Governs de tot el món donen suport a Veneçuela davant de la tragèdia i envien material de primers auxilis i també equips de rescat. Des d'Europa, la Comissió Europea també ha activat el mecanisme de protecció civil i alguns dels 27, entre els quals

0: segura si les embarcacions transiten per zones no autoritzades. Pel que fa al Líban, Benjamin Netanyahu reitera que Israel no pensa retirar les seves tropes del sud del país àrab. El rei Carles III del Regne Unit ha pagat 30 milions de lliures en impostos des que va pujar al tron. És la primera vegada que el Palau de Buckingham publica el que el monarca britànic paga en impostos. Els treballadors de la multinacional Dow de Tarragona demanen la implicació directa de la Generalitat per frenar a prop de 140 acomiadaments. Han dit al Parlament que, si no s'aproven ajudes a la descarbonització, el problema s'estendrà a la resta d'empreses del sector químic i posarà en perill centenars de llocs de treball. Catalunya estrenarà un sistema pioner a l'AP7 per detectar camions en ruta que incompleixin les normes de circulació. Aquest nou sistema pesarà els vehicles i comprovarà que les dades dels tacògrafs siguin correctes. Si detecta irregularitats, desviarà els camions als antics peatges perquè la policia els inspeccioni a fons. El dolor que es traspassa de generació en generació és un dels temes centrals de l'obra L'Albada, de la Perla 29, que s'ha estrenat dins del Festival Grec. La protagonista investiga uns fets que la portaran de la Guerra Civil Espanyola fins als Jocs Olímpics del 92.
1: Esports. El Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8a vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final. El segon a la pista murciana i han situat així el 3-1 definitiu. El Barça de bàsquet es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xavi Pujol, i l'opció de Pujol per a la banqueta és precisament l'entrenador dels vitorians, Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson del París i Umoja Gibson del Chedevita. I el Mundial de Futbol aquest dijous s'ha resolt. La primera fase del grup E amb els següents marcadors de la tercera jornada. Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2.
0: Temps estable amb poc vent i bona mar, sol generalitzat tant al matí com a la tarda. Calor intensa, però a l'interior ja no es passarà dels 37 graus. No s'esperen núvols importants ni xàfecs en les properes jornades, tot i que potser diumenge sí que hi haurà tronades al Pirineu durant la tarda.
2: 3CAT Info.
0: Comencem, us saluda Àlex Bosch.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Veneçuela busca entre la runa possibles supervivents del doble terratrèmol que la matinada passada sacsejava bona part del país. Oficialment, els dos sismes deixen un balanç molt provisional d'uns 200 morts i més d'un miler de ferits, però la xifra es pot multiplicar amb el pas de les hores perquè hi ha centenars d'edificis que han caigut completament a terra. De fet, s'ha creat una plataforma per mirar de localitzar persones desaparegudes i ja hi ha més de 40.000 persones registrades amb qui no s'ha pogut contactar. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: El principal problema per rebre ajut humanitari està en l'operativitat del principal aeroport de Veneçuela, el de Maiquetía, a Caracas, ara tancat, afectat pels tremolors a la zona de La Guaira, a la costa del Carib, de les més afectades pels dos terratrèmols. Aquí hi ha edificis ensorrats o a punt de caure, on els equips de rescat treballen intensament per trobar persones en vida. Jorge Rodríguez és el president del Parlament veneçolà.
4: Han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar y del grupo de expertos en rescate de personas de las Naciones Unidas, que es un grupo de distintas nacionalidades, pero que han sido designados para las Naciones Unidas específicamente para recuperar y rescatar personas en una situación de emergencia o de desastre natural. Insisto, esta es la hora de salvar vidas, que de este infortunio vamos a salir unidos.
3: Un dels governs que envia ajut cap a Veneçuela és el d'Espanya. El ministre d'Exteriors del govern espanyol és José Manuel Álvarez.
5: 68 españoles no han sido todavía localizados. Y por lo tanto hago un llamamiento a todos los españoles que se encuentren en Venezuela y que no hayan entrado en contacto con la embajada y el consulado, que por favor estén atentos a las redes sociales, las páginas web de la embajada y el consulado en Venezuela, del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder entrar en contacto con nosotros.

0: Les imatges més dramàtiques s'estan vivint en aquesta zona, a prop de Maiquetía, La Guaira, que és una mena de balneari, un espai d'estiuets dels veneçolans, també de cap de setmana. Això passava en una jornada festiva i es vivien escenes en aquestes darreres hores també dramàtiques amb el rescat de víctimes en vida, com les que podrem escoltar ara.
1: Aquí acabamos de salvar un bebé.
2: Tres niños.
1: Vente para acá, ven. Vente para acá, papá. Quédate aquí, papá. Marwi, agarra a los niños y otra niña más. Vente, mami, vente.
3: Somos tres.
1: ¿Son hermanos? ¿Ustedes?
3: Sí, somos tres.
0: El chavisme afronta una de les crisis humanitàries més importants de la seva història. Un govern al veneçolà, el chavisme acostumat a treballar sota pressió en crisis polítiques i econòmiques, però no en catàstrofes humanitàries d'aquesta magnitud. Un poble al veneçolà ja de per si castigat i en penúries.
4: I l'ajuda ja arriba des de tot el món. Són molts els països que han estès la mà a Veneçuela i estan enviant material de primers auxilis i també equips de rescat, tant els més pròxims ideològicament, com Cuba, el Brasil o Mèxic, com els que lideren governs contraris al règim chavista, com l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador. Des d'Europa, la Comissió Europea també ha activat el mecanisme de protecció civil i alguns dels 27 ja hi han enviat equips. Brussel·les, Bruno Forte de Mires.
5: En les properes hores arribaran a Veneçuela diversos equips de rescat i de recerca enviats des de la Unió Europea. Espanya, França, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, Luxemburg i la República Txeca són els primers socis comunitaris que han respost a l'activació del mecanisme europeu de protecció civil. Tots els trasllats es coordinen des de Brussel·les. La portaveu de la Comissió Europea, Eva Herzijova, remarca la seva predisposició a col·laborar.
6: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
5: D'Espanya, en concret, hi surt un avió amb soldats de la Unitat Militar d'Emergències i materials de primers auxilis, com ara mantes, màrfegues o pastilles per potabilitzar l'aigua. La Comissió Europea diu que també estan preparats per traslladar assistència mèdica a Veneçuela i, en aquest sentit, el govern espanyol s'ha ofert a instal·lar un hospital de campanya.
4: I un dels primers a respondre a les necessitats de Veneçuela ha estat el president dels Estats Units, Donald Trump. Ha subratllat que estaran al costat dels nous i meravellosos amics, en una referència implícita a l'operació que va deposar Nicolás Maduro. El seu govern hi destinarà 150 milions de dòlars. Marco Rubio és el cap de la diplomàcia nord-americana.
7: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
4: Altres potències, com la Xina i l'Índia, també han tingut gestos semblants.
8: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
4: I les associacions catalano-veneçolanes ja s'han organitzat per enviar urgent material humanitari a Veneçuela, afectada per dos terratrèmols. Ho faran a través de punts de recollida a tot Catalunya, tot i que encara no s'han concretat quins, i amb la col·laboració de l'ambaixada i el consolat. A l'espera que el govern veneçolà concreti quines són les necessitats més urgents, l'objectiu és enviar material, principalment sanitari i de primers auxilis. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio el president de l'associació catalano-venezolana a Socavent, José Luis Acuña.
9: Habrán puntos de recogida, no hace falta todo en Venezuela. Entonces estamos coordinando desde Venezuela para acá cuáles son realmente los insumos necesarios. Hay un aeropuerto que está cerrado para vuelos comerciales. No sabemos si está cerrado para ayudas humanitarias. De todas maneras, hay unos 5 o 6 aeropuertos internacionales más, de manera que el aeropuerto no va a ser la limitante.
4: Una reunió en què també ha participat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. L'Ajuntament ha anunciat que oferirà efectius de bombers i una línia de subvencions.
10: Hem ofert a la UME, per part de Bombers de Barcelona, l'ajut tècnic que sigui necessari amb especialistes per causa de col·lapses d'infraestructures o de terratrèmols. L'Ajuntament de Barcelona obre de forma immediata i urgent una línia d'ajut i de cooperació humanitària de 300.000 euros que oferirem a les ONGs que estiguin treballant sobre el terreny.
4: També una guia d'orientacions sobre com ajudar les persones afectades pels terratrèmols. I després dels forts terratrèmols registrats a Veneçuela de magnitud 7,5 i 7,2, els experts alerten que en les pròximes hores i dies és probable que es continuïn produint rèpliques. Els sismòlegs expliquen que el país es troba al límit entre la placa del Carib i la placa sud-americana. El moviment i el fregament entre aquestes dues plaques fan que s'acumuli tensió durant anys, i quan aquesta energia s'allibera de manera sobtada, es generen sismes de gran intensitat. Eulàlia Massana és la catedràtica de geodinàmica de la Universitat de Barcelona.
2: La Veneçuela està en un límit de plaques, i el moure's un cantó respecte a l'altre, però està la falla enganxada pel fregament, perquè no pot lliscar suaument, doncs el dia que llisca, ho llisca tot de cop. I a Veneçuela passa això.
8: 3CAT Info.
4: Un incendi ha calcinat unes 4.000 hectàrees de camps de conreu a la franja de Ponent. Les flames s'han declarat entre els municipis de Tamarit de Llitera i el Campell i han avançat molt ràpidament atiades pel vent. S'han hagut de desallotjar 3 municipis i confinar-ne un altre. La principal hipòtesi és que l'incendi s'ha originat per una màquina que treballava segant el camp. El Campell, Júlia Albacar.
11: El foc hauria començat este dijous al migdia per un accident durant la sega dels camps de cereal. El vent ha fet que es propagués ràpidament per conreus i alguna zona forestal i ha complicat les feines d'extinció durant tota la jornada. Ara es continua treballant intensament aprofitant la davallada de temperatures i l'augment de la humitat durant la nit amb brigades terrestres i equips de la UME després que amb l'ocàs es retiressin els mitjans aeris. Un foc que ha obligat a evacuar 240 persones dels nuclis de Sanui, Alins i Calassans, que s'han reubicat a Montsó i Peralta de la Sal, a més de confinar la població de fons. Jorge Azcón és president del govern aragonès.
12: Hayamos conseguido que no solamente no haya que lamentar vidas humanas, que es lo más importante, sino que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados, es evidente que tenemos que seguir con toda la precaución, tenemos que seguir con todo el cuidado.
11: El foc té una forma allargada i afecta majoritàriament conreus i alguna zona forestal. Juan Aurín és alcalde del Campell.
13: De momento son todo campos, algunos ya estaban cosechados, otros no, y también mucha zona de pino y bosque de encina, que esto pues es todo, pues todo gasolina para el incendio. Y más las temperaturas, el tiempo y la sequedad, la falta de humedad que hay.
11: Per este divendres es preveu que hi puguin treballar els mateixos mitjans que durant este dijous.
8: Trescat Info. Trescat Info.
4: El pla d'evacuació de l'ONU a l'estret d'Hormuz s'ha suspès aquest dijous després de l'atac a una embarcació. L'Iran ha advertit que la ruta de sortida pel Golf d'Oman no és segura si les embarcacions transiten per zones no autoritzades per l'autoritat de l'estret, administrada conjuntament per la República Islàmica i Oman. El secretari general de l'Organització Marítima Internacional, l'Agència de les Nacions Unides, ha informat que atura temporalment l'operació per evacuar centenars de vaixells i milers de mariners atrapats des de fa gairebé 4 mesos al Golf Pèrsic a causa de la falta de garanties de seguretat per al trànsit naval a la regió. Tot i que l'Iran no ha admès l'atac d'aquest dijous a un vaixell comercial, el seu cos d'elit militar, la Guàrdia Revolucionària, va advertir que atacaria les naus que no segueixin les rutes navals autoritzades per l'Iran. Pel que fa a la situació al Líban, per tercer dia consecutiu, Israel ha matat milicians d'Hezbollah al sud del país àrab. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha reiterat que el seu país no pensa retirar les tropes del Líban.
14: Dominem el sud del Líban des del cim de Beaufort i ens quedarem tant de temps com calgui a la zona de seguretat del sud del Líban. No tenim intenció de retirar-nos.
4: Israel i el Líban han estat discutint una proposta auspiciada pels Estats Units per crear un pla pilot que permeti la sortida de tropes israelianes del sud del país a mesura que l'exèrcit libanès ocupi les seves posicions i es verifiqui el desarmament d'Hezbollah. I Carles III ha pagat 30 milions de lliures en impostos des que va accedir al tron al setembre del 2022. És el primer monarca britànic que desvela les seves obligacions fiscals. La Casa Reial Britànica ha fet pública la xifra com a part del compromís del monarca amb la transparència, especialment després de l'escàndol del seu germà Andrew Mountbatten Windsor. Londres, Quim Olivares.
15: Carles III ha esdevingut el primer monarca britànic que publica quan ha pagat en impostos personals. Des del setembre del 2022 fins al 2025 ha abonat més de 30 milions de lliures en tributs. Elisabet II mai va revelar els impostos que pagava. La Casa Reial també ha publicat que Carles III i la reina Camilla no faran servir el Palau de Buckingham com a residència una vegada s'acabin les obres de rehabilitació l'any que ve. És el desig dels reis perquè l'emblemàtic monument sigui el centre de les cerimònies reials i esdevingui un bé patrimonial nacional amb més oportunitats d'accés al públic. El Palau de Buckingham ha estat la residència oficial de la monarquia a Londres des que la reina Victòria s'hi va traslladar el 1837. Elisabet II també hi va viure fins que va esclatar la pandèmia de la Covid-19 el 2020, quan es va traslladar al castell de Windsor i ja no hi va tornar. Actualment, Carles III i Camilla viuen a Clarence House, situada a pocs metres del Palau de Buckingham.
8: El temps.
4: Amb en Dani Ramírez.
16: La calor no ens abandona, la calor és forta, però cal dir que tècnicament no és una onada de calor, ja no superem els llindars establerts per a cada població, per a cada comarca, i per tant la calor és molt intensa, com si fos juliol, però sortim d'aquesta punta màxima que va arribar, doncs, sobretot dilluns, al voltant de 22, 23, és quan es va disparar més la temperatura, recordem, els 43 graus al Pla de Lleida, ahir es van quedar amb 38, que és altíssima, però ja són 5 graus menys que no pas el dia 22. Bé, les properes hores, calma i tranquil·litat, poc vent, mar plana o arrissada, es nota una mica més d'humitat, el litoral, arran de mar, més xafogó, el barcelonès sobretot, el Maresme, punts de la Costa Brava com la Selva i el Baix Empordà, fins i tot al sud del Baix Camp, Delta de l'Ebre, es nota. Es nota que, tot i baixar una mica la temperatura, fa xafogó. I les mínimes podran ser entre tropicals i tòrrides. Tòrrides per sobre dels 25 graus, per exemple, a la ciutat de Barcelona, probablement 25, 25 i mig de mínima, quan a l'interior podrem baixar cap als 17, 18 o 20. En general, la costa entre 22 i 24. Tot això amb sol, cap tempesta al Pirineu, i potser les esperem, aquestes tronades que puguin aparèixer, sempre amb calor que es manté estable, potser baixa un grau els propers dies. De cara a diumenge, diumenge a la tarda sí que pot haver-hi doncs, una mica de pluja, xàfecs i tronades, i podrien continuar o ser més intenses dilluns i dimarts de la setmana entrant.
8: Trescat Info. Trescat Info.
4: Un quart i tres minuts. L'endemà que Pedro Sánchez reiterés la seva intenció d'esgotar la legislatura al ple del Congrés amb els vots del Partit Popular, Vox i Junts, l'ha instat per primer cop a sotmetre's a una qüestió de confiança que assumeixi responsabilitats per la corrupció i dimiteixi. Pel PSOE, res ha canviat malgrat els retrets dels seus socis per la poca autocrítica del president espanyol. Madrid, Àngels Lafuente.
17: Pel govern, la moció del PP aprovada al Congrés no canvia res. Té un efecte polític zero i defensen que continuen aprovant iniciatives, tot i les peticions d'anar a eleccions per part de l'oposició i d'alguns socis. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
18: Hemos ganado la inmensa mayoría de las votaciones. Por supuesto, la derecha nunca está a favor de ningún avance, con lo cual ha sido un pleno muy positivo que hemos seguido avanzando y seguimos aprobando medidas.
17: Una moció de confiança que ha tirat endavant amb els vots del PP, Vox i també amb els de Junts, un suport que Núñez Feijóo espera que es mantingui.
19: La Cámara se ha manifestado doblemente. Presenta usted una cuestión de confianza, presenta usted su dimisión. Por tanto, vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
17: Mentrestant, creix el malestar entre els socis per la falta de propostes i d'autocrítica del president espanyol. Gabriel Rufián, d'Esquerra, i Aina Vidal, dels Comuns, aquesta en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
20: Creo que no es de recibo sustentar tu discurso después de casi un mes de retraso en el Itumás.
21: Són moltes les normes que tenim per endavant, per això no entenem que ahir el president no fos, en primer lloc, més humil i, a més, més ambiciós.
17: L'últim ple del curs parlamentari ha acabat amb la bancada popular exigint dimissió i amb els diputats socialistes aplaudint drets i un Pedro Sánchez que no ha deixat de somriure.
4: I José Luis Rodríguez Zapatero ha reclamat aquest dijous al jutge del cas Plus Ultra que anul·li tota la investigació contra ell. L'expresident espanyol considera que se li ha vulnerat el dret a la defensa i a la intimitat i s'han incorporat proves al marge de la llei. Tot plegat hores després que de la filtració de les converses de l'expresident amb la seva secretària i de les seves agendes dels últims dos anys. Una filtració que inclou informació de qüestions que no tenen res a veure amb la seva imputació en la causa, com ara cites mèdiques o per a la perruqueria, trobades privades o classes d'anglès. Des del govern espanyol han denunciat la gravetat de la filtració. Sentim el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente.
1: Se han publicado cosas como que el señor Zapatero se hace las cejas. Ahí aparecen cenas privadas, pero además aparecen sus claves de alguno de sus correos electrónicos, cuentas bancarias, dirección, etc. Nos parece de una extrema gravedad.
4: Ara, el jutge de la causa, José Luis Calama, vol saber qui ho ha filtrat. De moment, el magistrat ha pres mesures per evitar que es repeteixi. A partir d'ara, a més d'ell, només la Fiscalia i el Partit Popular tindran accés a la informació del cas emmagatzemada al Núvol. Els populars hi podran accedir com a representants de les acusacions populars. La resta, Vox i les entitats ultres, hauran de consultar-la al jutjat. I José Luis Ábalos es declara víctima d'un judici polític i amb un veredicte que assegura ja estava escrit de fa temps. Des de Soto del Real, l'exministre socialista s'ha pronunciat per primer cop sobre la sentència del cas Mascaretes per titllar de desmesurada la seva condemna, 24 anys entre reixes, i carregar contra el fet que el Suprem eximeixi el comissionista Víctor de Aldama d'anar a la presó. Són uns àudios que ha avançat la SER.
3: Porque en definitiva estaba predeterminado. Creo también que hay otras cosas que matan a la democracia, como la desproporción, como el premio al delator que no ha arrepentido.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Els treballadors de la multinacional DAU a Tarragona demanen la implicació directa de la Generalitat per frenar a prop de 140 acomiadaments. Diuen que, si no s'aproven ajudes a la descarbonització, el problema s'estendrà a la resta d'empreses del sector químic. Tarragona, Ricard Buigas.
22: Els representants dels treballadors diuen que el cas de DAU no es pot analitzar com un problema aïllat. Han anat al Parlament per reclamar a la Generalitat que aporti ajudes a la descarbonització de la planta a canvi de mantenir els 138 llocs de treball que volen eliminar. El president del comitè d'empresa de DAU Sud, David Navarro, Barro diu que si no fan res, després arribaran els acomiadaments d'altres empreses.
23: Aquí, si no parlem d'abaratir el preu de l'energia, de posar facilitats per descarbonitzar les nostres empreses, ho passarem malament quan comencin a tancar, una a una. Perquè nosaltres ens quedarem sense feina, però el país es quedarà sense futur.
22: Els treballadors han proposat la creació d'una taula de negociació amb la Generalitat i DAU. Lamenten que 20 dies després d'anunciar els acomiadaments, la multinacional nord-americana encara no els ha lliurat cap memòria que acrediti ni justifiqui la reducció d'ocupació que, segons diuen, començarà al setembre.
4: I Catalunya estrenarà un sistema intel·ligent pioner per detectar a distància situacions perilloses o incompliments en els camions. Amb uns sensors pesarà els vehicles en moviment, llegirà les matrícules i obtindrà dades de tacògrafs o altres requisits. Si detecten cap anomalia, s'ordenarà als conductors que es desviïn als antics peatges de Martorell, la Llagosta, la Roca del Vallès, la Jonquera i Vilaseca per fer-los una inspecció policial i sancionar-los en cas d'irregularitat. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
24: Això ens ha d'ajudar molt també a ser selectius a l'hora de controlar aquesta autopista. Per tant, la informació serà determinant i bàsica.
4: Aquesta tecnologia tindrà un cost de gairebé 4 milions i mig d'euros i estarà en ple funcionament d'aquí un any.
8: Esports.
4: Amb en David Obac.
25: El Barça de Futbol Sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8a vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final, el segon a la pista murciana, i han situat el 3-1 definitiu. Ha estat la primera Lliga de Javi Rodríguez com a entrenador assolida precisament a la mateixa pista on va aixecar l'última Lliga com a capità del Barça ara fa 14 anys. Ell mateix en parla als micròfons d'Esport 3.
26: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però hem sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
25: El Barça ha arribat al descans amb un 2-4 favorable amb gols d'Eric, Touré, Pito i Joao Víctor. Però a la represa, els murcians han empatat a 4 i han forçat el temps extra. Ara bé, a la pròrroga, Eric novament al primer temps i Antonio al segon han segellat el títol per als blaugranes. El porter i capità del Barça, Didac Plana, admetia els patiments a Esport 3.
26: Impressionant. Segurament molts donaven el Pozo per morts, però, hòstia, per estar morts no vegis. Ens han fet suar sang i llàgrimes i molt contents perquè, sobretot els que hem viscut aquests últims temps, hem viscut aquest procés. Bueno, d'anar picant fins a aconseguir-ho, no? I orgullosos perquè el Barça ha tornat.
25: El Barça ha tornat a guanyar una Lliga 3 anys després i ha derrotat per 15a vegada en una final al Pozo, de les 15 en què s'han enfrontat tots els equips entre totes les competicions. Pel que fa al Barça de bàsquet, l'endemà de tancar la tercera temporada en blanc en relació als títols, parlem en clau de mercat. El bàsquet blaugrana es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xevi Pujol, com a relleu de Juan Carlos Navarro. I l'opció de Pujol per a la banqueta, en el lloc de Xevi Pascual, és precisament l'entrenador dels vitorians, l'italià Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, el Barça té negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson, del París, i Umoja Gibson, del CD Vita. En canvi, el futur de Claiborne i Juani Marcos és incert, i Miles Cale i Miles Norris marxaran. També sortida confirmada al Joventut, la de l'Alep hongarès Adam Hanga, que deixa l'equip verd i negre després de dues temporades. El Manresa, mentrestant, ha fitxat l'alè pivot internacional Eric Vila, gironí de 28 anys, procedent del Gran Canària. I a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha comunicat el fitxatge de la base internacional Caral Casas, gironina de 33 anys. Casas ha firmat per una temporada procedent del València. Del bàsquet, passem ara al futbol.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
25: Al Mundial, aquest dijous, s'ha resolt la primera fase del grup E amb els següents marcadors de la tercera jornada. Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2. A la classificació, Alemanya passa a 700 com a primer de grup, la Costa d'Ivori com a segona, mentre que Equador apunta a entrar-hi entre les millors terceres. Mentrestant, la selecció espanyola juga dissabte contra l'Uruguai i el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, entre d'altres aspectes de l'actualitat, s'ha referit al paper de Lamine Yamal, el futbolista del Barça.
0: La persona le ayuda a ser mejor futbolista y a él desde luego le ayuda porque está muy, muy centrado en cuál es su objetivo, cuál es el camino que quiere conseguir, que quiere recorrer para conseguir lo que puede conseguir en el futuro.
8: 3CAT Info.
25: A banda del Mundial, afegim que l'excapitana del Barça, Alexia Putella, es comunicarà aviat, de forma oficial, que el seu destí per a la temporada que ve serà el London City. Després d'estudiar diferents propostes, finalment Alexia s'ha decidit per aquest club londinenc. I al Girona s'ha confirmat la sortida del porter Juan Carlos després de 7 temporades al club gironí. Recuperem ara el fil poliesportiu parlant d'hoquei patins.
8: 3CAT Info.
25: L'Igualada ha festejat el títol de Lliga aconseguit dimarts a la Corunya amb una ofrena a la Basílica de Santa Maria, una ropa als carrers de la capital de l'Anoia i una recepció a l'Ajuntament igualadí, on la plantilla i el cos tècnic han celebrat el títol des del balcó aquest dijous. En ciclisme, destaquem també que la penedesenca Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de contrarrellotge per quart any consecutiu. La recent campiona de la Volta, Paula Blasi, ha estat quarta per la seva banda.
8: 3CAT Info.
25: Temps encara per subratllar que el Sabadell femení de waterpolo ha anunciat el fitxatge de la portera internacional Martina Tarré, de 23 anys, procedent del Sant Andreu. Tarré mateixa ja va desvelar fa uns dies, en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio, que fitxaria pel club sabadellenc. I sense sortir de l'aigua, el nedador barceloní Nil Cadavall, del Sant Andreu, ha aconseguit la marca mínima, els 200 metres estils, per participar a l'Europeu de París d'aquest juliol. Cadavall ha aconseguit la mínima al Campionat d'Espanya, que es fa aquests dies a Palma de Mallorca. I al Mundial de MotoGP continuen els moviments de pilots de cara a la temporada que ve. Aprilia ha anunciat el fitxatge del bicampió mundial Pecco Bagnaia per 4 temporades procedent de Ducati.
8: Són 2:15.

0: moment de repassar les més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que Veneçuela espera l'arribada d'ajuda humanitària mentre busca possibles supervivents del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. Oficialment, el nombre de morts és d'uns 200, però la xifra es podria multiplicar perquè hi ha centenars d'edificis que han quedat en runes. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya, de moment, no confirma cap víctima espanyola. Governs de tot el món donen suport a Veneçuela davant la tragèdia i envien material de primers auxilis i també equips de rescat. Des d'Europa, la Comissió Europea també ha activat el mecanisme de protecció civil i alguns dels 27, entre els quals Espanya, ja hi han enviat equips. Un incendi calcina més de 4.000 hectàrees de camps de conreu a la franja de Ponent. El foc, que s'ha declarat entre Tamarit de Llitera i el Campell, s'ha estès ràpidament, atiat pel vent. S'han desallotjat unes 250 persones de 3 municipis. La principal hipòtesi és que el foc l'ha provocat una màquina que treballava a la zona. I en la següent mitja hora també us explicarem que el Tribunal Suprem dels Estats Units avala la decisió de Donald Trump d'acabar amb les proteccions legals per als migrants que fugen de la violència i els desastres naturals a Haití i Síria. Això exposa 350.000 haitians i 6.000 sirians a una possible deportació immediata. La falta d'habitatge limita la mobilitat laboral i l'atracció de talent i està afectant el creixement econòmic, segons les cambres de comerç catalanes. Tot i això, les cambres asseguren que l'economia catalana viu un canvi qualitatiu perquè està augmentant la productivitat en un període d'alta creació d'ocupació. I 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent, i compartirà a partir d'ara espai amb grans corporacions públiques com la BBC, France Television, Ràdio Televisió Espanyola o la RAI. Ho ha aprovat l'Assemblea General d'aquesta organització. Sumari d'esports amb en David Ubach.
1: En què destaquem que el Barça de Futbol Sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8a vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final. El segon a la pista murciana ja han situat així el 3-1 definitiu.
0: I temps estable, amb poc vent i bona mar, sol generalitzat tant al matí com a la tarda. Calor intensa, però a l'interior ja no es passarà dels 37 graus. No s'esperen núvols importants ni xàfecs en les properes jornades, tot i que potser diumenge sí que hi haurà tronades al Pirineu durant la tarda. Dos quarts i tres minuts, continuem. Veneçuela busca entre la runa possibles supervivents del doble terratrèmol que la matinada passada va sacsejar bona part del país. Oficialment, els dos sismes deixen un balanç molt provisional d'uns 200 morts i més d'un miler de ferits, però la xifra es pot multiplicar amb el pas de les hores perquè hi ha centenars d'edificis que han caigut completament a terra. De fet, s'ha creat una plataforma per mirar de localitzar persones desaparegudes i ja hi ha més de 40.000 persones registrades amb qui no s'ha pogut contactar. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
2: El principal problema per rebre ajut humanitari està en l'operativitat del principal aeroport de Veneçuela, el de Maiquetía, a Caracas, ara tancat, afectat pels tremolors a la zona de La Guaira, a la costa del Carib, de les més afectades pels dos terratrèmols. Aquí hi ha edificis ensorrats o a punt de caure on els equips de rescat treballen intensament per trobar persones en vida. Jorge Rodríguez és el president del Parlament veneçolà.
3: Han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar y del grupo de expertos en rescate de personas de las Naciones Unidas, que es un grupo de distintas nacionalidades, pero que han sido designados para las Naciones Unidas específicamente para recuperar y rescatar personas en una situación de emergencia o de desastre natural. Insisto, esta es la hora de salvar vidas, que de este infortunio vamos a salir unidos.
2: Un dels governs que envia ajut cap a Veneçuela és el d'Espanya. El ministre d'Exteriors del govern espanyol és José Manuel Álvarez.
4: 68 españoles no han sido todavía localizados. Y por lo tanto hago un llamamiento a todos los españoles que se encuentren en Venezuela y que no hayan entrado en contacto con la embajada y el consulado, que por favor estén atentos a las redes sociales, las páginas web de la embajada y el consulado en Venezuela, del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder entrar en contacto con nosotros.
2: Les imatges més dramàtiques estan vivint en aquesta zona, a prop de Maiquetía, La Guaira, que és una mena de balneari, un espai d'estiuets dels veneçolans, també de cap de setmana. Això passava en una jornada festiva i es vivien escenes en aquestes darreres hores també dramàtiques amb el rescat de víctimes en vida, com les que podrem escoltar ara.
5: Aquí acabo de salvar un bebé. Vente, mi niño, vente pa' acá, ven. Vente pa' acá, papá. Quédate aquí, papá. Malwi, agarra a los niños, ¿oí? Otra niña más. Vente, mami, vente.
6: Somos tres.
5: ¿Son hermanos? ¿Ustedes?
6: Sí, somos tres.
2: El chavisme afronta una de les crisis humanitàries més importants de la seva història. Un govern, el veneçolà, el chavisme acostumat a treballar sota pressió en crisis polítiques i econòmiques, però no en catàstrofes humanitàries d'aquesta magnitud. Un poble, el veneçolà, ja de per si castigat i en penúries.
0: I l'ajuda ja arriba des de tot el món. Són molts els països que han estès la mà a Veneçuela i estan enviant material de primers auxilis i també equips de rescat, tant els més pròxims ideològicament, com Cuba, el Brasil o Mèxic, com els que lideren governs contraris al règim chavista, com l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador. Des d'Europa, la Comissió Europea també ha activat el mecanisme de protecció civil i alguns dels 27 ja hi han enviat equips. Brussel·les, Bruno Forte de Mires.
7: En les properes hores arribaran a Veneçuela diversos equips de rescat i de recerca enviats des de la Unió Europea. Espanya, França, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, Luxemburg i la República Txeca són els primers socis comunitaris que han respost a l'activació del mecanisme europeu de protecció civil. Tots els trasllats es coordinen des de Brussel·les. La portaveu de la Comissió Europea, Eva Hertzijova, remarca la seva predisposició a col·laborar.
8: We are ready to step in.
9: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
7: D'Espanya, en concret, hi surt un avió amb soldats de la Unitat Militar d'Emergències i materials de primers auxilis, com ara mantes, màrfegues o pastilles per potabilitzar l'aigua. La Comissió Europea diu que també estan preparats per traslladar assistència mèdica a Veneçuela i, en aquest sentit, el govern espanyol s'ha ofert a instal·lar un hospital de campanya.
0: I un dels primers a respondre a les necessitats de Veneçuela ha estat el president dels Estats Units, Donald Trump. Ha subratllat que estaran al costat dels nous i meravellosos amics, en una referència implícita a l'operació que va deposar Nicolás Maduro. El seu govern hi destinarà 150 milions de dòlars. Marco Rubio és el cap de la diplomàcia nord-americana.
10: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
0: Altres potències, com la Xina i l'Índia, també han tingut gestos semblants.
11: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Un incendi ha calcinat unes 4.000 hectàrees de camps de conreu a la franja de Ponent. Les flames s'han declarat entre els municipis de Tamarit, de Llitera i el Campell i han avançat molt ràpidament atiades pel vent. S'han hagut de desallotjar tres municipis i confinar-ne un altre. La principal hipòtesi és que l'incendi s'ha originat per una màquina que treballava segant el camp. El Campell, Júlia Albacar.
12: El foc hauria començat este dijous al migdia per un accident durant la sega dels camps de cereal. El vent ha fet que es propagués ràpidament per conreus i alguna zona forestal i ha complicat les feines d'extinció durant tota la jornada. Ara es continua treballant intensament, aprofitant la davallada de temperatures i l'augment de la humitat durant la nit, amb brigades terrestres i equips de la UME, després que amb l'ocàs es retiressin els mitjans aeris. Un foc que ha obligat a evacuar 240 persones dels nuclis de Sanui, Alins i Calassans, que s'han reubicat a Montsó i Peralta de la Sal, a més de confinar la població de fons. Jorge Azcón es president del govern aragonès.
13: Hayamos conseguido que no solamente no haya que lamentar vidas humanas, que es lo más importante, sino que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados, es evidente que seguimos, que tenemos que seguir con toda la precaución, tenemos que seguir con todo el cuidado.
12: El foc té una forma allargada i afecta majoritàriament conreus i alguna zona forestal. Juan Aurín és alcalde del Campell.
14: De momento son todo campos, algunos ya estaban cosechados, otros no, y también mucha zona de pino y bosque de encina, que esto pues es todo, pues todo gasolina para el incendio. Y más las temperaturas, el tiempo i la sequedat, la falta d'humedat que hi ha.
12: Per este divendres es preveu que hi puguin treballar els mateixos mitjans que durant este dijous.
0: Més coses. El Tribunal Suprem dels Estats Units avala la decisió del govern de Donald Trump d'acabar amb les proteccions legals per als migrants que fugen de la violència i els desastres naturals a Haití i Síria. Això exposa 350.000 haitians i 6.000 sirians a una possible deportació immediata. Aquests ciutadans gaudeixen de l'estatus de protecció temporal que permet a estrangers de països afectats per guerres o catàstrofes naturals viure als Estats Units mentre el retorn al seu país impliqui un perill per a la seva vida. Sota aquest programa, a més dels haitians i els sirians, s'hi aixopluguen prop d'un milió de persones procedents d'una quinzena de països com Venezuela, Ucraïna i El Salvador. La decisió del Tribunal Suprem nord-americà, per tant, obre la porta que el govern Trump deporti més d'un milió d'immigrants que fins ara gaudien d'un estatus legal per viure als Estats Units. El Suprem també ha dictaminat que el govern federal pot, legalment, denegar l'asil als migrants fins i tot abans que arribin a un port d'entrada nord-americà. Les dues decisions s'han pres amb el vot a favor dels 6 magistrats conservadors del Suprem i el vot en contra dels 3 jutges més progressistes. I la falta d'habitatge limita la mobilitat laboral i l'atracció de talent i afecta el creixement econòmic de Catalunya. La memòria econòmica de Catalunya del 2025, que han elaborat les cambres de comerç catalanes, assegura que la crisi de l'habitatge resta competitivitat al país. Josep Santacreu és el president de la Cambra de Barcelona.
15: La persistència d'aquesta situació no només impacta en el desenvolupament de les persones, sinó que també impacta i molt el desenvolupament social i econòmic del territori. La falta d'habitatge també afecta la capacitat de captació i de retenció de talent.
0: Tot i això, la directora de l'estudi, Carme Poveda, assegura que el creixement econòmic és ara més equilibrat i assegura que estem assistint a un canvi qualitatiu.
16: Creix la productivitat en un període de forta creació d'ocupació i això no havia succeït en anteriors etapes expansives.
0: La memòria de les cambres conclou també amb les dades de l'any passat que cada cop hi ha més empreses grans, amb més marge de benefici i més llocs de feina nous en sectors de més valor afegit, com ara el tecnològic i la indústria.
11: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Els litigis per clàusules abusives de bancs i entitats financeres col·lapsen la justícia. El 60% dels procediments civils a l'Audiència de Barcelona corresponen a aquest àmbit i això dilata fins a més de 3 anys l'espera per tenir data de judici. Antonio Rocío és el president de l'Audiència.
17: Y en ese 60, entiéndanme, tenemos que meter todo el tema de cláusulas abusivas, tenemos que meter también todo el tema de usura y tarjeta revolving.
0: Recio considera insuficient les 90 noves places judicials que preveu el projecte de llei aprovat pel Ministeri de Justícia, 8 de les quals es destinaran a l'Audiència de Barcelona. La demora també afecta la resta de procediments civils, com herències, desnonaments o accidents de trànsit, que poden trigar més de 3 anys a tenir data de judici a l'Audiència de Barcelona sense comptar amb el retard acumulat a la primera instància, que ronda els 2 anys. I el Congrés ha aprovat aquest dijous penalitzar amb fins a 2 anys de presó les anomenades teràpies de conversió per a persones LGTBIQ+. La reforma del Codi Penal, impulsada pel PSOE, ha tirat endavant amb 178 vots a favor, 32 en contra, tots de Vox i 137 abstencions del Partit Popular. La iniciativa preveu penes de presó de 6 mesos a 2 anys i multes econòmiques per a qui apliqui o practiqui mètodes destinats a modificar o negar l'orientació sexual, la identitat sexual o l'expressió de gènere d'una persona, encara que ella mateixa hi hagi donat consentiment. La ministra d'Igualtat Ana Redondo ho ha qualificat de tortures.
18: Estamos avanzando en contra de todo tipo de terapias que violentan la dignidad de las personas y que son tortura y tratos inhumanos y degradantes.
0: La modificació de la llei ha de passar ara pel Congrés, que podria modificar-la i retornar-la al Senat per sotmetre-la a una segona votació. Fins ara, aquestes pràctiques estaven prohibides i es castigaven amb sancions administratives. I Lloret de Mar impulsa el servei Taxi Segur per garantir que les dones arribin amb seguretat a casa seva després del final del trajecte. Els taxistes s'esperaran fins que entrin al seu domicili o allotjament si són turistes. Una iniciativa que s'afegeix a altres similars en d'altres municipis com Manresa. Girona, Maria Rovira.
19: La iniciativa la impulsa el Gremi de Taxistes i l'Ajuntament, i els taxis que hi participin s'identificaran amb uns adhesius on es pot llegir quan arribis a destinació m'espero que entris. Ho explicava Míriam Rodríguez, regidora d'Igualtat de Lloret de Mar.
20: Que moltes vegades, a l'hora de ficar la clau al portal, doncs tens com aquesta sensació d'inseguretat quan obres la porta de dir, ostres, si ve algú per darrere, no? I te sents més vulnerable. Llavors, saber que hi ha una persona que està esperant a que tu accedeixis et dona seguretat, no? Al final és el que fem les dones amb les amigues quan les portem a casa.
19: Juan Antonio Torres, president de l'associació Ràdio Teletaxi Lloret, que aplega una quarantena de llicències de taxi de la població, explicava que de seguida van veure amb bons ulls la iniciativa.
21: Nosaltres ja era una cosa que veníem fent en normalitat. Ja a l'anterior junta vam proposar això. Què tal si li donem publicitat això perquè la dona vagi més segura amb vosaltres, i nosaltres no vam tenir cap dubte en dir endavant.
19: Afegeix que serà un servei, sobretot, apreciat durant la nit i l'impulsen ara, coincidint amb l'inici de la campanya d'estiu.
11: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
22: La calor no ens abandona, la calor és forta, però cal dir que tècnicament no és onada de calor, ja no superem els llindars establerts per a cada població, per a cada comarca, i, per tant, la calor és molt intensa, com si fos juliol, però sortim d'aquesta punta màxima que va arribar, doncs, sobretot dilluns, al voltant de 22, 23, és quan es va disparar més la temperatura. Recordem els 43 graus al Pla de Lleida, ahir es van quedar amb 38, que és altíssima, però ja són 5 graus menys que no pas el dia 22. Bé, les properes hores, calma i tranquil·litat, poc vent, mar plana o arrissada, es nota una mica més d'humitat al litoral, arran de mar, més xafogó, barcelonès sobretot, el Maresme, punts de la Costa Brava com la Selva i el Baix Empordà, fins i tot al sud del Baix Camp, Delta de l'Ebre, es nota que, tot i baixar una mica la temperatura, fa xafogó, i les mínimes podran ser entre tropicals i tòrrides per sobre dels 25 graus, per exemple, a la ciutat de Barcelona, probablement 25, 25 i mig de mínima, quan a l'interior podem baixar cap als 17, 18 o 20. En general, la costa entre 22 i 24. Tot això amb sol, cap tempesta al Pirineu, i potser les esperem, aquestes tronades que puguin aparèixer, sempre amb calor que es manté estable, potser baixa un grau els propers dies. De cara a diumenge, diumenge a la tarda sí que pot haver-hi, doncs, una mica de pluja, xàfecs i tronades, i podrien continuar o ser més intenses dilluns i dimarts de la setmana entrant.
11: Trescat Info. Trescat Info.
0: I a Catalunya, l'última onada de calor ha deixat 43 morts atribuïbles a les altes temperatures des de diumenge, segons el sistema de monitorització de la mortalitat de l'Institut de Salut Carlos III. El sistema d'emergències mèdiques ha atès més de 260 persones i la meitat han necessitat ambulància. Diem morts atribuïbles a la calor i no pas a causa de la calor, perquè es tracta d'una xifra basada en estimacions, tal com explica el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, a TV3.
23: Això no s'ha vist, morir una persona a causa del calor. És l'estimació que es fa a partir del registre de mortalitat diària aplicant uns models matemàtics o estadístics. Uns models que tenen en compte les temperatures i altres variables, i que llavors diuen de la mortalitat que sí que estem veient, persones que contem que han mort durant aquests dies, un percentatge és atribuïble a la calor.
0: A tot l'estat s'han registrat 212 morts atribuïbles a la calor, principalment de persones de més de 80 anys. La majoria d'urgències han estat per esgotament per calor, una afectació que pot arribar a ser greu. L'episodi va acabar ahir amb temperatures superiors als 40 graus en zones de l'interior i també de Ponent. I es manté la prealerta sanitària a Martorelles, al Vallès Oriental, per una plaga de mosques. El focus s'ha trobat en una empresa de reciclatge del polígon industrial, la mateixa on hi ha hagut una altra invasió d'aquests insectes a la nau que tenen a Hostalric, a la Selva. Martorelles, Marta Vallès.
1: Feia dies que els veïns de Martorelles es queixaven de la gran quantitat de mosques per tot arreu. Amb la forta calor, la situació ha empitjorat. El focus de la plaga està en una empresa de reciclatge, concretament en tones de plàstics trinxats amuntegats a l'exterior. Dimarts, l'Ajuntament va decretar la prealerta sanitària per coordinar les actuacions i acabar amb aquests insectes. També ha requerit a l'empresa que retiri el material. Es dona el cas que es tracta de la mateixa empresa que també té una nau de reciclatge a Hostalric, a la Selva, on a principis de setmana es va localitzar una altra plaga de mosques. Els responsables de la firma han posat trampes amb feromones i han fumigat les zones afectades. Mentre duri la situació, l'Ajuntament de Martorelles recomana als ciutadans més propers a l'àrea afectada que tanquin portes i finestres. El Comitè Municipal d'Emergència s'ha reunit aquest dijous i ho farà cada dia fins que els insectes hagin desaparegut.
0: La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, ha citat a declarar els primers testimonis del cas la setmana vinent. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, està previst que una desena de persones compareguin davant del jutjat entre dimarts i divendres. La primera jornada de declaracions serà dimarts 30 de juny, quan estan citats 4 testimonis. Entre les persones que declararan hi ha la terapeuta familiar i diversos agents de la unitat d'intervenció de muntanya dels Mossos d'Esquadra que van participar en la inspecció de la zona on Andic va caure durant una excursió a prop de les coves del Salnitre al massís de Montserrat. El divendres 3 de juliol serà el torn de les dues filles d'Isaac Andic, germanes del principal investigat en la causa per un presumpte delicte d'homicidi. La investigació continua oberta per aclarir les circumstàncies de la mort de l'empresari.
11: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: 3Cat s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent. Ho ha aprovat a Praga l'Assemblea General de la UER, que ha donat llum verda a la modificació dels seus estatuts que ha de permetre, que ha permès, de fet, a 3Cat integrar-se a l'organització com a membre auxiliar. Praga, Jordi Regàs.
3: Fa anys que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals intentava accedir a la Unió Europea de Radiodifusió, coneguda també com a EBU. És un club exclusiu del que forma part la BBC, la RAI o Radio Televisió Espanyola, que fins aquest dijous només permetia l'accés de corporacions de mitjans públics d'estricte àmbit estatal. Una votació a l'Assemblea General ha permès, però, que l'accés s'hagi ampliat a corporacions d'àmbit regional. Per 3Cat són molts els avantatges que comporta haver entrat a la UER. Rosa Romà, presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
4: Tenim molta més capacitat, no?, d'imatges i d'informació a nivell internacional, no només europeu, sinó mundial. El suport també quan enviem delegats o corresponsalies fora amb situacions de guerra, etc. No és el mateix anar-hi pel teu compte que formar part d'aquesta xarxa europea, doncs, que té una capacitat de solidesa i de seguretat molt gran. També tota la part tecnològica en la qual nosaltres participem dels grups en temes tecnològics i d'innovació. La vessant també legal, com ens representen a Europa per lluitar per la prominència dels mitjans públics.
3: Accedir a la UER vol dir també projectar en l'entorn europeu el model i continguts en català de 3Cat. És, a més, un clar reforç de la legitimitat i la identitat catalanes a un nivell europeu i global al que no s'havia arribat abans.
5: Després d'una guerra perduda, no hi ha res més trist que una guerra guanyada.
24: Soc el sergent Ernest Bartolomé i estaré a càrrec de la vostra instrucció.
25: Luchem al soy!
0: La guerra civil és un dels temes que aborda l'obra L'Albada, que aquest dijous han estrenat la Perla 29 i el Festival Grec al Teatre La Biblioteca de Barcelona. És una tragèdia contemporània contra la desmemòria que vol donar veu a les persones silenciades. L'autor del text és Jaume Vinyes i dirigeix el muntatge Oriol Brogi. Montse Pujol.
26: L'Albada és un muntatge contra la desmemòria i té un format coral amb una quarantena de personatges. A través d'una protagonista que inicia una recerca al voltant de la Guerra Civil i les milícies, l'obra s'endinsa en el patiment de diferents nissagues d'una família. El director Oriol Brogi ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio la força del text de Jaume Vinyes.
27: El bonic és veure com un autor contemporani nostre, un autor jove,
2: que viu entre nosaltres, escriu una obra sobre els seus avis, sobre nosaltres, i proposa un joc i dona un joc als espectadors que els actors puguin fer davant seu i puguin explicar-los les formes teatrals, puguin saltar, anar, canviar de personatge, i tu disfrutes amb això.
26: L'obra es presenta com un retaule de la història que analitza contradiccions, esperances, amb una barreja d'espais, de llengües i de llocs de la península.
0: Esports. Amb en David Obach.
6: El Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8a vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final, el segon a la pista murciana, i han situat el 3-1 definitiu. Ha estat la primera Lliga de Javi Rodríguez com a entrenador, assolida a la mateixa pista precisament on va aixecar l'última Lliga com a capità del Barça. Ell mateix en parla als micròfons d'Esport 3.
7: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però hem sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
6: El Barça ha arribat al descans amb un 2-4 favorable amb gols d'Eric, Touré, Pito i João Víctor, però a la represa els murcians han empatat a 4 i han forçat el temps extra. Ara bé, a la pròrroga, Eric novament al primer temps i Antonio, al segon, han segellat el títol per als blaugranes. El porter i capità del Barça, Didac Plana, admetia els patiments a Esport 3.
7: Impressionant. Segurament molts donaven el Pozo per morts, però, hòstia, per estar morts no vegis. Ens han fet suar sang i llàgrimes i molt contents perquè, sobretot els que hem viscut aquests últims temps, hem viscut aquest procés. Bueno, d'anar picant fins a aconseguir-ho, no? I orgullosos perquè el Barça ha tornat.
6: El Barça ha tornat a guanyar una Lliga 3 anys després i ha derrotat per 15a vegada en una final al Pozo de les 15 en què s'han enfrontat tots els equips entre totes les competicions. Pel que fa al Barça de bàsquet, l'endemà de tancar la tercera temporada en blanc en relació als títols, parlem en clau de mercat. El bàsquet blaugrana es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xevi Pujol, com a relleu de Juan Carlos Navarro. I l'opció de Pujol per a la banqueta, en el lloc de Xavi Pascual, és precisament l'entrenador dels vitorians, l'italià Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, el Barça té negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson, del París, i Umoja Gibson, del Chedevita. En canvi, el futur de Claiborne i Juani Marcos és incert, i Miles Cale i Miles Norris marxaran. També és sortida confirmada el Joventut, la de l'aler hongarès Adam Hanga, que deixa l'equip verd i negre després de dues temporades. El Manresa, mentrestant, ha fitxat l'aler pivot internacional Eric Vila, gironí de 28 anys, procedent del Gran Canària. I a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha comunicat el fitxatge de la base internacional Caral Casas, gironina de 33 anys. Casas ha firmat per una temporada procedent del València. Pere Puig, el director esportiu de l'Uni, posa en valor la incorporació.
8: Quan va sorgir l'oportunitat de signar Caral Casas, no vam dubtar gens. Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet, que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut.
6: I encara un apunt de bàsquet. El seleccionador espanyol masculí, Xus Mateo, ha convocat 4 catalans per disputar partits de classificació per al proper Mundial. Són Pierre Oriola i Ferran Bassas, del Manresa, Oriol Paulí, de Lleida, i Joel Parra, del Barça. Del bàsquet passem ara al futbol.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: El Mundial aquest dijous s'ha resolt la primera fase del grup E amb els següents marcadors de la tercera jornada. L'Equador 2, Alemanya 1 i el Curaçao 0, Costa d'Ivori 2.
9: 3CAT Info.
6: A banda del Mundial, l'excapitana del Barça, Alexia Putella, es comunicarà aviat de forma oficial que el seu destí per a la temporada que ve serà London City. Després d'estudiar diferents propostes, finalment Alexia s'ha decidit per aquest club londinenc. I al Girona s'ha fet oficial la sortida del porter Juan Carlos després de 7 temporades al club gironí. Dit això, recuperem ara el fil poliesportiu parlant d'hoquei patins.
9: L'actualitat esportiva a fons.
6: L'Igualada ha festejat el títol de Lliga aconseguit dimarts a la Corunya amb una ofrena a la Basílica de Santa Maria, una ropa als carrers de la capital de l'Anoia i una recepció a l'Ajuntament Igualadí, on la plantilla i el cos tècnic han celebrat el títol des del balcó. En ciclisme, la penedesenca Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de contrarrellotge per quart any consecutiu. La recent campiona de la Volta, Paula Blasi, ha estat quarta.
9: 3CAT Info.
6: En tenis, la blanenca Marina Bassols ha quedat fora del quadre principal del torneig de Wimbledon, el tercer gran slam de la temporada. Bassols ha perdut en l'última eliminatòria de la fase prèvia contra la nord-americana Robin Montgomery en 3 sets, 6-3 i un doble 1-6. El Sabadell femení de waterpolo ha anunciat el fitxatge de la portera internacional Martina Tarré, de 23 anys, procedent del Sant Andreu. Tarré mateixa ja va desvelar fa uns dies que firmaria pel club sabadellenc al Tot Gira.
11: 3CAT Info.

0: Són les 3.
1: Veneçuela espera l'arribada d'ajuda humanitària mentre busca possibles supervivents del doble terratrèmol que va sacsejar el país la matinada passada. Oficialment, el nombre de morts és d'uns 200, però la xifra es podria multiplicar perquè hi ha centenars d'edificis que han quedat en runes i milers de desapareguts. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya, de moment, no confirma cap víctima espanyola. Governs de tot el món donen suport a Veneçuela davant de la tragèdia i envien material de primers auxilis i també equips de rescat. Des d'Europa, la Comissió Europea també ha activat el mecanisme de protecció civil i alguns dels 27, entre els quals hi ha Espanya, ja hi han enviat equips. Un incendi calcina més de 4.000 hectàrees de camps de conreu a la Franja de Ponent. El foc, que s'ha declarat entre Tamarit de Llitera i el Campell, s'ha estès ràpidament, atiat pel vent. S'han desallotjat unes 250 persones de 3 municipis. La principal hipòtesi és que el foc l'ha provocat una màquina que treballava a la zona. L'ONU suspèn el pla d'evacuació a l'estret d'Hormuz després de l'atac a una embarcació. L'Iran adverteix que la ruta de sortida del Golf d'Oman no és segura si les embarcacions transiten per zones no autoritzades. Pel que fa al Líban, Benjamin Netanyahu reitera que Israel no pensa retirar les seves tropes del sud del país àrab.

0: i posarà en perill centenars de llocs de treball. Catalunya estrenarà un sistema pioner a l'AP7 per detectar camions en ruta que incompleixin les normes de circulació. Aquest nou sistema pesarà els vehicles i comprovarà que les dades dels tacògrafs siguin correctes. Si detecta irregularitats, desviarà els camions als antics peatges perquè la policia els inspeccioni a fons. El dolor que es traspassa de generació en generació és un dels temes centrals de l'obra L'Albada, de la Perla 29, que s'ha estrenat dins del Festival Grec. La protagonista investiga uns fets que la portaran de la Guerra Civil Espanyola fins als Jocs Olímpics del 92.
1: Esports.
2: El Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8a vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final. El segon a la pista murciana i han situat així el 3-1 definitiu. El Barça de bàsquet es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xavi Pujol, i l'opció de Pujol per a la banqueta és precisament l'entrenador dels vitorians, Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson del París i Umoja Gibson del Chervita. I el Mundial de Futbol aquest dijous s'ha resolt. La primera fase del grup E amb els següents marcadors de la tercera jornada. Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2.
0: Temps estable amb poc vent i bona mar, sol generalitzat tant al matí com a la tarda. Calor intensa, però a l'interior ja no es passarà dels 37 graus. No s'esperen núvols importants ni xàfecs en les properes jornades, tot i que potser diumenge sí que hi haurà tronades al Pirineu durant la tarda.
1: 3CAT Info.
0: Comencem, us saluda Àlex Bosch.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Veneçuela busca entre la runa possibles supervivents del doble terratrèmol que la matinada passada sacsejava bona part del país. Oficialment, els dos sismes deixen un balanç molt provisional d'uns 200 morts i més d'un miler de ferits, però la xifra es pot multiplicar amb el pas de les hores perquè hi ha centenars d'edificis que han caigut completament a terra. De fet, s'ha creat una plataforma per mirar de localitzar persones desaparegudes i ja hi ha més de 40.000 persones registrades amb qui no s'ha pogut contactar. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: El principal problema per rebre ajut humanitari està en l'operativitat del principal aeroport de Veneçuela, el de Maiquetía, a Caracas, ara tancat, afectat pels tremolors a la zona de La Guaira, a la costa del Carib, de les més afectades pels dos terratrèmols. Aquí hi ha edificis ensorrats o a punt de caure, on els equips de rescat treballen intensament per trobar persones en vida. Jorge Rodríguez és el president del Parlament veneçolà.
4: Han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar y del grupo de expertos en rescate de personas de las Naciones Unidas, que es un grupo de distintas nacionalidades, pero que han sido designados para las Naciones Unidas específicamente para recuperar y rescatar personas en una situación de emergencia o de desastre natural. Insisto, esta es la hora de salvar vida, que de este infortunio vamos a salir unidos.
3: Un dels governs que envia ajut cap a Veneçuela és el d'Espanya. El ministre d'Exteriors del govern espanyol és José Manuel Álvarez.
5: 68 españoles no han sido todavía localizados. Y por lo tanto hago un llamamiento a todos los españoles que se encuentren en Venezuela y que no hayan entrado en contacto con la embajada y el consulado, que por favor estén atentos a las redes sociales, las páginas web de la embajada y el consulado en Venezuela, del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder entrar en contacto con nosotros.
3: Les imatges més dramàtiques estan vivint en aquesta zona, a prop de Maiquetía, La Guaira, que és una mena de balneari, un espai d'estiuets dels veneçolans, també de cap de setmana. Això passava en una jornada festiva i es vivien escenes en aquestes darreres hores també dramàtiques amb el rescat de víctimes en vida com les que podrem escoltar ara.
6: Aquí acabo de salvar un bebé.
7: Vente, mi niño,
6: vente pa' acá, ven. Vente pa' acá, papá. Quédate aquí, papá. Malwi, agarra a los niños y otra niña más. Vente, mami, vente.
8: Somos tres.
6: Son hermanos.
3: El xavisme afronta una de les crisis humanitàries més importants de la seva història. Un govern al veneçolà, el xavisme acostumat a treballar sota pressió en crisis polítiques.

0: i econòmiques, però no en catàstrofes humanitàries d'aquesta magnitud. Un poble, el veneçolà, ja de per si castigat i en penúries.
1: I l'ajuda ja arriba des de tot el món. Són molts els països que han estès la mà a Veneçuela i estan enviant material de primers auxilis i també equips de rescat, tant els més pròxims ideològicament, com Cuba, el Brasil o Mèxic, com els que lideren governs contraris al règim xavista, com l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador. Des d'Europa, la Comissió Europea també ha activat el mecanisme de protecció civil i alguns dels 27 ja hi han enviat equips. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
2: En les properes hores arribaran a Veneçuela diversos equips de rescat i de recerca enviats des de la Unió Europea. Espanya, França, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, Luxemburg i la República Txeca són els primers socis comunitaris que han respost a l'activació del mecanisme europeu de protecció civil. Tots els trasllats es coordinen des de Brussel·les. La portaveu de la Comissió Europea, Eva Herzijova, remarca la seva predisposició a col·laborar.
3: We are ready to step in.
4: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
2: D'Espanya, en concret, hi surt un avió amb soldats de la Unitat Militar d'Emergències i materials de primers auxilis, com ara mantes, màrfegues o pastilles per potabilitzar l'aigua. La Comissió Europea diu que també estan preparats per traslladar assistència mèdica a Veneçuela i, en aquest sentit, el govern espanyol s'ha ofert a instal·lar un hospital de campanya.
1: I un dels primers a respondre a les necessitats de Veneçuela ha estat el president dels Estats Units, Donald Trump. Ha subratllat que estaran al costat dels nous i meravellosos amics, en una referència implícita a l'operació que va deposar Nicolás Maduro. El seu govern hi destinarà 150 milions de dòlars. Marco Rubio és el cap de la diplomàcia nord-americana.
5: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
1: Altres potències, com la Xina i l'Índia, també han tingut gestos semblants.
6: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: I les associacions catalano-veneçolanes ja s'han organitzat per enviar urgent material humanitari a Veneçuela, afectada per dos terratrèmols. Ho faran a través de punts de recollida a tot Catalunya, tot i que encara no s'han concretat quins, i amb la col·laboració de l'ambaixada i el consulat. A l'espera que el govern veneçolà concreti quines són les necessitats més urgents, l'objectiu és enviar material, principalment sanitari i de primers auxilis. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio el president de l'Associació Catalano-Venezolana, Asocavent, José Luis Acuña.
7: Habrán puntos de recogida, no hace falta todo en Venezuela. Entonces estamos coordinando desde Venezuela para acá cuáles son realmente los insumos necesarios. Hay un aeropuerto que está cerrado para vuelos comerciales. No sabemos si está cerrado para ayudas humanitarias. De todas maneras, hay unos 5 o 6 aeropuertos internacionales más, de manera que el aeropuerto no va a ser la limitante.
1: Una reunió en què també ha participat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. L'Ajuntament ha anunciat que oferirà efectius de bombers i una línia de subvencions.
8: Hem ofert a la UME, per part de Bombers de Barcelona, l'ajut tècnic que sigui necessari amb especialistes per causa de col·lapses d'infraestructures o de terratrèmols. L'Ajuntament de Barcelona obre de forma immediata i urgent una línia d'ajut i de cooperació humanitària de 300.000 euros que oferirem a les ONGs que estiguin treballant sobre el terreny.
1: També una guia d'orientacions sobre com ajudar les persones afectades pels terratrèmols. I després dels forts terratrèmols registrats a Veneçuela de magnitud 7,5 i 7,2, els experts alerten que en les pròximes hores i dies és probable que es continuïn produint rèpliques. Els sismòlegs expliquen que el país es troba al límit entre la placa del Carib i la placa sud-americana. El moviment i el fregament entre aquestes dues plaques fan que s'acumuli tensió durant anys, i quan aquesta energia s'allibera de manera sobtada, es generen sismes de gran intensitat. Eulàlia Massana és la catedràtica de geodinàmica de la Universitat de Barcelona.
9: Veneçuela està en un límit de plaques, i al moure's un cantó respecte a l'altre, però està la falla enganxada pel fregament, perquè no pot lliscar suaument, doncs el dia que llisca, ho llisca tot de cop. I a Veneçuela passa això.
6: 3CAT Info.
1: Un incendi ha calcinat unes 4.000 hectàrees de camps de conreu a la franja de Ponent. Les flames s'han declarat entre els municipis de Tamarit de Llitera i el Campell i han avançat molt ràpidament atiades pel vent. S'han hagut de desallotjar 3 municipis i confinar-ne un altre. La principal hipòtesi és que l'incendi s'ha originat per una màquina que treballava segant el camp. El Campell, Júlia Albacar.
4: El foc hauria començat este dijous al migdia per un accident durant la sega dels camps de cereal. El vent ha fet que es propagués ràpidament per conreus i alguna zona forestal i ha complicat les feines d'extinció durant tota la jornada. Ara es continua treballant intensament aprofitant la davallada de temperatures i l'augment de la humitat durant la nit amb brigades terrestres i equips de la UME després que amb l'ocàs es retiressin els mitjans aeris. Un foc que ha obligat a evacuar 240 persones dels nuclis de Sanui, Alins i Calassans, que s'han reubicat a Montsó i Peralta de la Sal, a més de confinar la població de fons. Jorge Azcón és president del govern aragonès.
10: Hayamos conseguido que no solamente no haya que lamentar vidas humanas, que es lo más importante, sino que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados, es evidente que seguimos, que tenemos que seguir con toda la precaución, tenemos que seguir con todo el cuidado.
4: El foc té una forma allargada i afecta majoritàriament conreus i alguna zona forestal. Juan Aurín és alcalde del Campell.
11: De momento son todo campos, algunos ya estaban cosechados, otros no, y también mucha zona de pino y bosque de encina, que esto pues es todo, pues todo gasolina para el incendio. Y más las temperaturas, el tiempo y la sequedad, la falta de humedad que hay.
4: Per este divendres es preveu que hi puguin treballar els mateixos mitjans que durant este dijous.
6: Trescat Info. Trescat Info.
1: El pla d'evacuació de l'ONU a l'estret d'Hormuz s'ha suspès aquest dijous després de l'atac a una embarcació. L'Iran ha advertit que la ruta de sortida pel Golf d'Oman no és segura si les embarcacions transiten per zones no autoritzades per l'autoritat de l'estret, administrada conjuntament per la República Islàmica i Oman. El secretari general de l'Organització Marítima Internacional, l'Agència de les Nacions Unides, ha informat que atura temporalment l'operació per evacuar centenars de vaixells i milers de mariners atrapats des de fa gairebé 4 mesos al Golf Pèrsic a causa de la falta de garanties de seguretat per al trànsit naval a la regió. Tot i que l'Iran no ha admès l'atac d'aquest dijous a un vaixell comercial, el seu cos d'elit militar, la Guàrdia Revolucionària, va advertir que atacaria les naus que no segueixin les rutes navals autoritzades per l'Iran. Pel que fa a la situació al Líban, per tercer dia consecutiu, Israel ha matat milicians d'Hezbollah al sud del país àrab. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha reiterat que el seu país no pensa retirar les tropes del Líban.
12: Dominem el sud del Líban des del cim de Beaufort i ens quedarem tant de temps com calgui a la zona de seguretat del sud del Líban. No tenim intenció de retirar-nos.
1: Israel i el Líban han estat discutint una proposta auspiciada pels Estats Units per crear un pla pilot que permeti la sortida de tropes israelianes del sud del país a mesura que l'exèrcit libanès ocupi les seves posicions i es verifiqui el desarmament d'Hezbollah. I Carles III ha pagat 30 milions de lliures en impostos des que va accedir al tron al setembre del 2022. És el primer monarca britànic que desvela les seves obligacions fiscals. La Casa Reial Britànica ha fet pública la xifra com a part del compromís del monarca amb la transparència, especialment després de l'escàndol del seu germà Andrew Mountbatten Windsor. Londres, Quim Olivares.
13: Carles III ha esdevingut el primer monarca britànic que publica quan ha pagat en impostos personals. Des del setembre del 2022 fins al 2025 ha abonat més de 30 milions de lliures en tributs. Elisabet II mai va revelar els impostos que pagava. La Casa Reial també ha publicat que Carles III i la reina Camilla no faran servir el Palau de Buckingham com a residència una vegada s'acabin les obres de rehabilitació l'any que ve. És el desig dels reis perquè l'emblemàtic monument sigui el centre de les cerimònies reials i esdevingui un bé patrimonial nacional amb més oportunitats d'accés al públic. El Palau de Buckingham ha estat la residència oficial de la monarquia a Londres des que la reina Victòria s'hi va traslladar el 1837. Elisabet II també hi va viure fins que va esclatar la pandèmia de la Covid-19 al 2020, quan es va traslladar al castell de Windsor i ja no hi va tornar. Actualment, Carles III i Camilla viuen a Clarence House, situada a pocs metres del Palau de Buckingham.
6: El temps.
1: Amb en Dani Ramírez.
14: La calor no ens abandona, la calor és forta, però cal dir que tècnicament no és onada de calor, ja no superem els llindars establerts per a cada població, per a cada comarca, i per tant la calor és molt intensa, com si fos juliol, però sortim d'aquesta punta màxima que va arribar, doncs, sobretot dilluns, al voltant de 22, 23, és quan es va disparar més la temperatura, recordem els 43 graus al Pla de Lleida, ahir es van quedar amb 38, que és altíssima, però ja són 5 graus menys que no pas el dia 22. Bé, les properes hores, calma i tranquil·litat, poc vent, mar plena o arrissada, es nota una mica més d'humitat, el litoral, arran de mar, més xafogó, el barcelonès sobretot, el Maresme, punts de la Costa Brava com la Selva i el Baix Empordà, fins i tot al sud del Baix Camp, Delta de l'Ebre, es nota que, tot i baixar una mica la temperatura, fa xafogó. I les mínimes podran ser entre tropicals i tòrrides per sobre dels 25 graus, per exemple, a la ciutat de Barcelona, probablement 25, 25 i mig de mínima, quan a l'interior podrem baixar cap als 17, 18 o 20. En general, la costa entre 22 i 24. Tot això amb sol, cap tempesta al Pirineu, i potser les esperem, aquestes tronades que puguin aparèixer, sempre amb calor que es manté estable, potser baixa un grau els propers dies. De cara a diumenge, a la tarda sí que pot haver-hi, doncs, una mica de pluja, xàfecs i tronades, i podrien continuar o ser més intenses dilluns i dimarts de la setmana entrant.
6: Trescat Info. Trescat Info.
1: Un quart i tres minuts. L'endemà que Pedro Sánchez reiterés la seva intenció d'esgotar la legislatura al ple del Congrés amb els vots del Partit Popular, Vox i Junts, l'ha instat per primer cop a sotmetre's a una qüestió de confiança que assumeixi responsabilitats per la corrupció i dimiteixi. Pel PSOE, res ha canviat malgrat els retrets dels seus socis per la poca autocrítica del president espanyol. Madrid, Àngels Lafuente.
15: Pel govern, la moció del PP aprovada al Congrés no canvia res. Té un efecte polític zero i defensen que continuen aprovant iniciatives tot i les peticions d'anar a eleccions per part de l'oposició i d'alguns socis. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
16: Hemos ganado la inmensa mayoría de las votaciones. Por supuesto, la derecha nunca está a favor de ningún avance, con lo cual ha sido un pleno muy positivo que hemos seguido avanzando y seguimos aprobando medidas.
15: Una moció de confiança que ha tirat endavant amb els vots del PP, Vox i també amb els de Junts, un suport que Núñez Feijóo espera que es mantingui.
17: La Cámara se ha manifestado doblemente. Presenta usted una cuestión de confianza, presenta usted su dimisión. Por tanto, vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
15: Mentrestant, creix el malestar entre els socis per la falta de propostes i d'autocrítica del president espanyol. Gabriel Rufián, d'Esquerra, i Aina Vidal, dels Comuns, aquesta en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
18: Creo que no es de recibo sustentar tu discurso después de casi un mes de retraso en el Tomás.
19: Són moltes les normes que tenim per endavant, per això no entenem que ahir el president no fos, en primer lloc, més humil i, a més, més ambiciós.
15: L'últim ple del curs parlamentari ha acabat amb la bancada popular exigint dimissió i amb els diputats socialistes aplaudint drets i un Pedro Sánchez que no ha deixat de somriure.
1: I José Luis Rodríguez Zapatero ha reclamat aquest dijous al jutge del cas Plus Ultra que anul·li tota la investigació contra ell. L'expresident espanyol considera que se li ha vulnerat el dret a la defensa i a la intimitat i s'han incorporat proves al marge de la llei. Tot plegat hores després que de la filtració de les converses de l'expresident amb la seva secretària i de les seves agendes dels últims dos anys. Una filtració que inclou informació de qüestions que no tenen res a veure amb la seva imputació en la causa, com ara cites mèdiques o per a la perruqueria, trobades privades o classes d'anglès. Des del govern espanyol han denunciat la gravetat de la filtració. Sentim el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente.
20: Se han publicado cosas como que el señor Zapatero se hace las cejas. Ahí aparecen cenas privadas, pero además aparecen sus claves de alguno de sus correos electrónicos, cuentas bancarias, dirección, etcétera. Nos parece de una extrema gravedad.
1: Ara, el jutge de la causa, José Luis Calama, vol saber qui ho ha filtrat. De moment, el magistrat ha pres mesures per evitar que es repeteixi. A partir d'ara, a més d'ell, només la Fiscalia i el Partit Popular tindran accés a la informació del cas emmagatzemada al núvol. Els populars hi podran accedir com a representants de les acusacions populars. La resta, Vox i les entitats ultres, hauran de consultar-la al jutjat. I José Luis Ábalos es declara víctima d'un judici polític i amb un veredicte que assegura ja estava escrit de fa temps. Des de Soto del Real, l'exministre socialista s'ha pronunciat per primer cop sobre la sentència del cas Mascaretes per titllar de desmesurada la seva condemna, 24 anys entre reixes, i carregar contra el fet que el Suprem eximeixi el comissionista Víctor de Aldama d'anar a la presó. Són uns àudios que ha avançat la SER.
0: Porque en definitiva estaba predeterminado. Creo también que hay otras cosas que matan a la democracia, como la desproporción, como el premio al delator que no ha arrepentido.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Els treballadors de la multinacional DAU a Tarragona demanen la implicació directa de la Generalitat per frenar a prop de 140 acomiadaments. Diuen que, si no s'aproven ajudes a la descarbonització, el problema s'estendrà a la resta d'empreses del sector químic. Tarragona, Ricard Buigas.
21: Els representants dels treballadors diuen que el cas de DAU no es pot analitzar com un problema aïllat. Han anat al Parlament per reclamar a la Generalitat que aporti ajudes a la descarbonització de la planta a canvi de mantenir els 138 llocs de treball que volen eliminar. El president del comitè d'empresa de DAU Sud, David Navarro, diu que si no fan res, després arribaran els acomiadaments d'altres empreses.
22: Aquí, si no parlem d'abaratir el preu de l'energia, de posar facilitats per descarbonitzar les nostres empreses, ho passarem malament quan comencin a tancar, una a una. Perquè nosaltres ens quedarem sense feina, però el país es quedarà sense futur.
21: Els treballadors han proposat la creació d'una taula de negociació amb la Generalitat i DAU. Lamenten que 20 dies després d'anunciar els acomiadaments, la multinacional nord-americana encara no els ha lliurat cap memòria que acrediti ni justifiqui la reducció d'ocupació que, segons diuen, començarà al setembre.
1: I Catalunya estrenarà un sistema intel·ligent pioner per detectar a distància situacions perilloses o incompliments en els camions. Amb uns sensors pesarà els vehicles en moviment, llegirà les matrícules i obtindrà dades de tacògrafs o altres requisits. Si detecten cap anomalia, s'ordenarà als conductors que es desviïn als antics peatges de Martorell, la Llagosta, la Roca del Vallès, la Jonquera i Vilaseca per fer-los una inspecció policial i sancionar-los en cas d'irregularitat. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
23: Això ens ha d'ajudar molt també a ser selectius a l'hora de controlar aquesta autopista. Per tant, la informació serà determinant i bàsica.
1: Aquesta tecnologia tindrà un cost de gairebé 4 milions i mig d'euros i estarà en ple funcionament d'aquí un any.
6: Esports.
1: Amb en David Ubach.
24: El Barça de Futbol Sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8a vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final, el segon a la pista murciana, i han situat el 3-1 definitiu. Ha estat la primera Lliga de Javi Rodríguez com a entrenador assolida precisament a la mateixa pista on va aixecar l'última Lliga com a capità del Barça ara fa 14 anys. Ell mateix en parla als micròfons d'Esport 3.
25: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però hem sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
24: El Barça ha arribat al descans amb un 2-4 favorable amb gols d'Eric, Touré, Pito i João Víctor, però a la represa els murcians han empatat a 4 i han forçat el temps extra. Ara bé, a la pròrroga, Eric novament al primer temps i Antonio al segon han segellat el títol per als blaugranes. El porter i capità del Barça, Didac Plana, admetia els patiments a Esport 3.
25: Impressionant. Segurament molts donaven el Pozo per morts, però, hòstia, per estar morts no vegis. Ens han fet suar sang i llàgrimes i molt contents perquè, sobretot els que hem viscut aquests últims temps, hem viscut aquest procés. Bueno, d'anar picant fins a aconseguir-ho, no? I orgullosos perquè el Barça ha tornat.
24: El Barça ha tornat a guanyar una Lliga 3 anys després i ha derrotat per 15a vegada en una final el Pozo, de les 15 en què s'han enfrontat tots els equips entre totes les competicions. Pel que fa al Barça de bàsquet, l'endemà de tancar la tercera temporada en blanc en relació als títols, parlem en clau de mercat. El bàsquet blaugrana es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xevi Pujol, com a relleu de Juan Carlos Navarro. I l'opció de Pujol per a la banqueta, en el lloc de Xavi Pascual, és precisament l'entrenador dels vitorians, l'italià Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, el Barça té negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson, del París, i Umoja Gibson, del CD Vita. En canvi, el futur de Clyburn i Juan y Marcos és incert, i Miles Cale i Miles Norris marxaran. També sortida confirmada al Joventut, la de l'alep hongarès Adam Hanga, que deixa l'equip verd i negre després de dues temporades. El Manresa, mentrestant, ha fitxat l'alè pivot internacional Eric Vila, gironí de 28 anys, procedent del Gran Canària. I a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha comunicat el fitxatge de la base internacional Caral Casas, gironina de 33 anys. Casas ha firmat per una temporada procedent del València. Del bàsquet, passem ara al futbol.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
24: Al Mundial, aquest dijous, s'ha resolt la primera fase del grup E amb els següents marcadors de la tercera jornada. Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2. A la classificació, Alemanya passa a 700 com a primer de grup, la Costa d'Ivori com a segona, mentre que Equador apunta a entrar-hi entre les millors terceres. Mentrestant, la selecció espanyola juga dissabte contra l'Uruguai i el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, entre d'altres aspectes de l'actualitat, s'ha referit al paper de Lamine Yamal, el futbolista del Barça.
2: La persona le ayuda a ser mejor futbolista y a él desde luego le ayuda porque está muy, muy centrado en cuál es su objetivo, cuál es el camino que quiere conseguir, que quiere recorrer para conseguir lo que puede conseguir en el futuro.
6: 3CAT Info.
24: A banda del Mundial, afegim que l'excapitana del Barça, Alexia Putella, es comunicarà aviat, de forma oficial, que el seu destí per a la temporada que ve serà el London City. Després d'estudiar diferents propostes, finalment Alexia s'ha decidit per aquest club londinenc. I al Girona s'ha confirmat la sortida del porter Juan Carlos després de 7 temporades al club gironí. Recuperem ara el fil poliesportiu parlant d'hoquei patins.
6: 3CAT Info.
24: L'Igualada ha festejat el títol de Lliga aconseguit dimarts a la Corunya amb una ofrena a la Basílica de Santa Maria, una ropa als carrers de la capital de l'Anoia i una recepció a l'Ajuntament igualadí, on la plantilla i el cos tècnic han celebrat el títol des del balcó aquest dijous. En ciclisme, destaquem també que la penedesenca Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de contrarrellotge per quart any consecutiu. La recent campiona de la Volta, Paula Blasi, ha estat quarta per la seva banda.
6: 3CAT Info.
24: Temps encara per subratllar que el Sabadell femení de waterpolo ha anunciat el fitxatge de la portera internacional Martina Tarré, de 23 anys, procedent del Sant Andreu. Tarré mateixa ja va desvelar fa uns dies, en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio, que fitxaria pel club sabadellenc. I sense sortir de l'aigua, el nedador barceloní Nil Cadavall, del Sant Andreu, ha aconseguit la marca mínima, els 200 metres estils, per participar a l'Europeu de París d'aquest juliol. Cadavall ha aconseguit la mínima al Campionat d'Espanya, que es fa aquests dies a Palma de Mallorca. I al Mundial de MotoGP continuen els moviments de pilots de cara a la temporada que ve. Aprilia ha anunciat el fitxatge del bicampió mundial Pecco Bagnaia per 4 temporades procedent de Ducati.
6: Són 2:15.

0: Moment de repassar les més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que Veneçuela espera l'arribada d'ajuda humanitària mentre busca possibles supervivents del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. Oficialment, el nombre de morts és d'uns 200, però la xifra es podria multiplicar perquè hi ha centenars d'edificis que han quedat en runes. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya, de moment, no confirma cap víctima espanyola. Governs de tot el món donen suport a Veneçuela davant la tragèdia i envien material de primers auxilis i també equips de rescat. Des d'Europa, la Comissió Europea també ha activat el mecanisme de protecció civil i alguns dels 27, entre els quals Espanya, ja hi han enviat equips. Un incendi calcina més de 4.000 hectàrees de camps de conreu a la franja de Ponent. El foc, que s'ha declarat entre Tamarit de Llitera i el Campell, s'ha estès ràpidament, atiat pel vent. S'han desallotjat unes 250 persones de 3 municipis. La principal hipòtesi és que el foc l'ha provocat una màquina que treballava a la zona. I en la següent mitja hora també us explicarem que el Tribunal Suprem dels Estats Units avala la decisió de Donald Trump d'acabar amb les proteccions legals per als migrants que fugen de la violència i els desastres naturals a Haití i Síria. Això exposa 350.000 haitians i 6.000 sirians a una possible deportació immediata. La falta d'habitatge limita la mobilitat laboral i l'atracció de talent i està afectant el creixement econòmic, segons les cambres de comerç catalanes. Tot i això, les cambres asseguren que l'economia catalana viu un canvi qualitatiu perquè està augmentant la productivitat en un període d'alta creació d'ocupació. I 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent, i compartirà a partir d'ara espai amb grans corporacions públiques com la BBC, France Television, Ràdio Televisió Espanyola o la RAI. Ho ha aprovat l'Assemblea General d'aquesta organització. Sumari d'esports amb en David Ubach.
1: En què destaquem que el Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8a vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final. El segon a la pista murciana i han situat així el 3-1 definitiu.
0: I temps estable, amb poc vent i bona mar, sol generalitzat tant al matí com a la tarda. Calor intensa, però a l'interior ja no es passarà dels 37 graus. No s'esperen núvols importants ni xàfecs en les properes jornades, tot i que potser diumenge sí que hi haurà tronades al Pirineu durant la tarda. Dos quarts i tres minuts, continuem. Veneçuela busca entre la runa possibles supervivents del doble terratrèmol que la matinada passada va sacsejar bona part del país. Oficialment, els dos sismes deixen un balanç molt provisional d'uns 200 morts i més d'un miler de ferits, però la xifra es pot multiplicar amb el pas de les hores perquè hi ha centenars d'edificis que han caigut completament a terra. De fet, s'ha creat una plataforma per mirar de localitzar persones desaparegudes i ja hi ha més de 40.000 persones registrades amb qui no s'ha pogut contactar. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
2: El principal problema per rebre ajut humanitari està en l'operativitat del principal aeroport de Veneçuela, el de Maiquetía, a Caracas, ara tancat, afectat pels tremolors a la zona de La Guaira, a la costa del Carib, de les més afectades pels dos terratrèmols. Aquí hi ha edificis ensorrats o a punt de caure on els equips de rescat treballen intensament per trobar persones en vida. Jorge Rodríguez és el president del Parlament veneçolà.
3: Han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar y del grupo de expertos en rescate de personas de las Naciones Unidas, que es un grupo de distintas nacionalidades, pero que han sido designados para las Naciones Unidas específicamente para recuperar y rescatar personas en una situación de emergencia o de desastre natural. Insisto, esta es la hora de salvar vidas, que de este infortunio vamos a salir unidos.
2: Un dels governs que envia ajut cap a Veneçuela és el d'Espanya. El ministre d'Exteriors del govern espanyol és José Manuel Álvarez.
4: 68 espanyoles no han sido todavía localizados. Y por lo tanto hago un llamamiento a todos los españoles que se encuentren en Venezuela y que no hayan entrado en contacto con la embajada y el consulado, que por favor estén atentos a las redes sociales, las páginas web de la embajada y el consulado en Venezuela, del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder entrar en contacto con nosotros.
2: Les imatges més dramàtiques estan vivint en aquesta zona, a prop de Maiquetía, La Guaira, que és una mena de balneari, un espai d'estiuets dels veneçolans, també de cap de setmana. Això passava en una jornada festiva i es vivien escenes en aquestes darreres hores també dramàtiques amb el rescat de víctimes en vida, com les que podrem escoltar ara.
5: Aquí acabamos de salvar un bebé.
6: Mi niño,
5: vente para acá, ven. Vente para acá, papá. Quédate aquí, papá. Malwi, agarra a los niños y otra niña más. Vente, mami, vente.
7: Somos tres.
5: ¿Son hermanos? ¿Ustedes?
7: Sí, somos tres.
2: El chavisme afronta una de les crisis humanitàries més importants de la seva història. Un govern al veneçolà, el chavisme acostumat a treballar sota pressió en crisis polítiques i econòmiques, però no en catàstrofes humanitàries d'aquesta magnitud. Un poble al veneçolà ja de per si castigat i en penúries.
0: I l'ajuda ja arriba des de tot el món. Són molts els països que han estès la mà a Veneçuela i estan enviant material de primers auxilis i també equips de rescat, tant els més pròxims ideològicament, com Cuba, el Brasil o Mèxic, com els que lideren governs contraris al règim chavista, com l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador. Des d'Europa, la Comissió Europea també ha activat el mecanisme de protecció civil i alguns dels 27 ja hi han enviat equips. Brussel·les, Bruno Forte de Mires.
8: En les properes hores arribaran a Veneçuela diversos equips de rescat i de recerca enviats des de la Unió Europea. Espanya, França, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, Luxemburg i la República Txeca són els primers socis comunitaris que han respost a l'activació del mecanisme europeu de protecció civil. Tots els trasllats es coordinen des de Brussel·les. La portaveu de la Comissió Europea, Eva Herzijova, remarca la seva predisposició a col·laborar.
9: We are ready to step in.
10: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
8: D'Espanya, en concret, hi surt un avió amb soldats de la Unitat Militar d'Emergències i materials de primers auxilis, com ara mantes, màrfegues o pastilles per potabilitzar l'aigua. La Comissió Europea diu que també estan preparats per traslladar assistència mèdica a Veneçuela i, en aquest sentit, el govern espanyol s'ha ofert a instal·lar un hospital de campanya.
0: I un dels primers a respondre a les necessitats de Veneçuela ha estat el president dels Estats Units, Donald Trump. Ha subratllat que estaran al costat dels nous i meravellosos amics, en una referència implícita a l'operació que va deposar Nicolás Maduro. El seu govern hi destinarà 150 milions de dòlars. Marco Rubio és el cap de la diplomàcia nord-americana.
11: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
0: Altres potències, com la Xina i l'Índia, també han tingut gestos semblants.
12: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Un incendi ha calcinat unes 4.000 hectàrees de camps de conreu a la franja de Ponent. Les flames s'han declarat entre els municipis de Tamarit, de Llitera i el Campell i han avançat molt ràpidament atiades pel vent. S'han hagut de desallotjar tres municipis i confinar-ne un altre. La principal hipòtesi és que l'incendi s'ha originat per una màquina que treballava segant el camp. El Campell, Júlia Albacar.
13: El foc hauria començat este dijous al migdia per un accident durant la sega dels camps de cereal. El vent ha fet que es propagués ràpidament per conreus i alguna zona forestal i ha complicat les feines d'extinció durant tota la jornada. Ara es continua treballant intensament aprofitant la davallada de temperatures i l'augment de la humitat durant la nit amb brigades terrestres i equips de la UME després que amb l'ocàs es retiressin els mitjans aeris. Un foc que ha obligat a evacuar 240 persones dels nuclis de Sanui, Alins i Calassans que s'han reubicat a Montsó i Peralta de la Sal, a més de confinar la població de fons. Jorge Azcón es president del govern aragonès.
14: Hayamos conseguido que no solamente no haya que lamentar vidas humanas, que es lo más importante, sino que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados, es evidente que seguimos, que tenemos que seguir con toda la precaución, tenemos que seguir con todo el cuidado.
13: El foc té una forma allargada i afecta majoritàriament conreus i alguna zona forestal. Juan Aurín és alcalde del Campell.
15: De momento son todo campos. Algunos ya estaban cosechados, otros no.
6: y también mucha zona de pino y bosque de encina, que esto pues es todo, pues todo gasolina para el incendio. Y más las temperaturas, el tiempo i la sequedat, la falta d'humedat que hi ha.
13: Per este divendres es preveu que hi puguin treballar els mateixos mitjans que durant este dijous.
0: Més coses. El Tribunal Suprem dels Estats Units avala la decisió del govern de Donald Trump d'acabar amb les proteccions legals per als migrants que fugen de la violència i els desastres naturals a Haití i Síria. Això exposa 350.000 haitians i 6.000 sirians a una possible deportació immediata. Aquests ciutadans gaudeixen de l'estatus de protecció temporal que permet a estrangers de països afectats per guerres o catàstrofes naturals viure als Estats Units mentre el retorn al seu país impliqui un perill per a la seva vida. Sota aquest programa, a més dels haitians i els sirians, s'hi aixopluguen prop d'un milió de persones procedents d'una quinzena de països com Venezuela, Ucraïna i El Salvador. La decisió del Tribunal Suprem nord-americà, per tant, obre la porta que el govern Trump deporti més d'un milió d'immigrants que fins ara gaudien d'un estatus legal per viure als Estats Units. El Suprem també ha dictaminat que el govern federal pot, legalment, denegar l'asil als migrants fins i tot abans que arribin a un port d'entrada nord-americà. Les dues decisions s'han pres amb el vot a favor dels 6 magistrats conservadors del Suprem i el vot en contra dels 3 jutges més progressistes. I la falta d'habitatge limita la mobilitat laboral i l'atracció de talent i afecta el creixement econòmic de Catalunya. La memòria econòmica de Catalunya del 2025, que han elaborat les cambres de comerç catalanes, assegura que la crisi de l'habitatge resta competitivitat al país. Josep Santacreu és el president de la Cambra de Barcelona.
15: La persistència d'aquesta situació no només impacta en el desenvolupament de les persones, sinó que també impacta i molt el desenvolupament social i econòmic del territori. La falta d'habitatge també afecta la capacitat de captació i de retenció de talent.
0: Tot i això, la directora de l'estudi, Carme Poveda, assegura que el creixement econòmic és ara més equilibrat i assegura que estem assistint a un canvi qualitatiu.
16: Creix la productivitat en un període de forta creació d'ocupació i això no havia succeït en anteriors etapes expansives.
0: La memòria de les cambres conclou també amb les dades de l'any passat que cada cop hi ha més empreses grans, amb més marge de benefici i més llocs de feina nous en sectors de més valor afegit, com ara el tecnològic i la indústria.
12: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Els litigis per clàusules abusives de bancs i entitats financeres col·lapsen la justícia. El 60% dels procediments civils a l'Audiència de Barcelona corresponen a aquest àmbit i això dilata fins a més de 3 anys l'espera per tenir data de judici. Antonio Rocío és el president de l'Audiència.
17: Y en ese 60, entiéndanme, tenemos que meter todo el tema de cláusulas abusivas, tenemos que meter también todo el tema de usura y tarjeta revolving.
0: Recio considera insuficient les 90 noves places judicials que preveu el projecte de llei aprovat pel Ministeri de Justícia, 8 de les quals es destinaran a l'Audiència de Barcelona. La demora també afecta la resta de procediments civils, com herències, desnonaments o accidents de trànsit, que poden trigar més de 3 anys a tenir data de judici a l'Audiència de Barcelona, sense comptar amb el retard acumulat a la primera instància, que ronda els 2 anys. I el Congrés ha aprovat aquest dijous penalitzar amb fins a 2 anys de presó les anomenades teràpies de conversió per a persones LGTBIQ+. La reforma del Codi Penal, impulsada pel PSOE, ha tirat endavant amb 178 vots a favor, 32 en contra, tots de Vox i 137 abstencions del Partit Popular. La iniciativa preveu penes de presó de 6 mesos a 2 anys i multes econòmiques per a qui apliqui o practiqui mètodes destinats a modificar o negar l'orientació sexual, la identitat sexual o l'expressió de gènere d'una persona, encara que ella mateixa hi hagi donat consentiment. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo ho ha qualificat de tortures.
18: Estamos avanzando en contra de todo tipo de terapias que violentan la dignidad de las personas y que son tortura y tratos inhumanos y degradantes.
0: La modificació de la llei ha de passar ara pel Congrés, que podria modificar-la i retornar-la al Senat per sotmetre-la a una segona votació. Fins ara, aquestes pràctiques estaven prohibides i es castigaven amb sancions administratives. I Lloret de Mar impulsa el servei Taxi Segur per garantir que les dones arribin amb seguretat a casa seva després del final del trajecte. Els taxistes s'esperaran fins que entrin al seu domicili o allotjament si són turistes. Una iniciativa que s'afegeix a altres similars en d'altres municipis com Manresa. Girona, Maria Rovira.
19: La iniciativa la impulsa el Gremi de Taxistes i l'Ajuntament, i els taxis que hi participin s'identificaran amb uns adhesius on es pot llegir quan arribis a destinació m'espero que entris. Ho explicava Míriam Rodríguez, regidora d'Igualtat de Lloret de Mar.
20: Que moltes vegades, a l'hora de ficar la clau al portal, doncs tens com aquesta sensació d'inseguretat quan obres la porta, de dir, ostres, si ve algú per darrere, no? I te sents més vulnerable. Llavors, saber que hi ha una persona que està esperant a que tu accedeixis et dona seguretat, no? Al final és el que fem les dones amb les amigues quan les portem a casa.
19: Juan Antonio Torres, president de l'associació Ràdio Teletaxi Lloret, que aplega una quarantena de llicències de taxi de la població, explicava que de seguida van veure amb bons ulls la iniciativa.
21: Nosaltres ja era una cosa que veníem fent amb normalitat. Ja a l'anterior junta vam proposar això. Què tal si li donem publicitat això perquè la dona vagi més segura amb vosaltres, i nosaltres no vam tenir cap dubte en dir endavant.
19: Afegeix que serà un servei, sobretot, apreciat durant la nit i l'impulsen ara, coincidint amb l'inici de la campanya d'estiu.
12: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
22: La calor no ens abandona, la calor és forta, però cal dir que tècnicament no és una onada de calor, ja no superem els llindars establerts per a cada població, per a cada comarca, i, per tant, la calor és molt intensa, com si fos juliol, però sortim d'aquesta punta màxima que va arribar, doncs, sobretot dilluns, al voltant de 22, 23, és quan es va disparar més la temperatura, recordem, els 43 graus al Pla de Lleida. Ahir van quedar amb 38, que és altíssima, però ja són 5 graus menys que no pas el dia 22. Bé, les properes hores, calma i tranquil·litat, poc vent, mar plana o arrissades, tota una mica més d'humitat, el litoral, arran de mar, més xafogó, el barcelonès sobretot, el Maresme, punts de la Costa Brava com la Selva i el Baix Empordà, fins i tot al sud del Baix Camp, Delta de l'Ebre, es nota que, tot i baixar una mica la temperatura, fa xafogó. I les mínimes podran ser entre tropicals i tòrrides per sobre dels 25 graus, per exemple, a la ciutat de Barcelona, probablement 25, 25 i mig de mínima, quan a l'interior podem baixar cap als 17, 18 o 20. En general, la costa entre 22 i 24. Tot això amb sol, cap tempesta al Pirineu, i potser les esperem, aquestes tronades, que puguin aparèixer, sempre amb calor que es manté estable, potser baixa un grau els propers dies. De cara a diumenge, a la tarda sí que pot haver-hi, doncs, una mica de pluja, xàfecs i tronades, i podrien continuar o ser més intenses dilluns i dimarts de la setmana entrant.
12: Trescat Info. Trescat Info.
0: I a Catalunya, l'última onada de calor ha deixat 43 morts atribuïbles a les altes temperatures des de diumenge, segons el sistema de monitorització de la mortalitat de l'Institut de Salut Carlos III. El sistema d'emergències mèdiques ha atès més de 260 persones i la meitat han necessitat ambulància. Diem morts atribuïbles a la calor i no pas a causa de la calor, perquè es tracta d'una xifra basada en estimacions, tal com explica el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, a TV3.
23: Això no s'ha vist, morir una persona a causa del calor. És l'estimació que es fa a partir del registre de mortalitat diària aplicant uns models matemàtics o estadístics. Uns models que tenen en compte les temperatures i altres variables, i que llavors diuen de la mortalitat que sí que estem veient, persones que contem que han mort durant aquests dies, un percentatge és atribuïble a la calor.
0: A tot l'estat s'han registrat 212 morts atribuïbles a la calor, principalment de persones de més de 80 anys. La majoria d'urgències han estat per esgotament per calor, una afectació que pot arribar a ser greu. L'episodi va acabar ahir amb temperatures superiors als 40 graus en zones de l'interior i també de Ponent. I es manté la prealerta sanitària a Martorelles, al Vallès Oriental, per una plaga de mosques. El focus s'ha trobat en una empresa de reciclatge del polígon industrial, la mateixa on hi ha hagut una altra invasió d'aquests insectes a la nau que tenen a Hostalric, a la Selva. Martorelles, Mar de Vallès.
1: Feia dies que els veïns de Martorelles es queixaven de la gran quantitat de mosques per tot arreu. Amb la forta calor, la situació ha empitjorat. El focus de la plaga està en una empresa de reciclatge, concretament en tones de plàstics trinxats amuntegats a l'exterior. Dimarts, l'Ajuntament va decretar la prealerta sanitària per coordinar les actuacions i acabar amb aquests insectes. També ha requerit a l'empresa que retiri el material. Es dona el cas que es tracta de la mateixa empresa que també té una nau de reciclatge a Hostalric, a la Selva, on a principis de setmana es va localitzar una altra plaga de mosques. Els responsables de la firma han posat trampes amb feromones i han fumigat les zones afectades. Mentre duri la situació, l'Ajuntament de Martorelles recomana als ciutadans més propers a l'àrea afectada que tanquin portes i finestres. El Comitè Municipal d'Emergència s'ha reunit aquest dijous i ho farà cada dia fins que els insectes hagin desaparegut.
0: La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, ha citat a declarar els primers testimonis del cas la setmana vinent. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, està previst que una desena de persones compareguin davant del jutjat entre dimarts i divendres. La primera jornada de declaracions serà dimarts 30 de juny, quan estan citats quatre testimonis. Entre les persones que declararan hi ha la terapeuta familiar i diversos agents de la unitat d'intervenció de muntanya dels Mossos d'Esquadra que van participar en la inspecció de la zona on Andic va caure durant una excursió a prop de les coves del Salnitre, al massís de Montserrat. El divendres 3 de juliol serà el torn de les dues filles d'Isaac Andic, germanes del principal investigat en la causa per un presumpte delicte d'homicidi. La investigació continua oberta per aclarir les circumstàncies de la mort de l'empresari.
12: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent. Ho ha aprovat a Praga l'Assemblea General de la UER, que ha donat llum verda a la modificació dels seus estatuts que ha de permetre, que ha permès, de fet, a 3CAT integrar-se a l'organització com a membre auxiliar. Praga, Jordi Regàs.
3: Fa anys que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals intentava accedir a la Unió Europea de Radiodifusió, coneguda també com a EBU. És un club exclusiu del que forma part la BBC, la RAI o Radio Televisió Espanyola, que fins aquest dijous només permetia l'accés de corporacions de mitjans públics d'estricte àmbit estatal. Una votació a l'Assemblea General ha permès, però, que l'accés s'hagi ampliat a corporacions d'àmbit regional. Per 3CAT són molts els avantatges que comporta haver entrat a la UER. Rosa Romà, presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
4: Tenim molta més capacitat, no?, d'imatges i d'informació a nivell internacional, no només europeu, sinó mundial. El suport també quan enviem delegats o corresponsalies fora amb situacions de guerra, etcètera, no? No és el mateix anar-hi pel teu compte, que forma part d'aquesta xarxa europea, doncs, que té una capacitat de solidesa i de seguretat molt gran. També tota la part tecnològica en la qual nosaltres participem dels grups en temes tecnològics i d'innovació. La vessant també legal, com ens representen a Europa per lluitar per la prominència dels mitjans públics.
3: Accedir a la UER vol dir també projectar en l'entorn europeu el model i continguts en català de 3CAT. És, a més, un clar reforç de la legitimitat i la identitat catalanes a un nivell europeu i global al que no s'havia arribat abans.
5: Després d'una guerra perduda, no hi ha res més trist que una guerra guanyada.
24: Soc el sergent Ernest Bartolomé i estaré a càrrec de la vostra instrucció. Luchem al soy!
0: La guerra civil és un dels temes que aborda l'obra L'Albada, que aquest dijous han estrenat la Perla 29 i el Festival Grec al Teatre La Biblioteca de Barcelona. És una tragèdia contemporània contra la desmemòria que vol donar veu a les persones silenciades. L'autor del text és Jaume Vinyes i dirigeix el muntatge Oriol Brogi. Montse Pujol.
25: L'Albada és un muntatge contra la desmemòria i té un format coral amb una quarantena de personatges. A través d'una protagonista que inicia una recerca al voltant de la guerra civil i les milícies, l'obra s'endinsa en el patiment de diferents nissagues d'una família. El director Oriol Brogi ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio la força del text de Jaume Vinyes.
26: El bonic és veure com un autor contemporani nostre, un autor jove, que viu entre nosaltres, escriu una obra sobre els seus avis, sobre nosaltres, i proposa un joc i dona un joc als espectadors que els actors puguin fer davant seu i puguin explicar-los les formes teatrals, puguin saltar, anar, canviar de personatge, i tu disfrutes amb això.
25: L'obra es presenta com un retaule de la història que analitza contradiccions, esperances, amb una barreja d'espais, de llengües i de llocs de la península.
0: Esports. Amb en David Obach.
2: El Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8a vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final, el segon a la pista murciana, i han situat el 3-1 definitiu. Ha estat la primera Lliga de Javi Rodríguez com a entrenador assolida a la mateixa pista, precisament on va aixecar l'última Lliga com a capità del Barça. Ell mateix en parla als micròfons d'Esport 3.
7: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però hem sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
2: El Barça ha arribat al descans amb un 2-4 favorable amb gols d'Eric, Touré, Pito i Joao Víctor, però a la represa els murcians han empatat a 4 i han forçat el temps extra. Ara bé, a la pròrroga, Eric novament al primer temps i Antonio, al segon, han segellat el títol per als blaugranes. El porter i capità del Barça, Didac Plana, admetia els patiments a Esport 3.
7: Impressionant. Segurament molts donaven el Pozo per morts, però, hòstia, per estar morts no vegis. Ens han fet suar sang i llàgrimes i molt contents perquè, sobretot els que hem viscut aquests últims temps, hem viscut aquest procés. Bueno, d'anar picant fins a aconseguir-ho, no? I orgullosos perquè el Barça ha tornat.
2: El Barça ha tornat a guanyar una Lliga 3 anys després i ha derrotat per 15a vegada en una final al Pozo, de les 15 en què s'han enfrontat tots els equips entre totes les competicions. Pel que fa al Barça de bàsquet, l'endemà de tancar la tercera temporada en blanc en relació als títols, parlem en clau de mercat. El bàsquet blaugrana es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xevi Pujol, com a relleu de Juan Carlos Navarro. I l'opció de Pujol per a la banqueta, en el lloc de Xevi Pascual, és precisament l'entrenador dels vitorians, l'italià Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, el Barça té negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson, del París, i Umoja Gibson, del Chedevita. En canvi, el futur de Claiborne i Juani Marcos és incert, i Miles Cale i Miles Norris marxaran. També és sortida confirmada el Joventut, la de l'aler hongarès Adam Hanga, que deixa l'equip verd i negre després de dues temporades. El Manresa, mentrestant, ha fitxat l'aler pivot internacional Eric Vila, gironí de 28 anys, procedent del Gran Canària. I a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha comunicat el fitxatge de la base internacional Caral Casas, gironina de 33 anys. Casas ha firmat per una temporada procedent del València. Pere Puig, el director esportiu de l'Uni, posa en valor la incorporació.
8: Quan va sorgir l'oportunitat de signar Caral Casas, no vam dubtar gens. Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet, que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut.
2: I encara un apunt de bàsquet. El seleccionador espanyol masculí, Xus Mateo, ha convocat 4 catalans per disputar partits de classificació per al proper Mundial. Són Pierre Oriola i Ferran Bassas, del Manresa, Oriol Paulí, de Lleida, i Joel Parra, del Barça. Del bàsquet, passem ara al futbol.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Mundial aquest dijous s'ha resolt la primera fase del grup E amb els següents marcadors de la tercera jornada. L'Equador 2, Alemanya 1 i el Curaçao 0, Costa d'Ivori 2.
0: 3CAT Info.
2: A banda del Mundial, l'excapitana del Barça, Alexia Putella, es comunicarà aviat de forma oficial que el seu destí per a la temporada que ve serà London City. Després d'estudiar diferents propostes, finalment Alexia s'ha decidit per aquest club londinenc. I al Girona s'ha fet oficial la sortida del porter Juan Carlos després de 7 temporades al club gironí. Dit això, recuperem ara el fil poliesportiu parlant d'hoquei patins.
0: L'actualitat esportiva a fons.
2: L'Igualada ha festejat el títol de Lliga aconseguit dimarts a La Corunya amb una ofrena a la Basílica de Santa Maria, una ropa als carrers de la capital de l'Anoia i una recepció a l'Ajuntament igualadí, on la plantilla i el cos tècnic han celebrat el títol des del balcó. En ciclisme, la penedesenca Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de contrarrellotge per quart any consecutiu. La recent campiona de la Volta, Paula Blasi, ha estat quarta.
0: 3CAT Info.
2: En tenis, la blanenca Marina Bassols ha quedat fora del quadre principal del torneig de Wimbledon, el tercer gran slam de la temporada. Bassols ha perdut en l'última eliminatòria de la fase prèvia contra la nord-americana Robin Montgomery en 3 sets, 6-3 i un doble 1-6. El Sabadell femení de waterpolo ha anunciat el fitxatge de la portera internacional Martina Tarré, de 23 anys, procedent del Sant Andreu. Tarré mateixa ja va desvelar fa uns dies que firmaria pel club sabadellenc el Tot Gira.
12: 3CAT Info.

0: Són les 4.
1: Veneçuela espera l'arribada d'ajuda humanitària mentre busca possibles supervivents del doble terratrèmol que va sacsejar el país la matinada passada. Oficialment, el nombre de morts és d'uns 200, però la xifra es podria multiplicar perquè hi ha centenars d'edificis que han quedat en runes i milers de desapareguts. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya, de moment, no confirma cap víctima espanyola. Governs de tot el món donen suport a Veneçuela davant de la tragèdia i envien material de primers auxilis i també equips de rescat. Des d'Europa, la Comissió Europea també ha activat el mecanisme de protecció civil i alguns dels 27, entre els quals hi ha Espanya, ja hi han enviat equips. Un incendi calcina més de 4.000 hectàrees de camps de conreu a la franja de Ponent. El foc, que s'ha declarat entre Tamarit de Llitera i el Campell, s'ha estès ràpidament atiat pel vent. S'han desallotjat unes 250 persones de 3 municipis. La principal hipòtesi és que el foc l'ha provocat una màquina que treballava a la zona. L'ONU suspèn el pla d'evacuació a l'estret d'Hormuz després de l'atac a una embarcació. L'Iran adverteix que la ruta de sortida del Golf d'Oman no és segura si les embarcacions transiten per zones no autoritzades. Pel que fa al Líban, Benjamin Netanyahu reitera que Israel no pensa retirar les seves tropes del sud del país àrab. El rei Carles III del Regne Unit ha pagat 30 milions de lliures en impostos des que va pujar al tron. És la primera vegada que el Palau de Buckingham publica el que el monarca britànic paga en impostos. Els treballadors de la multinacional DAU de Tarragona demanen la implicació directa de la Generalitat per frenar a prop de 140 acomiadaments. Han dit al Parlament que, si no s'aproven ajudes a la descarbonització, el problema s'estendrà a la resta d'empreses del sector químic i posarà en perill centenars de llocs de treball. Catalunya estrenarà un sistema pioner a l'AP7 per detectar camions en ruta que incompleixin

0: Esports.
1: El Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8ª vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final. El segon a la pista murciana i han situat així el 3-1 definitiu. El Barça de bàsquet es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xavi Pujol, i l'opció de Pujol per a la banqueta és precisament l'entrenador dels vitorians, Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson del París i Umoja Gibson del Chedevita. I el Mundial de Futbol aquest dijous s'ha resolt. La primera fase del grup E amb els següents marcadors de la tercera jornada. Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2.
2: Temps estable amb poc vent i bona mar, sol generalitzat tant al matí com a la tarda. Calor intensa, però a l'interior ja no es passarà dels 37 graus. No s'esperen núvols importants ni xàfecs en les properes jornades, tot i que potser diumenge sí que hi haurà tronades al Pirineu durant la tarda.
0: 3CAT Info.
2: Comencem, us saluda Àlex Bosch.
0: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
2: Veneçuela busca entre la runa possibles supervivents del doble terratrèmol que la matinada passada sacsejava bona part del país. Oficialment, els dos sismes deixen un balanç molt provisional d'uns 200 morts i més d'un miler de ferits, però la xifra es pot multiplicar amb el pas de les hores perquè hi ha centenars d'edificis que han caigut completament a terra. De fet, s'ha creat una plataforma per mirar de localitzar persones desaparegudes i ja hi ha més de 40.000 persones registrades amb qui no s'ha pogut contactar. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
3: El principal problema per rebre ajut humanitari està en l'operativitat del principal aeroport de Veneçuela, el de Maiquetía, a Caracas, ara tancat, afectat pels tremolors a la zona de La Guaira, a la costa del Carib, de les més afectades pels dos terratrèmols. Aquí hi ha edificis ensorrats o a punt de caure, on els equips de rescat treballen intensament per trobar persones en vida. Jorge Rodríguez és el president del Parlament veneçolà.
4: Han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar y del grupo de expertos en rescate de personas de las Naciones Unidas, que es un grupo de distintas nacionalidades, pero que han sido designados para las Naciones Unidas específicamente para recuperar y rescatar personas en una situación de emergencia o de desastre natural. Insisto, esta es la hora de salvar vidas, que de este infortunio vamos a salir unidos.
3: Un dels governs que envia ajut cap a Veneçuela és el d'Espanya. El ministre d'Exteriors del govern espanyol és José Manuel Álvarez.
5: 68 españoles no han sido todavía localizados. Y por lo tanto hago un llamamiento a todos los españoles que se encuentren en Venezuela y que no hayan entrado en contacto con la embajada y el consulado, que por favor estén atentos a las redes sociales, las páginas web de la embajada y el consulado en Venezuela, del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder entrar en contacto con nosotros.
3: Les imatges més dramàtiques estan vivint en aquesta zona, a prop de Maiquetía, La Guaira, que és una mena de balneari, un espai d'estiuetj dels venezolans, també de cap de setmana. Això passava en una jornada festiva i es vivien escenes en aquestes darreres hores també dramàtiques amb el rescat de víctimes en vida com les que podrem escoltar ara.
6: Aquí acabo de salvar un bebé.
7: Vente, mi niño,
6: vente pa' acá, ven. Vente pa' acá, papá. Quédate aquí, papá. Malwi, agarra a los niños. Y otra niña más. Vente, mami, vente.
8: Somos tres.
6: Son hermanos.
3: El xavisme afronta una de les crisis humanitàries més importants de la seva història. Un govern, el veneçolà, el xavisme acostumat a treballar sota pressió en crisis polítiques i econòmiques, però no en catàstrofes humanitàries d'aquesta magnitud. Un poble, el veneçolà, ja de per si castigat i en penúries.
2: I l'ajuda ja arriba des de tot el món. Són molts els països que han estès la mà a Veneçuela i estan enviant material de primers auxilis i també equips de rescat, tant els més pròxims ideològicament, com Cuba, el Brasil o Mèxic, com els que lideren governs contraris al règim xavista, com l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador. Des d'Europa, la Comissió Europea també ha activat el mecanisme de protecció civil i alguns dels 27 ja hi han enviat equips. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
9: En les properes hores arribaran a Veneçuela diversos equips de rescat i de recerca enviats des de la Unió Europea. Espanya, França, Alemanya...

0: Espanya, Itàlia, els Països Baixos, Luxemburg i la República Txeca són els primers socis comunitaris que han respost a l'activació del Mecanisme Europeu de Protecció Civil. Tots els trasllats es coordinen des de Brussel·les. La portaveu de la Comissió Europea, Eva Herzijova, remarca la seva predisposició a col·laborar.
1: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
0: D'Espanya, en concret, hi surt un avió amb soldats de la Unitat Militar d'Emergències i materials de primers auxilis, com ara mantes, màrfegues o pastilles per potabilitzar l'aigua. La Comissió Europea diu que també estan preparats per traslladar assistència mèdica a Veneçuela i, en aquest sentit, el govern espanyol s'ha ofert a instal·lar un hospital de campanya.
2: I un dels primers a respondre a les necessitats de Veneçuela ha estat el president dels Estats Units, Donald Trump. Ha subratllat que estaran al costat dels nous i meravellosos amics, en una referència implícita a l'operació que va deposar Nicolás Maduro. El seu govern hi destinarà 150 milions de dòlars. Marco Rubio és el cap de la diplomàcia nord-americana.
3: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
2: Altres potències, com la Xina i l'Índia, també han tingut gestos semblants.
4: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: I les associacions catalano-veneçolanes ja s'han organitzat per enviar urgent material humanitari a Veneçuela, afectada per dos terratrèmols. Ho faran a través de punts de recollida a tot Catalunya, tot i que encara no s'han concretat quins, i amb la col·laboració de l'ambaixada i el consulat. A l'espera que el govern veneçolà concreti quines són les necessitats més urgents, l'objectiu és enviar material, principalment sanitari i de primers auxilis. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio el president de l'associació catalano-venezolana a Socavén, José Luis Acuña.
5: Habrán puntos de recogida, no hace falta todo en Venezuela. Entonces estamos coordinando desde Venezuela para acá cuáles son realmente los insumos necesarios. Hay un aeropuerto que está cerrado para vuelos comerciales. No sabemos si está cerrado para ayudas humanitarias. De todas maneras, hay unos 5 o 6 aeropuertos internacionales más, de manera que el aeropuerto no va a ser la limitante.
2: Una reunió en què també ha participat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. L'Ajuntament ha anunciat que oferirà efectius de bombers i una línia de subvencions.
6: Hem ofert a la UME, per part de Bombers de Barcelona, l'ajut tècnic que sigui necessari amb especialistes per causa de col·lapses d'infraestructures o de terratrèmols. L'Ajuntament de Barcelona obre de forma immediata i urgent una línia d'ajut i de cooperació humanitària de 300.000 euros que oferirem a les ONGs que estiguin treballant sobre el terreny.
2: També una guia d'orientacions sobre com ajudar les persones afectades pels terratrèmols. I després dels forts terratrèmols registrats a Veneçuela de magnitud 7,5 i 7,2, els experts alerten que en les pròximes hores i dies és probable que es continuïn produint rèpliques. Els sismòlegs expliquen que el país es troba al límit entre la placa del Carib i la placa sud-americana. El moviment i el fregament entre aquestes dues plaques fan que s'acumuli tensió durant anys, i quan aquesta energia s'allibera de manera sobtada, es generen sismes de gran intensitat. Eulàlia Massana és la catedràtica de geodinàmica de la Universitat de Barcelona.
7: Veneçuela està en un límit de plaques, i al moure d'un cantó respecte a l'altre, però està la falla enganxada pel fregament, perquè no pot lliscar suaument, doncs el dia que llisca, ho llisca tot de cop. I a Veneçuela passa això.
4: 3CAT Info.
2: Un incendi ha calcinat unes 4.000 hectàrees de camps de conreu a la franja de Ponent. Les flames s'han declarat entre els municipis de Tamarit de Llitera i el Campell i han avançat molt ràpidament atiades pel vent. S'han hagut de desallotjar 3 municipis i confinar-ne un altre. La principal hipòtesi és que l'incendi s'ha originat per una màquina que treballava segant el camp. El Campell, Júlia Albacar.
8: El foc hauria començat este dijous al migdia per un accident durant la sega dels camps de cereal. El vent ha fet que es propagués ràpidament per conreus i alguna zona forestal i ha complicat les feines d'extinció durant tota la jornada. Ara es continua treballant intensament aprofitant la davallada de temperatures i l'augment de la humitat. humitat durant la nit amb brigades terrestres i equips de la UME després que amb l'ocàs es retiressin els mitjans aeris. Un foc que ha obligat a evacuar 240 persones dels nuclis de Sanui, Alins i Calassans, que s'han reubicat a Montsó i Peralta de la Sal, a més de confinar la població de Fons. Jorge Azcón és president del govern aragonès.
9: Hayamos conseguido que no solamente no haya que lamentar vidas humanas, que es lo más importante, sino que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados, es evidente que tenemos que seguir con toda la precaución, tenemos que seguir con todo el cuidado.
8: El foc té una forma allargada i afecta majoritàriament conreus i alguna zona forestal. Juan Aurín és alcalde del Campell.
10: De momento son todo campos, algunos ya estaban cosechados, otros no, y también mucha zona de pino y bosque de encina, que esto pues es todo, pues todo gasolina para el incendio. Y más las temperaturas, el tiempo y la sequedad, la falta de humedad que hay.
8: Per este divendres es preveu que hi puguin treballar els mateixos mitjans que durant este dijous.
4: Trescat Info. Trescat Info.
2: El pla d'evacuació de l'ONU a l'estret d'Hormuz s'ha suspès aquest dijous després de l'atac a una embarcació. L'Iran ha advertit que la ruta de sortida pel Golf d'Oman no és segura si les embarcacions transiten per zones no autoritzades per l'autoritat de l'estret, administrada conjuntament per la República Islàmica i Oman. El secretari general de l'Organització Marítima Internacional, l'Agència de les Nacions Unides, ha informat que atura temporalment l'operació per evacuar centenars de vaixells i milers de mariners atrapats des de fa gairebé 4 mesos al Golf Pèrsic a causa de la falta de garanties de seguretat per al trànsit naval a la regió. Tot i que l'Iran no ha admès l'atac d'aquest dijous a un vaixell comercial, el seu cos d'elit militar, la Guàrdia Revolucionària, va advertir que atacaria les naus que no segueixin les rutes navals autoritzades per l'Iran. Pel que fa a la situació al Líban, per tercer dia consecutiu, Israel ha matat milicians d'Hezbollah al sud del país àrab. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha reiterat que el seu país no pensa retirar les tropes del Líban.
11: Dominem el sud del Líban des del cim de Beaufort i ens quedarem tant de temps com calgui a la zona de seguretat del sud del Líban. No tenim intenció de retirar-nos.
2: Israel i el Líban han estat discutint una proposta auspiciada pels Estats Units per crear un pla pilot que permeti la sortida de tropes israelianes del sud del país a mesura que l'exèrcit libanès ocupi les seves posicions i es verifiqui el desarmament d'Hezbollah. I Carles III ha pagat 30 milions de lliures en impostos des que va accedir al tron al setembre del 2022. És el primer monarca britànic que desvela les seves obligacions fiscals. La Casa Reial Britànica ha fet pública la xifra com a part del compromís del monarca amb la transparència, especialment després de l'escàndol del seu germà Andrew Mountbatten Windsor. Londres, Quim Olivares.
12: Carles III ha esdevingut el primer monarca britànic que publica quan ha pagat en impostos personals. Des del setembre del 2022 fins al 2025 ha abonat més de 30 milions de lliures en tributs. Elisabet II mai va revelar els impostos que pagava. La Casa Reial també ha publicat que Carles III i la reina Camilla no faran servir el Palau de Buckingham com a residència una vegada s'acabin les obres de rehabilitació l'any que ve. És el desig dels reis perquè l'emblemàtic monument sigui el centre de les cerimònies reials i esdevingui un bé patrimonial nacional amb més oportunitats d'accés al públic. El Palau de Buckingham ha estat la residència oficial de la monarquia a Londres des que la reina Victòria s'hi va traslladar el 1837. Elisabet II també hi va viure fins que va esclatar la pandèmia de la Covid-19 el 2020, quan es va traslladar al castell de Windsor i ja no hi va tornar. Actualment, Carles III i Camilla viuen a Clarence House, situada a pocs metres del Palau de Buckingham.
4: El temps.
2: Amb en Dani Ramírez.
13: La calor no ens abandona, la calor és forta, però cal dir que tècnicament no és una onada de calor, ja no superem els llindars establerts per a cada població, per a cada comarca, i per tant la calor és molt intensa, com si fos juliol, però sortim d'aquesta punta màxima que va arribar, doncs, sobretot dilluns, al voltant de 22, 23, és quan es va disparar més la temperatura, recordem els 43 graus al Pla de Lleida, ahir es van quedar amb 38, que és altíssima, però ja són 5 graus menys que no pas el dia 22. Bé, les properes hores, calma i tranquil·litat, poc vent, mar plana o arrissades, tota una mica més d'humitat, el litoral, arran de mar més xafogó, el barcelonès sobretot, el Maresme, punts de la Costa Brava com la Selva i el Baix Empordà, fins i tot al sud del Baix Camp, Delta de l'Ebre, es nota que, tot i baixar una mica la temperatura, fa xafogor. I les mínimes podran ser entre tropicals i tòrrides per sobre dels 25 graus, per exemple, a la ciutat de Barcelona, probablement 25, 25 i mig de mínima, quan a l'interior podrem baixar cap als 17, 18 o 20. En general, la costa entre 22 i 24. Tot això amb sol, cap tempesta al Pirineu, i potser les esperem, aquestes tronades, que puguin aparèixer, sempre amb calor que es manté estable, potser baixa un grau els propers dies. De cara a diumenge, a la tarda sí que pot haver-hi doncs, una mica de pluja, xàfecs i tronades, i podrien continuar o ser més intenses dilluns i dimarts de la setmana entrant.
4: Trescat Info. Trescat Info.
2: Un quart i tres minuts. L'endemà que Pedro Sánchez reiterés la seva intenció d'esgotar la legislatura al ple del Congrés amb els vots del Partit Popular, Vox i Junts, l'ha instat per primer cop a sotmetre's a una qüestió de confiança que assumeixi responsabilitats per la corrupció i dimiteixi. Pel PSOE, res ha canviat malgrat els retrets dels seus socis per la poca autocrítica del president espanyol. Madrid, Àngels Lafuente.
14: Pel govern, la moció del PP aprovada al Congrés no canvia res. Té un efecte polític zero i defensen que continuen aprovant iniciatives, tot i les peticions d'anar a eleccions per part de l'oposició i d'alguns socis. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
15: Hemos ganado la inmensa mayoría de las votaciones. Por supuesto, la derecha nunca está a favor de ningún avance, con lo cual ha sido un pleno muy positivo, que hemos seguido avanzando y seguimos aprobando medidas.
14: Una moció de confiança que ha tirat endavant amb els vots del PP, Vox i també amb els de Junts, un suport que Núñez Feijó espera que es mantingui.
16: La Cámara se ha manifestado doblemente. Presenta usted una cuestión de confianza, presenta usted su dimisión. Por tanto, vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
14: Mentrestant, creix el malestar entre els socis per la falta de propostes i d'autocrítica del president espanyol. Gabriel Rufián, d'Esquerra, i Aina Vidal, dels Comuns, aquesta en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
17: Creo que no es de recibo sustentar tu discurso después de casi un mes de retraso en el Tomás.
18: Són moltes les normes que tenim per endavant, per això no entenem que ahir el president no fos, en primer lloc, més humil i, a més, més ambiciós.
14: L'últim ple del curs parlamentari ha acabat amb la bancada popular exigint dimissió i amb els diputats socialistes aplaudint drets i un Pedro Sánchez que no ha deixat de somriure.
2: I José Luis Rodríguez Zapatero ha reclamat aquest dijous al jutge del cas Plus Ultra que anul·li tota la investigació contra ell. L'expresident espanyol considera que se li ha vulnerat el dret a la defensa i a la intimitat i s'han incorporat proves al marge de la llei. Tot plegat hores després que de la filtració de les converses de l'expresident amb la seva secretària i de les seves agendes dels últims dos anys. Una filtració que inclou informació de qüestions que no tenen res a veure amb la seva imputació en la causa, com ara cites mèdiques o per a la perruqueria, trobades privades o classes d'anglès. Des del govern espanyol han denunciat la gravetat de la filtració. Sentim el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente.
19: Se han publicado cosas como que el señor Zapatero se hace las cejas. Ahí aparecen cenas privadas, pero además aparecen sus claves de alguno de sus correos electrónicos, cuentas bancarias, dirección, etcétera. Nos parece de una extrema gravedad.
2: Ara, el jutge de la causa, José Luis Calama, vol saber qui ho ha filtrat. De moment, el magistrat ha pres mesures per evitar que es repeteixi. A partir d'ara, a més d'ell, només la Fiscalia i el Partit Popular tindran accés a la informació del cas emmagatzemada al núvol. Els populars hi podran accedir com a representants de les acusacions populars. La resta, Vox i les entitats ultres, hauran de consultar-la al jutjat. I José Luis Ábalos es declara víctima d'un judici polític i amb un veredicte que assegura ja estava escrit de fa temps. Des de Soto del Real, l'exministre socialista s'ha pronunciat per primer cop sobre la sentència del cas Mascaretes per titllar de desmesurada la seva condemna, 24 anys entre reixes, i carregar contra el fet que el Suprem eximeixi el comissionista Víctor de Aldama d'anar a la presó. Són uns àudios que ha avançat la SER.
20: Porque en definitiva estaba predeterminado. Creo también que hay otras cosas que matan a la democracia, como la desproporción, como el premio al delator que no ha arrepentido.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Els treballadors de la multinacional Dow a Tarragona demanen la implicació directa de la Generalitat per frenar a prop de 140 acomiadaments. Diuen que, si no s'aproven ajudes a la descarbonització, el problema s'estendrà a la resta d'empreses del sector químic. Tarragona, Ricard Buigas.
1: Els representants dels treballadors diuen que el cas de Dow no es pot analitzar com un problema aïllat. Han anat al Parlament per reclamar a la Generalitat que aporti ajudes a la descarbonització de la planta a canvi de mantenir els 138 llocs de treball que volen eliminar. El president del comitè d'empresa de Dow Sud, David Navarro, diu que si no fan res, després arribaran els acomiadaments d'altres empreses.
21: Aquí, si no parlem d'abaratir el preu de l'energia, de posar facilitats per descarbonitzar les nostres empreses, ho passarem malament quan comencin a tancar, una a una. Perquè nosaltres ens quedarem sense feina, però el país es quedarà sense futur.
1: Els treballadors han proposat la creació d'una taula de negociació amb la Generalitat i Dow. Lamenten que 20 dies després d'anunciar els acomiadaments, la multinacional nord-americana encara no els ha lliurat cap memòria que acrediti ni justifiqui la reducció d'ocupació que, segons diuen, començarà al setembre.
2: I Catalunya estrenarà un sistema intel·ligent pioner per detectar a distància situacions perilloses o incompliments en els camions. Amb uns sensors pesarà els vehicles en moviment, llegirà les matrícules i obtindrà dades de tacògrafs o altres requisits. Si detecten cap anomalia, s'ordenarà als conductors que es desviïn als antics peatges de Martorell, la Llagosta, la Roca del Vallès, la Jonquera i Vilaseca per fer-los una inspecció policial i sancionar-los en cas d'irregularitat. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
22: Això ens ha d'ajudar molt també a ser selectius a l'hora de controlar aquesta autopista. Per tant, la informació serà determinant i bàsica.
2: Aquesta tecnologia tindrà un cost de gairebé 4 milions i mig d'euros i estarà en ple funcionament d'aquí un any.
4: Esports.
2: Amb en David Ubach.
23: El Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8a vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final, el segon a la pista murciana, i han situat el 3-1 definitiu. Ha estat la primera Lliga de Javi Rodríguez com a entrenador assolida precisament a la mateixa pista on va aixecar l'última Lliga com a capità del Barça ara fa 14 anys. Ell mateix en parla als micròfons d'Esport 3.
24: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però he sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
23: El Barça ha arribat al descans amb un 2-4 favorable amb gols d'Eric, Touré, Pito i João Víctor. Però a la represa els murcians han empatat a 4 i han forçat el temps extra. Ara bé, a la pròrroga, Eric novament al primer temps i Antonio al segon han segellat el títol per als blaugranes. El porter i capità del Barça, Didac Plana, admetia els patiments a Esport 3.
24: Impressionant. Segurament molts donaven el Pozo per morts, però, hòstia, per estar morts no vegis. Ens han fet suar sang i llàgrimes i molt contents perquè, sobretot els que hem viscut aquests últims temps, hem viscut aquest procés. Bueno, d'anar picant fins a aconseguir-ho, no? I orgullosos perquè el Barça ha tornat.
23: El Barça ha tornat a guanyar una Lliga 3 anys després i ha derrotat per 15a vegada en una final el Pozo. De les 15 en què s'han enfrontat tots dos equips entre totes les competicions. Pel que fa al Barça de bàsquet, l'endemà de tancar la tercera temporada en blanc en relació als títols, parlem en clau de mercat. El bàsquet blaugrana es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xevi Pujol, com a relleu de Juan Carlos Navarro. I l'opció de Pujol per a la banqueta, en el lloc de Xevi Pascual, és precisament l'entrenador dels vitorians, l'italià Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, el Barça té negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson, del París, i Umoja Gibson, del CD Vita. En canvi, el futur de Clyburn i Juani Marcos és incert, i Miles Cale i Miles Norris marxaran. També sortida confirmada al Joventut, la de l'alep hongarès Adam Hanga, que deixa l'equip verd-i-negre després de dues temporades. El Manresa, mentrestant, ha fitxat l'alep pivot internacional Eric Vila, gironí de 28 anys, procedent del Gran Canària. I a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha comunicat el fitxatge de la base internacional Caral Casas, gironina de 33 anys. Casas ha firmat per una temporada procedent del València. Del bàsquet, passem ara al futbol.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
23: Al Mundial, aquest dijous, s'ha resolt la primera fase del grup E amb els següents marcadors de la tercera jornada. Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2. A la classificació, Alemanya passa a setzens com a primera de grup, la Costa d'Ivori com a segona, mentre que Equador apunta a entrar-hi entre les millors terceres. Mentrestant, la selecció espanyola juga dissabte contra l'Uruguai i el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, entre d'altres aspectes de l'actualitat, s'ha referit al paper de Lamine Yamal, el futbolista del Barça.
0: La persona le ayuda a ser mejor futbolista y él desde luego le ayuda porque está muy, muy centrado en cuál es su objetivo, cuál es el camino que quiere conseguir, que quiere recorrer para conseguir lo que puede conseguir en el futuro.
4: 3CAT Info.
23: A banda del Mundial, afegim que l'excapitana del Barça, Alexia Putellas, comunicarà aviat, de forma oficial, que el seu destí per a la temporada que ve serà el London City. Després d'estudiar diferents propostes, finalment Alexia s'ha decidit per aquest club londinenc. I al Girona s'ha confirmat la sortida del porter Juan Carlos després de 7 temporades al club gironí. Recuperem ara el fil poliesportiu parlant d'hoquei patins.
4: 3CAT Info.
23: L'Igualada ha festejat el títol de Lliga aconseguit dimarts a la Corunya amb una ofrena a la Basílica de Santa Maria, una ropa als carrers de la capital de l'Anoia i una recepció a l'Ajuntament igualadí, on la plantilla i el cos tècnic han celebrat el títol des del balcó aquest dijous. En ciclisme, destaquem també que la penedesenca Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de contrarrellotge per quart any consecutiu. La recent campiona de la Volta, Paula Blasi, ha estat quarta per la seva banda.
4: 3CAT Info.
23: Temps encara per subratllar que el Sabadell femení de waterpolo ha anunciat el fitxatge de la portera internacional Martina Tarré, de 23 anys, procedent del Sant Andreu. Tarré mateixa ja va desvelar fa uns dies, en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio, que fitxaria pel club sabadellenc. I sense sortir de l'aigua, el nedador barceloní Nil Cadavall, del Sant Andreu, ha aconseguit la marca mínima, els 200 metres d'estils, per participar a l'Europeu de París d'aquest juliol. Cadavall ha aconseguit la mínima al Campionat d'Espanya, que es fa aquests dies a Palma de Mallorca. I al Mundial de MotoGP continuen els moviments de pilots de cara a la temporada que ve. Aprilia ha anunciat el fitxatge del bicampió mundial Pecco Bagnaia per 4 temporades procedent de Ducati.
4: Són 4:45.

0: moment de repassar les més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que Veneçuela espera l'arribada d'ajuda humanitària mentre busca possibles supervivents del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. Oficialment, el nombre de morts és d'uns 200, però la xifra es podria multiplicar perquè hi ha centenars d'edificis que han quedat en runes. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya, de moment, no confirma cap víctima espanyola. Governs de tot el món donen suport a Veneçuela davant la tragèdia i envien material de primers auxilis i també equips de rescat. Des d'Europa, la Comissió Europea també ha activat el mecanisme de protecció civil i alguns dels 27, entre els quals Espanya, ja hi han enviat equips. Un incendi calcina més de 4.000 hectàrees de camps de conreu a la franja de Ponent. El foc, que s'ha declarat entre Tamarit de Llitera i el Campell, s'ha estès ràpidament, atiat pel vent. S'han desallotjat unes 250 persones de 3 municipis. La principal hipòtesi és que el foc l'ha provocat una màquina que treballava a la zona. I en la següent mitja hora també us explicarem que el Tribunal Suprem dels Estats Units avala la decisió de Donald Trump d'acabar amb les proteccions legals per als migrants que fugen de la violència i els desastres naturals a Haití i Síria. Això exposa 350.000 haitians i 6.000 sirians a una possible deportació immediata. La falta d'habitatge limita la mobilitat laboral i l'atracció de talent i està afectant el creixement econòmic, segons les cambres de comerç catalanes. Tot i això, les cambres asseguren que l'economia catalana viu un canvi qualitatiu perquè està augmentant la productivitat en un període d'alta creació d'ocupació. I 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent, i compartirà a partir d'ara espai amb grans corporacions públiques com la BBC, France Television, Ràdio Televisió Espanyola o la RAI. Ho ha aprovat l'Assemblea General d'aquesta organització. Sumari d'esports amb en David Ubach.
1: En què destaquem que el Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8a vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final. El segon a la pista murciana i han situat així el 3-1 definitiu.
0: I temps estable, amb poc vent i bona mar, sol generalitzat tant al matí com a la tarda. Calor intensa, però a l'interior ja no es passarà dels 37 graus. No s'esperen núvols importants ni xàfecs en les properes jornades, tot i que potser diumenge sí que hi haurà tronades al Pirineu durant la tarda. Dos quarts i tres minuts, continuem. Veneçuela busca entre la runa possibles supervivents del doble terratrèmol que la matinada passada va sacsejar bona part del país. Oficialment, els dos sismes deixen un balanç molt provisional d'uns 200 morts i més d'un miler de ferits, però la xifra es pot multiplicar amb el pas de les hores perquè hi ha centenars d'edificis que han caigut completament a terra. De fet, s'ha creat una plataforma per mirar de localitzar persones desaparegudes i ja hi ha més de 40.000 persones registrades amb qui no s'ha pogut contactar. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
2: El principal problema per rebre ajut humanitari està en l'operativitat del principal aeroport de Veneçuela, el de Maiquetía, a Caracas, ara tancat, afectat pels tremolors a la zona de La Guaira, a la costa del Carib, de les més afectades pels dos terratrèmols. Aquí hi ha edificis ensorrats o a punt de caure on els equips de rescat treballen intensament per trobar persones en vida. Jorge Rodríguez és el president del Parlament veneçolà.
3: Han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar y del grupo de expertos en rescate de personas de las Naciones Unidas, que es un grupo de distintas nacionalidades, pero que han sido designados para las Naciones Unidas específicamente para recuperar y rescatar personas en una situación de emergencia o de desastre natural. Insisto, esta es la hora de salvar vidas, que de este infortunio vamos a salir unidos.
2: Un dels governs que envia ajut cap a Veneçuela és el d'Espanya. El ministre d'Exteriors del govern espanyol és José Manuel Álvarez.
4: 68 españoles no han sido todavía localizados. Y por lo tanto hago un llamamiento a todos los españoles que se encuentren en Venezuela y que no hayan entrado en contacto con la embajada y el consulado, que por favor estén atentos a las redes sociales, las páginas web de la embajada y el consulado en Venezuela, del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder entrar en contacto con nosotros.
5: Les imatges més dramàtiques estan vivint en aquesta zona, a prop de Maiquetí, a La Guaira, que és una mena de balneari, un espai d'estiuets dels veneçolans, també de cap de setmana. Això passava en una jornada festiva i es vivien escenes en aquestes darreres hores també dramàtiques amb el rescat de víctimes en vida, com les que podrem escoltar ara.
6: Aquí acabo de salvar un bebé.
7: Tres niños.
6: Vente pa' acá, ven. Vente pa' acá, papá. Quédate aquí, papá. Malwi, agarra a los niños y otra niña más. Vente, mami, vente.
8: Somos tres.
6: Son hermanos.
9: El chavisme afronta una de les crisis humanitàries més importants de la seva història. Un govern al veneçolà, el chavisme acostumat a treballar sota pressió en crisis polítiques i econòmiques, però no en catàstrofes humanitàries d'aquesta magnitud. Un poble al veneçolà ja de per si castigat i en penúries.
0: I l'ajuda ja arriba des de tot el món. Són molts els països que han estès la mà a Veneçuela i estan enviant material de primers auxilis i també equips de rescat, tant els més pròxims ideològicament, com Cuba, el Brasil o Mèxic, com els que lideren governs contraris al règim chavista, com l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador. Des d'Europa, la Comissió Europea també ha activat el mecanisme de protecció civil i alguns dels 27 ja hi han enviat equips. Brussel·les, Bruno Forte de Mires.
10: En les properes hores arribaran a Veneçuela diversos equips de rescat i de recerca enviats des de la Unió Europea. Espanya, França, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, Luxemburg i la República Txeca són els primers socis comunitaris que han respost a l'activació del mecanisme europeu de protecció civil. Tots els trasllats es coordinen des de Brussel·les. La portaveu de la Comissió Europea, Eva Herzijova, remarca la seva predisposició a col·laborar.
11: We are ready to step in.
12: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
10: D'Espanya, en concret, hi surt un avió amb soldats de la Unitat Militar d'Emergències i materials de primers auxilis, com ara mantes, màrfegues o pastilles per potabilitzar l'aigua. La Comissió Europea diu que també estan preparats per traslladar assistència mèdica a Veneçuela i, en aquest sentit, el govern espanyol s'ha ofert a instal·lar un hospital de campanya.
0: I un dels primers a respondre a les necessitats de Veneçuela ha estat el president dels Estats Units, Donald Trump. Ha subratllat que estaran al costat dels nous i meravellosos amics, en una referència implícita a l'operació que va deposar Nicolás Maduro. El seu govern hi destinarà 150 milions de dòlars. Marco Rubio és el cap de la diplomàcia nord-americana.
13: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
0: Altres potències, com la Xina i l'Índia, també han tingut gestos semblants.
14: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Un incendi ha calcinat unes 4.000 hectàrees de camps de conreu a la franja de Ponent. Les flames s'han declarat entre els municipis de Tamarit, de Llitera i el Campell i han avançat molt ràpidament atiades pel vent. S'han hagut de desallotjar tres municipis i confinar-ne un altre. La principal hipòtesi és que l'incendi s'ha originat per una màquina que treballava segant el camp. El Campell, Júlia Albacar.
15: El foc hauria començat este dijous al migdia per un accident durant la sega dels camps de cereal. El vent ha fet que es propagués ràpidament per conreus i alguna zona forestal i ha complicat les feines d'extinció durant tota la jornada. Ara es continua treballant intensament aprofitant la davallada de temperatures i l'augment de la humitat durant la nit amb brigades terrestres i equips de la UME després que amb l'ocàs es retiressin els mitjans aeris. Un foc que ha obligat a evacuar 240 persones dels nuclis de Sanui, Alins i Calassans que s'han reubicat a Montsó i Peralta de la Sal, a més de confinar la població de Fons. Jorge Azcón es president del govern aragonès.
16: Hayamos conseguido que no solamente no haya que lamentar vidas humanas, que es lo más importante, sino que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados, es evidente que seguimos, que tenemos que seguir con toda la precaución, tenemos que seguir con todo el cuidado.
15: El foc té una forma allargada i afecta majoritàriament conreus i alguna zona forestal. Juan Aurín és alcalde del Campell.
17: De momento son todo campos, algunos ya estaban cosechados, otros no,
7: y también mucha zona de pino y bosque de encina, que esto pues es todo, pues todo gasolina para el incendio. Y más las temperaturas, el tiempo i la sequedat, la falta d'humedat que hi ha.
15: Per este divendres es preveu que hi puguin treballar els mateixos mitjans que durant este dijous.
0: Més coses. El Tribunal Suprem dels Estats Units avala la decisió del govern de Donald Trump d'acabar amb les proteccions legals per als migrants que fugen de la violència i els desastres naturals a Haití i Síria. Això exposa 350.000 haitians i 6.000 sirians a una possible deportació immediata. Aquests ciutadans gaudeixen de l'estatus de protecció temporal que permet a estrangers de països afectats per guerres o catàstrofes naturals viure als Estats Units mentre el retorn al seu país impliqui un perill per a la seva vida. Sota aquest programa, a més dels haitians i els sirians, s'hi aixopluguen prop d'un milió de persones procedents d'una quinzena de països com Venezuela, Ucraïna i El Salvador. La decisió del Tribunal Suprem nord-americà, per tant, obre la porta que el govern Trump deporti més d'un milió d'immigrants que fins ara gaudien d'un estatus legal per viure als Estats Units. El Suprem també ha dictaminat que el govern federal pot legalment denegar l'asil als migrants fins i tot abans que arribin a un port d'entrada nord-americà. Les dues decisions s'han pres amb el vot a favor dels 6 magistrats conservadors del Suprem i el vot en contra dels 3 jutges més progressistes. I la falta d'habitatge limita la mobilitat laboral i l'atracció de talent i afecta el creixement econòmic de Catalunya. La memòria econòmica de Catalunya del 2025, que han elaborat les cambres de comerç catalanes, assegura que la crisi de l'habitatge resta competitivitat al país. Josep Santacreu és el president de la Cambra de Barcelona.
17: La persistència d'aquesta situació no només impacta en el desenvolupament de les persones, sinó que també impacta i molt el desenvolupament social i econòmic del territori. La falta d'habitatge també afecta la capacitat de captació i de retenció de talent.
0: Tot i això, la directora de l'estudi, Carme Poveda, assegura que el creixement econòmic és ara més equilibrat i assegura que estem assistint a un canvi qualitatiu.
18: Creix la productivitat en un període de forta creació d'ocupació i això no havia succeït en anteriors etapes expansives.
0: La memòria de les cambres conclou també amb les dades de l'any passat que cada cop hi ha més empreses grans, amb més marge de benefici i més llocs de feina nous en sectors de més valor afegit, com ara el tecnològic i la indústria.
14: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Els litigis per clàusules abusives de bancs i entitats financeres col·lapsen la justícia. El 60% dels procediments civils a l'Audiència de Barcelona corresponen a aquest àmbit i això dilata fins a més de 3 anys l'espera per tenir data de judici. Antonio Rocío és el president de l'Audiència.
19: Y en ese 60, entiéndanme, tenemos que meter todo el tema de cláusulas abusivas, tenemos que meter también todo el tema de usura y tarjeta revolving.
0: Recio considera insuficient les 90 noves places judicials que preveu el projecte de llei aprovat pel Ministeri de Justícia, 8 de les quals es destinaran a l'Audiència de Barcelona. La demora també afecta la resta de procediments civils, com herències, desnonaments o accidents de trànsit, que poden trigar més de 3 anys a tenir data de judici a l'Audiència de Barcelona, sense comptar amb el retard acumulat a la primera instància, que ronda els 2 anys. I el Congrés ha aprovat aquest dijous penalitzar amb fins a 2 anys de presó les anomenades teràpies de conversió per a persones LGTBIQ+. La reforma del Codi Penal, impulsada pel PSOE, ha tirat endavant amb 178 vots a favor, 32 en contra, tots de Vox i 137 abstencions del Partit Popular. La iniciativa preveu penes de presó de 6 mesos a 2 anys i multes econòmiques per a qui apliqui o practiqui mètodes destinats a modificar o negar l'orientació sexual, la identitat sexual o l'expressió de gènere d'una persona, encara que ella mateixa hi hagi donat consentiment. La ministra d'Igualtat Ana Redondo ho ha qualificat de tortures.
20: Estamos avanzando en contra de todo tipo de terapias que violentan la dignidad de las personas y que son tortura y tratos inhumanos y degradantes.
0: La modificació de la llei ha de passar ara pel Congrés, que podria modificar-la i retornar-la al Senat per sotmetre-la a una segona votació. Fins ara, aquestes pràctiques estaven prohibides i es castigaven amb sancions administratives. I Lloret de Mar impulsa el servei Taxi Segur per garantir que les dones arribin amb seguretat a casa seva després del final del trajecte. Els taxistes s'esperaran fins que entrin al seu domicili o allotjament si són turistes. Una iniciativa que s'afegeix a altres similars en d'altres municipis com Manresa. Girona, Maria Rovira.
21: La iniciativa la impulsa el Gremi de Taxistes i l'Ajuntament, i els taxis que hi participin s'identificaran amb uns adhesius on es pot llegir "quan arribis a destinació, m'espero que entris". Ho explicava Míriam Rodríguez, regidora d'Igualtat de Lloret de Mar.
22: Que moltes vegades, a l'hora de ficar la clau al portal, doncs tens com aquesta sensació d'inseguretat quan obres la porta, de dir, ostres, si ve algú per darrere, no? I te sents més vulnerable. Llavors, saber que hi ha una persona que està esperant a que tu accedeixis et dona seguretat, no? Al final és el que fem les dones amb les amigues quan les portem a casa.
21: Juan Antonio Torres, president de l'associació Ràdio Teletaxi Lloret, que aplega una quarantena de llicències de taxi de la població, explicava que de seguida van veure amb bons ulls la iniciativa.
23: Nosaltres ja era una cosa que veníem fent amb normalitat. Ja a l'anterior junta vam proposar això. Què tal si li donem publicitat això perquè la dona vagi més segura amb vosaltres, i nosaltres no vam tenir cap dubte en dir endavant.
21: Afegeix que serà un servei, sobretot, apreciat durant la nit i l'impulsen ara, coincidint amb l'inici de la campanya d'estiu.
14: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
24: La calor no ens abandona, la calor és forta, però cal dir que tècnicament no és una onada de calor, ja no superem els llindars establerts per a cada població, per a cada comarca, i, per tant, la calor és molt intensa, com si fos juliol, però sortim d'aquesta punta màxima que va arribar, doncs, sobretot dilluns, al voltant de 22, 23, és quan es va disparar més la temperatura. Recordem els 43 graus al Pla de Lleida, ahir es van quedar amb 38, que és altíssima, però ja són 5 graus menys que no pas el dia 22. Bé, les properes hores, calma i tranquil·litat, poc vent, mar plana o arrissada, es nota una mica més d'humitat, el litoral, arran de mar, més xafogó, el barcelonès sobretot, el Maresme, punts de la Costa Brava com la Selva i el Baix Empordà, fins i tot el sud del Baix Camp, Delta de l'Ebre, es nota. Es nota que, tot i baixar una mica la temperatura, fa xafogó. I les mínimes podran ser entre tropicals i tòrrides, tòrrides per sobre dels 25 graus, per exemple, a la ciutat de Barcelona, probablement 25, 25 i mig de mínima, quan a l'interior podem baixar cap als 17, 18 o 20. En general, la costa entre 22 i 24. Tot això amb sol, cap tempesta al Pirineu, i potser les esperem, aquestes tronades que puguin aparèixer, sempre amb calor que es manté estable, potser baixa un grau els propers dies. De cara a diumenge, a la tarda sí que pot haver-hi, doncs, una mica de pluja, xàfecs i tronades, i podrien continuar o ser més intenses dilluns i dimarts de la setmana entrant.
14: Trescat Info. Trescat Info.
0: I a Catalunya, l'última onada de calor ha deixat 43 morts atribuïbles a les altes temperatures des de diumenge, segons el sistema de monitorització de la mortalitat de l'Institut de Salut Carlos III. El sistema d'emergències mèdiques ha atès més de 260 persones i la meitat han necessitat ambulància. Diem morts atribuïbles a la calor i no pas a causa de la calor, perquè es tracta d'una xifra basada en estimacions, tal com explica el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, a TV3.
25: Això no s'ha vist, morir una persona a causa del calor. És l'estimació que es fa a partir del registre de mortalitat diària aplicant uns models matemàtics o estadístics. Uns models que tenen en compte les temperatures i altres variables, i que llavors diuen, de la mortalitat que sí que estem veient, persones que contem que han mort durant aquests dies, un percentatge és atribuïble a la calor.
0: A tot l'estat s'han registrat 212 morts atribuïbles a la calor, principalment de persones de més de 80 anys. La majoria d'urgències han estat per esgotament per calor, una afectació que pot arribar a ser greu. L'episodi va acabar ahir amb temperatures superiors als 40 graus en zones de l'interior i també de Ponent. i es manté la prealerta sanitària a Martorelles, al Vallès Oriental, per una plaga de mosques. El focus s'ha trobat en una empresa de reciclatge del polígon industrial, la mateixa on hi ha hagut una altra invasió d'aquests insectes, a la nau que tenen a Hostalric, a la Selva. Martorelles, Marta Vallès.
1: Feia dies que els veïns de Martorelles es queixaven de la gran quantitat de mosques per tot arreu. Amb la forta calor, la situació ha empitjorat. El focus de la plaga està en una empresa de reciclatge, concretament en tones de plàstics trinxats amuntegats a l'exterior. Dimarts, l'Ajuntament va decretar la prealerta sanitària per coordinar les actuacions i acabar amb aquests insectes. També ha requerit a l'empresa que retiri el material. Es dona el cas que es tracta de la mateixa empresa que també té una nau de reciclatge a Hostalric, a la Selva, on a principis de setmana es va localitzar una altra plaga de mosques. Els responsables de la firma han posat trampes amb feromones i han fumigat les zones afectades. Mentre duri la situació, l'Ajuntament de Martorelles recomana als ciutadans més propers a l'àrea afectada que tanquin portes i finestres. El Comitè Municipal d'Emergència s'ha reunit aquest dijous i ho farà cada dia fins que els insectes hagin desaparegut.
0: La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, ha citat a declarar els primers testimonis del cas la setmana vinent. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, està previst que una desena de persones compareguin davant del jutjat entre dimarts i divendres. La primera jornada de declaracions serà dimarts 30 de juny, quan estan citats 4 testimonis. Entre les persones que declararan hi ha la terapeuta familiar i diversos agents de la unitat d'intervenció de muntanya dels Mossos d'Esquadra que van participar en la inspecció de la zona on Andic va caure durant una excursió a prop de les coves del Salnitre, al massís de Montserrat. El divendres 3 de juliol serà el torn de les dues filles d'Isaac Andic, germanes del principal investigat en la causa per un presumpte delicte d'homicidi. La investigació continua oberta per aclarir les circumstàncies de la mort de l'empresari.
14: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: 3Cat s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent. Ho ha aprovat a Praga l'Assemblea General de la UER, que ha donat llum verda a la modificació dels seus estatuts que ha de permetre, que ha permès, de fet, a 3Cat integrar-se a l'organització com a membre auxiliar. Praga, Jordi Regàs.
2: Fa anys que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals intentava accedir a la Unió Europea de Radiodifusió, coneguda també com a EBU. És un club exclusiu del que forma part la BBC, la RAI o Radio Televisió Espanyola, que fins aquest dijous només permetia l'accés de corporacions de mitjans públics d'estricte àmbit estatal. Una votació a l'Assemblea General ha permès, però, que l'accés s'hagi ampliat a corporacions d'àmbit regional. Per 3Cat són molts els avantatges que comporta haver entrat a la UER. Rosa Romà, presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
3: Tenim molta més capacitat, no?, d'imatges i d'informació a nivell internacional, no només europeu, sinó mundial. El suport també quan enviem delegats o corresponsalies fora amb situacions de guerra, etcètera, no? No és el mateix anar-hi pel teu compte, que forma part d'aquesta xarxa europea, doncs, que té una capacitat de solidesa i de seguretat molt gran. També tota la part tecnològica en la qual nosaltres participem dels grups en temes tecnològics i d'innovació. La vessant també legal, com ens representen a Europa per lluitar per la prominència dels mitjans públics.
2: Accedir a la UER vol dir també projectar en l'entorn europeu el model i continguts en català de 3Cat. És, a més, un clar reforç de la legitimitat i la identitat catalanes a un nivell europeu i global, al que no s'havia arribat abans.
4: Després d'una guerra perduda, no hi ha res més trist que una guerra guanyada.
5: Soc el sergent Ernest Bartolomé i estaré a càrrec de la vostra instrucció.
8: Luchem al soy!
0: La guerra civil és un dels temes que aborda l'obra L'Albada, que aquest dijous han estrenat la Perla 29 i el Festival Grec al Teatre La Biblioteca de Barcelona. És una tragèdia contemporània contra la desmemòria que vol donar veu a les persones silenciades. L'autor del text és Jaume Vinyes i dirigeix el muntatge Oriol Brogi. Montse Pujol.
26: L'Albada és un muntatge contra la desmemòria i té un format coral amb una quarantena de personatges. A través d'una protagonista que inicia una recerca al voltant de la Guerra Civil i les milícies, l'obra s'endinsa en el patiment de diferents nissagues d'una família. El director Oriol Brogi ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio la força del text de Jaume Vinyes.
27: El bonic és veure com un autor contemporani nostre, un autor jove,
6: que viu entre nosaltres, escriu una obra sobre els seus avis, sobre nosaltres, i proposa un joc i dona un joc als espectadors que els actors puguin fer davant seu i puguin explicar-los les formes teatrals, puguin saltar, anar, canviar de personatge, i tu disfrutes amb això.
26: L'obra es presenta com un retaule de la història que analitza contradiccions, esperances, amb una barreja d'espais, de llengües i de llocs de la península.
0: Esports. Amb en David Obac.
8: El Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8a vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final, el segon a la pista murciana, i han situat el 3-1 definitiu. Ha estat la primera Lliga de Javi Rodríguez com a entrenador, assolida a la mateixa pista precisament on va aixecar l'última Lliga com a capità del Barça. Ell mateix en parla als micròfons d'Esport 3.
9: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però hem sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
8: El Barça ha arribat al descans amb un 2-4 favorable amb gols d'Eric, Touré, Pito i João Víctor, però a la represa els murcians han empatat a 4 i han forçat el temps extra. Ara bé, a la pròrroga, Eric novament al primer temps i Antonio, al segon, han segellat el títol per als blaugranes. El porter i capità del Barça, Dídac Plana, admetia els patiments a Esport 3.
9: Impressionant. Segurament molts donaven al Pozo per morts, però hòstia, per estar morts no vegis. Ens han fet suar sang i llàgrimes i molt contents perquè, sobretot els que hem viscut aquests últims temps, hem viscut aquest procés. Bueno, d'anar picant fins a aconseguir-ho, no? I orgullosos perquè el Barça ha tornat.
8: El Barça ha tornat a guanyar una Lliga 3 anys després i ha derrotat per 15a vegada en una final al Pozo de les 15 en què s'han enfrontat tots els equips entre totes les competicions. Pel que fa al Barça de bàsquet, l'endemà de tancar la tercera temporada en blanc en relació als títols, parlem en clau de mercat. El bàsquet blaugrana es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xevi Pujol, com a relleu de Juan Carlos Navarro. I l'opció de Pujol per a la banqueta, en el lloc de Xavi Pascual, és precisament l'entrenador dels vitorians, l'italià Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, el Barça té negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson, del París, i Umoja Gibson, del Chedevita. En canvi, el futur de Claiborne i Juani Marcos és incert, i Miles Cale i Miles Norris marxaran. També és sortida confirmada el Joventut, la de l'aler hongarès Adam Hanga, que deixa l'equip verd i negre després de dues temporades. El Manresa, mentrestant, ha fitxat l'aler pivot internacional Eric Vila, gironí de 28 anys, procedent del Gran Canària. I a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha comunicat el fitxatge de la base internacional Caral Casas, gironina de 33 anys. Casas ha firmat per una temporada procedent del València. Pere Puig, el director esportiu de l'Uni, posa en valor la incorporació.
10: Quan va sorgir l'oportunitat de signar Caral Casas, no vam dubtar gens. Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet, que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut.
8: I encara un apunt de bàsquet. El seleccionador espanyol masculí, Xus Mateo, ha convocat 4 catalans per disputar partits de classificació per al proper Mundial. Són Pierre Oriola i Ferran Bassas, del Manresa, Oriol Paulí, de Lleida, i Joel Parra, del Barça. Del bàsquet passem ara al futbol.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: El Mundial aquest dijous s'ha resolt la primera fase del grup E amb els següents marcadors de la tercera jornada. L'Equador 2, Alemanya 1 i el Curaçao 0, Costa d'Ivori 2.
11: 3CAT Info.
8: A banda del Mundial, l'excapitana del Barça, Alexia Putella, es comunicarà aviat de forma oficial que el seu destí per a la temporada que ve serà London City. Després d'estudiar diferents propostes, finalment Alexia s'ha decidit per aquest club londinenc. I al Girona s'ha fet oficial la sortida del porter Juan Carlos després de 7 temporades al club gironí. Dit això, recuperem ara el fil poliesportiu parlant d'hoquei patins.
11: L'actualitat esportiva a fons.
8: L'Igualada ha festejat el títol de Lliga aconseguit dimarts a La Corunya amb una ofrena a la Basílica de Santa Maria, una ropa als carrers de la capital de l'Anoia i una recepció a l'Ajuntament igualadí, on la plantilla i el cos tècnic han celebrat el títol des del balcó. En ciclisme, la penedesenca Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de contrarrellotge per quart any consecutiu. La recent campiona de la Volta, Paula Blasi, ha estat quarta.
11: 3CAT Info.
8: En tenis, la blanenca Marina Bassols ha quedat fora del quadre principal del torneig de Wimbledon, el tercer gran slam de la temporada. Bassols ha perdut en l'última eliminatòria de la fase prèvia contra la nord-americana Robin Montgomery en 3 sets, 6-3 i un doble 1-6. El Sabadell femení de waterpolo ha anunciat el fitxatge de la portera internacional Martina Tarré, de 23 anys, procedent del Sant Andreu. Tarré mateixa ja va desvelar fa uns dies que firmaria pel club sabadellenc el Tot Gira.
14: 3CAT Info.

0: Són les 5.
1: Veneçuela espera l'arribada d'ajuda humanitària mentre busca possibles supervivents del doble terratrèmol que va sacsejar el país la matinada passada. Oficialment, el nombre de morts és d'uns 200, però la xifra es podria multiplicar perquè hi ha centenars d'edificis que han quedat en runes i milers de desapareguts. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya, de moment, no confirma cap víctima espanyola. Governs de tot el món donen suport a Veneçuela davant de la tragèdia i envien material de primers auxilis i també equips de rescat. Des d'Europa, la Comissió Europea també ha activat el mecanisme de protecció civil i alguns dels 27, entre els quals hi ha Espanya, ja hi han enviat equips. Un incendi calcina més de 4.000 hectàrees de camps de conreu a la franja de Ponent. El foc, que s'ha declarat entre Tamarit de Llitera i el Campell, s'ha estès ràpidament, atiat pel vent. S'han desallotjat unes 250 persones de 3 municipis. La principal hipòtesi és que el foc l'ha provocat una màquina que treballava a la zona. L'ONU suspèn el pla d'evacuació a l'estret d'Hormuz després de l'atac a una embarcació. L'Iran adverteix que la ruta de sortida del Golf d'Oman no és segura si les embarcacions transiten per zones no autoritzades. Pel que fa al Líban, Benjamin Netanyahu reitera que Israel no pensa retirar les seves tropes del sud del país àrab. El rei Carles III del Regne Unit ha pagat 30 milions de lliures en impostos des que va pujar al tron. És la primera vegada que el Palau de Buckingham publica el que el monarca britànic paga en impostos. Els treballadors de la multinacional Dow de Tarragona demanen la implicació directa de la Generalitat per frenar a prop de 140 acomiadaments. Han dit al Parlament que, si no s'aproven ajudes a la descarbonització, el problema s'estendrà a la resta d'empreses del sector químic i posarà en perill centenars de llocs de treball. Catalunya estrenarà un sistema pioner a l'AP7 per detectar camions en ruta que incompleixin les normes de circulació. Aquest nou sistema pesarà els vehicles i comprovarà que les dades dels tacògrafs siguin correctes. Si detecta irregularitats, desviarà els camions als antics peatges perquè la policia els inspeccioni a fons. El dolor que es traspassa de generació en generació és un dels temes centrals de l'obra L'Albada, de la Perla 29, que s'ha estrenat dins del Festival Grec. La protagonista investiga uns fets que la portaran de la Guerra Civil Espanyola fins als Jocs Olímpics del 92.
0: Esports.
2: El Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8a vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final. El segon a la pista murciana i en

0: Temps estable amb poc vent i bona mar, sol generalitzat tant al matí com a la tarda. Calor intensa, però a l'interior ja no es passarà dels 37 graus. No s'esperen núvols importants ni xàfecs en les properes jornades, tot i que potser diumenge sí que hi haurà tronades al Pirineu durant la tarda.
1: 3CAT Info.
0: Comencem a saludar Àlex Bosch.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Veneçuela busca entre la runa possibles supervivents del doble terratrèmol que la matinada passada sacsejava bona part del país. Oficialment, els dos sismes deixen un balanç molt provisional d'uns 200 morts i més d'un miler de ferits, però la xifra es pot multiplicar amb el pas de les hores perquè hi ha centenars d'edificis que han caigut completament a terra. De fet, s'ha creat una plataforma per mirar de localitzar persones desaparegudes i ja hi ha més de 40.000 persones registrades amb qui no s'ha pogut contactar. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
2: El principal problema per rebre ajut humanitari està en l'operativitat del principal aeroport de Veneçuela, el de Maiquetía, a Caracas, ara tancat, afectat pels tremolors a la zona de La Guaira, a la costa del Carib, de les més afectades pels dos terratrèmols. Aquí hi ha edificis ensorrats o a punt de caure, on els equips de rescat treballen intensament per trobar persones en vida. Jorge Rodríguez és el president del Parlament veneçolà.
3: Han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar y del grupo de expertos en rescate de personas de las Naciones Unidas, que es un grupo de distintas nacionalidades, pero que han sido designados para las Naciones Unidas específicamente para recuperar y rescatar personas en una situación de emergencia o de desastre natural. Insisto, esta es la hora de salvar vidas, que de este infortunio vamos a salir unidos.
2: Un dels governs que envia ajut cap a Veneçuela és el d'Espanya. El ministre d'Exteriors del govern espanyol és José Manuel Álvarez.
4: 68 españoles no han sido todavía localizados. Y por lo tanto hago un llamamiento a todos los españoles que se encuentren en Venezuela y que no hayan entrado en contacto con la embajada y el consulado, que por favor estén atentos a las redes sociales, las páginas web de la embajada y el consulado en Venezuela, del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder entrar en contacto con nosotros.
2: Les imatges més dramàtiques estan vivint en aquesta zona, a prop de Maiquetía, La Guaira, que és una mena de balneari, un espai d'estiuets dels venezolans, solans, també de cap de setmana. Això passava en una jornada festiva i es vivien escenes en aquestes darreres hores també dramàtiques amb el rescat de víctimes en vida com les que podrem escoltar ara.
5: Aquí acabo de salvar un bebé. Vente, mi niño, vente pa' acá, ven. Vente pa' acá, papá. Quédate aquí, papá. Quédate aquí. Malwi, agarra a los niños, ¿oí? Otra niña más. Vente, mami, vente.
6: Somos tres.
5: Somos tres. Son hermanos.
2: El chavisme afronta una de les crisis humanitàries més importants de la seva història. Un govern, el veneçolà, el chavisme acostumat a treballar sota pressió en crisis polítiques i econòmiques, però no en catàstrofes humanitàries d'aquesta magnitud. Un poble, el veneçolà, ja de per si castigat i en penúries.
0: I l'ajuda ja arriba des de tot el món. Són molts els països que han estès la mà a Veneçuela i estan enviant material de primers auxilis i també equips de rescat, tant els més pròxims ideològicament, com Cuba, el Brasil o Mèxic, com els que lideren governs contraris al règim chavista, com l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador. Des d'Europa, la Comissió Europea també ha activat el mecanisme de protecció civil i alguns dels 27 ja hi han enviat equips. Brussel·les, Bruno Forte Amires.
7: En les properes hores arribaran a Veneçuela diversos equips de rescat i de recerca enviats des de la Unió Europea. Espanya, França, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, Luxemburg i la República Txeca són els primers socis comunitaris que han respost a l'activació del mecanisme europeu de protecció civil. Tots els trasllats es coordinen des de Brussel·les. La portaveu de la Comissió Europea, Eva Herzijova, remarca la seva predisposició a col·laborar.
8: We are ready to step in.
9: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
7: D'Espanya, en concret, hi surt un avió amb soldats de la Unitat Militar d'Emergències i materials de primers auxilis, com ara mantes, màrfegues o pastilles per potabilitzar l'aigua. La Comissió Europea

0: diu que també estan preparats per traslladar assistència mèdica a Veneçuela. I en aquest sentit, el govern espanyol s'ha ofert a instal·lar un hospital de campanya.
1: I un dels primers a respondre a les necessitats de Veneçuela ha estat el president dels Estats Units, Donald Trump. Ha subratllat que estaran al costat dels nous i meravellosos amics, en una referència implícita a l'operació que va deposar Nicolás Maduro. El seu govern hi destinarà 150 milions de dòlars. Marco Rubio és el cap de la diplomàcia nord-americana.
2: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
1: Altres potències, com la Xina i l'Índia, també han tingut gestos semblants.
3: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: I les associacions catalano-veneçolanes ja s'han organitzat per enviar urgent material humanitari a Veneçuela, afectada per dos terratrèmols. Ho faran a través de punts de recollida a tot Catalunya, tot i que encara no s'han concretat quins, i amb la col·laboració de l'ambaixada i el consulat. A l'espera que el govern veneçolà concreti quines són les necessitats més urgents, l'objectiu és enviar material, principalment sanitari i de primers auxilis. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio el president de l'associació catalano-venezolana a Socavent, José Luis Acuña.
4: Habrán puntos de recogida, no hace falta todo en Venezuela. Entonces estamos coordinando desde Venezuela para acá cuáles son realmente los insumos necesarios. Hay un aeropuerto que está cerrado para vuelos comerciales. No sabemos si está cerrado para ayudas humanitarias. De todas maneras, hay unos 5 o 6 aeropuertos internacionales más, de manera que el aeropuerto no va a ser la limitante.
1: Una reunió en què també ha participat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. L'Ajuntament ha anunciat que oferirà efectius de bombers i una línia de subvencions.
5: Hem ofert a l'AUME, per part de Bombers de Barcelona, l'ajut tècnic que sigui necessari amb especialistes per causa de col·lapses d'infraestructures o de terratrèmols. L'Ajuntament de Barcelona obre de forma immediata i urgent una línia d'ajut i de cooperació humanitària de 300.000 euros que oferirem a les ONGs que estiguin treballant sobre el terreny.
1: També una guia d'orientacions sobre com ajudar les persones afectades pels terratrèmols. I després dels forts terratrèmols registrats a Veneçuela de magnitud 7,5 i 7,2, els experts alerten que en les pròximes hores i dies és probable que es continuïn produint rèpliques. Els sismòlegs expliquen que el país es troba al límit entre la placa del Carib i la placa sud-americana. El moviment i el fregament entre aquestes dues plaques fan que s'acumuli tensió durant anys, i quan aquesta energia s'allibera de manera sobtada, es generen sismes de gran intensitat. Eulàlia Massana és la catedràtica de geodinàmica de la Universitat de Barcelona.
6: Veneçuela està en un límit de plaques, i al moure's un cantó respecte a l'altre, però està la falla enganxada pel fregament, perquè no pot lliscar suaument, doncs el dia que llisca, ho llisca tot de cop. I a Veneçuela passa això.
3: 3CAT Info.
1: Un incendi ha calcinat unes 4.000 hectàrees de camps de conreu a la franja de Ponent. Les flames s'han declarat entre els municipis de Tamarit de Llitera i el Campell i han avançat molt ràpidament atiades pel vent. S'han hagut de desallotjar 3 municipis i confinar-ne un altre. La principal hipòtesi és que l'incendi s'ha originat per una màquina que treballava segant el camp. El Campell, Júlia Albacar.
7: El foc hauria començat este dijous al migdia per un accident durant la sega dels camps de cereal. El vent ha fet que es propagués ràpidament per conreus i alguna zona forestal i ha complicat les feines d'extinció durant tota la jornada. Ara es continua treballant intensament aprofitant la davallada de temperatures i l'augment de la humitat durant la nit amb brigades terrestres i equips de la UME després que amb l'ocàs es retiressin els mitjans aeris. Un foc que ha obligat a evacuar 240 persones dels nuclis de Sanui, Alins i Calassans, que s'han reubicat a Montsó i Peralta de la Sal, a més de confinar la població de Fons. Jorge Azcón és president del govern aragonès.
8: Hayamos conseguido que no solamente no haya que lamentar vidas humanas, que es lo más importante, sino que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados, es evidente que tenemos que seguir con toda la precaución, tenemos que seguir con todo el cuidado.
7: El foc té una forma allargada i afecta majoritàriament conreus i alguna zona forestal. Juan Aurín és alcalde del Campell.
9: De momento son todo campos. Algunos ya estaban cosechados, otros no. Y también mucha zona de pino y bosque de encina, que esto pues es todo gasolina para el incendio. Y más las temperaturas, el tiempo y la sequedad, la falta de humedad que hay.
7: Per este divendres es preveu que hi puguin treballar els mateixos mitjans que durant este dijous.
3: Trescat Info. Trescat Info.
1: El pla d'evacuació de l'ONU a l'estret d'Hormuz s'ha suspès aquest dijous després de l'atac a una embarcació. L'Iran ha advertit que la ruta de sortida pel Golf d'Oman no és segura si les embarcacions transiten per zones no autoritzades per l'autoritat de l'estret, administrada conjuntament per la República Islàmica i Oman. El secretari general de l'Organització Marítima Internacional, l'Agència de les Nacions Unides, ha informat que atura temporalment l'operació per evacuar centenars de vaixells i milers de mariners atrapats des de fa gairebé 4 mesos al Golf Pèrsic a causa de la falta de garanties de seguretat per al trànsit naval a la regió. Tot i que l'Iran no ha admès l'atac d'aquest dijous a un vaixell comercial, el seu cos d'elit militar, la Guàrdia Revolucionària, va advertir que atacaria les naus que no segueixin les rutes navals autoritzades per l'Iran. Pel que fa a la situació al Líban, per tercer dia consecutiu, Israel ha matat milicians d'Hezbollah al sud del país àrab. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha reiterat que el seu país no pensa retirar les tropes del Líban.
10: Dominem el sud del Líban des del cim de Beaufort i ens quedarem tant de temps com calgui a la zona de seguretat del sud del Líban. No tenim intenció de retirar-nos.
1: Israel i el Líban han estat discutint una proposta auspiciada pels Estats Units per crear un pla pilot que permeti la sortida de tropes israelianes del sud del país a mesura que l'exèrcit libanès ocupi les seves posicions i es verifiqui el desarmament d'Hezbollah. I Carles III ha pagat 30 milions de lliures en impostos des que va accedir al tron al setembre del 2022. És el primer monarca britànic que desvela les seves obligacions fiscals. La Casa Reial Britànica ha fet pública la xifra com a part del compromís del monarca amb la transparència, especialment després de l'escàndol del seu germà Andrew Mountbatten Windsor. Londres, Quim Olivares.
11: Carles III ha esdevingut el primer monarca britànic que publica quan ha pagat en impostos personals. Des del setembre del 2022 fins al 2025 ha abonat més de 30 milions de lliures en tributs. Elisabet II mai va revelar els impostos que pagava. La Casa Reial també ha publicat que Carles III i la reina Camilla no faran servir el Palau de Buckingham com a residència una vegada s'acabin les obres de rehabilitació l'any que ve. És el desig dels reis perquè l'emblemàtic monument sigui el centre de les cerimònies reials i esdevingui un bé patrimonial nacional amb més oportunitats d'accés al públic. El Palau de Buckingham ha estat la residència oficial de la monarquia a Londres des que la reina Victòria s'hi va traslladar el 1837. Elisabet II també hi va viure fins que va esclatar la pandèmia de la Covid-19 al 2020, quan es va traslladar al castell de Windsor i ja no hi va tornar. Actualment, Carles III i Camilla viuen a Clarence House, situada a pocs metres del Palau de Buckingham.
3: El temps.
1: Amb en Dani Ramírez.
12: La calor no ens abandona, la calor és forta, però cal dir que tècnicament no és una onada de calor, ja no superem els llindars establerts per a cada població, per a cada comarca, i per tant la calor és molt intensa, com si fos juliol, però sortim d'aquesta punta màxima que va arribar, doncs, sobretot dilluns, al voltant de 22, 23, és quan es va disparar més la temperatura, recordem els 43 graus al Pla de Lleida, ahir es van quedar amb 38, que és altíssima, però ja són 5 graus menys que no pas el dia 22. Bé, les properes hores, calma i tranquil·litat, poc vent, mar plana o arrissades, tota una mica més d'humitat, el litoral, arran de mar, més xafogó, el barcelonès sobretot, el Maresme, punts de la Costa Brava com la Selva i el Baix Empordà, fins i tot al sud del Baix Camp, Delta de l'Ebre, es nota que, tot i baixar una mica la temperatura, fa xafogó. I les mínimes podran ser entre tropicals i tòrrides per sobre dels 25 graus, per exemple, a la ciutat de Barcelona, probablement 25, 25 i mig de mínima, quan a l'interior podrem baixar cap als 17, 18 o 20. En general, la costa entre 22 i 24. Tot això amb sol, cap tempesta al Pirineu, i potser les esperem, aquestes tronades que puguin aparèixer, sempre amb calor que es manté estable, potser baixa un grau els propers dies. De cara a diumenge, a la tarda sí que pot haver-hi doncs, una mica de pluja, xàfecs i tronades, i podrien continuar o ser més intenses dilluns i dimarts de la setmana entrant.
3: Trescat Info. Trescat Info.
1: Un quart i tres minuts. L'endemà que Pedro Sánchez reiterés la seva intenció d'esgotar la legislatura al ple del Congrés amb els vots del Partit Popular, Vox i Junts, l'ha instat per primer cop a sotmetre's a una qüestió de confiança que assumeixi responsabilitats per la corrupció i dimiteixi. Pel PSOE, res ha canviat malgrat els retrets dels seus socis per la poca autocrítica del president espanyol. Madrid, Àngels Lafuente.
13: Pel govern, la moció del PP aprovada al Congrés no canvia res. Té un efecte polític zero i defensen que continuen aprovant iniciatives tot i les peticions d'anar a eleccions per part de l'oposició i d'alguns socis. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
14: Hemos ganado la inmensa mayoría de las votaciones. Por supuesto, la derecha nunca está a favor de ningún avance, con lo cual ha sido un pleno muy positivo que hemos seguido avanzando y seguimos aprobando medidas.
13: Una moció de confiança que ha tirat endavant amb els vots del PP, Vox i també amb els de Junts, un suport que Núñez Feijó espera que es mantingui.
15: La Cámara se ha manifestado doblemente. Presenta usted una cuestión de confianza, presenta usted su dimisión. Por tanto, vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
13: Mentrestant, creix el malestar entre els socis per la falta de propostes i d'autocrítica del president espanyol. Gabriel Rufián, d'Esquerra, i Aina Vidal, dels Comuns, aquesta en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
16: Creo que no es de recibo sustentar tu discurso después de casi un mes de retraso en el tú más.
17: Són moltes les normes que tenim per endavant, per això no entenem que ahir el president no fos, en primer lloc, més humil i, a més, més ambiciós.
13: L'últim ple del curs parlamentari ha acabat amb la bancada popular exigint dimissió i amb els diputats socialistes aplaudint drets i un Pedro Sánchez que no ha deixat de somriure.
1: I José Luis Rodríguez Zapatero ha reclamat aquest dijous al jutge del cas Plus Ultra que anul·li tota la investigació contra ell. L'expresident espanyol considera que se li ha vulnerat el dret a la defensa i a la intimitat i s'han incorporat proves al marge de la llei. Tot plegat hores després que de la filtració de les converses de l'expresident amb la seva secretària i de les seves agendes dels últims dos anys. Una filtració que inclou informació de qüestions que no tenen res a veure amb la seva imputació en la causa, com ara cites mèdiques o per a la perruqueria, trobades privades o classes d'anglès. Des del govern espanyol han denunciat la gravetat de la filtració. Sentim el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente.
18: Se han publicado cosas como que el señor Zapatero se hace las cejas. Ahí aparecen cenas privadas, pero además aparecen sus claves de alguno de sus correos electrónicos, cuentas bancarias, dirección, etcétera. Nos parece de una extrema gravedad.
1: Ara, el jutge de la causa, José Luis Calama, vol saber qui ho ha filtrat. De moment, el magistrat ha pres mesures per evitar que es repeteixi. A partir d'ara, a més d'ell, només la Fiscalia i el Partit Popular tindran accés a la informació del cas emmagatzemada al núvol. Els populars hi podran accedir com a representants de les acusacions populars. La resta, Vox i les entitats ultres, hauran de consultar-la al jutjat. I José Luis Ábalos es declara víctima d'un judici polític i amb un veredicte que assegura ja estava escrit de fa temps. Des de Soto del Real, l'exministre socialista s'ha pronunciat per primer cop sobre la sentència del cas Mascaretes per titllar de desmesurada la seva condemna, 24 anys entre reixes, i carregar contra el fet que el Suprem eximeixi el comissionista Víctor de Aldama d'anar a la presó. Són uns àudios que ha avançat la SER.
19: Porque en definitiva estaba predeterminado. Creo también que hay otras cosas que matan a la democracia, como la desproporción, como el premio al delator que no ha arrepentido.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Els treballadors de la multinacional Dow a Tarragona demanen la implicació directa de la Generalitat per frenar a prop de 140 acomiadaments. Diuen que, si no s'aproven ajudes a la descarbonització, el problema s'estendrà a la resta d'empreses del sector químic. Tarragona, Ricard Buigas.
20: Els representants dels treballadors diuen que el cas de Dow no es pot analitzar com un problema aïllat. Han anat al Parlament per reclamar a la Generalitat que porti ajudes a la descarbonització de la planta a canvi de mantenir els 138 llocs de treball que volen eliminar. El president del comitè d'empresa de Dow Sud, David Navarro, Barro, diu que si no fan res, després arribaran els acomiadaments d'altres empreses.
21: Aquí, si no parlem d'abaratir el preu de l'energia, de posar facilitats per descarbonitzar les nostres empreses, ho passarem malament quan comencin a tancar, una a una, perquè nosaltres ens quedarem sense feina, però el país es quedarà sense futur.
20: Els treballadors han proposat la creació d'una taula de negociació amb la Generalitat i Dau. Lamenten que 20 dies després d'anunciar els acomiadaments, la multinacional nord-americana encara no els ha lliurat cap memòria que acrediti ni justifiqui la reducció d'ocupació que, segons diuen, començarà al setembre.
1: I Catalunya estrenarà un sistema intel·ligent pioner per detectar a distància situacions perilloses o incompliments en els camions. Amb uns sensors pesarà els vehicles en moviment, llegirà les matrícules i obtindrà dades de tacògrafs o altres requisits. Si detecten cap anomalia, s'ordenarà als conductors que es desviïn als antics peatges de Martorell, la Llagosta, la Roca del Vallès, la Jonquera i Vilaseca per fer-los una inspecció policial i sancionar-los en cas d'irregularitat. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
0: Això ens ha d'ajudar molt també a ser selectius a l'hora de controlar aquesta autopista. Per tant, la informació serà determinant i bàsica.
1: Aquesta tecnologia tindrà un cost de gairebé 4 milions i mig d'euros i estarà en ple funcionament d'aquí un any.
3: Esports.
1: Amb en David Ubach.
2: El Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8a vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final, el segon a la pista murciana, i han situat el 3-1 definitiu. Ha estat la primera Lliga de Javi Rodríguez com a entrenador assolida precisament a la mateixa pista on va aixecar l'última Lliga com a capità del Barça ara fa 14 anys. Ell mateix en parla als micròfons d'Esport 3.
22: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però hem sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
2: El Barça ha arribat al descans amb un 2-4 favorable amb gols d'Eric, Touré, Pito i João Víctor, però a la represa els murcians han empatat a 4 i han forçat el temps extra. Ara bé, a la pròrroga, Eric novament al primer temps i Antonio al segon han segellat el títol per als blaugranes. El porter i capità del Barça, Didac Plana, admetia els patiments a Esport 3.
22: Impressionant. Segurament molts donaven el Pozo per morts, però, hòstia, per estar morts no vegis. Ens han fet suar sang i llàgrimes i molt contents perquè, sobretot els que hem viscut aquests últims temps, hem viscut aquest procés. Bueno, d'anar picant fins a aconseguir-ho, no? I orgullosos perquè el Barça ha tornat.
2: El Barça ha tornat a guanyar una Lliga 3 anys després i ha derrotat per 15a vegada en una final al Pozo, de les 15 en què s'han enfrontat tots dos equips entre totes les competicions. Pel que fa al Barça de bàsquet, l'endemà de tancar la tercera temporada en blanc en relació als títols, parlem en clau de mercat. El bàsquet blaugrana es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xevi Pujol, com a relleu de Juan Carlos Navarro. I l'opció de Pujol per a la banqueta, en el lloc de Xavi Pascual, és precisament l'entrenador dels vitorians, l'italià Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, el Barça té negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson, del París, i Umoja Gibson, del CD Vita. En canvi, el futur de Clyburn i Juani Marcos és incert, i Miles Cale i Miles Norris marxaran. També sortida confirmada al Joventut, la de l'alep hongarès Adam Hanga, que deixa l'equip verd i negre després de dues temporades. El Manresa, mentrestant, ha fitxat l'alè pivot internacional Eric Vila, gironí de 28 anys, procedent del Gran Canària. I a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha comunicat el fitxatge de la base internacional Caral Casas, gironina de 33 anys. Casas ha firmat per una temporada procedent del València. Del bàsquet, passem ara al futbol.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Al Mundial, aquest dijous, s'ha resolt la primera fase del grup E amb els següents marcadors de la tercera jornada. Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2. A la classificació, Alemanya passa a 700 com a primera de grup, la Costa d'Ivori com a segona, mentre que Equador apunta a entrar-hi entre les millors terceres. Mentrestant, la selecció espanyola juga dissabte contra l'Uruguai i el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, entre d'altres aspectes de l'actualitat, s'ha referit al paper de Lamine Yamal, el futbolista del Barça.
23: La persona le ayuda a ser mejor futbolista y él desde luego le ayuda porque está muy, muy centrado en cuál es su objetivo, cuál es el camino que quiere conseguir, que quiere recorrer para conseguir lo que puede conseguir en el futuro.
3: 3CAT Info.
2: A banda del Mundial, afegim que l'excapitana del Barça, Alexia Putellas, comunicarà aviat, de forma oficial, que el seu destí per a la temporada que ve serà el London City. Després d'estudiar diferents propostes, finalment Alexia s'ha decidit per aquest club londinenc. I al Girona s'ha confirmat la sortida del porter Juan Carlos després de 7 temporades al club gironí. Recuperem ara el fil poliesportiu parlant d'hoquei patins.
3: Tresca Info.
2: L'Igualada ha festejat el títol de Lliga aconseguit dimarts a la Corunya amb una ofrena a la Basílica de Santa Maria, una ropa als carrers de la capital de l'Anoia i una recepció a l'Ajuntament igualadí, on la plantilla i el cos tècnic han celebrat el títol des del balcó aquest dijous. En ciclisme, destaquem també que la penedesenca Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de contrarrellotge per quart any consecutiu. La recent campiona de la Volta, Paula Blasi, ha estat quarta per la seva banda.
3: Trescat Info.
2: Temps encara per subratllar que el Sabadell femení de waterpolo ha anunciat el fitxatge de la portera internacional Martina Tarré, de 23 anys, procedent del Sant Andreu. Tarré mateixa ja va desvelar fa uns dies en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio que fitxaria pel club sabadellenc. I sense sortir de l'aigua, el nedador barceloní Nil Cadavall, del Sant Andreu, ha aconseguit la marca mínima, els 200 metres estils, per participar a l'Europeu de París d'aquest juliol. Cadavall ha aconseguit la mínima al Campionat d'Espanya, que es fa aquests dies a Palma de Mallorca. I al Mundial de MotoGP continuen els moviments de pilots de cara a la temporada que ve. Aprilia ha anunciat el fitxatge del bicampió mundial Pecco Bagnaia per 4 temporades procedent de Ducati.
3: Són 6:15.

0: Moment de repassar les més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que Veneçuela espera l'arribada d'ajuda humanitària mentre busca possibles supervivents del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. Oficialment, el nombre de morts és d'uns 200, però la xifra es podria multiplicar perquè hi ha centenars d'edificis que han quedat en runes. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya, de moment, no confirma cap víctima espanyola. Governs de tot el món donen suport a Veneçuela davant la tragèdia i envien material de primers auxilis i també equips de rescat. Des d'Europa, la Comissió Europea també ha activat el mecanisme de protecció civil i alguns dels 27, entre els quals Espanya, ja hi han enviat equips. Un incendi calcina més de 4.000 hectàrees de camps de conreu a la franja de Ponent. El foc, que s'ha declarat entre Tamarit de Llitera i el Campell, s'ha estès ràpidament, atiat pel vent. S'han desallotjat unes 250 persones de 3 municipis. La principal hipòtesi és que el foc l'ha provocat una màquina que treballava a la zona. I en la següent mitja hora també us explicarem que el Tribunal Suprem dels Estats Units avala la decisió de Donald Trump d'acabar amb les proteccions legals per als migrants que fugen de la violència i els desastres naturals a Haití i Síria. Això exposa 350.000 haitians i 6.000 sirians a una possible deportació immediata. La falta d'habitatge limita la mobilitat laboral i l'atracció de talent i està afectant el creixement econòmic, segons les cambres de comerç catalanes. Tot i això, les cambres asseguren que l'economia catalana viu un canvi qualitatiu perquè està augmentant la productivitat en un període d'alta creació d'ocupació. I 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent, i compartirà a partir d'ara espai amb grans corporacions públiques com la BBC, France Television, Ràdio Televisió Espanyola o la RAI. Ho ha aprovat l'Assemblea General d'aquesta organització. Sumari d'esports amb en David Ubach.
1: En què destaquem que el Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8a vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final. El segon a la pista murciana i han situat així el 3-1 definitiu.
0: I temps estable, amb poc vent i bona mar, sol generalitzat tant al matí com a la tarda. Calor intensa, però a l'interior ja no es passarà dels 37 graus. No s'esperen núvols importants ni xàfecs en les properes jornades, tot i que potser diumenge sí que hi haurà tronades al Pirineu durant la tarda. Dos quarts i tres minuts, continuem. Veneçuela busca entre la runa possibles supervivents del doble terratrèmol que la matinada passada va sacsejar bona part del país. Oficialment, els dos sismes deixen un balanç molt provisional d'uns 200 morts i més d'un miler de ferits, però la xifra es pot multiplicar amb el pas de les hores perquè hi ha centenars d'edificis que han caigut completament a terra. De fet, s'ha creat una plataforma per mirar de localitzar persones desaparegudes i ja hi ha més de 40.000 persones registrades amb qui no s'ha pogut contactar. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
2: El principal problema per rebre ajut humanitari està en l'operativitat del principal aeroport de Veneçuela, el de Maiquetía, a Caracas, ara tancat, afectat pels tremolors a la zona de La Guaira, a la costa del Carib, de les més afectades pels dos terratrèmols. Aquí hi ha edificis ensorrats o a punt de caure on els equips de rescat treballen intensament per trobar persones en vida. Jorge Rodríguez és el president del Parlament veneçolà.
3: Han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar y del grupo de expertos en rescate de personas de las Naciones Unidas, que es un grupo de distintas nacionalidades, pero que han sido designados para las Naciones Unidas específicamente para recuperar y rescatar personas en una situación de emergencia o de desastre natural. Insisto, esta es la hora de salvar vidas, que de este infortunio vamos a salir unidos.
2: Un dels governs que envia ajut cap a Veneçuela és el d'Espanya. El ministre d'Exteriors del govern espanyol és José Manuel Álvarez.
4: 68 espanyoles no han sido todavía localizados. Y por lo tanto hago un llamamiento a todos los españoles que se encuentren en Venezuela y que no hayan entrado en contacto con la embajada y el consulado, que por favor estén atentos a las redes sociales, las páginas web de la embajada y el consulado en Venezuela, del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder entrar en contacto con nosotros.
2: Les imatges més dramàtiques estan vivint en aquesta zona, a prop de Maiquetía, La Guaira, que és una mena de balneari, un espai d'estiuets dels veneçolans, també de cap de setmana. Això passava en una jornada festiva i es vivien escenes en aquestes darreres hores també dramàtiques amb el rescat de víctimes en vida, com les que podrem escoltar ara.
5: Aquí acabo de salvar un bebé.
6: Mi niño,
5: vente para acá, ven. Vente para acá, papá. Quédate aquí, papá. Malwi, agarra a los niños y otra niña más. Vente, mami, vente.
7: Somos tres.
5: Son hermanos.
2: El chavisme afronta una de les crisis humanitàries més importants de la seva història. Un govern al veneçolà, el chavisme acostumat a treballar sota pressió en crisis polítiques i econòmiques, però no en catàstrofes humanitàries d'aquesta magnitud. Un poble al veneçolà ja de per si castigat i en penúries.
0: I l'ajuda ja arriba des de tot el món. Són molts els països que han estès la mà a Veneçuela i estan enviant material de primers auxilis i també equips de rescat, tant els més pròxims ideològicament, com Cuba, el Brasil o Mèxic, com els que lideren governs contraris al règim chavista, com l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador. Des d'Europa, la Comissió Europea també ha activat el mecanisme de protecció civil i alguns dels 27 ja hi han enviat equips. Brussel·les, Bruno Forte de Mires.
8: En les properes hores arribaran a Veneçuela diversos equips de rescat i de recerca enviats des de la Unió Europea. Espanya, França, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, Luxemburg i la República Txeca són els primers socis comunitaris que han respost a l'activació del mecanisme europeu de protecció civil. Tots els trasllats es coordinen des de Brussel·les. La portaveu de la Comissió Europea, Eva Herzijova, remarca la seva predisposició a col·laborar.
9: We are ready to step in.
10: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
8: D'Espanya, en concret, hi surt un avió amb soldats de la Unitat Militar d'Emergències i materials de primers auxilis, com ara mantes, màrfegues o pastilles per potabilitzar l'aigua. La Comissió Europea diu que també estan preparats per traslladar assistència mèdica a Veneçuela i, en aquest sentit, el govern espanyol s'ha ofert a instal·lar un hospital de campanya.
0: I un dels primers a respondre a les necessitats de Veneçuela ha estat el president dels Estats Units, Donald Trump. Ha subratllat que estaran al costat dels nous i meravellosos amics, en una referència implícita a l'operació que va deposar Nicolás Maduro. El seu govern hi destinarà 150 milions de dòlars. Marco Rubio és el cap de la diplomàcia nord-americana.
11: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
0: Altres potències, com la Xina i l'Índia, també han tingut gestos semblants.
12: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Un incendi ha calcinat unes 4.000 hectàrees de camps de conreu a la franja de Ponent. Les flames s'han declarat entre els municipis de Tamarit, de Llitera i el Campell i han avançat molt ràpidament atiades pel vent. S'han hagut de desallotjar tres municipis i confinar-ne un altre. La principal hipòtesi és que l'incendi s'ha originat per una màquina que treballava segant el camp. El Campell, Júlia Albacar.
13: El foc hauria començat este dijous al migdia per un accident durant la sega dels camps de cereal. El vent ha fet que es propagués ràpidament per conreus i alguna zona forestal i ha complicat les feines d'extinció durant tota la jornada. Ara es continua treballant intensament, aprofitant la davallada de temperatures i l'augment de la humitat durant la nit, amb brigades terrestres i equips de la UME, després que amb l'ocàs es retiressin els mitjans aeris. Un foc que ha obligat a evacuar 240 persones dels nuclis de Sanui, Alins i Calassans, que s'han reubicat a Montsó i Peralta de la Sal, a més de confinar la població de fons. Jorge Azcón es president del govern aragonès.
14: Hayamos conseguido que no solamente no haya que lamentar vidas humanas, que es lo más importante, sino que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados, es evidente que seguimos, que tenemos que seguir con toda la precaución, tenemos que seguir con todo el cuidado.
13: El foc té una forma allargada i afecta majoritàriament conreus i alguna zona forestal. Juan Aurín és alcalde del Campell.
15: De momento son todo campos, algunos ya estaban cosechados, otros no,
6: y también mucha zona de pino y bosque de encina, que esto pues es todo, pues todo gasolina para el incendio. Y más las temperatures, el tiempo i la sequedat, la falta d'humedat que hi ha.
13: Per este divendres es preveu que hi puguin treballar els mateixos mitjans que durant este dijous.
0: Més coses. El Tribunal Suprem dels Estats Units avala la decisió del govern de Donald Trump d'acabar amb les proteccions legals per als migrants que fugen de la violència i els desastres naturals a Haití i Síria. Això exposa 350.000 haitians i 6.000 sirians a una possible deportació immediata. Aquests ciutadans gaudeixen de l'estatus de protecció temporal que permet a estrangers de països afectats per guerres o catàstrofes naturals viure als Estats Units mentre el retorn al seu país impliqui un perill per a la seva vida. Sota aquest programa, a més dels haitians i els sirians, s'hi aixopluguen prop d'un milió de persones procedents d'una quinzena de països com Venezuela, Ucraïna i El Salvador. La decisió del Tribunal Suprem nord-americà, per tant, obre la porta que el govern Trump deporti més d'un milió d'immigrants que fins ara gaudien d'un estatus legal per viure als Estats Units. El Suprem també ha dictaminat que el govern federal pot, legalment, denegar l'asil als migrants fins i tot abans que arribin a un port d'entrada nord-americà. Les dues decisions s'han pres amb el vot a favor dels 6 magistrats conservadors del Suprem i el vot en contra dels 3 jutges més progressistes. I la falta d'habitatge limita la mobilitat laboral i l'atracció de talent i afecta el creixement econòmic de Catalunya. La memòria econòmica de Catalunya del 2025, que han elaborat les cambres de comerç catalanes, assegura que la crisi de l'habitatge resta competitivitat al país. Josep Santacreu és el president de la Cambra de Barcelona.
15: La persistència d'aquesta situació no només impacta en el desenvolupament de les persones, sinó que també impacta i molt el desenvolupament social i econòmic del territori. La falta d'habitatge també afecta la capacitat de captació i de retenció de talent.
0: Tot i això, la directora de l'estudi, Carme Poveda, assegura que el creixement econòmic és ara més equilibrat i assegura que estem assistint a un canvi qualitatiu.
16: Creix la productivitat en un període de forta creació d'ocupació i això no havia succeït en anteriors etapes expansives.
0: La memòria de les cambres conclou també amb les dades de l'any passat que cada cop hi ha més empreses grans, amb més marge de benefici i més llocs de feina nous en sectors de més valor afegit, com ara el tecnològic i la indústria.
12: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Els litigis per clàusules abusives de bancs i entitats financeres col·lapsen la justícia. El 60% dels procediments civils a l'Audiència de Barcelona corresponen a aquest àmbit i això dilata fins a més de 3 anys l'espera per tenir data de judici. Antonio Rocío és el president de l'Audiència.
17: I en ese 60, entiéndanme, tenemos que meter todo el tema de clàusules abusives, tenemos que meter también todo el tema de usura y tarjeta revolving.
0: Recio considera insuficient les 90 noves places judicials que preveu el projecte de llei aprovat pel Ministeri de Justícia, 8 de les quals es destinaran a l'Audiència de Barcelona. La demora també afecta la resta de procediments civils, com herències, desnonaments o accidents de trànsit, que poden trigar més de 3 anys a tenir data de judici a l'Audiència de Barcelona, sense comptar amb el retard acumulat a la primera instància, que ronda els 2 anys. I el Congrés ha aprovat aquest dijous penalitzar amb fins a 2 anys de presó les anomenades teràpies de conversió per a persones LGTBIQ+. La reforma del Codi Penal, impulsada pel PSOE, ha tirat endavant amb 178 vots a favor, 32 en contra, tots de Vox i 137 abstencions del Partit Popular. La iniciativa preveu penes de presó de 6 mesos a 2 anys i multes econòmiques per a qui apliqui o practiqui mètodes destinats a modificar o negar l'orientació sexual, la identitat sexual o l'expressió de gènere d'una persona, encara que ella mateixa hi hagi donat consentiment. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ho ha qualificat de tortures.
18: Estamos avanzando en contra de todo tipo de terapias que violentan la dignidad de las personas y que son tortura y tratos inhumanos y degradantes.
0: La modificació de la llei ha de passar ara pel Congrés, que podria modificar-la i retornar-la al Senat per sotmetre-la a una segona votació. Fins ara, aquestes pràctiques estaven prohibides i es castigaven amb sancions administratives. I Lloret de Mar impulsa el servei Taxi Segur per garantir que les dones arribin amb seguretat a casa seva després del final del trajecte. Els taxistes s'esperaran fins que entrin al seu domicili o allotjament si són turistes. Una iniciativa que s'afegeix a altres similars en d'altres municipis com Manresa. Girona, Maria Rovira.
19: La iniciativa la impulsa el Gremi de Taxistes i l'Ajuntament, i els taxis que hi participin s'identificaran amb uns adhesius on es pot llegir quan arribis a destinació m'espero que entris. Ho explicava Míriam Rodríguez, regidora d'Igualtat de Lloret de Mar.
20: Que moltes vegades, a l'hora de ficar la clau al portal, doncs tens com aquesta sensació d'inseguretat quan obres la porta, de dir, ostres, si ve algú per darrere, no? I te sents més vulnerable. Llavors, saber que hi ha una persona que està esperant a que tu accedeixis et dona seguretat, no? Al final és el que fem les dones amb les amigues quan les portem a casa.
19: Juan Antonio Torres, president de l'associació Ràdio Teletaxi Lloret, que aplega una quarantena de llicències de taxi de la població, explicava que de seguida van veure amb bons ulls la iniciativa.
21: Nosaltres ja era una cosa que veníem fent amb normalitat. Ja a l'anterior junta vam proposar això. Què tal si li donem publicitat això perquè la dona vagi més segura amb vosaltres, i nosaltres no vam tenir cap dubte en dir endavant.
19: Afegeix que serà un servei, sobretot, apreciat durant la nit i l'impulsen ara, coincidint amb l'inici de la campanya d'estiu.
12: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
22: La calor no ens abandona, la calor és forta, però cal dir que tècnicament no és una onada de calor, ja no superem els llindars establerts per a cada població, per a cada comarca, i, per tant, la calor és molt intensa, com si fos juliol, però sortim d'aquesta punta màxima que va arribar, doncs, sobretot dilluns, al voltant de 22, 23, és quan es va disparar més la temperatura. Recordem els 43 graus al Pla de Lleida, ells van quedar amb 38, que és altíssima, però ja són 5 graus menys que no pas el dia 22. Bé, les properes hores, calma i tranquil·litat, poc vent, mar plana o arrissades, tota una mica més d'humitat, el litoral, arran de mar, més xafogol, barcelonès sobretot, el Maresme, punts de la Costa Brava com la Selva i el Baix Empordà, fins i tot el sud del Baix Camp, Delta de l'Ebre, es nota que, tot i baixar una mica la temperatura, fa xafogor. I les mínimes podran ser entre tropicals i tòrrides per sobre dels 25 graus, per exemple, a la ciutat de Barcelona, probablement 25, 25 i mig de mínima, quan a l'interior podem baixar cap als 17, 18 o 20. En general, la costa entre 22 i 24. Tot això amb sol, cap tempesta al Pirineu, i potser les esperem, aquestes tronades, que puguin aparèixer, sempre amb calor que es manté estable, potser baixa un grau els propers dies. De cara a diumenge, a la tarda sí que pot haver-hi, doncs, una mica de pluja, xàfecs i tronades, i podrien continuar o ser més intenses dilluns i dimarts de la setmana entrant.
12: Trescat Info. Trescat Info.
0: I a Catalunya, l'última onada de calor ha deixat 43 morts atribuïbles a les altes temperatures des de diumenge, segons el sistema de monitorització de la mortalitat de l'Institut de Salut Carlos III. El sistema d'emergències mèdiques ha atès més de 260 persones i la meitat han necessitat ambulància. Diem morts atribuïbles a la calor i no pas a causa de la calor, perquè es tracta d'una xifra basada en estimacions, tal com explica el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, a TV3.
23: Això no s'ha vist, morir una persona a causa del calor. És l'estimació que es fa a partir del registre de mortalitat diària aplicant uns models matemàtics o estadístics. Uns models que tenen en compte les temperatures i altres variables, i que llavors diuen de la mortalitat que sí que estem veient, persones que contem que han mort durant aquests dies, un percentatge és atribuïble a la calor.
0: A tot l'estat s'han registrat 212 morts atribuïbles a la calor, principalment de persones de més de 80 anys. La majoria d'urgències han estat per esgotament per calor, una afectació que pot arribar a ser greu. L'episodi va acabar ahir amb temperatures superiors als 40 graus en zones de l'interior i també de Ponent. I es manté la prealerta sanitària a Martorelles, al Vallès Oriental, per una plaga de mosques. El focus s'ha trobat en una empresa de reciclatge del polígon industrial, la mateixa on hi ha hagut una altra invasió d'aquests insectes a la nau que tenen a Hostalric, a la Selva. Martorelles, Mar de Vallès.
1: Feia dies que els veïns de Martorelles es queixaven de la gran quantitat de mosques per tot arreu. Amb la forta calor, la situació ha empitjorat. El focus de la plaga està en una empresa de reciclatge, concretament en tones de plàstics trinxats amuntegats a l'exterior. Dimarts, l'Ajuntament va decretar la prealerta sanitària per coordinar les actuacions i acabar amb aquests insectes. També ha requerit a l'empresa que retiri el material. Es dona el cas que es tracta de la mateixa empresa que també té una nau de reciclatge a Hostalric, a la Selva, on a principis de setmana es va localitzar una altra plaga de mosques. Els responsables de la firma han posat trampes amb feromones i han fumigat les zones afectades. Mentre duri la situació, l'Ajuntament de Martorelles recomana als ciutadans més propers a l'àrea afectada que tanquin portes i finestres. El Comitè Municipal d'Emergència s'ha reunit aquest dijous i ho farà cada dia fins que els insectes hagin desaparegut.
0: La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, ha citat a declarar els primers testimonis del cas la setmana vinent. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, està previst que una desena de persones compareguin davant del jutjat entre dimarts i divendres. La primera jornada de declaracions serà dimarts 30 de juny, quan estan citats quatre testimonis. Entre les persones que declararan hi ha la terapeuta familiar i diversos agents de la unitat d'intervenció de muntanya dels Mossos d'Esquadra que van participar en la inspecció de la zona on Andic va caure durant una excursió a prop de les coves del Salnitre, al massís de Montserrat. El divendres 3 de juliol serà el torn de les dues filles d'Isaac Andic, germanes del principal investigat en la causa per un presumpte delicte d'homicidi. La investigació continua oberta per aclarir les circumstàncies de la mort de l'empresari.
12: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent. Ho ha aprovat a Praga l'Assemblea General de la UER, que ha donat llum verda a la modificació dels seus estatuts que ha de permetre, que ha permès, de fet, a 3CAT integrar-se a l'organització com a membre auxiliar. Praga, Jordi Regàs.
3: Fa anys que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals intentava accedir a la Unió Europea de Radiodifusió, coneguda també com a EBU. És un club exclusiu del que forma part la BBC, la RAI o Radio Televisió Espanyola, que fins aquest dijous només permetia l'accés de corporacions de mitjans públics d'estricte àmbit estatal. Una votació a l'Assemblea General ha permès, però, que l'accés s'hagi ampliat a corporacions d'àmbit regional. Per 3CAT són molts els avantatges que comporta haver entrat a la UER. Rosa Romà, presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
4: Tenim molta més capacitat, no?, d'imatges i d'informació a nivell internacional, no només europeu, sinó mundial. El suport també quan enviem delegats o corresponsalies fora amb situacions de guerra, etcètera, no? No és el mateix anar-hi pel teu compte, que forma part d'aquesta xarxa europea, doncs, que té una capacitat de solidesa i de seguretat molt gran. També tota la part tecnològica en la qual nosaltres participem dels grups en temes tecnològics i d'innovació. La vessant també legal, com ens representen a Europa per lluitar per la prominència dels mitjans públics.
3: Accedir a la UER vol dir també projectar en l'entorn europeu el model i continguts en català de 3CAT. És, a més, un clar reforç de la legitimitat i la identitat catalanes a un nivell europeu i global al que no s'havia arribat abans.
7: Després d'una guerra perduda, no hi ha res més trist que una guerra guanyada.
24: Sóc el sergent Ernest Bartolomé i estaré a càrrec de la vostra instrucció. Luchem al soy!
0: La guerra civil és un dels temes que aborda l'obra L'Albada, que aquest dijous han estrenat la Perla 29 i el Festival Grec al Teatre La Biblioteca de Barcelona. És una tragèdia contemporània contra la desmemòria que vol donar veu a les persones silenciades. L'autor del text és Jaume Vinyes i dirigeix el muntatge Oriol Brogi. Montse Pujol.
25: L'Albada és un muntatge contra la desmemòria i té un format coral amb una quarantena de personatges. A través d'una protagonista que inicia una recerca al voltant de la guerra civil i les milícies, l'obra s'endinsa en el patiment de diferents nissagues d'una família. El director Oriol Brogi ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio la força del text de Jaume Vinyes.
26: El bonic és veure com un autor contemporani nostre, un autor jove,
2: que viu entre nosaltres, escriu una obra sobre els seus avis, sobre nosaltres, i proposa un joc i dona un joc als espectadors que els actors puguin fer davant seu i puguin explicar-los les formes teatrals, puguin saltar, anar, canviar de personatge, i tu disfrutes amb això.
25: L'obra es presenta com un retaule de la història que analitza contradiccions, esperances, amb una barreja d'espais, de llengües i de llocs de la península.
0: Esports. Amb en David Obac.
5: El Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8a vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final, el segon a la pista murciana, i han situat el 3-1 definitiu. Ha estat la primera Lliga de Javi Rodríguez com a entrenador, assolida a la mateixa pista precisament on va aixecar l'última Lliga com a capità del Barça. Ell mateix en parla als micròfons d'Esport 3.
8: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però hem sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
5: El Barça ha arribat al descans amb un 2-4 favorable amb gols d'Eric, Touré, Pito i Joao Víctor, però a la represa els murcians han empatat a 4 i han forçat el temps extra. Ara bé, a la pròrroga, Eric novament al primer temps i Antonio, al segon, han segellat el títol per als blaugranes. El porter i capità del Barça, Dídac Plana, admetia els patiments a Esport 3.
8: Impressionant. Segurament molts donaven el Pozo per morts, però, hòstia, per estar morts no vegis. Ens han fet suar sang i llàgrimes i molt contents perquè, sobretot els que hem viscut aquests últims temps, hem viscut aquest procés. Bueno, d'anar picant fins a aconseguir-ho, no? I orgullosos perquè el Barça ha tornat.
5: El Barça ha tornat a guanyar una Lliga 3 anys després i ha derrotat per 15a vegada en una final al Pozo, de les 15 en què s'han enfrontat tots els equips entre totes les competicions. Pel que fa al Barça de bàsquet, l'endemà de tancar la tercera temporada en blanc, en relació als títols, parlem en clau de mercat. El bàsquet blaugrana es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xevi Pujol, com a relleu de Juan Carlos Navarro. I l'opció de Pujol per a la banqueta, en el lloc de Xevi Pascual, és precisament l'entrenador dels vitorians, l'italià Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, el Barça té negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson, del París, i Umoja Gibson, del Chedevita. En canvi, el futur de Claiborne i Juan y Marcos és incert, i Miles Cale i Miles Norris marxaran. També és sortida confirmada el Joventut, la de l'aler hongarès Adam Hanga, que deixa l'equip verd i negre després de dues temporades. El Manresa, mentrestant, ha fitxat l'aler pivot internacional Eric Vila, gironí de 28 anys, procedent del Gran Canària. I a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha comunicat el fitxatge de la base internacional Caral Casas, gironina de 33 anys. Casas ha firmat per una temporada procedent del València. Pere Puig, el director esportiu de l'Uni, posa en valor la incorporació.
9: Quan va sorgir l'oportunitat de signar Caral Casas, no vam dubtar gens. Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet, que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut.
5: I encara un apunt de bàsquet. El seleccionador espanyol masculí, Xus Mateo, ha convocat 4 catalans per disputar partits de classificació per al proper Mundial. Són Pierre Oriola i Ferran Bassas, del Manresa, Oriol Paulí, de Lleida, i Joel Parra, del Barça. Del bàsquet, passem ara al futbol.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: El Mundial aquest dijous s'ha resolt la primera fase del grup E amb els següents marcadors de la tercera jornada. L'Equador 2, Alemanya 1 i el Curaçao 0, Costa d'Ivori 2.
0: 3CAT Info.
5: A banda del Mundial, l'excapitana del Barça, Alexia Putella, es comunicarà aviat de forma oficial que el seu destí per a la temporada que ve serà London City. Després d'estudiar diferents propostes, finalment Alexia s'ha decidit per aquest club londinenc. I el Girona s'ha fet oficial la sortida del porter Juan Carlos després de 7 temporades al club gironí. Dit això, recuperem ara el fil poliesportiu parlant d'hoquei patins.
0: L'actualitat esportiva a fons.
5: L'Igualada ha festejat el títol de Lliga aconseguit dimarts a La Corunya amb una ofrena a la Basílica de Santa Maria, una ropa als carrers de la capital de l'Anoia i una recepció a l'Ajuntament igualadí, on la plantilla i el cos tècnic han celebrat el títol des del balcó. En ciclisme, la penedesenca Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de contrarrellotge per quart any consecutiu. La recent campiona de la Volta, Paula Blasi, ha estat quarta.
0: 3CAT Info.
5: En tenis, la blanenca Marina Bassols ha quedat fora del quadre principal del torneig de Wimbledon, el tercer gran slam de la temporada. Bassols ha perdut en l'última eliminatòria de la fase prèvia contra la nord-americana Robin Montgomery en 3 sets, 6-3 i un doble 1-6. El Sabadell femení de waterpolo ha anunciat el fitxatge de la portera internacional Martina Tarré, de 23 anys, procedent del Sant Andreu. Tarré mateixa ja va desvelar fa uns dies que firmaria pel club sabadellenc el Tot Gira.
6: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon divendres, molt bon dia a tothom. Avui ens llevem amb 18 graus a Tremp, 22 graus a Mas de Barberans i 25 a Malgrat de Mar. Per tant, les temperatures, com ara deia el Tomàs Molina, han baixat una micona, com a mínim en comparació amb el que teníem dies enrere. De tota manera, la notícia continua estant a Veneçuela a aquesta hora. Continuem amb la mirada posada en els efectes dels dos terratrèmols que ahir vam tenir en aquell país.
1: No lo consigo para que me ayude o me mande personal para que nos ayude a sacar escombros porque mi hijo está en ahí. Por favor, aparezcan.
2: No sirven las autoridades, mejor sirven. Porque deberían estar los militares con toda la maquinaria que tienen allí ayudando a los venezolanos.
3: Protección Civil, Distrito Capital, La Guaira, todos abocados a salvar vida.
0: A Veneçuela continuen, doncs, les feines de recerca. El balanç oficial ha pujat aquesta matinada. 235 persones mortes. 235, segons el balanç oficial, i més de 4.000 persones ferides. Ara bé, aquesta xifra, la xifra de persones ferides, de persones mortes, s'afegeix a que una pàgina web, que és veritat que no és oficial, però una pàgina web que intenta trobar persones desaparegudes, assegura que hi ha 40.000 persones de qui les seves famílies no en tenen notícies des que va haver-hi el terratrèmol. 40.000 persones. Per tant, són persones que consten com a desaparegudes. Recordem que ahir a aquesta hora, quan començàvem el matí de Catalunya Ràdio, ja ens feien ressò que el Servei Geològic dels Estats Units calculava, feia una primera estimació, que la xifra de víctimes podria ser com a mínim de 10.000.
4: En el trayecto y dentro del carro ya que se movía, incluso esta mañana, y todavía tengo esa sensación de que se mueve el piso, ¿no?
0: Així ho explicava al matí de Catalunya Ràdio des de Veneçuela a l'Elisa, a qui el terratrèmol va enganxar a casa amb la seva parella i el seu fill de 10 anys. Han passat la nit en un parc davant de la recomanació que els van fer que no tornessin a casa, almenys com a mínim de moment. Els han dit que de moment no tornessin a casa. A aquesta hora val la pena que anem fins a Veneçuela. Podem saludar l'Oriol Humbert. Oriol, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, què tal?
0: Oriol, tu vius a Caracas. Com estàs?
5: Sí, ja fa temps. Estic a Caracas.
0: Com estàs ara mateix? Esteu bé?
5: La meva família, nosaltres bé. Molts amics que no apareixen encara, però... Bueno, aquí a Caracas... Bé, de moment bé.
0: Hi ha hagut rèpliques del terratrèmol des d'ahir?
5: Sí, moltes. Moltes i bueno, no tan fortes com les que van patir ahir, però sí, n'hi ha. N'hi ha, i esperem que n'hi hagi més.
0: Sí, no? Perquè sou una zona, o esteu en una zona en què és bastant propensa a aquest tipus de terratrèmols.
5: Feia molt de temps que no... vull dir, a Veneçuela no, pràcticament no teníem aquest tipus de situació, però bueno, sempre s'espera que després d'un terratrèmol de 7.5, més o menys, o 2, que van passar, perquè no va ser un, van ser dos, és normal que les rèpliques siguin, no?
0: On et va enganxar, tu, el terratrèmol o els terratrèmols?
5: Jo estava treballava... aquí era dia de festa, perquè se commemorava la batalla de Carabobo, la batalla d'independència, i estava a un centre comercial fent un treball de degustació de productes en el que treballo, i estaven transmitint el...

0: que és la pitjor part, estic a uns, no sé, 6-8 quilòmetres. Mm-hmm. Bueno, aquí estaven sense llum i el meu edifici està complet, no va passar res.
1: Pel que has vist pels carrers, com estan? Perquè estan veient imatges, evidentment, dels serveis d'emergència, fent totes les feines de rescat contra rellotge. Com està la situació avui a Caracas, als carrers?
0: Bueno, la gent del municipi on van caure 3 edificis, es demanen que no hi siguem allí si no tenim res a fer. Mm. Jo no vaig transitar per aquesta via, però n'hi ha molts edificis que estan afectats, no? Que tenen, no sé, grietes o que van caure cornisses, etc. Mm. Està molt, molt difícil la situació, la veritat.
1: L'Oriol Humbert és català, és viu a Caracas. Oriol, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho. Al matí de Catalunya Ràdio, una abraçada ben forta.
0: De res, una abraçada. Adéu.
1: Un altre trèmol de Veneçuela, que continua sent malauradament un dels temes del dia. Avui al matí de Catalunya Ràdio anirem en directe a Caracas diverses vegades. De fet, parlarem amb el president del Centre Català a la capital veneçolana, el Carlos Prieto. Ahir, a aquesta hora, al matí de Catalunya Ràdio, parlàvem amb el conseller d'Exteriors, que ens deia que no els hi consta, de moment, catalans ni entre les víctimes mortals ni entre les persones que han quedat ferides. A les últimes hores, el Ministeri Espanyol d'Afers Exteriors sí que ha comentat que els hi consta que hi ha, com a mínim, 2 persones espanyoles que estarien entre les víctimes mortals. Avui, al matí de Catalunya Ràdio, també tractarem com s'afronten aquestes tragèdies. Ho farem amb el grup d'estructures col·lapsades dels bombers de la Generalitat, que, com el seu nom indica, és el que intervé en situacions on s'han esfondrat edificis. Però tornem a Caracas amb el periodista Bernat Lautaro. Bernat, com estàs? Molt bon dia.
2: Molt bon dia, com esteu?
1: Com va aquestes feines de rescat? Ahir ens les explicaves en directe quan tot just començaven, ja portem 24 hores. Com estan anant?
2: Doncs a 24 hores, que sembla que faci una eternitat, la gent està abocada als carrers a ajudar-se els uns als altres. És impressionant veure com els veneçolans i les veneçolanes s'aboquen a ajudar a recollir les runes, a intentar treure en aquestes hores tan vitals a la gent que està fent cops entre el mig de les pedres, cridant per intentar sortir. I, vaja, el que estem veient és per alguns edificis, per exemple, el municipi Libertador, fins a 25 persones han sigut rescatades, supervivents. També s'han tret persones que, malauradament, no han sobreviscut. Però, vaja, hem de dir que el poble veneçolà, quan s'ajuda, és una experiència molt bona de veure. Lamentablement, a pesar de tot, el que està sent més dramàtic és a l'estat de La Guaira, que és al front del mar. Estem parlant de més de 100 edificis que han sigut derruïts, que s'han enfonsat un darrere l'altre, han caigut com si fossin paper, i més de 70.000 famílies han sigut afectades allà, segons el govern. Ara mateix, aquest matí, ja després d'unes hores i de passar el primer impacte, hi ha hagut un desplegament cívico-militar comandat per el ministre de l'Interior, Justícia i Pau, Diosdado Cabello, que a través d'unes inversions estatals i privades, un conjunt d'això, ha aconseguit desplegar una sèrie d'empreses i de serveis d'emergència, de la policia i de l'exèrcit, per començar a ajudar en aquestes més de 100 edificis i 70.000 famílies que es troben afectades a La Guaira. La Guaira, estem parlant de que molta gent que feia vacances, que venia de Caracas, sobretot a la ciutat de Cádiz a la mar, es trobava ja pel dia de Sant Joan, el dia després, el dia 24, i que malauradament es trobaven aquells edificis. Hem vist molta gent de Caracas que ha pujat fins allà, que estava cridant pels carrers els noms dels seus familiars, amics, mig plorant. Ha sigut escenes molt fortes, molt esfereïdores. I, vaja, la Creu Roja i la Lluna Roja estan parlant de que el primer que s'ha de fer són les eines de rescat, les primeres 72 hores, intentar treure el màxim de supervivents. I després, els d'emergència, estem veient moltíssima gent dormint als carrers, dormint a camps de futbol, dormint a llocs improvisats a les places o a les autopistes, i que se'ls està començant a donar la primera atenció sanitària. Avui estan arribant ja els primers equips de Mèxic, Brasil, Qatar, El Salvador i Xile d'ajuda internacional. I, vaja, anirem fent aquest acompanyament d'aquesta situació tan urgent. Segons la ONU, ja hi havia 8 milions de persones a Veneçuela amb una situació de falta d'accés a l'aliment i a les necessitats bàsiques d'higiene. aquestes xifres s'acceleraran i empitjoraran durant aquest

0: doble terratrèmol.
1: Bernat, n'hem parlat durant aquest matí. Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
0: Una abraçada.
1: El Bernat Lautaro, en directe des de Caracas pel matí de Catalunya Ràdio, explicant com va fer ahir durant aquestes primeres hores del terratrèmol. Insistim que el balanç oficial d'aquesta nit és de 235 mortes, com a mínim, perquè n'hi ha d'entrada 4.000 de ferides i després, segons fonts no oficials, n'hi ha 40.000 més de desaparegudes. En fi, el terratrèmol de Veneçuela, insistim, que avui serà un dels temes claus aquí al matí de Catalunya Ràdio, sense oblidar l'incendi a la franja de Ponent, que ara mateix continua sense control. Són 4.000 hectàrees cremades, 3 municipis que han estat desallotjats i un altre que ha estat confinat.
2: Aunque estemos realmente preocupados, lo que confiamos es en que la llegada de la noche, el viento que va a reducir su intensidad y que bajen las temperaturas, ayude a parar el fuego.
1: Que és el que deia el president aragonès Jorge Azcón aquesta nit, confiant en que la nit ajudi a reduir la situació. De seguida anem en directe també a la franja de Ponent per conèixer l'última hora d'aquest incendi. I tot això sense oblidar el que ha estat el gran tema d'aquesta setmana, l'àmbit polític. Demà, Comitè Federal del PSOE, enmig de la pressió a Pedro Sánchez, després que, per exemple, Junts s'afegís ahir una moció que l'insta pràcticament a plegar.
3: La corrupció s'està normalitzant. La cultura de la corrupció s'està normalitzant. I això trasciende a les sigles de los partidos políticos. Y si no corregimos esto, creo que quien se va a beneficiar son otras formaciones políticas que vienen con soluciones mucho más pueriles al momento que vivimos.
1: És el portaveu del Partit Popular, Jorge Semper, ahir en declaracions al matí de Catalunya... Borja Semper, ahir en declaracions al matí de Catalunya Ràdio. Avui al matí de Catalunya Ràdio, a l'espina de l'actualitat i la frase de la setmana, Muriel Ferrés i Sílvia Coppolo, ens fixarem en dos dels conceptes que han estat molt relacionats amb tota aquesta situació que envolta el Partit Socialista, com són els conceptes delatar i penedir-se. Abans, ens plantejarem un nou dilema amb la Judit Mascó, l'Àngel Llàcer i l'Elisenda Pineda. Ens preguntarem si són més de fred o de calor, ara que sembla que ja hem passat la primera onada de calor de l'estiu. I a les 11. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. Parlem amb l'Andrea Motis, que aquest diumenge farà un concert d'homenatge a Amy Winehouse al Palau de la Música. Després, les recomanacions del cap de setmana, la llista musical de Lluís Gavaldà, i deixeu-nos dir que del Mundial ara mateix continua aquest empat a 2, o s'ha acabat ja igual, no? El compartit entre Turquia i els Estats Units. Espera, que tinc el Maiol aquí, que m'ho actualitzarà.
4: Ha guanyat Turquia amb un gol al minut 90. Sí.
1: Turquia 3, Estats Units 2. Avui a les 9 del vespre hi ha un dels partits de la jornada. La França de Kylian Mbappé, la Noruega de Haaland, s'enfronten avui. Així comença aquest divendres. Benvinguts, molt bon dia a tothom.
5: El matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
1: Doncs com duia la matinada. Amb el Maiol Roger, gràcies per aquesta actualització de Mundial.
4: Un petit apunt, que just quan estàvem baixant he vist que havia marcat Turquia, però ja està.
1: A banda d'això, amb què ens despertem aquest matí, Maiol?
4: Doncs mira, l'Observatori contra la LGTBI-fòbia de Catalunya presenta el seu informe corresponent al 2025. Pel que ha transcendit, ha estat un any en què s'han registrat 353 incidències. És la xifra més alta des que l'entitat pren registre d'aquest tipus de discriminacions.
1: I a Brussel·les?
4: Amb un avís des de Roma. El cap de l'empresa d'aeroports de la capital italiana ha advertit que els aeroports de la ciutat es veuran obligats a suspendre el nou sistema de fronteres biomètriques de la Unió. Segons diu, és l'única manera d'evitar el que qualifiquen de desastre i de caos en l'arribada de turistes.
1: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
4: Doncs amb pujada de preus. Apple ha anunciat que augmentarà un 20% el preu dels MacBooks i dels iPads. És una de les pujades més àmplies de la seva història que el fabricant de l'iPhone ha atribuït a l'escassetat de xips causada pel boom de la intel·ligència artificial.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
4: L'exèrcit taiwanès culmina avui 5 dies de maniobres militars. Segons diu, els exercicis tenen com a objectiu verificar la capacitat de les forces armades davant la creixent pressió militar de la Xina.
6: Avui és divendres 26 de juny i ara mateix temperatures altes. A Barcelona 27 graus, a Lleida 20, a la Seu 17 graus de temperatura. Avui un dia encara assolellat a tot arreu, potser a la tarda amb alguna nuvolada al Pirineu sense precipitacions i amb temperatura que es manté alta, però no tanta calor com a principis de setmana. El cap de setmana es presenta assolellat dissabte, ja amb alguns primers ruixats. Diumenge els ruixats guanyaran terreny en l'àrea del Pirineu.
1: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí un parell d'hores, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cuminal. De moment, falta un minut per arribar a un quart de set. Francesc Soler, Sílvia Solanes, com esteu? Bon dia.
7: Bon dia.
1: I el que dèiem ara mateix, Veneçuela continua buscant entre la runa possibles supervivents del doble terratrèmol de la matinada d'ahir. Els familiars de les víctimes parlen de mínim 40.000 persones que continuen desaparegudes.
8: Ho han fet en una plataforma en línia, mentre el balanç oficial de víctimes s'ha actualitzat aquesta matinada i parla ja de 235 morts i més de 4.000 ferits. Xifres elevades, però que podrien quedar molt curtes si tenim en compte que hi ha centenars d'edificis totalment ensorrats i zones absolutament devastades. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha confirmat que hi ha dues víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola.
1: Un dels primers països que han estès la mà per fer arribar ajuda humanitària a Veneçuela han estat, ho dèiem ahir, els Estats Units.
9: De fet, aquesta catàstrofe mostrarà fins a quin punt els Estats Units estan disposats a donar suport a Veneçuela després de l'operació d'aquest any que va deposar Nicolás Maduro. El govern nord-americà ha anunciat que destinarà 150 milions de dòlars a la reconstrucció del país. Marco Rubio és el cap de la diplomàcia nord-americana.
10: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
9: Altres potències com la Xina i l'Índia han tingut gestos semblants. També governs contraris al règim xavista com l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador. Des d'Europa, alguns dels 27 ja hi han enviat equips.
1: Brussel·les, Bruno Fortegamires.
11: El que ha enviat la Unió Europea són equips de rescat i de recerca, vinguts des d'Espanya, França, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, la República Txeca i Luxemburg. Són els governs comunitaris que han respost a l'ajuda demanada per Veneçuela. Els trasllats es coordinen des de Brussel·les, per part de la Comissió Europea. Eva Hernsijova n'és la portaveu.
12: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
11: Espanya, en concret, ha enviat un avió amb soldats de la Unitat Militar d'Emergències i materials de primers auxilis, com ara mantes, màrfegues o pastilles per potabilitzar l'aigua. Des de Brussel·les, Bruno Fortegamires, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Per cert, que les associacions catalano-venezolanes avui han de concretar com s'organitzaran els punts de recollida de material humanitari. Maria Costa.
13: Una quinzena d'entitats es van reunir ahir a la tarda a Barcelona per començar a articular el dispositiu. Funcionarà a través de punts de recollida per enviar principalment material sanitari de primers auxilis. José Luis Acuña és el president de l'Associació Catalano-Venezolana a Socavent.
14: Hi haurà punts de recollida. No hace falta todo en Venezuela. Entonces estamos coordinando desde Venezuela para acá cuáles son realmente los insumos necesarios. Hay un aeropuerto que está cerrado para vuelos comerciales. No sabemos si está cerrado para ayudas humanitarias. De todas maneras, hay unos 5 o 6 aeropuertos internacionales más, de manera que el aeropuerto no va a ser lo limitante.
13: L'Ajuntament de Barcelona ha ofert efectius dels bombers de la ciutat i una línia de subvencions de 300.000 euros per ONGs amb seu a Barcelona i que estiguen treballant a Veneçuela. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Escolteu, al matí de Catalunya Ràdio passen 2 minuts ara mateix d'un quart de set. L'altra notícia de la nit és que els bombers han treballat tota la matinada en l'incendi que es va declarar ahir a la Franja de Ponent i que de moment porta cremades més de 4.000 hectàrees de camps de conreu.
8: El foc es va declarar entre Tamarit de Llitera i el Campell i les flames van avançar molt ràpidament atiades pel vent. Es van haver de desallotjar 3 municipis i confinar-ne un altre. Avui les feines d'extinció continuen amb un ampli dispositiu format per bombers del govern de l'Aragó i efectius de la Unitat Militar d'Emergències. La hipòtesi principal és que l'incendi es va originar per una màquina que treballava segant el camp.
1: Anem al Campell, Júlia Albacar.
15: Durant la nit han continuat treballant les brigades terrestres i efectius de la UME a l'espera de recuperar durant la jornada d'avui l'activitat de tots els mitjans desplegats ahir. Tot plegat per intentar contenir les flames que han arrasat majoritàriament conreus i camps de cereal. 240 veïns, els nuclis de Sanaüi, Alins i Calassans, han passat la nit fora després que els desallotgessin ahir al migdia per la proximitat de les flames. El president aragonès, Jorge Azcón, ha remarcat que la prioritat és protegir la població, però celebra que no hi ha víctimes humanes.
16: Hayamos conseguido que no solamente no haya que lamentar vidas humanas, que es lo más importante, sino que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados.
15: El foc té forma sobretot allargada i hauria començat per un incident de cega. Des del Campell, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
1: I després, en l'actualitat política, l'endemà que Pedro Sánchez reiterés la seva intenció d'esgotar la legislatura, el ple del Congrés, amb els vots del Partit Popular, Vox i Junts, l'ha instat per primer cop a sotmetre's a una qüestió de confiança, assumir responsabilitats per la corrupció i aplegar.
9: Pel PSOE no ha canviat res, malgrat els retrets dels seus socis per la poca autocrítica del president espanyol.
1: Madrid, Àngels Lafuente.
7: Una moció de confiança que ha tirat endavant amb els vots del PP, Vox i també amb els de Junts, un suport que Núñez Feijóo espera que es mantingui.
17: La Cámara se ha manifestado doblemente. Presenta usted una cuestión de confianza, presenta usted su dimisión. Por tanto, vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
7: Pel govern, la moció del PP aprovada al Congrés no canvia res, té un efecte polític zero i defensen que continuen aprovant iniciatives, tot i les peticions d'anar a eleccions per part de l'oposició i d'alguns socis per la falta de propostes i d'autocrítica del president espanyol.
1: Ara mateix són les 6 i 20 minuts. Altres notícies també de l'actualitat i una que ens afecta de prop. 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió. La Unió Europea de Radiodifusió, la coneguda com la UER, és la principal associació de mitjans públics del continent.
8: Ho ha aprovat a Praga l'Assemblea General de la UER, que ha donat llum verda a una modificació dels seus estatuts que ha permès a 3CAT integrar-se a l'organització com a membre auxiliar.
1: Praga, Jordi Regàs.
18: 3CAT, després d'intentar-ho durant molts anys, ha entrat a la Unió Europea de Radiodifusió, coneguda també com a EBU. És el club exclusiu al que pertanyen la BBC, la RAI o Ràdio Televisió Espanyola. Això ha estat possible gràcies a una reforma dels estatuts interns, votada aquest dijous, que permet l'entrada de corporacions no estrictament estatals. La presidenta de la corporació, Rosa Romà, ha celebrat la notícia.
19: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
18: Des de Praga, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Jordi. I notícia que us avança al matí de Catalunya Ràdio. L'Ajuntament de Barcelona obre un expedient sancionador a l'empresa New Amsterdam Developers per haver desnonat una família amb tres menors a causa d'una situació d'impagament del lloguer. És una empresa que es dedica a comprar pisos per convertir-los en habitatge compartit. És la que es coneix com a coallotjament.
9: El desnonament va ser al maig a l'Eixample i el motiu de l'obertura de l'expedient és que l'empresa no va oferir un lloguer social a la família abans de fer-la fora, tot i que tenia acreditada la situació de vulnerabilitat. Fons municipals confirmen que si l'expedient acaba amb sanció, la multa podria anar dels 9.000 als 90.000 euros. Joan Ramon Riera és comissionat d'habitatge de l'Ajuntament.
20: Tècnicament hem de complir la llei sí o sí i hem d'actuar i hem d'obrir els expedients que toquen en cada moment, però a la seva vegada, políticament, estem molt compromesos amb les responsabilitats que tenen els grans tenidors especialment per poder garantir el dret a l'habitatge. I aquí tots tenim la nostra part de responsabilitat.
9: El Sindicat d'Habitatge Socialista, que acompanya la família desnonada, reclama més mesures en el marc de la taula de mediació oberta entre l'Ajuntament i la propietat. Anna Olesi n'és la portaveu.
21: L'única mesura que pot solucionar aquest conflicte és l'expropiació, que marxi sense un euro de benefici. És l'única mesura que nosaltres tenim la certesa de que podrà solucionar aquest conflicte.
1: I és una de les novetats del matí. Catalunya rebrà 567 milions extres en els pròxims dos anys per part del govern espanyol per les persones que tenen un grau reconegut de dependència.
8: Es tracta d'una injecció de diners que es farà efectiva a partir de l'1 de juliol.
1: Més detalls, Xavier Forment.
22: Els principals increments es produiran en les persones que tenen reconegut un grau 3 de dependència. En aquest cas, augmentarà la quantia un 128%. A les que tenen grau 2, l'augment multiplicarà la xifra per 2. Aquest any, Catalunya rebrà un augment de 189 milions d'euros i, de cara a l'any que ve, 378 milions més. Segons el govern espanyol i amb dades de l'Imserso, a Catalunya hi ha gairebé 300.000 persones amb prestacions reconegudes. A partir d'aquí, faltarà saber com el govern de la Generalitat aplicarà aquest augment de finançament. Si ho farà augmentant les prestacions o bé millorant les condicions laborals del sector. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I de les últimes hores, el Congrés ha aprovat castigar penalment amb fins a 2 anys de presó les anomenades teràpies de conversió per les persones LGTBIQ+.
9: Són els mètodes destinats a modificar o negar l'orientació sexual, la identitat sexual o l'expressió de gènere d'una persona que fins ara es castigaven amb sancions administratives. La iniciativa preveu penes de 6 mesos a 2 anys i multes econòmiques per qui apliqui o practiqui aquestes teràpies que la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, qualifica de tortures.
23: Estamos avanzando en contra de todo tipo de terapias que violentan la dignidad de las personas y que son tortura y tratos inhumanos y degradantes.
9: La reforma del Codi Penal impulsada pel PSOE ha tirat endavant amb 178 vots a favor. El PP s'ha abstingut i només Vox hi ha votat en contra. La modificació de la llei ha de passar ara pel Senat, que podria canviar-la i retornar-la al Congrés per sotmetre-la a una segona votació.
1: 6 minuts i arribarem a 6:45. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Moment de repassar 3 titulars de cultura en 3 cançons. Marta Viana, què tal? Molt bon dia.
24: Què tal? Bon dia.
1: La primera. Ha sido una...

0: Fittipaldis anuncia 42 concerts a Espanya per tancar la seva gira Aullidos Tour fins al maig del 2027. Al febrer, els dies 11 i 12, actuarà al Gran Teatre de Liceu de Barcelona i al desembre també passarà per Tarragona. Les entrades es poden comprar a partir de la setmana que ve, dia 30 de juny.
1: La segona.

0: Avui comença el Festival Nits d'Occident als Jardins de Pedralbes. El concert inaugural és de Cesc Sant Salvador a les 9 del vespre i pel festival també hi passaran artistes com Sting, Rafael, Vanessa Martín, Zaz, Rosario o Gente de Zona.
1: I la tercera.

així sona, era això, la nova cançó dels Tiets, la primera d'aquest 2026. El tema l'ha produït Pep Saula de Sexeni i vol convertir-se en la nova cançó d'estiu. Era això.

0: facin. 5 minuts i arribarem a 2:15 en els esports. Robert Prat, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: De seguida anem al Mundial, però abans, important, el Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala.
1: Victòria a la pista del Pozo de Múrcia, 4-6 a la pròrroga, 4-4 al final del partit. Primera Lliga de Javi Rodríguez com a entrenador, 8ª de la història del Barça.
2: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor, en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però he sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
1: El Barça ha tornat a guanyar una Lliga 3 anys després, la derrotat per 15ª vegada en una final el Pozo de les 15 en què s'han enfrontat entre totes les competicions. I el Club Laurana, que encareix el preu dels abonaments a l'Spotify Camp Nou en un 30%.
0: Canvis al Barça de bàsquet, després de la tercera temporada consecutiva sense títols.
1: Xavi Pujol, director esportiu, Paolo Galvia té la banqueta, els dos amb què treballa el club ara mateix, tots dos arribarien del Baskonia, el futur de Clyburn és incert, i Miles Cale i Miles Norris marxaran. Adam Hanga deixa el Joventut i el Manresa fitxa el pivot Eric Vila del Gran Canària. Alemanya, que perd 2-1 amb l'Equador al Mundial de Futbol, tot i que acaba primera de grup, Curaçao 0, Costa d'Ivory 2, Tunísia 1, Països Baixos 3, Països Baixos classificats, jugaran contra el Marroc als setzens, Japó 1, Suècia 1, les dues classificades, Turquia 3, Estats Units 2, els nord-americans acaben com a primers de grup i Paraguai 0, Austràlia 0, els australians classificats. A la jornada d'avui destaquem Noruega-França a les 9 de la nit i l'Uruguai-Espanya a les 2 de la matinada. Alexia Putellas, que fitxa pel London City, i mentrestant a Igualada, celebracions pel títol a l'Hockey Lliga. Parlaments a l'Ajuntament, rua pels carrers de la ciutat, ofrena la Basílica de Santa Maria.
0: Avui, a partir de les 11 del matí de Catalunya Ràdio, parlarem amb l'Andrea Motis, cantant, trompetista, bàsicament perquè aquest diumenge fa un concert al Palau de la Música, que es diu To Amy, amb el Barcelona Gospel Messengers, que és un homenatge a l'Amy Winehouse. Avui ens vindrà a veure l'Andrea Motis a partir de les 11, aquí al matí de Catalunya Ràdio. De moment, ens acostem a 6:45. Val la pena saber per què val la pena llevar-se amb el Joel Díaz. Bon dia, Joel.
3: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se és recordar que estem a l'anomenat mes de l'orgull LGTBIQ+, concretament, el mes de juny. I mireu, jo d'entrada, això de dedicar dies i mesos a les coses, doncs em sembla una mica absurd, però en aquest cas concret, què voleu que us digui? Crec que sí que cal. El dia de l'orgull en concret és el diumenge que ve, el dia de les desfilades i les festes i els parlaments, però durant tot el mes de juny la comunitat LGTBIQ+, doncs es dedica bàsicament a això, a mostrar orgull. Orgull contra la vergonya i contra la discriminació social i legislativa. I també contra la violència, perquè, amics i amigues, la gent LGTBIQ+, segueixen rebent violència. No fa gaire, les membres del grup Fades van haver de cancel·lar un concert a Vilassar de Mar per culpa de la violència física i verbal que els arribava des del públic. És una autèntica vergonya que a aquestes alçades la gent encara hagi d'aguantar agressions per la seva orientació sexual i identitat de gènere. I la prova que, encara que a priori sembli ja del tot normalitzat, el discurs de l'orgull segueix sent molt necessari.

I per arribar a dos quarts, aquesta cançó dels Goo Goo Dolls, Iris, que per cert s'ha posat una altra vegada de moda en els últims anys, tot i que és dels anys 90, bàsicament per vídeos a les xarxes socials, una mica pel que deia ara el Joel, la cançó diu "Només vull que sàpigues qui sóc, només vull poder ser qui sóc". Avui, l'Observatori contra la LGTBI-fòbia de Catalunya presenta el seu informe corresponent al 2025. Recordem que, pel que ha transcendit, parlen de 353 incidències, la xifra més alta des que registren aquestes dades.

0: Són 6:45. Titulars d'aquest divendres amb Francesc Soler i Sílvia Solanes, que passen, evidentment, per Veneçuela. El balanç oficial de víctimes del doble terratrèmol ja puja a 235 morts i 4.300 ferits.
1: Aquí acabo de salvar un bebé.
2: Tres niños.
1: Vente pa' acá, ven.
3: Unes xifres que podrien quedar molt curtes perquè el nombre de desapareguts és a hores d'ara de prop de 40.000 persones. Exteriors ha informat que hi ha 2 víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola.
0: Ara fa uns minuts, aquí al matí de Catalunya Ràdio, parlàvem en directe amb el periodista Bernat Lautaro, en directe des de Caracas.
4: Intentar treure, en aquestes hores tan vitals, a la gent que està fent cops entre el mig de les pedres, cridant per intentar sortir, per exemple, al municipi Libertador, fins a 25 persones han sigut rescatades, supervivents.
0: També hem parlat només començar amb l'Oriol Humbert, que viu a la capital veneçolana.
5: Molt fort, perquè la gent corria espantada, no?, per la situació, perquè va ser molt de temps i molt fort. No? Buscar de trucar a la família, que no estava amb mi.
0: A Veneçuela continuen les feines de rescat. Són diversos els governs internacionals que estan plantejant ajudes i també les entitats. Avui, de fet, les associacions catalano-veneçolanes han de concretar com s'organitzaran els punts de recollida de material humanitari a Catalunya per enviar-lo a Veneçuela.
6: Ho explica Catalunya Ràdio el president de l'associació Asocaven, José Luis Acuña.
7: No hace falta todo en Venezuela. Entonces estamos coordinando desde Venezuela para acá cuáles son realmente los insumos necesarios.
0: I dedicarem avui l'atenció de bona part del matí de Catalunya Ràdio a la situació de Veneçuela. Tornarem a Caracas, tornarem a Veneçuela i sentirem, entre d'altres, el testimoni del Carlos Prieto, que presideix el Centre Català de la capital veneçolana, o del Gustavo Duque, que és alcalde de la població de Chacao, una de les més afectades. També parlarem amb l'Ivan Bagan, que és responsable del grup d'estructures col·lapsades dels bombers de la Generalitat, que es dediquen, com el seu nom indica, a situacions en què un immoble s'ha esfondrat del tot o parcialment, perquè ens expliqui com s'organitzen les tasques de rescat. Parlant dels bombers, aquí. Els bombers han treballat tota la matinada en l'incendi que ahir es va declarar a la Franja de Ponent.
3: El foc iniciat entre Tamarit de Llitera i el Campell ha cremat ja més de 40.000 hectàrees, 4.000 hectàrees de conreu. Jorge Azcón, president aragonès.
8: Que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados, es evidente que tenemos que seguir con toda la precaución, tenemos que seguir con todo el cuidado.
0: I mentrestant, el Congrés dels Diputats demana a Pedro Sánchez que plegui o se sotmeti una qüestió de confiança. Junts ha votat aquesta proposta del PP.
6: Sentim el ministre Félix Bolaños i el líder popular Alberto Núñez Feijóo.
9: Hemos ganado la inmensa mayoría de las votaciones, con lo cual ha sido un pleno muy positivo que hemos seguido avanzando y seguimos aprobando medidas.
10: Vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
6: Junts es continua desmarcant d'una eventual moció de censura i insisteixen a demanar a Sánchez que s'aparti.
0: I una de les fotos de les últimes hores és la que s'han fet la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el rei, Felip VI, amb la qual, segons diuen les dues bandes, segellen la normalització de les relacions entre Mèxic i Espanya.
3: S'han reunit al Palau Nacional de Mèxic, on han parlat sobre la importància dels pobles originaris, tot plegat després que el monarca espanyol admetés que durant la conquesta hi va haver molts abusos.
0: I 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió.
6: És la principal associació de mitjans públics del continent i compartirà espai amb grans corporacions públiques com la BBC, France Televisions, la RAI o Ràdio Televisió Espanyola. Rosa Romà, presidenta de 3CAT, en declaracions a Catalunya Ràdio.
11: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
0: I us ho avança al matí de Catalunya Ràdio. L'Ajuntament de Barcelona obre un expedient amb una empresa que es diu New Amsterdam Developers per haver desnonat una família amb 3 menors per una situació d'impagament del lloguer.
6: Fons municipals apunten que si l'expedient acaba amb sanció podria anar dels 9.000 als 90.000 euros. Joan Ramon Rieres, comissionat d'habitatge de l'Ajuntament.
12: Políticament estem molt compromesos amb les responsabilitats que tenen els grans tenidors, especialment per poder garantir el dret a l'habitatge. I aquí tots tenim la nostra part de responsabilitat.
0: I el Congrés ha aprovat penalitzant fins a 2 anys de presó les anomenades teràpies de conversió per persones LGTBIQ+.
3: Són els mètodes destinats a modificar o negar l'orientació sexual, la identitat sexual o l'expressió de gènere d'una persona. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
13: Estamos avanzando en contra de todo tipo de terapias que violentan la dignidad de las personas y que son tortura y tratos inhumanos y degradantes.
0: Catalunya estrenarà un sistema intel·ligent, pioner, diuen, per detectar a distància situacions perilloses o incompliments en els camions.
6: Gràcies a uns sensors que passaran al vehicle, llegiran la matrícula i obtindran dades de tacògraf. En cas que calgui, els farà desviar els antics peatges de Martorell. Ramon Lamiel és director del Servei Català de Trànsit.
2: Això ens ha d'ajudar molt, també, a ser selectius a l'hora de controlar aquesta autopista. Per tant, la informació serà determinant i bàsica.
0: I repassem les portades de la premsa amb el Marc Jurado. Marc, molt bon dia.
14: Bon dia.
0: Avui sí que el terratrèmol de Veneçuela apareix a tot arreu, eh?
14: Exacte, i havia passat de matinada, els diaris no ho recollien. Avui fotos i titulars a tota pàgina. Comencem per les paraules, després ens fixem en les imatges. Catàstrofe a Veneçuela, diu l'Ara. Dos terratrèmols sacsegen Veneçuela, titula el periódico. Un terratrèmol que deixa un rastre de mort i devastació, afegeix La Vanguardia. A Madrid, El País Concís, titula Devastació a Veneçuela. I El Mundo recull les paraules d'un veneçolà que diu... Textualment, rescatem la gent amb les ungles. Aquí no hi ha arribat ningú. Pel que fa a les imatges, impacta precisament la del Mundo, amb un cos perfectament visible d'esquena, això sí, entre la runa, a La Vanguardia, i veiem una dona tapant-se les orelles i darrere un edifici parcialment ensorrat, i el periódico una muntanya immensa de runa i una quinzena de persones caminant i pel damunt per mirar de rescatar algú. Altres temes de portada, ara ho dèiem, el PP, Vox i Junts aproven al Congrés demanar la dimissió de Sánchez, diu El País, i l'Ara ha fet números i explica que falten 142.000 pisos a Catalunya. Les llars dediquen un terç dels ingressos a l'habitatge.
0: I avui a Organyà, a l'Alt Urgell, es desperten amb 18 graus. Al migdia arribaran els 34. A Badalona, al Barcelonès, ara mateix n'hi ha 25. La màxima prevista, disculpeu, és de 32. Avui molt de sol, però hi ha menys calor. Tomàs Molina.
15: Sí, baixada de la temperatura a partir de diumenge i sobretot la setmana vinent. De moment, avui un dia de sol, encara amb calor, amb temperatures que però quedaran per sota dels 37 graus a la major part del país. Dissabte, sol, temperatura sense canvis. Diumenge, ja més nuvolades al Pirineu a la tarda, fins i tot amb algun ruixat. I ja ho diem, dilluns, dimarts de la setmana vinent, guanyen terreny els ruixats i, sobretot, baixen les temperatures.
0: I després que el Departament d'Educació s'hagi fet enrere en l'obligatorietat que en els nous mestres i professors tinguin el nivell C2 de català a partir del curs vinent, el comentari del dia del Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
16: Bon dia, Catalunya. El Departament d'Educació s'ha fet enrere i ha tornat a ajornar l'obligatorietat del nivell C2 de català pels docents. Els responsables polítics del RAM de l'escola justifiquen la mesura adduint que no hi ha prou docents per cobrir la demanda i que els mestres hauran de comprometre's a obtenir el títol durant el curs 2026-2027. Aquesta és una excusa de mal pagador i de nefastes conseqüències polítiques, perquè el govern deixa entendre que la nostra llengua no és un incentiu laboral, sinó un impediment per tenir feina. Per altra banda, i dit d'una forma molt clara, si no obliguem els nostres docents a tenir un bon nivell de llengua, com coi es pensa l'administració que podem normalitzar l'ús del català a les aules i als carrers? Quina diferència hi haurà, en definitiva, entre un mestre que ensenyi dins i fora de Catalunya? Consellera, govern, avui esteu suspesos.

0: Aviam, Robert. Aviam. D'entrada, és Espanya.
1: Sí.
0: És el Mundial del 82.
1: Sí.
0: I els oients més joves no els hi dirà res, els més granadets sí. Les germanes Hurtado són les que canten aquesta cançó.
1: Sí, com que la melodia oficial, un pas doble insults que interpreta Plácido Domingo, no té grapa, doncs les germanes Hurtado fan aquest Viva España, vamos a ganar, que posa un punt alegre davant la melodia avorrida del Mundial d'Espanya del 1982. La lletra de les Hurtado té clàstics masclistes.
0: Home.
1: Diu que les dones es queden a casa babejant amb els buenorros futbolistes del Mundial, mentre els seus marits només tenen ulls pel futbol. El tema s'acaba adoptant com la cançó del Mundial.

0: Itàlia va guanyar el Mundial en una final del Bernabéu davant Alemanya Federal, Paolo Rossi davant Rummenigge, un Mundial que ens va deixar un Brasil-Itàlia històric al camp de la carretera de Sarrià.
1: Sí, senyor. En fi, no tinc paraules.
2: Jo tampoc. Estic totalment...
1: Que ha passat els matiners avui de Catalunya Ràdio, Canalies?
2: Doncs mira, hem pogut confirmar que tenim els oients més optimistes de la ràdio. Hem parlat amb la Maria aquest matí, gràcies a ella. Doncs això, podem confirmar que de 5 a 6 del matí passen coses com aquesta.
3: Veuràs, és que estic de vacances, però el meu marit, no sé què va sopar ahir a la nit, però no para de roncar. I davant de la desesperació dic, mira, saps què? Posa els auriculars. I tu, bon enxar, dic, perquè és que estic ja desesperat.
2: Podem confirmar que el marit segueix roncant?
3: Sí.
2: Podem apropar una mica el telèfon per sentir-lo en directe?
3: A veure... Ah.
2: Sí, però a més a fondo, Maria. A fondo.
1: El dilluns el marit a matiners,
2: Home, sí, dilluns truquem.
1: Li hem de donar dret a rèplica,
2: sí,
1: el pobre.
2: És que sabeu que havia sopat botifarra amb seques.
1: Ah, clar.
2: A veure, no, i una cremeta lleugereta, perquè la botifarra amb seques tot allò t'acaba pujant per nassos.
1: Oi, amb aquesta calor, això encara...
2: Fot un fermentat a la panxa.
1: Una bomba de rellotgeria. On són festes avui?
2: Avui arrenca la festa major de Sant Pere al Masnou a les 6 de la tarda i a la plaça d'Ocata. Hi haurà subhasta cantada de peix a les 8, cercaviles, terra, mar i foc des de diferents barris i fins a la platja d'Ocata. A les 10 també a la platja d'Ocata hi haurà el paregó de festa major i a 11:15, a on? A la platja d'Ocata, concert amb Always Drinking Merchant Band, Sabor de Gràcia i Didi DJ.
1: No m'ha quedat clar on és la festa.
2: Ui, ara t'ho diré, no ho diries mai, a la platja d'Ocata.
1: Oh. Gràcies, Carles. I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet
2: viral. Platja d'Ocata.
4: No, en aquest cas, és el partit de Turquia als Estats Units i les fotografies d'alguns actors que han assistit de matinada al partit. Entre el públic, Leonardo DiCaprio, Colin Farrell, Scottie Pippen, Ashton Kutcher i una imatge que ja ha fet definitivament la volta al món, com és Brad Pitt i Edward Norton celebrant un dels gols, tots dos actors, companys de repartiment de la pel·lícula El Club de la Lluita del 1999.
5: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de l'Anna Maria Àries, responsable del bar del Parc del Laberint d'Horta, un establiment que funciona per concessió pública. Des de l'inici del brot de pesta porcina africana, el bar està obert, però el parc tancat. L'Anna Maria diu que en aquesta situació el negoci és insostenible i lamenta que, mentrestant, al Palau del Laberint d'Horta s'hi hagi inaugurat una exposició i que a la zona zero del brot s'hi estigui rodant una pel·lícula.
7: Portem 4 mesos amb el joc dels nens que està dintre del parc tancat perquè no es pot trepitjar. El parc del Laberint, que està a darrere del meu bar, no es pot ni trepitjar ni caminar.
6: L'Ajuntament respon que podrà deixar sense efecte el pagament del cànon a la guingueta si es presenta la sol·licitud corresponent. D'altra banda, la Generalitat justifica el rodatge de la pel·lícula perquè les restriccions sí que permeten l'activitat econòmica.
5: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
8: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
9: Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos TAE 0% sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es.
10: Catalunya Ràdio.
4: Bon dia, com esteu? A aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees han reprès els avanços gràcies a la caiguda del preu del petroli i a la millora de la intel·ligència artificial pels bons resultats de Micron Technology. L'IBEX va remuntar ahir un 0,64% fins als 19.500 punts. Avui el preu del barril de Brent continua a la baixa, se situa en $73, nivells d'abans de la guerra. El DAX d'Alemanya va sumar un 1% i el CAC de França un 0,55. Pel que fa als parquets asiàtics, el principal índex de Tòquio, el Nikkei, cau prop de més d'un 4%, perdoneu, aquest matí, per la recollida de beneficis després de les xifres històriques que va marcar ahir. A Hong Kong, el Hang Seng baixa també un 2%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
10: Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda. Un llibre d'Empúries.
11: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
12: Com a maleta experta en viatges et garanteixo que l'estiu no espera. Reserva ja des de 880 euros per a viatjar a Senegal, recórrer centre Europa o gaudir d'un creuer fluvial pel Rin, sense canvi de preu per carburant. A més, reserva amb els avantatges de B-Travel Easy. B-Travel, viatja't la vida. Consulta condicions a btravel.com.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 2:03 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
14: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
1: I ho fem pendents de Veneçuela, que busca entre la runa possibles supervivents del doble terratrèmol que ahir a la matinada va sacsejar bona part del país. Els familiars de les víctimes ja han notificat gairebé 40.000 persones que continuen ara mateix desaparegudes.
15: Ho han fet a través d'una plataforma en línia, mentre el balanç oficial de víctimes s'ha actualitzat aquesta matinada i parla de 235 morts i més de 4.000 ferits. Xifres elevades, però que encara podrien quedar curtes si es té en compte que hi ha centenars d'edificis totalment ensorrats. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària. El Ministeri de Exteriors espanyol ha confirmat que hi ha dues víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola.
1: Un dels primers països que han estès la mà per fer arribar ajuda humanitària a Veneçuela són els Estats Units.
15: De fet, aquesta catàstrofe mostrarà fins a quin punt els Estats Units estan disposats a donar suport a Veneçuela després de l'operació d'aquest any de deposar Nicolás Maduro. El govern nord-americà ha anunciat que destinarà 150 milions de dòlars a reconstruir el país. Marco Rubio és el cap de la diplomàcia nord-americana.
16: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
1: Els sismòlegs alerten que en les pròximes hores i dies són probables les rèpliques del doble terratrèmol.
15: Veneçuela es troba al límit entre la placa del Carib i la placa sud-americana. El moviment i el fregament entre aquestes dues plaques fan que s'acumuli tensió durant anys, i quan aquesta energia s'allibera de manera sobtada generen aquests sismes de gran intensitat. Eulàlia Massana és catedràtica de Geodinàmica de la Universitat de Barcelona.
17: Veneçuela està en un límit de plaques, i al moure d'un cantó respecte a l'altre, però està la falla enganxada pel fregament, perquè no pot lliscar suaument, doncs el dia que llisca, ho llisca tot de cop. I a Veneçuela passa això.
1: Els bombers han treballat aquí tota la matinada en les feines d'extinció de l'incendi que es va declarar ahir a la Franja de Ponent i que ha cremat més de 4.000 hectàrees de camps de conreu.
15: El foc es va declarar entre Tamarit de Llitera i el Campell i les flames van avançar molt ràpidament atiades pel vent. Es van haver de desallotjar 3 municipis i confirmar-ne un altre. Avui les feines d'extinció continuen amb un ampli dispositiu format per bombers del govern d'Aragó i efectius de la Unitat Militar d'Emergències. Les hipòtesis principals és que l'incendi es va originar per una màquina que treballava segant el camp.
1: Política. El Congrés ha aprovat amb els vots de Junts una moció del PP que demana a Pedro Sánchez que dimiteixi o es sotmeti a una qüestió de confiança per l'acumulació de casos de corrupció.
15: Pel govern, la votació no té cap efecte polític, mentre que el PP diu que es pren seriosament el resultat. Sentim el ministre Félix Bolaños i el diputat i el líder popular Alberto Núñez Feijóo.
18: Hemos ganado la inmensa mayoría de las votaciones, con lo cual ha sido un pleno muy positivo, que hemos seguido avanzando y seguimos aprobando medidas.
19: Vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
15: Junts insisteix, però, en la seva proposta que Pedro Sánchez aparti i que el Congrés voti un nou president per acabar la legislatura.
1: I notícia destacada també de les últimes hores, 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent.
15: Compartirà a partir d'ara espai amb grans corporacions públiques com la BBC, France Television, Radio Televisió Espanyola o la RAI. Ho ha aprovat a Praga l'Assemblea General, que dona llum verda a una modificació dels seus estatuts. Han creat una nova categoria que permet l'entrada per primera vegada d'una corporació que no és d'àmbit estatal, i la corporació catalana s'hi integrarà com a membre auxiliar. Rosa Romà, presidenta de 3CAT.
20: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
15: Amb aquesta decisió reforça la presència del 3CAT en l'escena audiovisual europea i s'obre la porta a una difusió més gran dels continguts en català. Catalunya Música ja en forma part des del 2009. De moment, això sí, 3CAT no podrà participar en el Festival d'Eurovisió.
1: Més notícies. Catalunya estrenarà l'any que ve un sistema intel·ligent pioner per enxampar els camions que infringeixen les normes sense haver-los d'aturar. Roger Santaló.
0: Aquest nou sistema pesarà els vehicles en moviment amb uns sensors, llegirà les matrícules i obtindrà dades de tacògrafs o altres requisits. Si detecten cap anomalia, s'ordenarà als conductors que es desviïn als antics peatges de Martorell, la Llagosta, la Roca del Vallès, la Jonquera i Vilaseca per fer-los una inspecció policial i sancionar-los en cas d'irregularitat. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
21: Això ens ha d'ajudar molt també a ser selectius a l'hora de controlar aquesta autopista. Per tant, la informació serà determinant i bàsica.
0: La tecnologia té un cost de gairebé 4 milions i mig d'euros i estarà en ple funcionament d'aquí un any. Roger Santalop, a Matí de Catalunya Ràdio.
22: I a finals de setembre es tancarà el principal accés a l'estació de Sants, el de la plaça dels Països Catalans.
15: Se n'obrirà un que ja quedarà com un dels definitius per la banda Mar, la del Parc d'Espanya Industrial.
22: Barcelona, Joan Garcia.
23: Serà un dels canvis que veurem més aviat a les obres que transformen l'estació central de Barcelona, que doblarà l'espai actual de Rodalies, que creixerà per la part de la plaça dels Països Catalans, fins on ara arriben els taxis. L'espai destinat a l'alta velocitat serà el triple de l'actual i ocuparà tota la banda muntanya, la del costat de l'estació d'autobusos, amb dos nivells. Ara s'estan fent les obres de la primera fase, que acabaran d'aquí dos anys. Es remodela el vestíbul, la plaça, que serà una zona verda amb fons, i l'entorn, amb una inversió de 150 milions per part d'Adif. Des de Barcelona, Joan Garcia, pel Matí de Catalunya Ràdio.
22: I llibertat vigilada per al menor acusat d'atropellar mortalment un usuari de patinet.
15: Els fets van passar durant la revetlla de Sant Joan en un camí entre Lleida i Torrefarrera, al Segrià. Segons la investigació, el menor conduïa un cotxe sense carnet quan va atropellar un home de 35 anys que circulava en patinet i va fugir del lloc de l'accident. Els Mossos el van detenir hores després a la ciutat de Lleida. El jutge que li ha pres declaració el deixa en llibertat vigilada i li ha imposat un tractament terapèutic mentre continua la investigació per delictes d'homicidi, per imprudència greu, omissió del deure de socors i conducció sense permís.
22: La crònica cultural d'avui la comencem parlant de teatre.
24: Després d'una guerra perduda, no hi ha res més trist que una guerra guanyada.
25: L'Albada de Jaume Vinyes i dirigida per Oriol Brogi s'ha estrenat al Teatre La Biblioteca Barcelona dins del Festival Grec. És una tragicomèdia contemporània que fa salts al passat des de la Barcelona dels Jocs Olímpics a moments clau de la història de l'estat espanyol com la Guerra Civil, la postguerra i la transició.
22: Montse Pujol.
26: El muntatge presenta un diàleg entre generacions que necessiten explicar-se entre elles per tractar fets que van des del 1936 fins al 1992 amb diferents mirades. Oriol Brogi, el director, destaca la força del text de Jaume Vinyes.
27: L'autor explica que és un homenatge a les seves àvies, el director hi col·loca unes fotos dels seus avis o de les seves àvies. Sí que és veritat que... I l'espectador, perdó, seguint el raonament, l'espectador hi veu les seves àvies i els seus avis, la seva història.
26: L'Albada s'estarà a la Biblioteca de Catalunya fins al 30 de juliol. Montse Pujol, pel Matí de Catalunya Ràdio.
22: I atenció a això, perquè si us vau quedar sense poder veure Fito i Fittipaldis, tindreu una nova oportunitat.
28: Ha sido una maldita suerte conocer tu ritmo y tu manera de mover los pies. Dos gotas de agua resbalando.
25: Han anunciat 42 concerts d'Espanya per tancar la seva gira Ullidos Tour fins al maig del 2027. A Barcelona actuarà el mes de febrer els dies 11 i 12 al Gran Teatre de Liceu i al desembre també passarà per Tarragona. Segons ha explicat Fito Cabrales en un vídeo que ha penjat ell mateix a les xarxes, la gira per teatres era una idea que ja li rondava feia temps.
29: Teníamos un poco menos de pena porque sabíamos que yo quería hacer una gira después de esta increíble gira de pabellones. Yo tenía la cabeza, todos teníamos la cabeza que queríamos hacer una gira de teatro.
25: Les entrades es posen a la venda dimarts vinent, dia 30 de juny.
22: I els esports, Robert Prat.
30: El Barça canvia de la Lliga de Futbol Sala, 4-6 a la pista del Pozo Múrcia. Renovació al bàsquet blaurana, que vol incorporar del Baskonia Xavi Pujol com a director esportiu i Paulo Galbiate com a entrenador. Al Mundial, Països Baixos guanya Tunísia 1-3, jugarà contra el Marroc als setzens. A Estats Units, que passa com a primera de grup, avui Noruega França a les 9, Uruguai Espanya a les 2 de la matinada.
22: Ara el comentari esportiu amb Marta Garcia.
31: És el club degà del rugbi català i espanyol i seguirà una temporada més disputant la divisió d'honor, la màxima categoria estatal. I això que enguany ha costat certificar la permanència. Però la Unió Esportiva Santboiana segueix sent un dels dos únics equips que mai ha perdut la categoria. Valdiria Lewi Torres, que ara dona nom al camp, va estar estudiant en Tolosa de Llenguadoc i va aprendre aquest esport de fama noble per introduir-lo així en tornar a casa. Fundada en 1921, la Santboiana suma 8 títols de Lliga en el palmarès. Esta temporada ha fregat el descens i lluitar per la continuïtat no era l'objectiu. Però en l'esport com en la vida no sempre és tot com ho planifiques. I així l'adaptació és clau, sobretot per a un esport que no compta amb els recursos dels més mediàtics i sobretot per a un club modest però històric. Ferro i força.
22: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
2: Benvinguts a la millora del dia.
3: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
2: Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Iona, bona tarda.
4: Hola.
2: Has pogut imaginar-te qui te l'envia o què?
4: Suposo que ve mare. Hola, mami.
5: Que jo volia donar les gràcies per tot el que has fet per mi aquest temps, per fer-me veure que puc tornar a tindre noves il·lusions i res, i que juntes segur que podem superar tots els obstacles.
4: Oh. Ai, mami, que bonic. Sabeu que sóc, tot gràcies a tu.
3: A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
2: Anem a repartir berenar.
3: A la tarda de Catalunya Ràdio.
6: I a aquesta hora fem un cop d'ull de com es desperta el país. Ara mateix tenim 17 graus a Arties, 22 a Batea, 23 a Portbou. Avui les temperatures s'enfilaran fins als 35-37 graus a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre i quedaran en conjunt entre els 30 i els 33, 34, 35 en alguns punts de la resta del país, sobretot a la zona interior de les comarques de l'Alt i el Baix Empordà. També serà un lloc on les temperatures seran una mica més altes. Un dia avui de sol, amb algunes nuvolades a la tarda, en principi sense precipitació. El cap de setmana, dissabte, tornarà a tenir temperatures molt similars a les d'avui, amb sol en conjunt a la tarda amb nuvolades a la nit. Ja podria aparèixer algun primer ruixat en àrees del Pirineu diumenge. El dia tornarà a ser de matí assolellat, però a la tarda serà de ruixats que afectaran sobretot l'àrea del Pirineu, localment amb alguna tronada, i temperatura ja amb una tendència de baixa. De fet, dilluns, dimarts de la setmana vinent, canvi de temps, amb una entrada d'aire més fresquet que portarà un descens de les temperatures, però també un augment de la inestabilitat amb ruixats i tempestes que poden ser forts, sobretot al nord del país.
3: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
7: A dos quarts de nou, obrirem l'àgora connectant amb Veneçuela per saber quina és l'última hora de les conseqüències del terratrèmol, mentre continua augmentant el balanç de morts i ferits.
8: A un quart de deu entrevistarem la presidenta de 3CAT, Rosa Romà, després que s'hagi oficialitzat que 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió.
7: A un quart d'onze rebrem Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda per plantejar-los un nou dilema. Són més de fred o de calor?
8: I a les 11, entrevista la cantant i trompetista Andrea Motis, que diumenge actuarà al Palau de la Música amb el concert To Amy, en homenatge a Amy Winehouse.
7: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
22: I quin tema pendent vam tancar jo al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
9: Ahir al matí vam estar explicant com s'havien de conservar correctament els aliments a la nevera, cosa que va aprofitar en Sergi per explicar-nos un problema que té amb les llaunes de beguda que hi guarda.
10: Que a mi m'agraden les Fantes.
11: Sí, ja ho hem detectat.
10: I després, quan arriba al súper, m'agrada molt anar a rebre a la mama a la porta de casa, molt content.
11: Sí.
10: Pensa que només sentir que treu les claus de la porta, jo ja la sento i surto disparat cap a la porta.
11: Sí, talment com faria un gos, Sergi.
10: I només que entra...
11: Movent la cua.
10: Busco a dintre les bosses per veure el que porta i quan trobo el pack de Fantes el porto corrents a la nevera i m'espero davant de la porta de la nevera a que es refredi.
11: Ostres, Sergi, però això pot passar hores.
9: La imatge aquesta és absurdíssima.
10: M'és igual, perquè m'agrada molt la Fanta. Que no puc dir la marca, però ja s'entén.
11: No la diguis, sobretot no diguis la marca de la Fanta.
10: I, bueno, estic allà esperant a que es refredi, vale? Cada minut obro la nevera...
11: Clar, cada vegada que l'obres torna a pujar la temperatura de la nevera...
10: Toco la llauna, vale, encara no, dalt, tanco...
11: Sí. Sergi, una cosa, Sergi, mira'm.
9: Avui, a partir de les 12, més temes pendents.
22: Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Helena Sardà.
12: És un bon dia per no sobrerepresentar l'apatia. Quan m'angoixo pensant com les tendències egocèntriques del nostre sistema ens arrosseguen a l'abisme social i climàtic, respiro un moment i recordo el que diu l'antropòloga ecofeminista Yayo Herrero. Si tothom fos tan individualista com creiem, cap de nosaltres seguiria aquí. La gent se segueix cuidant, diu Herrero, perquè la vida no prospera si no és cuidada. I cooperem perquè, en el fons, sabem que ens necessitem mútuament. Això sí, jo crec que l'esperança rau en ser el més coherents possibles amb aquesta realitat, és a dir, que som interdependents.
22: I el segon, la Maria Nicolau.
13: És època de campanyes promocionals de festivals de música i de periodistes de mitjans generalistes preparant continguts estiuencs, coses lleugeretes i fresques, tipus... Quines 10 cançons poses de fons per cuinar? Avui és un bon dia per reivindicar la playlist que més triomfa a les cuines del país, Monòleg Interior i L'Extractor. Una combinació experimental de pensaments recurrents, llistes d'anar a comprar, e-mails pendents, discussions imaginàries i el brunzit constant de la campana extractora. Monòleg interior i l'extractor, el duet més escoltat a totes les cuines del país.

0: Molt bon dia, molt bon divendres. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. En l'últim dia d'una setmana de calor, sembla que el cap de setmana encara assolellat i calorós, però hi podria haver canvis en el temps de cara a la setmana vinent amb unes temperatures que faran calor, diguem-ne, seran altes, però seran més normals per aquestes alçades de l'any. Tomàs Molina, com estàs? Bon dia.
1: Avui serà un dia assolellat en conjunt, amb nuvolades al Pirineu i encara amb calor, amb temperatures que s'enfilaran fins als 37 a les comarques de Ponent, 35 a l'interior de les comarques de l'Alt Baix Empordà i al voltant dels 30-33 graus a la resta del país.
0: Gràcies, Tomàs. Per tant, així tenim la perspectiva pel que fa al temps. La onada de calor, com a mínim a Catalunya, comença a aparcar-se. Insistim que de calor en continuarà fent, eh? Però en principi les previsions apunten a una calor més habitual per aquestes alçades de l'any. A banda d'això, el tema continua sent, evidentment, Veneçuela. Continuem pendents de les feines de rescat en aquell país després del doble terratrèmol d'ahir.
2: No lo consigo para que me ayude o me mande personal para que nos ayude a sacar escombros porque mi hijo está en ahí. Por favor, aparezcan.
3: No sirven las autoridades, no sirven. Porque deberían estar los militares con toda la maquinaria que tienen allí ayudando a los venezolanos.
4: Protección Civil, Distrito Capital, La Guaira, todos abocados a salvar vidas.
0: Són les veus que ens arriben des de Veneçuela en una matinada en què el balanç oficial de víctimes ha pujat a 235. 235 persones mortes, entre les quals dues d'espanyoles, segons ha confirmat el Ministeri d'Exteriors. Ara bé, insistim, i fa 24 hores que ho diem, que aquest balanç molt probablement pujarà, o pràcticament segur que pujarà. Hi ha, de fet, una pàgina web, és veritat que no és oficial, però hi ha una pàgina web a Veneçuela que s'organitza per buscar persones desaparegudes, que parla de 40.000 persones de qui les seves famílies no tenen notícies, de 40.000 persones desaparegudes quan ja fa més de 24 hores d'aquest doble terratrèmol. Ara fa uns minuts, aquí al matí de Catalunya Ràdio, parlàvem amb el periodista Bernat Lautaro, de Caracas.
5: Intentar treure en aquestes hores tan vitals a la gent que està fent cops entre el mig de les pedres, cridant per intentar sortir, per exemple, al municipi Libertador, fins a 25 persones han sigut rescatades, supervivents.
0: Al matí de Catalunya Ràdio també parlàvem amb l'Oriol Humbert. Ell fa anys que viu a Caracas, a la capital veneçolana, i ens explicava això.
6: Molt fort, perquè la gent corria espantada, no?, per la situació, perquè va ser molt de temps i molt fort. No? Buscar de trucar a la família, que no estava amb mi.
0: Avui veurem com les associacions catalano-veneçolanes acabaran d'organitzar i diran com funcionaran els punts de recollida per enviar ajuda humanitària de Catalunya a Veneçuela. Avui ho seguirem al matí de Catalunya Ràdio. Parlarem també amb el president del Centre Català a Caracas, a la capital veneçolana, amb el Carlos Prieto. I, per exemple, també volem veure com s'afronten aquestes tragèdies i aquestes feines de rescat. Parlarem amb el grup d'estructures col·lapsades dels bombers de la Generalitat que, com el seu nom indica, intervenen en situacions on s'han ensorrat edificis de manera total o de manera parcial per veure com s'estan fent o com es poden fer aquestes feines de rescat que continuen literalment contrarrellotge a Veneçuela, a Caracas i a diversos punts del país. Però ja que parlem dels bombers...
7: Aunque estemos realmente preocupados, lo que confiamos es en que la llegada de la noche, el viento que va a reducir su intensidad y que bajen las temperaturas, ayude a parar el fuego.
0: És el que deia el president aragonès aquesta nit arran de l'incendi de la franja de Ponent entre Tamarit de Llitera i el Campell, un incendi on els bombers ja han treballat tota la matinada, un incendi que ara per ara continua sense estar controlat, afecta una àrea de més de 4.000 hectàrees i va fer desallotjar tres poblacions i confirmar-ne una altra. Anem cap allà en directe. Ramon Dalmau, Estela Busoms, bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs sentíem el president aragonès i es confirma aquí al centre de comandament del Campell. Ens ho diuen que la baixada de temperatures durant la nit i que el fet que el vent hagi afluixat ha contribuït a facilitar les tasques dels mitjans d'extinció. Han treballat tota la nit per terra i aquest matí s'hi han de sumar els mitjans aeris. La previsió són 8 avions i 5 helicòpters que s'afegiran a brigades i camions del govern d'Aragó, del Ministeri de la Unitat Militar d'Emergències, la UME. No volen parlar encara d'incendi estabilitzat o controlat, però l'alcalde del Campell, Juan Aurín, ens deia fa uns minuts que la nit ha anat bé.
9: No han anat els mitjans aeris perquè bé, la nit no poden anar, però les quadrilles han fet una labor...

0: Frederic Vincent.
1: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja mal comptada. Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal, però de moment... Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Recerca.
3: De possibles supervivents del doble terratrèmol a Veneçuela, el balanç oficial de víctimes s'ha actualitzat a la matinada i parla de 235 morts i més de 4.000 ferits. Els familiars de les víctimes ja han notificat gairebé 40.000 persones que estan desaparegudes. Ho han fet a través d'una plataforma en línia.
4: El Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha confirmat que hi ha dues víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària.
1: Doncs justament, ajuda.
5: Un dels primers països que ha estès la mà per fer arribar ajuda humanitària a Veneçuela han estat els Estats Units. Han anunciat 150 milions de dòlars per la reconstrucció del país. Marco Rubio és el cap de la diplomàcia nord-americana.
6: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
3: Una catàstrofe que mostrarà fins a quin punt els Estats Units estan disposats a donar suport a Veneçuela després de l'operació d'aquest any que va deposar Nicolás Maduro.
4: Altres potències com la Xina i l'Índia han tingut gestos semblants, també governs contraris al règim xavista com l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador. Des d'Europa, alguns dels 27 ja hi han enviat equips.
1: Punts de recollida.
5: A Catalunya, les associacions catalano-veneçolanes estan organitzant per enviar urgentment material humanitari a Veneçuela. Encara no s'han concretat els punts a l'espera que el govern veneçolà especifiqui què necessita. D'entrada, l'objectiu és enviar material, principalment sanitari i de primers auxilis. José Luis Acuña, president de l'associació Asocaven.
7: No hace falta todo en Venezuela. Entonces estamos coordinando desde Venezuela para acá cuáles son realmente los insumos necesarios. Hay un aeropuerto que está cerrado para vuelos comerciales. No sabemos si está cerrado para ayudas humanitarias.
1: Qüestió de confiança.
3: El ple del Congrés amb els vots del PP, Vox i Junts ha instat Pedro Sánchez per primer cop a sotmetre's una qüestió de confiança, assumir responsabilitats per la corrupció i dimitir.
1: Madrid, Àngels Lafuente.
8: Una moció de confiança que ha tirat endavant amb els vots del PP, Vox i també amb els de Junts, un suport que Núñez Feijó espera que es mantingui.
9: La Cámara se ha manifestado doblemente. Presenta usted una cuestión de confianza, presenta usted su dimisión. Por tanto, vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
8: Pel govern, la moció del PP aprovada al Congrés no canvia res, té un efecte polític zero i defensen que continuen aprovant iniciatives, tot i les peticions d'anar a eleccions per part de l'oposició i d'alguns socis per la falta de propostes i d'autocrítica del president espanyol.
1: Qui ha sigut?
4: El jutge del cas Plus Ultra, José Luis Calama, ordena que s'investigui qui ha filtrat l'agenda i els missatges personals de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident ha reclamat que s'anuli tota la investigació contra ell, precisament perquè arran d'aquestes filtracions se li ha vulnerat el dret a la defensa i a la intimitat i s'han incorporat proves al marge de la llei.
5: S'han fet públics aspectes com ara cites a la perruqueria o trobades privades que no tenen res a veure amb el cas pel qual se l'investiga. Des del govern espanyol, el ministre de Transports, Óscar Puente, ho considera greu.
10: Se han publicado cosas como que el señor Zapatero se hace las cejas. Ahí aparecen cenas privadas, pero además aparecen sus claves de alguno de sus correos electrónicos, cuentas bancarias, dirección... Nos parece de una extrema gravedad.
1: 3CAT.
3: S'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent. Ho ha aprovat a Praga, la seva assemblea general de la UER.
1: Anem a Praga, doncs, Jordi Regàs.
11: 3CAT, després d'intentar-ho durant molts anys, ha entrat a la Unió Europea de Radiodifusió, coneguda també com a EBU. És el club exclusiu al que pertanyen la BBC, la RAI o Ràdio Televisió Espanyola. Això ha estat possible gràcies a una reforma dels estatuts interns, votada aquest dijous, que permet l'entrada de corporacions no estrictament estatals. La presidenta de la corporació, Rosa Romà, ha celebrat la notícia.
12: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
11: Des de Praga, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Expedient sancionador.
4: De l'Ajuntament de Barcelona, l'empresa New Amsterdam Developers per haver desnonat una família amb tres menors per una situació d'impagament del lloguer. L'empresa es dedica a comprar pisos per convertir-los en habitatge compartit, el que es coneix com a coallotjament.
5: Us ho avança el matí de Catalunya Ràdio. El desnonament va ser gener al maig i l'empresa no va oferir un lloguer social a la família que tenia acreditada la situació de vulnerabilitat. Si l'expedient acaba en sanció, la multa podria arribar als 90.000 euros. Joan Ramon Riera és comissionat d'habitatge de l'Ajuntament.
0: Tècnicament hem de complir la llei sí o sí, i hem d'actuar i hem d'obrir els expedients que toquen en cada moment, però a la seva vegada, políticament, estem molt compromesos amb les responsabilitats que tenen els grans tenidors, especialment per poder garantir el dret a l'habitatge. I aquí tots tenim la nostra part de responsabilitat.
1: Injecció milionària.
3: Catalunya rebrà 567 milions d'euros extres els pròxims dos anys per part del govern espanyol per les persones que tenen un grau reconegut de dependència. El traspàs es farà efectiu a partir de l'1 de juliol. Aquest any rebran 189 milions i l'any que ve 378 milions més.
4: Els principals increments seran per a les persones amb un grau 3 de dependència, més del doble del que reben ara, i les que tenen el grau 2. Segons el govern espanyol, a Catalunya hi ha gairebé 300.000 persones amb prestacions reconegudes.
1: I en esport, Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
1: Campions.
2: De la Lliga de Futbol Sala, el Barça guanya la pista del Pozo de Múrcia 4-6. Javi Rodríguez, tècnic blaugrana.
13: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però he sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
2: Xavi Pujol com a director esportiu, Paolo Galbiate com a tècnic, els dos del Baskonia són els reforços que prepara el bàsquet blaugrana al Mundial de Futbol. Els Països Baixos guanyen Tunísia 1-3, jugaran contra el Marroc als setzens de final, a les 9 França-Noruega, a les 2 de la matinada Uruguai-Espanya.
1: I a les últimes hores, a Catalunya, ha nascut l'Àfrica, amb 2 quilos 545 grams. L'Àfrica ha nascut a l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa. També ha nascut l'Oriol, amb 3 quilos 130 grams, en aquest cas, a l'Hospital Universitari de Vic. Com diem sempre aquí al matí de Catalunya Ràdio, benvinguts a tots dos i enhorabona a les famílies.
14: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
4: Com anem? Bon dia. Passen 2:15. Us informa Marc Corredor. Tenim 16 graus a Berga, 17 a Igualada i 25 a Mataró. Carreteres, Clàudia Serra.
15: A aquesta hora, tallada la C32 a Sitges en sentit Tarragona, a l'alçada del túnel de la Penya del Llamp, per un vehicle avariat.
4: Gràcies, Clàudia. I parlant de mobilitat, a finals de setembre es tancarà a Barcelona el principal accés a l'estació de Sants, el de la plaça dels Països Catalans.
16: Se n'obrirà un que ja serà definitiu per la banda Mar, la del Parc de l'Espanya Industrial.
4: Barcelona, Joan Garcia.
17: Serà un dels canvis que veurem més aviat a les obres que transformen l'estació central de Barcelona, que doblarà l'espai actual de Rodalies, que creixerà per la part de la plaça dels Països Catalans, fins on ara arriben els taxis. L'espai destinat a l'alta velocitat serà el triple de l'actual i ocuparà tota la banda muntanya, la del costat de l'estació d'autobusos, amb dos nivells. Ara s'estan fent les obres de la primera fase, que acabaran d'aquí dos anys. Es remodela el vestíbul, la plaça, que serà una zona verda en fons, i l'entorn, amb una inversió de 150 milions per part d'Adif. Des de Barcelona, Joan Garcia, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: Més notícies. Es manté la prealerta sanitària a Martorelles, al Vallès Oriental, per una plaga de mosques.
18: El focus s'ha trobat en una empresa de reciclatge del polígon industrial del municipi.
4: Marta Vallès.
19: El focus de la plaga s'ha localitzat en tones de plàstics amuntegats a l'exterior de l'empresa. Feia dies que els veïns de Martorelles es queixaven de la gran quantitat de mosques i amb la forta calor la situació ha anat empitjorant. L'Ajuntament va decretar dimarts la prealerta sanitària i ha requerit a l'empresa que retiri el material. Es dona el cas que es tracta de la mateixa empresa que té una altra nau a Hostalric, a la Selva, on a principis de setmana es va detectar una altra plaga d'aquests insectes. Des de Martorelles, Marta Vallès, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: Al Bages, el govern estudiarà una alternativa perquè la carretera C55 deixi de travessar el centre de Monistrol de Montserrat.
16: Amb l'objectiu de reduir el trànsit i millorar la qualitat de vida al municipi, la proposta s'emmarca en la voluntat de trobar una solució consensuada a un problema històric de mobilitat.
20: El Departament de Territori ha encarregat un estudi que analitzarà les opcions tècniques i la viabilitat d'un nou traçat abans de prendre cap decisió.
4: Al Garraf, 9 detinguts a Sitges.
16: Acusats de formar part d'una organització que va estafar i blanquejar més de 9 milions.
20: L'operatiu policial intervé 4 vehicles d'alta gamma, 2 motos aquàtiques, lingots d'or i rellotges de luxe.
4: I cultura, comencem a Osona. Peral Boi, el Comboi, Sidoní i The Crab Apples actuen aquest vespre a les Masies de Voltregà a partir de 8:45 als Jardins de Despujol en el marc de la Cel Obert. I a Barcelona... La Dilla Russa a la plaça de la Catedral, també a 8:45 i a les 10, Saxeni. També a la plaça de la Catedral de Barcelona. Són les 7:20. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
6: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
21: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
6: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
22: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
23: Hi ha números que passen desapercebuts i altres que marquen la diferència, com el 8, que Peugeot significa tranquil·litat elevada a l'infinit, perquè amb Peugeot Care tens fins a 8 anys de garantia o 160.000 quilòmetres en tota la gamma de turismes. 8 anys per conduir amb confiança, per mirar el futur i per gaudir del camí. Perquè quan tries Peugeot Care, tries confiança a llarg termini. Estrena el teu Peugeot i fes del 8 el teu company de viatge. Consulta condicions a peugeot.es.
3: Quan són les 7:20, repassem les portades de la premsa des del quiosc amb el terratrèmol de Veneçuela en totes les capçaleres. Catàstrofe a Veneçuela, diu l'Ara. Dos terratrèmols sacsegen Veneçuela, titula el periòdico. Un terratrèmol que deixa un rastre de mort i devastació, afegeix La Vanguardia. A Madrid, El País Concís titula devastació a Veneçuela i El Mundo recull les paraules d'un veneçolà que diu rescatem la gent amb les ungles, aquí no hi ha arribat ningú. Pel que fa a les imatges, impacta precisament la del Mundo, amb un cos perfectament visible d'esquerra entre la runa. A La Vanguardia hi veiem una dona tapant-se les orelles i darrere un edifici parcialment ensorrat i el periòdico una muntanya immensa de runa i una quinzena de persones que hi caminen pel damunt. Altres temes de portada, el PP, Vox i Junts aproven al Congrés demanar la dimissió de Sánchez, diu El País, i l'Ara ha fet números i explica que falten 142.000 pisos a Catalunya. Les llars dediquen un terç dels ingressos a l'habitatge.
24: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
25: El 26 d'abril del 1958.
24: I el número de la sort, el...
25: 6.
24: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: Vinga, i avui a les històries del Mundial. Maiol Roger, bon dia.
1: Bon dia.
0: El partit de la vergonya.
1: Sí, la matinada de dissabte a diumenge es juga un Àustria-Argèlia. Què passa? Un fet curiós. L'equip que perdi s'enfrontarà a Espanya i el que guanyi tindrà un enfrontament aparentment més accessible. Això pot portar a un partit poc edificant, però molts han recordat el dia en què Àustria i Argèlia es van veure involucrades en el pitjor partit de la història dels Mundials, el partit de la vergonya. Cançó oficial aquesta sí del Mundial d'Espanya del 1982. El 21 de juny, Àustria i Argèlia s'enfronten i guanyen els austríacs 2-0. Abans, els algerians havien sorprès guanyant la tot poderosa Alemanya Occidental. L'últim partit del grup era una Alemanya Occidental-Àustria. Els austríacs tenien 4 punts, empatats amb Algèria, i Alemanya en tenia 2. Un empat i una victòria d'Àustria els classificava i deixava fora els alemanys. Una victòria d'Alemanya per més d'un gol eliminava Àustria i feia avançar Algèria. Per tant, amb l'1-0, tots dos es classificaven. I al minut 10... Horst Hubertz va marcar l'1-0 i a partir d'aleshores el partit es va convertir en una successió de passades enrere, tocs entre defenses, cap pressió i molt poques arribades. Perquè us feu una idea, és la segona part amb menys xuts des de que registren estadístiques al Mundial. 2 xuts i cap a porta. El públic del Molinón, estadi que ja va néixer el crit a Sigan al Madrid, per tant gent que en sap, va reaccionar d'aquesta manera. Fuera, fuera. I la premsa de seguida va batejar el partit com el partit de la vergonya.
2: Este lamentable espectáculo en un partido que ha concitado la atención. Vemos que muchas personas están abandonando el terreno de juego.
0: Que bo, no me'n recordava d'aquest. I va haver alguna conseqüència, Maiol?
1: Doncs mira, Algèria va presentar una protesta formant davant la FIFA, però la FIFA la va rebutjar dient que no existia cap prova que s'hagués vulnerat el reglament, per molt evident que semblés la falta d'esperit competitiu. Això sí, l'escàndol va ser tan gran que es va introduir un canvi que, de fet, avui ja estem notant. Els últims partits de cada grup s'han de disputar simultàniament. Per això, l'Àustria-Argèlia de demà coincideix amb un Jordània-Argentina. Tot i que la revenja de 1982 serà estranya, perquè si tot segueix igual, els dos potser jugaran a perdre.
3: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
4: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
5: Ahir dijous, la peça d'un pany que et pot deixar afònic era gorja. Una gorja és la peça mòbil que hi ha a l'interior d'un pany que, accionada per la clau, permet córrer el pastell. I també... la gorja és la nostra gola. La nit de Sant Joan vam acabar la Lliga puntuable. Aquest dilluns, que és Sant Pere, farem la gran final del 26. Mentrestant, enigmes sense punts, però amb premi. Fa patir gana per accedir a la popularitat. De 5 lletres. Fa patir gana per accedir a la popularitat. 5 lletres.
4: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmarius abans de les 10 ben tocades.
0: I avui amb la Mariola Cubells, en moments més destacats de la televisió, dos moments de la sessió d'ahir del Congrés que tenen a veure amb el PP i l'homosexualitat.
6: Dos moments televisius boníssims d'ahir. El primer, la intervenció del diputat del PP, Jaime de los Santos, al Congrés, dient «Yo soy del PP». Y soy maricón y estoy muy orgulloso de las dos cosas, per suposadament demostrar la homofòbia del PSOE. La segona, poc després, quan es va aprovar el projecte de llei per tipificar les anomenades teràpies de conversió com a delictes. Per cert, el PP, el partit del diputat Jaime, ha votat en contra, igual que Vox, per descomptat.
0: I a la recomanació del dia a les portes del Pride Barcelona, la Cristina Bordas ens aconsella la pel·lícula Te estoy amando locamente.
7: Un drama emotiu que ens porta a la Sevilla dels anys 70 amb una mare que s'involucra en els inicis del moviment LGTBIQ+, per fer costat al seu fill, en una època on l'homosexualitat encara era delicte. Amb una gran ambientació i unes interpretacions protagonistes magnífiques, és un homenatge a les mares i als primers activistes a l'Espanya de la transició. Te estoy amando locamente és a Netflix.
0: Tres minuts i arribarem a 2:15. I el protagonista del dia és Gerard Jovany. Bon dia.
8: Bon dia. Kylian Mbappé.
9: Home.
4: El Mundial.
10: I no m'agrada. Aquesta festa especialment no m'agrada.
0: Dale, we go. Dale, dale, let's go. Dale, we go. Dale, dale.
8: El Mundial és a prop d'acabar la fase de grups. Avui al vespre podrem veure un bon partit entre Noruega i França, la Noruega de Haaland contra la França d'Mbappé.
0: Sí, senyor, tots dos equips aspiren a acabar en la primera posició del seu grup del Mundial.
9: Sí, como he dicho, pero tenemos que ser atentos, sí. Me parece que Noruega es un gran equipo, va a ver, ¿no?
0: Home, Kylian Mbappé, ¿cómo estás? Buen día.
9: Bonjour, Frédéric. Como digo, primero todo, expresa mi felicitación por el hecho que 3K está clasificado para la UER, que es un grande noticia, ¿eh?
0: aquesta sí que no me l'esperava, Kylian.
9: No, som molt atento.
8: Sí, no, però té raó. El 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió. És molt estrany estar parlant d'això
0: amb
8: Kylian Mbappé.
9: Sí, sí, claro, pero pienso... Som aquí en Concentració de França, som comentat hoy el tema...
8: La concentració de...
9: Sí, som comentat el tema. Otros jugadores de países del Mundial son comentando este.
0: Amb Dembélé, no? N'heu parlat.
9: Sí, con Dembélé, però hem hablado con otro también. Es por eso, de felicitación a vous por la clasificación. Bueno, especialmente Kylian Sebrià, que trabaja ahí, se llama como yo, ¿no?
0: Moltes gràcies, Kylian.
8: Li farem arribar la
0: felicitació. Gràcies, Kylian Mbappé. Escolta, si et sembla, parlem d'aquest partit d'avui, d'aquest Barça... Ai, Barça. D'aquest França-Noruega.
9: Sí, bien sûr.
8: Hi ha molta expectació per veure l'enfrontament aquest que dèiem Mbappé-Haaland.
9: Sí, yo pienso que será muy interesante la enfrentación después de un season de foot complicado, porque ha sido operado de mi rodilla al revés.
0: És veritat, passa molt bollo.
8: Jo se'ls van equivocar de genoll.
9: Tengo dos rodillas repetidas, pero luego ha pasado la polémica por la vacación con mi chica y con este depósito. Un momento importante de la liga, pero hoy soy aquí con mi compañero bien normal, ¿no?
0: Bueno,
8: quin detall, ¿no?
0: Sí, exacte.
8: Que no estiguis amb la novia.
0: Sí, está molt bé.
9: No podría ser en un barco y no soy en un barco.
0: Sí.
9: Después también luego Mister Abeloir ha dicho soy cuatro delantero de Madrid, no sé pas. Sí. Yo creo que Haaland es primer delantero, yo cuarto, veremos.
8: Para fijarte por Abeloir, ya es historia, ya lo han facturado.
9: Sí. Sobre todo intentaremos ser aislados de noticias de 3CAT clasificado para la UEFA.
0: No entes.
9: Es una noticia muy importante, somos muy atentos en el Mundial.
0: Gracias, Kylian.
9: Hola.
0: 7:45.

0: Una hora en què continuen molt pendents de l'incendi de la Franja de Ponent entre Tamarit de Llitera i el Campell, els bombers han treballat tota la matinada en les feines d'extinció del foc, que continua actiu i que afecta, com sabeu, una zona de moment calculada en més de 4.000 hectàrees, bàsicament de camps de conreu. Tornem a la zona. Ramon Dalmau, Estela Busoms, bon dia de nou.
1: Avions i helicòpters que s'afegiran al dispositiu terrestre la nit sense vent i amb temperatures més baixes ha anat bé, però ara cal accelerar les tasques d'extinció abans no arribin les hores de més calor. A la tarda també es preveu que el vent es reactivi. De moment segueixen desallotjats més de 200 veïns de 3 poblacions, a Sanui, Alins i Calassanç, i confinada una quarta al municipi de Fons.
0: 200 veïns desallotjats, gràcies Estela, en aquest incendi que avui seguirem aquí en directe com evoluciona i si realment amb aquestes condicions meteorològiques i a mesura que vagi sortint el sol i s'incorporen els mitjans aèris es pot rematar. Mentrestant, tot continua també pendent de Venezuela.
2: Aquí acabo de salvar un bebé. Vente, mi niño, vente pa acá, ven.
0: Poc més de 24 hores després dels dos grans terratrèmols pràcticament seguits que van sacsejar el país, les autoritats continuen centrades a localitzar supervivents sota la runa. El balanç de víctimes a Veneçuela ja és de 235 persones mortes, però es dona per fet que això augmentarà. Així ens ho explicava des de Caracas el periodista Bernat Lautaro aquí al matí de Catalunya Ràdio.
3: Intentar treure en aquestes hores tan vitals a la gent que està fent cops entre el mig de les pedres, cridant per intentar sortir, per exemple, al municipi Libertador, fins a 25 persones han sigut rescatades, supervivents.
0: Aquest és el retrat que ens feia el Bernat Lautaro. Per cert, que el Ministeri d'Afers Exteriors del govern de Pedro Sánchez ha informat que hi ha 2 víctimes mortals espanyoles i també 80 de desapareguts. A quarts de nou, tornarem a contactar amb el Bernat Lautaro i sentirem també el Carlos Prieto, que presideix el Centre Català de Caracas, o el Gustavo Duque, que és alcalde de la població de Chacao. També parlarem amb l'Ivan Bagan, que és responsable del grup d'estructures col·lapsades dels bombers de la Generalitat. Mentrestant, demà comença el Comitè Federal del PSOE, després que el ple del Congrés, amb els vots del PP, Vox i Junts, hagi instat Pedro Sánchez per primer cop a sotmetre's a una qüestió de confiança o a pla.
4: Presenta usted una cuestión de confianza, presenta usted su dimisión. Por tanto, vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
0: És el que deia Alberto Núñez Feijóo, pel PSOE diuen, però no ha canviat res. I els esports, Robert Prat.
5: El Barça, campió de la Lliga de Futbol Sala, 4-6 a la pista del Pozo Múrcia, renovació al bàsquet blaugrana, vol incorporar del Baskonia Xavi Pujol com a director esportiu, Paolo Galbiati com a entrenador, al Mundial Països Baixos guanya Tunísia 1-3, jugarà contra el Marroc als 16ens, Estats Units, que passa com a primera de grup, avui Noruega, França a les 9, Uruguai, Espanya a les 2 de la matinada.
0: I continua sent en notícia la calor a França, per exemple, al nord d'Europa, però com a mínim a Catalunya sembla que les temperatures es normalitzen per l'època de l'any, bàsicament a partir de dilluns, dimarts de la setmana que ve. Tomàs Molina, bon dia.
6: Molt bon dia. Doncs sí, encara avui serà un dia de sol, un dia estiuenc, un dia amb temperatures que poden arribar als 37 a les comarques de Ponent. Dissabte, més o menys igual, però diumenge ja alguns primers ruixats en àrees del Pirineu i la setmana vinent, dilluns i dimarts, ruixats, tempestes i una normalització de les temperatures.
0: I tenim una incidència que provoca retards a la línia 1 de Rodalies i també a la 4. Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia, doncs sí, a retards de 20 minuts o més a l'R1, la línia del Maresme, i també l'R4, la que uneix Sant Vicenç de Calders i Manresa a causa d'una incidència a la senyalització que hi ha hagut entre Barcelona Sants i l'Hospitalet de Llobregat. De fet, hi ha alguns usuaris que expliquen que el seu tren s'ha quedat completament aturat una bona estona a plaça Catalunya. De moment, Adif no té una previsió sobre quan es podrà solucionar aquesta incidència. D'altra banda, al metro de Barcelona, recordem que les línies L9 i L10 Nord no tenen servei des d'ahir entre Sagrera i 11 de setembre a causa d'unes obres que s'allargaran 2 mesos i mig.
0: I a les carreteres tenim un parell d'incidències als túnels del Garraf. Clàudia Serra, com estàs? Bon dia.
8: Hola, bon dia. Sí, s'està fent regulació del trànsit a Sitges a l'alçada d'aquest túnel en sentit Barcelona per un accident i en sentit Tarragona per un vehicle avariat dins del túnel. Precaució en aquest punt. Un altre accident provoca cua també a la P7 a Martorell en sentit Lleida a l'alçada de l'accés amb l'A2. Aquí hi ha un carril tallat.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una estona, d'aquí una horeta ben bé. Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Passen 4 minuts a 2 quarts. Cop d'ull a les opinions des de la redacció del matí. Maiol Roger, Marc Jurado, bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui diversos editorials i articles d'opinió sobre el terratrèmol de Veneçuela.
10: El País titula l'editorial Venezuela necessita el món i assenyala que l'ajuda i la solidaritat són urgents.
11: Després vindrà la reconstrucció, que el diari de Prisa considera que hauria d'anar més enllà d'allò material i aportar un nou consens nacional democràtic basat en la cooperació, la planificació i la unitat.
10: El Mundo ressalta que es tracta d'una tragèdia en un estat fallit.
11: Assegura que el terratrèmol ha evidenciat que el xavisme ha construït un règim que no pot protegir els seus ciutadans quan més ho necessiten.
10: A l'ABC trobem un article a tota pàgina de la líder opositora Maria Corina Machado.
11: Diu que la xarxa ciutadana, que va ser capaç de burlar la persecució del règim de Maduro i vèncer-la a les urnes, és la mateixa que ara s'uneix per desplegar un gran operatiu de solidaritat.
10: I a l'Ara, la reflexió del periodista Antoni Bassas, que escriu que en un terratrèmol mata més la pobresa que el sisme.
11: Diu que seria molt millor que no convertíssim els pobles en hostatges d'estratègies geopolítiques, de manera que un terratrèmol, per intens que fos, no es convertís en una matança.
10: Canviant de tema, l'editorial de La Vanguardia es fixa en la calor extrema i alerta que el nombre d'episodis molt càlids dobla aquest segle a Espanya al de l'últim tram de l'anterior.
11: Davant d'això, diu el diari del grup Godó, una resposta és donar suport a partits conscients de la gravetat de la situació i amb polítiques que contribueixen a mitigar els danys de la crisi climàtica.
10: I a El Periódico, anàlisi del periodista Joan Canyeta Bail sobre la selectivitat.
11: Assegura que la dada més preocupant és la pèrdua progressiva del nivell en les notes mitjanes.
0: Seguim amb el repàs a la premsa, sabent què hi ha llegit l'escriptora Llucia Ramis.
12: Llegesca a La Vanguardia que el director Ferran Romeu ha rodat el documental Guia Paranormal de la Costa Brava, un viatge a través dels seus llocs maleïts amb l'escriptora argentina Mariana Enríquez. Junts recorren una geografia de supersticions i històries de por mentre es pregunten què ens espanta quan ja no creiem en fantasmes. El resultat no és només una investigació sobre llocs amb presències estranyes, sinó també un retrat íntim del procés creatiu d'una de les autores més influents de la literatura contemporània de terror. El projecte neix de la Fundació Finestres i la residència literària que té la Casa Sanià, on Truman Capote passa temporades i on es diu que encara hi ha el seu esperit. Catalunya
13: Ràdio. Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
14: Quan vulgui.
13: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
14: Tot el temps que vulgui.
13: I totes les bombolles que vulgui?
14: Totes les bombolles que vulgui.
13: I tot el relax que vulgui?
14: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
15: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 86 milions. Milionari forever.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: Si us plau, el senyor que ha estacionat el cotxe amb matrícula 333JN al passadís dels congelats, entre els pèsols i el llums, ha de retirar el vehicle. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de ParkClick i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
18: Troba el teu lloc amb ParkClick.
19: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
20: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
21: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
22: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
23: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic.
24: Doncs millor.
25: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
26: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Apark & Go?
27: Viatge sense estrès. Amb Apark & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Apark & Go. Fes el teu viatge rodó.
28: Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde, protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el Retrat de Dorian Gray, la bellesa té un preu.
29: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Tertúlia, altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què llegeixen les preses?
1: Doncs mira, hi ha llibres de quatre estils. El primer amb protagonistes femenines, com Comoga para chocolate o El temps entre costures. El segon, tipus assaig, com per exemple Com educar en el feminisme. I en tercer lloc, els d'autoajuda, com El monje que vendió su Ferrari, i el quart, bestsellers, com 100 años de soledad o L'ombra del vent. És el primer informe de la iniciativa A les Olvidades, que vol acostar la literatura a les presons. Els últims 8 anys han entregat més de 12.000 llibres a 23 centres penitenciaris de tot l'estat, ho recull El País.
0: Per quin motiu han acomiadat un cambrer?
2: Doncs per gravar un vídeo de TikTok mentre treballava. Passat a Eivissa, va difondre imatges del sistema de cobrament de local i crítiques sobre el sou que cobraven. Uns arguments que justifiquen aquest acomiadament com a disciplinari, segons el Tribunal Superior de Justícia de les Balears. Ho veiem al periòdico.
0: Un conductor d'autobús exigent.
1: Sí, en fet, canviar de seient un passatger que tenia assegut just al darrere amb l'argument que el seu portàtil emetia radiacions. L'usuari ho ha denunciat a X, va passar en un autobús d'Alsa que feia la ruta a Barcelona-Berga. Diu que primer el va renyar per asseure's al darrere i després li va dir que el portàtil, el seu clatell, emetia radiacions. Ho recull el Nació.
0: Qui és la nova Santutza de Palerm?
2: Rosalia. Un mural mostra la cantant sobre un fons daurat, un halo i el cabell decorat simulant una corona. És un recurs que va utilitzar durant la promoció justament del seu últim disc. Ho llegim al periòdico, que detalla que l'han titulat com el nom de d'Èxtasi. L'obra és de l'artista de carrer italià Igor Scalisi Palminteri.
0: I un any després d'aquest fenomen.
1: La pel·lícula K-pop ha estat 52 setmanes en el top 10 amb 20.500 minuts de visualitzacions només als Estats Units i amb una banda sonora que acumula 15.000 milions de reproduccions de tot el món. Unes dades que recull El Periódico.
0: I si trobeu a faltar el fred?
2: El Mercat de Nadal d'Edimburg s'ha anunciat les dates pel seu Mercat de Nadal. L'obertura serà el 17 de novembre, s'allargarà fins al 3 de gener. Ho treu la premsa escocesa perquè falta just mig any per Nadal.
0: Ahir vaig dir que a Edimburg estan a 23 graus, 23, i no se'n saben a venir, eh? És a dir, no saben ben bé què és el que està passant. Sí, exacte. A aquesta hora, els destacats en internacional i economia, Mayol Roger i Lara García.
3: La premsa de Veneçuela es fa ressò de l'ajuda internacional que rebrà que està rebent el país pel terratrèmol. Rescatistes de diversos països comencen a arribar a Veneçuela, llegim a la portada de paper del Nacional, que en un racó també ens explica que les clíniques privades s'han mobilitzat per ajudar els ferits. Les tasques de rescat també ocupen les pàgines de l'Universal, que destaca les 138 rèpliques registrades des del doble sisme que va sacsejar el país ahir. En els dos diaris trobem molta activitat de la presidenta Delcy Rodríguez per fer a veure els llocs més afectats pel terratrèmol. En canvi, a tal qual, més allunyat del relat oficial, hi llegim un reportatge dels hospitals amb un titular molt eloqüent: salvar-se pels seus propis mitjans. I un reportatge també a La Guaira, un dels llocs més afectats, on els veïns expliquen que no ha arribat la maquinària de rescat.
4: En plan econòmic, a 5 dies, avui publica que el sòl de Barcelona i Madrid s'ha encarit un 30% des del 2019. Assegura que la falta de terreny edificable està tensionant els preus i provocant que el cost de l'habitatge continuï a l'alça. Expansión avui parla dels fraus relacionats amb el Mundial de Futbol, explica que proliferen les falsificacions de samarretes de les diferents seleccions i que també ha crescut el nombre de ciberdelinqüents que aprofiten la situació per fer tot tipus d'estafes. Les més comunes són les vendes d'entrades falses, però també l'obertura de pàgines fraudulentes que es fan passar per hotels o agències de viatges. I l'economista afirma que reviu la febre per la intel·ligència artificial a Wall Street. Quan semblava que la IA entrava en fase de correcció, els resultats de l'empresa de semiconductors Micron Technology ha superat expectatives. Les accions de la companyia, diu el diari, s'han disparat un 11% gràcies a una nova onada de FOMO dels inversors.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
5: A Espanya, que juga a l'estat mexicà de Jalisco, a Guadalajara. El periódico diu que Espanya es coronarà a Jalisco contra l'Uruguai, on fa 40 anys va perdre contra el Brasil. El diari Esport, Joan Bail, remarca que si Espanya vol guanyar el Mundial, està obligada a guanyar l'Uruguai.

0: El Mundo Deportivo parla d'un partit enverinat amb l'Uruguai, al límit, obligada a guanyar. Espanya vol ser primera contra un rival desesperat, destaca La Vanguardia. El periòdico afegeix que els uruguaians, amb urgències, desafiaran l'alçada i la calor per poder-se classificar.
1: Mira qué orgullo ser uruguayo. Estamos locos, descontrolados. Mira qué orgullo ser uruguayo. Ni somos pocos.
0: El diari Marca avisa que no s'adormi a Espanya. El diari AS llança una alerta. O Espanya acaba com a líder o haurà de jugar contra Messi. El País diu que el seleccionador uruguaià Marcelo Bielsa va acollir durant uns mesos De La Fuente, el seleccionador espanyol, quan aquest estava a l'atur i es va impregnar dels seus mètodes d'entrenament. Ter Stegen, a punt de fitxar per l'Ajax de Mitchell, publica l'Esport. El Mundo Deportivo destaca que Alexia Putellas va a London i que descarta una superoferta de Mèxic i de l'Aràbia Saudita. L'Esportiu sentencia. La Lliga de Futbol Sala pel Barça. Ja està al sac.
2: I a la premsa del cor, la família reial fa reformes, Pineda.
3: El Palau de Marivent, residència d'estiu de la família reial espanyola a Mallorca, està immers en unes obres de reforma valorades en 500.000 euros. Els treballs van començar a l'abril i s'allargaran 6 mesos amb l'objectiu de reparar unes humitats lletges que els han sortit a les façanes. Una sort de cares de Belmez que fan esgarrifar. Això vol dir que la família reial haurà de prendre el sol entre sacs de Portland i senyors ensenyant Guardiola. Un enredo que no t'hi vulguis trobar. Esperem que els dos hàbitats puguin conviure amb tolerància mútua i que els Borbons ofereixin un quintet a l'hora del vermut, que aquesta gent tindrà més set que un bacallà.
2: Canalies, qui fa anys avui?
4: Doncs mira, el meu futur marit, encara que ell no ho sap, Jacob Elordi!
2: És que és molt guapo.
4: Guapíssim, tio. Aquest noi, per favor, que no pot ser. També et dic que ser parella de Jacob Elordi, de tela, perquè jo vaig amb ell pel carrer i allà, mirar, jo estaria allà amb els ganivets, pum, pum, pum, pum, pum.
2: No, vaig descol·locat de quants anys deu tenir, 29?
4: Doncs mira, 29 clavats, que
2: mira, 29. Vinga.
4: Truca'm, Jacob, truca'm.
2: Vinga, allà, happy birthday.
4: No sé si em vol trucar o no, Ariana Grande, eh?
2: Sí.
4: Quants anys deu fer, Ariana Grande?
2: Que em truqui a mi, si vol. Què anava a dir? No, però és molt joveneta, també. 27?
4: És que ara estava mirant...
2: Ai.
4: Vanessa, m'ho pots mirar? Perquè he posat 42, home, però no. Em sembla que no té 42 anys. Ja, em dec haver equivocat, però escolta'm un moment. El temps passa molt ràpid.
2: No, això és... Quants?
4: 33.
2: Saber que qualsevol... O sigui, vull 34. Quants hi havien posat a la pobra Ariana Grande?
4: Perdoneu, m'ho dic, si estic ja de vacances. Vinga. I acabem amb Francesc Rivera Titot, líder de Brahms.
2: Hola, aquest mite. 60.
4: Mira, gairebé 50 tots. Avui en fa 59.
2: Vinga. I el Santoral?
4: Avui a Sant Pelai va ser un adolescent que amb només 14 anys va ser martiritzat. Va ser per desmembrament mitjançant tenalles de ferro. Després va ser trossejat i les seves restes llançades al Guadalquivir. Això va passar el 26 de juny de l'any 925. A Catalunya hi ha 15 persones que es diuen Pelai.
2: I un carrer, perquè aquest és un altre tema.
4: Deixa'ls, va.
2: El quios vintage i l'Albert Om.
5: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
6: 26 de juny de 1976, els diaris encara parlen d'un fet històric, el primer míting polític massiu a Barcelona des dels temps de la República. 13.000 persones van omplir de gom a gom el Palau Blaugrana la nit del 22 de juny de 1976. Les cròniques descriuen una intensitat emocional semblant a les concerts de Llach o de Raimon. Guanyem la llibertat, era el lema d'un acte que va reunir els grans noms del socialisme català. La frase més recordada d'aquell dia no és la més significativa, però sí que és la que descriu més bé l'ambient tòrrid que hi havia dins del Palau Blaugrana. Estem suant socialisme, va dir Joan Colomines. L'acte es va acabar amb la Internacional i els Segadors. I ara fa 50 anys el president Tarradellas encara vivia a l'exili des de Sant Martin-le-Beau, demana lluitar pel restabliment de la Generalitat i fa una crida a la unitat amb aquesta frase. Catalunya és massa petita per deixar-se perdre cap dels seus fills. I és prou gran com perquè tots hi càpiguen.
2: Avui és el 177è dia del calendari. Falten 23 dies per la final del Mundial, 8 per la sortida del Tour de Barcelona, també pel Canet Rod, i així sona el dia d'avui.
5: Els sons del matí.
7: Ajuda a sacar escombro porque mi hijo está en el... Ay, por favor, aparezcan.
8: No sirven las autoridades. No,
9: el govern veneçolà està barrejant unes xifres de morts i de ferits que res tenen a veure amb la realitat.
10: No sé què començar a actuar para tratar de rescatar a los compañeros y las compañeras que están allí.
11: Que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados, es evidente que tenemos que seguir con toda la precaución.
12: El foc té forma sobretot allargada i hauria començat per un incident de cega.
13: La Cámara se ha manifestado doblemente. Presenta usted una qüestió de confiança, presenta usted su dimissió.
14: Pel govern, la moció del PP aprovada al Congrés no canvia res.
15: Rosa Romà ha celebrat la notícia.
16: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Maiol Roger. Rèplica.
0: Si mirem el leccionari, hem de llegir la definició a poc a poc. Algú dir en resposta d'allò que li ha estat contestat, d'allò que sembla no admetre contestació. Si anem a les a dir, potser s'entén millor. La primera excepció respon d'oposant-se al que s'afirma i la segona, la que fem servir avui per parlar dels terratrèmols. Copiar alguna cosa exactament.
2: Radiodifusió.
0: Difusió mitjançant ones radioelèctriques d'informació sonora, especialment veu o música destinada al públic. La Unió Europea de Radiodifusió va fundar-se el 1950 com a aliança d'emissores públiques de ràdio i televisió. La coneixem per Eurovisió, però també coordina l'intercanvi de senyals, coordina drets de retransmissió i altres coses de les que 3CAT, com a membre auxiliar, se'n beneficiarà.
2: Nulitat.
0: Qualitat de nul. Nul té algunes excepcions. Per exemple, quan Zapatero demana la nul·litat de la seva causa, demana que no tingui validesa legal o jurídica. Però si parlem de la seva caiguda, l'ha convertit en una nul·litat dins el partit, perquè nul també és que val zero o que és res o inexistent.
2: Ara tres xifres amb la Lara García. 178.
12: Són els vots a favor que ha obtingut el Congrés la reforma del Codi Penal per castigar penalment amb fins a 2 anys de presó les anomenades teràpies de conversió per persones LGTBIQ+. Són els mètodes destinats a modificar o negar l'orientació sexual, la identitat sexual o l'expressió de gènere d'una persona que fins ara es castigaven amb sancions.
2: 142.000.
12: És el dèficit d'habitatges que ha acumulat Catalunya en els darrers 5 anys. És el resultat d'un creixement de la població molt superior a l'oferta residencial. Entre el 2021 i el 2025 a Catalunya s'han creat més de 200.000 llars, mentre que s'han construït poc més de 60.000 pisos i cases. Són dades de la Cambra de Comerç de Barcelona.
2: 567 milions d'euros.
12: Són els fons extres que Catalunya rebrà en els pròxims 2 anys per part del govern espanyol per les persones que tenen un grau reconegut de dependència. Es tracta d'una injecció de diners que es farà efectiva a partir de l'1 de juliol.
2: I tres imatges amb el Francesc Soler. A la primera hi veiem un grup de 4 persones d'uniforme, que poden ser policies, poden ser equips de rescat, i entre tots porten el que tot indica que és un cadàver embolicat amb un llençol.
17: Sí, la notícia d'aquesta imatge no són tant aquestes figures com el context de destrucció total. La fotografia mostra la devastació provocada pel doble terratrèmol d'ahir a Veneçuela. L'equip de rescat camina sobre una muntanya de runa i ferralla, que és el que queda d'un edifici ensorrat pel doble sisme. Porten una de les més de 200 víctimes mortals que ja ha provocat el desastre.
2: A la segona imatge hi veiem el rei d'Espanya i la presidenta de Mèxic somrient. La notícia és aquesta foto. Foto conjunta i aquesta voluntat, com a mínim de portes en fora, de manifestar la reconciliació i l'entesa entre els caps d'estat dels dos països.
17: Sí, una foto i una encaixada de mans entre Felip VI i Claude Sheinbaum per posar fi a la crisi oberta entre els dos estats pel llegat de la conquesta. Els mexicans exigien a Espanya que demanés perdó pels abusos durant la colonització de Mèxic. Al març, el rei espanyol va fer un gest de reconeixement d'abusos i controvèrsies. La mandatària mexicana va correspondre-li convidant-lo al Mundial. I ara ha arribat la imatge que significa la reconciliació.
2: Tercera imatge ens arriba des de Brussel·les. Una dona que parla davant d'un micròfon. Sembla un acte polític, però la sorpresa és que ella porta un nadó als braços. Corresponsal a Brussel·les, Bruno Fortea Mires. Qui és aquesta dona?
18: Doncs és la ministra sueca de Medi Ambient i Clima, Romina Pourmokhtari, que ahir va anar a treballar amb el seu nadó de 3 mesos lligat a la panxa amb una motxilla portabebès. Tenia una reunió oficial amb tots els ministres de Medi Ambient de la Unió Europea i diu que endur-se el seu fill a la trobada era l'única manera de compatibilitzar la maternitat amb la feina. Segur que a porta tancada la criatura va ser la gran protagonista del dia.
19: La Universitat CEU a Batoliva us ofereix la notícia educativa.
20: Per accedir als graus en educació infantil i educació primària, cal superar la prova d'aptitud personal. Un requisit imprescindible per als futurs docents. Amb l'objectiu d'acompanyar els estudiants en aquesta preparació, la Universitat CEU Abat Oliva organitza un curs intensiu de llengua catalana i de lògica i matemàtiques. La formació es desenvoluparà del 29 de juny al 10 de juliol i oferirà 36 hores de preparació específica per afrontar la prova amb més confiança.
19: Vols aprendre la professió de mestre des de dins de l'escola? Amb el programa d'immersió escolar dels graus d'educació de la Universitat CEU Abat Oliva podràs participar activament en les activitats dels col·legis de la Fundació a Barcelona des de primer. Canvia el teu present, crea el teu futur.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: En 6 minuts arribarem a les 8. Repassem els titulars en 2 minuts amb la Sílvia Solanes i el Francesc Soler. El balanç oficial de víctimes a Veneçuela ja ha estat 235 morts i 4.300 ferits.
17: El nombre de desapareguts és a hores d'ara de prop de 40.000 persones. Exteriors ha informat que hi ha 2 víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola. Les associacions catalano-veneçolanes concretaran avui els punts de recollida de material humanitari.
2: Aquí els bombers treballen en l'incendi que es va declarar ahir a la Franja de Ponent.
21: El foc iniciat entre Tamarit de Llitera i el Camp Pell ha cremat més de 4.000 hectàrees de camps de conreu. Sara González, alcaldessa de Tamarit, fa una estona al matí de Catalunya Ràdio.
22: Pues el trabajo nocturno ha sido importante y ha avanzado muchísimo, pero bueno, estamos también un poco a la espera de el tema de durante el día, a ver qué se ve. Los medios aéreos empiezan también su trabajo otra vez. Y bueno, pues tenemos la verdad que por medios no nos podemos quejar.
2: És el que ens deia l'alcaldessa Sandra González. El Congrés, mentrestant, demana a Pedro Sánchez que dimiteixi o se sotmeti a una qüestió de confiança.
17: Junts ha votat la proposta del PP, però es continua desmarcant d'una eventual moció de censura.
2: I Trescat s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió.
21: És la principal associació de mitjans públics del continent i compartirà espai amb grans corporacions públiques com la BBC. Rosa Romà, presidenta de Trescat.
16: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
2: I us ho avança al matí de Catalunya Ràdio. L'Ajuntament de Barcelona obre un expedient sancionador a l'empresa New Amsterdam Developers per haver desnonat una família amb 3 menors.
17: Si l'expedient acaba amb sanció, podria arribar als 90.000 euros.
2: I el Mundial de Futbol?
21: Aquesta nit Turquia ha guanyat 3-2 als Estats Units i el Paraguai i Austràlia han empatat a 0. Avui a les 9 del vespre, França-Noruega i a les 2 de la matinada, Uruguai-Espanya.
20: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
23: Pel que fa al temps d'avui, divendres 26 de juny, a Canet de Mar, ara mateix 25 graus, a Odena 16, a Prades 13 graus, en un dia que tornarà a ser calorós, amb màximes que arribaran als 37 a les comarques de Ponent i que estaran entre els 30 i els 33-35 a la resta del país, amb força sol, alguna nuvolada a la tarda, cap de setmana, dissabte amb sol, diumenge apareixen els primers ruixats al Pirineu.
20: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
2: Al trànsit tenim retencions als túnels del Garraf per un accident, Clàudia Serra.
24: Sí, s'està fent regulació del trànsit a Sitges a l'alçada del túnel de la Penya del Llamp en sentit Barcelona per aquest accident. Encara trams amb densitat també a la P7 a Martorell, sentit a Lleida, a l'alçada de l'accés amb l'A2, i retencions a l'A2 a Riudellots de la Selva, sentit Girona, per una avaria, i també a l'A2 a Lleida, en sentit Barcelona. En aquest punt, la via està tallada per un accident d'un camió. Es fan desviaments per la sortida 470.
2: Tenim també una incidència a Rodalies que provoca retards a l'R1 i a l'R4, a Maria Fernández Noguera.
25: Doncs sí, endarreriments de 20 minuts o més a l'R1 i a l'R4 a causa d'un problema a la senyalització entre Barcelona-Sants i l'Hospitalet de Llobregat. De moment, Adif no té una previsió sobre quan es podrà solucionar aquesta incidència.
26: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amatlla Origen.
27: Aquest estiu, la gran pregunta és...
28: híbrid o elèctric?
27: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
29: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
2: Manu, bon dia!
30: Manu! Bon dia, xiripipis!
31: Què tal?
30: Com esteu, xiripipis del meu cor?
31: Molt bé, molt bé, molt bé.
2: Aquí truc. Perdó, digues.
31: El divendres sempre és un bon dia.
2: Home, sempre és un molt bon dia.
31: Ja t'ho dic ara, ja t'ho dic ara.
2: Aquí truquem, Jacob Elordi.
31: Anem a trucar l'Aina, l'Aina.
2: Ah, pensava, trucaríem a Jacob Elordi.
31: Home, Jacob Elordi, aquí s'es for you.
2: Anem a trucar l'Aina.
31: Aina, va. Podríem tocar el Jacob, la veritat.
2: Sí.
31: Qui és el Jacob? Jacob Elordi, Mardo, per favor. Mardo.
32: Currupipi.
2: Currupipi no ben bé, però... Ho donem per bo, Aina.
0: Aina, els teus germans, el Marc i el Pau, i els teus pares, l'Alba i en Toni, et volen dir que quan somrius tot va bé i que amb l'esforç i les ganes que li poses a tot seràs una de les millors amb el que et proposis. És per això que Manu i ja et tocaran directe aquesta cançó de la Fúmiga que es diu Ja dormiré.
2: Vinga!

0: Mira, quina meravella!
1: Oh, Manu!
0: Aina, un petonet des de la ràdio. Bon cap de setmana.
2: Moltes gràcies, igualment.
0: Que vagi bé. Manu, adéu. Bon cap de setmana.
3: Adéu, precios. Adéu,
0: corrupipi.
4: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 8. I el primer titular, com sempre, a aquesta hora és pel trànsit equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. A aquesta hora tenim retencions a Sitges a l'alçada del túnel de la Penya del Llamp en sentit Barcelona per un accident ja retirat. Densitat a la P7 a Martorell, sentit Lleida a l'alçada de l'accés amb l'A2. També a l'A2 a Riudellots de la Selva, sentit Girona per una avaria. I a la mateixa A2 a Lleida en sentit Barcelona. Atenció perquè en aquest punt l'havia estat tallada per un accident d'un camió. Es fan desviaments per la sortida 470. Hem de parlar també de Rodalies, perquè a aquesta hora ja hi ha incidències destacades. Les línies R1 i R4 circulen amb demores que poden superar els 20 minuts.
0: Doncs arrenquem un matí complicat pel que fa a la mobilitat. D'un quart tornarem a connectar. Altres titulars del dia, el balanç oficial de víctimes a Veneçuela ja és de 235 morts i 4.300 ferits. Unes xifres que es podrien quedar molt curtes si tenim en compte que fins ara els familiars de les víctimes han notificat a través d'una plataforma en línia gairebé 40.000 desapareguts i que hi ha zones absolutament devastades. Els bombers han treballat tota la nit i matinada en l'incendi que es va declarar ahir a la Franja de Ponent i que ha cremat més de 4.000 hectàrees de camps de conreu. El foc, que continua actiu, va començar entre Tamarit de Llitera i el Campell, i les flames van avançar molt ràpidament. Avui les feines d'extinció continuen amb un ampli dispositiu format per bombers del govern de l'Aragó i efectius de la Unitat Militar d'Emergències. Catalunya rebrà a partir de dimecres que ve una injecció de 567 milions d'euros extres de part del govern espanyol per a les persones amb un grau de dependència reconegut. Es destinaran sobretot a les que tenen un grau 3, amb una quantitat de diners que s'incrementaran un 128%. El Congrés demana a Pedro Sánchez que dimiteixi o se sotmeti a una qüestió de confiança. Junts ha votat la proposta del PP. Núñez Feijóo diu que en pren nota, però els de Puigdemont es continuen desmarcant d'una eventual moció de censura i insisteixen a demanar a Sánchez que s'aparti. L'Ajuntament de Barcelona obre un expedient sancionador a l'empresa New Amsterdam Developers per haver desnonat una família amb tres menors i amb situació de vulnerabilitat acreditada. Segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio, la companyia no els va oferir un lloguer social com a alternativa a fer-los fora del pis. L'accés principal a l'estació de Sants de Barcelona, el de Plaça dels Països Catalans, quedarà tancat a finals de setembre. A partir d'aleshores, se n'obrirà un altre per la banda del Parc de l'Espanya Industrial. És un dels canvis que comporten les obres per transformar aquesta estació, que ha de doblar l'espai per a Rodalies i triplicar el d'alta velocitat. I en cultura, avui és dies d'estrenes al cinema. Arriba la cosina de Superman, Supergirl, de James Gunn, que compartirà taquilla amb una de les sensacions d'aquesta temporada, Obsession, cinta de terror firmada per Curry Baker.
2: Esports.
3: El Barça de futbol sala guanya el títol de Lliga a la pista del Pozo de Múrcia en guanyar per 4-6 a la pròrroga el quart partit de la final. És el vuitè títol per als blaugranes. El Mundial de Futbol jugat a les últimes hores. Equador 2, Alemanya 1, Curaçao 0, Costa d'Ivori 2, Japó 1, Suècia 1, Tunísia 1, Països Baixos 3, Paraguai 0, Austràlia 0 i Turquia 3, Estats Units 2. Els Estats Units, Austràlia, Alemanya, la Costa d'Ivori, els Països Baixos i el Japó passen als setzens de final. I el Barça de bàsquet ja es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xevi Pujol, i també el tècnic del conjunt vitorià, Paolo Galbiati.
0: I el temps, la calor tornarà a ser forta avui amb temperatures màximes de 32 a 35 graus a l'interior, 37 al Pla de Lleida, al Pla del Bages i a punts de l'est, a les comarques també de Girona. A la costa, uns 30 graus i xafogor, sol a tot el país i absència de tempestes al Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem, és divendres 26 de juny. Ho fem també avui situats a Veneçuela. El govern d'aquest país eleva a 235 els morts i a més de 4.300 la xifra de ferits pel doble terratrèmol que ahir a la matinada va sacsejar el país. Els familiars de les víctimes ja han notificat gairebé 40.000 persones que continuen però desaparegudes. Per tant, aquestes xifres encara augmentaran més. Aquest balanç podria quedar curt si tenim en compte també que hi ha centenars d'edificis ensorrats i zones absolutament devastades. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària i treballa contra el rellotge per intentar localitzar supervivents. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha confirmat que hi ha dues víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
4: Segona nit al ras la que passen milers de veneçolans cap als terratrèmols. s'han quedat sense casa. Alguns s'han animat a buscar entre les runes el que han aconseguit salvar. D'altres ni s'han volgut apropar als edificis col·lapsats per por i dormiran en espais públics habilitats com a instal·lacions municipals refugi. La zona de la costa del Carib veneçolà, propera a Caracas, la capital del país, és la més afectada per les sacsejades sísmiques i on més angoixa i dramatisme es viu.

0: alarma donde se derrumbó el edificio completo. Es que las placas están una sobre la otra, entonces hay que comenzar a actuar para tratar de rescatar a los compañeros, a las compañeras que están allí con vida en muchos de los sitios. Uno de los esfuerzos más grandes que se ha podido hacer en el poco tiempo luego del accidente.
1: La presidenta interina del país sud-americà, Delcy Rodríguez, visitava la zona de La Guaira, un municipi de costa barreja de veïns que hi viuen tot l'any i també veïns de més alt poder adquisitiu que hi tenen apartaments de cap de setmana o vacances. Allí el govern ha celebrat una reunió d'emergència. Ja s'han viscut també les primeres escenes de pillatge i saquejos a comerços destruïts. El principal problema per rebre ajut humanitari està en l'operativitat del principal aeroport de Veneçuela, el de Maiquetía, a Caracas, que no ha funcionat en aquestes darreres hores del tot, afectat pels tremolors. Precisament és a la zona més afectada pels dos terratrèmols.
2: I un dels països que ha estès la mà per fer arribar ajuda humanitària a Veneçuela ha estat els Estats Units. De fet, aquesta catàstrofe mostrarà fins a quin punt aquest país està disposat a donar suport a Veneçuela després de l'operació d'aquest any que va deposar Nicolás Maduro. El govern nord-americà ha anunciat que destinarà 150 milions de dòlars a la reconstrucció. Marco Rubio és el cap de la diplomàcia nord-americana.
3: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
2: Altres potències com la Xina i l'Índia han tingut també gestos semblants, i governs contraris al règim xavista com l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador també. Des d'Europa, alguns dels 27 ja hi han enviat equips. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
4: El que ha enviat la Unió Europea són equips de rescat i de recerca, vinguts des d'Espanya, França, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, la República Txeca i Luxemburg. Són els governs comunitaris que han respost a l'ajuda demanada per Veneçuela. Els trasllats es coordinen des de Brussel·les per part de la Comissió Europea. Eva Hernsijova n'és la portaveu.
5: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
4: Espanya, en concret, ha enviat un avió amb soldats de la Unitat Militar d'Emergències i materials de primers auxilis, com ara mantes, màrfegues o pastilles per potabilitzar l'aigua.
2: I a Catalunya, les associacions catalano-venezolanes ja estan organitzant-se també per enviar urgentment material humanitari. Ho faran a través de punts de recollida a tot Catalunya, que encara no s'han concretat, i amb la col·laboració de l'ambaixada i del consolat. A l'espera que el govern veneçolà especifiqui què necessita amb més urgència, l'objectiu és enviar-hi material principalment sanitari i de primers auxilis. Ho ha explicat aquesta emissora president de l'associació Asocaven, José Luis Ucaña.
6: No hace falta todo en Venezuela. Entonces estamos coordinando desde Venezuela para acá cuáles son realmente los insumos necesarios. Hay un aeropuerto que está cerrado para vuelos comerciales. No sabemos si está cerrado para ayudas humanitarias.
2: L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que oferirà efectius de bombers i obrirà una línia de subvencions de 300.000 euros per a cooperació sobre el terreny.
7: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
2: Aquí a casa nostra continuem molt pendents de l'incendi de la Franja de Ponent entre Tamarit de Llitera i el Campell. Els bombers han treballat tota la matinada les feines d'extinció d'aquest foc, que continua ben actiu i que afecta una zona de més de 4.000 hectàrees de camps de conreu. Anem cap allà, Ramon Dalmau i Estela Bosoms.
8: Aquí al centre de comandament del Campell ens confirmen que la baixada de temperatures durant la nit i el fet que el vent hagi afluixat ha contribuït a facilitar les tasques dels mitjans d'extinció. Han treballat tota la nit per terra i aquest matí s'hi han de sumar els mitjans aeris. La previsió són 8 avions i 5 helicòpters que s'afegiran a brigades i camions del Govern d'Aragó, del Ministeri i de la Unitat Militar d'Emergències, la UME. No volen parlar encara d'incendi estabilitzat o controlat, però l'alcalde del Campell, Juan Aurín, ens deia que la nit ha anat bé.
9: No han anat els mitjans aeris, perquè bé, la nit no poden anar, però les quadrilles han fet una labor encomiable. Ha sigut una nit tranquil·la, de molta feina, però tranquil·la, que no ha anat a més. Però ara s'està esperant en la sortida del sol. Els mitjans aeris faran un reconeixement i pues, atacaran els flancos que més feina donen.
8: Ara és qüestió d'accelerar els treballs abans que torni el vent i pugin les temperatures. L'alcaldessa de Tamarit de Llitera, Sandra González, n'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
10: Pues el trabajo nocturno ha sido importante y ha avanzado muchísimo, pero bueno, estamos también un poco a la espera de el tema de durante el día, a ver qué se ve. Los medios aéreos empiezan también su trabajo otra vez. Y bueno, pues tenemos la verdad que por medios no nos podemos quejar.
8: Recordem les principals dades d'aquest incendi. Hi ha 240 persones desaparegudes.

0: desallotjades, veïns dels pobles de Sanui, Alins i Calassans, que s'han reallotjat a altres localitats de la zona, a Peralta de la Sal i Monzó. També confinats els 900 habitants de Fons, precisament estava previst que aquesta nit els esforços se centressin a frenar el flanc més pròxim a aquest municipi amb l'objectiu de poder desconfinar-lo el més aviat possible. També a l'espera que es confirmi la superfície cremada. S'ha parlat d'un perímetre d'unes 4.000 hectàrees afectades, però pot ser que no totes estiguin calcinades. El que sí que sembla clara és la causa, l'espurna d'una màquina que treballava ahir al migdia en la sega del cereal. De fet, aquest foc ha cremat sobretot camps de cultiu i una petita part de massa forestal.
1: I notícia que us destaquem també avui, Catalunya rebrà 567 milions d'euros extres els pròxims 2 anys per part del govern espanyol per a les persones que tenen un grau reconegut de dependència. Es tracta d'una injecció de diners que es farà efectiva a partir de l'1 de juliol. Els principals increments es produiran a les persones que tenen reconegut un grau 3 de dependència. Serà un augment del 128% i les que tenen grau 2, amb un augment que multiplicarà la xifra per 2. Segons el govern espanyol, i amb dades de l'Imserso, a Catalunya hi ha gairebé 300.000 persones amb prestacions reconegudes. Aquest any, Catalunya rebrà un augment de 189 milions d'euros i, de cara a l'any vinent, 378 milions més. A partir d'aquí, faltarà saber com el govern de la Generalitat aplicarà aquest augment de finançament, si incrementarà les prestacions o bé si millorarà les condicions laborals del sector. En política, marxem cap a Madrid l'endemà que Pedro Sánchez reiterés la seva intenció d'esgotar la legislatura. El ple del Congrés, amb els vots del PP, Vox i Junts, l'ha instat per primer cop a sotmetre's a una moció de confiança i assumir responsabilitats per la corrupció i a dimitir. Pel PSOE no ha canviat res, malgrat els retrets dels seus socis per la poca autocrítica del president espanyol. Àngels Lafuente.
2: Una moció de confiança que ha tirat endavant amb els vots del PP, Vox i també amb els de Junts, un suport que Núñez Feijóo espera que es mantingui.
3: La Cámara se ha manifestado doblemente. Presenta usted una cuestión de confianza, presenta usted su dimisión. Por tanto, vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
2: Pel govern, la moció del PP aprovada al Congrés no canvia res, té un efecte polític zero i defensen que continuen aprovant iniciatives, tot i les peticions d'anar a eleccions per part de l'oposició i d'alguns socis per la falta de propostes i d'autocrítica del president espanyol.
1: I el jutge del cas Plus Ultra, José Luis Calama, ha ordenat que s'investigui qui ha filtrat l'agenda i els missatges personals de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident ha reclamat que s'anul·li tota la investigació contra ell, precisament perquè arran d'aquestes filtracions se li ha vulnerat el dret a la defensa i a la intimitat i s'han incorporat proves al marge de la llei. S'han fet públics aspectes com ara cites a la perruqueria o trobades privades que no tenen res a veure amb el cas pel que se li investiga, un suposat tracte, recordem, de favor perquè l'aerolínia Plus Ultra rebés ajudes públiques. Des del govern espanyol, el ministre de Transports, Óscar Puente, ho considera greu.
4: Se han publicado cosas como que el señor Zapatero se hace las cejas. Ahí aparecen cenas privadas, pero además aparecen sus claves de alguno de sus correos electrónicos, cuentas bancarias, dirección. Nos parece de una extrema gravedad.
1: El jutge Calama vol saber qui ho ha filtrat. A partir d'ara, a banda d'ell, només la Fiscalia i el PP, com a representant de les acusacions populars, tindran accés il·limitat a la informació del cas. Arribem a un quart de nou i ho fem en connexió amb el nostre equip viari. Teníem diverses incidències obertes des de primera hora. Ens les començava apuntant els titulars la Clàudia Serra. Ara ho ampliem. Clàudia, molt bon dia.
5: Molt bon dia. Sí, ampliem la situació a la 2, a Lleida, que recordem que està tallada en sentit Barcelona per l'accident d'un camió que ha volcat de matinada. Transportava uns 200 porcs que ja han estat reagrupats i retirats de la via, pendents ara de ser traslladats per un veterinari. El conductor del camió ha sortit il·lès. Per aquest accident es fan desviaments per la sortida 470. Encara tenim trams amb retencions a Sitges a l'alçada del túnel de la Penya del Llam en sentit Barcelona, on recordem-ho, hi ha hagut un accident. De retruc, la C31 va més carregada també en aquest punt sentit Barcelona. I tenim també incidències a Rodalies a aquesta hora, a les línies R1 i R4, recordem que circulen amb demores que poden superar els 20 minuts per una incidència a la infraestructura entre les estacions de Barcelona Sants i l'Hospitalet de Llobregat.
1: El temps. Crònica de l'Enric Agut.
6: Tens ben tranquil avui divendres, matí de sol, alguna boirina a la costa, a la tarda també el mateix panorama, amb algun nublet de bon temps en zones de muntanya, algun costaner, poca cosa més. I un dia de calor, calor intensa, sí que baixa respecte a diumenge, dilluns i dimarts i el dia de Sant Joan, però igualment avui farà calor. Avui màximes a 37, que es poden assolir a Lleida, també a Mollerussa, xifres de 35 a moltes poblacions interior, i a Girona també valors de 35-36, és el cas de Girona Ciutat, a Figueres, també Santa Coloma de Farners, Olot, fins i tot podria arribar als 37, i a la costa ambient humit, xafogós, amb valors propers als 30, 31, 32 graus, per exemple, 33 als barris interiors de Barcelona. Bona mar en general. Demà dissabte apuntem un matí de sol, matí algun núvol baix, a Terres de l'Ebre, fruit de la humitat, xafogó, i la temperatura serà similar a la d'avui. Un dia tranquil, al matí, a la tarda i diumenge, com a novetat, hi haurà ruixats i tempestes al Pirineu i al Prepirineu.
7: Fresca Info. Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
8: Quan vulgui.
7: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
8: Tot el temps que vulgui.
7: I totes les bombolles que vulgui?
8: Totes les bombolles que vulgui.
7: I tot el relax que vulgui?
8: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
9: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 86 milions. Milionari forever.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
12: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
13: Tresca Info.
1: Passen 3 minuts d'un quart de nou, continuem. L'Ajuntament de Barcelona obre un expedient sancionador a l'empresa New Amsterdam Developers per haver desnonat una família amb 3 menors a causa d'una situació d'impagament de lloguer. Ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. L'empresa es dedica, recordem, a comprar pisos per convertir-los en habitatge compartit, el que es coneix com a coallotjament, i el desnonament va ser al maig a l'Eixample, i el motiu de l'obertura de l'expedient és que l'empresa no va oferir un lloguer social a la família abans de fer-la fora, tot i que tenia acreditada la situació de vulnerabilitat. Fons municipals confirmen que si l'expedient acaba amb sanció, la multa podria anar dels 9.000 als 90.000 euros. Joan Ramon Rieres, comissionat d'habitatge de l'Ajuntament.
14: Tècnicament hem de complir la llei sí o sí, i hem d'actuar i hem d'obrir els expedients que toquen en cada moment, però a la seva vegada, políticament, estem molt compromesos amb les responsabilitats que tenen els grans tenidors especialment per poder garantir el dret a l'habitatge. I aquí tots tenim la nostra part de responsabilitat.
1: El Sindicat d'Habitatge Socialista, que acompanya la família desnonada, reclama més mesures en el marc de la taula de mediació oberta entre l'Ajuntament i la propietat. Ana Olestin és la portaveu.
15: L'única mesura que pot solucionar aquest conflicte és l'expropiació, que marxi sense un euro de benefici. És l'única mesura que nosaltres tenim la certesa de que podrà solucionar aquest conflicte.
1: I ens quedem a la capital catalana. Us ho dèiem en titulars. A finals de setembre es tancarà el principal accés a l'estació de Sants, el de la plaça dels Països Catalans. Se n'obrirà un, que ja quedarà com un dels definitius, per la banda mar, la del Parc de l'Espanya Industrial. Serà un dels canvis que veurem més aviat a les obres que transforma l'estació central de Barcelona, que doblarà l'espai actual de Rodalies i triplicarà el destinat a l'alta velocitat. Joan Garcia.
16: Quan estigui del tot acabada, més enllà del 2030, la meitat de l'estació es destinarà a l'alta velocitat, una quarta part de Rodalies i l'altra quarta part tindrà un ús comercial. Ara s'estan fent les obres del que és la primera fase, que s'acabaran d'aquí a 2 anys. Es remodela el vestíbul, la plaça, que serà una zona verda en fons, i l'entorn, amb una inversió de 150 milions per part d'ADIF. Rodalies creixerà i ocuparà una part de la plaça dels Països Catalans, fins on ara arriben els taxis. Ara ja s'hi poden veure 4 pilars que aguantaran una estructura metàl·lica. Tota la banda muntanya, la del costat de l'actual terminal d'autobusos, serà la que es destinarà a l'alta velocitat, que tindrà 2 accessos, des de la planta baixa i des del nivell on ara s'entra l'hotel. L'estació acabada encara tindrà 2 plantes més, una per a sales VIP i una altra d'oficines. A la banda mar es construeix una nova rampa i quan estigui feta s'enderrocarà l'actual, la del costat de l'estació d'autobusos. L'accés actual al metro es manté. La nova estació de Sants guanyarà en capacitat, connectivitat amb la resta de transport públic i permeabilitat, perquè es podrà travessar a peu des de qualsevol banda.
1: I ara anem cap a Martorelles, al Vallès Oriental, on es manté la prealerta sanitària per una plaga de mosques. El focus s'ha trobat en una empresa de reciclatge del polígon industrial del municipi. Marta Vallès.
17: El focus de la plaga s'ha localitzat en tones de plàstics amuntegats a l'exterior de l'empresa. Feia dies que els veïns de Martorelles es queixaven de la gran quantitat de mosques i amb la forta calor la situació ha anat empitjorant. L'Ajuntament va decretar dimarts la prealerta sanitària i ha requerit a l'empresa que retiri el material. Es dona el cas que es tracta de la mateixa empresa que té una altra nau a Hostalric, a la Selva, on a principis de setmana es va detectar una altra plaga d'aquests insectes. Aquest dijous s'ha reunit el Comitè Municipal d'Emergències de Martorelles i ho farà cada dia fins que la situació es normalitzi i les mosques hagin desaparegut.
13: 3CAT Info.
1: I ara Cultura, el cinema de superherois, recupera la cosina de Superman, Supergirl, que s'estrena avui juntament amb una de les sensacions de la temporada, Obsession. Repassem totes les estrenes amb el Marc Garriga.
18: Crypto and I at least had each other.
19: James Gunn, el responsable de les pel·lícules dels Guardians de la Galàxia i, per tant, un dels artífexs de l'èxit de l'univers cinematogràfic de Marvel, té l'encàrrec de fer el mateix amb els superherois de DC. Es va estrenar l'any passat amb el seu Superman, on ja apareixia breument la seva cosina Kara Zor-El, que ara és la protagonista d'aquest nou capítol de la saga. Supergirl és una pel·lícula d'aventures, de redempció, amb bones escenes d'acció i amb un aire de Mad Max 2 que marca tota la història. Poca cosa més i poca cosa menys, perquè és molt entretinguda, força divertida, sarcàstica i irònica, i li deu tot a Millie Alcock, la jove Rhaenyra Targaryen de l'spin-off de Joc de Trons, que aquí demostra que està preparada per ser una superestrella. La seva és una heroïna desvergonyida, caòtica, despreocupada i gran amant de la festa, en la línia de les reines trash del director Craig Gillespie, responsable de Cruella i Jo Tonya.
20: Have you ever actually like flirted with Nikki?
21: I'm gonna go get some chops.
20: I'll come with you if she means this much to you.
19: Després de Backrooms, Obsession confirma l'èxit dels films de terror creats per cineastes bregats a YouTube. Aquest cas, però, va molt més enllà i el públic i el jurat de l'últim Festival de Sitges ja ho van veure quan van decidir premiar-la ben merescudament. Obsession és la prova que una bona idea, ben treballada, ben desenvolupada en la seva justa mesura i amb un final molt calculat té l'èxit assegurat. La premissa és senzilla. Un noi desitja que la noia de qui està enamorat també l'estimi per sobre de tot. El desig es fa realitat, però no de la manera que espera. És el conte clàssic de la pota de mico que Cory Barker converteix en una història extrema de dependència i submissió. Els valents que s'atreveixin a veure aquesta comèdia negra no l'oblidaran fàcilment.
22: Us ho pregunteu vosaltres, quan veieu algú dormint al carrer?
19: També s'estrenen Viatge al País dels Blancs, que narra la història real d'Usman Umar i l'infern que va viure per viatjar de gana a Barcelona. Una pel·lícula ben intencionada, senzilla però resolutiva, però no prou incòmoda per sacsejar del tot. I la irlandesa Letres Robades, l'última feel-good movie musical de John Carney, el director de Once o Begin Again, que aquí parla de traïció i d'orgull amb una emoció sincera i irresistible. Completen les novetats a la cartellera, la millor òpera prima dels últims premis César, Nino, la potent cinta àrab, la Mujer sin nombre, la comèdia espanyola Morir no siempre sale bien, el drama històric Los últimos días de María Antonieta i l'adaptació de Kazuo Ishiguro, Pàlida luz en las colinas.
1: I 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent. Ho ha aprovat a Praga l'Assemblea General, que ha donat llum verda a aquesta modificació dels estatuts que ho ha permès. Praga, Jordi Regàs.
23: Després d'intentar-ho durant molts anys, ha entrat a la Unió Europea de Radiodifusió, coneguda també com a EBU. És el club exclusiu al que pertanyen la BBC, la RAI o Ràdio Televisió Espanyola. Això ha estat possible gràcies a una reforma dels estatuts interns, votada aquest dijous, que permet l'entrada de corporacions no estrictament estatals. La presidenta de la corporació, Rosa Romà, ha celebrat la notícia.
24: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats unitats de col·laborar amb altres corporacions.
13: Esports.
1: Ricard Isidro, molt bon dia.
25: Bon dia, Àngels. Títol de Lliga per al Barça de Futbol Sala. El conjunt blaugrana va superar el Pozo de Múrcia al quart partit de la final per 4-6 a la pròrroga i posant el 3-1 definitiu a la sèrie. Javi Rodríguez, entrenador del Barça, aconsegueix el títol en la seva primera temporada com a tècnic blaugrana.
0: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però hem sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
25: Declaracions de Javi Rodríguez, Esport 3. El d'ahir suposa el vuitè títol a la història de la secció. El porter i capità del Barça, Didac Plana, es mostrava orgullós.
2: Jo crec que ha sigut una final impressionant, impressionant. Segurament molts donaven el Pozo per morts, però, hòstia, per estar morts no ho vegis. Ens han fet suar sang i llàgrimes i la veritat és que molt contents perquè, bueno, sobretot els que hem viscut aquests últims temps, hem viscut aquest procés, no?, d'anar picant fins a aconseguir-ho, no? I avui, orgullosos perquè el Barça ha tornat.
25: El Barça ha derrotat per 15a vegada en una final al Pozo, de les 15 vegades en què s'han enfrontat entre totes les competicions.
13: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
25: Al Mundial de Futbol, entre aquesta nit i aquesta matinada, s'han certificat 6 classificacions més per als setzens de final. A l'última jornada del grup D, Paraguai 0, Austràlia 0 i Turquia 3, Estats Units 2. Els Estats Units i Austràlia certifiquen la classificació com a primer i segon de grup. Paraguai haurà d'esperar la resta de resultats. El grup E, Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2. A la classificació, Alemanya passa a 700 com a primera de grup, la Costa d'Ivori com a segona, mentre que Equador apunta a entrar-hi entre les millors terceres. I el grup F, Japó 1, Suècia 1 i Tunísia 1, Països Baixos 3. Els Països Baixos passa com a primera i el Japó com a segona. Els setzens de final, Suècia segueix pendent de la resta de resultats. I avui jugaran 6 partits més, corresponents a l'última jornada de 3 grups diferents. El grup I, a les 9, Noruega, França i Senegal, Iraq, francesos i noruecs ja tenen la classificació assegurada. El grup H, a les 2 de la matinada, Cap Verde, Aràbia Saudita i Uruguai, Espanya. Amb un triomf, la selecció espanyola passarà a setzens de final com a primera de grup. Sentim Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol de futbol.
3: Si algo tenemos claro en el vestuario, que esa confianza, primero es una confianza en nuestras posibilidades, con el máximo respeto a todos los rivales, y que esta confianza es la que nos lleva a pensar que haciendo las cosas bien podríamos llegar, pero eso no garantiza nada, porque vuelvo a decirlo, incluso siendo mejor en un partido te puede dejar en el camino fuera eliminado a alguien que no ha sido superior a ti, pero en el fútbol pasa.
25: I al grup G, a partir de les 5 de la matinada, Egipte, Iran i Nova Zelanda, Bèlgica. A banda del Mundial, l'excapitana del Barça, Alexia Putella, es comunicarà aviat de forma oficial que el seu destí per la temporada vinent serà el London City. Després d'estudiar diferents propostes, finalment Alexia s'ha decidit per aquest club londinenc. I el Girona s'ha fet oficial la sortida del porter Juan Carlos després de 7 temporades al club gironí.
13: 3CAT Info.
25: Més coses. El Barça de bàsquet treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xevi Pujol, com a relleu de Juan Carlos Navarro. L'opció de Pujol per la banqueta en el lloc de Xavi Pascual seria precisament l'entrenador dels vitorians, Paolo Galbiati. En relació amb la plantilla, el Barça té negociacions obertes per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson, del París, i Umoja Gibson, del Chedevita. En canvi, el futur de Clyburn i Marcos és incert, i Miles Gale i Miles Norris marxaran. També sortia confirmada al Joventut la de l'aler hongarès Adam Hanga, que deixa l'equip verd i negre després de 2 temporades. El Manresa, en canvi, fitxa l'aler pivot internacional Eric Vila, gironí de 28 anys procedent del Gran Canària. I a la Lliga Femenina, l'Uni Girona comunica el fitxatge de la base internacional Caral Casas, de 33 anys. Casas firma per una temporada procedent del València.
13: 3CAT Info.
25: I l'Igualada ha festejat en les últimes hores el títol de Lliga aconseguit dimarts a la Corunya. Ho ha fet amb una ofrena a la Basílica de Santa Maria, una rua pels carrers de la capital de l'Anoia i una recepció a l'Ajuntament igualadí, on la plantilla i el cos tècnic han celebrat el títol des del balcó.

0: 3CAT Info.
1: 8:45, tornem a connectar amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Molt bon dia. A aquesta hora recordem que l'A2 a Lleida està tallada sentit Barcelona per l'accident d'un camió que transportava uns 200 porcs i ha bolcat de matinada. Per aquest accident es fan desviaments per la sortida 470. Hi ha més densitat del que és habitual a la C31 a Sitges cap a Barcelona, derivat d'un accident que hi ha hagut a la C32 a l'alçada del túnel de la Penya del Llamp, ara ja retirat. I a Rodalies recordem que hi han demores de prop de 20 minuts a les línies R1 i R4.
1: I el més destacat a aquesta hora encara passa per Veneçuela, on el balanç oficial de víctimes és de 235 morts i 4.300 ferits, unes xifres que podrien quedar molt curtes si tenim en compte que fins ara els familiars de les víctimes han notificat a través d'una plataforma en línia gairebé 40.000 persones desaparegudes i que hi ha zones absolutament devastades. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha confirmat que hi ha dues víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola. Això mentre nombrosos països s'afanyen a enviar ajuda per a les feines de rescat i reconstrucció. I els bombers han treballat tota la nit i matinada en l'incendi que es va declarar ahir a la Franja de Ponent i que ha cremat més de 4.000 hectàrees de camps de conreu. Al foc, que continua actiu, va començar entre Tamarit de Llitera i el Campell i les flames van avançar molt ràpidament. Avui les feines d'extinció continuen amb un ampli dispositiu. I Catalunya rebrà a partir de dimecres que ve una injecció de 567 milions d'euros extres de part del govern espanyol per a les persones amb un grau de dependència reconegut. Es destinaran sobretot a les que tenen un grau 3, amb una quantitat de diners que s'incrementaran un 128%. Doncs repassarem totes aquestes qüestions i des d'ara fins les 9 també us explicarem que la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el rei Felip VI han segellat la normalització de les relacions entre Mèxic i Espanya. Tots dos s'han reunit al Palau Nacional de la capital mexicana després que el monarca espanyol admetés que hi va haver molt d'abús per part dels espanyols en la conquesta d'Amèrica. I als Estats Units, el Tribunal Suprem avala que el govern de Donald Trump retiri la protecció temporal a centenars de milers d'immigrants d'Haití i Síria. La decisió obre la porta ara a possibles deportacions en massa de ciutadans d'altres nacionalitats en un context de forta controvèrsia sobre la política migratòria nord-americana. De casa nostra us explicarem que el Parc Natural del Montgrí a les Illes Medes i el Baix Ter està fent un mapa de les coves submergides per tal de catalogar-les i classificar-les segons el perill que suposin per als bussejadors. Quan faltin 5 minuts per les 9 arribaran els esports. Ricard Isidro, molt bon dia.
3: Bon dia, Àngels.
1: Quins titulars tens a aquesta hora?
3: D'una banda, que el Barça de Futbol Sala guanya el títol de Lliga a la pista del Pozo de Múrcia en guanyar per 4-6 a la pròrroga al quart partit de la final. Suposa el 8è títol per als blaugranes. I que els Estats Units, Austràlia, Alemanya, la Costa d'Ivori, els Països Baixos i el Japó passen als 16ens de final del Mundial de Futbol.
1: Repassem també el temps. La calor tornarà a ser forta avui amb temperatures màximes de 32 a 35 graus a l'interior, 37 al Pla de Lleida, també al Pla de Bages i en punts de l'est a les comarques de Girona i a la costa uns 30 graus amb xafogó, això sí. Sol a tot el país i absència de tempestes al Pirineu. Passen gairebé 4 minuts de 8:45. El govern de Veneçuela eleva 235 els morts i a més de 4.300 la xifra de ferits pel doble terratrèmol que ahir a la matinada va sacsejar el país. Els familiars de les víctimes ja han notificat gairebé 40.000 persones que continuen desaparegudes. Aquest balanç podria quedar curt si tenim en compte que hi ha centenars d'edificis totalment ensorrats i zones absolutament devastades. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària, treballa contra el rellotge per intentar localitzar supervivents i el Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha confirmat que hi ha dues víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
4: Segona nit al ras, la que passen milers de veneçolans cap als terratrèmols. S'han quedat sense casa. Alguns s'han animat a buscar entre les runes el que han aconseguit salvar. D'altres ni s'han volgut apropar als edificis col·lapsats per por i dormiran en espais públics habilitats com a instal·lacions municipals refugi. La zona de la costa del Carib veneçolà, propera a Caracas, la capital del país, és la més afectada per les sacsejades sísmiques i on més angoixa i dramatisme es viu. L'alegria només arriba quan els rescatistes aconsegueixen recuperar en vida persones atrapades entre la runa. Els veïns són els qui ajuden els pocs equips de rescat disponibles a l'espera que aterri i es desplegui l'ajut internacional que va camí de Veneçuela des de diversos països de manera solidària. Diosdado Cabello és el ministre de l'Interior de Venezuela.
0: Tenemos equipamiento de retroexcavadora, de payloader, de jumbo, de esta grúa, por ejemplo, que es de 100 toneladas, porque uno de los problemas donde se derrumbó el edificio completo es que las placas están una sobre la otra, entonces hay que comenzar a actuar para tratar de rescatar a los compañeros, a las compañeras que están allí con vida en muchos de los sitios. Uno de los esfuerzos más grandes que se ha podido hacer en el poco tiempo luego del accidente.
4: La presidenta interina del país sud-americà, Delcy Rodríguez, visitava la zona de La Guaira, un municipi de costa barreja de veïns que hi viuen tot l'any i també veïns de més alt poder adquisitiu que hi tenen apartaments de cap de setmana o vacances. Allí el govern ha celebrat una reunió d'emergència. Ja s'han viscut també les primeres escenes de pillatge i saquejos a comerços destruïts. El principal problema per rebre ajut humanitari està en l'operativitat del principal aeroport de Venezuela, el de Maiquetía, a Caracas, que no ha funcionat en aquestes darreres hores del tot, afectat pels tremolors. Precisament és a la zona més afectada pels dos terratrèmols.
1: I aquí a casa nostra continuem molt pendents de l'incendi de la Franja de Ponent entre Tamarit de Llitera i el Campell. Els bombers han treballat tota la matinada les feines d'extinció d'aquest foc que continua ben actiu i que afecta una zona de més de 4.000 hectàrees de camps de conreu. Anem cap allà. Ramon Dalmau i Estela Busoms.
5: Aquí al centre de comandament del Campell ens confirmen que la baixada de temperatures durant la nit i el fet que el vent hagi afluixat ha contribuït a facilitar les tasques dels mitjans d'extinció. Han treballat tota la nit per terra i aquest matí s'hi han de sumar els mitjans aeris. La previsió són 8 avions i 5 helicòpters que s'afegiran a brigades i camions del Govern d'Aragó, del Ministeri i de la Unitat Militar d'Emergències, la UME. No volen parlar encara d'incendi estabilitzat o controlat, però l'alcalde del Campell, Juan Aurín, ens deia que la nit ha anat bé.
6: No han anat els mitjans aeris perquè bé, la nit no poden anar, però les quadrilles han fet una labor encomiable. Ha sigut una nit tranquil·la, de molta feina, però tranquil·la, que no ha anat a més. Però ara s'està esperant en la sortida del sol. Els mitjans aeris faran un reconeixement i pues, atacaran els flancos que més feina donen.
5: Ara és qüestió d'accelerar els treballs abans que torni el vent i pugin les temperatures. L'alcaldessa de Tamarit de Llitera, Sandra González, n'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
7: Pues el trabajo nocturno ha sido importante y ha avanzado muchísimo, pero bueno, estamos también un poco a la espera de el tema de durante el día, a ver qué se ve. Los medios aéreos empiezan también su trabajo otra vez. I bueno, pues tenemos la verdad que por medios no nos podemos quejar.
5: Recordem les principals dades d'aquest incendi. Hi ha 240 persones desallotjades, veïns dels pobles de Sanui, Alins i Calassans, que s'han reallotjat a altres localitats de la zona, a Peralta de la Sal i Monzó. També confinats els 900 habitants de Fons. Precisament estava previst que aquesta nit els esforços se centressin a frenar el flanc més pròxim a aquest municipi amb l'objectiu de poder desconfinar-lo el més aviat possible. També a l'espera que es confirmi la superfície cremada. S'ha parlat d'un perímetre d'unes 4.000 hectàrees afectades, però pot ser que no totes estiguin calcinades. El que sí que sembla clara és la causa, l'espurna d'una màquina que treballava ahir al migdia en la sega del cereal. De fet, aquest foc ha cremat sobretot camps de cultiu i una petita part de massa forestal.
1: Doncs n'estarem molt pendents al llarg de tot aquest matí. Més qüestions també destacades a aquesta hora. Catalunya rebrà 567 milions d'euros extres els pròxims 2 anys per part del govern espanyol per a les persones que tenen un grau reconegut de dependència. Es tracta d'una injecció de diners que es farà efectiva a partir de l'1 de juliol. Els principals increments es produiran a les persones que tenen reconegut un grau 3 de dependència, serà un augment del 128%, i les que tenen grau 2, amb un augment que multiplicarà la xifra per 2. Segons el govern espanyol, i amb dades de l'Imserso, a Catalunya hi ha gairebé 300.000 persones amb prestacions reconegudes. Aquest any, Catalunya rebrà un augment de 189 milions d'euros i de cara a l'any vinent, 378 milions més. A partir d'aquí, faltarà saber com el govern de la Generalitat aplicarà aquest augment de finançament, sí, incrementarà les prestacions o bé millorarà les condicions laborals del sector. El Congrés ha aprovat penalitzar amb fins a 2 anys de presó les anomenades teràpies de conversió per a persones LGTBIQ+. Són els mètodes destinats a modificar o negar l'orientació sexual, la identitat sexual o l'expressió de gènere d'una persona que fins ara es castigaven amb sancions administratives. La iniciativa preveu penes de 6 mesos a 2 anys i multes econòmiques per a qui apliqui o practiqui aquestes teràpies que la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha qualificat de tortures.
8: Estamos avanzando en contra de todo tipo de terapias que violentan la dignidad de las personas y que son tortura y tratos inhumanos y degradantes.
1: La reforma del Codi Penal impulsada pel PSOE ha tirat endavant amb 178 vots a favor, el PP s'ha abstingut i només Vox hi ha votat en contra. La modificació de la llei ha de passar ara pel Congrés, que podria canviar-la o bé retornar-la al Senat per sotmetre-la a una segona votació.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En internacional, les Nacions Unides han suspès temporalment el pla per evacuar milers de mariners atrapats a l'estret d'Hormuz després que un vaixell mercant fos atacat davant les costes d'Oman. L'embarcació, que no formava part del dispositiu internacional, va rebre l'impacte d'un projectil iranià, segons ha revelat el diari New York Times, que cita fonts oficials. L'incident arriba després que l'Iran advertís que només considera segures les rutes marítimes autoritzades per Teheran. Mentrestant, desenes de vaixells i milers de mariners continuen pendents de poder abandonar una de les principals vies del comerç mundial de petroli. L'Organització Marítima Internacional no reprendrà l'operació fins que hi hagi garanties de seguretat tant per vaixells com per tripulacions. Mentrestant, a Líban, per tercer dia consecutiu, Israel ha matat milicians de Hezbollah al sud del país àrab. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha reiterat que el seu país no pensa retirar les tropes del Líban.
10: Dominem el sud del Líban des del cim de Beaufort i ens quedarem tant de temps com calgui a la zona de seguretat del sud del Líban. No tenim intenció de retirar-nos.
1: Ens situem ara als Estats Units. El Tribunal Suprem permet al govern de Donald Trump retirar la protecció temporal contra la deportació a centenars de milers d'immigrants d'Haití i de Síria. Per 6 vots a 3, la majoria conservadora ha donat llum verda a la Casa Blanca perquè posi fi a l'anomenat estatus de protecció temporal, que permetia viure i treballar legalment als Estats Units a persones procedents de països afectats per guerres o desastres naturals. La decisió afecta de manera immediata uns 350.000 haitians i més de 6.000 sirians, però també pot obrir la porta a retirar aquesta protecció a immigrants de 17 països més. Les organitzacions de defensa dels drets dels migrants alerten que molts dels afectats s'exposen ara a la deportació, malgrat que els seus països continuen immersos en greus crisis humanitàries. Notícia que us destacàvem també en el sumari. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha rebut el rei Felip VI per segellar la normalització de les relacions entre Mèxic i Espanya. Tots dos s'han trobat al Palau Nacional de Ciutat de Mèxic en una visita que ha volgut simbolitzar el desgel diplomàtic entre aquests dos països després d'anys de tensions. La reunió obre ara una nova etapa de cooperació bilateral després de la crisi provocada per la petició del govern mexicà que la corona espanyola demanés perdó per la conquesta d'Amèrica. El monarca espanyol ha viatjat a Mèxic per assistir al partit del Mundial entre Espanya i l'Uruguai d'aquesta matinada que ve a Guadalajara, però ha fet escala a la capital per reunir-se amb Sheinbaum. L'onada de calor que afecta Europa situa gairebé la meitat de les ciutats del continent en els seus màxims històrics d'estrès tèrmic. Un estudi publicat pel col·lectiu científic World Weather Attribution a partir de les dades de temperatura i humitat de 854 ciutats europees conclou que 385 ja han superat o estan a punt de superar els seus registres més elevats. Els autors d'aquest informe asseguren que els nivells de calor i humitat d'aquests dies a bona part d'Europa serien impossibles fa només unes dècades, quan l'escalfament global no tenia la intensitat que té ara, i fins i tot amb una onada de calor els termòmetres estarien 3 graus i mig per sota del que marquen ara. De fet, calculen que les temperatures nocturnes d'aquest mes de juny seran 100 vegades més probables que fa només 23 anys i les diurnes 10 cops. L'informe alerta dels efectes que aquesta situació tindrà per a la nostra salut, especialment entre la gent que treballa a l'aire lliure, també els nens i els col·lectius més vulnerables.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Catalunya estrenarà l'any que ve un sistema intel·ligent pioner per enxampar, els camions que infringeixen les normes sense haver-los d'aturar. Amb uns sensors, pesarà els vehicles en moviment, llegirà les matrícules i obtindrà dades de tacògrafs o altres requisits. Si detecten cap anomalia, s'ordenarà als conductors que es desviïn als antics peatges de Martorell, la Llagosta, la Roca del Vallès, la Jonquera o Vilaseca per fer-los una inspecció policial i sancionar-los en cas d'irregularitat. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
11: Això ens ha d'ajudar molt també a ser selectius a l'hora de controlar aquesta autopista. Per tant, la informació serà determinant i bàsica.
1: Aquesta tecnologia tindrà un cost de gairebé 4 milions i mig d'euros i funcionarà a ple rendiment d'aquí un any. Doncs no deixem de parlar de mobilitat, sapiguem com tenim carreteres, també els transports públics. Tota la informació la té la Clàudia Serra. Clàudia, molt bon dia.
2: Molt bon dia. A aquesta hora us podem explicar que ja s'ha reobert l'A2 a Lleida. Recordem que estava tallada al sentit Barcelona per l'accident d'un camió que transportava porcs i ha bolcat de matinada. Ara només queda un carril tallat en aquest punt, com dèiem, sentit Barcelona. En general, tenim trànsit fluid a aquesta hora a les carreteres, on sí que hi ha més problemes és a Rodalies. Les línies R1 i R4 circulen amb més de 25 minuts de retard per una incidència a la infraestructura entre les estacions de Barcelona Sants i l'Hospitalet de Llobregat.
9: El temps.
1: Enric Agut.
12: Anunciem avui un dia ben tranquil, un temps estable al matí i a la tarda. A la tarda, algun nuvolet inofensiu en punts de muntanya. Una jornada molt estable i també càlida. A baixa la temperatura respecte als dies marcats per l'onada de calor. Ahir ja no es van arribar als 40 graus, avui tampoc, però igualment la sensació serà de calor intensa, comarques d'interior amb valors que poden superar els 35 graus en alguns indrets. No només al Pla de Lleida, també arribar als 35 a la Catalunya Central i a comarques de Girona, també avui es podrien assolir els 36 i puntualment els 37. Per exemple, això pot passar al Gironès, també a la Garrotxa, també calor a l'Empordà, amb vent del sud, que al migdia es pot revifar una mica més. Un dia ben tranquil i amb xafogó a la costa. Bona mar en general, tot i que la tarda s'aixecarà més onada cap al nord de la Costa Brava per aquest vent del sud, que pot arribar doncs, a cops de més de 30 km per hora. Demà dissabte un dia semblant i diumenge apuntem una novetat. A la tarda hi haurà ruixats i algunes tempestes al Pirineu i al Prepirineu que refrescaran l'ambient.
9: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Doncs passen un parell de minuts de 9:15. Més qüestions. La Fiscalia investiga l'antic equip de govern de l'Ajuntament de Tortosa per haver adjudicat obres després d'haver inaugurat un equipament a la ciutat. A més, el Ministeri Públic també està analitzant si es van fragmentar contractes. Anem cap a Tortosa. Doncs Jordi Barranca.
13: Tot fa referència a l'Espai Moreira, un equipament sociocultural del barri de Ferreries situat a l'edifici de l'antiga fàbrica Samo. La Fiscalia comença a investigar el cas després que l'actual equip de govern, format, recordem-ho, per Movent PSC i Esquerra Republicana, ho portés al Ministeri Públic. L'espai es va inaugurar oficialment el 30 de març del 2023. L'endemà, la Junta de Govern de l'Ajuntament va aprovar l'adjudicació de les obres i tres dies després va ser quan es va formalitzar un contracte per a la reparació de la coberta i la neteja interior de l'espai. Un document que, segons la CNA, el Ministeri Públic estaria investigant si se'n deriven responsabilitats penals, ja que es va aprovar després de la inauguració de l'espai i sense haver-hi hagut una licitació pública. A més, la Fiscalia també està analitzant si hi va haver fraccionament de contractes per a la rehabilitació de la façana. Junts per Tortosa, principal grup polític a l'Ajuntament i que és a l'oposició, nega totes aquestes acusacions. L'Espai Moreira, recordem-ho, està tancat des de l'abril del 2025, després que es constatés que no complia amb les normatives de seguretat ni contra incendis, accessibilitat ni eficiència energètica.
1: El Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter està fent un mapa de les coves submergides per tal de catalogar-les i classificar-les segons el perill que suposa per als bussejadors. Anem cap a Girona, ens ho explica la Núria Paraire.
14: Ara, entre l'Estartit i les Illes Medes es coneixen 34 cavitats, n'hi ha una trentena més que no estan documentades i quan s'acabi el projecte es tindrà un mapa de totes. Algunes coves tindran l'accés restringit, en altres hi podran entrar els submarinistes perquè són àmplies i algunes podran ser accessibles sempre que es faci una formació específica. Ho explica a 3Cat Info el director del Parc Natural, Ramon Alturo.
15: Són zones que tens molta biodiversitat, llavors això els fa molt interessants. A part d'això, moltes d'elles tenen un gran valor geològic. Ens serveixen també per fer estudis, per veure com ha evolucionat el nivell de l'aigua al llarg dels diferents períodes.
1: I ara cap a Boitaüll, que estrena aquest estiu una nova aposta per l'oferta de muntanya amb la posada en marxa de la T-1000, la tirolina doble més llarga de Catalunya, i un conjunt d'activitats que reforcen la transformació de l'estació en destí d'estiu al Pirineu. Pau Rovira.
16: L'objectiu, allargar la temporada d'estiu i consolidar Boitaüll com una destinació de natura i activitats de muntanya més enllà de l'hivern. Això es farà amb un segon tram de més d'un quilòmetre que completa una tirolina total de 1.220 metres de longitud, amb un desnivell de més de 100 metres entre la sortida i l'arribada. És el director d'Estratègia de Ferrocarrils de la Generalitat Turisme, Enric Serra.
17: És la tirolina doble més llarga de Catalunya. En les proves s'agafa bastanta velocitat, no? El que no em vulgui tant té la tirolina dels 200 metres. Jo crec que el claim que fem servir sempre de buit a ull, que és adrenalina, lliga perfectament amb el que seria una activitat com pot ser aquesta mega tirolina.
16: Una altra de les novetats és la instal·lació d'un telescopi panoràmic que permetrà observar l'entorn de la Vall de Boí i el Parc Nacional d'Aigüestortes amb informació sobre fauna i flora a través de codis QR. L'estació també amplia serveis com el telecadira de vaques, rutes de senderisme i trail running, lloguer de bicicletes elèctriques i activitats familiars com un circuit de motos elèctriques per a infants.
1: 10 minuts i arribarem a les 9 i ara cultura.
18: Després d'una guerra perduda, no hi ha res més trist que una guerra guanyada.
19: Sóc el sergent Ernest Bartol.
1: La guerra civil és un dels temes que tracta l'obra L'Albada, que ha estrenat la Perla 29 i el Festival Grec al Teatre a la Biblioteca de Barcelona. És una tragèdia contemporània contra la desmemòria que vol donar veu a les persones silenciades. L'autor del text és Jaume Vinyes i la dirigeix a Oriol Broixi. Ens ho explica la Montse Pujol.
20: L'Albada s'ubica des de la Guerra Civil, la postguerra, la transició fins a l'explosió de Barcelona al món durant els Jocs Olímpics del 92. És un muntatge contra la desmemòria i té un format coral amb una quarantena de personatges. A través d'una protagonista, l'Alba, que inicia una recerca al voltant de la Guerra Civil i les milícies, l'obra s'endinsa en el patiment de diferents nissagues d'una família. Oriol Broggi, director del muntatge, ha explicat a Catalunya Ràdio la força que té el text de Jaume Vinyes.
21: Lo bonic, jo crec que lo bonic és veure com un autor contemporani nostre, un autor jove, que viu entre nosaltres, escriu una obra sobre els seus avis, sobre nosaltres, i proposa un joc i dona un joc als espectadors que els actors puguin fer davant seu i puguin explicar-los les formes teatrals, puguin saltar, anar, canviar de personatge, i tu disfrutes amb això.
20: El muntatge presenta un diàleg entre generacions que necessiten explicar-se entre elles per tractar fets que van des del 1936 fins al 1992 amb diferents mirades. El muntatge s'estarà a la Biblioteca de Catalunya fins al 30 de juliol.
1: Músics electrònics emparellats amb cantants de fado o de soul, instal·lacions digitals que donen veu a les plantes o mostres d'art d'avantguarda, també degustacions de vins de la Deo Alella, són alguns dels ingredients del festival Can Reón, demà dissabte, en aquesta masia de Tiana, al Maresme. Òscar Callau.
22: Can Reón és un festival de petit format i intimista consagrat a la música i les arts contemporànies. Demà, de 5 de la tarda fins a la mitjanit, celebrarà la seva quarta edició amb un cartell encapçalat per dos projectes formats al 2025. El músic electrònic Matthew Herbert i la vocalista de soul Momoko Gil, que presenten el disc Clay, i el pianista Marco Mesquida i la cantant de fados Lina en la gira del disc Ofado. Ens ho explica Pep Mula, director artístic del Can Raon Festival, en declaracions a 3Cat Info.
23: Matthew Herbert i la Momoko són referents de les seves generacions en la música electrònica i es troben en un punt mig on la veu de la Momoko doncs brilla, i després també la manera de fer música de Herbert, no? Que tot i que és electrònica, penso que té un punt d'orgànic molt important, no? Tenim el Marco Mesquida i la Dina, que faran un concert que es basa principalment en un repertori de fados o una revisió del fado en temps present.
22: El festival també programa el concert d'Analua Cayano, que fusiona folclore portuguès amb sintetitzadors, o una instal·lació de John Ross i Andy Kidd, que crearà música amb les plantes de la finca.
23: I a través d'un hardware aconsegueixen que els estímuls elèctrics de les plantes toquin instruments, de tal manera que aconseguirem doncs, escoltar unes jam sessions de plantes amb instruments robòtics.
22: El sopar del festival el serveix la chef Carme Piques del restaurant i catering Can Ginjoler amb els vins de la Deo Alella fets a la mateixa masia. El recinte de Can Reón també acollirà del 3 al 5 de juliol el festival 3 dies de jazz.
1: Sis minuts i arribarem a les 9.
9: Esports.
1: Ricard Isidro, molt bon dia.
3: Bon dia, Àngels. El Barça de futbol sala s'endú el títol de Lliga. Ahir el conjunt blaugrana va superar el Pozo de Múrcia al quart partit de la final per 4-6 a la pròrroga i posant el 3-1 definitiu. Javi Rodríguez, l'entrenador del Barça, aconsegueix el títol en la seva primera temporada com a tècnic blaugrana.
24: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor, en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però he sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
3: Són declaracions del propi Javi Rodríguez a Sport 3. El d'ahir suposava el vuitè títol a la història de la secció. El porter i capità del Barça, Dídac Planas, mostrava orgullós.
0: Jo crec que ha sigut una final impressionant, impressionant. Segurament molts donaven el Pozo per morts, però, hòstia, per estar morts no ho vegis. Ens han fet suar sang i llàgrimes i la veritat és que molt contents perquè, bueno, sobretot els que hem viscut aquest últim temps, hem viscut aquest procés, no?, d'anar picant fins a aconseguir-ho, no? I avui, orgullosos perquè el Barça ha tornat, tornem a ser campions de Lliga i segur que ens donarà moltíssima moral perquè vingui l'any que ve.
3: El Barça ha derrotat per 15a vegada en una final al Pozo de Múrcia.
9: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
3: El Mundial de Futbol, entre aquesta nit i aquesta matinada, s'han certificat 6 classificacions més per als setzens de final a l'última jornada del grup D. Paraguai 0, Austràlia 0 i Turquia 3, Estats Units 2. La secció estatunidenca i l'australiana certificant la classificació com a primer i segon de grup. Paraguai haurà d'esperar a la resta de resultats. El grup E, Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2. A la classificació, Alemanya passa a 700 com a primera de grup, la Costa d'Ivori com a segona, mentre que Equador passa a entrar-hi entre les millors terceres. El grup F, Japó 1, Suècia 1 i Tunísia 1, Països Baixos 3. La selecció dels Països Baixos passa com a primera i el Japó com a segona als 700 de final. A Suècia segueix pendent de la resta de resultats. I avui jugaran 6 partits més entre aquesta nit i aquesta matinada. El grup I, a les 9, Noruega, França i Senegal, Iraq. Francesos i noruecs tenen la classificació assegurada. El grup H, a les 2 de la matinada, Cap Verd, Aràbia Saudita i Uruguai, Espanya. Amb un triomf, la selecció espanyola passarà 700 a final com a primera de grup. Ho valora el seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente.
4: Si algo tenemos claro en el vestuario, que esa confianza primero es una confianza en nuestras posibilidades, con el máximo respeto a todos los rivales. Y que esta confianza es la que nos lleva a pensar que haciendo las cosas bien podríamos llegar, pero eso no garantiza nada. Porque vuelvo a decirlo, incluso siendo mejor en un partido te puede dejar en el camino fuera eliminado a alguien que no ha sido superior a ti, pero en el fútbol pasa.
3: El grup G, a les 5 de la matinada, Egipte, Iran i Nova Zelanda, Bèlgica. A banda del Mundial, excapitana del Barça, Alexia Putellas, es comunicarà aviat de forma oficial que el seu destí per la temporada que ve serà al London City. Al Girona fan oficial la sortida del porter Juan Carlos després de 7 temporades al club gironí.
9: 3CAT Info.
3: El Barça de bàsquet treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xevi Pujol, com a relleu de Juan Carlos Navarro. L'opció de Pujol per la banqueta en el lloc de Xavi Pascual és precisament l'entrenador dels vitorians, Paolo Galbiati. En relació amb la plantilla, el Barça té negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson, del París, i Umoja Gibson, del Chedevita. En canvi, el futur de Clyburn i Marcos és incert i Miles Cale i Miles Norris marxaran. També sortida confirmada al Joventut, la de l'aler hongarès Adam Hanga, que deixa l'equip verd i negre després de 2 temporades. El Manresa, mentrestant, ha fitxat l'aler pivot internacional Eric Vila, gironí de 28 anys, procedent del Gran Canària, i a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha comunicat el fitxatge de la base internacional Caral Casas, de 33 anys. La jugadora gironina ha firmat per una temporada procedent del València. Pere Puig, el director esportiu de l'Uni, posa en valor aquesta incorporació.
5: Quan va sorgir l'oportunitat de signar Caral Casas, no vam dubtar gens. Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet, que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut.
3: Més coses. L'Igualada ha festejat en les últimes hores el títol de Lliga aconseguit de dimarts a La Corunya. Ho ha fet amb una ofrena a la Basílica de Santa Maria, una rua pels carrers del capital de l'Anoia i una recepció a l'Ajuntament Igualadí, on la plantilla i el cos tècnic han celebrat el títol des del balcó. Un minut i arribarem a les 9 del matí. Seguim parlant d'esports, ara de ciclisme. La penedesenca Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de contrarrellotge per quart any consecutiu. La recent campiona de la Volta, Paula Blasi, ha estat quarta en motor. Aquest cap de setmana coincideixen els grans premis dels Països Baixos de motociclisme i d'Àustria de Fórmula 1. El Barça d'handbol sabrà avui els seus rivals a la fase de grups de la Champions de la temporada vinent. En tennis, la blanenca Marina Bassols ha quedat fora del quadre principal del torneig de Wimbledon, el tercer gran slam de la temporada. Bassols va perdre ahir en l'última eliminatòria de la fase prèvia contra la nord-americana Robin Montgomery en 3 sets, 6-3 i un doble 1-6. I el Sabadell femení de waterpolo ha anunciat el fitxatge de la portera internacional Martina Terré, de 23 anys, procedent del Sant Andreu.

0: Les 9 en punt del matí, senyores i senyors, què tal, com estan? Salutacions cordials i benvinguts a una nova edició de La Cel Obert, el programa d'estiu de Ràdio Maricel. Avui és divendres 26 de juny de 2026, l'endemà del ple. El 6 de juliol, aquesta és la data anunciada per l'alcaldessa Aurora Carbonell per a la celebració d'un ple extraordinari. I no sabem si per estratègia o per quin motiu, en cap moment es va dir que l'objectiu del ple fos un relleu a l'alcaldia, malgrat que la impressió és aquesta. Després que l'alcaldessa anunciés pels micròfons de la ràdio l'acord d'Esquerra Republicana amb els Comuns Verds per facilitar el canvi a l'alcaldia a favor de Carme Gasulla, com marcava el pacte d'investidura de fa 3 anys, ahir Sitges Grup Independent, la tercera pota del govern, va enviar un dur comunicat lamentant que se l'hagi ignorat en aquest procés. Avui, però, la formació celebra una assemblea en què ha de ratificar, o no, el canvi, com han de fer les de la resta de les forces implicades. Aquest possible relleu va planar en el ple municipal d'ahir. Un ple llarguíssim, on els regidors de nou es van perdre en qüestions de matís i on, paradoxalment, el govern es va trencar en la no aprovació d'una modificació urbanística al ratpenat. On sí que va haver-hi unanimitat precedida, això sí, de retrets mutus pels lligams de cada partit, va ser en l'aprovació de la moció contra l'ampliació del termini d'explotació de les pedreres al Garraf. Una intervenció final a l'entorn del públic de la representant de l'alcaldessa al poble de Garraf, Cristina Ronda, va reblar el clau. Avui repassarem el ple.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.

Vinga, repassem d'entrada, com sempre, les activitats d'agenda. Avui ve una consellera aquí a Sitges, a la inauguració, a l'acte institucional de la celebració de l'orgull LGTBI. Vindrà la consellera de Drets Socials de la Generalitat, Eva Menor. Serà avui al Miramar a les 6 de la tarda, però més enllà d'aquesta qüestió, doncs, i més enllà, evidentment, de les exposicions que estan obertes, les dues del Miramar, l'exposició Silhouet, testimoni del meu temps, i l'exposició Pell mutant de Jordi Nin, també les dues exposicions, una al pati de la biblioteca, amb els escrits històrics de les bibliotecàries, el que queda escrit, 90è aniversari de la Biblioteca Santiago Rusiñol a través de les paraules, o l'exposició del concurs de fotografies de corpus a l'Instagram del Jani Osbar. Més enllà d'aquests llocs que poden anar i poden anar a visitar, comentem que avui, a les 7 de la tarda, la Societat del Retiro, a la sala Gabriel Pallarès, inaugura l'exposició Creacions de l'alumnat de pintura, una mostra de les obres que han fet els alumnes del curs de pintura dirigit per Roger Aldebó. Es podrà veure fins diumenge, com dèiem, a la sala Gabriel Pallarès del Retiro. També el Retiro, en aquest cas a la cantina, a 8:45 del vespre, un concert tribut a Tina Turner, amb entrada gratuïta. I encara en l'apartat de concerts, avui a les 9 del vespre, i a l'Ermita de Sant Sebastià, al marc del Mediterranean Guitar Festival 2026, un concert a càrrec de String Duo, amb Marta Casas a la guitarra i Ignasi Prunés al cello. I repassem també les activitats d'aquest proper cap de setmana, un cap de setmana centrat en la celebració amb l'arribada del Correllengua. A les 7 de la tarda de demà dissabte, a l'Espai Cultural Pere Stanfli, la seu del Grup d'Estudis Sitgetans, conferència inaugural del Correllengua 2025 com a homenatge a Josep Maria Espinàs, amb la conferència Josep Maria Espinàs, un home de fer feines, a càrrec de Jaume Aulet. Serà demà a les 7 de la tarda a l'Espai Cultural Pere Stanfli. A 8:45, al carrer Bonaire 24, Beer Dance Sinxes, amb la festa Punxamalà, també en el marc del Correllengua 2026. I a la nit, a 11:45 de la nit, al Port de Sitges, dintre dels concerts de mitjanit 2026, el concert tribut a ABBA, a càrrec del grup ABBA Golden Dream. L'entrada és gratuïta, com sempre, amb aquests concerts que acostumen a ser un Remembers, doncs, molt celebrat. Serà demà a 11:45 de la nit al Port de Sitges, tribut a ABBA. I activitats també del Correllengua el proper diumenge. A les 12 del migdia, al Passeig de la Ribera, davant de la platja de la Fragata, cercavila i manifest del Correllengua.

Centre Cultural Miramar tindrà lloc la conferència, la teatralització Pompeu Fabra, jugada mestra. També en el marc, com dèiem, del Correllengua, una teatralització a l'entorn de la figura de Pompeu Fabra a càrrec d'Òscar Intente. Serà demà a 6:45 de la tarda en el marc de el Correllengua. A les 7 de la tarda, al Casino Prado, un altre tribut a ABBA, en aquest cas a ABBA i a Queen, dintre del Candlelight Summer, al Casino Prado, a les 7 de la tarda, el diumenge. I els actes del Correllengua acabaran el diumenge a les 9 del vespre al Racó de la Calma, amb un concert a càrrec de la cantant Anna Ivory. Serà, com dèiem, al Racó de la Calma a les 9 del vespre de diumenge. 9:07.

0: Tenim algunes qüestions d'actualitat per comentar abans de parlar amb la Carola, amb les notes del dia. Per una banda, doncs repassarem el que porta avui l'Eco de Sitges, com sempre. Avui és divendres, avui surt l'Eco amb les indicacions en la companyia d'en Manel Carbonell. Bon dia.
1: Bon dia. Aquesta setmana l'Eco analitza el futur relleu a l'alcaldia entre ERC i els comuns, que entra en la seva fase decisiva després de setmanes de negociacions i recerca de suports per garantir la investidura de Carme Gasulla. També abordem una de les grans preocupacions de l'estiu, el risc d'incendis al massís del Garraf, en un context marcat per les onades de calor i l'amenaça dels grans focs forestals. En l'àmbit de societat, destaca l'operació policial que ha comportat la detenció de 9 persones a Sitges per la seva presumpta implicació en una xarxa internacional d'estafes per internet i blanqueig de capitals. La secció cultural posa el focus en el tancament del primer Louvre Intensive de l'Institute of the Arts Barcelona, que ha convertit Sitges en un punt de trobada internacional de la dansa contemporània. Completen l'edició les prèvies de la Festa Major de Ribes i de les Cases Noves, la crònica de Sant Joan a les Roquetes i a Poble Sec i una entrevista amb la futbolista sitgetana Marta Llopis, recent campiona de Lliga i Copa de Grècia amb el PAOK. Tot això, altres notícies i les accions fixes a l'Eco d'aquesta setmana. Podeu comprar-lo en format paper als punts de venda habituals i en format PDF a través de la plataforma digital iquios.cat. Bon cap de setmana i gràcies per la companyia.

I més enllà dels titulars de l'ECO, una carta a l'ECO, avui, que ens ha cridat molt l'atenció, i més perquè és d'una qüestió que hem tractat en aquesta casa, perquè vam anar a visitar les obres del campanar. Hi ha una carta a l'ECO d'en Ricard Baqués Alari, que és, de fet, el campaner, ara mateix titular del campanar de Sitges. I explica en Ricard Baqués, diu en aquesta carta, que les darreres noves que m'han arribat del campanar són que aviat desmuntaran la bastida, veient a través de la xarxa de protecció l'acabament d'òcara grugós que els professionals del meu ofici, vulgarment en dèiem color de merda d'oca, poso amb alerta a qui correspongui actualment que l'estudi i memòria prèvia especificava que es mantindrien els mateixos tons originals. Vull recordar que aquest espai, entre la pedra i la balaustrada, mai ha estat pintat ni estucat. Es mantenia amb l'arrebossat original. No crec adequat aquest color d'acabat, ja que canvia la visió que tenim del campanar. Com a mínim, reflexió d'una persona autoritzada, oi? En Ricard Baqués, que doncs ha publicat aquesta carta avui a l'Eco de Sitges sobre com queda el color del campanar. I ara, bé, una miqueta de política. Ahir va haver ple ordinari a l'Ajuntament i en aquest ple, vulguis que no, plana aquest

possible relleu a l'alcaldia, ho dèiem a la presentació del programa. Ahir l'alcaldessa va començar el ple anunciant que el 6 de juliol hi haurà un ple extraordinari. Després, quan se li va demanar una mica més de concreció, no la va acabar donant i va dir que tot estava a expenses del resultat de les assemblees dels partits. I, de fet, hi ha diverses formacions que estan implicades en aquesta operació perquè el relleu a l'alcaldia passi a Carme Gasulla. Es necessiten 11 vots, perquè si es fes una votació i no arribés Carme Gasulla a la majoria absoluta, després de la dimissió, si es produeix, d'Aurora Carbonell, l'alcaldessa seria la cap de la llista més votada, i en aquest cas seria Mònica Gallardo. I això ve per llei. Les investidures són així al principi de la legislatura i durant tota la legislatura. Per tant, el que necessiten els partits que estan ara al govern, si volen mantenir la configuració actual, és assegurar-se els 11 vots. I d'aquesta manera hi ha aquesta negociació oberta. Després que guanyem, en principi, doncs, es mostrés partidari de ratificar aquest canvi que en el seu dia doncs va permetre la investidura d'Aurora Carbonell i que contemplava 3 anys d'alcaldia d'Aurora Carbonell i un de Carme Gasulla, doncs bé, després que Carme Gasulla hagi pogut negociar amb Fets per Sitges el vot favorable, hipotèticament, de Nacho Rubí, i després, doncs, la possibilitat de que la pota del margalló de les botigues doncs es pugui incorporar en aquesta equació. Per tant, doncs, és tot com un joc de boles molt, molt complets. Ahir Eva García del Partit Popular doncs va fer fins i tot un joc amb gots, com si, doncs, on està la boleta entre les tres formacions que ara formen part del govern. Però bé, més enllà d'aquestes xances, doncs, ahir ens arribava un comunicat. Un altre comunicat. En aquest cas, un comunicat de Sitges Grup Independent. El comunicat diu: davant les darreres informacions i moviments polítics relacionats amb el possible relleu a l'alcaldia de Sitges, Sitges Grup Independent vol traslladar a la ciutadania el seu posicionament amb la màxima transparència, responsabilitat institucional i respecte cap a totes les forces polítiques representades al consistori. El pacte de govern, signat l'any 2023 entre Esquerra Republicana de Catalunya, Sitges Grup Independent, Verds en Comú Podem i Fets per Sitges, establia un marc de governabilitat per al mandat 2023-2027, amb la voluntat de garantir estabilitat, confiança, lleialtat entre les parts i un projecte compartit al servei de Sitges. Aquell acord també contemplava el relleu a l'alcaldia durant el mandat, amb la renúncia d'Aurora Carbonell i Abella i la posterior elecció de Carme Gasulla Blanco o de la persona designada per Verds en Comú Podem Sitges el juny de 2026. Sitges G ha estat, des del primer moment, una força lleial als acords signats. Vam actuar amb generositat en la configuració inicial del govern, vam facilitar l'estabilitat institucional i vam assumir amb responsabilitat les àrees que ens van ser encomanades. També hem defensat sempre el compliment dels compromisos adquirits, inclòs el relleu a l'alcaldia previst en el pacte de 2023. Tanmateix, el context polític actual no és el mateix que el que va donar lloc a aquell acord. La sortida d'Ignasi Rubí de Fets per Sitges del govern municipal va alterar l'equilibri inicial del pacte. Posteriorment, l'anunci de Guanyem Sitges de no donar suport al relleu d'alcaldia ha modificat de manera substancial l'escenari d'investidura previst per al juny de 2026. Davant d'aquesta nova realitat, entenem que qualsevol reformulació del pacte o qualsevol recerca de nous suports hauria d'haver estat abordada de manera conjunta, transparent i lleial entre les forces que continuen formant part del govern. El comunicat continua dient que Sitges G lamenta profundament que Verds en Comú Podem Sitges hagi mantingut negociacions i hagi explorat acords amb altres forces polítiques de manera unilateral, sense una participació prèvia, real i efectiva de Sitges G en aquest procés. Ens preocupa que decisions que poden condicionar el futur del govern municipal i l'estabilitat institucional de Sitges s'hagin treballat al marge dels espais de confiança, coordinació i debat que haurien de regir qualsevol pacte de govern.
El dimarts 23 de juny, Sitges G va mantenir la primera reunió conjunta envers En Comú Podem Sitges i Esquerra Republicana per abordar la possibilitat d'un nou acord que permeti el relleu a l'alcaldia. Se'ns ha presentat una proposta de pacte redactada prèviament amb Esquerra Republicana, sense que Sitges G hagi participat en la seva elaboració. Considerem que aquest no és el mètode adequat per construir confiança, ni per garantir una governabilitat sòlida, ni per demanar a una formació política que assumeixi compromisos de gran transcendència institucional. Sitges G no qüestiona la importància de complir els pactes, al contrari, precisament perquè creiem en el valor de la paraula donada, reclamem que els pactes es compleixin amb la seva integritat, també pel que fa a les formes, a la lleialtat, a la transparència i al respecte per les parts. No es pot reclamar responsabilitat institucional a una força política mentre se la manté al marge de decisions essencials que afecten el conjunt del govern. Acaba dient la nota que ha remès a Sitges Grup Independent que la ciutadania de Sitges mereix una política clara, honesta i respectuosa. Mereix governs que dialoguin, que comparteixin informació, que construeixin consensos i que no converteixin els acords institucionals en una suma d'operacions discretes al marge dels socis del govern. Sitges G sempre ha defensat d'una manera de fer política basada en la transversalitat, el respecte institucional i el treball conjunt. És des d'aquests principis que avui expressem el nostre neguit. Per això, Sitges Grup Independent celebrarà aquest divendres una reunió del seu comitè executiu per analitzar la situació generada, valorar el nou escenari polític i prendre una decisió col·lectiva, serena i responsable. Aquesta decisió es prendrà pensant, per damunt de qualsevol interès partidista, en l'estabilitat de l'Ajuntament, en el respecte als compromisos adquirits i, sobretot, en el futur de Sitges. Sitges G continuaran actuant amb rigor, responsabilitat i sentit institucional, però també amb la fermesa necessària per defensar el respecte que mereix la nostra formació, els nostres representants i la ciutadania que ens ha fet confiança.

0: 9 i 19 minuts. Aquest és el comunicat que presentava ahir Sitges Grup Independent. Bàsicament, la notícia, més enllà del malestar que ha generat en aquesta formació, és la celebració avui d'una reunió, d'una assemblea en què han de donar o no suport a aquesta opció del canvi de govern. Estarem pendents, per tant, no del canvi de govern, sinó del canvi d'alcaldessa, en aquest cas. Estarem pendents del que surti d'aquesta informació. I sense abandonar la política, doncs bé, ahir va haver ple municipal, un ple llarguíssim, després ho comentarem amb la Carola, ben doncs va traspassar la barrera de les 5 hores per un ple que en principi doncs tenia pocs punts destacables, més enllà de la moció que es va aprovar per unanimitat sobre la qüestió de les pedreres i de doncs escenificar un aspecte concret urbanístic en què les formacions del govern van votar diferent, perquè els comuns va votar en contra seguint la línia d'un tema que, a més, un tema molt complex que ja s'arrossegava de diverses legislatures i que és una modificació urbanística que després explicarem. I aquí els comuns van votar en contra i això, doncs, amb la resta de vots va fer que aquesta modificació que proposava el govern doncs no pogués ser aprovada. Però anem a escoltar les declaracions de les diverses formacions polítiques que ens han enviat les seves notes de veu a Ràdio Maricel abans de les 8 del matí. Escoltarem a Eva García del Partit Popular, a Nacho Rubí de Fets per Sitges, a Josep Maria Tubau de Guanyem Sitges, a Carme Gasulla dels Comuns Verds, a David Martínez de Sitges Grup Independent, Mònica Gallardo de Junts per Sitges i a l'alcaldessa Aurora Carbonell.
1: Bon dia, sóc el Nacho Rubí de Fets per Sitges. Ahir el ple es va aprovar per unanimitat i esperem que sigui així el tancament definitiu de les pedreres del poble de Garraf i hem instat nosaltres amb el nostre posicionament a que sigui la Generalitat, que de fet és qui al final donarà el sí o el no a la continuïtat de les canteres i de les pedreres, evidentment que tinguin en consideració el que ja han patit fa molts anys els veïns del poble de Garraf i tinguin en consideració i tanquin ja les canteres, perquè ja penso que han pagat un preu molt alt. També volem destacar la denúncia reiterada de la convivència i de lo que s'està succeint a la plaça Pere Rosales del Poble Sec, on la convivència cada vegada s'està complicant més, i esperem que els cossos de seguretat hi actuïn d'una vegada i que realment els veïns que tenen el dret a descansar. També ens ha preocupat molt que Fets per Sitges va presentar una proposta per al tema de la pirotècnia de l'ús i no han fet cas, on vam demanar nosaltres que s'habilitessin uns espais i uns horaris en concret per llançar la pirotècnia i d'aquesta manera garantir el benestar de les persones i dels animals. I també donar una forta abraçada a la persona que va patir un acte xenòfob a les festes del Poble Sec, que esperem a recuperi d'hora.
2: Josep Maria Tubau, Guanyem Sitges. En aquest ple de juny volem destacar tres coses importants. La primera, que hem facilitat les modificacions de crèdit i les modificacions de la plantilla municipal proposades pel govern i on els sindicats hi han estat d'acord. La segona cosa que volem destacar és que s'han aprovat les dues mocions en les quals ens havíem adherit. Una sobre la finalització de l'activitat extractiva de les pedreres el 2029, que tant estan perjudicant a les veïnes de Garraf i també al medi natural. I l'altra per adherir l'Ajuntament al Pacte Nacional per la Llengua. Evidentment, hem votat en contra de les mocions que presentava Vox. I la tercera qüestió important ha estat en el torn de precs i preguntes, on ens hem pogut queixar de l'estat del carrer Hipólito Lázaro i on també hem qüestionat la presència de part de la imatgeria festiva del poble per l'etapa del Tour de França. Des de Guanyem Sitges CUP creiem que és una molt bona oportunitat per reivindicar tant la lluita independentista dels Països Catalans com denunciar el genocidi perpetrat per Israel a Palestina. Per tant, cridem a la ciutadania a reivindicar amb dues lluites.
3: Verds en Comú, Sitges, en el ple ordinari del mes de juny s'han portat a aprovació diferents dictàmens que suposen la modificació de crèdit per tirar endavant projectes que calia haver aprovat a través del pressupost ordinari del 2026. També s'ha presentat el terrafós de l'anomenada modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sitges, el PMU2, reparat Marquès de Comillas, que no ha tirat endavant, amb el nostre vot contrari, sobretot perquè pensem que no incorpora la totalitat de les prescripcions fetes per la Comissió Territorial d'Urbanisme en l'informe emès l'1 de març del 2024, i el que entenem és que la més important d'aquestes obligacions és ni més ni menys que la reserva de sostre per HPO, i que, sota el nostre parer, doncs, cal fer-la obligatòria, i no compartint ni veiem justificat en el terrafós que no calgui. La veritat és que ha estat una proposta que s'ha tombat, que no s'ha pogut aprovar. Seguim pensant que és millorable. És veritat que s'incorpora el 10% d'aprofitament per un valor de 900.000 euros aproximadament, però cal encara millorar-ho. I també destacaria, sobretot, la moció vinculada al rebuig a la renovació del conveni de l'activitat extractiva a les pedreres del Garraf. Una reivindicació que ve acompanyada de totes les manifestacions que han fet els veïns i veïnes de Garraf.
4: Des de Sitges i valorem positivament el ple ordinari de juny i destaquem sobretot tres punts importants. Un és una modificació de crèdit de 180.000 euros que de governació per l'adquisició de càmeres lectores de matrícula en una segona fase, que aniran destinades a diferents organitzacions de la vila, així com al poble de Garraf i les botigues de Sitges. Després també, doncs, valorem els altres dos punts que comento, que són els de recursos humans, el de l'ART, tot i el contracte de relleu, en el qual, doncs, 5 treballadors municipals s'hi podran adherir, ja que estan a prop de la seva jubilació i contents per aquesta negociació amb els tres sindicats. Sent Sitges un dels ajuntaments, doncs, que aplica aquesta nova disposició del contracte de relleu. Per tant, doncs, molt, molt, molt satisfets en aquest sentit. I bé, dic que ha estat un ple en el qual, doncs, s'han tirat endavant tots els punts que portàvem a aprovació com a govern, menys el d'urbanisme, que afecta a Marquès de Comillas, Repanat i Morabito. Satisfets d'haver votat a favor del punt, tot i que no s'ha aprovat. Així que ara esperar el següent ple municipal. Que acabi de passar una molt bona setmana.
5: Bon dia, sóc Luis Miguel García, portaveu del grup municipal socialista. El ple d'ahir ha estat marcat per una sorpresa mayúscula, l'anunci inesperat de la convocatòria d'un ple extraordinari per investir una nova alcaldessa. Un moviment polític que el govern no havia comunicat ni explicat prèviament i que obre un nou escenari d'inestabilitat institucional. També ha destacat la retirada del punt sobre el futur de Vallcarca, una qüestió de gran transcendència territorial i ambiental. El govern ha decidit no donar explicacions i ajornar una vegada més un debat que la ciutadania espera i que mereix la màxima transparència. En l'àmbit urbanístic també, el ple ha viscut un fet insòlid. La votació del punt de ratpenat ha evidenciat una fractura interna al govern, amb vot diferenciat entre l'alcaldessa actual i la seva successora anunciada. Una mostra clara de descoordinació i de manca de rumb en una qüestió tan sensible com l'ordenació del territori. A més, hem constatat que la comunicació institucional del govern ha entrat en mode campanya electoral permanent, prioritzant l'autopromoció per sobre del servei públic i de la informació rigorosa que mereixen els sitxetans i sitxetanes. Finalment, hem tornat a denunciar l'estat lamentable de la via pública, la descoordinació amb les entitats i associacions. Prova d'això és el que ha passat amb el torneig 7 platja del Rugby Club Sitges, cancel·lat després de més de 30 anys, o de l'estat dels parcs i jardins de la vila. Sitges necessita gestió, planificació i responsabilitat, no improvisació ni propaganda. Que tingueu un bon dia.
6: Bon dia, sóc Mònica Gallardo, de Junts per Sitges. El ple de juny ha tornat a ser un reflex d'un govern esgotat, dividit i sense projecte per Sitges. L'alcaldessa, que és també regidora d'Urbanisme, no ha estat capaç de tirar endavant cap de les seves propostes. Vallcarca, que ha quedat fora del debat, i el projecte urbanístic històric de Marquès de Comillas a les botigues ha significat una vegada més les fractures internes del govern. Els comuns hi han votat en contra. És un exemple paradigmàtic del que estem vivint a l'Ajuntament. Desconfiances, tensions i un govern que ja ni tan sols és capaç de mantenir una posició comú en els temes importants. I la resta del ple ha estat novament una col·lecció de modificacions de crèdit que evidencien la gran falta d'aquest mandat, la manca d'un pressupost i d'un rumb clar pel municipi. Al torn de precs i preguntes hem demanat explicacions pels assentaments que patim a Sitges, un d'ells darrere la Masia, i per ocupacions il·legals tan preocupants com, per exemple, la del Molino. I la neteja, que continua sent un dels grans problemes de Sitges. El govern continua fent propaganda, però la realitat s'imposa. Sitges no està net. Res de nou en una decadència d'un govern preocupat únicament per mantenir la cadira a qualsevol preu i que, mentrestant, deixa de banda les necessitats i les preocupacions dels veïns i les veïnes de Sitges.
7: Hem celebrat el ple ordinari del mes de juny, on s'ha aprovat, en primer lloc, unes modificacions de crèdit pressupostari, és a dir, hem bellugat partides pressupostàries per donar diversos serveis, com, per exemple, la instal·lació de càmeres lectores de matrícula en diversos punts del municipi, o també, per exemple, hem posat diners per una partida pressupostària pel manteniment dels carregadors elèctrics dels vehicles elèctrics. Per altra banda, hem aprovat dos punts de recursos humans, un que era la modificació de la relació de llocs de treball i també una modificació de la plantilla, concretament que anava dirigida en el relleu generacional dels treballadors. I per últim, destacar les dues mocions que s'han aprovat. Una era l'adhesió al Pacte Nacional per la Llengua, en defensa de la llengua catalana. L'hem presentat com Esquerra Republicana de Catalunya i aquí s'han sumat els partits del govern, Sitges Grup Independent i Verds en Comú Podem, i també s'ha afegit el Partit Socialista i Guanyem. I per altra banda, el govern, els partits de govern, hem presentat una moció en defensa de que no continuï l'activitat extractiva que fan les pedreres al Garraf. En aquesta moció també s'ha afegit el Partit Socialista i Guanyem, i aquesta moció el que defensa bàsicament és perquè aquesta activitat s'acaba el 2029. I les empreses han demanat de continuar. Nosaltres, en aquest cas, ens posem al costat dels veïns i les veïnes de Garraf que volen que aquesta activitat extractiva d'àrids s'acabi.

0: Vinga, un minut passa de 9:45 del matí. Saludem en aquest punt a la Carola Fernández. Carola, bon dia.
1: Bon dia, Joan.
0: I tenim una informació que mirarem de desenvolupar, però que també està passant ara mateix.
1: Sí, sí, està passant i probablement molta gent ja li haurà arribat per xarxes. Es veu que hi ha una persecució policial a hores d'ara pel centre del poble. Ens comenten que per la zona de Sant Sebastià, perquè hi ha un home amb algun tipus d'arma blanca que ens comenten que hauria ferit algú i que sembla que està una mica desbocat, descontrolat pel poble i l'està perseguint la policia. Per tant, mirarem d'esbrinar què ha passat. I
0: més que res, si senten sirenes i això,
1: exacte,
0: hi ha tot moviment.
1: Hi ha moviment, és per això, perquè hi ha aquesta persecució. Per tant, potser ara és moment de quedar-se. No cal anar a mirar, sobretot, aquestes coses. Si senten sirenes, no sé què, aquesta cosa de vegades de curiositat d'anar a veure, doncs no seria gaire recomanable anar a veure què passa a hores d'ara.
0: Doncs fet aquest apunt, notes que tinguem per avui, Carola.
1: Vinga, comencem amb Tour de França. Va, comencem amb Tour de França perquè aquest dissabte, és a dir, demà de 9 a 3 al Cap de la Vila hi haurà una carpa informativa del Tour de França amb l'objectiu doncs, de que tant la ciutadania, visitants com d'aquí coneguin aquesta prova ciclista, la més important del món, i sobretot també i principalment coneguin les afectacions que tindrà el seu pas per Sitges el proper diumenge 5 de juliol. El punt tindrà també material promocional, òbviament, del Tour, que, com saben, fa aquestes tres primeres etapes a Catalunya i la segona de les etapes, diumenge 5 de juliol, surt de Tarragona i acaba a Barcelona i es calcula que passarà per Sitges entorn les 3 de la tarda aproximadament. Això significa que hi haurà restriccions de mobilitat des de les 11 del matí fins a 4:45 aproximadament, estem parlant de diumenge dia 5, i en aquesta franja horària el circuit per on passa el Tour de Sitges estarà tallat, hi haurà per tant afectacions als carrers que desemboquin en aquest circuit tallat. Tot això s'explicarà demà en aquesta carpa informativa al Cap de la Vila, que serà de les 9 del matí a les 3 de la tarda, però ja poden intuir que els vehicles no podran circular en la línia que marca el recorregut del Tour de diumenge dia 5.
0: Una dada important sobre això, i és que si han sortit per la sortida de Sitges Nord, hauran vist un cartell indicador que diu que la carretera de les Costes estarà tallada a partir de les 9 del matí. D'acord? És a dir, que els talls en els carrers de Sitges seran a partir de les 11, però el tram interurbà, és a dir, el tram que va de Sitges al poble de Garraf i a les botigues, en principi els Mossos preveuen tallar-lo, sembla, a les 9 del matí. Per tant, a partir de les 9 del matí hi ha restriccions importants de mobilitat ja a fora, diguem, del que és el nucli urbà. Si volen anar a Barcelona, doncs a rascar-se la butxaca passant pels túnels o fer el tomb per Vilafranca.
1: O van més d'hora, o fan el tomb per Vilafranca, o hi van en tren, o
0: El tren continua funcionant, que els ciclistes per la via no van.
1: Exacte. Sí, vaja, tot això. I si tenen més dubtes, doncs això, s'apropen demà a aquesta carpa informativa, que a banda de donar-los doncs, regalets del Tour i tot plegat, els explicaran bé. A més, recordin que el diumenge 5 de juliol, el dia que el Tour passa per Sitges, hi haurà habilitada aquesta fan zone que ens van explicar aquí els dels viciats. Estarà a la cantonada entre el passeig marítim i l'avinguda Sofia, és a dir, perquè tots ens entreguem allà al pícnic, bàsicament. Aquí hi haurà animació, música, una gran pantalla per seguir també la cursa, i el que explica també la nota de premsa és que s'han registrat fins a 120 voluntaris, per tant, déu-n'hi-do la xifra de voluntaris aficionats al ciclisme, no? Entenc que han decidit doncs, ajudar en aquest pas del Tour per Sitges. I vinga, canviem, ens anem a Festa Major, i algú dirà, home, Festa Major ja... Sí, perquè la Comissió de Festa Major aquest any...
0: Anava a dir, vam parlar de Carnaval aquesta setmana,
1: sí.
0: Ja es pot parlar ja de Festa Major.
1: Sí. Però que, sí, és veritat, perquè la gent ja està preparant-se, és veritat. Anem molt avançat. Bé, en qualsevol cas, a què ve a col·lació de què? Doncs perquè la Comissió de Festa Major acaba de llançar una col·lecció limitada de samarretes vintage de la festa. És una de les novetats que ha portat la comissió liderada per en Xavi Salmerón, i aquest any, amb la idea de recuperar imatges més emblemàtiques, cartells antics d'altres edicions, la idea és que cada any treure un parell d'unitats de samarretes vintage, treure'ls al mercat, ho fan reproduint cartell original i tot plegat, però amb una reinterpretació gràfica que va a càrrec del Víctor Bregante, com a mínim la d'aquestes dues samarretes que presenten aquest any i que corresponen, atenció, per aquells col·leccionistes o amants de la Festa Major o que tinguin curiositat, corresponen a dos cartells molt representatius, el del 1963, obra de Fuster, i el cartell del 74 d'Agustí Albors. Més enllà de la samarreta, que podran comprar...
0: Són molt xules,
1: Són molt xules, que poden comprar per 25 euros, els hi donen també una postal commemorativa amb la reproducció del cartell original, on s'explica la trajectòria, l'obra de l'autor a càrrec de Joan Duran, i també una reproducció d'alta qualitat del cartell en format DIN A3. Per tant, si és d'aquells cartells que els hi fa gràcia. Perquè és l'any que vaig néixer, perquè és un any que el recordo especialment, perquè m'agradava molt aquell cartell, doncs és una manera també de recuperar aquell cartell. Sabem que hi ha molta gent que després els emmarca i els té a casa, perquè realment hi han hagut cartells fantàstics. Tot això, on ho podran comprar? Doncs a través de la Paradeta FM, aquesta iniciativa que van portar dos nois d'aquí de Sitges i que el que fa és com una web paraigua, que el que fa és oferir tot el producte relacionat amb la Festa Major, de les diferents colles, comissions, etc, i tot es pot comprar a partir d'aquest web. Doncs aquí també es podran formalitzar els encàrrecs d'aquestes samarretes. Només es podrà fer encàrrec de manera online. Hi haurà una producció màxima de 150 unitats per model, per tant, qui la vulgui que apuri a fer-ne l'encàrrec, perquè és probable que s'esgotin, i es lliuraran les setmanes en la parada que posa la comissió al cap de la vila en els dies previs a la Festa Major, entre la setmana d'entre el 14 i el 16 d'agost aproximadament. Allà es lliuraran, però, com dèiem, s'ha d'encarregar prèviament a través de la botiga La Paradeta FM. Per tant, qui vulgui, qui ja ho tingui clar que vulgui, que vagi a laparadetafm.com i faci l'encàrrec de la samarreta, i ja saben que la podran aconseguir per aquests 25 euros. Una altra qüestió, també hi ha de cara a una activitat que es produirà més endavant. La primera setmana de setembre saben que el Prado celebra aquest festival Dona, Art en Femení, on d'alguna manera posa en valor totes les artistes dones, no? Relacionades amb totes les vessants artístiques que podem trobar, teatre, música, gastronomia, etc. Doncs han anunciat la primera artista del Festival Dona, i atenció, perquè és ni més ni menys que Ainhoa Arteta, la soprano. Per tant, un Festival Dona que es presenta molt potent, serà la primera setmana de setembre, de moment no tenim les dates concretes ni més actuacions, però sí que sabem que vindrà Ainhoa Arteta a Sitges, que diguem que li dona un caché important al festival. I acabo, hem començat amb la notícia aquesta que estem ara seguint d'aquest paio que estan perseguint la policia per Sitges. Acabo amb una notícia que ahir ens va arribar a partir de l'Eix Diari, de la ciutat del Penedès Garraf, d'aquest diari també digital, que també apareix a Crònica Global, i que ens ha creat molt atenció a tots pel que contenia, no? I és que ha caigut una trama milionària a Sitges, en la que hi han trobat cotxes esportius, lingots d'or i més de 9 milions d'euros blanquejats a partir d'aquesta trama. 9 detinguts que haurien estafat més de 3.500 persones alemanyes per portar un nivell de vida ple d'accessos, amb més de 100 comptes bancaris plens de diner. És a dir, que vivien a tot drap, i al cap de la banda vivia aquí Sitges, entenc que amb alguna villa o mansió d'aquestes potents. Hi havia tota una investigació, feia 2 anys que estaven investigant-los, i l'altre dia els van detenir amb ell i amb tots els membres d'aquesta banda, amb aquesta casa, i com van entrar allà dins, doncs van trobar cotxes esportius, lingots d'or, feixos de bitllets, en fi, una trama milionària espectacular. Per tant, si algú de tant en tant veia cotxes esportius de molta alta gamma, no sé per on, circulant per algun carrer o espai de Sitges, és probable que fossin cotxes...
0: perquè se'n veuen molts,
1: Sí, potser hi ha gent... Ja, però clar, és que aquí apareixen uns Lamborghinis, sí. Porsche, vull dir, clar, són cotxes molt difícils de veure. Lamborghinis, no sé si se'n veuen gaire a Sitges, no?
0: Jo molts... Porsche una mica més,
1: no? En fi, doncs que ho sàpiguen, que Sitges, diguem, va ser la destinació triada per aquest personatge que conduïa aquesta trama criminal, que va arribar a construir fins a 16 empreses, 54 implicats, en fi...
0: bàsicament estafava a gent alemanya,
1: sí,
0: eh?
1: Sí,
0: és a dir,
1: ells
0: estaven aquí residint.
1: Sí, i la manera d'estafar es veu que era a través d'una empresa pantalla o empreses pantalla relacionades amb el món de la nàutica i del lloguer de vaixells. Aleshores feien com ingressos i transferències fent veure que els hi llogaven vaixells, però no hi havia ni vaixells, ni empresa nàutica, ni alemanys, ni res. Era una manera de blanquejar diners i a partir d'aquí doncs, aconseguir i portar aquesta vidorra, no? Aquesta vida a tot drap, això sí, els han detingut a tots, començant pel cap d'aquesta trama corrupta. Okay. Ens arriba informació, no?
0: Sí, sí, la persona aquesta que estaria, hauria causat això, està ara mateix davant de l'espigó de la fragata, uh-huh, i Salvament Marítim està intentant rescatar-lo.
1: És l'espigó de la ribera, el que està entre la platja de la fragata i la ribera.
0: Exacte,
1: aquest.
0: Sí, no l'espigó, exacte, l'espigó de la platja de la ribera, i sembla que estan intentant treure de l'aigua aquesta persona que no vol
1: ser rescatada.
0: Bé, el que passa és que, bueno, diguem que el perill s'ha traslladat a mar, en aquest cas. Són imatges que ens envia el nostre company Jordi López, que també s'ha acostat al lloc, però el que deia la Carola, aquestes coses millor lluny i ens ho explicaran,
1: sí,
0: el que...
1: Sí, i després ja ens ho explicaran.
0: El que ha passat. Vinga, 2 minuts per 3 quarts de 10. Carola, gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.

Vinga, doncs en el nostre espai de la cançó de l'estiu, a quin any ens n'anem? Doncs bé, hem triat el 1990. Quan Luis Guerra i 440 ens va deixar aquesta meravellosa cançó amb un merengue dominicà que va conquerir Espanya a través d'aquesta lletra tan bonica, una cançó poètica i alegre que va introduir massivament la música del Carib als estius peninsulars. Es tracta de Ojalá que llueva café.

Ojalá que llueva café en el campo, aquesta alegre cançó de Juan Luis Guerra ens ha servit per arribar a les efemèrides.

Vinga, un 26 de juny de 1976 es va descobrir la placa del carrer dedicat al mestre Emili Picó. També un 26 de juny de 1986, Josep Maria Font i Llopart va deixar la presidència del Foment del Turisme després de 22 anys en el càrrec. I el 26 de juny de 1987, atenció, es va inaugurar el complex lúdic conegut a Sitges com Aquàtic Paradís. Tal dia com avui, i l'any que ve fa... Quants anys fa l'any que ve, mare de Déu? 40? Clar, 39. Estem al 26? Sí. L'any que ve en farà 40, que van inaugurar l'aquàtic. Ai, com està l'aquàtic. Vinga. I efemèrides d'arreu del món. Un 26 de juny de 1945, els representants de 50 països signen a San Francisco la Carta de les Nacions Unides, el document fundacional de la ONU, de l'Organització de les Nacions Unides. Tal dia com avui, del 1963, el president nord-americà John Fitzgerald Kennedy va pronunciar a Berlín Occidental el seu cèlebre discurs "Ich bin ein Berliner". Jo també sóc un berlinès, en plena Guerra Freda. Tal dia com avui, de 1997, es publica al Regne Unit Harry Potter i la Pedra Filosofal, el primer llibre de la saga de J.K. Rowling. I tal dia com avui, un 26 de juny de 1977, Elvis Presley ofereix el darrer concert en directe a Indianapolis poques setmanes abans de la seva mort.

L'actuació va tenir lloc al Market Square Arena d'Indianapolis davant de més de 18.000 persones que van omplir el recinte per veure l'actuació de l'artista que havia canviat per sempre la història de la música pop. Quan Elvis va aparèixer als escenaris a mitjans dels 50, ningú podia imaginar l'impacte que tindria. Amb la seva veu inconfusible, el seu estil provocador i una energia mai vista fins aleshores, va donar forma al rock and roll modern i es va convertir en icona mundial. Èxits com Herbert Hotel, Hound Dog, Love Me Tender, Jailhouse Rock o Suspicious Minds van transformar en el gran rei de la música popular. Però aquell estiu del 77, darrere la llegenda, s'amagava un home cansat. Els problemes de salut, la dependència dels medicaments i l'esgotament acumulat després d'anys de fama havien deteriorat el seu físic. Tot i això, Elvis continuava pujant als escenaris per trobar-se amb els seus seguidors. Aquella nit a Indianapolis va interpretar alguns dels seus clàssics més estimats. El concert va cloure amb aquest Can't Help Falling in Love, la cançó que acostumava a acomiadar al públic. Ningú dels presents podia imaginar que aquella seria l'última vegada que veurien cantar el rei del rock. I és que només 52 dies després, el 16 d'agost de 1977, Elvis Presley moria a la seva residència de Graceland, a Memphis, als 42 anys. La notícia va commocionar el món sencer i va provocar una onada d'emoció sense precedents entre milions de fans. Can't Help Falling in Love, Elvis Presley.

I d'efemèride musical a efemèride musical. Un 26 de juny de 1965, els Beatles tornaven a demostrar que eren molt més que un fenomen passatger. Aquell dia, el senzill Help es convertia en número 1 al Regne Unit.

Després de dos anys de triomfs ininterromputs i de l'esclat de la Beatlemania arreu del món, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr vivien immersos en una activitat frenètica. Concerts, gravacions, entrevistes i viatges ocupaven pràcticament cada minut de les seves vides. Precisament en aquest context va néixer Help. Tot i el seu ritme enèrgic i la seva melodia enganxosa, la cançó amagava un missatge molt més profund. Anys després, John Lennon explicaria que la lletra era un reflex sincer del moment personal que estava vivint. Amb només 24 anys, se sentia aclaparat per la fama i per la pressió constant de ser un dels artistes més coneguts del planeta. Per això, darrere d'aquell Help, repetit una vegada i una altra, hi havia una autèntica crida d'ajuda. La cançó va donar nom tant al cinquè àlbum dels Beatles per la seva segona, com a la seva segona pel·lícula, estrenada aquell mateix estiu. El film, titulat Help, mostrava la faceta més divertida i desenfadada del grup, mentre consolidava la seva enorme popularitat internacional. 60 anys després, Help continua sent una de les peces més estimades del repertori dels Beatles, una cançó que combina l'energia del pop dels 60 amb una sinceritat emocional que va marcar l'inici d'una nova etapa creativa pel grup.

0: I amb el fons de Help repassem també els aniversaris d'avui. Avui que és, per cert, Sant Pelai de Còrdoba, Sant Joan, Sant Pau, Sant David, Sant Josep Maria Escrivà de Balaguer, Santa Magdalena Fontaine, Santa Perseveranda, Sant Salvi i Sant Superi. Avui fa anys l'actor australià Jacob Elordi, fa 29, conegut per Eufòria, The Kissing Booth i per interpretar precisament Elvis Presley a Priscilla. També és el 33 aniversari de la cantant i actriu nord-americana Ariana Grande. Avui també fa 42 anys obri plaça l'actriu nord-americana coneguda per Parks and Recreation o The White Lotus. És el 84è aniversari del cantant, compositor i exministre de Cultura brasiler Gilberto Gil, una de les figures clau de la música popular brasilenya, i també és el 31è aniversari de la influencer i creadora de continguts espanyola Marta Lozano. Ara mateix, fora dels nostres estudis, 28 graus i mig, és a dir, 5 minuts per arribar a les 10, ja hem superat els 28 graus aquesta nit. Ja hem tingut nit tropical, 25,2, i hem passat dels 25, ha sortit el sol a les 6 i 22 del matí i es pondrà a 9:45 de la nit. Coneguem quina és la previsió meteorològica per les properes hores en connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
1: Bon dia, comença la jornada amb temperatura nocturna encara molt elevada, gairebé tot el litoral, especialment el sector central i sud, on s'han superat els 25 graus i fins i tot el 26 el barcelonès. Per contra, tenim temperatura molt inferior, per sota dels 16 graus, a tot el Pirineu i Prepirineu. Altres punts del sector de l'interior de Catalunya ens trobem entre el voltant dels 15 i els 22 graus. Pel que fa a la temperatura respecte a ahir, aquesta ha baixat sobretot a tots els sectors de l'interior, mentre que el litoral central, sud i nord ha pujat de manera notable, en alguns punts encara no tant, assolint només un grau més. Per altra banda, la temperatura màxima que esperem per avui encara serà molt destacada, especialment a Ponent, on poden assolir-se gairebé 38 graus, i a sectors del nord-est de Catalunya que poden arribar als 37. Per altra banda, s'esperem que en el litoral no s'arribi a superar els 33 graus, excepte a llocs puntuals. Finalment, l'estat del cel serà, durant aquesta jornada, però també durant les properes, assolellades, fent que continuï amb temperatura molt elevada, i no és fins al diumenge que esperem alguna precipitació poc important en el Pirineu. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

Vinga, el Tell Me Lies de Fleetwood Mac ens ha servit per arribar ja a la segona hora. Un minut passa de les 10 del matí. Repassarem els diaris amb la Carola Fernández.

0: Doncs estem pendents encara d'aquesta actuació, molt operatiu, policial
1: operatiu.
0: I mèdic, oi?
1: Sí, sí, sí, ens comenten que com a mínim uns 10 vehicles de Mossos d'Esquadra, un parell de policia, 4 ambulàncies, fins i tot els GRAE, el grup de rescat d'actuacions especials, perquè l'home s'hauria llançat a mar, recordem, aquesta persecució policial que s'hauria produït o que s'estaria produint aquest matí a Sitges, als carrers de Sitges, hauria començat per la zona de Sant Sebastià, segons arriba. Ara les imatges que ens arriben amb els GRAE i el rescat ja s'han traslladat, diguéssim, cap a la platja, entre la platja de Fragata i la platja de la Ribera, i tot apunta que es tracta d'un home que duia una arma blanca. No sabem, no ens consta del cert que hi hagi cap ferit o cap persona, diguem, amb danys a causa d'aquest home. Sí que l'home s'ha llançat al mar i que estan mirant de treure'l del mar, doncs, tots aquests cossos policials.
0: Doncs estarem pendents de com evoluciona aquesta informació. I pel que fa a l'actualitat, Venezuela.
1: Sí, aquests 2 terratrèmols terribles que a hores d'ara ja han deixat 235 morts, 2 d'ells per ser espanyols, 4.300 ferits i més de 35.000 desapareguts. De moment es contemplen, entre els quals es calculen que uns 80 o una vuitantena serien també espanyols. Imatges terribles les que es veuen avui i cosa que té les xarxes. Hi ha un munt de vídeos a les xarxes del moment del terratrèmol, perquè clar, en quin moment hi havia molta gent gravant per diferents circumstàncies, gent que estava entregant un pastís d'aniversari amb un nen. És que he vist vídeos increïbles, sí. Noies que estaven fent directes de diferents qüestions i clar, es veu just el terratrèmol, el veus en aquell moment.
0: De tota manera, també, algun m'ha cridat l'atenció perquè hi ha un que també s'ha fet molt viral d'un senyor que baixava unes escales d'un bloc d'apartaments, sí? Que clar, estàs baixant les escales corrents, a mi no se m'acudeix treure el mòbil per gravar mentre baixo.
1: Sí, no, però és veritat que avui en dia, diguem que portem el mòbil i gravem absolutament tot, i de vegades has tret el mòbil doncs per gravar una xorrada o perquè et vols fer un vídeo caminant, és a dir, no sé el que et cas, però és veritat
0: hi ha vídeos, hi ha vídeos casuals, sí, que aquests els entenc, però hi ha vídeos que es veu que la gent ja té una voluntat de plasmar un fet. Que no és crític, no ho critico, simplement a mi em crida l'atenció.
1: Bé, en qualsevol cas, no sé si és prudent. En el moment de que està tremolant en terra...
0: Que això és la vessant bèstia, per entendre'ns, del treure el vídeo per mirar qualsevol cosa. O sigui, treure el mòbil per mirar qualsevol cosa. Escolti, miri.
1: Sí, i després enregistri, si cal.
0: Si vol, però miri, no. Primer traiem el mòbil i abans de pensar en salvar la vida, primer ho gravem.
1: Sí, sí.
0: I si no la salvem, quedarà enregistrada la mort, oi?
1: Per tant, exacte. Una altra cosa és que ja just en aquell moment casualment estiguessin enregistrant, que són alguns dels vídeos que et deia, entregant un pastís d'aniversari amb un nen, que és aquell vídeo. I també ens ha dit que en imatge, en vídeo, el terratrèmol no se sent tan fort. És a dir, òbviament, després veus els resultats i és terrible. Sí que veus a la gent que crida, no? i que s'espanta i com tremola, com ho tiembla tot, no? però no es veu allò cosa, en imatge costa de percebre.
0: És que el pas de les dues a les tres dimensions és molt important,
1: sí.
0: I aleshores aquestes, que és el mateix que passa, per exemple, quan filmem doncs, una pujada d'una muntanya, un ciclista que puja, no dona la sensació del pendent que hi ha. Doncs, en el fons és el mateix efecte. Bé, la qüestió és que queden molts indrets per rescatar, estan absolutament col·lapsats a Venezuela, ja parteixen d'una situació desgraciada. A vegades les desgràcies aquestes, quan sents, clar, Haití, Afganistan, és a dir, aquests terratrèmols que s'ho emporten tot, doncs bé, ara li ha tocat a Venezuela en el pitjor moment gairebé de la seva història.
1: Sí, sí, probablement, i el que queda clar també que el que passa, no?, davant d'aquestes catàstrofes i tragèdies és que el que s'activa també és la onada de solidaritat, no? Del món, i ara el que estan també és intentant organitzar-la, perquè aquesta és l'altra. S'entén que tothom vol ser solidari, tothom vol ajudar, però això s'ha d'organitzar bé, perquè si no les ajudes no arriben enlloc i no serveixen per res, i això també ho hem d'entendre.
0: I són contraproduents.
1: Exacte, ho hem d'entendre, que les ajudes s'han d'organitzar, és necessari, i és necessari seguir aquestes ordres que marquin des de Venezuela els que en saben, els que se n'encarreguen d'això, hi ha gent professional d'això, perquè si no no serveix de res de vegades l'ajuda. Per tant, ara queda que la resta del món d'alguna manera es coordini, no? I ajudi, i entenc que sobretot puguin ajudar a treure el màxim de persones, a trobar el màxim de persones desaparegudes.
0: Doncs solidaritat mundial amb Venezuela, i evidentment doncs els pensaments amb les famílies, amb la gent. Hi ha molta comunitat veneçolana a Catalunya i per tant doncs probablement estan legítimament preocupats pel que pugui estar passant. Què més tenim, Carol, avui?
1: Vinga, doncs que si ens anem en plana política, que sí. Junts va votar ahir junt al Partit Popular i a Vox exigir el fi del govern, no? Va posar...

0: podria considerar la possibilitat de plantejar una qüestió de confiança. De moment,
1: sí,
0: cap altre moviment.
1: I això també cal esmentar-ho. La qüestió de confiança la presenta qui governa?
0: Efectivament.
1: La moció
0: de presentar Pedro Sánchez.
1: Exacte. La moció de censura la presenta l'oposició. En els dos casos, salta el govern si hi ha majoria absoluta perquè salti. I en cap dels dos casos sembla que hi ha una configuració de majoria absoluta perquè Pedro Sánchez salti. De manera que, al final, són tot carrerons sense sortida. La moció, que no té efectes pràctics, li demana a Pedro Sánchez que dimiteixi o que presenti una moció de confiança, cosa que ell no té cap intenció de fer, i Pedro Sánchez els hi contesta que presenti una moció de censura, cosa que l'oposició, evidentment, Feijóo tampoc té intenció de fer perquè no li surten els números per poder sortir. De manera que estem en aquest carreró sense sortida de la política espanyola, instal·lada, com sempre, en una bronca perpètua que és poc edificant de cara al ciutadà. Més
0: qüestions. Vinga, també en plana de lleis i d'alguna manera decidides a la Càmera Baixa. I és que les mal anomenades teràpies de conversió, saben, per homosexuals, diguéssim, es castigaran ara fins a 2 anys de presó. Estaven castigades des del 2023 amb una sanció administrativa. És a dir, sabem que encara passa això, que encara hi ha gent que ofereix cursos, retirs, històries per curar-te, entre cometes, òbviament, de l'homosexualitat. Aleshores, això ja estava penat a Espanya des del 2023 amb sancions administratives, però des d'ahir dijous, gràcies als vots, als 178 vots a favor de la Càmera Baixa i amb els vots en contraris de Vox i l'abstenció del Partit Popular, doncs s'ha aprovat que es penalitzin ara, que sancionin amb fins a 2 anys de presó. Per tant, qui se li acudeixi organitzar aquest tipus de teràpies podrà anar a la presó, i no només això, sinó que també s'inclou que les persones que familiars de persones homosexuals que d'alguna manera els portin o els hi aportin, se'ls hi podria treure la tutela, la custòdia, etc. Per tant, diguem que s'incrementa el càstig o la sanció a aquestes mal anomenades teràpies de conversió, gràcies al vot, com dèiem, de tots els partits, a excepció de Vox, que hi va votar en contra, i el Partit Popular, que s'hi va abstenir. I una altra, i avui ho en parlen forces diaris, és que l'Eurocòmera ja ha dit que les xarxes socials són una pandèmia pels nens. Una pandèmia, ja ho ha posat en aquest nom. El Parlament Europeu vol que s'ha de limitar, que la limitació de l'edat d'accés a les pantalles sigui una cosa urgent, que es faci d'una manera ja, diguem, comuna a tota l'Eurocàmera. Sabem que hi ha hagut mesures a diferents països, no? Però volen que sigui així, i ara és la Comissió Europea que ha de decidir si això tira endavant, si es fa una cosa, una decisió comuna de cara a tots els països de la Comunitat Europea o no. Continuen sent mesures, diguem, que implementen cada país, com ha estat, per exemple, també una mesura que va posar el govern espanyol. Però a mi el que m'ha cridat l'atenció és aquesta qualificació de pandèmia a l'ús de les xarxes socials en menors, i aquesta necessitat de posar la urgència en la mesura, que sembla ser que és una qüestió que, diguem, que no s'hauria d'allargar gaire en el temps. De fet, és probable que a finals d'any ja s'hagi pres alguna decisió al respecte. Una altra de molt ràpida. Educació ha tornat a suspendre el requisit del C2 de català pels nous docents. Això era una mesura que es va implantar fa uns anys, es va demanar. El nivell de C2 és el nivell superior de català, per damunt del C1, que és el que t'atorguen a determinada generació. Si havies fet el COU, et donaven el C1, no? És el que demanen el C1, per exemple, pels treballadors, no?, de la Generalitat, treballadors públics, diguéssim. Els professorat, fa uns anys, a partir d'una petició d'Esquerra Republicana, quan anava al govern, es va demanar que, degut a aquesta rebaixa de l'ús del català, no?, o baixada de l'ús del català i una baixada del nivell, doncs es demanés a la docència, al sector docent, el nivell del C2. Això s'ha tornat a suspendre perquè sembla ser que, si no, no arribarien al mínim de docents. És a dir, hi ha molts docents que no tenen el nivell de C2. Aleshores, s'ha fet com una pròrroga, i el que se'ls demana

0: Ara és, no cal que el tinguis ara, pots entrar a treballar ara en la docència sense tenir el C2, però t'hi has de comprometre a treure d'aquest títol abans del 2027, penso, al llarg de l'any vinent. D'alguna manera s'ha hagut de prorrogar per aquesta necessitat de professorat que no tenen aquest títol. Per tant, d'alguna manera, un altre petit retard, diguem, pel que fa a la llengua, no? Òbviament, tenir professorat amb un nivell superior de català, òbviament, és una qüestió de lògica, no? Ha de garantir un millor ús del català també a les aules, que entenc que és el que es mira de fixar. Dic alguna cosa més, ens esperem.
1: Sí,
0: ja ho farem el dilluns, això.
1: Doncs ja ho farem, ja ho direm dilluns. Res, un detall, abans dels esports, un detall de... Hi ha novetats sobre el cas Zapatero. Per una banda, l'expresident del govern ha demanat la nul·litat, o la seva defensa ha demanat la nul·litat del cas perquè no es va mantenir la custòdia correcta de la intervenció telefònica que va permetre o va donar dades sobre la investigació. Això per una banda. I per una altra banda, el jutge, que es diu Calama, per una banda ha ofert a l'advocacia de l'Estat si vol personar-se pel tema de les joies, per si hi hagués delicte fiscal, això per una banda, però per una altra banda, i això ens ha semblat molt interessant, ha obert diligències per saber d'on procedeixen les filtracions del cas. Que això la majoria dels jutges no ho fan. Per tant, doncs, ens ha cridat positivament l'atenció. Saben que s'ha filtrat de tot, fins i tot d'aspectes que no estan relacionats directament amb el cas, també s'han filtrat, de converses. Doncs bé, el jutge, per una banda, ha restringit l'accés tant de la defensa com de la majoria de les acusacions particulars a les dades del procediment i per tant, doncs, només tindran transcripcions però no accés als vídeos de les declaracions, i per una altra banda ha encomanat una investigació per saber d'on procedeixen aquestes filtracions, a veure quina de les acusacions de defensa ha enviat de manera interessada als mitjans aquestes qüestions que entren més en l'apartat del morbo que en el de l'interès públic, perquè moltes vegades els marges són molt ficticis. Això per una banda, i després pel que fa als esports, doncs bé, continua aquest interessantíssim Mundial de Futbol. Ahir més partits, bàsicament uns quants, i hi ha uns quants més que s'han classificat, entre ells a Estats Units, que ja ho estava. Ja s'estan configurant alguns dels interessantíssims setzens de final, per exemple, Brasil-Japó, Països Baixos-Marroc, aquest encara té un punt d'interès, o Estats Units-Bòsnia i Herzegovina, que són algun dels partits. Avui juga Espanya. Toda España, com ho diu el Marc, és que és molt bo el del titular del Marca, deixa-m'ho buscar que el trobo ràpid, que no se duerma España, diu, que és un doble sentit, oi? Perquè el partit és a les 2 de la matinada. Si guanya Espanya, cap problema, passa com a primera de grup. Si perd, passa igual, però em sembla que en el creuament segurament tocaria Argentina. Aquest és el...
0: Messi.
1: Tindria un punt de morbo, això, però bé.
0: Faríem un Lamine Yamal Messi,
1: no? Jo hi vaig dir-te, Carola, que Espanya podria quedar eliminada,
0: sí,
1: si perd i guanya Costa de Marfil, Cabo Verde. No, perquè es classifiquen també els millors tercers.
0: Qui no es classifica?
1: Es classifica tothom, encara. És a dir, el que se'n va cap a casa és que realment ha anat a la piscina. És a dir, bueno, la qüestió és que avui a les 2, Espanya-Uruguai, qui tingui ganes, esma, interès o passió, doncs que s'aixequi. I ahir el Barça de futbol sala es va imposar en el quart partit de la Lliga davant del Pozo Múrcia. Després d'un partit disputadíssim, es van posar 1-4, va empatar el Pozo 4-4, pròrroga, i en la pròrroga el Barça va marcar dos gols definitius que li van donar el títol. Per tant, doncs, el Barça, una altra de les seccions, quatre seccions professionals han obtingut la Lliga, l'handbol, el futbol sala i les dues de futbol, el masculí i el femení. No és mal any aquest pel Futbol Club Barcelona en les competicions domèstiques. I una més.
0: Vinga, última hora del tema d'aquesta persecució, i ho explica Anna Ponsí, ja ens arriba també informació per aquí per comunicació i coincideix, per tant ens anirem a Anna Ponsí, aquesta periodista de successos que està sempre tan ben informada. Es tractaria d'un home que hauria atacat la seva mare amb un ganivet a casa seva aquí a Sitges, que hauria baixat després armat cap a la platja. Una patrulla de Mossos l'hauria intentat aturar, però aleshores s'hi ha enfrontat i li han disparat dos trets amb la Taser, amb la pistola elèctrica. Després l'home hauria fugit cap a l'aigua nedant. Els Mossos, aleshores que han tancat la platja, han demanat als banyistes que surtin. Salvament Marítim li ha llançat un salvavides perquè surti, però resisteix a ser rescatat. La policia el té d'alguna manera controlat a distància, són les imatges que nosaltres també hem publicat a X. La víctima, la mare d'aquest home, està ferida, però no estem per la seva vida, segons fonts sanitàries. Està tenint el servei d'emergències mèdiques. L'home continuaria a l'aigua i a hores d'hora els Mossos continuen desplegats a la platja de Sitges, diu l'Anna Ponsí, com recordem, és la platja de la Ribera, entre la Ribera i la Fregata, més o menys en aquella zona de l'Espigó. Està l'accés tallat en diversos punts i Anna Ponsí també ha penjat algunes fotos de la webcam del Calípolis, que és una webcam, clar, altíssima, elevadíssima, on es pot veure, i nosaltres també hem pogut penjar una fotografia que ens ha arribat justament d'aquest desplegament policial a la platja. Per tant, un atac d'un home a la seva mare a casa, que després hauria sortit i...
1: Un incident domèstic greu.
0: Sí.
1: D'acord? És a dir, no ha anat més enllà, evidentment, té gravetat, però és un incident domèstic
0: greu. I el més important, pel que ens arriben, la dona està ferida, però no estem per la seva vida, segons serveis d'emergències mèdiques, i l'home sembla ser que està controlat, més que res perquè és a l'aigua, l'únic que no vol sortir de l'aigua.
1: Que es resolgui d'una manera o d'una altra, però en qualsevol cas hem pogut donar complida informació. Carola, fins ara.
0: Fins ara.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: 5 són els minuts que passen d'un quart d'11 del matí. Des d'ara i fins a les 12 repassarem el que va donar de si el ple ordinari del mes de juny, un ple que en principi portava doncs poques qüestions a sobre de la taula, bàsicament modificacions de crèdit, unes modificacions destinades per una banda, a incrementar la partida de seguretat privada amb 24.000 euros, també en l'arranjament de vestiari de festa major, 3.900 euros, una altra en la reforma, o una part de la reforma estructural de la Casa de la Vila, 21.000 euros, o, per exemple, la instal·lació, el manteniment de les recàrregues dels vehicles elèctrics, 5.000 euros, la instal·lació de lectors de matrícules, 18.000 euros, una subvenció per la Unió Esportiva Sitges de 32.000 euros i una altra pel Consell Esportiu del Garraf de 15.600 euros. Aquestes són les diverses modificacions, les quatre modificacions de crèdit que incorporava el ple d'ahir, que també va actualitzar l'annex del Pla Estratègic de Subvencions. Hi havia la intenció de traslladar l'aprovació de les subvencions a la Junta de Govern. Finalment es va desestimar i aquesta continuarà estant enmarcada en el ple municipal. Es van aprovar els festius locals de Sitges per l'any 2027, uns festius que continuaran sent Sant Bartomeu i Santa Tecla, bàsicament, 24 d'agost i 23 de setembre, i també hi va haver uns canvis a recursos humans, per una banda, la modificació de la relació de llocs de treball i la plantilla, i la primera i la segona modificació de llocs de treball i la plantilla, per una banda per cobrir jubilacions anticipades amb 5 contractes de relleu i per una altra banda amb diverses modificacions puntuals que ja hi havia previstes de fer. I per últim, dintre de encara els dictàmens que aportava el govern, es va aprovar les bases específiques reguladores per la concessió de subvencions destinades a les associacions de l'àmbit de la restauració i hostaleria per desenvolupar projectes o activitats de dinamització del sector, una subvenció de 25.000 euros que en principi ha d'anar destinada a l'única entitat que s'ocupa d'aquestes qüestions a Sitges, que és el Gremi d'Hostaleria de Sitges. I aquí el ple, diguem que havia anat amb un cert ritme, es va aturar, Carola.
1: Aquí es va aturar, que és sempre arriba el moment en què dius anem bé,
0: sí,
1: anem
0: sí,
1: bé.
0: Sí, sí, sí,
1: i...
0: arrencada cavall, aturada de ruc. Vinga, va. Doncs això, en l'aprovació de la verificació del text refós de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal número 37, relativa a l'àmbit d'actuació urbanística del PMU2, Marquès de Comillas, Ratpenat, Moravito.
1: Sí, sí, aquí, que és un tema també freqüent, el tema d'aquesta ordenació urbanística aquí en aquesta zona de Ratpenat, uh-huh. i aquí es van encallar, però per no arribar a res, és a dir, s'encallen, com acostuma a passar, per cadascú explicar, diguem, lo seu, però sí. No per arribar a cor, eh?
0: A veure, bàsicament, perquè per fer una... L'alcaldessa fa una explicació, és un tema que porta anys,
1: sí,
0: sobre
1: la
0: taula,
1: difícil,
0: és un tema molt difícil,
1: sí.
0: és una zona on hi ha previst un màxim de 69 habitatges, d'aquests 69 habitatges se n'han de fer 55 de nous, però en l'àrea urbanitzada on n'hi havien d'haver 14 se'n van fer 25. Això dona un decalatge de 11, i el problema està en aquests 11. Clar, aquests 11 s'incorporen o es resten dels nous que s'han de fer, però el problema és que en la redacció que es va fer d'aquest pla de millora urbana i que es va remetre a la Generalitat, no s'incorporava el perquè no s'havia incorporat la cessió del 10% del terreny o la construcció d'habitatge de protecció, d'habitatge de protecció.
1: HPO.
0: HPO, ai. Si al final el sant se'n va al cel.
1: HPO,
0: doncs, i la Generalitat demanava que s'argumentés. En aquest text refós, els serveis tècnics municipals han argumentat aquesta qüestió, que parteix d'una base que són els drets adquirits per la propietat. Aquesta propietat, que és una companyia molt important, que es diu Metrovacesa, i que doncs bé, vol tirar endavant això. Metro Bacesa va pactar amb l'Ajuntament la, diguem, la donació de 900.000 euros per habitatge a canvi de la no cessió d'aquest 10%, una qüestió en la que els Comuns Verds no hi està d'acord. I per tant, aquí doncs, és el que comentem, es va separar el vot de
1: govern.
0: Del govern. Per una banda, Esquerra Republicana i Sitges Grup Independent, que van donar suport a la, en aquest punt, però els Comuns Verds van votar en contra. De fet, hi havia dubtes sobre què faria el PSC i l'alcaldessa Aurora Carbonell va fer una pausa estratègica just abans d'aquest punt. Doncs es va apuntar que si aquesta pausa havia estat per necessitats fisiològiques, oi? Però a la pràctica alguns regidors, i especialment Eva García del Partit Popular, va denunciar públicament que el que havia fet Aurora Carbonell és intentar negociar amb el PSC durant aquell
1: per evitar intermig, aquell vot en contra.
0: Per evitar, no, per aconseguir el vot favorable.
1: Més aviat, exacte, per aconseguir el vot favorable.
0: Perquè finalment el PSC, Luis Miguel García, va optar per la per l'abstenció. Una abstenció crítica, va dir Luis Miguel García, entenent que això és millorable i, per tant, compromesa a que si hi ha una millora en aquest redactat, doncs poder-s'hi afegir. Què va advertir Aurora Carbonell? Que si això no s'aprovava d'aquesta manera, tots els beneficis d'aquest text refós eren, doncs, se n'anaven per l'aigüera. I d'aquesta manera la propietat que ja té uns drets adquirits per poder construir es quedava construint sense que revertir res al municipi, tot i que alguns dels grups de l'oposició van dir que el que revertia encara era poc i que per tant s'hauria d'haver aconseguit més. I el debat va ser aquest.
1: Sí, va ser aquest. Clar, aquesta circumstància de que, diguem, el vot d'entre dins del govern es dividís també va ser aprofitat, òbviament, per l'oposició, no?, que va enumerar reiteradament que el fet de que la regidora d'Urbanisme no votés a favor d'aquest tema volia dir alguna cosa. És veritat que, com deies, i com ara has explicat bé, Joan, és un tema complicat d'entendre, és de difícil explicació, no és un tema senzill i en el que no acaben de posar-se d'acord. Veurem ara si es fa aquesta proposta de text millorat i si aquest text millorat acaba aconseguint el vot favorable d'algun altre grup. La sensació que va donar ahir als Comuns és que no hi haurà vot favorable ni amb text millorat ni amb text sense millorar, és a dir, que no hi haurà canvi de vot, però vaja, sí que podria ser en el cas del Partit Socialista, no?, que tal com va dir, doncs era una abstenció crítica a l'espera d'una possible millora del text.
0: De fet, Elena Alonso del Margalló va denunciar el que va anomenar el boom urbanístic a les botigues i va mostrar el seu desacord també amb l'informe tècnic presentat pels serveis municipals. Finalment, aquest punt va ser rebutjat, ja que amb els 8 vots d'Esquerra Republicana, Sitges Grup Independent i Guanyem Sitges, que va mantenir el vot favorable que ja havia tingut en altres ocasions que aquest punt havia passat pel ple, no van contrarrestar els 9 vots contraris de tota la resta de regidors, exceptuant els 4 de PSC i Vox que van votar abstenció. Evidentment, si el PSC doncs, no s'hagués abstingut i hagués votat a favor, doncs aquest punt hagués acabat passant. Escoltem, per tant, tots els argumentaris, són llargs, és gairebé una hora, sobre la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal en l'àmbit d'actuació de Marquès de Comillas, Ratpenat i Morabito, que, doncs, com dèiem, finalment no va tirar endavant.
2: El punt número 11 és l'aprovació de la verificació del text refós de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal número 37 relativa a l'àmbit d'actuació urbanística del PMU2, Marquès de Comillas, Ratpenat, Morabito. Per parlar d'aquest punt intentaré, perquè són temes molt complexos i que fa molts anys que es van arrossegant, i per tant intentaré fer una breu explicació del que estem portant aquí a aprovació. Primer de tot, dic que com a regidora d'Urbanisme i també com a alcaldessa em veig amb l'obligació de portar aquest punt en l'ordre del dia, perquè per responsabilitat, tant si s'aprova com si no s'aprova, això s'ha de portar endavant i s'ha de portar a un ple municipal. Ho dic ja d'avançada perquè sé que és un punt que té moltes controvèrsies. De fet, en el propi govern hi ha discrepàncies en aquest punt i jo respecto cadascú que sigui responsable i sigui coherent amb el que ha anat votant al llarg d'aquests de tants anys, no? Us demano una mica de silenci, sisplau, perquè és un tema una mica complicat. Això és un tema, és una modificació de pla urbanístic, no? Com tantes altres que portem aquí. Què passa amb aquesta modificació? Estem parlant de la zona de Ratpenat i la zona de Morabito. Per la gent que no conegui, el Morabito és aquell edifici que s'està caient al final de tot de les costes. Si es mira a l'esquerra amunt, hi ha una casa antiga que s'està caient amb molt derruïda. Allò és el Morabito i tot el de dintre és tot això que parlem de Marquès de Comillas. És una promoció que fa molts anys, doncs hi ha un privat que va decidir tirar endavant i construir allà unes cases. I van haver-hi una sèrie de problemes, molts. Hi ha hagut moltes fases i molts problemes i de fet hi ha sentències judicials perquè es anava a fer una cosa o una altra. Què va passar aquí? Una mica, per fer una mica d'històric, el que s'ha fet aquí és que el 2020 es va començar a tramitar. Ara, la segona fase aquesta, en la següent legislatura, es va començar a tramitar una aprovació de tota aquesta modificació i en aquest sentit es va fer ja una aprovació inicial per aquest ple en data 26 de maig del 21, que es va acordar assumir com a iniciativa pública i aprovar inicialment aquesta modificació del pla urbanístic i després es va fer una aprovació provisional, que també es va fer el 25 de gener del 2023. Com qualsevol modificació urbanística, primer es fa una aprovació inicial, després es fa una aprovació provisional i això va a la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat on ha de fer l'aprovació definitiva. En aquest cas, quan va arribar a la comissió a l'1 de març, la Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès va acordar suspendre aquesta aprovació definitiva. Això és... No és estrany que suspengui, perquè és que si no es suspèn es podria donar un silenci i per tant s'ha de fer alguna actuació, i es va suspendre i es va demanar que es tornés a enviar justificant o explicant una sèrie d'inputs. Els inputs, els més importants, que nosaltres som els que hem detallat més, és que demanaven que es fes o es justifiqués per què no es feia dos punts importants. Un era el 10% de cessió i l'altre era l'HPO, per què no es fa HPO. Per tant, la Comissió d'Urbanisme et deia justifica'm o fes HPO o justifica'm per què no fas HPO, dona un 10% de cessió o justifica per què no dones un 10% de cessió. El que s'ha fet ara, els tècnics, el que fan els tècnics, conjuntament, evidentment, amb el promotor, és un text refós on respon això que demana la Comissió d'Urbanisme. Per tant, el que portem avui aquí, l'aprovació aquesta aprovació que portem aquí, finalment qui decidirà si això tira endavant o no és Urbanisme de la Generalitat, no som nosaltres. A l'aprovació definitiva encara pot tornar a dir doncs em sembla bé o no em sembla bé, ho tiro endavant o ho paro aquí, eh? No s'atura aquí el que portem. Per explicar una mica, per posar en context això que ve, com he dit, de fa molts, molts, molts anys, aquí el POUM, el nostre pla general, reconeix aquí una capacitat residencial màxima de 69 habitatges. Aquí es podien construir 69 habitatges, que és el que aquests privats volien construir en el seu moment, dels quals 14 d'aquests 69 habitatges corresponen a l'àrea edificada i els 55 restants són per edificar. Què va passar aquí? Que amb l'àrea edificada, en lloc de fer-ne aquests 14, se'n van fer 25. O sigui, hi ha una sèrie, hi ha 11 habitatges que estan fora de regulació. I per tant, entre altres coses, aquesta modificació el que regula precisament és aquests habitatges. I per tant, el promotor renuncia a fer 11 habitatges més i en farà 44 perquè al final sigui el mateix, siguin els 69 habitatges, que és el que s'havia de fer. Per altra banda, aquesta modificació, a part de regularitzar aquests habitatges que han quedat en aquesta forma no regularitzada, també s'aprofita i es fa un canvi en les zones verdes. És a dir, on hi ha l'edifici aquest que hem dit del Morabito, aquest edifici que es veu des de les costes, l'equipament, diguem, d'aquest edifici es tira més enrere i tota aquella zona es fa zona verda. I això és perquè s'afegeixen uns 1.400 metres quadrats de zona verda. Per tant, el que fa una mica aquesta modificació urbanística, a banda, evidentment, com es va iniciar fa tants anys, doncs es justifica perquè algunes coses poden fer i perquè altres no. Finalment, el 10% de cessió, al final, com no es podia fer amb parcel·les, s'ha fet amb quantia econòmica i aproximadament van uns 900.000 euros per l'Ajuntament per dedicar-lo a habitatge. Per tant, tota aquesta modificació urbanística al final el que fa és complir amb el que diu el POUM, perquè allà el POUM evidentment està fixa un número d'habitatges que s'han de fer i s'aprofita per regularitzar uns habitatges, per fer una zona verda, en fi, una mica com es fa en qualsevol modificació urbanística, que sempre s'ha de vetllar sobretot per l'interès general i l'interès final que aquí reverteix. I això bàsicament és el que explica aquí tota aquesta modificació urbanística. Com he dit al principi, un respecte per totes les votacions que es van fer en el seu moment. En el seu moment va tirar endavant perquè van haver-hi 11 vots afirmatius, perquè això, una modificació de POUM, necessita majoria absoluta. Per tant, en el seu moment van haver-hi 11 regidors que van votar que sí, per això es va tirar endavant, tant inicialment com provisionalment, però també van haver-hi regidors que actualment estan al govern que en aquell moment van votar que no. Per tant, es respecta absolutament la responsabilitat i la coherència en el vot. I també, torno a repetir, si això tira endavant i s'aprova, la paraula final la té, evidentment, la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Generalitat, no nosaltres. I també dir-los que si no tira endavant, aquí hi ha un pla de millora urbana que s'ha de fer, per tant, possiblement seguiria endavant, o sigui, els privats tenen dret a fer aquestes construccions, però aleshores sí que no hi ha en absolut la regularització d'aquests habitatges, no hi ha cap cessió del 10%, per tant no hi ha els 900.000 euros i no hi ha evidentment cap cessió d'HPO. És a dir, que si això no tira endavant no és que ja no es faci res, sinó perquè tenen uns drets adquirits, només faltaria, però totes aquestes millores que hem intentat posar durant tants anys, doncs evidentment no es podrien dur a terme. Paraules en aquest punt. Senyora Alonso.
3: Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bueno, l'informe tècnic i jurídic del nostre ajuntament ofereix diversos aspectes que mereixen ser qüestionats perquè conté decisions interpretatives i afirmacions que cal contrastar i que volem que la senyora alcaldessa també, com a regidora d'Urbanisme, ens contesti aquesta tarda i de forma oral i no per escrit. L'informe reconeix expressament que l'Ajuntament defensava inicialment que no era exigible la cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic, recolzant-se en informes tècnics i jurídics. Però tot i això, i després de l'aprovació definitiva per part de la CETUP, acaba incorporant aquest dret. D'això l'Ajuntament sosté que no era un error, sinó una interpretació jurídica diferent. Però el fet objectiu és que la Generalitat va obligar a modificar el document. També diu aquest informe que no cal reservar el 30% a vivenda protegida, al·legant la baixa densitat i la tipologia d'habitatges unifamiliars. Tot i que jurídicament pugui estar justificat, políticament, senyora Carbonell, planteja interrogants i socialment és del tot immoral. L'informe insisteix diverses vegades que el text refós nou permet continuar el desenvolupament de l'àmbit, però en canvi no s'analitza què obté exactament el municipi davant del que obté el promotor, que és Metrovacesa. Com vostè sap, també el seu equip de govern va encarregar l'any 2024 i a través de la seva regidoria d'Urbanisme un informe tècnic jurídic extern el qual posa de manifest una realitat preocupant. La modificació puntual del POUM de Marquès de Comillas presenta deficiències jurídiques de tal importància que es qüestionen la viabilitat i, sobretot, la manera com s'ha gestionat aquest expedient. Lluny de tractar-se de simples qüestions tècniques o aspectes menors, l'informe indica incompliments i mancances que afecten principis bàsics de la legislació urbanística. Llavors, potser és aquest el motiu per al qual aquest informe de la consultora Clavell Canals, que de data 6 de març va arribar amb aquest ajuntament dies després del ple de febrer de 2024 i on també es parlava del POUM número 2 de Marquès de Comillas, ha estat inclòs en l'expedient en data 22 de maig, però no s'ha proporcionat ni adjuntat la documentació en aquest ple ni en sessió informativa. Llavors, si els meus companys encara no han robat aquest document, els hi puc dir que ho poden cercar a la plana 380 d'un expedient de 381. És a dir, si no et diuen que això existeix, difícilment ho trobaràs. I continuem, perquè l'informe també gestiona la manca de transparència en els càlculs del sòl edificable. Això sí, s'afegeix la creació d'una nova clau urbanística específica per a aquest àmbit, sense una justificació suficient, cosa que podria suposar un tractament singular difícilment compatible amb els principis d'igualtat i seguretat jurídica. A més, aquesta modificació, encara que promoguda inicialment per un operador privat, va ser assumida per l'Ajuntament i, per tant, va passar a ser una iniciativa plenament pública, amb la qual, en conseqüència, senyora Carbonell, la responsabilitat política i administrativa sobre el contingut i la tramitació corresponent és íntegrament del govern municipal. Després d'intentar entre aquestes dades, hem d'entendre que el 10% d'aprofitament urbanístic podria equivaldre a uns 1.800 metres quadrats de solar, cosa que no hem vist, perquè vostès ja s'han assegurat un ínfim pagament de gairebé un milió d'euros, que no sé per què servirà, no sé què faran amb un milió d'euros. Per tal de no afegir habitatge protegit, el promotor rebaixa la densitat un punt per sota la mínima que obligava la Generalitat d'un 25 i la rebaixa a un 23,9%. I l'Ajuntament li accepta, demostrant una gran manca de coherència, atès que en aquests moments les botigues de Sitges sembla que té un boom immobiliari com mai. I això amb el seu vistiplau. Ara si faig un encís, tenim ara en construcció 120 places hoteleres a Vallbona, pendents de construcció, si és que tira endavant, 36, que al final seran 47 habitatges al carrer Ferrocarril, i el 69 d'aquí de Ratpenat. Bueno, no ho sé, en el cas del carrer Ferrocarril aquí canvia el tema, perquè no li donava el promotor privat a l'HPO i vostè li ha deixat construir més metres quadrats. Amb un li treu i amb un altre li dona. I tanmateix, també li dic que no sembla que l'Ajuntament estigui massa preocupat en massificar les botigues de Sitges i fer-ho sense cap mena de previsió dels equipaments i serveis que aquest increment de població requerirà. Una manca de previsió que se sumarà a la manca real actual d'equipaments i serveis. Acabo. Per tots aquests motius, el meu grup municipal votarà en contra, com ha de ser, i convido a la resta de grups de l'oposició a fer una reflexió si en algun moment han tingut algun dubte i espero que ara tot hagi quedat molt més clar. Acabo. L'única veritat i realitat de tot aquest projecte, que no és més que un negoci privat i que impulsa l'alcaldessa a favor d'una empresa multimilionària com és Metrovacesa, és que en cap moment ha posat per davant de tot ni els seus veïns i veïnes estic avant, ni els nostres interessos com a municipi...
4: Té un segon torn de paraules. Té un segon torn de paraules. Més paraules? Senyora García, endavant.
5: Gràcies, senyora.
4: Respectin el temps perquè hi ha un segon torn de paraules, puc continuar parlant, no hi ha problema. Senyora García.
5: Gràcies, senyora alcaldessa. Des del Partit Popular de Sitges no donarem suport en aquesta modificació del text refós de la modificació puntual relativa al Marquès de al PMU de Marquès de Comillas. Deia vostè, senyora alcaldessa, que ho portava per responsabilitat. Jo crec que vostè ho porta avui amb irresponsabilitat, perquè haveu hagut de parar el ple per negociar amb el Partit Socialista si això ho retirava vostè o no. Això és de suma irresponsabilitat i això la gent ho ha de saber. Hem aturat el ple 10 minuts perquè vostè negociés amb el Partit Escolti, Socialista.
4: Escolti, també puc anar al lavabo, potser, no sé.
5: No, si és sortit.
4: Li adverteixo.
5: Si tots
4: vostè, no, vostè no té que dir el que jo faig quan plego o no plego aquí, quan pleguem 10 minuts.
5: No.
4: Estigui pel que estem
5: parlant. No, senyora alcaldessa.
4: Puntual de
5: Marquès de Comillas. Vostè
4: no, si jo he aturat 10 minuts per anar a on sigui. Per favor, home, una mica de respecte, senyora García.
5: No sé, si fos mentida m'estaria dient que és mentida. Per tant, com és veritat, repeteixo, vostè porta això per irresponsabilitat, perquè ho hagués hagut de tenir-ho consensuat, acordat i negociat amb la resta de grups municipals. Miri, nosaltres no donem suport i ho fem perquè... Més enllà de la correcció formal que s'ha fet, doncs considerem que el resultat final d'aquesta operació no és satisfactori per l'interès general dels veïns de Sitges, especialment de les botigues. En primer lloc, cal recordar, com ara s'explicava, que la pròpia Comissió Territorial d'Urbanisme doncs va haver de suspendre l'aprovació definitiva perquè el document no incorporava adequadament la cessió del 10% del aprofitament urbanístic ni resolia la qüestió de les reserves per habitatge protegit. És a dir, allò que inicialment es plantejava doncs, no complia amb les exigències urbanístiques que garanteixen el retorn social de les operacions de transformació urbana d'aquestes dimensions. Però el problema és també un altre. Han aconseguit una reducció de la densitat i la edificabilitat que permet evitar l'aplicació efectiva de les reserves del 30% per habitatge de protecció oficial. Això vol dir que en una operació urbanística d'aquestes dimensions el resultat final serà que no es generarà ni una sola vivenda protegida. El govern d'Esquerres, el seu, senyora Carbonell, no t'ho perdis, cap vivenda de protecció oficial. Miri, tampoc observem una aportació clara d'espais públics ni noves zones verdes municipals ni equipaments que compensin l'impacte de l'actuació en un barri que seria tan necessari com és el de les botigues. La Generalitat exigeix la cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic i la pregunta, per tant, és molt simple. On es materialitza exactament aquest retorn en els ciutadans? On és? On és la reserva de sòl que ha de permetre generar patrimoni municipal? On és l'espai per futurs equipaments? On és la parcel·la que garanteix un benefici col·lectiu real? Sincerament, costa, senyora alcaldessa, costa identificar dins d'aquest projecte una peça de sòl doncs, diguem-ne, significativa, destinada en qualsevol cas doncs, en aquests objectius. No? I aquest és precisament el problema. El balanç entre l'interès privat i l'interès públic no està equilibrat en aquesta operació. Les botigues, senyora alcaldessa, pateixen des de fa bastant de temps, uns quants anys, una manca evident de serveis i d'infraestructures. Els veïns coneixen perfectament les dificultats de mobilitat, les limitacions d'aparcament, les mancances d'equipament i la pressió creixent sobre l'espai públic. I mentrestant, doncs, acumulen vostès operacions d'aquestes dimensions, d'aquestes característiques. I per acabar, senyora alcaldessa, la pregunta també és evident. Repeteixo, on són les inversions equivalents en serveis, en equipaments, en mobilitat, zones verdes, espais públics? No hi són, perquè construir habitatges sense planificar simultàniament els serveis necessaris que caldran, doncs, és traslladar els problemes en un futur, però en un futur, diguem-ne, immediat, i fer recaure, per tant, els costos sobre els veïns. Des del Partit Popular defensem un urbanisme que generi activitat i oportunitats, però també exigim que qualsevol desenvolupament aporti beneficis a la societat. I aquest no és el cas. I, per tant, el Partit Popular no donarem suport en aquesta modificació que vostè ha portat avui a la seva aprovació de manera irresponsable.
4: Moltes gràcies, senyora García. Més paraules? Senyor Rull.
6: Moltes gràcies, il·lustríssima. Des de Fets per Sitges volem començar deixant molt clar una qüestió, que respectem la feina dels serveis tècnics municipals, respectem els informes jurídics i urbanístics i respectem també la tramitació que s'ha fet des del departament corresponent. Entenem que aquest expedient avui arriba al ple amb una valoració tècnica favorable i amb la voluntat de donar compliment a les prescripcions marcades pels organismes competents. I això no ho discutim des del punt de vista tècnic. Ara bé, nosaltres avui no venim només a fer una lectura administrativa de l'expedient. Nosaltres som representants polítics i, per tant, hem de fer una valoració política del model urbanístic que volem per Sitges. I en aquest àmbit, Fets per Sitges ha mantingut històricament una posició contrària respecte a aquest planejament. Sempre hem expressat dubtes i discrepàncies de fons sobre aquest desenvolupament i avui, per coherència amb allò que hem defensat en anteriors votacions, mantindrem el mateix criteri. Especialment en un moment com l'actual, en què l'accés de l'habitatge és un dels principals problemes de Sitges. Considerem que políticament cal ser molt més exigents en qualsevol operació urbanística. I quan parlem d'habitatge, de protecció oficial, entenem que l'Ajuntament ha d'apretar més, ha d'exigir més i ha d'intentar obtenir el màxim retorn possible per al nostre municipi. No qüestionem que tècnicament l'expedient pugui estar ben tramitat, però políticament no ens conformem amb això. Creiem que un urbanisme no hi ha prou amb complir els mínims legals. Cal defensar amb més força l'interès general, l'habitatge assequible i el model de poble que tots volem. Per tant, per respecte a la feina tècnica, però també per coherència amb la nostra trajectòria política i amb el vot que sempre hem mantingut en aquest tema, des de Fets per Sitges, votarem en contra. Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies, senyor Rubí. Més paraules, senyor Gilabert.
7: Muchas gracias, alcaldesa. En primer lugar, le tengo que mencionar y tengo que hacer patente que esto es una forma de hacer política, es una manera de gobernar que es de espaldas totalmente a la ciudadanía. En el 2024 se aprobó una moción por 13 votos a favor y 8 votos en contra, en la cual ya se hablaba de realizar unas gestiones, una negociación, incluso de que se instaurase una mesa de negociación para llegar a un acuerdo precisamente respecto a este tema. Eso no ha existido. Usted, aunque haya una votación con el respaldo de 13 votos, por encima de los votos de su gobierno, usted hace un caso totalmente omiso. Y esto hace 2 años. ¿Qué ocurre? Y aquí tengo que felicitar y al mismo tiempo agradecer a los técnicos de la casa, que han sido los que, en cierta manera, me han ilustrado respecto a la problemática que tenemos en esta modificación del POUM. Es cierto que tiene virtudes, así como preservar el entorno del morábito, y lo más importante es que se legalizarían o se regularizarían, mejor dicho, las 25 viviendas preexistentes. Se ha de tener en cuenta que si no se aprueba hoy esta modificación de POUM, esto irá, se puede aprobar mediante PMU y de hecho tardará un año, año y medio, y que los vecinos de esas viviendas pues tendrán que hacer un pago que rondará entre los 90.000 en algunos casos, 100.000 en algunos casos y 150.000 euros en algunos casos para poder regularizarlo. Es cierto. Lo que ocurre es que ustedes han dejado y no han informado a la oposición, exceptuando los pactos secretos que deben tener, pero con el resto de la oposición ustedes ni han informado ni cuál es su intención. La mayor problema cuando hablas con los vecinos de las butigas, que muchos ni están a favor ni están en contra, pero se decantan en no estar a favor, ¿sabe por qué? Porque no se fían del gobierno municipal, porque hay cuestiones que es verdad, como ha manifestado la señora Alonso, va a aumentar la población, pero ¿qué servicios se va a ofrecer a los nuevos ciudadanos, a los nuevos vecinos de las butigas? Y el gobierno municipal está realizando una gestión desastrosa, por no decir nefasta, la cual todos los vecinos de las butigas se sienten desprotegidos, y abandonados. ¿Qué ocurre ante esta situación que tiene sus virtudes la modificación del POUM? Hay algunos puntos que pueden ser oscuros. De hecho, la Generalitat en algunas cuestiones no se pronuncia porque deja el albur de la interpretación. De hecho, le puedo decir, el informe de la CETU del PNDES respecto al 10% de la vivienda protegida dice que, bueno, ya se verá si es obligatorio o no es obligatorio. De hecho, literalmente, dice lo siguiente. Dice que en comparación, salvo que se justifique su innecesidad, y es porque el acuerdo literalmente reconoce que puede ser justificable de que no toca o es innecesario. Ante esto, hubiese sido conveniente que usted hubiese convocado esa mesa de negociación, nos hubiese expuesto todos los extremos y no estemos a día de hoy con el bochorno de parar el pleno, que yo entiendo que sus necesidades fisiológicas como la de todos los concejales pues también tienen que darles una salida, lo entiendo, pero como es algo inusual, usted lo que ha parado es para negociar. Negociar y no sabemos en qué términos, porque si hubiese habido una mesa de negociación pues habríamos las propuestas y las observaciones que realizarían todos los grupos municipales, que igual son con buen criterio, pero lo desconocemos. Lo desconocemos, ¿por qué? Por su opacidad. Ante esto, este grupo municipal va a estar a la espera de lo que manifiesten el resto de grupos y en el turno de réplica para poder emitir su voto.
4: Muchas gracias. ¿Más palabras? Señor Tubau.
8: Muchas gracias, señora alcaldesa. Bé, després d'haver parlat amb els serveis tècnics de l'Ajuntament i també doncs, venir bueno, amb el votant al mateix sentit del vot que venim fent des del 2000, des de la passada legislatura, nosaltres votarem a favor. De totes maneres, hi ha alguna cosa que no ens queda, no ens agrada, i és que si s'aprova no hi hagi HPO en aquest lloc. Això no ens acaba d'agradar. I bé, en el cas, també creiem que en el cas que això no s'aprovi i la Generalitat no ho trobés bé, això retornaria una altra vegada aquí a l'Ajuntament i llavors ja es modificaria el que s'hagués de modificar. Per tant, nosaltres mantenim els vots favorables que hem vingut fent i aquest és el nostre posicionament. Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies, senyor Tubau. Més paraules? Senyor García.
9: Gràcies, alcaldessa. Tenim sobre la taula un document tècnica i políticament molt complex. El test reforç de la modificació puntual del pont que afecta l'àmbit PMU2, Marquès de Comillas, Serrat Penat. És important deixar clar d'entrada que el document que avui arriba al ple incorpora les tres prescripcions obligatòries que la CETUB va exigir l'any 2024. L'informe municipal ho diu explícitament quan afirma que el test reforç incorpora expressament a la fitxa del POU PMU2 la cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic i també que es considera justificada i s'informa favorablement la innecessarietat d'incorporar les reserves del 30% destinades a HPO. Això significa que des del punt de vista estrictament procedimental l'Ajuntament ha complert allò que la Generalitat demanava per poder continuar la tramitació. Aquesta constatació és rellevant. El document és avui més sòlid jurídicament que la versió aprovada provisionalment el 2023, també amb els nostres vots favorables. Si han incorporat la cessió del 10% d'aprofitament, la càrrega urbanística de completar l'urbanització de la zona verda del Pau 27 i la correcció dels coeficients d'edificabilitat per ajustar-los al sostre màxim pactat. També és adequat la clau 15E a la normativa vigent, eliminant referències que no eren correctes. Tot plegat reforça la seguretat jurídica del planejament i dona resposta a les exigències de la CETU. Ara bé, una cosa és complir les prescripcions tècniques i una altra és que el resultat sigui el millor possible per Sitges i sobretot pels veïns i veïnes de Ratpenat. I aquí on és el PSC vol ser clar, responsable i honest. Aquest reforç ordena, sí, però no ordena tot. Ratpenat és un àmbit amb dècades de problemes urbanístics, amb dèficits d'urbanització, amb tipologies diverses i amb un entorn paisatgístic extremadament sensible. Necessita una visió global, no una suma de peces parcials. El document resol aspectes puntuals, però no defineix un model urbanístic integral per a tot el barri. No aborda de manera completa la mobilitat interna, la relació entre vials i pendents, la integració paisatgística, la coherència entre els diferents sistemes ni la possibilitat d'introduir habitatge assequible en un municipi tensionat com el nostre. En definitiva, no ofereix una lectura estratègica del conjunt, sinó només d'una part. Els veïns de Ratpenat fa anys que reclamen seguretat jurídica, urbanització completa, claredat normativa i un entorn digne. Aquest document avança en aquesta direcció, però no tanca el cercle. És positiu que es completi l'urbanització de la zona verda, que es clarifiqui el sostre pendent, que es vinculi el desenvolupament privat a càrregues urbanístiques i que es doni compliment a les sentències i a la CETUB. Però també és cert que s'afegeixin noves edificacions sense una visió global de l'impacte acumulat, que no s'incorpora habitatge protegit, encara que jurídicament es justifiqui la seva innecessarietat, entenent que això no és assumible en la situació actual per manca d'habitatge per als sitgetans i sitgetanes, i que no es defineix un model de conjunt per a tot el Ratpenat, que és el que realment necessita el barri. Per tot això, el PSC exercirà un vot en contra. Votarem en contra perquè el document compleix tècnicament a les prescripcions de la CETUB i perquè l'expedient pot continuar la seva tramitació sense risc jurídic immediat. Però votem en contra perquè falta una visió urbanística general del conjunt del barri, perquè no s'aborda el model global de Ratpenat i perquè no s'aprofita l'oportunitat per definir un planejament més complet, més coherent, més just pels veïns. El PSC continuarà defensant un urbanisme seriós, ordenat i pensat per les persones. Continuarem treballant reclamant que Ratpenat tingui una ordenació integral, no fragmentada, i continuarem treballant perquè cada modificació del planejament sigui una oportunitat per millorar Sitges, no només per complir expedients. Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies, senyor García. Senyora Tubau.
10: Gràcies, alcaldessa. Bé, estem parlant d'habitatge públic, estem parlant de serveis municipals o serveis públics, estem parlant de zones verdes. Aquest punt reuneix aquests tres punts que hem parlat: habitatge públic, serveis públics, ja siguin municipals o altres àmbits, i zones verdes. I resulta que cap d'aquests tres punts surt reforçat en aquesta proposta que vostès avui ens porten a votació. I vostès ens parlen de polítiques d'esquerres, vostès ens parlen de polítiques públiques d'habitatge, vostès ens parlen de polítiques mediambientals i ecologistes. I el que estan portant aquí va tot a l'inversa. Realment, des de Junts per Sitges, no entenem res de res de res. Si a vostès els sembla, que és just que 1 milió d'euros per compensar que no hi ha PO en aquest projecte servirà per fer alguna política pública d'habitatge coherent, a vostès això els sembla coherent? Estem parlant de xavalla. 1 milió d'euros no pot cobrir cap necessitat de les reals de l'habitatge públic a Sitges. Quan parlem de zones verdes, sabem perfectament que aquest projecte fa perdre zona verda en aquest entorn, i per tant tampoc ens hi trobaran, perquè només cal veure el que estem patint avui, ahir i abans d'ahir en el nostre entorn. I per altra banda, només també tornar a recordar que, vull dir, ja ens va passar quan ens van portar la proposta del carrer Ferrocarril, els hi vam dir que estaven tensionant d'una manera innecessària en el barri de les botigues de Sitges, i avui ho tornen a fer. Tornen a tensionar i tornen a maltractar, deixi'm que permetin que ho diguem, una altra vegada els veïns i veïnes del barri de les botigues. Per tant, nosaltres votarem en contra. Gràcies.
4: Moltes gràcies. Senyora Gasulla. Endavant.
11: Sí, moltes gràcies. Aprofitant que és final de curs, doncs avui jo vull parlar de deures, i de que avui es porta a ple un punt que per nosaltres doncs no fa els deures. Farem una mica d'història. L'any 2021, l'anterior equip de govern ja va portar aquest projecte a l'aprovació inicial i el nostre grup hi va votar en contra, com també ho van fer altres grups municipals. En aquell moment se'ns va dir que aquella era la millor opció i l'única possible. Ens sona perquè una cosa semblant va passar amb la promoció dels 482 habitatges públics. També se'ns va intentar convèncer per activa i per passiva que l'única solució era construir i massificar encara més l'entorn del Venus. El temps ha demostrat que hi havia altres vies possibles. Seguint amb la història, l'any 2024 la CETU va tirar enrere el projecte i va posar en evidència dues mancances importants: l'aprofitament urbanístic i la reserva d'habitatge públic. En definitiva, allò que el nostre grup ja assenyalava, no veien per enlloc el bé comú. On era l'interès públic d'aquest projecte? Senzillament no estava prou garantit. Dos anys més tard se'ns porta aquest text refós demanat per la Comissió Territorial d'Urbanisme. És cert que el projecte incorpora aquest 10% d'aprofitament valorat a uns 900 i pico mil euros, però és insuficient, aprofitant aquesta metàfora del final de curs, perquè el millor seria portar-los, en aquest sentit, a fer una altra convocatòria al setembre, però aquesta vegada amb les coses ben fetes. Hi ha una dada important que cal remarcar. D'aquell projecte que el 2021 se'ns presentava com tan bo, amb aquest terrafós apareix gairebé 1 milió d'euros d'aprofitament urbanístic per al poble de Sitges. Dit d'una altra manera, i que ningú s'ho prengui malament, els que van votar favorablement aquell projecte del 2021 estaven deixant de reclamar 1 milió d'euros que correspon al municipi i que haurien acabat beneficiant a una empresa privada. Quan un privat, és la nostra reflexió, proposa una modificació de planejament, el nivell d'exigència pública ha de ser màxim. Ha de vetllar més que mai per l'interès públic. No és millor que aquests recursos siguin com un bé comú per al poble de Sitges? Per això ara els tornem a demanar que confiïn en el nostre criteri. El projecte, insisteixo, ha millorat en aquest milió d'euros, però encara manca una qüestió fonamental, com és el cas de l'habitatge social. La veritat és que ens sorprèn i molt que com és possible que els motius legals que justifiquen l'obligació del 10% d'aprofitament, que són els que s'incorpora, que són bàsicament els mateixos, no s'apliquin a l'obligació de la reserva del 30% d'HPO. I justifiquen en un dels annexos, suposadament en l'ex tercer del Terrafos, dient que no és aplicable aquesta reserva d'HPO. Nosaltres no ho compartim ni ho acceptem, perquè de cap manera entren dins de les exempcions invocades. S'han d'aplicar aquestes obligacions sobre aquests 6.400 metres de sostre i els 44 habitatges pendents d'executar. Des de la llei del suelo i rehabilitació urbana, passant per la disposició transitòria tercera del Terrafos de la llei d'urbanisme de Catalunya, o el mateix article 57.3 deixa molt clar que cal fer aquesta reserva d'habitatge obligatòria. Perquè, en definitiva, estem parlant d'aproximadament uns 13 habitatges públics, aproximadament 13 habitatges públics, amb els preus aproximats actuals, facin vostès els números. Hem de regalar aquests diners i aquest habitatge a una empresa privada? Estem parlant d'habitatge públic, d'un dret bàsic d'una necessitat urgent a Sitges i no hi podem renunciar. No podem acceptar un projecte que només millora parcialment i nosaltres el que diem és que s'ha de retornar al projecte, s'ha de millorar, s'ha d'incorporar allò que hauria d'haver incorporat des del principi, aquest aprofitament urbanístic que correspon al municipi i la reserva d'habitatge públic que pertoca. I no ens espantem, no estem fent res estrany. Va ser la mateixa Comissió Territorial d'Urbanisme qui va fer enrere aquest projecte i va demanar un terrafós. Nosaltres només diem que si hem d'aprovar alguna cosa, que siguin garanties i amb un benefici clar per al poble de Sitges. El nostre vot, evidentment, serà contrari. Perquè el nostre grup, estigui a l'oposició o estigui al govern, sempre defensarà el millor i els persitges d'interessos públics. En aquest context d'emergència habitacional, que semblava que tots compartíem, nosaltres no podem acceptar que l'Ajuntament faci seva la innecessarietat de l'HPO en aquest document. Per tant, el nostre vot serà negatiu. Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies. Intentaré donar resposta a tothom. Primer de tot, estem en un estat de dret i democràtic. Ho dic perquè algunes, senyora Alonso, han dit que això ho porta la senyora alcaldessa perquè ho vol fer ella. No, o sigui, hi ha una normativa, hi ha alguns partits aquí que semblen predemocràtics per les coses que diuen, no? Que sembla que aquí fem, en fi, fem el que ens diuen uns, que hem de construir, que hem de fer. Aquí hi ha una normativa que exigeix com s'han de fer les coses. El primer de tot, la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Generalitat, si no veu un interès general, això ja no ho accepta. Si ha agafat això és perquè aquí hi ha un interès general. Això per començar. Per tot el que han dit del 10%, a la senyora Tubau penso que s'ha liat una miqueta, el 10% no té res a veure amb l'habitatge, amb l'HPO. Si vostè ha dit que donen 1 milió d'euros perquè no fan l'HPO, no té res a veure. Havia de fer el 10% de les sessions, això és el que es demanava, i que molts de vostès han dit, home, doncs fins ara havíeu dit, fins i tot han dit, vau votar que, vale, que no ens ho donguessin i ara donen quasi 1 milió d'euros, doncs alguna cosa estava malament. Bé, el 10% de les sessions aquestes es fan quan es fa reparcel·lació en un terreny. Aquesta reparcel·lació es va fer fa molts anys, per tant, ells consideraven que la sessió ja s'havia fet i així ho deien molts expedients urbanístics, fins i tot de la Generalitat. Deien, sí, no cal fer el 10%. Després, pel que sigui, doncs s'ha canviat d'opinió. Per nosaltres molt millor, evidentment. Ara es pot fer el 10%, fantàstic. Això és la sessió del 10%, no té res a veure amb l'HPO. Sessió del 10% que la tradueixen, com ja s'ha fet la reparcel·lació fa molts anys, la tradueixen en diners. I és aquests diners que vostè ha dit, i què faran amb aquests diners? Ho he dit moltes vegades, aquests diners s'han de destinar per HPO, per polítiques d'habitatge, per si no els havia quedat clar. No, no hi ha zones verdes, 1.400 metres quadrats de més de zona verda. 1.400 metres quadrats de més de zona verda. També algú ha dit que no hi havia equipaments, també hi ha un equipament previst. És a dir, però tot això ho diu la normativa, no ho diguem nosaltres, això ho diu la normativa. I com s'ha dit, l'únic que els la CETUB l'únic que va dir és justifica'm, digue'm, fes HPO o justifica'm per què no el fas. Dona'm el 10% de sessió o justifica'm per què no me'l dones. I el que han fet és el 10% de sessió i l'HPO han justificat perquè, com hem dit, aquesta,

0: digui que estem deixant que no facin HPO. A veure, aquí ho han justificat i serà la Generalitat qui dirà si això està ben justificat o no. O a veure, o la Generalitat no... És aquí qui realment ha de provar definitivament si això està correcte o no està correcte. Jo no tinc per què convèncer ningú perquè està clar que això no ho volen tirar endavant. L'únic és que mirem al revés. Això no s'aprova ara. Cap problema. Com ha dit algú, el pla de millora seguirà endavant. Què no hi haurà aquí segur? No hi haurà el 10% de cessió, aquest milió d'euros que estem parlant, no hi haurà HPO, evidentment. No es regularitzaran totes aquelles cases que estan en una situació irregular totalment, no podrem donar 1.400 metres quadrats més de zona verda, tot això és el que no es farà, perquè la tramitació seguirà endavant, com s'ha dit. Per tant, bé, també s'ha de mirar què és el que estem tirant endavant i si això no tira endavant, què és el que possiblement ha de passar. No és que ja portarem un altre informe, no. Aquest és l'informe que ens demana la Comissió d'Urbanisme, que si aquí no es tira endavant, doncs no es tira endavant. I cadascú que assumeixi la responsabilitat que té en això. No? I com jo he dit, jo com a alcaldessa, com a regidora d'Urbanisme, com a alcaldessa de l'anterior legislatura que vam començar amb això, em sento amb la responsabilitat de portar aquest tema, almenys, i que cadascú respecti el que va votar i en fi, cadascú que actuï en conseqüència, només faltaria. No? Però que quedi clar que algú també ha parlat, penso, de que no hi ha un pla de mobilitat, no hi ha un pla de no sé si deien alguna cosa de local, tot això amb una modificació urbanística no va, això és a part. Una modificació urbanística no va a un pla de mobilitat. Podem fer després tots els plans de mobilitat que vulguin, o tots, no ho contempla normativament. No es pot posar dins d'una modificació urbanística d'un sector concret tot el pla de mobilitat que pot haver-hi amb la zona de les botigues. I repeteixo, zona de les botigues, 50 habitatges d'HPO a Vallbona, habitatge dotacional a la zona de la platja, és a dir, a Garraf també estem fent una modificació urbanística per tenir habitatge d'HPO. Per tant, la política d'habitatge d'aquest govern ningú la discutirà, que almenys ha estat una política per fer HPO a tot arreu, a tot el territori, i que acabarem, com he dit, amb forces habitatges, almenys ja deixar-los preparats perquè es puguin construir. Tenim una altra ronda de paraules. Endavant. Paraules? Senyora Alonso.
1: Gràcies, senyora alcaldessa. Gràcies. Bueno, diu que primer és la construcció i després la mobilitat. Això serà quan es fan bé les coses. Però si ja tens un barri que està ofegat i que no té absolutament res, pretendre construir més vivendes i que la densitat de població encara empitjori, doncs no sé quin concepte té vostè com a regidor d'urbanisme, sincerament. Jo crec que s'ho ha de fer mirar. Però bueno, continuarem amb el meu argumentari. També diem que l'obligació del govern municipal no és defensar un projecte a qualsevol preu, sinó garantir que el plantejament urbanístic sigui impecable des del punt de vista legal i respongui exclusivament a l'interès públic. Quan un dictamen jurídic recomana replantejar o fins i tot retirar una modificació urbanística, el que és responsable no és mirar cap altra banda, sinó rectificar abans que les conseqüències les acabin pagant els veïns i les veïnes de Sitges, en aquest cas els veïns del meu barri de les botigues. Sitges necessita un urbanisme transparent, rigorós i orientat a l'interès general, no expedients que acumulin dubtes jurídics i que puguin acabar perjudicant el municipi. Sembla que l'Ajuntament treballa per donar satisfaccions als interessos d'un particular en comptes de fer-ho en satisfer els interessos de la ciutadania i, en aquest cas, torno a dir, els nostres veïns, els meus veïns de les botigues. Ja que estem aquí, li voldria plantejar unes preguntes que ens sorgeixen i que en la primera part del seu argumentari no he vist contestades. Sobre el tema de la cessió del 10% d'aprofitament, senyora Carbonell, voldria saber per què l'Ajuntament va defensar durant tants anys un criteri que finalment ha hagut de rectificar després de la intervenció de la Generalitat. Voldria saber, quan vostè ha parlat de que hi ha un equipament previst, quin és, perquè no l'hem vist ni l'hem pogut trobar enlloc. I també voldria saber qui va assumir la responsabilitat de presentar un document que va ser suspès per la Comissió Territorial, això va ser el 2021. Sobre l'habitatge protegit, voldria saber com encaixa aquesta decisió amb les polítiques municipals d'accés a l'habitatge, quants habitatges deixaran de destinar-se a la protecció oficial com a conseqüència d'aquesta decisió, ja ens ho ha dit, 13 o 14, i per què es considera adequat renunciar a la reserva d'habitatge

0: habitatge protegit en un municipi amb unes dificultats d'accés evident a l'habitatge, perquè vostè és la gran avaladora i la gran reina del govern de l'HPO, de les 480 vivendes protegides a la plana. Diu, llavors, per què renuncia a més vivenda social? La pensa construir? Perquè si no la pot construir o no es fa el ratpenat, potser vostès ja tenen un enclau privilegiat on col·locar-les. També voldria saber sobre el benefici de Metrobacesa, que d'això hem parlat poc. Quin benefici concret obté l'Ajuntament amb més de la cessió del 10%? S'ha actualitzat l'estudi econòmic? Quin benefici concret obtenen les botigues de Sitges amb aquest nou text respecte a l'aprovat inicialment, més enllà de complir les exigències imposades per la Generalitat? I acabo preguntant, sap vostè de quan és la plusvàlua urbanística aproximada que obté aquest promotor? Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Més paraules. Senyora García.
2: Sí, senyora alcaldessa, jo li he fet diverses preguntes i no m'ha contestat cap ni una, més enllà doncs, d'una altra vegada d'amenaçar els que no donem suport a la seva proposta. Jo no entraré a discutir una altra vegada perquè veig que no està gaire receptiva a vostè per intentar entendre el que li diem des de l'oposició. Simplement li dic que la que va ser regidora d'Urbanisme fins abans d'ahir, li està dient clarament que votarà rotundament en contra. No? Per tant, vostè ara és la regidora d'Urbanisme, no sé si també alcaldessa o què, no sé exactament on som, però en qualsevol cas, la seva regidora d'Urbanisme li està dient rotundament que això és una barbaritat, que no hi ha per on agafar-ho. Per tant, jo crec que vostè s'ho hauria de fer mirar, senyora Carbonell, alguna cosa o diverses coses està fent vostè molt malament i per tant el més assenyat, repeteixo el que li he dit abans, hagués estat retirar aquest punt de l'ordre del dia, negociar-lo, acordar-lo, consensuar-lo i portar-lo aquí a la seva aprovació quan vostè hagués tingut les majories suficients, no intentar darrera hora corrents pactar en el despatx al costat amb un recés fet a pressa i corrents.
1: Muchas gracias, señor Gilabert.
3: Sí, muchas gracias, alcaldesa. Bueno, por lo visto estamos ante la prueba de que mire que lo tenía fácil, de que si realmente se hubiese cumplido la moción que presentó la oposición de crear una mesa de negociación, pues se podría haber llegado a un entente, a un acuerdo, aunque sea de mínimos. Usted solamente utiliza los preceptos legales que encima son confusos, y no me refiero a que sean confusos en su contenido, sino en su interpretación. Y vuelvo a leer literalmente. La ficha de la PAU, PMU2, la cesión del 10% de aprovechamiento urbanístico del sector, así como también las reservas del 30% destinados a HPO, o justificar su innecesariedad. Usted no ha hecho nada para justificar su innecesariedad. No lo ha hecho. Usted ha traído aquí un plan, de hecho nos lo ha introducido, que el primer conocimiento que tuvimos fue la Junta de Portavoces, luego en la Comisión Informativa, y usted realmente no ha intentado ni siquiera sugestionar al resto de grupos políticos. Pero es que aún es más. A nosotros nos gustaría saber muchas veces qué es lo que usted piensa, qué es lo que piensa el gobierno municipal, porque no se escude en la normativa ni en las resoluciones que dictan otros organismos. ¿Sabe? Queremos saber cuál es su plan. Ante esta situación en la que genera tantas dudas de hecho y de derecho, y me sabe mal por algunos perjudicados que van a existir por su no aprobación. Pero en ningún caso desde Vox podíamos aprobar lo que hoy nos traen al Pleno, por lo que el Grupo Municipal de Vox se abstendrá.
1: Moltes gràcies. Més paraules? Senyor García.
4: Gràcies, alcaldessa. Nosaltres recordem amb total serenitat i respecte institucional que ja vam fer un pas de responsabilitat l'any 2023 donant suport a l'aprovació provisional. Ho vam fer perquè calia desbloquejar un expedient encallat i perquè enteníem que era necessari avançar. però una cosa és facilitar la tramitació i una altra és avalar sense matisos un planejament que continua sent una promoció privada amb un abast limitat i sense donar resposta a les necessitats reals del municipi. Sitges necessita habitatge assequible i aquest document, malgrat la justificació jurídica, no incorpora ni un sol habitatge protegit. En un municipi tensionat com el nostre, renunciar a aquesta oportunitat és políticament difícil d'explicar i socialment insuficient. També necessitem ordenar tot el territori, no només una peça del tauler. Ratpenat requereix una mirada global, mobilitat interna, connexions entre barris, seguretat, accessibilitat, coherència entre vials i pendents, integració paisatgística i un model urbanístic que pensi en el conjunt del barri i no només en el desenvolupament d'un àmbit concret. Per això el nostre vot avui no pot ser un sí, no perquè el document no hagi millorat, que ho ha fet, sinó perquè continua sense donar una resposta completa al que el barri necessita i perquè el govern no ha presentat encara una proposta d'ordenació integral que garanteixi un desenvolupament equilibrat, segur i coherent en tot l'entorn. El PSC manté una posició responsable, reconeixem els avanços, però no podem donar un xec en blanc. Per això, li anuncio que exercirem una abstenció crítica. Per ordenar és imprescindible, per ordenar bé és una obligació. Tot i això, volem deixar aquesta porta entreoberta. Ens abstindrem perquè volem que aquest document millori. Donarem una oportunitat al govern que presenti aquest document amb millores clares entre punts molt importants per nosaltres, que és habitatge públic, mobilitat i connectivitat, i sobretot aquest document ha d'estar acordat amb els veïns. Gràcies.
1: Gràcies. Més paraules, senyora Tomau.
5: Senyora alcaldessa, sí, abans doncs, és evident que he barrejat conceptes. He parlat una mica quan parlàvem de l'aprofitament, he dit que en lloc de dir un 10 he dit un 30. Però bé, tornem al que realment a nosaltres interessa, que són les polítiques públiques d'habitatge. Insistim, el fet de no construir habitatge públic en una nova promoció, quan en aquests moments tots sabem que l'urgència més greu que patim en el nostre país és l'habitatge. Si vostè se sent satisfeta amb aquest projecte que porta avui a votació, nosaltres evidentment no l'acompanyarem, com tampoc la vam acompanyar anteriorment a l'any 2024. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Més paraules, senyor Gasulla.
2: Sí, volia entrar, no volia fer un discurs massa tècnic perquè a vegades és complicat, però sí que m'agradaria una mica fer aquesta reflexió. Nosaltres com a grup tenim un posicionament molt clar que creiem que no és només com a grup, és que ho diu la legislació espanyola, la legislació catalana, però és que fins i tot el mateix informe que emet la CETUP en el març del 2024. És que no podem admetre una transformació de sòl sense l'assumpció de totes les càrregues legals vinculades. No la podem admetre. I per nosaltres estem davant d'un sòl urbà no consolidat que està subjecte a transformació i com a tal, és cert, la propietat pot obtenir el 90% reconegut al planejament cedint el 10% d'aprofitament, com diu la legislació catalana, però ha de fer aquesta reserva obligatòria. Estem parlant d'aquest sostre que es vol implementar aquest àmbit, que va passar d'urbanitzable, va passar urbanitzable programat a través d'un pla parcial del 1971, que no es va acabar mai d'executar ni va ser recepcionat per l'Ajuntament perquè no es van donar compliment a totes les obligacions urbanístiques. I en definitiva, el que nosaltres diem és que per nosaltres no és un text prou convincent, ha d'emetre, òbviament, aquesta reserva, com deia, del 30% obligatori, i el que s'ha parlat molt de la famosa sentència sobre el sostre consumit, una modificació de planejament pot incorporar canvis de claus urbanístiques que puguin suposar més aprofitament residencial, clar que sí. Però de cap manera pot servir per a camuflar-se per obtenir aquests incompliments per nosaltres evidents. I per tant, no entenem que aquest terrafós, no, com deia abans, no incorpori aquest 30% d'habitatge protegit, que és el que marca la normativa, la legislació catalana i la legislació espanyola. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Per tancar, a veure, a mi, no sé, potser em poden dir il·lusa, no? Però és que em sorprèn que es facin arguments tan negatius, tant que no, que tot està tan mal fet, i no es voti perquè això ho ha de dir la Generalitat. Si està tan mal fet, no faran aprovació definitiva, ja està. Jo no sé per què tant s'ha d'aturar ara i no que ho aturi la Generalitat si és que això està tan mal fet. Això per una banda. Quan diuen la cessió del 10% perquè van, no van dir res i després... Aquí hi ha un informe, no sé si l'han vist, hi ha un informe del redactor del POM, el POM de 2006. La mateixa persona que va fer el 2006, el mateix redactor, ha fet un informe justificant per què no s'havia de fer la cessió del 10%. Vull dir que justificat, està justificat de moltíssimes maneres. Vostè, senyor Gilabert, em deia, no ho has explicat, és que jo no ho tinc a explicar. Aquí hi ha uns tècnics que han fet un text reforç, que han demanat fins i tot assessorament a tècnics externs com aquest senyor, que és un senyor, un erudit dins de l'urbanisme, que va fer el pont del 2006, que ha fet un informe justificant tot això. És a dir, és un document que està tan absolutament explicat i justificat que a mi m'estranya que ara aquí que no es tiraran endavant, és evident, però que no es deixi que realment la Generalitat, que és qui ha de dir si això està bé o no, pues, es signifiqui i ho digui. No sé per quins interessos estranys aquí això es té que aturar, no ho puc entendre. Però bé, dit això, jo no parlaré perquè aquí no puc... Tampoc explicar molt tècnicament, perquè jo crec que molts de nosaltres, i jo la primera, no en sabem prou com per parlar d'aspectes tan tècnics, i aquí s'han dit algunes coses pues, que són autèntiques, anava a dir aberracions, no, però que estan mal dites, la veritat, i per tant no farem més gros algunes de les coses. Però sí que diré que la senyora García m'ha dit que l'antiga regidora d'Urbanisme és la que ens ha dit que no. Jo faig cas al regidor que va tirar això endavant, que per mi va ser el millor regidor que ha tingut mai Sitges d'Urbanisme, que és el senyor Duarte Herrado. Ell és qui ho va tirar endavant i jo amb la seva paraula hi crec al 100%. I per tant, seguint les instruccions que va donar un regidor d'Urbanisme que jo en el seu moment penso que ha estat la persona més honrada i més competent que ha tingut aquest Ajuntament portant l'urbanisme a Sitges, sincerament, per això hem tirat endavant. I, evidentment, amb el recolzament dels tècnics i creient els tècnics, que realment són qui en saben. A mi m'estan parlant de que si el 10%, que si la reparcel·lació, que aquí hi ha uns tècnics que no tenen cap interès, cap més, com a servidors públics que són, de fer l'interès general i de que això es faci bé i de que al final surti el millor per tothom, el millor per l'urbanisme de les botigues, que és veritat que algú de vostès han dit que estava molt malament, doncs recordem quin hi havia antigament aquí, s'ha fet molt malament l'urbanisme a les botigues, molt malament, i d'allò estem pagant ara, aquesta mala regulació que es va fer a les botigues, per tant, intentem ara arreglar-ho, intentem mínimament arreglar-ho. Per tant, gràcies igualment a tots plegats, però passarem ara a la votació del punt. Un moment que el busco. Estem, recordem, en el punt número 11. Aprovació de la verificació del text reforç de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal número 37, relativa a l'àmbit d'actuació urbanística del PMU2, Marquès de Comillas. Ratpenat, Morabito. Vots a favor.
6: Vuit vots a favor.
1: Vots en contra.
6: Vuit vots en contra. Ai, disculpin, ja saben que no veig massa bé les mans. Nou vots en contra.
1: Abstencions.
6: Quatre abstencions. El punt no queda aprovat.
1: Molt bé, moltes gràcies.
7: Aquest ai de la secretària ens va fer dubtar a nosaltres també, perquè clar, si quedaven 8-8, el vot de qualitat de l'alcaldessa feia que el punt passés i els números, diguem, no en sortien. Però sí, efectivament va ser un petit error i aquest punt doncs no va passar, bàsicament, pel posicionament contrari dels Comuns Verds de Sitges a la manca de cessió del 10% o per fer HPO per part de la propietat. Veurem doncs com evoluciona el tema, perquè això ha quedat d'aquesta manera, si es pot fer un nou text reforç incorporant aspectes com els que va apuntar Luis Miguel García, o això tira endavant perquè realment Metro Bacesa té uns drets adquirits i ja considera que aquesta cessió de 900.000 euros per habitatge a l'Ajuntament ja cobreix la part que li toca per llei de cedir a l'àmbit públic. Aquest tema va quedar d'aquesta manera i sense solució de continuïtat immediatament va arribar al torn de les mocions. I la primera de les mocions era la que probablement portava més cua de totes, la proposta d'acord que van presentar els grups polítics municipals d'Esquerra Republicana, Sitges Grup Independent i Verds en Comú Podem, i a la qual s'hi va afegir també el PSC, a la que es van adherir també el grup de Guanyem, per la finalització de l'activitat extractiva a les pedreres del Garraf i per a la protecció i restauració i dignificació del massís del Garraf. D'entrada, aquest punt va ser aprovat per unanimitat. Sentiran debat, espès i clar, per després una votació en què tothom es va posicionar a favor d'aquesta moció. Per què va bé el debat? Doncs bé, perquè alguns dels grups de l'oposició van considerar que amb la moció no hi havia prou, que la moció era un posicionament més estètic que pràctic. Carola.
8: Sí, efectivament. És a dir, tots estaven d'acord en el fons de la qüestió, que és d'alguna manera evitar que hi hagi aquesta pròrroga, que es produeixi aquesta pròrroga de l'activitat de les pedreres a partir del 2029, com demanen les empreses i com tampoc no volen pas els veïns, que després també van participar, però el grup de l'oposició, doncs alguns d'ells consideraven que el que deies, que això era més una posada en escena de govern que cap altra cosa. Qüestió que després la pròpia alcaldessa l'escoltaran va dir que sí que és important que els ajuntaments i més de manera unànima es posicionin davant d'aquestes qüestions per poder tenir força després, sobretot aquells que tenen representació, és a dir, que representen a partits polítics que tenen representació al Parlament. Aquí després també hi ha una mica de debat, que si Parlament, que si Generalitat, que si classes de Barri Sésamo, una cosa una mica estranya,
7: sí,
8: exacte,
7: sí.
8: Però en definitiva el que venien d'aquí. És veritat que de vegades ens passa que hi ha mocions que arriben, que ens quedem una mica de fins a quin punt això té sentit que el municipi aprovi o no segons quines mocions. Però en aquest cas és veritat que és una moció que afecta el terme municipal de Sitges, que hi ha uns ciutadans sitgetans, veïns de Garraf, que estan molt afectats i molt preocupats i que després fins i tot van intervenir en aquest assumpte, i que també és cert que l'Ajuntament no té competències en l'assumpte. És a dir, que l'Ajuntament en això pot, entenc, emetre vot o opinió, però diguem que la decisió no passa pel consistori.
7: És d'una altra instància aquesta decisió, però sí que és cert que alguns grups, com per exemple Junts per Sitges, va reclamar doncs alguna cosa més que aquesta moció en forma d'informes doncs que es puguin remetre a altres organismes on quedi molt més clar aquest posicionament.
8: I aquí també l'alcaldessa va retreure que el posicionament de vegades d'aquells partits els que representen alguns dels portaveus aquí al consistori, a l'hora de votar en allà, diguéssim, al Parlament, diguem que la votació no va en línia de la que en aquí fan els seus companys de partit. I això ho va retreure també i va posar exemples com el cas de Montcada i Reixac, que hi ha hagut també una qüestió amb un tema d'extracció d'àrids.
7: De l'empresa propietària de la qual és una de les explotadores de la pedrera, d'una de les pedreres en qüestió, de les tres pedreres que volen demanar aquesta nova concessió, que no pròrroga. Diem pròrroga perquè a la pràctica serà així, seria sí. Això, seria una pròrroga, però formalment és improrrogable l'activitat, tal i com està ara mateix la normativa. Per tant, el que necessitarien és una nova concessió que, diguem, prorrogués la concessió actual, però seria una nova concessió. Per cert, va haver també un momentet de mitja sornegueria quan Josep Maria Tubau de Guanyem va dir una frase que, segons ell, és del seu pare, que li diu sí. Malfia dels que van amb trajo i corbata.
8: Sí.
7: Referint-se al dia que els responsables del gremi de les pedreres es van presentar a la Junta de Portaveus doncs per explicar-los aquesta intenció d'ampliar el termini de les pedreres. I clar, vam veure uns senyors amb trajo i corbata i Josep Maria Tubau doncs va recordar aquesta frase del seu pare. Però com dèiem, tot i el llarg debat, hi ha alguns dubtes sobre si el posicionament final seria unànim, escoltant també els posicionaments inicials d'alguns dels partits, que no semblava que li donessin prou força pel fet de presentar-se a través d'una moció. Finalment tothom va decidir doncs apostar per aquesta moció i per tant votar-la favorablement. Finalment, després de la moció, uns veïns de Garraf van adreçar-se al Saló de Plens i es va fer una fotografia doncs, amb unes pancartes que també mostraven el seu rebuig a les pedreres. Escoltem aquest punt, aquesta moció, per la finalització de l'activitat extractiva a les pedreres de Garraf i per la protecció, restauració i dignificació del massís del Garraf.
1: És la proposta d'acord que presenten els grups polítics municipals d'Esquerra Republicana de Catalunya, Sitges Grup Independent i Verds en Comú Podem, que són els partits de govern, i a la qual s'hi afegeix, s'hi adhereix el grup de Guanyem Sitges, per a la finalització de l'activitat extractiva de les pedreres del Garraf i per a la protecció, restauració i dignificació del massís del Garraf. Per parlar d'aquest punt, prenc la paraula jo mateixa, com a representant del govern. Sobre aquest punt?
9: Sí, volem afegir-nos nosaltres també a la proposta.
1: D'acord. Secretària, si pot prendre nota que el Partit Socialista també s'afegeix en aquesta moció. Un moment que agafo la moció. Farem una mica de resum de la moció perquè és molt llarga, bueno, com totes. Bé, com bé saben, el massís del Garraf actualment té tres pedreres que estan actives, d'acord? I se'ls acaba la concessió el 2029. No cal dir que el massís de Garraf és un espai d'un altíssim valor natural, valor ecològic, paisatgístic, geològic, patrimonial que tenim aquí a Sitges. I a més, per tal, cal preservar aquesta singularitat mediterrània que té. Però a més, aquestes pedreres, sobretot dues d'elles, estan molt, molt, molt a prop dels veïns del poble de Garraf. Durant moltíssimes dècades, hi ha hagut una activitat extractiva, tothom n'era conscient, també tothom era conscient que el 2019 s'acabaven, i aquesta activitat extractiva el que ha comportat, a part d'un impacte ambiental molt fort, molt agressiu, un impacte paisatgístic i també un impacte social, és a dir, especialment molt perceptible per part del veïnat de Garraf, no? Que ha conviscut dia a dia amb afectacions derivades de la pols, en suspensió del soroll, del trànsit del vehicles pesant, de les explosions que es feien, per tant, les possibles danys a les cases. Tot això han patit durant moltíssims anys, però també tothom era conscient que el 2029 això s'acabava. En els darrers mesos, no, es van apropar a nosaltres Ciment Català per dir-nos, fer-nos aquesta proposta que ells volen fer a la Generalitat, de demanar un allargament, una pròrroga, que tal com es diu és improrrogable, o una nova concessió per estar durant més anys fent aquesta activitat extractiva. Per tant, un cop vam venir a explicar-ho a l'Ajuntament, evidentment en aquell moment jo mateixa vaig dir, escolta, amb això el primer que heu de fer és explicar-los als veïns de Garraf, que són els primers afectats. Tot Sitges és afectat, perquè tot Sitges estima el parc del Garraf i tot Sitges ha vist els forats que fan aquestes pedreres al parc de Garraf. Però especialment els veïns de Garraf són els que tenen l'afectació cada dia més profundament. Per tant, els vam dir que anessin a explicar-ho als veïns de Garraf i així ho vam fer. I en aquell moment els veïns i les veïnes, com estan aquí, van mostrar evidentment el seu neguit i el seu rebuig total a que s'allargui passat el 2029. Nosaltres pensem que en un context actualment d'emergència climàtica, de pèrdua de biodiversitat, de necessitat sobretot de reforçar la protecció dels espais naturals que ens ho diuen cada dia, la continuïtat indefinida d'activitats extractives intensives com són aquestes en un entorn tan sensible com és el massís de Garraf, resulta molt, molt, molt difícil la compatibilitat amb els objectius aquests que diguem, no? Una indústria extractiva que sigui compatible amb aquests objectius que diguem ambientals, socials i territorials. Per tot això, el ple de l'Ajuntament de Sitges proposa l'adopció d'aquests següents acords. Primer, manifestar la voluntat de l'Ajuntament de Sitges que l'activitat extractiva de les pedreres del Garraf no tingui continuïtat més enllà de l'horitzó temporal actualment previst per l'any 2029 i expressar el posicionament contrari del consistori a qualsevol renovació, pròrroga o ampliació que comporti la prolongació d'aquesta activitat. Segon, instar a la Generalitat de Catalunya, en l'exercici de les seves competències, a revisar les autoritzacions ambientals, mineres i extractives vigents vinculades a les pedreres del Garraf, d'acord amb criteris de màxima protecció ambiental, salut pública, seguretat, transparència i preservació dels espais naturals protegits. Tercer, sol·licitar als organismes competents la realització, actualització i publicació periòdica d'estudis independents sobre la qualitat de l'aire, la contaminació acústica, les emissions de la pols, l'afectació sobre els aqüífers, l'impacte paisatgístic i els possibles efectes sobre la salut de la població del nucli del poble de Garraf. Quart, reclamar a les autoritats competents l'adopció immediata de totes les mesures preventives, cautelars i correctores necessàries per reduir les afectacions derivades de l'activitat extractiva mentre aquesta continuï operativa, especialment pel que fa a les emissions de pols, de soroll, el trànsit pesant i la protecció del veïnat de Garraf. Cinquè, impulsar conjuntament amb les administracions competents l'elaboració d'un pla de finalització, restauració ambiental i recuperació paisatgística de les zones afectades per l'activitat extractiva amb criteris ecològics de renaturalització, de seguiment públic i de participació ciutadana. Sisè, defensar que el futur del massís del Garraf s'ha de fomentar en la protecció del patrimoni natural, la millora de la qualitat de vida del veïnat, la restauració dels espais degradats i la promoció d'un model territorial coherent amb els objectius de sostenibilitat, salut pública i preservació del paisatge. I sisè i últim, traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, al Consell Comarcal del Garraf, als ajuntaments de l'àmbit del Parc de Garraf, a les entitats ecologistes, a les associacions veïnals del municipi i especialment a les entitats representatives del poble de Garraf. Paraules en aquest punt. Senyor Alonso.
0: Sí, ja. Gràcies, senyora alcaldessa. Bueno, com no sé, no pot ser d'una altra forma, el Margalló per Sitges votarà favorablement aquesta moció i totes les que es presentin a favor de protegir, defensar i millorar el nostre entorn natural, que és dels patrimonis més preuats que tenim. Ja va ser hora també que la contribució de Sitges, del massís del Garraf i dels veïns i veïnes del poble de Garraf al desenvolupament de l'àrea metropolitana vagi ja finalitzant. Hem de ser conscients que aquesta contribució té uns costos ambientals i paisatgístics importants i que els patim principalment els veïns i veïnes de Sitges, molt particularment els veïns i veïnes del poble del Garraf. I no parlem només de l'impacte de les pedreres, no hem d'oblidar que durant anys l'abocador de Sant Joan va contaminar el subsol del massís, la Falconera, un dels principals aqüífers de Catalunya, del que es preveu que contindrà els nivells de contaminació fins passat el 2050. En aquest moment, tres són les pedreres que fins l'any 2029 poden exhaurar àrids del massís i, com dèiem bé, fins al 2029, que és quan la seva activitat ha de cessar, com ja van fer dues pedreres l'any 2013. I és en aquest punt on veiem la manca de documentació i ambició de la moció que vostès presenten. La moció no ens parla dels diversos convenis signats durant la dècada dels 90 per les empreses explotadores, la Diputació de Barcelona, gestora del Parc del Massís del Garraf i l'Ajuntament de Sitges. Convenis ratificats en plenaris de les administracions. Val dir que en el cas de l'Ajuntament de Sitges, la ratificació d'aquests convenis es va fer en el ple del març del 2005 i van ser ratificats a instàncies del regidor del Medi Ambient del moment, que per cert està aquí entre el públic amb nosaltres. Aquests convenis van comportar dos fets importants. Per una banda, la reducció de l'àmbit d'explotació en el cas de la pedrera de Vallcarca, explotada per Unilan, I aquesta reducció va representar renunciar a 2.106 hectàrees que podien arribar just darrere del Mont Gavina. En total, 2.370 hectàrees del massís es van salvar de ser rebentades. I l'altre acord important és el que es va posar de data de tancament, data improrrogable, que és el proper any 2029. Ja va ser hora que els veïns i les veïnes del poble de Garraf deixin d'estar constantment traient pols als seus habitatges i vehicles, patint cada migdia per si la barrinada els hi provoca alguna fissura a casa seva, i ja va ser hora que respirin aire net. Ara l'Ajuntament, el que hauria d'estar treballant conjuntament amb les empreses i la Diputació són els plans de restauració, i en el cas del poble de Garraf, l'Ajuntament hauria d'estar treballant en prompte el pla de restauració de la Barceloneta. Fa més de 100 anys que el massís del Garraf, Sitges, veu créixer uns forats que de poc ens beneficien. Sitges no pot viure d'esquenes al seu entorn, tant Terrassa com Marí, que és un dels principals patrimonis que té. Estem parlant de qualitat de vida, que és el que ens mereixem tots els vilatans, i molt en especial, en aquest cas, els veïns i les veïnes del poble de Garraf.
1: Tenim moltes gràcies. Tenim un altre torn de paraules, si no. Senyora García.
2: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, el Partit Popular compartim la preocupació dels veïns del Garraf i la necessitat de protegir el massís del Garraf. El que no compartim és la manera com aquest govern ha gestionat també aquesta qüestió en els últims temps. Avui ens presenten una proposta plena de declaracions d'intencions, d'instàncies a altres administracions, de bons propòsits, demanen manifestar, sol·licitar, reclamar, traslladar... Però la pregunta és inevitable. Què ha fet el govern municipal fins ara? Perquè la preocupació de les pedreres no va néixer ahir. Fa anys que els veïns, fa molt de temps que els veïns denuncien afectacions, i fa anys que aquest govern té responsabilitats també en aquesta qüestió. I ens trobem una vegada més davant d'una moció que sembla més pensada per fer un titular que per obtenir resultats. Quan un govern no és capaç de liderar, acaba presentant mocions. Quan un govern no és capaç d'influir, acaba aprovant declaracions. I quan un govern arriba tard als problemes, com és el cas, intenta compensar-ho amb gestos simbòlics, presentant aquesta moció que ja els avanço doncs, que molt probablement faran el que fan amb totes les mocions que s'aproven, i és no fer absolutament res. Quedar bé amb vostès, amb els veïns, demà tenir un titular de que el govern municipal presenta una moció i s'aprova, però no faran absolutament res, perquè és així. És així el que fan. Perquè, miri, Sitges necessita un govern que lideri aquest debat davant la Generalitat, no el govern actual, que no ho ha fet ni ho està fent. Davant també les empreses implicades i davant totes les administracions competents. Necessita un govern que construeixi consensos, que impulsi informes, que faci seguiment dels expedients i que defensi els interessos del municipi amb determinació. El que no necessita és una nova declaració política que arriba després de molt de temps d'inacció. És especialment sorprenent que ara es vulguin presentar doncs, com una gran reivindicació allò que hauria d'haver sigut una línia de treball permanent durant tot el mandat. Els problemes, per tant, no es resolen aprovant mocions en el ple, sinó exercint les responsabilitats del govern. Vostès saben que van tenir una reunió en el seu local i la reacció del govern fins i tot a vegades era surrealista perquè desconeixien fins i tot aportacions econòmiques que havien d'haver rebut i que ni sabien que les havien d'haver rebut. El Partit Popular sí que hem impulsat iniciatives a les institucions competents. Ens vam reunir amb el Jorge, amb el Juan, amb la Cristina, i hem presentat una bateria de preguntes que coneixen vostès i que les porto aquí també. Preguntes al govern de Catalunya sobre aquesta qüestió, perquè això sí que és treballar, no fer que ens posicionem en una moció que no té cap sentit. Hem presentat iniciatives parlamentàries, farem preguntes als consellers. Hem fet tot el que hem de fer on s'han de prendre aquestes decisions. Hem intentat i estem actuant allà on hi ha capacitat real d'incidir en aquesta qüestió tan important que a vostès els preocupa i amb tota la raó. Per això creiem que aquest ple hauria d'estar debatent accions concretes, no mocions que avui s'aprovaran molt probablement, però que el govern municipal, que la senyora alcaldessa la ficarà en un calaix.
1: Per tant, tenim un altre torn de paraules.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies.
1: Més paraules, senyor Rubí.
10: Gràcies, il·lustríssima. Pues mira, des de Fets per Sitges volem començar dient una cosa molt clara, que entenem perfectament el malestar dels veïns i les veïnes del poble de Garraf, entenem la incomoditat, el cansament i la sensació que durant massa anys heu hagut de conviure, una activitat que genera pols, soroll, trànsit passat, impactes al paisatge i preocupació pel futur del vostre entorn. I per això mateix avui no volem fer només un discurs bonic, no volem venir aquí i dir que estem al costat dels veïns, votar una moció i marxar tots cap a casa, una mica en la línia del que diu la senyora Eva, pensant que ja hem fet la feina. Perquè la pregunta és molt senzilla, amb això n'hi haurà prou? Dir que volem que les pedreres tanquin el 2029 està bé, però la pregunta que s'ha de fer als veïns i veïnes del poble de Garraf és qui té realment la decisió final? La té aquest Ajuntament? La té aquest ple? O la té la Generalitat de Catalunya? Perquè si la Generalitat de Catalunya pot acabar decidint que aquesta activitat és estratègica, si pot plantejar una pròrroga, si pot buscar fórmules perquè l'activitat continuï més enllà del 2029, aleshores hem de dir que hem de ser molt clar amb els veïns. No n'hi ha prou amb una declaració política d'aquest Ajuntament. I aquí és on nosaltres volem posar el dit a l'anafra, o diem allò que a vegades no volen escoltar, però que a nosaltres ens fa lliures de pensament sense estar lligats a cap marca de partit que ens marqui el que hem de fer a casa nostra. Per això Fets per Sitges és un partit plenament, i ho demostrem dia a dia, municipalista. Què passa si arriba el 2029 i les pedreres no tanquen? Què passa si d'aquí 3 anys es diuen que cal allargar l'activitat unes dècades més? Què passa si els veïns del poble de Garraf han aguantat 3 anys més pensant tot això que s'acabava i després resulta que no? Els direm aleshores, que ho sentim molt, que l'Ajuntament no podia fer res i que la competència, com és d'una altra administració. Doncs nosaltres creiem que aquest no pot ser el paper que ha de fer l'Ajuntament de Sitges. Fets per Sitges és un partit municipalista i això vol dir una cosa molt simple. Nosaltres no ens devem a cap partit a Barcelona, ni a cap conselleria, ni a cap estratègia nacional. Ens devem a Sitges, ens devem als veïns de Sitges i al poble de Garraf també sou Sitges. Per tant, la pregunta no només si és avui si estem a favor o en contra de la continuïtat de les pedreres. La pregunta és què fem a partir de demà. Demanarem tota la documentació a la Generalitat, exigirem informes clars sobre la qualitat de l'aire, la pols, el soroll, el trànsit de camions, els aqüífers i la salut dels veïns? Tindrem dades públiques, independents i periòdiques? Podrà el veïnat saber què respira, què suporta i quins riscos n'hi ha? Tindrà l'Ajuntament eines reals per controlar alguna cosa o només podrà mirar-s'ho des de la barrera? Aquest és el debat de fons, perquè una cosa és dir volem protegir el Garraf i una altra cosa és tenir instruments per protegir-ho de veritat. Una cosa és aprovar una moció i una altra cosa és exigir a la Generalitat que, si vol decidir sobre el futur de les pedreres, també assumeixi la seva responsabilitat, i acabo, de protegir el veïnat. I això ho volíem dir molt clar. Si hi ha mesures excepcionals per allargar l'activitat extractiva, també hi ha d'haver-hi mesures excepcionals per protegir els veïns. I seguiré la segona intervenció.
1: Moltes gràcies. Més paraules. Senyor Gilabert.
11: Sí, muchas gracias, alcaldesa. El Grupo Municipal de Vox votará a favor de esta moción, aunque tal como le manifesté en la Junta de Portavoces, consideramos de que utiliza un lenguaje grandilocuente y pocas cuestiones de carácter práctico. Aquí hay una realidad. Hay una realidad que la concesión se otorgó hasta el año 2029. Y en el mismo documento que otorgaba la concesión dice que será improrrogable. ¿Qué ocurre? Que ya vemos lo que se va a intentar hacer, que es no prorrogar la concesión que hay actual para solicitar una nueva concesión. Y aquí es donde ustedes, en lugar de hacer una moción de carácter grandilocuente, lo que tenían que haber hecho era encargar ya a los servicios jurídicos un informe para que no se pueda prorrogar las pedreras al mismo tiempo para evitar que se vuelva a lanzar una nueva concesión de estas pedreras para acabar con ellos en beneficio de los vecinos. Esto es lo que realmente se tenía que haber hecho. Ahora bien, Vox, aunque no esté de acuerdo en la literalidad por su grandilocuencia y poca practicidad de la moción que usted ha presentado, no va a poner palos en las ruedas y por eso vamos a votar a favor de la moción que presentan ustedes.
1: Moltes gràcies. Més paraules. Senyor Tubau.
12: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, nosaltres, com no pot ser d'altra manera, ens hem afegit a la moció a dir als veïns del poble, veïns i veïnes del poble de Garraf, que apretin, que estem amb vosaltres, que molta força i que des de Guanyem Sitges CUP ho lluitarem al màxim. I de fet, també m'agradaria dir a la resta de grups que votem a favor, doncs que parlem a nivell supramunicipal amb els partits que tenen representació al Parlament perquè es mullin i que impedeixin tots que el 2029 no hi hagi pedreres. Jo crec que és una feina que hem de fer totes. Crec que és més necessari que mai. A Garraf fa molt de temps que pateixen les conseqüències i, com sempre han dit a casa meva, malfia't de les persones que van en trajo i corbata, com va ser el cas quan van venir amb una junta de portaveus aquests senyors, els representants de les pedreres, a fer l'explicació pertinent. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Més paraules, senyor Roig.
13: Sí, gràcies. Bàsicament, com ja hem dit que ens afegim en aquesta moció i volem manifestar el nostre suport decidit en aquesta proposta d'acord, posant per davant de tot el benestar, la salut i la qualitat de vida dels veïns i les veïnes del poble de Garraf especialment. Som plenament conscients dels impactes que la comunitat ha patit durant dècades a causa de l'activitat de les pedreres, havent de conviure diàriament amb el soroll, la pols en suspensió, el trànsit de vehicles pesats i la degradació de l'entorn natural. L'horitzó de l'any 2029 no ens ofereix una oportunitat històrica per fixar una posició clara des del consens i la defensa de l'interès general, apostant per una finalització ordenada de l'activitat extractiva i rebutjant qualsevol pròrroga o ampliació. Per compromís amb el veïnat, considerem del tot necessari exigir mesures correctores immediates que redueixin les molèsties actuals, realitzar els estudis independents sobre la qualitat de l'aire i planificar doncs, el pla de restauració i de renaturalització verda pel massís. El nostre vot és favorable perquè el futur de Garraf s'ha de guiar pel respecte a la salut pública, a la sostenibilitat territorial i també a la dignitat de la seva gent. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Senyor Van Gorkom.
14: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, des del nostre grup estem d'acord amb l'objectiu de fons d'aquesta moció. Creiem que l'activitat extractiva al massís del Garraf ha d'arribar al seu final i també compartim que s'han de resoldre i compensar els perjudicis que durant anys han patit els veïns i veïnes de Garraf. Però precisament perquè compartim aquest objectiu, creiem que una moció no és suficient. Governar no és aprovar declaracions d'intencions, sinó és actuar, prendre decisions i liderar les accions necessàries perquè les coses passin. I l'alcaldessa i el govern coneixen i coneixien la situació que afecta el barri del Garraf i la finalització del conveni. Per això ens preocupa que avui se'ns presenti una moció que, més enllà del seu contingut, no té efectes pràctics reals sobre les competències que determinaran el futur de les pedreres. I nosaltres, i em dirigeixo ara a vostès, veïns i veïnes, també ens hem reunit amb vostès, no? La Mònica Gallardo i el grup parlamentari. I el que no voldríem és que es donés per resolt un problema simplement aprovant una moció que tots sabem que no anirà més enllà. Per si sola no canviarà res. I més, no, veient la unanimitat plenària respecte a aquest tema que sembla que estem tenint aquí. I és que quantes mocions aprovades per aquest plenari han quedat arxivades en un calaix? I encara més, senyora alcaldessa, vostè porta 7 anys governant i ni tan sols s'ha fet complir els convenis de compensació econòmica de les pedreres. Per tant, si realment hi ha voluntat política, el que també proposem és que tots els grups municipals treballem conjuntament, definim una posició conjunta com a municipi i anem units davant de la Generalitat o al Parlament de Catalunya per defensar el tancament de l'explotació i les mesures necessàries per reparar les afectacions als veïns. Portin al proper ple mateix un dictamen amb accions reals i accions compensatòries i comptaran amb el nostre suport. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Bé, l'important de portar una moció com aquesta avui és escoltar això precisament, escoltar aquests partits que el Parlament de Catalunya, per exemple, han votat en contra de tancar la cimentera de Holcim, que està en un cadí reixac. I justament la diputada del Partit Popular, que ella sí que té molta responsabilitat, perquè és veritat que això, com s'ha dit molt aquí, acabarà la Generalitat, clar que sí. Per això portem una moció, perquè hem dit que almenys la Generalitat sàpiga que aquí el plenari no vol això. Però és veritat que això anirà a la Generalitat i que després Junts, per exemple, Vox, PP, tots van votar en contra de tancar Fòssim, només Comuns va presentar una moció als Comuns per tancar la cimentera i ho va donar suport la CUP i Esquerra. Els altres tots van defensar que Holcim tenia que continuar. Per tant, m'encantarà veure quan arribi això a la Generalitat i nosaltres farem la pressió màxima perquè vostès, és normal, no? És l'oposició, llavors aprofiten per dir no has fet això, no has fet allò, molt bé. Però el que portem avui aquí és una moció de rebuig a que això continuï, a que això el 2029 s'acabi. I tots els que tenim representants polítics a la Generalitat, perquè sí, això acaba a la Generalitat, hem de parlar amb els nostres per dir això a Sitges no es vol. Això és el que hem de fer. Aquesta és la responsabilitat. Quan vegi que vostès, que estan dient tant que aquí, que clar que sí, que estem d'acord, quan vegi que la Generalitat voten igual que aquí, llavors els felicitaré i estarem tots contents. Per tant, potser el primer triomf que tindrem és que portant una moció aquí, almenys tothom es tindrà que mullar igual, com a mínim, per coherència a la Generalitat, i això ens agradarà veure-ho. Per tant, penso que això és una bona acció ja, almenys tenir aquesta. Fem un altre segon torn de paraula. Endavant, senyora García.
2: Gràcies, senyora alcaldessa. La veritat és que m'ha deixat vostè molt preocupada, però molt. I li dic amb tota la sinceritat. Vostè, alcaldessa d'una ciutat de 35.000 habitants, que va ser també diputada uns mesos al Parlament de Catalunya, uns anys, està confonent la Generalitat amb el Parlament. Ha dit que tots els partits que tenim representació a la Generalitat... Escolti'm, hi ha tres socialistes que tenen representació a la Generalitat, ningú més. L'altre és Parlament. És de Barrio Sésamo, ja ho sé.
1: Ui, perdó, era el Parlament. Tinc la foto aquí de vostè dient
2: clar,
1: això.
2: Clar, sí, i tant, no cal una foto. Bueno, segurament hi ha vídeos i tot. Jo no dic coses diferents. Vostè menteix. Però sobretot el que és important és que sàpiga que una cosa és la Generalitat, on governa el grup socialista amb el seu suport i el dels comuns, i una altra cosa és el Parlament, que allà és on es debat. I quan això vagi a la Generalitat, no es votarà res, serà la Generalitat qui decidirà si es fa o no es fa. No es portarà cap aprovació, senyora alcaldessa, per favor.
1: Moltes gràcies.
2: És de Barrio Sésamo.
1: Moltes gràcies, de Barrio Sésamo. La moció instava a portar-ho a la Generalitat, com van vostè votar que no, doncs ja no es porta, esclar que no. Si no es porta, no es porta. Més paraules, senyor Rubí.
10: Gràcies, il·lustríssima. Senyora, amb tota resposta, mucho li li li, poco la la la, perquè de fet ja veurem el 2029 qui ostenta càrrecs i quins dels seus partits està governat, i a mi m'agrada veure'ls davant dels seus plantant-li's cara. Jo de moment, és com tot, se li suposa la voluntat, però realment aquí diuen una cosa i després quan arriben allà dalt em diuen una altra, o després buscaran subrefugis, que espero que no, però que quedi molt clar que vostès aquí diuen una cosa i després estan creuant el dit a veure el 2029 qui està a la Generalitat per enfrontar-se o no, que jo de moment espero que tots els partits que tenen representació a nivell supramunicipal puguin fer la feina i tirar endavant aquesta proposta o aquest acord que avui s'està debatint, no? El que no pot ser és que es faciliti la continuïtat d'aquesta activitat econòmica com si no passés res i, en canvi, els veïns continuïn igual, amb les mateixes molèsties, els mateixos dubtes i la mateixa sensació d'indefensió. I això no seria just. Això seria un greuge per al poble de Garraf. Per això, per fet de Sitges, el que volien és que hem de reclamar els informes, hem d'exigir més els controls, hem de demanar més transparència, s'ha de pressionar, com he dit abans, a la Generalitat, i s'ha de defensar el veïnat. Perquè si esperem que el 2029 i després resulta que la decisió ja està presa en altre lloc, haurem arribat tard. I els veïns del poble de Garraf no necessiten que arribem tard, necessiten que aquest Ajuntament estigui al seu costat avui i no només d'aquí a 3 anys.
1: Moltes gràcies. Més paraules, senyor Gilabert.
3: Sí, muchas gracias, alcaldesa. Bueno, en primer lugar, ya decir que ya ha habido varios grupos parlamentarios que han recibido a los afectados de las praderas del Garraf. De hecho, el grupo parlamentario de Vox en el Parlamento de Cataluña ya recibió a los afectados y les mostró su total apoyo. O sea, no venga aquí diciendo cuestiones ni saque a colación lo que ocurre en cementeras de otro municipio, que encima son hasta cuestiones distintas. Son hasta cuestiones distintas. No es lo mismo una cementera que la extracción de áridos. ¿Me explico o no? Y es en Moncada y Reixac. No saque cuestiones. El grupo parlamentario y el grupo municipal de Vox ya ha manifestado el total apoyo a los afectados de Garraf por la extracción de las canteras. Esa es la realidad y no lo puede usted obviar. Pero Muy mal debe estar el gobierno municipal para hacer este tipo de reflexiones en lugar de hacer lo que tiene que hacer, que es un dictamen, un informe jurídico, para evitar que salga una nueva concesión en el 2029.
1: Moltes gràcies. Més paraules, senyor Roig.
13: Sí, gràcies. No, només un missatge de senyora alcaldessa, si realment busca consensos, aquest no és el camí. O sigui, començar a assenyalar una votació al Parlament que no té res a veure, si m'expliquin vostè què té a veure el tancament d'una planta cimentera amb permisos i activitat al dia, amb el que estem parlant aquí, que és de no renovar les pedreres. Si busca consensos, aquest no és el camí. A més, si ens posem a recordar, no, podem veure qui va promocionar o qui va impulsar el Pla Especial de Protecció del Garraf, que és on es van posar aquestes dates, per ordenar una mica qui després, quin diputat va ser la persona que va estar apretant, perquè durant anys allò estava firmat però anava tirant. Llavors va haver un senyor, un tal Montilla, no sé si li sona, no, que va, quan va agafar medi ambient a la Diputació, va intentar quadrar les pedreres i va posar una mica d'ordre. Per tant, si us plau, si anem a buscar consensos, no calen aquests retrets, perquè a més no venen a cuento. Com molts cops hem comentat amb altres temes, no, un Pisuerga, pues és el que acaba de fer vostè.
1: Moltes gràcies, senyor Engorcon.
14: Gràcies, senyora alcaldessa. Sap què passa? Que torno, però ens costa confiar en el recorregut de les mocions aprovades en aquest ple, però els hi donarem confiança en aquesta moció i votarem a favor. Però sí que els hi demanaríem que portin un dictamen al proper ple de juliol per enfortir encara més el que s'està expressant en aquest ple avui. I sí que li demanaria si em pogués contestar com s'ha fet el seguiment dels convenis de compensacions econòmiques amb el municipi de Garraf. Gràcies.
1: Molt bé, moltes gràcies. Bé, consensos, evidentment que es busca el consens de tothom. L'únic que he posat l'exemple és perquè causalment aquesta empresa és Holcim, que és una de les pedreres que està al costat. És la mateixa empresa, no és molt Pisuerga, però almenys és la mateixa empresa. I només ho he fet saber perquè precisament ens estan dient que només portem això per fer aquí un muntatge de que no servirà per res. Doncs no, vull dir-los amb els veïns que sí que serveix portar una moció al ple municipal, sí que serveix, i si tothom vota a favor, doncs és clar que serveix. Que sí, que la Generalitat al final és qui té l'última paraula, segur, però sí que serveix que el consistori, que el ple municipal es mostri i es mostri aquest rebuig. Jo penso que sí que és important. I amb el que deia el senyor Rubí, que el 2029 ja ho veurem, no, és que això el 2029 és el dia que s'acaba, però Ciment Català està treballant ara ja, ho ha entrat ara, ho està demanant ara, és ara que ens hem de posar, el 2029 és la data que s'acaba ja definitivament, però és ara que ho hem de treballar. Per tant, perfecte, si hem de fer els documents que calgui, els expedients que calgui per demanar, nosaltres fantàstic i oberts a portar-los, i si cal passar pel ple es passen pel ple, i si no s'envien directament. Així que moltes gràcies, i gràcies als veïns també, que penso que volien atensar-se aquí davant de tot. Un cop votarem ara. Doncs molt bé, doncs passem a la votació. Recordem exactament el títol de la votació. És el punt... A veure. El punt número 13, proposta d'acord que presenten els grups polítics municipals d'Esquerra Republicana de Catalunya, Sitges Grup Independent, Verds en Comú Podem, s'ha adherit al grup de Guanyem i al grup del Partit Socialista de Catalunya per la finalització de l'activitat extractiva a les pedreres del Garraf i per la protecció, restauració i dignificació del massís del Garraf. Vots a favor.
6: S'aprova per unanimitat.
1: Moltes gràcies.
15: I amb aquest aplaudiment es donava per aprovada aquesta moció. Recordin, les mocions no tenen un caràcter executiu, però és que, de fet, l'Ajuntament tampoc té competències per autoritzar o treure l'autorització a les pedreres. Sí que pot fer, tal i com s'ha comentat en aquest punt, doncs, mostrar un posicionament, i si aquest posicionament és unànim, doncs molt millor. Els veïns de Garraf que es van fer una fotografia amb pancartes contra aquesta ampliació del límit temporal de les pedreres en el Saló de Plens, i al final del ple doncs va ser la representant de l'alcaldia al poble de Garraf, Cristina Ronda, la representant de l'alcaldessa a Garraf, la que va parlar en nom dels veïns i va demanar explícitament al ple municipal
7: formar un equip de treball amb els regidors de l'Ajuntament per treballar doncs, aquesta oposició a l'ampliació del termini de les pedreres, que es garanteixi la restauració tal i com estan obligades les empreses doncs, explotadores a portar a terme. Va dir Cristina Ronda que alguna de les empreses fins i tot s'havia negat o havia dit que no podia tirar endavant aquesta restauració perquè això impedia l'activitat extractiva, i també que s'incrementessin les inspeccions municipals, i va ser molt ferma, sobretot, en dir que no volem cap diner, és a dir, que rebutgen qualsevol de les compensacions econòmiques o que havien ofert les empreses explotadores de les pedreres per garantir el suport dels veïns en aquesta petició del termini d'explotació. Escoltem, com la ronda, diguem, de preguntes de la ciutadania a finals del ple, les consideracions que feia, com dèiem, la representant de l'alcaldessa Garraf, Cristina Ronda.
16: Soc Cristina Ronda, la representant de l'alcaldessa de Sitges al poble de Garraf. En primer lloc,

0: Els habitants del poble de Garraf ja varen fer un gran esforç amb les necessitats de la indústria catalana a l'any 1989, pactant que s'explotessin les pedreres per 40 anys més, amb el compromís per totes les parts de que el termini de 2029 seria improrrogable i final, i que en aquest termini es restauraria la zona. Amb el tancament de les pedreres, el nostre territori sortirà guanyant en tots els aspectes: salut, natura, fauna, ecologia, turisme i fins i tot econòmicament. Les pedreres fan més mal que bé a tots els nivells, sobretot quan estan situades al costat d'habitatges i al mig d'un parc natural. Demanem un compromís a l'Ajuntament per formar un equip de treball de seguiment format per l'Ajuntament, la Diputació, o sigui el Parc del Garraf, i l'Associació de Veïns i Veïnes de Garraf, que vol dir per al control la restauració de les pedreres. S'han de fer complir les dates establertes per la restauració dels terrenys i s'ha de vetllar perquè els plans a curt i mig termini siguin factibles tècnicament. No es poden trobar el 26 d'abril de 2029 i que les pedreres no hagin fet la seva feina. Concretament, el 26 d'abril de 2029, els terrenys de Uniland a Maicarca i la Farge i Jolcim en Garraf han de ser cedits a la Diputació i directament entregats al parc, tal com ho indiquen els seus respectius contractes. En el cas concret de la Farga Olcim, la fita de 26 d'abril de 2029 inclou que en aquesta data els terrenys ja han d'estar restaurats. Entenem que l'Ajuntament, com signant dels convenis vigents, té competències per demanar a la Farga i Olcim el pla dels treballs a realitzar els propers 2 anys per complir amb aquesta data. Si l'activitat industrial és incompatible amb els treballs de restauració, tal com els responsables de la pedrera ens van dir als veïns, aquesta activitat industrial hauria de finalitzar ja. El compliment del conveni no és negociable. També demanem que s'efectuïn controls de qualitat de l'aire i inspeccions necessàries a les pedreres per al Departament de Medi Ambient de la Generalitat, especialment per aquests 3 últims anys que queden d'explotació. Els últims dies estem veient que l'activitat de les pedreres és fins i tot més frenètica que abans. La perspectiva de no poder prorrogar els convenis pot fer que tinguin encara menys cura de no afectar els veïns per poder treure tota la pedra en menys temps. Les pedreres han de complir la normativa d'emissions de pols, encara que hi quedin menys de 3 anys. Si no poden treure tota la pedra i complir la normativa d'emissions, els incompliments s'han de sancionar. Demanem, per tant, una patrulla policial que freqüentment passi per Garraf amb l'ordre explícit d'aixecar acta si veuen qualsevol incompliment o veuen un núvol de pols. Tot i que ja no ho hem expressat en altres ocasions, els veïns i veïnes de Garraf volem reiterar que no volem cap diner de les pedreres, si això significa qualsevol tipus d'autorització per prorrogar concessions o per emplenar de pols els nostres pulmons. La nostra salut no està a la venda a cap preu. Volem que aquesta posició sigui molt clara als membres d'aquest consistori. Lluitarem amb totes les nostres forces i recursos contra qualsevol persona o administració per acció o per omissió faciliti o promogui que les pedreres al voltant del Garraf segueixin funcionant més enllà de les concessions actuals. Agraïm que el consistori estigui amb nosaltres en aquesta lluita. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, Cristina, i a tots els veïns que l'heu acompanyat. Només dir-te que t'agrairia que aquest escrit, si ens el poguessis enviar per correu, que l'enviarem a tots els regidors i regidores, o ens el fas o ens el dones, com vulguis, ho faré arribar amb tots i totes, perquè em sembla molt escaient el que has dit de crear un grup de treball o una comissió, que de fet, quan s'ha parlat de la moció, aquí també s'ha comentat això, s'ha dit: home, estaria bé que ja comencéssim a fer actuacions, penso que és molt bona idea fer aquest grup, incloure's amb vosaltres. Jo, si no, nosaltres també el repartirem amb tothom. Així que moltes gràcies, i com heu vist, aquí almenys al plenari estar plenament amb vosaltres.

0: Moltes gràcies.
1: I així acabava el ple. Eren passades les 9 de la nit, 5 hores i escaig, amb dos intermitjos de 10 minutets. Però bé, bàsicament, el resum, el que hem pogut escoltar, per una banda, no va tirar endavant la modificació urbanística a Ratpenat. Per altra banda, es va aprovar aquesta moció de rebuig a l'ampliació del termini d'execució de les pedreres, tot i que alguns grups van expressar la necessitat de que es facin més accions o més actuacions o més concretes per part del consistori. Aquesta petició final de Cristina Ronda per tal que es formi un equip de treball amb l'Ajuntament, doncs, per treballar contra això. Això és el que va donar de si aquest ple. També hi van haver tres mocions més, dues que presentava Vox, una per actuar contra reincidents i delinqüents habituals a Sitges en referència a l'aplicació de la Llei Orgànica 1/2026 de 8 d'abril, va ser rebutjada, i una altra també per l'adhesió al moviment Girasol, visibilitat de les discapacitats invisibles, també va ser rebutjada per una àmplia majoria del ple, en compliment també del famós pacte antifeixista. Això ho va lamentar especialment en aquest punt José Antonio Gilabert. I per últim, una proposta d'acord que presentaven els grups d'Esquerra Republicana i els que es van adherir al Partit dels Socialistes de Catalunya, Sitges Grup Independent, Verds en Comú Podem i Guanyem, per adherir l'Ajuntament de Sitges al Pacte Nacional per la Llengua. Aquí els posicionaments van ser força més ideològics, però la moció també va tirar endavant. I després, doncs bé, preguntes sobre algunes qüestions concretes i sobretot aquest aspecte final que va planar al principi i al final del ple, i és aquest possible relleu a la alcaldia de Sitges en compliment del pacte de legislatura signat fa 3 anys per diverses formacions polítiques, entre elles les que hi ha ara al govern. Si això ho acaben aprovant les assemblees dels diversos partits, el 6 de juliol tindríem possiblement aquest ple extraordinari que incorporaria o que incloria aquesta investidura de Carme Gasulla, però haurem d'esperar confirmació. 10, 12 i 16 minuts. Per tant, ho deixem aquí. Aquest matí una mica trasbalsat, perquè a part d'explicar el ple hi ha hagut aquest incident d'una persona que ha agredit a la seva mare, ha saltat a l'aigua, finalment l'han rescatat, surt a tot arreu ara mateix, fins i tot amb les nostres fotografies han estat repiulades, però bé, afortunadament, doncs la cosa ha quedat aquí. Ho deixem, per tant, que passin tots un molt bon cap de setmana i ens retrobem dilluns.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: A la platja, risc zero. A la piscina, risc zero. Al llac, risc zero. A les roques, risc zero. Al riu, risc zero. Aquest estiu, banya't en espais vigilats. No entris a l'aigua si no et trobes bé. Vigila sempre els infants. Sempre que puguis, banya't acompanyat. Aquest estiu et banyaràs segur. A l'aigua, risc zero. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
2: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Aquesta hora una vintena de dotacions terrestres i aèries treballen en un incendi forestal provocat entre Tiana i Montgat, al Maresme. Els Mossos han detingut un home suposadament relacionat amb l'origen del foc. Protecció Civil ha demanat confinar Sant Fost de Campsentelles, Martorelles i Santa Maria de Martorelles al Vallès Oriental i Tiana. Al Maresme, a més de les urbanitzacions, Colònia Bosch i l'alberg La Conreria. S'aixeca el confinament pels 900 veïns del municipi de Fons, un dels perjudicats per l'incendi de la Franja de Ponent, que continua actiu i afecta 4.000 hectàrees de camps de conreu. La resta de desallotjats, més de 200 persones del municipi de Sanui i Alins i Calassans, podran anar a casa seva, però només puntualment, per recollir medicaments i altres pertinències urgents. Localitzen un cos sense vida a la platja dels Pescadors de Badalona. Podria correspondre a un jove que ha desaparegut aquesta matinada. I de la crònica internacional, Veneçuela continua treballant a contrarrellotge per intentar rescatar gent de sota la runa després dels forts terratrèmols, dels dos terratrèmols seguits d'aquest dimecres. Les últimes xifres oficials parlen de 235 morts i més de 4.000 ferits, però es calcula que hi ha 35.000 desapareguts, tirant pel cap baix, sobretot els 250 edificis que s'han ensorrat. I sobre el terreny, les ONGs treballen per identificar les principals necessitats dels afectats pels terratrèmols i enviar tan aviat com sigui possible el material que necessiten. 15 efectius dels bombers de la Generalitat i 10 forenses catalans viatgen a Veneçuela aquesta tarda per sumar-se als equips de rescat. Brussel·les vol excloure de l'estatus de protecció els homes ucraïnesos en edat militar que arribin a Europa a partir d'ara. L'objectiu és que Ucraïna tingui més soldats per combatre Rússia. Aquesta matinada, Moscou ha abatut més de 600 drons procedents d'Ucraïna, una de les xifres més altes des que va començar la guerra. Catalunya ha rebut prop de 10.200 milions d'euros dels fons europeus Next Generation. Es van activar per contribuir justament a la recuperació econòmica després de la pandèmia. Han servit tant per pagar ajudes a particulars per la compra d'un cotxe elèctric fins a modernitzar les administracions o descontaminar també la indústria. I a Tarragona, Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs o Yeray Cortés són alguns dels noms destacats del Festival Camp de Mar, que arrenca avui amb una òpera amb segell tarragoní.
1: Esports.
2: El Mundial de Futbol a les últimes hores han quedat concretades les quatre primeres eliminatòries dels setzens de final. Són el Sud-Àfrica-Canadà, el Brasil, Japó, els Països Baixos, Marroc i els Estats Units. Bòsnia començaran a disputar-se a partir de diumenge. El Barça de futbol sala guanya el títol de Lliga a la vista del Pozo de Múrcia en guanyar per 4-6 a la pròrroga el quart partit de la final. És el vuitè títol per als blaugranes. I el Girona ha anunciat tres amistosos de la pretemporada que iniciarà el 8 de juliol. Seran el 22 contra l'Olot de la Segona Federació i el 29 del mateix mes de juliol contra el Castelló. L'1 d'agost vindrà el Plat Fort jugant contra l'Arsenal en el marc del trofeu Costa Brava.
0: I del temps, cel gairebé serè, sol intens i temperatures molt altes, de 30 a 35 a la costa i al prelitoral, i fins a 37 en punts de Girona, el Pla de Lleida i la Ribera d'Ebre. Continuarà fent sol tota la tarda, i només al Pirineu o al Delta de l'Ebre hi haurà alguns núvols.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de la 1 del migdia. Aquesta hora us informa Jordi Tenes. Els Mossos han detingut un home per haver provocat presumptament l'incendi forestal que crema aquest matí entre Tiana i Montgat, a la comarca del Maresme. El foc s'ha iniciat en tres focus i la policia ha detingut el suposat piròman, com acaba de confirmar la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: I en el cas de l'incendi de Tiana, s'ha fet un detingut per part de Mossos. S'apunta que presumptament pugui ser provocat.
0: Una vintena de dotacions terrestres i aèries dels bombers de la Generalitat treballen en aquest foc que ja ha arribat a la carena i de moment ha afectat una seixantena d'hectàrees. Protecció Civil demana confinar Sant Fost de Campsentelles, Martorelles i Santa Maria de Martorelles, al Vallès Oriental i Tiana, al Maresme, a més de les urbanitzacions Colònia Bosch i l'alberg La Conreria. Ho ha explicat del matí de Catalunya Ràdio Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
4: Sobretot en aquestes poblacions que dèiem, Martorelles, Tiana, Sant Fost de Campsentelles, Santa Maria de Martorelles, en aquesta zona on enviem aquesta alerta, doncs caldria aquesta atenció, sobretot, de mantenir-se confinats si es cau davant d'aquestes circumstàncies, i en aquests moments ho estem enviant perquè ho conegui la població.
0: Segons han informat des de l'Ajuntament de Tiana, el foc afecta la zona de la deixalleria, que és a prop de diversos equipaments esportius, com el camp de futbol, la piscina municipal i un gimnàs. El telèfon d'emergència, el 112, ha rebut més de 250 trucades sobre aquest foc, que genera una col·lecció columna de fum molt visible. I a Targa, els bombers treballen en un incendi que s'ha declarat i que ha obligat a confinar de forma preventiva aquest matí els veïns del nucli de Santa Maria de Montmagastrell. Es treballa en una zona de 40 hectàrees. Anem cap a Lleida, Pere Joan Álvarez.
5: L'incendi s'ha iniciat cap a 3:15 en una zona de vegetació agrícola. Els bombers treballen perquè no afecti uns camps que estan pendents de segar. De forma preventiva s'ha ordenat el confinament de la població de Santa Maria de Montmagastrell i de dues masies. En les feines d'extinció hi treballen 21 mitjans terrestres i 5 d'aeris.
0: I continuem també molt pendents a l'incendi de la Franja de Ponent, declarat fa 24 hores entre Tamarit de Llitera i el Campell. Les tasques d'extinció evolucionen bé, però segueix actiu i ara tots els esforços se centren a evitar que les flames s'estenguin a una àmplia zona boscosa al Campell. Estela Bussoms.
6: Mitjans aeris, camions de bombers i tractors de pagesos fent tallafocs, concentrats sobretot al flanc dret de l'incendi, on hi ha més massa forestal. Ens ho ha explicat a Francho Asso, cap de l'operatiu d'extinció.
7: Que la pròpia zona que està en estos momentos activa es una zona de monte arbolada, y aunque luego tenemos una zona de interfaz agrícola, a continuación nos vendría otra de mayor superficie con mucha continuidad. Entonces, por eso nuestros esfuerzos se centran en toda esa parte, que de momento todas las maniobras que están haciendo están teniendo éxito. Por un lado, personal de tierra en ataque directo, y por otro lado, con maquinaria se está haciendo un ataque indirecto en previsión de que el perímetro se pueda hacer más grande, que no tenga esa continuidad que nos podría preocupar.
6: Mentrestant, veïns desallotjats de Sanuí, Alins i Calassanç a la Llitera han pogut tornar a casa seva a recollir pertinences en combois organitzats per la Guàrdia Civil a l'espera que en les pròximes hores, si tot va bé, hi puguin tornar de manera definitiva. On ja s'ha normalitzat la situació és el municipi de Fons, d'uns 900 habitants, on a les 11 ja han pogut sortir de casa perquè s'ha aixecat el confinament. D'aquí una estona, l'última hora de l'incendi la donarà el conseller d'Interior aragonès Roberto Bermúdez de Castro, que ara està a punt de sobrevolar la superfície cremada a bona part camps agrícoles. Recordem que s'ha parlat d'una àrea afectada d'unes 4.000 hectàrees en un foc que va començar ahir al migdia per la guspira d'una màquina recol·lectora.
0: Gràcies, Estela Bussoms, des del Campell, amb l'assistència tècnica del Ramon Dalmau i en càrrec del territori. Les primeres hipòtesis de la troballa d'un cos sense vida a la platja dels Pescadors, a Badalona, apuntarien que es podria tractar del jove desaparegut aquesta matinada mentre es banyava amb dues persones més. Els Mossos tenen una investigació oberta i estan gestionant la identificació del cadàver per saber si es tracta de la mateixa persona o no.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3catinfo.
0: De la crònica internacional Veneçuela, després del terratrèmol, la situació continua sent molt complicada. Mentre avancen les tasques d'emergència, també es fan evidents diferents conseqüències de la catàstrofe. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
8: La cara i la creu, que sol mostrar-se en les tragèdies, saquejos a botigues i comerços de la Guaira, la zona més afectada pels dos sismes a la costa veneçolana, supermercats, farmàcies i botigues d'electrodomèstics, però també la gran solidaritat del poble veneçolà. En són un exemple els coneguts com a àngels de l'autopista, mototaxistes que recorren habitualment aquesta carretera que connecta la Guaira a la costa veneçolana a prop de Caracas i la capital veneçolana, i que porten aigua i ajut material en moto als damnificats.
9: Traímos lo que fue agua mineral para hacer esta linda labor de ayudar a los más necesitados. Se necesita lo que es agua, alimentos no perecederos, lo que son guantes, todo lo que es venda, gasa.
8: La societat civil veneçolana també s'ha mobilitzat per localitzar desapareguts, xarxes socials a tota màquina per difondre fotos, noms i dades sobre famílies que no s'han localitzat.

0: Podem comprovar la llista dels nostres kits per fer-los una donació avui mateix tan aviat com puguem. Només cal comprovar l'accés a l'hospital i també l'accés a la Guaira.
1: Des de l'ACNUR,
0: estem esperant...
1: Paula Barrachina, portaveu a Catalunya, explica que el que més els preocupa ara és que arribin més equips de rescat i que els que han sobreviscut i són vulnerables rebin l'ajuda que necessiten. Més qüestions a Ucraïna, en aquest cas, i parlant de Brussel·les, a Europa, que vol que els homes ucraïnesos, precisament en edat militar, no puguin accedir a permisos de residència i de treball a la Unió, com han fet fins ara. La Comissió proposa excloure'ls de l'estatus de protecció temporal perquè així Ucraïna tingui prou soldats per lluitar contra Rússia. La mesura afectaria els que arribin a partir d'ara. Anem cap a Brussel·les. Bruno Fortea.
2: Per a tots els homes ucraïnesos que ara mateix ja estiguin dins de la Unió Europea, se'ls mantindrà l'estatus de protecció temporal. El veto afectarà els homes, només els homes, d'entre 23 i 60 anys que arribin a partir d'ara i entrarà en vigor tan bon punt ho aprovin els països de la Unió Europea, cosa que pot passar en els propers dies o setmanes. El comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner, nega que sigui una mesura discriminatòria.
3: Discriminació, per descomptat que no. Els ucraïnesos ens van demanar que ho féssim. No hem de caure en el parany de la propaganda russa. Servirà per ajudar els ucraïnesos. Ells volien que ho féssim i per això ho fem.
2: Aquest veto per als homes ucraïnesos en edat militar ja ha provocat les crítiques del Consell d'Europa, una institució desvinculada de la Unió Europea. Ho veu preocupant des del punt de vista dels drets humans. Ara mateix hi ha més de 4 milions d'ucraïnesos que es beneficien de l'estatus de protecció temporal a la Unió Europea. Fonts comunitàries, però, han evitat concretar avui quants d'aquests beneficiaris actuals són homes en edat militar. Tenir accés a aquest estatus garanteix el dret a residir legalment i l'accés al mercat de treball i als serveis públics.
1: Això a Brussel·les. Sobre el terreny, Rússia ha abatut 600 drons procedents d'Ucraïna durant aquesta matinada, una de les xifres més altes des que va començar el conflicte fa més de 4 anys. Segons la versió russa, els drons tenien com a objectiu més d'una desena de regions del país, inclosa la de Moscou, a més de la península de Crimea i el Mar Negre, entre altres. En un missatge a Telegram, el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha anunciat una campanya intensa de 40 dies d'atacs a Rússia per intentar que abandoni la guerra.
4: 3Cat Info.
1: Tornem a Catalunya. Llep Pasqual presentarà un ERO per acomiadar els 80 treballadors de la fàbrica de Gurb, a Osona. Aquest procediment s'ha anunciat un mes abans del tancament definitiu de la planta, previst pel 31 de juliol, quan les instal·lacions passaran a mans de Casa Tarradellas. La representació dels treballadors considera que l'expedient de regulació d'ocupació és injustificat, ja que els resultats d'aquest any han estat els més positius de la seva història. També denuncia que durant els darrers mesos l'empresa ha traslladat la producció i l'envasat de llet destinada a marques com Lidl o Llet Nostra, a una altra fàbrica que té a Burgos. La plantilla també retreu a la companyia haver ajornat l'inici de la negociació. Els afectats preveuen impulsar un calendari de mobilitzacions, tal com ja van fer a finals de maig, amb talls a la C-17 i una vaga. Casa Tarradellas té previst destinar les instal·lacions que fins ara pertanyien a Pasqual a la producció de mozzarella per a pizzas.
4: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: I també en clau econòmica, Catalunya ha rebut prop de 10.200 milions d'euros dels fons europeus Next Generation, les ajudes que Brussel·les va posar en marxa després de la pandèmia per la recuperació econòmica. La xifra l'ha donada el mateix president de la Generalitat, Salvador Illa, en una jornada sobre l'impacte d'aquests fons que ha seguit en Jordi Canal.
5: Aquests 10.200 milions són diners que han servit per pagar des de les ajudes de particulars per comprar un cotxe elèctric, posar plaques o aïllar el seu habitatge, com per modernitzar les administracions, impulsar la investigació o descarbonitzar i transformar la indústria de cara als reptes de futur. Sentim Illa.
6: Si avui Seat fabrica el primer cotxe elèctric 100% europeu i si avui Ebro ha permès salvar milers de llocs de treball en el sector automobilístic és perquè van rebre el suport de 527 milions d'euros dels fons Next Generation EU. Si avui el nostre sector agrari creix un 9,3% és perquè han rebut el suport de 290 milions d'euros dels fons Next Generation EU.
5: El president que ha destacat el lideratge de Catalunya a l'hora de rebre aquests fons Next Generation a l'Estat és qui més n'ha rebut. Una desena part. Illa ho ha aprofitat per reivindicar el paper de les regions en la Unió Europea. Ha demanat més participació de les regions com Catalunya a l'hora de dissenyar polítiques, de prendre decisions, d'elaborar els pressupostos o d'executar inversions.
1: Pràcticament un quart de dues. Fem un cop d'ull al trànsit amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia. Comencem actualitzant la situació a Rodalies. Recordem que la línia R8 està tallada per una incidència al sistema d'electrificació

0: L'estació de Mollet-Sant Fos està gestionant servei alternatiu per carretera amb parades intermèdies entre Castellbisbal i Mollet-Sant Fos. Rodalies recomana l'R4 i l'R2 com a línies alternatives. Per contra, ja s'ha restablert la circulació a la R14, RL3 i RL4, que estava aturada per un incendi proper a la zona de vies entre Lleida-Pirineus i Bell-lloc d'Urgell. Pel que fa al trànsit, recordem que la B5 que connecta Badalona amb Sant Fos de Camp Centelles està tallada per l'incendi forestal que hi ha a Tianes. Recomana evitar tota aquesta zona.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, el perfil @3catinfoviari. El temps.
2: Dani Ramírez.
3: La calor no fluixa, sí que és cert que els últims dies en feia més, ha baixat el nivell, aquests dies doncs estem arribant, arribarem als 36-37, puntualment 38 al Pla de Lleida, com va passar ahir, però en general la temperatura baixa un grau o dos, ho notem poc, tant de dia com de nit, llevat de la costa central on hi ha hagut mínimes tòrrides. En el cas de Barcelona, 27 de mínima. Ha estat una nit complicada de passar perquè realment feia molta humitat i ni gota de vent. I ara mateix la humitat 50-60% al litoral, amb màximes de 30-32 provisionals. Poden pujar encara un grauet més arran de mar i pendents del Baix Maresme, la zona de Tiana, on hi ha l'incendi, amb vent de sud-sud-oest que arriba a ràfegues de 20-25 km per hora, humitat del 50-60%, i, per tant, és important poder-lo extingir ràpid o correria cap a, des de la Serra de Marina cap al parc de la Serrada Litoral. En definitiva, que també a la tarda el vent es pot reforçar una mica i la temperatura no pujarà gaire més del que estem en aquests moments. En canvi, a l'interior sí que pujarà força més el termòmetre. Dia de sol, de 4 núvols al Pirineu, sense cap malícia, i diumenge a la tarda, algun ruixat o tempesta al Pirineu, que dilluns i dimarts seran més intensos.
2: Gràcies, Dani. Aquest Sant Joan, de fet, ha estat el més càlid des que hi ha registres a Catalunya, per davant de l'any passat, que fins ara tenia el rècord. La revetlla ha coincidit amb una onada de calor molt intensa, sobretot a les comarques de Ponent, amb els termòmetres que han superat de llarg els 40 graus. I en el cas de la ciutat de Lleida, amb 4 dies consecutius, amb aquests valors. Aleix Serra, tècnic del Meteocat, subratlla justament el fet que amb l'escalfament global cada cop és més habitual assolir valors que fa només algunes dècades ens semblaven excepcionals.
4: En els últims anys ens estem acostumant a veure cada estiu temperatures d'aquesta magnitud, de 41, 42, 43, fins i tot 44 graus, però això és una cosa que en les últimes dècades ha canviat força. Fins a finals del segle XX i encara la primera dècada del segle XXI, els 40 graus eren cars de veure, hi havia diversos anys en què no s'assolien a cap lloc de Catalunya en tot l'estiu, i en canvi, darrerament, doncs, veiem com s'assoleixen amb molta més facilitat.
2: Tot i que els meteoròlegs donen per acabada l'onada de calor, continuem amb valors entre 4 i 5 graus per sobre del que seria normal per aquesta època de l'any. I prop de 400 ciutats europees també baten rècords d'estrès tèrmic coincidint amb l'onada de calor dels últims dies. Són dades d'un estudi publicat avui justament pel col·lectiu científic World Weather Attribution, que ha analitzat la temperatura i humitat de 854 ciutats de 30 països europeus dels últims dies. Els autors de l'informe asseguren que els valors registrats serien impossibles fa només unes dècades, quan l'escalfament global no tenia la intensitat actual. Theodore Keeping, investigador de fenòmens meteorològics extrems a l'Imperial College de Londres, ho explica.
5: Aquesta situació no seria possible un mes de juny sense canvi climàtic. Les temperatures nocturnes d'aquests tres dies d'onada de calor no les hauríem assolit mai sense canvi climàtic.
2: De fet, calculen que les temperatures nocturnes d'aquest juny són 100 vegades més probables que fa només 23 anys i les diurnes 10 cops més probables. Carolina Pereira, membre de l'equip de canvi climàtic de la Creu Roja Internacional i coautora de l'estudi, adverteix el següent.
6: La calor no afecta a tothom igual. La gent gran la pateix especialment, però no són els únics. També afecta molt la gent amb malalties cròniques, els que treballen al carrer o els que hi viuen. Però també afecta els turistes. En general, no resulta fàcil protegir-se dels efectes d'aquesta calor.
2: L'estudi recorda que les onades de calor són ja la principal causa de mortalitat per fenòmens naturals a Europa.
7: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-nos...
8: S'ha lliurat in extremis de dues setmanes d'aturades d'autobusos.
7: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
9: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
7: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
10: Bona tarda.
1: Catalunya migdia.
7: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
1: Amb Òscar Fernández.
11: Cada dia a les dues.
7: I a partir de les tres...
11: L'espai de reflexió a la tertúlia.
1: Catalunya migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
7: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: Anem cap al Cap de Creus. La relació entre els dofins i els pescadors és bona. Segons un estudi de l'entitat Submont que es fa amb finançament europeu, han vist que no els trenquen les xarxes. Els investigadors incorporen ara noves tecnologies, com drons i eines d'intel·ligència artificial, per aprofundir en el coneixement del comportament dels cetacis. Ens ho explica la Núria Paraire.
0: Una embarcació de l'entitat Submont geolocalitza les barques de pesca d'arrossegament per saber quan tiren les xarxes i quan les recullen i avaluar la interacció dels dofins mular que hi ha a la zona del Cap de Creus. Han vist que les interaccions són bones perquè els dofins no els fan malbé la pesca, ho explica la cap de projectes de Submont, Carla Álvarez.
12: Aquestes interaccions hem vist a través de posar càmeres, a través de la col·laboració amb el sector pesquer, que no són negatives perquè els dofins s'alimenten dels peixos que queden fora de la xarxa, bàsicament.
0: Ho estudien amb el suport estatal des del 2020 i ara comptaran amb fons europeus. En aquesta nova fase incorporen noves tecnologies com drons, eines d'intel·ligència artificial i càmeres de 360 graus per fer fotos a les aletes i identificar els dofins per saber com es mouen i amb qui van. També col·loquen hidròfons a les xarxes de pesca per registrar els sons. Volen comprovar si els canvis en l'ecosistema, incloent la pesca, afecten la distribució i el nombre de dofins.
12: És veure a futur què afectarà en aquesta població i si poden haver-hi alguns paràmetres ambientals que puguin afectar més o menys i això també ajuda, òbviament, a la gestió futura. Sí.
0: La presència del dofí al Cap de Creus és habitual perquè hi troba molta alimentació.
2: I a Tarragona arrenca el Festival Camp de Mar, amb una vintena de propostes, entre les quals destaquen els concerts de Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs i Yeray Cortés. El certamen s'inaugura aquest divendres, avui, amb òpera, amb segell tarragoní. Clara Chavarría Domingo.
13: El tret de sortida el dona avui la producció operística Carmen de George Bizet, a càrrec dels Amics de la Lírica de Tarragona amb direcció artística d'Àngel Òdena. Demà es farà un segon passi. Però a l'escenari del Teatre Auditori Camp de Mar també pujaran una quinzena d'artistes i grups musicals, a més de companyies de circ i dansa. La regidora de Cultura de l'Ajuntament, Sandra Ramos, i el tècnic municipal, Guillem Rius, destaquen sota quins criteris s'ha dissenyat la programació.
14: Aquest és un festival d'estiu programat des de l'Ajuntament, des de l'administració pública, i, per tant, amb una vocació de servei públic, que darrere de totes les programacions que fem, a les línies de la igualtat de gènere, de l'accessibilitat, dels drets culturals, estan al centre de totes les nostres programacions.
15: S'emmarca dintre d'aquest pla estratègic, per tant, dintre el pla d'acció d'escèniques, per tant, amb la voluntat de portar una cultura que estigui accessible i reivindicant els drets culturals.
13: Entre els caps de cartell, Rodrigo Cuevas, que presenta el seu disc La Belleza. El seguiran Yeray Cortés, Lila Downs i Luz Casal, que arriba amb el seu treball Me voy a permitir. Altres noms destacats són els de Mike Kamakowski o la companyia Malpelo. I com cada any, la cita amb el concert de versions de la banda Unió Musical de Tarragona, que enguany actuarà de la mà de Damaris Gelabert. El festival també ha previst espectacles de circ familiar i concerts en diferents espais de la ciutat. El festival es tancarà el 14 d'agost amb la Nit Jove, amb les formacions com Bota de Manzana, la senyora Tomasa i el set DJ de Bushido.
2: Gràcies, Clara. I ara us expliquem que la Comissió de la Dignitat ha demanat a la Generalitat que exigeixi al Ministeri de Cultura el retorn a Catalunya dels anomenats papers de Salamanca, que encara reté l'Estat 20 anys després que se n'ordenés la devolució a Pilar García.
16: Hi ha més de 30.000 documents de Salamanca que 21 anys després de la llei de retorn encara no han arribat a Catalunya. La Comissió de la Dignitat reclama al govern que faci passes perquè hi hagi una reunió de la comissió mixta entre la Conselleria i el Ministeri de Cultura, que és el mecanisme per reactivar el retorn dels documents. Josep Cruanyes és el president de la Comissió de la Dignitat.
17: Demanem que el president de la Generalitat tingui aquesta qüestió com una qüestió
10: en aquest sentit, preferent del govern, cosa que no hem sentit mai parlar ni una vegada de la seva boca sobre aquesta qüestió.
16: La comissió fa uns 5 anys que no es reuneix.
2: Doncs ara els esports.
1: Esports.
2: Que ens acosta fins a 2:45, en Ricard Isidro.
17: Bon dia, Jordi. Al Mundial de Futbol, a les últimes hores, s'han certificat 6 classificacions més per als setzens de final i han quedat concretats d'aquesta manera. Els 4 primers aparellaments són el Sud-Àfrica-Canadà, el Brasil-Japó, el Països Baixos-Marroc i l'Estats Units-Bòsnia. Uns setzens de final que començaran a disputar-se aquest mateix diumenge. Entre ahir a la nit i aquesta matinada passada, el grup D, els Estats Units i Austràlia han certificat la classificació com a primer i segon de grup. El Paraguai haurà d'esperar a la resta de resultats. A l'última jornada, Paraguai 0, Austràlia 0 i Turquia 3, Estats Units 2. El grup E, Alemanya, passa a setzens de final com a primera de grup, la Costa d'Ivori com a segona i l'Equador apunta a entrar-hi entre les millors terceres. A les últimes hores han tancat la tercera jornada amb els partits Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2. El grup F, els Països Baixos passen com a primera i el Japó com a segona als setzens de final. Suècia segueix pendent de la resta de resultats. A l'última jornada, Japó 1, Suècia 1 i Tunísia 1, Països Baixos 3. Avui, amb 6 partits més, entre aquesta nit i aquesta matinada, jugaran 6 partits més que donaran ja les eliminatòries, més eliminatòries de setzens. El grup I es disputen a les 9 en Noruega, França i el Senegal, Iraq. Francesos i noruecs tenen la classificació assegurada. El grup H, a les 2, Cap Verd, Aràbia Saudita i Uruguai, Espanya. Amb un triomf, la selecció espanyola passarà a setzens com a primera de grup sense dependre del Cap Verd, Aràbia Saudita. Luis de la Fuente és el seleccionador espanyol de futbol.
18: Si algo tenemos claro en el vestuario, que esa confianza, primero es una confianza en nuestras posibilidades, con el máximo respeto a todos los rivales, y que esta confianza es la que nos lleva a pensar que haciendo las cosas bien podremos llegar, podríamos llegar, pero eso no garantiza nada. Porque vuelvo a decirlo, incluso siendo mejor en un partido te puede dejar en el camino fuera eliminado a alguien que no ha sido superior a ti, pero en el fútbol pasa.
17: I el grup G a les 5 de la matinada, Egipte, Iran i Nova Zelanda, Bèlgica.
1: 3CAT Info.
17: Encara en futbol, el Girona ha anunciat el primer amistós, els primers amistosos de la temporada, que iniciarà el 8 de juliol. Seran el 22 de juliol contra l'Olot de la Segona Federació i el 29 del mateix mes contra el Castelló. L'1 d'agost vindrà el Plat Fort jugant contra l'Arsenal, el vigent campió de la Premier League anglesa, en el marc del trofeu Costa Brava. Per cert, a Rubén Blanco, porter que va arribar al Girona per substituir Marc-André Ter Stegen, marxa a la Lliga japonesa.
1: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
17: El Barça de futbol sala torna a guanyar la Lliga 3 anys després. Ahir el conjunt blaugrana va superar el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga, al quart partit de la final, i va posar el 3-1 definitiu a la sèrie final. Javi Rodríguez, l'entrenador del Barça, per tant, aconsegueix el títol de Lliga en la seva primera temporada com a tècnic blaugrana.
19: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor, en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però he sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
17: Declaracions de Javi Rodríguez a Esport 3. El d'ahir suposa el 8è títol a la història de la secció. Jordi Torres és el mànager del futbol sala del Barça.
20: Jo crec que necessitàvem com a equip, tant l'entrenador, Javi, com els jugadors, necessitàvem aquest títol. Amb un títol jo crec que reforçarà moltíssim de cara al futur. Jo crec que hi ha jugadors molt bons de cara a lo que ve. És cert que alguns marxen. La meva feina és treballar perquè aquest equip sempre millori. Javi també crec que ho necessitava. També venia d'unes aventures també complicades. I això és més que res reforçar el que pot venir endavant.
17: El Barça d'handbol, per la seva banda, el vigent campió de la Champions des de fa un parell de setmanes, ja sap els seus rivals a la fase de grups de la temporada vinent. Jugarà contra el Montpellier francès, el Dinamo de Bucarest romanès i l'Arus danès. Una Lliga de Campions que estrena un nou format que passa de 16 a 24 equips. La primera fase de la competició comptarà amb 6 grups de 4 equips cadascun, en el que jugarà anada i tornada tots contra tots. Els dos primers classificats de cada grup es classificaran per la main round, mentre que els tercers i quarts dels grups continuaran el seu camí a l'EHF de la European League. A la primera jornada es disputarà entre el 9 i el 10 de setembre. Per cert, Emil Nielsen, el porter del Barça d'handbol, ha estat nomenat millor jugador de la Champions 2025-2026. El jugador danès deixarà aquest estiu l'equip blaugrana per jugar al Veszprém hongarès. En bàsquet, el Lleida i Miquel Sanz amplien el seu contracte dues temporades més, fins al 2028. Sanz va arribar a l'equip lleidatà l'abril del 2025, procedent de l'Oviedo. I la ciclista d'Esplugues, Paula Blasi, abandona els campionats d'Espanya. Blasi va caure mentre preparava aquesta prova i va necessitar 4 punts de sutura. Va participar a la contrarellotge, tot i el dolor a les costelles.
2: Senyals horaris de 2:15.
1: 3CAT Info.
2: Aquestes són les notícies més destacades a aquesta hora. Una vintena de dotacions terrestres i aèries treballen en un incendi forestal provocat entre Tiana i Montgat, a la comarca del Maresme. Els Mossos han detingut un home suposadament relacionat amb l'origen del foc. Protecció Civil ha demanat confinar a Sant Fost de Campsentelles, Martorelles i Santa Maria de Martorelles, al Vallès Oriental i Tiana, a la comarca del Maresme, a més també de les urbanitzacions Colònia Bosch i l'alberg La Conreria. I els bombers treballen també a aquesta hora en un incendi a Tàrrega, a l'Urgell, que ha obligat a confinar de forma preventiva els veïns del nucli de Santa Maria de Montmagastrell. Es treballa en una zona de 40 hectàrees. Per contra, s'aixeca el confinament pels 900 veïns del municipi de Fons, un dels perjudicats per l'incendi de la Franja de Ponent, que continua actiu i afecta 4.000 hectàrees de camps de conreu. La resta de desallotjats, més de 200 persones dels municipis de Sanui, Alins i Calassans, podran anar a casa seva, però només puntualment, per recollir medicaments i altres pertinences urgents. De la crònica internacional, Veneçuela continua treballant a contrarrellotge per intentar rescatar gent de sota la runa després dels forts terratrèmols d'aquest dimecres. Les últimes xifres oficials parlen de 235 morts i més de 4.000 ferits, però es calcula que hi ha 35.000 desapareguts, sobretot els 250 edificis que s'han ensorrat. Des d'ara i fins a les dues, a més d'aquestes notícies, també us estem explicant que Catalunya rebrà 567 milions d'euros extres els propers 2 anys per part del govern espanyol per finançar els serveis per les persones amb un grau de dependència. La injecció de diners es farà efectiva la setmana que ve i des del tercer sector esperen que permetin crear més places de residència, millorar l'atenció domiciliària i augmentar les quotes per cuidadors no professionals. I a partir de 3:15 ens fixarem en les estrenes de cinema del cap de setmana amb la cosina de Superman, Supergirl, juntament amb una de les sensacions de la temporada, Obsession. Dels esports, Ricard Isidro.
17: Al Mundial de Futbol, a les últimes hores, han quedat concretades les 4 primeres eliminatòries dels 16ens de final. Són el Sud-Àfrica-Canadà, el Brasil-Japó, el Països Baixos-Marroc i l'Estats Units-Bòsnia. I el Barça Futbol Sala guanya el títol de Lliga a la pista del Pozo de Múrcia, en guanya per 4-6 a la pròrroga el quart partit de la final. És el 8è títol per als blaugranats.
2: I del temps, cel gairebé serè, sol intens i temperatures molt altes, de 30 a 35 graus a la costa i al prelitoral, i fins a 37 en punts a Girona, al Pla de Lleida i la Ribera d'Ebre. Continuarà fent sol tota la tarda i només al Pirineu o al Delta de l'Ebre hi haurà alguns núvols.
3: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3CAT Info.
1: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
21: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
1: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3CAT Info.
3: Escolteu-nos i fem pinya.
1: 3CAT Info.
2: Passen 3 minuts i mig de 2:15, 36 dotacions terrestres i aèries treballen en un incendi forestal provocat que afecta una àrea entre Tiana i Montgat a la comarca del Maresme. Els Mossos han detingut un home suposadament relacionat amb l'origen del foc que s'ha iniciat en 3 focus diferents. Ho confirmava fa uns instants la consellera d'Interior, Núria Parlon.
22: I en el cas de l'incendi de Tiana s'ha fet un detingut per part de Mossos. S'apunta que presumptament pugui ser provocat.
2: Protecció Civil ha demanat confinar Sant Fost de Campsentelles, Martorelles i Santa Maria de Martorelles al Vallès Oriental i Tiana a la comarca del Maresme, a més de les urbanitzacions Colònia Bosch i l'alberg La Conreria. Ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio, Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
4: Sobretot en aquestes poblacions que dèiem, Martorelles, Tiana, Sant Fost de Campsentelles, Santa Maria de Martorelles, en aquesta zona on enviem aquesta alerta, doncs caldria aquesta atenció, sobretot, de mantenir-se confinats si es cau davant d'aquestes circumstàncies, i en aquests moments ho estem enviant perquè ho conegui la població.
2: Segons han informat des de l'Ajuntament de Tiana, el foc ha afectat la zona de la Deixalleria, que és a prop de diversos equipaments esportius com el camp de futbol, la piscina municipal i un gimnàs. El telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 250 trucades sobre aquest foc que genera una columna de fum molt visible a les poblacions pròximes, i allà hi tenim la Marta Vallès. Marta, bon dia.
5: Hola, bon dia. Doncs mira, justament ara mateix ens trobem aquí al bell mig d'aquesta zona esportiva, que dius, la zona esportiva municipal de Tiana, és contínua aquí. Ens sobrevolen per sobre dels nostres caps, podeu escoltar els helicòpters i els hidroavions, helicòpters que agafen l'aigua d'aquí al costat de la piscina municipal de Tiana per anar a sufocar les flames. La muntanya que està cremant, la muntanya que ja té una bona part arrasada per les flames, és la d'aquesta, la carretera de la Conreria, és la muntanya que està a prop de l'Hospital de Can Ruti i forma part de la serralada de Marina. Ara mateix hi ha aquí una gran quantitat d'efectius dels bombers. També veiem camions dels bombers de Barcelona i una ambulància dels mateixos bombers de la ciutat de Barcelona. I aquí la gent està molt expectant perquè, de moment, el foc encara està actiu, no està ni sota control. I aleshores es continua treballant en aquesta situació. Estem esperant, estem pendents que els bombers facin una atenció a mitjans perquè ens expliquin ara mateix quina és la situació. La carretera en direcció cap amunt, la carretera de la Conreria, està tallada, i fins al punt on es talla hi ha molta gent, molts veïns de Tiana, que estan posats al costat de la carretera mirant com evoluciona el foc i com estan les flames. Es veu aquesta columna de fum que comentàveu, però també veiem ara mateix just davant nostre, doncs, flames al capdamunt de la muntanya. Hi ha bombers, Mossos d'Esquadra, policia local, Protecció Civil, també Seprona, i tots pendents d'aquesta evolució del foc. Ara bufa vent, però no gaire fort, i esperem que la situació pugui estar controlada a les pròximes hores. Com deies, hi ha una sèrie de municipis que Protecció Civil ha demanat el seu confinament. Aquí a Tiana ens diuen des de l'Ajuntament que el que està confinat són 17 masies que hi ha a la zona afectada més propera a l'incendi, però que dins el nucli del poble la vida és normal de moment.
2: D'acord, Marta, doncs hi tornem en pròximes connexions. Gràcies. I ara anem fins a l'incendi que hi ha a Tàrrega. Els bombers informen, fins ara, els bombers informen que evolucionen favorablement aquest incendi declarat al terme de Tàrrega. Això ha permès que ja s'hagin retirat els mitjans aeris, tot i que els terrestres, i continuen treballant. Lleida, Pere Joan Álvarez.
6: Hola, bon dia, Jordi. Doncs un incendi declarat a 3:15. Recordem-ho que ha arribat a decretar o a obligar a decretar el confinament preventiu del nucli de Santa Maria de Montmagastrell, també de dues masies. Doncs bé, hem parlat amb l'alcaldessa de Tàrrega, Rosa Maria Perelló. Diu que l'incendi, ella diu que ja estaria controlat, i apunta que la causa del foc ha estat una màquina segadora. L'escoltem.
23: Sembla que per una màquina, quan hi havia doncs la recollida del cereal, s'ha cremat un cultiu als voltants del terme de Santa Maria de Montmagastrell, municipi de poble de Tàrrega, però doncs els bombers l'han controlat sortosament, ja està controlat i no hi ha hagut cap mena de cap altra alteració sortosament important.
6: Tot i això, recordem, els bombers no el donen encara ni per estabilitzat ni molt menys controlat, però sí que asseguren que evoluciona favorablement. Tal com dèieu, els mitjans aeris ja s'han pogut retirar, tot i que es continua treballant pels mitjans terrestres.
2: Gràcies, Pere Joan, i també continuem molt pendents de l'incendi de la Franja de Ponent, declarat fa 24 hores entre Tamarit de Llitera i el Campell. Les tasques d'extinció evolucionen bé, però continua actiu, i ara tots els esforços se centren a evitar que les flames s'estenguin a una àmplia zona boscosa. El Campell, Estela Bussoms.
24: Mitjans aeris, camions de bombers i tractors de pagesos fent tallafocs, concentrats sobretot al flanc dret de l'incendi, on hi ha més massa forestal. Ens ho ha explicat a Francho Asso, cap de l'operatiu d'extinció.
25: Que la pròpia zona que està en estos momentos activa es una zona de monte arbolada, y aunque luego tenemos una zona de interfaz agrícola, a continuación nos vendría otra de mayor superficie con mucha continuidad. Entonces, por eso nuestros esfuerzos se centran en toda esa parte, que de momento todas las maniobras que están haciendo están teniendo éxito. por un lado personal de tierra en ataque directo y por otro lado con maquinaria se está haciendo un ataque indirecto en previsión de que el perímetro se pueda hacer más grande, que no tenga esa continuidad que nos podría preocupar.
24: Mentrestant, veïns desallotjats de Sanui, Alins i Calassans a la Llitera han pogut tornar a casa seva a recollir pertinences en convois organitzats per la Guàrdia Civil a l'espera que en les pròximes hores, si tot va bé, hi puguin tornar de manera definitiva. On ja s'ha normalitzat la situació és el municipi de Fons, d'uns 900 habitants, on a les 11 ja han pogut sortir de casa perquè s'ha aixecat el confinament. Recordem que el foc va començar ahir al migdia per la guspira d'una màquina recol·lectora en un moment a quarts de 12 en què encara estava permès segar. Ara el govern d'Aragó ho ha prohibit durant 3 dies per evitar la simultaneïtat d'incendis. Ho ha explicat el conseller de Medi Ambient aragonès, Luis Bendicho.
0: Básicamente, pues eso, para evitar que un excesivo tensionamiento del sistema de incendios pues no nos permitiera acudir a nuevos fuegos que pudieran propagarse en nuestro territorio, en nuestra región, ¿no? Entonces es una razón fundamentalmente, esencialmente de prudencia para que podamos acabar realmente nuestro trabajo como lo tenemos que hacer, ¿no?
24: S'ha parlat d'una zona afectada d'unes 4.000 hectàrees, però sembla que l'àrea realment cremada serà la meitat.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: I a Veneçuela, després del terratrèmol, la situació continua sent molt complicada. Mentre avancen les tasques d'emergència, també es fan evidents diferents conseqüències de la catàstrofe. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
7: La cara i la creu, que sol mostrar-se en les tragèdies, saquejos a botigues i comerços de La Guaira, la zona més afectada pels dos sismes a la costa veneçolana, supermercats, farmàcies i botigues d'electrodomèstics, però també la gran solidaritat del poble veneçolà. En són un exemple els coneguts com a àngels de l'autopista, mototaxistes que recorren habitualment aquesta carretera que connecta La Guaira a la costa veneçolana a prop de Caracas i la capital veneçolana i que porten aigua i ajut material en moto als damnificats.
8: Traímos lo que fue agua mineral para hacer esta linda labor de ayudar a los más necesitados. Se necesita lo que es agua, alimentos no perecederos, lo que son guantes, todo lo que es venda, gasa.
7: La societat civil veneçolana també s'ha mobilitzat per localitzar desapareguts, xarxes socials a tota màquina per difondre fotos, noms i dades sobre famílies que no s'han localitzat. La xifra supera els 45.000 desapareguts.
2: I des del Ministeri d'Afers Exteriors han anunciat que hi ha 3 espanyols morts i gairebé un centenar de desapareguts. També hi ha 4 ciutadans espanyols més localitzats sota la runa.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: 3 minuts i 3 quarts de 2, la Guàrdia Urbana de Barcelona portarà pistoles Taser abans que s'acabi la legislatura al maig de l'any que ve. El plenari municipal ha votat a favor de la proposta del PP, que originalment volia que s'adquirissin 150 d'aquestes armes conductores d'energia i que la Guàrdia Urbana ja les pogués fer servir abans d'acabar l'any. Ajuntament de Barcelona, Anna Escura.
9: El PP ha pactat la seva proposta amb el PSC i, per tant, ha renunciat a aquests dos punts. Els Tasers no arribaran abans d'acabar l'any, sinó abans de les eleccions municipals del maig de l'any que ve, i no se n'adquiriran 150. Ara per ara, de fet, no s'ha dit quan seran. Daniel Cirera és el president del grup municipal del PP i Albert Batlle és el tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament.
11: Aquest instrument ha d'estar en mans de qualsevol patrulla que arriba primer al lloc on s'estan produint els fets.
12: Són eines que permeten reduir riscos, evitar danys i protegir millor tant els agents com la ciutadania. El debat, en tot cas, és de quina manera aquestes eines passen a formar part del material d'intervenció de la Guàrdia Urbana.
9: A partir d'ara, en principi, a la Comissió de Presidència del juliol es farà una primera aprovació del reglament d'ús d'aquestes armes i no serà fins al plenari municipal de l'octubre que aquest reglament s'aprovarà definitivament. Aleshores, s'iniciarà l'expedient de contractació i en un termini màxim de 3 mesos es publicarà la licitació per adquirir les pistoles Taser, les càmeres unipersonals i tots els mecanismes de control necessaris per fer-les servir. La proposta del PP ha tirat endavant gràcies als vots a favor del PSC, Junts i Vox i en contra d'Esquerra i Barcelona en Comú.
2: I a Sitges, al Garraf, la policia ja ha detingut l'home acusat d'haver ferit la seva mare amb un ganivet. Després d'encarar-se amb la policia, l'home, que té un trastorn mental, s'ha llançat a l'aigua per intentar fugir dels agents. Arran dels fets s'han tancat momentàniament les platges de la Fragata i de Sant Sebastià. La dona ferida ha estat traslladada a un centre hospitalari. I Catalunya rebrà 567 milions d'euros extres els propers 2 anys per part del govern espanyol per finançar els serveis que reben les persones amb un grau de dependència reconegut. En parlem tot seguit.
1: 3CAT Info.
2: Es tracta d'una injecció de diners que es farà efectiva la setmana que ve a partir de l'1 de juliol. D'aquesta manera, Generalitat rep enguany prop de 190 milions d'euros més per la dependència i de cara a l'any que ve, 378 milions més. Ara falta que el govern concreti com aplicarà aquest increment. La cocoordinadora d'envelliment de la taula del tercer sector, Montserrat Falguera, ha explicat a 3Cat Info quins serveis espera que s'incrementin.
10: Jo espero que tant les prestacions vinculades a serveis, que pot ser la quota del cuidador no professional o de les pròpies prestacions que es donen per poder accedir a una plaça privada d'una residència o les hores de l'atenció domiciliària. Jo penso que aquestes coses jo crec que s'hi connotaran.
2: A més, demana que es creïn més places públiques de residències per poder reduir les llistes d'espera i que s'ampliïn les hores d'atenció domiciliària. A Catalunya hi ha gairebé 300.000 persones amb algun grau de dependència. 2:15, el trànsit a punt, també el temps. Àrea de servei. Clàudia Serra, bon dia.
13: Bon dia. A aquesta hora, lentitud amb aturades ja en punts habituals a l'entorn de Barcelona. Destaquen les retencions a la B20 a Santa Coloma, sentit Trinitat, també amb trams intermitents en tots dos sentits de la marxa, la Ronda de Dalt i la Litoral. Recordem que la carretera B500 que connecta Badalona amb Sant Fost de Campsentelles està tallada per l'incendi forestal que afecta la zona de Tiana. Pel que fa al transport públic, actualitzem la situació a Rodalies. Ja s'ha restablert la circulació a la R8, un cop resolta aquesta incidència que afectava el sistema d'electrificació a l'estació de Mollet-Sant Fost.
2: El temps. Dani Ramírez.
14: El temps no canvia, es manté inamovible amb aquesta zona anticiclònica que ja no ens porta pol sahariana. Calor forta, no tenim onada de calor. Però respecte als últims dies sí que ha baixat una mica la temperatura, però seguim estant amb uns valors molt elevats, tant actuals com previstos a la tarda, arribant als 36-37 a Lleida, al Pla de Lleida, puntualment 38, 36-37 a la zona de Tremp, Conca de Tremp, al Pla de Bages 35-36, comarques de Girona, el litoral i prelitoral de l'Empordà, per exemple, es poden arribar als 36-37, hi ha un avís de calor, segons indica el Meteocat en aquest sector, diurn, no pas nocturna, tot i que la nit ha estat tòrrida, amb 26-27 a l'àrea de Barcelona, el barcelonès, el Maresme, mínimes de 25, 24 també cap al Garraf, Baix Llobregat, en definitiva. Fa força calor, això no afluixa gaire. Diumenge pot pujar una mica la temperatura. Aquests dies, les més altes 37-38. Avui i demà, sol completament a tot arreu, a tot el país. Però diumenge a la tarda, alguna tempesta a la zona pirinenca que podrien ser més fortes de cara a dilluns i sobretot dimarts.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
2: Ara passant 2:45, el grup Volkswagen estudia acomiadar 100.000 treballadors a tot el món fins al 2030, segons afirma la revista alemanya Manager Magazine. Dels 100.000 acomiadaments, 50.000 seran a Alemanya, tal com ja va anunciar al març la companyia. També es tancaran 4 fàbriques en aquest país per estalviar 6.000 milions d'euros a finals de la dècada. La companyia vol retallar la plantilla per recuperar la rendibilitat que s'ha vist afectada per la competència dels fabricants xinesos. El conseller delegat del grup ha presentat al Consell d'Administració la proposta de retallada de personal i ara s'haurà de debatre al Consell de Supervisió, on els sindicats hi tenen molt de pes. De fet, el comitè d'empresa i el sindicat IG Metall són totalment contraris al pla d'ajustos. El grup automobilístic alemany és propietària de marques com Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Cupra i Skoda i ara té 660.000 treballadors en total. L'operació de retallada de plantilla no afecta els més de 13.000 empleats de Seat, Cupra que treballen a Catalunya. I a Alemanya condemnen a cadena perpètua el metge saudita que el Nadal del 2024 va matar 6 persones en un atac contra un mercat. L'home va irrompre en cotxe enmig d'aquest mercat a la ciutat de Magdeburg i també va ferir centenars de persones. Entre les víctimes mortals hi havia un nen de 9 anys i 5 dones d'entre 45 i 75. Segons la fiscalia, l'atac va durar poc més d'un minut, però va tenir conseqüències nefastes perquè el cotxe va irrompre enmig d'un mercat nadalenc molt concorregut. La atemptat va commocionar el país i va tensionar encara més el debat sobre la immigració. Dos mesos després es van celebrar eleccions generals i l'extrema dreta alternativa per a Alemanya va quedar segona. L'home saudita, psiquiatre de professió, havia fet públics comentaris antiislamistes i pròxims a l'extrema dreta, però, segons la fiscalia, va perpetrar l'atac perquè estava frustrat amb el funcionament del sistema judicial alemany.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: 10 minuts i arribarem a les 2. A aquesta hora ens n'anem en directe perquè compareix en directe...
15: Colas, cap d'intervenció.
2: Sentim el cap d'intervenció.
15: Poseu-vos d'acord, eh? Un moment, que vaig a...
2: Bé, estem a l'espera d'aquesta...
15: Haig de trigar un minut...
2: ...compareixença en directe. Com estàvem sentint, s'estaven acabant de fer les connexions pertinents, però de seguida hi tornarem. De fet, estem veient ja en pantalla la nostra corresponsal a la zona, la Marta Vallès, i estem a l'espera, doncs, això d'aquesta compareixença amb el centre de comandament que els bombers han organitzat a Tiana, al Maresme, per fer el seguiment de l'incendi forestal que afecta unes 25 hectàrees i que ha obligat a confinar aquest municipi i tres més de la part nord, al Vallès Oriental, a Sant Fost de Campsentelles, Martorelles i Santa Maria de Martorelles.
15: Vale.
2: Bé, doncs sembla que ara sí el podem sentir.
15: No. Vale. Sí, sí. Pep Colàs, cap d'intervenció. Hola, hola. Un, dos, tres. Aquest àudio, com
2: doncs
15: va?
2: Doncs
15: vinga. Va bé. Pep Colàs, sí. Cap d'intervenció dels bombers de la Generalitat de Catalunya.
2: Bé, en tot cas, doncs, això, estem connectant ara amb el centre de comandament que els bombers han organitzat a Tiana. Està tot a punt. El cap d'interventors dels bombers també, els mitjans també.
15: Estem llestos?
2: Sembla ser que sí.
15: Vale, quin pregunta? Em pregunta algú o faig la decla?
16: Ara mateix de l'incendi.
15: Doncs estem treballant en un incendi de vegetació des de 3:15 aproximadament. És un incendi que encara està actiu, tot i que pensem que en molt poca estona el tindrem estabilitzat. No us puc parlar de l'extensió encara, però voltarà aproximadament les 6, entre 6, 8, 10 hectàrees. Ha estat empès per una marinada una miqueta forta que ens ha activat molt a un dels flancs, el flanc dret. Estem rebaixant la intensitat amb mitjans aeris i ara mateix el tenim pràcticament encerclat en línia d'aigua. No està del tot fet, però pràcticament ho tenim així. No tenim constància de que hagi afectat a cap habitatge ni a cap persona. I la situació va clarament a millor, ara mateix.
16: Hi ha hagut un detingut? Heu trobat indicis de que ha estat un foc provocat a diferents fronts?
15: No, no tinc cap informació jo sobre això. No, no us ho puc dir. No tinc ni idea. No. Tenim un... Ara mateix estem treballant amb 15 vehicles d'aigua. Ens està col·laborant amb nosaltres ADFs, estan col·laborant també bombers de Barcelona amb nosaltres. Hi ha uns 120 efectius treballant a la zona i torno a repetir, amb això ho tindrem estabilitzat en no gaire estona.
17: Sí, estarà estabilitzat en no gaire estona, hi ha 16.000 persones confinades. En algun moment...
15: Nosaltres hem passat ja la notificació a Protecció Civil perquè tot el que és el confinament des d'aquell lloc on estem ara, del poliesportiu, cap a mar, per entendre'ns, tot això es pot aixecar. Només es mantingui actiu aquelles parts de territori que toquen directament el perímetre de l'incendi. I tot i així, repeteixo, en no gaire estona això també es podria aixecar. Doncs la part de Montornès, la part del Vallès, de la Carena cap al Vallès, això encara ho mantenim. I deixa d'estar a l'altra part, la que va cap a mar, diguem.
16: El foc ha començat en un sol punt o diferents?
15: Nosaltres... A l'arribar hem vist clarament tres punts, tres columnes que s'aixecaven a una diferència bastant important d'uns 200 metres aproximadament. Però això és el que hem vist i això és el que podem dir. No puc opinar sobre aquest assumpte. No, ara mateix hi ha una part activa, una petita part activa, al flanc esquerre, que si esteu veient els helicòpters ara, estan fent que baixi la seva intensitat i després el rematarem per sota a peu, com fem sempre. Exacte, exacte. La marinada ens empenyia cap a la dreta, per entendre'ns. Hem tingut la fortuna més que en aquesta part dreta, els dos terços superiors d'aquest flanc, hi ha uns camps de vinyes molt grans i allà s'ha aturat o ha frenat moltíssim la intensitat.
3: No sé si podria repetir el nombre d'hectàrees.
15: El nombre d'hectàrees no... Jo les puc repetir, però no... Realment no ho tenim clar, no ho hem perimetrat. És a dir, però compteu això entre 10, unes 10 hectàrees, una cosa així. D'aquest ordre de magnitud, però no ho preneu al peu de la lletra perquè no hem fet el compte encara.
2: Estem sentint Pep Colàs, que és el cap d'intervenció dels bombers, des del centre de comandament que han organitzat a Tiana, al Maresme.
15: Jo no tinc cap informació sobre això, cap ni una. Pregunteu a Mossos o...
2: Per fer el seguiment de l'incendi forestal que afecta aquesta desena d'hectàrees i que ha obligat a confinar aquest municipi 3 més.
15: Sí, crec que ho hem dit abans, aixequem... Vale, sí, aixequem d'aquí cap al Vallès, diguem, per entendre's, i desconfinem aquesta d'aquí cap a mar.
2: Pep Colàs ha dit que en poca estona el tindran estabilitzat, el tenen pràcticament encerclat en línia d'aigua.
15: Bé, si algú té l'oportunitat de fer-ho, és evident que va millor. Ara, no, ja us dic, no hi ha afectat cap habitatge fins ara, i encara menys d'aquí en endavant, vaja.
2: Doncs no hi ha afectacions humanes ni materials en aquest cas. Sí que hi ha una petita part activa al front esquerre. No hi ha constància de cap ferit d'habitatge i ni habitatge afectat, com us dèiem. I treballen uns 120 efectius i sembla que bona part dels municipis confinats, sobretot els del Vallès, podran tornar de seguida a la normalitat. 3 minuts per arribar a les 2. Ens posem ara a l'actualitat esportiva molt ràpidament.
1: Esports.
2: Ricard Isidro, bon dia de nou.
18: Bon dia, Jordi. El Mundial de Futbol, a les últimes hores, s'han certificat 6 classificacions més per als setzens de final i han quedat concretats els primers 4 aparellaments. Són el Sud-àfrica, Canadà, el Brasil, Japó, els Països Baixos, Marroc i els Estats Units, Bòsnia. Ara queden pendents per aparellar rivals d'Alemanya, la Costa d'Ivori, Mèxic, Suïssa, Austràlia i l'Argentina. Jugats a les últimes hores, el grup D, Paraguai 0, Austràlia 0, i Turquia 3, Estats Units 2, el grup E, Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2, i el grup F, Japó 1, Suècia 1 i Tunísia 1, Països Baixos 3. Avui, entre aquesta nit i aquesta matinada, jugaran 6 partits més de 3 grups. L'I, a les 9 del vespre, Noruega, França i Senegal, Iraq. Francesos i noruecs tenen la classificació assegurada amb 6 punts tots dos. El grup H, a les 2 de la nit, a Cap Verd, Aràbia Saudita i Uruguai, Espanya. Amb un triomf, la selecció espanyola passarà als setzens de final com a primera de grup. La valoració la fa Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol de futbol.
19: Si algo tenemos claro en el vestuario, que esa confianza, primero es una confianza en nuestras posibilidades, con el máximo respeto a todos los rivales, y que esta confianza es la que nos lleva a pensar que haciendo las cosas bien podríamos llegar, pero eso no garantiza nada. Porque vuelvo a decirlo, incluso siendo mejor en un partido te puede dejar en el camino fuera eliminado a alguien que no ha sido superior a ti, pero en el fútbol pasa.
18: Al grup G, a les 5 de la matinada, Egipte, Iran i Nova Zelanda, Bèlgica. També en futbol, el Girona ha anunciat els primers amistosos de la pretemporada, que iniciarà el 8 de juliol. Seran el 22 d'aquest mes contra l'Olot de la segona federació i el 29 del mateix mes de juliol contra el Castelló. L'1 d'agost vindrà el Platfort jugant contra l'Arsenal en el marc del trofeu Costa Brava.
1: 3CAT Info.
18: El Barça de Futbol Sala torna a guanyar la Lliga després de 3 anys. Ahir el conjunt blaugrana va superar el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga al quart partit de la final i va posar 3-1 definitiu a la sèrie final. El d'ahir suposa el 8è títol a la història de la secció. El Barça d'handbol, per la seva banda, campió de les Champions fa un parell de setmanes, ara ja sap els seus primers rivals a la fase de grups de la temporada vinent. Jugarà contra el Montpellier francès, el Dinamo de Bucarest romanès i l'Arus danès. La primera jornada es disputarà entre el 9 i el 10 de setembre. Una Lliga de Campions que estrena format que passa de 16 a 24 equips, repartits en 6 equips de 6 grups de 4 equips. En bàsquet, el Lleida i Miquel Sanz amplien el seu contracte de dues temporades més fins al 2028. Va arribar a l'equip Lleida a l'abril del 2025, procedent de l'Oviedo. El Manresa, per la seva banda, amplia el contracte de Ferran Bassas fins al 2028, mentre que el Joventut de Badalona ha anunciat el comiat de Cameron Hunt, qui ha pagat la seva clàusula de rescisió. I la ciclista d'Esplugues, Paula Blasi, abandona els campionats d'Espanya. Blasi va caure mentre preparava aquesta prova i va necessitar de 4 punts de sutura. Va participar a la contrarrellotge, tot i el dolor a les costelles.
4: Declarat un incendi a Tiana, al Maresme, un altre a Tàrrega, a l'Urgell. S'afegeixen al que crema des d'ahir a la Franja de Ponent. Bon dia, són les dues.
5: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
4: Fa dies que les autoritats ens avisen que aquest pot ser un estiu especialment complicat pel que fa a efecte dels focs. I avui n'hem tingut un exemple. L'incendi que ha començat a Tiana podria haver estat provocat. Els bombers han detectat 3 focus i ja han detingut un home que podria ser el piròman. De moment hi treballen una trentena de dotacions de bombers i 6 mitjans aeris que intenten que les flames no passin cap a la Serra de Marina. Les columnes de fum es poden veure des del Maresme i des del Barcelonès, Natàlia Ramon.
20: El foc ja ha arribat a la carena i de moment afecta una 60ena d'hectàrees. Protecció Civil ha demanat confinar Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, Santa Maria de Martorelles, al Vallès Oriental i també Tiana al Maresme, a més de la urbanització Colònia Bosch i l'alberg de la Conreria.
4: Última hora des de Tiana mateix, Marta Vallès.
21: Hola, bon dia. Doncs els bombers ens acaben de confirmar que aviat podran tenir ja encerclat el foc amb la línia d'aigua. Continuem veient ara a la muntanya, a la carretera de la Conreria, flames i encara fum. També ens ha confirmat que es manté el confinament dels municipis que estan a prop del foc per la part del Vallès, però que per la zona de mar, és a dir, per Tiana, es pot aixecar ja en aquests moments el confinament.
4: Doncs sembla que arriben bones notícies des del Maresme. A Tàrrega, a l'Urgell, s'ha declarat un incendi aquest migdia, que de moment afecta unes 40 hectàrees de vegetació agrícola. I el foc que ha millorat una mica més és el que des d'ahir hi ha a la Franja de Ponent.
20: I que ja ha cremat 1.000 hectàrees. Aquest matí s'ha aixecat el confinament d'algunes poblacions.
4: Unitat mòbil al Campell. Estela Bussoms.
22: Hola, bon dia. En concret, s'ha aixecat a Fons, a la comarca del Cinca Mitjà, on els 900 habitants ja poden sortir de casa. Es manté, però, el desallotjament preventiu de 240 veïns dels pobles de Sanuí, Alins i Calassans, a la Llitera, que aquest matí han pogut recollir, això sí, pertinences en convois organitzats per la Guàrdia Civil. Les tasques d'extinció van bé, però la prudència és màxima fins que no passin les hores més complicades del dia per la calor i el vent. La sega a l'Aragó s'ha prohibit durant 3 dies.
4: A banda de tots aquests focs que són simultanis a Catalunya, l'altre punt d'informació és Veneçuela, que intenta a contrarrellotge rescatar milers de persones de sota la runa. De moment hi ha 235 morts i més de 4.000 ferits, però passades més de 24 hores des que els dos terratrèmols van sacsejar el país es va veient la dimensió del desastre.
20: Milers de tones de runa amaguen probablement centenars de persones. De fet, el govern veneçolà xifra els desapareguts en 37.000. L'emergència per la devastació ha posat de manifest la fragilitat dels serveis bàsics de Veneçuela. Molts ciutadans es queixen de la falta d'efectius i també de recursos sanitaris.
4: Corresponsal Joan Biosca.
23: I per compensar les mancances dels serveis públics i governamentals és que la societat civil veneçolana s'ha posat en marxa en una onada de solidaritat amb motoristes creant un cordó umbilical humanitari entre La Guaira, una de les zones zero, i Caracas, la capital del país sud-americà, 30 quilòmetres de carretera, d'autopista, on l'ajuda més bàsica arriba, com per exemple és l'aigua potable, la creu, els saquejos i pillatge en botigues i comerços, en actes de vandalisme.
4: I sobre el terreny, les ONGs treballen per identificar les principals necessitats dels afectats pels terratrèmols i enviar tan aviat com sigui possible el material d'ajuda que es necessiti. Efectius dels bombers de la Generalitat, per exemple, viatjaran aquesta tarda per sumar-se als equips de rescat.
20: Es tracta d'un grup d'especialistes en estructures esfondrades encarregats d'avaluar la seguretat per poder fer les feines de recerca de persones. Oriol Corbella és el cap de l'expedició de bombers cap a Veneçuela.
0: El que fem és avaluar el risc sobre l'estructura, les formes que tenim d'entrada, els espais vitals que poden haver quedat allà dintre i també la seguretat de les maniobres com per poder actuar en aquests edificis que estan d'una forma molt precària i més si hi ha risc de rèpliques.
4: I atenció a això, Ucraïna necessita més homes al front de guerra. I avui Brussel·les vol que els homes en edat militar no puguin accedir a permisos de residència i de treball a la Unió Europea com han fet fins ara.
20: La comissió proposa excloure's de l'estatut de protecció temporal perquè així Ucraïna tingui prou soldats per lluitar contra Rússia.
4: Brussel·les, Bruno Fortea.
6: La mesura afectaria els ucraïnesos d'entre 23 i 60 anys que arribin a partir d'ara a la Unió Europea. Els homes que ja hi visquin continuaran protegits. Aquest nou veto entrarà en vigor tan bon punt l'aprovin els països europeus. Brussel·les espera que ho validin aviat. Nega que la mesura vulneri drets humans i s'espolsa les crítiques dient que el govern d'Ucraïna els hi ha demanat.
4: I en cultura, avui arriba una de les grans estrenes al cinema d'aquesta temporada.
20: Parlarem d'Obsession, que confirma l'èxit de les pel·lícules de terror creades per cineastes que provenen de YouTube i que previsiblement serà un dels èxits de la temporada.
4: Quan faltin 20 minuts, arribarà la informació esportiva. Laia Tudel, bon dia.
7: Bon dia.
4: Queden definits els primers partits d'eliminatòries de 16ens de final del Mundial de Futbol.
7: Ja hi ha 4 aparellaments. Països Baixos, Marroc, Brasil, Japó, Sud-àfrica, Canadà i Estats Units, Bòsnia-Herzegovina. Avui es juguen 6 partits més del Mundial, entre ells l'Espanya-Uruguai a les 2 de la matinada i a les 9, Noruega-França, amb el cara a cara entre Mbappé i Haaland. I s'ha fet el sorteig de la fase de grups de la Champions en vol i al Catalunya Migdia coneixerem els rivals del Barça.
4: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia. Doncs a aquesta hora l'entitud amb aturada ja en punts habituals a l'entorn de Barcelona, a P7 a Barberà, en tots dos sentits. També a la 2 a Sant Joan d'Espí, en sentit Lleida, C17 a Parets, direcció sud, i C59 a Palau, Solità i Plegamans, en sentit Caldes. Recordem també que la B500, que connecta Badalona amb Sant Fost de Campsentelles, ha estat tallada per aquest incendi que hi ha a Tiana.
4: I ens falta el temps.
24: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
4: Dani Ramírez, bon dia.
25: Bon dia.
4: Ara de seguida anirem amb l'última hora d'aquests incendis simultanis que tenim a Catalunya, però em fa l'efecte que meteorològicament parlant, els pròxims dies continuarem tenint totes les condicions perquè n'hi hagi més d'incendis.
25: Sí, els ingredients hi són. D'altra banda, com passa pràcticament tots els estius, difícil que a l'estiu a Catalunya no tinguem condicions favorables a incendis forestals. I aquí el tema clau és el motiu de la ignició, que recordem, un 14% acostumen a ser per causes naturals, caigudes de llamps, i la resta és, doncs, o intencionats, o negligències, o accidents, com ha passat tantes vegades. Però bé, a la zona del Maresme ara mateix 30-33 graus, el vent de sud-sud-oest arriba a cops de 10-20 km per hora, no és un vent molt fort, la marinada ha fet que el fum arribés fins a la Garriga, i tot això sembla que, per sort, va de baixa. A les comarques interiors, cap a l'Urgell, ara mateix 36 graus, i n'hi ha 37 a Santa Coloma Farners, 37 a Anglès, 37... de temperatura també a Girona o a la Bisbal d'Empordà. S'està disparant molt la temperatura a Girona, vent del sud rescalfat. Tenim un avís de calor només a dues comarques, Alt i Baix Empordà, tot el que és el corredor prelitorals, resseguint l'AP7, moltíssima calor. Tot això amb sol, demà tot igual, diumenge tot igual, però també la temperatura puja una mica, i la novetat, diumenge a la tarda, alguna tempesta al Pirineu.
4: Gràcies, Dani, bon dia.
25: Bon dia.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Les 2:08 minuts. Els bombers de la Generalitat confien estabilitzar aviat l'incendi forestal provocat que crema des d'aquest matí entre Tiana i Montgat, al Maresme. Els Mossos han detingut un home suposadament relacionat amb l'origen del foc que s'ha iniciat a 3 focus diferents. Ho ha confirmat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
26: I en el cas de l'incendi de Tiana s'ha fet un detingut per part de Mossos. S'apunta
9: que presumptament pugui ser provocat.
4: Sobre el terreny, 43 dotacions terrestres i aèries treballen per encerclar el foc. Durant el matí, Protecció Civil ha demanat el confinament de Sant Fos de Capçanelles, Martorelles i Santa Maria de Martorelles, tots ells al Vallès Oriental, i també de Tiana, al Maresme, a més de les urbanitzacions Colònia Bosch i l'alberg La Conreria. Anem a la zona esportiva de Tiana, on hi ha el centre de comandament d'aquests incendis dels bombers. Marta Vallès, quina és l'última hora? Bon dia.
10: Hola, bon dia. Doncs ja deveu sentir de fons els helicòpters que contínuament fan una mateixa acció, baixar fins a la piscina municipal que tenim just aquí al davant, carregar d'aigua les cistelles que porten i abocar aquesta aigua al damunt les flames. És continu el pas dels mitjans aeris, fins a 10 podem comptar en aquest moment, per combatre aquest foc forestal que afecta la zona de la carretera de la Conreria, la serralada de Marina, que està tallada en aquests moments per facilitar els treballs als equips d'emergències. Encara veiem molt de fum a la zona, també alguna flama, però els bombers de la Generalitat, que tenen l'ajuda també de bombers de Barcelona, confien que aviat podran tenir el foc encerclat. Ens ho deia Pep Colàs, que és el cap de guàrdia.
11: Ha estat empès per una marinada una miqueta forta que ens ha activat molt a un dels flancs, el flanc dret. Estem rebaixant la intensitat amb mitjans aeris i ara mateix el tenim pràcticament encerclat en línia d'aigua. No està del tot fet, però pràcticament ho tenim així.
10: També ens ha confirmat que el foc, quan han arribat, han trobat que començava per tres columnes de fum diferents. Per tant, ens vindria d'alguna manera a dir que podria haver estat un foc provocat, tot aquest extrem. Els bombers no el confirmen. I també ens ha dit que fins ara no es poden comptabilitzar les hectàrees afectades a partir de 10. I en algun moment també m'ha arribat a parlar

0: conreria.
1: Doncs aquesta és la situació al Maresme. També evoluciona favorablement l'incendi declarat aquest matí al terme de Tàrrega, a l'Urgell. Això ha permès que ja s'hagin retirat els mitjans aeris. L'alcaldessa, Rosa Maria Perelló, assegura que l'incendi l'ha originat una màquina segadora. Lleida, Pere Joan Álvarez.
2: El foc s'ha declarat a 3:15 del matí en una zona de vegetació agrícola i obligat al confinament preventiu del nucli de Santa Maria de Montmagastrell, tot i que ja se n'ha ordenat el desconfinament. En les feines d'extinció hi han treballat fins a 5 mitjans aeris que ja s'han retirat per l'evolució favorable de l'incendi. L'alcaldessa de Tàrrega, com dèieu, Rosa Maria Perelló, assegura que el foc l'hauria originat una màquina segadora. Ara podem sentir.
3: Sembla que per una màquina, quan hi havia doncs, la recollida del cereal, s'ha cremat un cultiu als voltants del terme de Sant Maria, de Montmagastrell, municipi de poble de Tàrrega, però doncs, els l'han controlat sortosament, ja està controlat i no hi ha hagut cap mena de cap altra alteració sortosament important.
2: Els bombers treballen en una àrea de 40 hectàrees i treballen en concret 15 dotacions terrestres en un incendi que, com diem, evoluciona favorablement.
1: Doncs estem pendents del Maresme, de l'Urgell, però també molt pendents de l'incendi a la Franja de Ponent, declarat fa 24 hores entre Tamarit de Llitera i el Campell. Les tasques d'extinció evolucionen bé, però segueix actiu, i ara tots els esforços se centren a evitar que les flames s'estenguin a una àmplia zona boscosa. El Campell, Ramon Dalmau i Estela Bussoms, aquest matí s'ha aixecat el confinament del municipi de Fons, a la comarca del Cinca Mitjà, de prop de 900 habitants, però encara queden veïns desallotjats.
4: Hola, bon dia. Sí, els 240 dels pobles de Sant Uí, Alins i Calassanç, a la Llitera, això sí, aquest matí han pogut passar per cases escortats per la Guàrdia Civil per recollir pertinences imprescindibles i tornar a marxar perquè el desallotjament preventiu es manté, sobretot fins que passin les hores centrals del dia, les més complicades per la calor i el vent. Luis Ángel Zoriguel és l'alcalde de Sant Uí, Alins.
5: Puede reavivarse en cualquier momento, además ahora que vamos hacia el centro del día y habrá más calor, pues es que es una incertidumbre total. O sea, ahora pues eso, tenemos un tiempo para coger algo y salir.
4: Mitjans aeris, camions de bombers i tractors de pagesos fent tallafocs, concentrats sobretot al flanc dret de l'incendi on hi ha més massa forestal. Recordem que el foc va començar ahir al migdia per la guspira d'una màquina recol·lectora en un moment, a 12:15, en què encara estava permès segar. Ara el govern d'Aragó ho ha prohibit totalment durant 3 dies per evitar la simultaneïtat d'incendis. Ho hem comentat amb el José Ramón, és pagès d'aquí del Campell i ha perdut 50 hectàrees de cereal a la zona cremada.
6: Pues ja s'haurà de parar fins que no estigui tot això controlat. Ho haurem de fer, no? Ja ho sabeu, a mi aquest matí volíem fer la sega d'aquests camps d'aquí a prop del poble, del perímetre més a prop, i no ens ho han deixat fer, només més que res per qüestió de seguretat.
4: S'havia parlat d'una àrea afectada d'unes 4.000 hectàrees, però sembla que la zona realment cremada rondarà les 1.500.
1: Bé, doncs seguim pendents d'aquests 3 incendis, però ja fa dies que ens avisen que aquest estiu serà especialment complicat pel que fa a la lluita contra el foc. I és que les dades continuen donant la raó als que ens avisen de com ha canviat la situació. Per exemple, aquest Sant Joan ha estat el més càlid des que hi ha registres a Catalunya, per davant del de l'any passat, que fins ara tenia el rècord. L'onada de calor també ha afectat bona part d'Europa, on almenys 400 ciutats han batut els seus rècords d'estrès tèrmic, Cristian Roldán.
7: A Catalunya, la Revella ha coincidit amb una onada de calor molt intensa, sobretot a les comarques de Ponent, amb els termòmetres que han superat de llarg els 40 graus, i en el cas de la ciutat de Lleida, durant 4 dies seguits. Aleix Serra, tècnic del Meteocat, subratlla el fet que amb l'escalfament global cada cop és més habitual assolir valors que fa només algunes dècades consideràvem excepcionals.
8: La tendència a que la temperatura va pujant progressivament és claríssima. Des de l'any 2022 cap aquí, els estius han estat doncs, totalment desbordants, molt calorosos, i sembla que haguem fet un salt de nivell. No? Evidentment, la tendència ja fa dècades que és a l'augment, però aquests últims estius realment hem canviat de rasant. La temperatura ha pujat d'una manera molt més clara.
7: Precisament avui, el col·lectiu científic World Weather Attribution ha publicat la seva anàlisi de les temperatures i la humitat dels últims dies a 854 ciutats europees. Amb l'onada de calor, gairebé la meitat han batut els seus propis rècords d'estrès tèrmic. Theodore Keeping, investigador de fenòmens meteorològics extrems a l'Imperial College de Londres, subratlla la relació del fenomen amb el canvi climàtic.
9: Aquesta situació no seria possible un mes de juny sense canvi climàtic. Les temperatures nocturnes d'aquests 3 dies d'onada de calor no les hauríem assolit mai sense canvi climàtic.
7: L'estudi recorda que les onades de calor són ja la principal causa de mortalitat per fenòmens naturals a Europa. Només a l'estat espanyol aquesta ha provocat 212 morts atribuïbles a la calor, principalment de persones de més de 80 anys.

0: És un quart de tres de la tarda. Mentrestant, continuen les tasques de rescat a Veneçuela després dels terratrèmols que van sacsejar el país aquest dimecres. De moment, les xifres oficials apunten a 235 morts i més de 4.000 ferits, tot i que les xifres preveu que vagi augmentant amb el pas de les hores. De moment, el recompte de desapareguts ja és de més de 40.000 persones. Les hores posteriors al terratrèmol deixen també diferents imatges de la situació que viu el país. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
1: Bon dia. La cara i la creu, que sol mostrar-se en les tragèdies, saquejos a botigues i comerços de La Guaira, la zona més afectada pels dos sismes a la costa veneçolana, supermercats, farmàcies i botigues d'electrodomèstics, però també la gran solidaritat del poble veneçolà. En són un exemple els coneguts com a àngels de l'autopista, mototaxistes que recorren habitualment aquesta carretera que connecta La Guaira a la costa veneçolana a prop de Caracas i la capital veneçolana i que porten aigua i ajut material en moto als damnificats.
2: Traímos lo que fue agua mineral para hacer esta linda labor de ayudar a los más necesitados. Se necesita lo que es agua, alimentos no perecederos, lo que son guantes, todo lo que es venda, gasa.
1: La presidenta interina veneçolana Delcy Rodríguez visitava una de les zones zero dels terratrèmols.
3: Bueno, estamos aquí en Macuto, en el estado de La Guaira, acompañando a nuestro pueblo en la búsqueda y para el rescate de personas que fueron tapiadas por estructuras y edificios que colapsaron. Estamos acompañando a la familia, extendemos nuestra solidaridad y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida.
1: La societat civil veneçolana també s'ha mobilitzat per localitzar desapareguts, xarxes socials a tota màquina per difondre fotos, noms i dades sobre famílies que no s'han localitzat. La xifra supera els 45.000 desapareguts.
0: El ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha confirmat que, de moment, s'han localitzat 3 ciutadans espanyols morts a causa d'aquests terratrèmols.
4: La xifra d'espanyoles fallecidos s'eleva ja a 3 i el número d'espanyoles que no localizamos ha ascendido a 99. També hi ha 4 espanyoles localizados, pero que en estos momentos se encuentran bajo los escombros del terremoto y estamos trabajando para que los equipos de rescate puedan acceder a ellos.
0: I sobre el terreny, les ONGs internacionals s'afanyen a distribuir l'ajuda a les zones més afectades i a posar mitjans per agilitzar les tasques de rescat, Mònica Mas.
5: Sí, Metges Sense Fronteres, que té un equip a la zona de La Guaira, enviarà material mèdic a l'hospital de la zona tan bon punt sigui possible logísticament. Halima Hussein és coordinadora de Metges Sense Fronteres de Veneçuela.
6: La zona més afectada continua sent La Guaira, on estem en contacte amb l'hospital principal de la zona per avaluar les necessitats i estem intentant comprovar la llista dels nostres kits per fer-los una donació avui mateix tan aviat com puguem. Només cal comprovar l'accés a l'hospital i també l'accés a La Guaira.
5: I afegeix que tot plegat és molt complicat perquè les telecomunicacions han caigut. Des d'ACNUR, Paula Barratxina, portaveu a Catalunya, explica que el que més els preocupa ara és que arribin més equips de rescat i que els que han sobreviscut i són vulnerables, rebin ajuda.
7: Les persones refugiades que estan a Veneçuela, les sol·licitants d'asil, les persones desplaçades i també les retornades i les comunitats afectades, els nens, les nenes. Nosaltres, com el líder del grup de protecció al país, el que estem fent és treballar per identificar i avaluar les necessitats de les persones afectades, coordinar una resposta ràpida i eficaç.
0: De fet, el govern de la Generalitat també ha anunciat un enviament d'ajuda.
5: Sí, 15 bombers especialitzats per actuar en estructures col·lapsades que s'encarregaran principalment de vetllar perquè les tasques de rescat es facin d'una manera segura. Oriol Corbella és el cap de l'expedició de bombers de la Generalitat a Veneçuela.
8: El que fem és avaluar el risc sobre l'estructura, les formes que tenim d'entrada, els espais vitals que poden haver quedat allà dintre i també la seguretat de les maniobres com per poder actuar en aquests edificis que estan d'una forma molt precària i més si hi ha risc de rèpliques, doncs que poden acabar col·lapsant i també suposar un risc pels propis intervinents.
5: Paral·lelament, el govern espanyol també hi ha enviat 59 efectius de la unitat militar d'emergència a la UME amb 8 unitats canines i ha aprovat una dotació d'1 milió d'euros per Veneçuela.
0: Passen 20 minuts de les dues. Fem una pausa i de seguida continuem amb més temes de la informació internacional.
9: Catalunya migdia.
10: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
11: Sí.
10: I després a la meva mare, Olà. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
11: Molt bé.
10: Arribarem a tot?
11: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
12: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
13: Avui parlem del testament solidari. I et preocupa que fer un testament solidari sigui car o complicat? En realitat, fer testament davant de notari és un tràmit senzill i accessible. I, a més, és una eina poderosa quan hi inclous una organització com Educo. Si ho fas, ajudes nens i nenes en situació de vulnerabilitat perquè puguin continuar estudiant i alimentant-se cada dia. No es tracta de substituir en el teu llegat els teus éssers estimats, sinó d'afegir-hi solidaritat enfocada a l'aprenentatge, al creixement i al potencial de la infància. Descobreix com fer-ho pas a pas a www.haztestamentosolidario.org. El testament solidari fa per mi.
14: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
15: Fa calor i el sol brilla a dalt del cel. El Mic i en 5 segons van a l'hort i allà viuran una petita gran aventura. No et perdis el llibre del Mic, El tresor de l'estiu, a la venda als punts habituals.
16: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
17: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
18: Catalunya migdia.
0: A partir d'ara, la Comissió Europea vol excloure els homes ucraïnesos en edat militar del règim de protecció temporal i d'ajudes que tenien fins ara. És la manera de forçar-los a quedar-se al seu país i, per tant, participar a la guerra. Brussel·les alega que ha estat una petició d'Ucraïna perquè li falten soldats. Brussel·les, Bruno Fortea.
19: Hola, bon dia. La mesura afectarà els homes ucraïnesos d'entre 23 i 60 anys que arribin a partir d'ara a la Unió Europea. Els que ja visquin dins del club comunitari mantindran el seu estatus de protecció temporal. El nou veto entrarà en vigor tan bon punt l'aprovin els països europeus. Brussel·les espera que ho validin aviat, d'aquí pocs dies o setmanes, i fonts comunitàries descarten que durant aquest compàs d'espera es disparin les arribades d'homes en edat militar fugint d'Ucraïna. El comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner, nega que sigui una mesura discriminatòria.
20: Discriminació, per descomptat que no. Els ucraïnesos ens van demanar que ho féssim. No hem de caure en el parany de la propaganda russa. Servirà per ajudar els ucraïnesos. Ells volien que ho féssim i per això ho fem.
19: S'espolsa així les crítiques d'alguns organismes internacionals, com ara el Consell d'Europa. Alerta que aquest veto és preocupant des del punt de vista dels drets humans. Ara mateix hi ha més de 4 milions d'ucraïnesos que viuen a la Unió Europea sota l'estatus de protecció temporal, però fonts comunitàries han evitat concretar quants dels beneficiaris són homes en edat militar. L'estatus de protecció garanteix als ucraïnesos el permís de residència legal, l'accés al mercat de treball i els serveis públics. Tot això d'una forma molt més ràpida que si demanessin l'asil polític per la via convencional.
0: I mentrestant, en l'ambient bèl·lic, Rússia ha interceptat de matinada més de 600 drons disparats des d'Ucraïna. És una de les xifres més altes des que va començar el conflicte fa més de 4 anys, Albert Manyà.
20: L'objectiu era una desena de regions russes, inclosa la de Moscou, així com la península de Crimea. De fet, com a resposta als reiterats atacs ucraïnesos, les autoritats russes d'aquest territori, que Moscou es va annexionar per la força el 2014, han declarat l'estat d'emergència. Això inclou, de moment, la suspensió de les activitats turístiques, dels camps d'estiu per a nens i de la venda de combustible. Les infraestructures energètiques han estat un dels principals objectius dels atacs d'Ucraïna que intenta aïllar Crimea de Rússia.
0: I d'un conflicte a un altre. La diplomàcia iraniana reafirma en un cert control sobre l'estret d'Hormuz. El viceministre d'Afers Estrangers ha explicat que el trànsit de vaixells a la zona s'ha de fer en coordinació amb l'Iran i avisa que si no se'ls té en compte, la seguretat naval no està garantida. Tot plegat l'endemà d'un incident en un portacontenidors per un projectil iranià, segons que ha revelat el New York Times, que cita fonts oficials.
20: L'empresa propietària del vaixell, taiwanesa, ha explicat que van patir danys menors i que cap membre de la tripulació va resultar ferit. El diari nord-americà explica que Teheran es va indignar pel fet que Oman proporcionés als vaixells una ruta de sortida propera a la seva costa i per això va fer l'atac. El vaixell, que no formava part del dispositiu internacional, va continuar la ruta i va sortir de l'estret. Avui el trànsit marítim s'ha reduït i la televisió iraniana diu que els guardians de la revolució han fet girar cua tres vaixells estrangers. Hormuz és un dels punts clau del memoràndum d'entesa que negocien els Estats Units i l'Iran. Ara bé, l'agressió ha motivat que les Nacions Unides hagin suspès temporalment el pla per evacuar 11.000 mariners atrapats arran de la guerra a l'Orient Mitjà.
0: I, en canvi, la Unió Europea constata que sí que hi ha hagut un augment del flux del petroli provinent d'aquella regió, precisament.
20: Sí, el grup de coordinació de petroli afirma que hi ha una recuperació lenta del comerç petrolier gràcies al pacte entre Washington i Teheran. Admet que caldrà temps perquè aquests subministraments arribin a Europa.
0: D'aquí a 4 minuts seran 2:45. Deixem la informació internacional. Catalunya ha rebut fins ara prop de 10.200 milions d'euros dels fons europeus Next Generation. Són les ajudes que Brussel·les va posar en marxa després de la pandèmia per la recuperació i la transformació econòmica. La xifra l'ha donada el president Salvador Illa en una jornada sobre l'impacte d'aquests fons, Jordi Canal.
18: Els diners que han repartit tant la Generalitat com el govern espanyol han beneficiat 260.000 empreses, corporacions locals, institucions i particulars. S'han destinat a pagar, per exemple, les ajudes per comprar cotxes elèctrics o instal·lar plaques solars i a descarbonitzar la indústria i transformar activitats econòmiques. S'han invertit també en investigació, infraestructures o programes socials. Es calcula que aquests fons europeus han permès créixer l'economia catalana 6 punts més del que ho haurien fet sense. Santi Milla.
21: Parlem de milers de llocs de treball, de milers d'oportunitats per al nostre talent, de millor qualitat de vida per a qui ho necessita. Impacte directe en les persones i mirada estratègica. A Catalunya hem sigut ambiciosos. Hem aplicat mirada transformadora i estratègica, no pas pedaços. Pensem Catalunya en gran i per això hem captat i aplicat els fons Next Generation també en gran.
18: Segons ha destacat Illa, Catalunya és la comunitat de l'Estat que més fons ha rebut, una desena part del total. El president ha aprofitat per reivindicar una Europa més federal i amb més pes de les regions. Ha demanat poder tenir més participació a l'hora de dissenyar polítiques, de prendre decisions, d'elaborar els pressupostos comunitaris o d'executar inversions.
0: I ja que parlem de diners, Catalunya rebrà 567 milions d'euros extres els pròxims dos anys del govern espanyol per finançar els serveis que s'ofereixen a les persones amb un grau de dependència reconegut. Es tracta d'una injecció de diners que es farà efectiva la setmana que ve, a partir de l'1 de juliol, Marriera.
22: La Generalitat rebrà enguany prop de 190 milions d'euros més per dependència i, de cara a l'any vinent, 378 milions més. A l'espera que el govern concreti com aplicarà aquesta injecció de diners, des d'ACRA, la patronal majoritària i la taula del tercer sector ja apunten que les prioritats han de ser crear més places públiques de residència i millorar l'atenció domiciliària. Sentim la presidenta d'ACRA, Cinta Pasqual, i Montserrat Falguera, cocoordinadora d'envelliment de la taula, en declaracions a Catalunya Ràdio.
23: Concertem places públiques, però també aquest any, per exemple, no s'ha modificat els imports de la prestació econòmica vinculada per falta de diners. I, per tant, el primer que farem és demanar a la consellera que mire de modificar aquest tema perquè més gent pugui rebre l'ajuda que realment necessita.
24: Aquesta atenció domiciliària ha de ser molt més universal, o sigui, ha d'arribar a molta més gent i, sobretot, ha de ser de molta més qualitat. I això vol dir moltes més hores de professionals.
22: Millorar les condicions laborals del sector és una altra de l'assignatura pendent. A Catalunya hi ha gairebé 300.000 persones amb algun grau de dependència.
0: El 90% dels propietaris d'habitatges de Catalunya són particulars, segons dades del Banc d'Espanya, que situen un 9% els que són grans tenidors. En el seu últim informe anual, l'organisme també concreta que els pisos turístics a Barcelona representen el 22% del parc de lloguer que hi ha a la ciutat. Barcelona, Sara Riera.
25: Hola, bon dia. Les últimes dades del Banc d'Espanya neguen que l'habitatge es concentri en poques mans a Catalunya, com s'ha suggerit des d'altres àmbits. Avui hem detallat que la meitat de la gent que és propietària a Catalunya ho és, de fet, només de casa seva. Un 21% té dos habitatges i aquí sí, en poden llogar un i, per tant, obtenir una renda extra. Un 19% en tenen entre 3 i 5 i la resta ja són aquests grans tenidors que sí, acumulen més de 6 pisos. El darrer anàlisi del Banc d'Espanya ha constatat que el desacoblament total entre la demanda i l'oferta d'habitatge que tenim aquí va passar fa 5 anys i avisa que si això no es resol serà un coll d'ampolla per al creixement de l'economia i el panorama no és precisament esperançador. Els problemes de planificació i gestió urbanística que han fet les administracions s'hi suma, diuen, al mal moment que està vivint el sector de la construcció, amb una caiguda enorme de la productivitat i la inversió en tecnologia i també amb una falta important de mà d'obra per aixecar cases que ho està condicionant absolutament tot. Una dada sobre Barcelona: comprar-se un pis amb els preus actuals implica destinar el sou net de 9 anys de la nostra vida.
0: Hem sentit els senyals horaris de 2:45 de la tarda. A finals del mes de setembre es tancarà el principal accés a l'estació de Sants de Barcelona, el de la plaça dels Països Catalans. Se n'obrirà un que ja quedarà com a un dels definitius per la banda mar, la del parc de l'Espanya Industrial. Serà un dels canvis que veurem més aviat a les obres que transformen l'estació central de Barcelona. Es doblarà l'espai actual de Rodalies i es triplicarà el destinat a l'alta velocitat, Joan Garcia.
1: Quan estigui del tot acabada, més enllà del 2030, la meitat de l'estació es destinarà a l'alta velocitat. Una quarta part a Rodalies i l'altra quarta part tindrà un ús comercial. Ara s'estan fent les obres de la primera fase, que acabaran d'aquí a 2 anys. Es remodela el vestíbul, la plaça, que serà una zona verda amb fons, i l'entorn, amb una inversió de 150 milions per part d'Adif. Rodalies creixerà i ocuparà una part de la plaça dels Països Catalans, fins on ara arriben els taxis. Ara ja s'hi poden veure 4 pilars que aguantaran una estructura metàl·lica. Tota la banda muntanya, la del costat de l'actual terminal d'autobusos, es destinarà a l'alta velocitat, que tindrà 2 accessos, des de la planta baixa i des del nivell on ara s'entra l'hotel. L'estació acabada encara tindrà 2 plantes més, una per a sales VIP i una altra d'oficines. L'accés actual al metro es manté. La nova estació de Sants guanyarà en capacitat, connectivitat amb la resta de transport públic i permeabilitat, perquè es podrà travessar a peu des de qualsevol banda.
0: I una cosa més abans de la publicitat. L'Observatori contra la LGTBI-fòbia a Catalunya va registrar l'any passat 353 casos de denúncies. És la xifra més alta registrada mai en els 10 anys que fa que elaboren aquest informe i mostra una tendència creixent dels incidents discriminatoris que pateix aquest col·lectiu i que han fet públic coincidint amb el Dia Internacional per l'Alliberament LGTBI+, que se celebra el 28 de juny. Unitat Mòbil a Barcelona, David Mendoza, Sara Canyete.
2: Els homes gais continuen sent el col·lectiu que registra més incidències, pràcticament la meitat, un 46%, i augmenta sostingudament en el cas del col·lectiu trans, especialment les dones trans, que representen més d'un terç d'aquestes incidències registrades en prop del 36%. En un de cada 4 casos, les discriminacions són per mostres d'odi i exaltació, mentre que el 21% són agressions físiques. Una de cada 4 incidències es produeixen a la via pública i en segon lloc trobem les incidències que es registren en l'àmbit laboral, que és l'àmbit on augmenten més significativament. Albert Carrasco és un dels coordinadors de l'informe.
3: Els tipus de discriminacions que rebem més en l'àmbit laboral són aquestes situacions d'assetjament per persones trans, homes gais, dones lesbianes i bisexuals. Vull dir, el perfil també és divers en aquest sentit. Empreses públiques, privades, això també és divers. I costa, o sigui, no ens hem trobat, crec, encara en cap cas que la denúncia hagi culminat en una reparació integral per part de la persona, ja sigui legal o interna del lloc de treball.
2: 2 de cada 10 casos que es registren acaben amb denúncia i els jutjats. En aquest sentit, tant des del govern com des de l'Observatori posen en valor els avenços legislatius per lluitar contra la LGTBI-fòbia, però des de l'entitat també diuen que ara el que toca és desplegar la darrera llei catalana que es va aprovar el desembre del 2025.
0: Passant gairebé 4 minuts a 2:45. Fem una pausa i de seguida la cultura.
9: Catalunya migdia.
4: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
6: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
7: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
26: No, te'n falta una.
7: Ah, clar, la del tot costa.
26: Doncs som-hi, convocatòria.
27: Ahora bien lo bonito. Atacantes.
26: Marc Crosas.
7: Natàlia Arroyo.
26: Gemmarí Dongu.
7: Bruna Vilamala.
26: Damià Abella. Ion Vaquero.
7: Ilia Sánchez.
28: I amb la Sònia Germà, des dels Estats Units. Tot el Mundial.
7: Al tot costa.
27: Momento, seguimos.
28: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Germà, seguim el Mundial.
29: Catalunya Ràdio.
30: Som 3CAT.
29: Catalunya migdia.
0: Crida de la Comissió de la Dignitat a la Generalitat i al Ministeri de Cultura per tal que reactivin les converses pel retorn dels papers de Salamanca que encara no són a Catalunya. Són més de 30.000 documents, com va avançar 3CAT Info, que el règim franquista es va endur dels arxius catalans, Pilar García.
5: La Comissió de la Dignitat denuncia que després de 21 anys de la llei de retorn i 4 de la llei de memòria democràtica no s'han restituït els documents i reclama una reunió de la comissió mixta entre la Conselleria i el Ministeri de Cultura, que és el mecanisme per activar el retorn. Lamenten que ni el govern català ni l'espanyol demostren cap interès. Josep Cruanyes és el president de la Comissió de la Dignitat.
8: El Ministeri de Cultura no fa res per tornar els arxius de catalans mantenint un botí de guerra i volem denunciar que per part del senyor Illa no ha tingut com a prioritat el recuperar els fons requisats pel franquisme.
5: Asseguren que han mantingut reunions amb el govern i amb grups parlamentaris perquè reactivi el procés de retorn i que recorreran al relator de les Nacions Unides de Veritat, Justícia i Reparació perquè consti l'incompliment de la llei de memòria.
0: Som a divendres, per tant tenim estrenes de cinema.
10: Yeah, well, that's the same Clark.
0: I atenció, perquè torna al cinema de superherois. Avui s'estrena Supergirl, que arriba acompanyada d'una de les sensacions de la temporada, Obsession, Marc Garriga.
7: James Gunn, el responsable de les pel·lícules dels Guardians de la Galàxia i, per tant, un dels artífexs de l'èxit de l'univers cinematogràfic de Marvel, té l'encàrrec de fer el mateix amb els superherois de DC. Es va estrenar l'any passat amb el seu Superman i ara torna com a productor de Supergirl. És una pel·lícula d'aventures, de redempció, sense complicacions, amb bones escenes d'acció i un aire a Mad Max 2. Molt entretinguda, força divertida, sarcàstica i irònica, i amb una Millie Alcock que demostra que està preparada per ser una superestrella. Obsession és la confirmació de l'èxit dels films de terror creats per joves cineastes bregats a YouTube. En aquest cas, Curry Barker transforma el popular conte de la pota del mico en una història de dependència i submissió extremes. Va ser, amb raó, un dels films més aplaudits i premiats de l'últim Festival de Sitges. També s'estrena en Viatge al País dels Blancs, El viatge real, un infern que va viure Usman Umar per viatjar de Ghana a Barcelona, una pel·lícula ben intencionada però no prou incòmoda com per sacsejar del tot, i la irlandesa Letres robades, l'última feel-good movie musical de John Carney, el director de Once i Begin Again, que aquí parla de traïció i d'orgull amb una emoció irresistible. Completen les novetats a la cartellera la millor òpera prima dels últims Premis César, Nino, la comèdia espanyola Morir no siempre sale bien, el drama històric Los últimos días de Maria Antonieta i l'adaptació de Kazuo Ishiguro, Pàlida luz en les colines.
0: I ara, una exposició. El Congrés Mundial d'Arquitectura, que comença diumenge a Barcelona, ha presentat la seva gran exposició central a l'edifici de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs. Una dotzena d'equips hi presenten els seus projectes de recerca arquitectònica amb maquetes, plànols i vídeos en un espai industrial de 4.000 metres quadrats. Sant Adrià de Besòs, Òscar Callau.
11: L'exposició Becoming, Arquitectures per un planeta en transició, s'ubica a la sala de turbines de l'antiga central elèctrica de Sant Adrià, convertida temporalment en un espai per l'experimentació i la reflexió arquitectònica. 12 equips internacionals hi presenten projectes desenvolupats durant l'últim any a través de prototips i instal·lacions conceptuals concebudes específicament per al Congrés. La mostra també recull 200 de treballs dels ponents del Congrés i dissenys d'estudiants internacionals. L'espai serà també l'escenari d'esdeveniments i trobades d'arquitectes per debatre sobre el sector. Sentim Carmen Torres, comissària del Congrés Mundial d'Arquitectura i d'aquesta exposició central.
12: Propostes expositives, hi ha prototips a escala real, maquetes, també dibuixos, planimetries, hi ha altres elements com fonts o cabanes o testos lumínics, hi ha molta diversitat en el format expositiu.
11: Mentre duri el congrés fins dijous 2 de juliol, l'exposició estarà restringida als arquitectes acreditats. Després es podrà visitar fins al 19 de juliol amb accés lliure.
0: I encara més cultura. Perquè aquest vespre arrenca el Festival Camp de Mart de Tarragona, amb una vintena de propostes, entre les quals destaquen els concerts de Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs i Yeray Cortés. El certamen s'inaugura amb òpera amb segell tarragoní. Clara Chavarría Domingo.
13: El tret de sortida el dona avui l'òpera Carmen de Bizet a càrrec dels Amics de la Lírica de Tarragona, que demà es podrà tornar a veure. Però fins al 14 d'agost, per l'escenari del Teatre Auditori Camp de Mart, també es podran veure altres propostes de música, dansa i circ. La regidora de Cultura de l'Ajuntament, Sandra Ramos, i el tècnic municipal, Guillem Rius, destaquen sota quins criteris s'ha dissenyat la programació.
14: Aquest és un festival d'estiu programat des de l'Ajuntament, que darrere de totes les programacions que fem, a les línies de la igualtat de gènere, de l'accessibilitat, dels drets culturals, estan al centre de totes les nostres programacions.
15: S'emmarca dintre d'aquest pla estratègic, per tant, amb la voluntat de portar una cultura que estigui accessible i reivindicant els drets culturals.
13: Entre els caps de cartell, Rodrigo Cuevas, que precedeix Gerai Cortés, Lila Downs i Luz Casal.
0: D'aquí a 20 minuts seran les 3 de la tarda. Arriben ja els esports. Abans, però, tenim nou recompte oficial de víctimes dels terratrèmols de Veneçuela. Ja us dèiem que les xifres eren provisionals, que pujarien a les següents hores. Bé, doncs, el president del país ja parla de 589 morts. Xifra oficial, 589. Però tornem a dir que és provisional, perquè encara queden moltíssims desapareguts i, per tant, segur que aquesta xifra continua pujant. De moment, doncs, 589, el nou recompte oficial de víctimes pels terratrèmols de Veneçuela.
30: Catalunya migdia.
0: I ara sí, fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
16: Bona tarda.
0: El Mundial de Futbol comencen a definir-se els 16s de final.
16: Després de dues setmanes de partits a fase de grups, tenim ja els primers aparellaments, tot i que, Òscar, encara queden 12 partits més d'aquesta fase inicial.

0: El quadre del Mundial comença a agafar forma i ja tenim els quatre primers aparellaments de setzens a final. Japó, Brasil, Països Baixos, Marroc, Estats Units, Bòsnia, Herzegovina i Sud-àfrica, Canadà. I avui es juguen sis partits més, entre ells un dels plats forts, que és l'Espanya-Uruguai, que juga aquesta matinada a les dues. Enviada especial a Guadalajara, Sonia Gelmà.
1: La selecció espanyola en té prou amb un empat per passar previsiblement com a primera de grup. Al davant, però, es troba una Uruguai molt més necessitada, liderada per un Marcelo Bielsa fortament criticat després de sumar dos empats davant seleccions a priori més febles com Cap Verd i Aràbia Saudita. L'argentí té molt clar com ha de jugar aquest partit sense abandonar el seu to pausat.
2: Com una final donde ningún detalle puede no considerarse y la disposición para disputar cada metro o cada pelota va a ser máxima.
1: Aquest partit arriba després d'informacions que asseguren que el vestidor posa en dubte el seu seleccionador i que fins i tot li hauria suggerit sortir en bloc baix davant d'Espanya per poder atacar el contracop. Fet que aniria contra la filosofia de Bielsa, que hi tornava a defensar que la via per aturar Espanya era la de treure-li la pilota. Preguntat per Lamine Yamal, Bielsa preveu ajudes per poder-lo aturar.
2: Es un jugador desequilibrante, no digo nada nuevo. Habrá pleitos con el futbolista que lo enfrente con habitualidad por el lugar del campo donde actúa él y quien se le oponga, y también habrá ayuda de los jugadores de Uruguay que estando por el sector puedan ayudar a opacarlo, porque por supuesto que es un jugador desequilibrante y decisivo.
1: Un Lamine Yamal que serà titular a un 11 amb continuïtat després de guanyar l'Aràbia Saudita i on es mantindrien, per tant, Olmo com a mitja punta i Pedri per darrere. Pujarem al ritme de Bielsa per sentir ara Luis de la Fuente parlant de la convicció de poder guanyar Uruguai i el dret a poder somiar en guanyar el Mundial.
3: El único partido importante del Mundial es el de Uruguay. El único. El único. Después ya hablaremos. Pero el único importante ahora y el más importante es Uruguay. Y desde esa humildad vamos a afrontarlo convencidos de que podemos ganarlo si hacemos las cosas muy bien. Y que tenemos enfrente un grandísimo rival también, como nosotros, que pensará exactamente lo mismo.
1: El partit, a les dues de la matinada, a l'estadi de les Chivas, un estadi conegut com el Volcà Verd, situat a Zapopan, municipi que forma part de l'àrea metropolitana de Guadalajara, l'estat de Jalisco. Dai, dai, we go, dale, dale, let's go.
0: I a banda d'aquest Uruguai i Espanya, avui també juguen cinc partits més, on destaca el duel entre Noruega i França, que són dos equips ja classificats per als setzens de final, i on veurem el cara a cara entre Mbappé i Haaland, Montserrat.
4: Sí, bon partit i bona hora. A les 9 del vespre, Noruega-França. Els dos equips busquen el primer lloc del grup i un duel marcat per l'absència del seleccionador francès Didier Deschamps, que quan es jugui a partit serà el funeral de la seva mare que va morir fa uns dies a França. Guy Stéphane, l'assistent de Deschamps, serà qui dirigirà l'equip contra els noruecs.
5: Ho hem preparat de forma seriosa contra un equip que té molt de valor i ha sumat un ple als partits de classificació. 24 punts de 24. Que venen de guanyar dos partits, que tenen jugadors molt poderosos, i hi haurà jugadors diferents ara. No ho sé. Ens hem de preparar més bé pel que han fet els dos partits. Si hi ha altres jugadors, ens adaptarem.
4: Al mateix grup, també a les 9, Senegal-Iraq, duel de supervivència entre dos equips que han de guanyar i esperar altres resultats per continuar vius. Ja de matinada a les dues, Cap Verd vol fer història, aconseguint per primer cop la classificació per una fase eliminatòria d'un Mundial, jugant contra l'Aràbia Saudita. I a les 5 de la matinada, Nova Zelanda, Bèlgica. Els belgues es troben en una situació límit. A la mateixa hora, a les 5 de la matinada, juga l'Egipte, Iran, on l'equip africà juga el liderat del grup, que aconseguiran amb un triomf. Però els iranians també s'hi juguen molt, perquè una victòria suposaria la classificació per als setzens. Aquest Egipte-Iran està marcat també perquè està designat com a partit de l'orgull LGBTI per part de les autoritats locals de Seattle, on es juga.
0: I el que dèiem a l'inici del repàs de l'actualitat esportiva, amb els partits aquesta matinada del Mundial ja han quedat definits els primers setzens de final, Sònia.
1: Destaca especialment la victòria de l'Equador davant Alemanya per 2-1, una victòria que no li va servir per entrar directe a la fase de grups, però el deixa amb 4 punts i un balanç de gols equilibrat amb moltes opcions per passar com a tercera. La mateixa Equador que va empatar amb Curaçao va ser capaç de capgirar-li un resultat a l'Alemanya de Nagelsmann, que a més va marcar un primer gol polèmic amb possible falta per joc perillós que ni l'àrbitre ni el VAR van considerar. Costa d'Ivori, per la seva banda, passa com a segona d'aquest grup E gràcies a la victòria davant Curaçao, que torna cap a casa amb un punt. El grup F, els Països Baixos, van confirmar els pronòstics, passant com a primers de grup després de guanyar Tunísia per 3-1, amb Frenkie de Jong un dia més titular i substituït al minut 72. I a l'altre partit, l'empat entre el Japó i Suècia deixa els asiàtics segons i Suècia amb opcions de passar com a tercera. I aquí ja tenim alguns emparellaments de setzens confirmats. Els Països Baixos de Koeman jugaran contra el Marroc, el Japó contra la Brasil d'Ancelotti. I finalment el grup D, Turquia va sorprendre i marxa del Mundial amb una victòria sobre Estats Units per 3-2. De tota manera, els anfitrions ja estaven classificats, queden primers de grup i, de fet, ja tenen rival, Bòsnia-Herzegovina. Paraguai i Austràlia, a l'altre partit, van empatar a 0, un empat que convenia a les dues. Austràlia passa com a segona, Paraguai haurà d'esperar, però pot entrar com una de les millors terceres amb 4 punts també.
0: I en aquest Mundial cada dia ens agrada fixar-nos en algunes curiositats fora del terreny de joc o del joc en si dels equips. Un dels grans partits d'avui, ja ho hem dit, és el Noruega-França. Noruega, de fet, és una de les sensacions d'aquest Mundial, no només pel seu joc, sinó també perquè les seves celebracions s'han fet viral, Josep Gaya.
6: És el Viking Ru o Remada Vikinga. Jugadors, estaf i aficionats s'asseuen a terra, espatlla amb espatlla, com si fossin en una barca de rems vikings per remar conjuntament. La celebració l'inicia un aficionat des de la grada, fent sonar una banya vikinga seguit del ritme d'un tambor que augmenta gradualment i el crit Ru. El capità Martin Odegaard s'encarrega de marcar el ritme amb el tambor, acompanyat per tot l'estadi i creant una imatge brutal. Però d'on sorgeix aquesta celebració? Doncs ha estat impulsada per un aficionat noruec, Ulf Freustad, que s'ha inspirat en el rem dels vikings. Aquest gest s'ha convertit en un fenomen viral a tot el món i ha estat replicat per aficionats de diferents països i fins i tot ha arribat a l'Storling, el Parlament de Noruega, on els diputats celebren les victòries de la selecció amb el mateix ritual.
0: Doncs deixem el Mundial. Ja sabeu, a les 7 al Tot Costa tota la informació d'aquest Mundial i també a les 11 al Club de la Mitjanit Especial Mundial. Però seguim parlant de futbol perquè Alexia Putellas és a punt de convertir-se en nova jugadora del London City. El fitxatge encara no és oficial, però es podria confirmar les pròximes hores o els pròxims dies. Au del Serra.
7: Després de molts rumors i especulacions sobre el seu futur, la dues vegades guanyadora de la pilota d'or ha decidit iniciar una nova etapa a Anglaterra després de la seva llarga trajectòria al Barça. Allà es retrobarà amb les exblaugranes Maria Pérez, Lucía Corrales i Jana Fernández, i en un principi també Mapi León, que es podria incorporar també aquest estiu al conjunt anglès. Tot i que l'equip londinenc no disputarà la Champions League la temporada vinent, va quedar sisè a la Women's Super League, compta amb el suport de Michelle Kang, propietària també de l'Olympique Lyonnais femení i del Washington Spirit, i té la intenció de construir un projecte molt ambiciós. Precisament l'ambició del projecte, sumat a la proximitat Londres-Barcelona i la competitivitat de la Lliga anglesa, han estat factors claus perquè Alexia triï Londres i no altres projectes com els Estats Units o Mèxic.
0: Una mica més de 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
8: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça...
0: El Barça de futbol sala ha tornat a guanyar la Lliga després de 3 anys.
9: Catalunya migdia. Tens clar que la medicina és la teva vocació? Tria el grau en Medicina a l'UBIQCC i aprendràs estudiant casos reals des del primer curs i fent simulacions clíniques i pràctiques en hospitals i centres sanitaris de referència. Parlem del teu futur. umedicina.cat.
10: El Tour surt de Barcelona. I Barcelona surt de festa. Vine a la festa del Tour. Del 26 de juny al 5 de juliol, concerts, música, gastronomia, cultura popular i més de 60 activitats convertiran la ciutat en una gran celebració. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
11: BQN pregunta. D'una universitat n'esperes un títol o un títol i uns bons contactes professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
12: Aquest estiu, la gran pregunta és...
13: híbrid o elèctric?
12: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
14: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
15: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
14: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que al concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
16: Carinyo, hi ha bitxos a la cuina!
17: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
16: De veritat?
17: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom!
18: Em dic Artie Crawford i vaig ser el segon batalló dels fusellers reials de l'Ulster. He d'anar a França. I vostè és la meva única esperança.
19: Pierce Brosnan.
20: Qui amb dos dits de front tornaria a aquella platja?
21: Veterà fuig de la residència per trobar-se amb els antics companys a França.
19: L'últim soldat és la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
22: Catalunya migdia.
0: Tres anys després, el Barça torna a guanyar la Lliga de Futbol Sala. És el primer títol de l'era Javi Rodríguez com a tècnic blaugrana, Montse.
4: I és la vuitena Lliga en la història de l'equip blaugrana futsal. El Barça va acabar com a campió de la Lliga regular i amb el factor pista per al play-off. I en aquest camí, l'únic partit que han perdut és el tercer de la final contra el Pozo. L'equip de Javi Rodríguez es va imposar ahir per 4-6, dos gols d'Eric i de Touré, Pitu, Joao Víctor i Antonio. A la final contra els murcians, 3 victòries a 1 per al Barça. I amb l'aixecament del títol esclata l'eufòria, com explica el tanc andalús del Barça, Antonio Pérez, al club de la mitjanit.
23: Eufòria, alivio, tenemos ganas ya de ganar después de 2 años, de haber estado muchas veces cerca, de que se nos había resistido, y bueno, ahora toca celebrarlo. No todos los días se gana una liga, muy difícil ganarla, no ha costado mucho, pero bueno, ahora a disfrutarla. Esto lo hemos hecho por todos los culés, por toda la gente que nos sigue, que siempre nos apoya.
4: Un títol que reforça el projecte del Barça de Futbol Sala, com m'explicava Jordi Torres, el coordinador esportiu del Barça de Futsal. Un Barça que tanca la temporada amb la Lliga i la classificació per a la Champions 2 anys després.
0: I amb el títol de la Champions en vol encara molt present, el Barça ja ha conegut avui els rivals que tindrà la temporada que ve a la fase de grups d'aquesta competició, una Champions que canvia de format, Carles Vila.
24: El Barça jugarà en el grup B. Els seus rivals a la primera fase seran el Montpellier, el Dinamo de Bucarest i l'Arus Danés. Per aquesta pròxima temporada, com deies, hi ha canvis pel que fa al sistema de competició. Hi haurà una primera fase amb 6 grups de 4 equips. Els 2 primers de cada grup es classifiquen per la fase principal, que tindrà, de fet, 2 grups més de 6 equips. Els altres 2 jugaran l'European League. Hi haurà una ronda de quarts de final i després, com és habitual, també la Final Four. Escoltem el tècnic blaugrana Carlos Ortega.
25: El equip francès que l'any passat fue un poco irregular, pero llegó a la Final Four de la EHF con jugadores españoles, alguna retirada importante y tiene alguna lesión también, por lo menos a principio de temporada. El Dinamo, que está fichando gente joven y lo conocemos poco, no hemos enfrentado con ellos hace mucho tiempo. También antiguos compañeros como Jani Langaro. Y otro equipo que hizo una temporada fantástica el año pasado, como es el Arus Skanderborg, que tiene mucho lanzamiento exterior, que juega bien el contraataque, mucho 7 contra 6 también.
24: La primera fase es comenzará a jugar el 9 y 10 de setembre. Per cert, el porter del Barça, Emil Nielsen, ha estat escollit com a millor jugador de la passada Champions.
0: Amb motor, caiguda sense conseqüències a Marc Márquez, el primer entrenament del Gran Premi dels Països Baixos, a la setmana que hem començat a saber alguns fitxatges i renovacions a la graella del Mundial de Mi Aguilar.
1: Marc Márquez està oficialment renovat i Àlex Márquez ha de ser anunciat per KTM. Precisament contra KTM ha estripat Maverick Viñales. L'empordanès, baix de forma des de la lesió de fa un any, confiava que renovaria i ha respectat una clàusula que venç el pròxim dia 30. Ara declara que si el fan fora de MotoGP serà culpa de la marca austríaca.
2: A dia de hoy, si me veo fuera, no sé, que no me hayan hecho hacer el test, tampoco tiene sentido que me quede. Pero me estuvieron mareando dos semanas, que sí, que la prueba es que no, y al final tampoco... O sea, vale, físicamente no estoy bien, pero una vuelta a tope la puedo dar. Al final, si no estoy en el Mundial, es por culpa de uno, y es KTM, no va a ser por otro. Porque al final, cuando era el momento, si ellos ya sabían que no iba a estar en el Factory, pues déjame libre y ya está, ¿no? Me busco la vida.
1: Aquest matí, el primer lliure, millor temps per al líder Marco Bezzecchi i desena posició per al campió Marc Márquez, amb una caiguda sense derivades. A les 3, el practice que envia 10 pilots a la Q2 i la resta a repesca.
0: Avui s'ha presentat el dispositiu policial i de mobilitat per a la gran part del Tour de França, amb les tres etapes inaugurals que per primera vegada es disputen a Catalunya. Recordem que seran el 4, 5 i 6 de juliol, el cap de setmana que ve. Miquel Jarque, bona tarda.
3: Bona tarda. Els Mossos d'Esquadra activen 3.800 efectius, als quals s'hi sumaran les Guàrdies Urbanes de Barcelona i Tarragona i les policies locals de tots els municipis per on passarà la cursa. Núria Parlon és consellera d'Interior.
5: Una implicació de 61 municipis i d'11 comarques en el decurs d'aquest aquestes tres etapes, amb unes afectacions clares amb la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària a través de la coordinació que es farà del CECOR en Mossos d'Esquadra per activar els diferents recursos i fer el seguiment adequat.
3: Per les característiques del Tour, que incorpora una caravana publicitària, els trams per on passi estaran tallats durant 4 hores. Les vies més afectades en l'etapa de diumenge i dilluns seran la Nacional 340, la C32, la B24, la B23 i la C17, entre d'altres. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha destacat l'impacte social i també econòmic de la prova.
6: Bilbao o Roma estava al voltant dels 100-110 milions d'euros. Nosaltres estem convençudíssims de que aquesta xifra pujarà molt més, sense tenir un objectiu concret, però estem convençuts que aquest retorn aquí a Catalunya serà encara més alt.
3: Álvarez també ha revelat que el projecte de voluntariat del Tour s'ha tancat amb 7.500 sol·licituds.
0: I en bàsquet, a la Lliga ACB, avui s'ha confirmat la sortida de Cameron Hunt del Joventut Eudal, un dels millors jugadors de la competició de la temporada passada.
7: L'escorta nord-americà deixa el club verd i negre després de pagar la clàusula de rescisió, ja que tenia un any més de contracte i ha fitxat ja avui mateix per l'Unicaja de Màlaga. Hunt ha estat un dels jugadors més destacats de la Lliga ACB i un dels artífexs també de la tercera posició final de l'equip badaloní en aquesta última Lliga. D'altra banda, el Quitzenàs Manresa i el Força Lleida han fet oficial una renovació. Cadascun, els manresans renoven el base badaloní Ferran Bassas per dues temporades més fins al 2028, mentre que el Força Lleida renova també l'alé Miquel Sanz també fins al 2028.
0: I l'Eurolliga de bàsquet, que ha confirmat els 20 equips que hi participaran la pròxima temporada.
7: I només hi ha un canvi respecte a la temporada passada. Debut a la competició el Beşiktaş d'Istanbul, en el lloc del Mònaco, que té molts problemes econòmics i que passarà a jugar l'Eurocup. La resta són els mateixos equips. De la Lliga CB n'hi haurà 4. El Barça, el Madrid, el València Bàsquet i el Baskonia.
0: Doncs amb l'Eudal acabem el repàs de l'actualitat esportiva del dia. Recordem que a les 7 ja tot costa, més informació del Mundial. També a les 11, Club de la Mitjanit, especial Mundial. I ara seguim a Catalunya Ràdio, a la Catalunya Migdia, amb l'Òscar Fernández.
22: Són les 3.
26: Catalunya Migdia.
22: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara hem explicat els focs que s'han declarat avui a Catalunya. Un a Tiana, al Maresme, l'altre a Tàrrega, a l'Urgell. Tots dos estan perimetrats, segons que han informat els bombers. El foc de Tiana ha amoïnat especialment perquè el vent bufava de manera que empenyia el foc cap a la Serra de Marina. Això ha obligat a confinar poblacions, sobretot del Vallès Oriental, com ara Sant Fost de Capçanelles o Martorelles. El foc de Tàrrega ja ha estat controlat i ja s'han retirat els mitjans aeris. També us hem explicat la situació de Veneçuela, que intenta rescatar milers de persones de sota la runa. De moment, hi ha més de 300 morts i 4.000 ferits, però passades més de 24 hores es va veient la dimensió del desastre i la manca de recursos. S'ha evidenciat la fragilitat dels serveis bàsics de Venezuela, falten equips de rescat i serveis sanitaris. I ens hem fixat també en Ucraïna, perquè a partir d'ara la Comissió Europea vol excloure els homes ucraïnesos en edat militar del règim de protecció temporal i ajudes que tenien fins ara en els països de la Unió Europea. És la manera de forçar-los a quedar-se al seu país i a participar en la guerra, una petició que havia fet Ucraïna perquè necessita més homes al front de guerra. Tot això us hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
8: Doncs ara actualitzarem aquest incendi que crema a Tiana, perquè els bombers sembla que esperen estabilitzar-lo aviat. Anem cap a la zona esportiva de Tiana, al Maresme, on hi ha el centre de comandament dels bombers. Marta Vallès, bona tarda.
9: Hola, bona tarda. Els mitjans aeris continuen fent un i altre cop la mateixa maniobra. En el cas dels helicòpters, agafa l'aigua de la piscina municipal i llançar-la damunt el foc, que recordem afecta a la zona de la Conreria. A l'última atenció a mitjans, el cap d'intervenció dels bombers de la Generalitat era optimista pel que fa a l'evolució del foc. Confiava que la situació anés clarament cap a una millora. Pep Colàs.
10: Ha estat empès per una marinada una miqueta forta que ens ha activat molt a un dels flancs, el flanc dret. Estem rebaixant la intensitat amb mitjans aeris i ara mateix el tenim pràcticament encerclat en línia d'aigua. No està del tot fet, però pràcticament ho tenim així.
9: Al voltant de les 4 de la tarda està prevista una nova compareixença que comptarà també amb la presència de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Aquí mateix, des de la zona esportiva, seguint el foc, el veiem actiu. Tornem a veure flames, una altra banda, al flanc dret. I pel que fa al confinament, es manté les urbanitzacions de Mas Llombard i Mascors, que és a Sant Fost de Capçanteles, al Vallès Oriental, i a Mascoll de l'Ella, al Maresme. La resta de confinaments s'han aixecat.
8: I actualitzem també la situació a Veneçuela perquè hi ha un nou balanç oficial d'aquest terratrèmol. S'eleva ja a 589 persones mortes i prop de 3.000 ferits. Ho ha anunciat la presidenta del país, Delcy Rodríguez. Tot i l'augment d'aquestes últimes hores de la xifra de víctimes, encara es creu que pot créixer més, ja que el nombre de desapareguts es manté per sobre de les 40.000 persones. Mentrestant, l'ajuda humanitària internacional ja ha començat a arribar al país. Pel que fa als ciutadans espanyols, el Ministeri d'Exteriors eleva a 4 el nombre de morts pel terratrèmol. A més, prop d'un centenar continuen desapareguts. I la Guàrdia Urbana de Barcelona portarà pistoles Taser abans que s'acabi la legislatura al maig de l'any que ve. Ho ha aprovat aquest migdia el plenari municipal a proposta del Partit Popular i amb els vots a favor del PSC, de Junts i també de Vox. Fa un any el govern de Jaume Collboni ja va presentar una proposta de reglament per a aquest tipus d'armes, però en aquell moment no va tirar endavant perquè Junts no hi va votar a favor. Ajuntament de Barcelona, Anna Escurà.
11: La iniciativa del PP s'ha aprovat perquè ha arribat a un acord amb el PSC i ha renunciat a 2 dels punts de la seva proposta inicial. Per una banda, proposava que s'adquirissin 150 tàsers. A l'acord votat, però, no es dona cap xifra de quantes se'n compraran. I per l'altra, el PP volia que aquests dispositius fossin al carrer abans d'acabar el 2026, però això no passarà fins a més endavant, concretament abans de les eleccions municipals del maig. Daniel Cirera és el president del grup municipal del PP i Albert Batlle és el tinent d'alcaldia de Seguretat.
12: Aquest instrument ha d'estar en mans de qualsevol patrulla que arriba primer al lloc on s'estan produint els fets.
13: Són eines que permeten reduir riscos, evitar danys i protegir millor tant els agents com la ciutadania. El debat, en tot cas, és de quina manera aquestes eines passen a formar part del material d'intervenció de la Guàrdia Urbana.
11: A la Comissió de Presidència del juliol es farà l'aprovació inicial del reglament i no serà fins al plenari de l'octubre que s'aprovarà definitivament.
8: I el grup Volkswagen estudia acomiadar 100.000 treballadors a tot el món fins al 2030, segons afirma la revista alemanya Manager Magazine. Dels 100.000 acomiadaments, 50.000 seran a Alemanya, tal com ja va anunciar al març la companyia. També es tancaran 4 fàbriques en aquest país per estalviar 6.000 milions d'euros a finals de la dècada. La companyia vol retallar la plantilla per recuperar la rentabilitat que s'ha vist afectada per la competència dels fabricants xinesos. I és divendres i, per tant, hem de fer un cop d'ull a les carreteres, tot i que segurament aquesta setmana no hi ha tant de trànsit perquè hi ha qui ha fet aquest llarg pont des del dimecres de Sant Joan. Equip Viari, Mariluz García, bona tarda.
14: Hola, bona tarda. Sí, es veu menys volum de trànsit, però sí que hi ha retencions a l'AP7 de Sant Cugat a Barberà del Vallès en direcció Girona a causa d'un vehicle avariat, també cua de Mollet a Barberà en direcció Tarragona, l'autovia 2 que es manté tallada a Lleida direcció Barcelona per retirada de la càrrega d'un camió que ha volcat aquesta matinada, es fan desviaments i gairebé no hi ha retencions, la B500 es manté tallada entre Badalona i Mollet del Vallès pel foc a Tiana, i a Barcelona la ronda a dalt força congestionada entre l'Hospitalet i Canyelles, sentit Besòs, i la ronda litoral també en un tram llarg entre Zona Franca i el Poble Nou.
22: Passant 6 minuts de les 3. Fem una pausa per la publicitat i de seguida entrem en matèria.
15: Catalunya migdia.
16: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho? Aquest festival grec arriba a la Villarroel, primera Lleida Newton, la nova obra Deu Manzanares, dirigida per Nelson Valente. Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera Lleida Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta. A partir de l'1 de juliol a la Villarroel, entrades ja a la venda.
17: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
18: Que puja la temperatura, doncs abaixem els preus. Seguim amb el Red Friday de MediaMarkt. El Black Friday de l'estiu et porta noves ofertes. Aconsegueix ara la millor tecnologia a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
20: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
21: Aquesta setmana conversem amb l'advocada Magda Oranich. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit al 33 i a la plataforma 3CAT.
27: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
28: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres el desenllaç del capítol Aroa, assassinat i revenja.
29: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
28: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
30: I també disponible a la plataforma 3CAT.
31: Les dones i els dies.
28: Amb Montse Virgili.
31: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
32: Per orelles fines i cors oberts.
31: Jo em valorava per la meva literatura. El que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
32: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
31: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
28: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
31: Però què pensava que era la intel·ligència?
15: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
22: I amb la Isabel García Pagán, subdirectora de La Vanguardia, bona tarda.
33: Molt bona tarda.
22: El Maiol Roger, periodista i subdirector del Matí de Catalunya Ràdio, bona tarda.
34: Molt bona tarda.
22: I el Jaume Clotet, periodista i escriptor, bona tarda.
35: Bona tarda i bona hora.
22: Tot bé?
35: Tot bé. Sí, tot bé.
22: Tot que la Isabel ha trencat l'estudi ja només d'arribar.
33: Jo he trencat l'estudi? Estava trencat.
22: Una peça ja a la porta, és una peça. Ara avisaré manteniment.
35: L'ha tornat a posar al seu lloc, cosa però... que se li agraeix.
33: El lloc on no hi era.
22: Ja hi som. Això no ho ha vist ningú. Jo, la primera prova que he tingut és la peça a les teves mans.
33: Amb la quantitat de càmeres que tens en aquest estudi, segur
22: que veurem qui és.
33: Que hi ha prova visual. I si no, truca a la UCO o la UDEF i que t'ho passin.
22: Algú ens ho arreglarà, algú ens ho arreglarà. Qui segur que no ens ho arregla és qui ens proposa el primer tema.
33: Correcte, correcte.
22: Avui, excepcionalment, l'Empar Moliner. Bona tarda.
36: Bona tarda.
22: Que habitualment és els dilluns, però aquesta setmana hem canviat el dia. Amb
36: sí, perquè pensava... Vull veure si la Pagan ha fet servir... Ha tirat molts petards.
22: Ah, home, segur cosa, que sí. És la Isabel tradició, és dona de petards.
36: És una tradició sí. Catalana de saber feia quants temps, petards feia, ha tirat la Pagan.
33: Feia temps que no teníem aquesta conversa, tu i jo.
36: És veritat, però jo cada any hi penso. M'hi dic, mira, la Pagan deu estar amb uns mistos Garibaldi prohibits, cap allà, s'ha comprat aquests noms que tenen els coets.
33: M'he tornat persona perquè la gent s'ha fet gran. Llavors, tenia l'excusa dels nens petits per tirar petards, però ara ja no hi és.
22: Però escolta'm, no, el dia de Sant Joan especialment no necessites una excusa per tirar petards.
36: Sí, sí, sí, hi ha gent que lloga. Igual que hi ha gent que va...
22: Què vol dir que lloga? Lloga nens.
36: Clar, hi ha gent que diu, deixa'm un nebot que vull anar a veure Toy Story 5. O deixa'm un nebot que vull tirar petards.
33: Una mica això m'ha passat, sí.
22: Molt bé. No vols parlar de petards, no?
36: Vull parlar de...

0: Un tinc coses personals i és diferent, no? Que José Luis Rodríguez Zapatero li preguntava si havia d'anar a córrer. Mm. Que això és una cosa que està bé. Perquè un altre té el Google Calendar. Però quants de nosaltres hem apuntat coses al Google Calendar equivocats de mes? No ens hem recordat de treure-ho i hem anat a un club de lectura quan no tocava. Això quants de nosaltres, no? Total, que José Luis, el juliol del 25, durant el Cascoldo, li va preguntar això a Gertrudis, per WhatsApp, eh? A ver, por curiosidad, tenemos en agenda... En agenda vol dir que l'agenda és important. Si no, diria en l'agenda. Ah. Però quan treus
1: l'article
0: vol dir que és una agenda important. Quan tenemos en agenda, cuando comí con Ábalos, que por cierto se durmió, y no sé si estuvo Pepe Blanco, no sé si fue en el 19 o en el 20, andan con más mentiras.
2: Igual se durmió Zapatero.
0: A veure, es va dormir. I no hem de pensar, tot i que tu ets una persona maledicent, que va ser perquè ell, perquè era avorrit, Zapatero. No.
1: El que es va dormir és Ábalos, en teoria, no?
0: A mi em va passar una vegada que vaig anar a una universitat i el rector, molt amable, va dir, vinga, m'ha ensenyat la universitat de dalt i baix, no sé què, i fem, dinem, tot el rotllo. Faig la conferència, jo allà, que si Mercè Rodoreda, que si Víctor Català, i l'home a primera fila i veig que s'adorm. Jo patint, dic, hòstia, que malament que ho estic fent. I llavors em va venir una secretària i em va dir, s'adorm sempre, després de dinar. I dic, hòstia, carambes. I llavors vaig pensar, el meu avi, a casa, a la taula, allò que s'adormia, pesava figues, i llavors no ens podíem moure fins que l'home no s'havia despertat. I en algun restaurant, per exemple, en el mític celler de Can Roca, jo he vist una taula de japonesos amb un senyor... Per què dic japonesos? Perquè processen pitjor l'alcohol, els japonesos. Mm. Llavors, en una taula hi havia un senyor que estava dormint i la seva senyora li aguantava la mandíbula amb la mà. I els altres anaven menjant i aquell dormia. És a dir, jo no sé si són els efluvis de l'alcohol o l'edat, o totes dues coses, però hi ha un tipus d'home que s'adorm a mig menjar. I José Luis, avui, ho ha denunciat. I trobo que és un valent. Parem de dinars de feina, parem d'esmorzars de feina, que la gent s'adorm, no serveixen per res, però parlem d'aquest fenomen. S'us ha dormit alguna persona dinant? Perquè com has d'actuar en aquest cas?
1: A veure, els que fan dinars de feina, els que fan 10 anys que tenim aquest horari que no ens permet dinar...
2: Jo el que sí que puc dir, i a veure, ho dic com a testimoni indirecte, però si pregunteu a les persones que han negociat amb José Luis Ábalos alguna investidura, han comprovat com en les reunions es dormia regularment.
0: És un home que s'adorm.
2: S'adorm, sempre s'adorm. Llavors, ben bé no sabia si estava dormint o no, es veu que tampoc no li feien gaire, i de cop i volta apareixia aportant alguna cosa a la negociació, diguéssim.
0: És a dir, però que es despertava, que això passa de vegades, que estan allà, no sé si estan mirant el mòbil o dormint, de cop aixequen el cap, diuen una cosa i segueixen. Això passa.
3: És una frase que, per sort, no puc dir en gaires contextos més, però jo podria ser...
0: Va.
1: D'acord? Tu podries adormir-te amb un dinar, sí?
3: Amb un dinar mentre dinem, no. Però just acabar... Home,
4: aquella
3: si estem en una reunió social...
4: Aquella sobretaula pot ser...
3: Hi ha moments de dificultat. Aviam, jo tinc una excusa, que és que em llevo 3:45 del matí, i llavors això sempre... Jo ara mateix em podria dormir, perquè normalment a aquesta hora estic dormint. Òscar, em sap greu, tot i l'afició que tinc pel teu programa, però a aquesta hora, habitualment, dormo. Per tant, puc arribar a tenir una set... L'altre dia es va casar un dels meus millors amics, i va haver un moment al ball, que jo em vaig a dormir.
0: No!
3: Però ja era el moment del ball, que hi havia uns sofàs per
0: recolzar...
1: Que ho havia expectat, no? Deia, escolta, jo a tal hora ja es ve un rei en cop de cap, eh?
3: Es va entendre, però perquè ja arriba un moment que el cos ja no aguanta tantes hores.
0: Perquè hi ha vegades... Però en un dinar, que ven... Però un dinar no de feina, que venen amics, o sigui, que llavors sempre n'hi ha un que et diu, tens un sofà? Que es posa una estoneta.
1: Però aquí vols dir que hi ha molta confiança, eh? Sí. Hi ha molta confiança perquè hi hagi un sopar.
3: A mi en casa aliena em costa, eh?
0: En casa aliena et costa, de ser la teva.
3: Sí.
0: Que dius, me'n vaig un moment.
3: No, de fet penso, ostres, què feu? Clar, vaig un moment, ara torno. La gent pensa, estàs al lavabo fent la migdiada.
5: Em vaig a dormir en una roda de premsa.
0: No!
5: Un moment, hi ha context, del govern. Va haver una època fa molts anys, la Jo se'n recordarà.
2: Sí, segur que et vaig a mirar a 3, home.
5: El govern va haver una època que es reunia al matí i feia roda de premsa de govern a la tarda.
2: Correcte.
5: I eren les èpoques del president Pujol que duraven, les rodes de premsa duraven
2: moltíssim.
5: No, perquè no pot ser. Hem fet una rotonda, no sé on, hem fet una variant, no s'acabava mai. I era després de dinar, just després de dinar. Ai.

0: I en aquesta tessitura, jo m'agafava una passió de son, i allò que a cap de son t'aixeques i dius, porto un minut dormint o deu.
1: O deu. He perdut la noció del temps.
2: Alguna ronda de faristols al Parlament de dimarts a la tarda també havia passat.
3: És que algú s'havia adormit.
2: Home, començaven a passar...
3: I fent soroll, diguéssim.
4: Oh, roncant! No fotis. I què fas?
3: Jo recordo una estupenda, amb algú de nosaltres, diguéssim, un company periodista dormint plàcidament, i que Felip Puig, que era el portaveu de Cambra de Llanó, va començar a cridar al primer grup d'aquesta cambra fins que va aconseguir que es despertés.
1: A mi, o sigui, agafant l'anècdota com a categoria, quan hi ha tots aquests casos en què apareixen totes aquestes investigacions i llavors tenim accés als escrits de la UC o del jutge, no deixa de sorprendre'm el cutrerío.
4: Sí. És correcte, és dir, sí.
1: Els que no hi tenim accés i no estem en aquelles taules de negociacions, tu t'imagines que quan s'està negociant una investidura o quan hi ha una reunió d'aquestes...
4: Vas polit.
1: El nivell ha de ser
4: molt... No demanes uns whiskies.
1: Que hi ha un senyor que s'adorm, que l'altre li demana a la secretària tengo que ir a correr o no, i dius, ostres...
3: Però això no es cutreríeu, això són humans.
1: No, ja.
4: Cancelo lo de correr, no? Diu, sí, mejor. És que és molt fort.
3: Hi ha hagut grans moments en aquest país, aquella època que teníem un dia històric cada 5 minuts.
1: Per
3: sobre les nostres possibilitats, que gent molt destacada s'alimentava d'entrepans, bàsicament. Mm-hmm. Jo recordo haver fet alguna crònica comptant els entrepans que s'havien fotut.
0: Home, i no van pactar Ernest Maragall i Quico Homs
3: amb una truita?
0: Fent una truita,
1: sí.
0: Amb un pis, fent una truita. És la vida.
2: Correcte.
1: Molt bé, doncs escolta, més la vida. A mi no deixa de sorprendre'm. Quan veig, penso, ostres, tot és molt bé, saps? Aquesta
2: perquè
1: èpica que sembla...
2: Perquè totes les teves reunions són amb música barcellesca...
1: No, però és que jo no decideixo coses importants, saps? És aquesta la diferència, però vaja. Bé, doncs escolta, es va dormir José Luis Ábalos i ja t'ha explicat
4: no
1: la Isabel que això es veu que és bastant habitual. José Luis Ábalos.
4: Home.
1: Bart Moliner, gràcies, bona tarda. Passen 3 minuts d'un quart. Fem una pausa i entrem en matèria amb Veneçuela. Anirem cap allà per saber quina és l'última hora d'aquest terratrèmol. Recordem ja 589 morts oficials i la xifra encara és provisional perquè encara queden milers de desapareguts.
5: Catalunya migdia.
6: Ocasión Plus.
7: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado. Y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
8: Evitem el soroll.
9: Ens allunyem de les estridències.
8: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
9: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
10: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
8: Un informatiu sense presses.
9: Per donar context als grans titulars.
10: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
11: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
11: Som 3CAT. Catalunya migdia.
1: El balanç oficial del terratrèmol de Veneçuela eleva ja a 589 les víctimes i prop de 3.000 els ferits. Ho ha anunciat el president de la presidenta del país, Delcy Rodríguez. Tot i l'augment de les últimes hores, la xifra de víctimes encara pot créixer perquè el nombre de desapareguts es manté per sobre dels 40.000. L'ajuda humanitària, mentrestant, ja ha començat a arribar al país des de tot arreu. Pel que fa als ciutadans espanyols, el Ministeri d'Exteriors eleva fins a 4 el nombre de morts pel terratrèmol. A més, hi ha prop d'un centenar que continuen desapareguts a aquesta hora i que, per tant, no se sap si estan sans i estalvis o no. Milers d'edificacions s'han ensorrat, tant a la costa del Carib, on es va localitzar l'epicentre, com a Caracas, la capital del país. Ara les tasques se centren a localitzar persones que puguin estar sota la runa, i en aquesta feina s'ha fet explícita la fragilitat de l'Estat. Hi ha manca d'efectius de rescat i també sanitaris. No sé com ho esteu seguint en la distància, amb el patiment, però sí que la demostració que, efectivament, el país s'agafava una mica amb pinces i que, per tant, quan hi ha una desgràcia com aquesta, que, òbviament, qualsevol país té dificultats per afrontar, en aquesta situació encara es multiplica més.
0: És veritat que quan passa una cosa com aquesta, avui crec que hi ha alguns diaris que diuen que el terratrèmol és devastador en un país que que feia aigües, no? Però quin país, començant pel nostre, dos terratrèmols consecutius de més de 7 en l'escala Richter, jo no sé com quedaria Barcelona ciutat i si diríem que ho hem solucionat molt ràpid i molt bé, no? A més, amb aquesta magnitud de desastre, tota l'ajuda és poca. Si no m'equivoco, Espanya ha enviat menys de 100 efectius, i crec que 8 gossos, que segur que fan feina, però això és una gota d'aigua en aquell drama, i per tant, jo crec que països, qualsevol país reacciona difícilment amb una cosa com aquesta. I fins i tot, al revés, crec que països com Venezuela, que estan supermilitaritzats, amb una societat molt militaritzada, potser respondria millor que alguns del que ens pensem que a altres llocs europeus aniria millor la cosa. En tot cas, crec que ningú està preparat per una cosa com aquesta.
2: Ara se la juga, no? Perquè té tota la raó. El Jaume, avui llegia una comparativa, crec que era el país amb el Japó. És clar, comparar el Japó, que és el país més preparat del món, i segurament molt per sobre del segon, que està més preparat, amb Venezuela, és una mica arriscat. El tema és que se la juguen ara, en veure com és aquesta recuperació. Llegíem en les cròniques i ens explicaven també els periodistes que hi ha allà, que hi ha moltes zones de les més devastades on no hi ha cap mena de maquinària per poder recollir runa, que no donen a l'abast. Aquesta ajuda que està arribant més minsa. Veurem també quin paper té els Estats Units, que s'hi està posant una mica millor, diguem-ne, que en altres països, per aquest protectorat que té Donald Trump des de fons mesos, però ara és quan veurem fins on arriba aquesta dimensió de Venezuela que ara comentaves.
3: El que sí que estem veient, que van passant les hores i les autoritats tenen molt, molt controlat quin és el tipus d'informació que estan donant sobre les víctimes i com l'estan donant, no? O sigui, no es fan unes prediccions molt alarmants, que sí que van arribar des dels Estats Units en els inicis de la tragèdia, que parlaven de desenes de milers i fins a 100.000 morts, i es van comunicant molt a poc, malgrat no perdre de vista que la magnitud de morts pot ser molt més gran, no? Però això sí que permet no generar estats d'ansietat i d'angoixa de parlar d'una magnitud de víctimes mortals sobre la qual no tens control, perquè si no han pogut desenrunar molts llocs perquè no han pogut arribar encara, és millor parlar de persones que no estan localitzades en aquest moment que no que siguin víctimes mortals fins que tu tinguis tots els mitjans per poder parlar amb les famílies.
1: Agafant el fil, això que dèiem, de sobre si un país pot estar o no preparat per una desgràcia com aquesta, saludem Luca Pelà. És catedràtic d'Enginyeria Estructural de l'Escola de Camins de la UPC, expert en seguretat i en resiliència sísmica d'estructures. Luca, bona tarda.
5: Bona tarda.
1: Hi ha algun país, hi ha algun estat, hi ha algun govern que pugui fer front a dos terratrèmols amb un minut de diferència de 7,2 i 7,5 a l'escala de Richter? O això destrossa qualsevol país, qualsevol infraestructura?
5: Es tracta d'un terratrèmol que realment ha tingut un impacte molt important en un país que és cert que té una perillositat sísmica elevada, però també té, pel que estem veient, una vulnerabilitat important de les estructures construïdes. A veure, hi ha països on la perillositat sísmica, és a dir, la intensitat, la mida, l'energia del terratrèmol és molt important. Per exemple, pensem en països que s'estaven comentant, el Japó, el Xile, però la vulnerabilitat dels edificis existents és inferior, perquè, clar, s'han fet tota una sèrie d'accions polítiques per poder mitigar el risc sísmic. Doncs nosaltres no podem fer res per mitigar la perillositat sísmica, perquè estem parlant d'un event natural, però sí que podem actuar sobre la vulnerabilitat dels edificis i les infraestructures existents.
1: I això tots els països ho tenen present i actuen així? O al final l'interès econòmic, la pressa per construir o algun altre interès fa que hi hagi països que hagin baixat la guàrdia?
5: Bueno, jo reconec que cada vegada que passa això d'un nou terratrèmol, sigui el terratrèmol de Venezuela, el de Mèxic, el de Filipines, són els últims, el de Turquia. Clar, sempre ens trobem amb els mateixos problemes, no? Col·lapse d'edificis, necessitats de rescatar vides, triatge estructural, gestió de runes, resiliència, recuperació social, econòmica. Clar, sembla que en alguns països sí que tenen polítiques més efectives, disposen d'una... És a dir, han creat una mena de cultura de risc i també d'un sistema de governança sísmica que garanteixi que poden conviure amb el perill dels terratrèmols. En altres països s'ha de millorar una mica més.
1: En un país com està ara mateix Veneçuela, que és pràcticament en ruïnes, com es gestiona fer net i reconstruir? Quines són les principals tasques que ara mateix els equips de rescat que puguin arribar fins a Veneçuela, els del mateix país o els que arribin des de l'ajuda internacional, quina és la feina que han de fer a partir d'ara?
5: Bueno, a veure, en qualsevol cas no es pot improvisar. S'ha de seguir un protocol dividit en fases crítiques. La primera fase, que és la en què ens trobem en aquest moment, és el rescat de vides. No? No has de moure una sola pedra i fer neteja. El focus és salvar vides. Ara ens trobem en aquesta fase. Tenim un nombre de víctimes confirmada al voltant de 600, que molt probablement pujaran. I, bueno, tot i que la ciutadania estem veient a les notícies que participa inicialment d'una manera natural aquesta fase de rescat de les persones atrapades, també les operacions de rescat són molt difícils, necessiten equips especialitzats perquè el risc de més col·lapses és extremadament alt. Recordem que es tracta d'un terratrèmol que va passar i després de menys d'un minut un altre terratrèmol. Estem parlant d'un fenomen de doblete sísmic i podrien haver rèpliques, podrien passar altres coses. Doncs per això és molt important i es necessiten equips altament especialitzats. Aquests equips saben com actuar, fent ús de gossos de rescat, però també d'equips tecnològics. S'ha avançat moltíssim en aquest sentit. I el paper de l'enginyeria i dels experts en enginyeria sísmica és important perquè, evidentment, els equips de rescat necessiten enginyers al costat que els diguin si mous aquest pilar per treure aquesta persona caurà al sostre o cal apuntalar aquesta paret abans d'entrar-hi. I és un rescat no només de força, és un rescat tècnic. S'ha d'actuar amb rapidesa, però amb rigor i amb total seguretat.
1: I quants dies cal esperar per poder entrar ja directament amb maquinària pesant i desenrunar sense patir, entre cometes, per si hi queda algun supervivent?
5: Això és difícil. És difícil de dir perquè depèn de moltes paràmetres, depèn dels tipus d'edificis. El rescat de vides pot trigar més o menys. Si som optimistes i pensem rescat de vides en 72 hores, bueno, estaria bé, però clar, això no ho sabem. I un cop es dona per finalitzada la cerca de supervivents, és a dir, quan ja no és viable trobar ningú en vida, que és un moment molt dur, és el més dur a nivell social i polític, és quan s'inicia la transició cap a les següents fases que estaven comentant, com per exemple el triatge estructural i la gestió de les runes.
1: Després, clar, s'han de tornar a fer canalitzacions d'aigua, de gas, d'electricitat, les infraestructures, a banda de fer tots els edificis. Vull dir que la feina és ingent i, per tant, calen molts diners.
5: Absolutament. Sovint les infraestructures invisibles són les que cauen més víctimes indirectes. Per exemple, no sé, l'aigua es contamina, hi ha incendi, pot haver incendi, fuites de gas, i per això s'ha d'evitar aquests problemes, s'ha de reconstruir les xarxes d'infraestructures, promouent el desenvolupament de xarxes resilients que s'han de reconstruir, utilitzant solucions que poden seguir funcionant sense trencar-se durant un altre sisme, i sistemes redundants, descentralitzats. Per exemple, si cau una central elèctrica, un dipòsit d'aigua, hi va d'haver alternatives immediates. Bueno, són milions d'euros, evidentment, és una inversió, des del meu punt de vista, no és un cost. Després d'una catàstrofe s'ha d'invertir i s'ha de fer-ho bé, perquè hi ha estudis que demostren que cada euro invertit en prevenció i en construcció sismoresistent pot permetir estalviar molts euros, fins i tot més de 100... Bueno, hi ha estudis a Estats Units que diuen que per cada dòlar invertit en mitigació es poden estalviar fins i tot més de 100 euros, 100 dòlars, i això és molt important. Doncs és una inversió necessària després d'aquest tipus de catàstrofe, però clarament això requereix un temps de recuperació, per això parlem en l'àmbit de la resiliència, no? Com la societat i l'economia pot recuperar-se després d'aquest tipus de desastres.
1: Mm-hmm. I l'última, és segur construir novament en un lloc on hi ha hagut un terratrèmol d'aquestes característiques?
5: La resposta és sí, sempre s'ha fet durant la història. S'ha après del terratrèmol anterior i s'han posat al camp els coneixements adquirits per poder fer estructures més segures. Nosaltres, com deia abans, no podem actuar sobre la perillositat d'un terratrèmol, però sí que podem actuar sobre la vulnerabilitat, fer edificis menys vulnerables, més resistents, més segurs, més resilients. I per fer això, nosaltres necessitem actualitzar contínuament les normatives sísmiques. Jo he estat analitzant les imatges, els vídeos dels edificis i realment és una mica frustrant, perquè cada terratrèmol que passa veiem els mateixos tipus de col·lapses. És molt trist. El mateix tipus de problemes, de deficiències estructurals que han portat l'edifici a col·lapsar. Doncs hem de treballar per actualitzar, millorar, continuar les normatives sísmiques. Arran de cada terratrèmol aprenem moltíssim. La nostra, a nivell científic, a nivell tècnic, l'enginyeria sísmica evoluciona contínuament. I per això és important mantenir les normatives sísmiques actualitzades, analitzar la vulnerabilitat dels edificis existents i, sobretot, promoure la cultura del risc. La gent, davant d'un sisme, no sap què fer. L'instint ens diu que hem de córrer cap al carrer perquè pensem que la casa ens caurà a sobre, no? Però a països amb alta cultura sísmica, com els que estaven comentant, el Japó i Xile, la població sap que el lloc més segur és quedar-se a l'interior de l'edifici, protegit sota una taula forta, de fusta, massissa, o prop d'un element estructural segur, perquè va ser dissenyat amb criteris sismoresistents, no? I, per tant, la reconstrucció no és només actuar i construir millor, és també educar, fer simulacres, sistemes d'alerta ràpida, aconseguir que la gent confiï que els seus edificis són refugis segurs. Mm.
1: És Luca Palà, és catedràtic d'Enginyeria Estructural de l'Escola de Camins de la UPC, expert en seguretat i en resiliència sísmica d'estructures. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
5: Gràcies a vosaltres, gràcies per l'invitació.
1: I de la visió, podríem dir, més tècnica a la més emotiva, segur. Saludem Oriol Humbert. Oriol, bona tarda.
12: Hola, bona tarda.
1: L'Oriol Humbert és membre del Casal Català de Caracas, president, a més, de la penya barcelonista de Caracas. Com estàs?
12: Sí, bueno, bé. Dentro de cap, tot bé, a casa tots bé. I, bueno, aquí, passant. Passant el sust.
1: El govern veneçolà ha actualitzat fa una estona el nombre de víctimes. Són 589 les víctimes i a prop de 3.000 els ferits. Encara queden 40.000 desapareguts, per tant, les xifres encara són molt, molt provisionals. Diries que el poble veneçolà és conscient de la magnitud de la tragèdia?
12: Jo diria que no, perquè, bueno, a mesura que va passant el temps, vas veure que el que va passar, però això no esperava ningú, la veritat, i menys a la zona on va passar més greu, que va ser la Guaira.
1: Mm-hmm. Quan han passat 24 hores del terratrèmol, la ciutat, Caracas, el país, com està? Com ho definiries?
12: Bueno, molta gent tratant de pujar lo que sigui, tratant d'arribar a les zones en conflicte per sacar la gent que encara pugui estar sota els escombres i bueno, molt consternat, perquè al final, com et deia, no esperava ningú. Crec que no estàvem preparats per un terremot, perquè no va ser un, van ser dos els episodis que van ocórrer, i bueno, molta gent desapareguda encara, amics que ja s'han confirmat que van morir, i bueno, que pot dir.
1: Les comunicacions funcionen? La gent pot buscar els seus éssers estimats que tenen perduts? Hi ha manera de poder contactar amb altres persones? I els serveis, el llum, l'aigua, etc., també funcionen amb normalitat o encara estan molt afectats?
12: Ara mateix sí, però si és veritat que quan va ocorrer l'incident no. Jo no me'l vaig poder comunicar fins a 5 o 6 hores després amb la meva família que no estava aquí a prop a mi. I no, ara sí, tot està en funcionament. A veure, n'hi ha zones en les que suposo que no tindrem llum, aigua, l'internet, perquè és el més afectat, no?
1: I ara es mobilitza la solidaritat internacional i també la interna, no? Suposo que ara mateix el que hi ha són moltes imatges també de solidaritat d'aquells que heu aconseguit doncs, passar més o menys bé aquest tràngol de poder ajudar els que ho han passat més malament.
12: Sí, és veritat que també al principi n'hi havia certa com, falta dels efectius del govern, no? de l'exèrcit, a la zona, però això sembla que també és... A veure, estem molt acostumats aquí a Venezuela per la situació política que vam atravessar a no tenir informació de primera mà interna, no? I ens apujàvem molt amb les xarxes socials i amb medis de comunicació internacionals. Això sembla que continua. I si és veritat, com que n'hi ha més informació ara, a nivell intern, la gent està molt, molt pegada a les xarxes, tratant d'ubicar, tratant de pujar, tratant d'informar. Però, com tot, no et pots... no sé com dir-te, agafar això no només, no? A la informació, vull dir.
1: És l'Oriol Humbert, és membre del Casal Català de Caracas, president de la penya barcelonista de la ciutat. Molts ànims, Oriol. Intenta passar els pròxims dies.
12: Merci.
1: Gràcies i bona tarda.
12: Gràcies.
1: No sé com ho veieu, una visió més tècnica, podríem dir, de l'expert, i l'altra més emocional, de qui s'hi ha trobat amb la desgràcia a la porta de casa, com aquell que diu.
0: Tu li has preguntat a l'expert sobre si es pot tornar a construir en llocs on han passat aquestes coses, i evidentment en molts llocs no pots anar a un altre lloc. Hi ha zones del món on hi ha molts fenòmens sísmics i n'hi haurà sempre i la gent no pot anar a un altre lloc, no? I és veritat que ell ha parlat de construir cada cop millor i això és la història de la humanitat, que sempre ha sigut així. Jo vaig anar fa molts anys a l'Iran, que és una zona molt sísmica, i veies mesquites que tenien segles on cada X pedres hi havia fragments de fusta. I t'explicaven que era perquè fa, no sé, 3, 4, 5 segles ja construïen pensant en els terratrèmols que continua havent, no? I precisament no havien caigut aquestes, per cert. Perquè la fusta actua com un amb certa flexibilitat.
1: Com a molla, gairebé,
0: exacte,
1: no?
0: Sí. No? I l'edifici vibra, però no cau. I, per tant, no hi ha molta solució, com ja he dit, suposo. És la conscienciació de la població. Els casos del Japó és molt paradigmàtic, no? És una població absolutament conscienciada per aquest tipus de coses i treballar millor els edificis, però jo crec que la solució absoluta no existeix.
1: I evitar els terratrèmols en zones que són de terratrèmols, mai més hem dit, però no es pot fer, clar.
2: No, i a més, respecte a la cosa més política, reconstruir tot un país no quan està destruït, sinó quan està en peu, és un cost per un benefici a mig termini que és invisible, que és molt difícil que un govern ho afronti. No? No ens haguéssim imaginat fa 3 anys el govern de Venezuela, direm. I ara de cop adaptarem tots perquè tenim un risc sismical, salvant molt les distàncies, és el que ens vam trobar aquí amb la sequera. No? Feia 20 anys que havíem tingut una sequera molt severa, les infraestructures sabíem quines havíem de fer, es van deixar de construir perquè valien molt diners i no tenien un benefici a curt termini, i no s'ha deixat de fer. Doncs amb els països amb risc de terratrèmol, amb els que no estan preparats passar això, i ara a l'hora de reconstruir serà el moment de fer-ho. Però, esclar, això a la zona on ha passat, en una zona una mica més a l'est, una mica més a l'oest, que pugui tenir un risc sísmic similar, ni molt menys es posaran a reconstruir ara el que no estigui destruït, perquè precisament les urgències són les altres. I respecte a la part humana, doncs és que no hi ha més a dir. Ara també arriben aquells moments que són de sensibilitat en aquestes tragèdies, la gent que ajuda voluntària, la gent que salva vides al cap de tres dies, no? Aquestes històries que també dius, ostres, en el pitjor moment de la humanitat també surten moments de bellesa o moments de brillantor per sortir endavant.
3: De totes maneres, amb la conversa que tenies, Òscar, amb el professor, anava a dir sobte no, perquè ho veiem molt sovint, no? Que diguin, bueno, veient les imatges, veus que hem comès una altra vegada els mateixos errors, que els errors en les edificacions...
1: Ha parlat de frustració.
3: Exacte, es repeteixen. I el problema no és que s'hagi de, és que s'hagi de reconstruir a zones sísmiques per evitar aquests riscos. El problema és que abans de construir ja s'hauria de construir així, no? I probablement pel camí d'aquesta construcció, el que ja són molts interessos que prefereixen fer els diners abans que garantir la seguretat de les persones, malgrat no siguin zones especialment insegures de nivell sísmic, però ja hem vist que pot passar a qualsevol lloc, perquè que ahir mateix va haver-hi moviments sísmics a quatre llocs diferents, en això que diuen una mena de cinturó vermell del Pacífic, i que vam començar a veure que hi havia terratrèmols a diferents punts del planeta. Mm.
1: Falten 18 minuts per arribar a les 4. Farem una pausa i canviarem de tema. Heu anat a algun festival de música en els últims temps?
2: Uns quants.
0: No.
2: Aquest any poquets, però...
3: No.
1: No? Així no sou públic objectiu, però ara ho analitzarem, perquè quan comença l'estiu, escolta'm, per exemple, nosaltres, a l'informatiu, al Catalunya Migdia, cada dia podríem parlar, jo crec, de dos o tres festivals. Hi ha un allau o no de festivals a Catalunya? Ara ho analitzem.
13: Catalunya Migdia. Esport i el Periòdico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
14: A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
15: Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda, un llibre d'Empúries.
16: Ok, la universitat és esforç. Dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. UBIC.cat/academ.
17: Catalunya Migdia.

0: Ho dèiem abans de la publicitat, hem començat l'estiu, ja fa uns dies que ha començat també la temporada de festivals de música arreu del país. Si és que hi ha temporada de musicals, de festivals musicals, perquè un té la sensació que ja no només són a l'estiu, que pràcticament són tot l'any. A Catalunya hi ha cada estiu centenars de festivals, de grans, com el Primavera Sound, el Cruïlla o el Sonar, o de més petits, com el Rizomes, de la Cellera de Ter, a la Selva, o el Festival de Rentadors de Juneda, a les Garrigues. Són, d'una banda, reclams turístics, però també són, al cap i a la fi, la principal forma de consum de música en directe. Difícilment trobem una actuació musical que no s'emmarqui en un festival, en un cicle de concerts o en una festa major. Per tant, ja són un engranatge indispensable de la producció musical. Però hi ha públic per tants festivals? Només són possible gràcies a la inversió pública? Aquesta inversió té un retorn real per la població? O només són maldecaps de soroll, brutícia i més gent que la de vegades pot assumir el poble que acull aquests concerts? Afegim a la conversa, a banda de les vostres opinions, tot i que de moment només el Maiol sembla que sigui públic de festival,
1: el periodista... Però tenim opinió, eh?
0: Home, sí, no ho dubto. També la té el periodista Nando Cruz, que és autor de dos llibres en què analitza aquest fenomen. Nando, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Has publicat Macrofestivals, un agujero negro de la música, i Microfestivales y otros escenarios posibles. Per tant, ho has tocat tot, els macros i els micros. Hi ha sobresaturació de festivals i de música en directe o no, perquè continuen omplint, entre cometes, de públic?
2: Aviam, és molt difícil respondre a tot això. Davant, jo d'entrada diria que és bastant difícil saber si aquests festivals, tots, absolutament tots, estan omplint els seus aforaments, perquè les dades que ens estan donant els festivals són dades no contrastades, diguem, les hem de creure i ja està. Si et diuen que hi han anat 75.000, doncs tu creus, si et diuen que han anat 15.000 a un festival de 14, doncs també tu creus i ja està. Portem gairebé 20 anys que en què es parla de bombolla de festivals que ha d'esclatar, el 2008 ja se'n parlava, I han seguit apareixent festivals i festivals, vull dir, ja el 2008 potser n'hi havia 500, ara n'hi ha més de 1.000, i seguim parlant d'això, i sembla que aquest any la cosa s'està trencant una mica, perquè en el que portem de temporada ja han cancel·lat com, bueno, més de 40. Per tant, sembla que alguna cosa està passant. Fins que no acabi la temporada no ho tindrem massa clar, però insisteixo que partim d'una base que és una mica abstracta, que és que les xifres d'aforament, les xifres de... Bueno, l'economia interna dels festivals és un món molt opac, al qual no tenim accés.
0: Potser també hauríem de definir què és un festival, perquè a vegades tens la sensació que s'ajunten quatre cantants, fan quatre concerts i amb això ja en diuen festival, i acaba durant un dia o poc, no?
2: Si es fa el festival de l'hamburguesa, també, que no canta ningú, saps? Només són food trucks d'hamburgueses i també li diuen festival, i el festival de l'ahorro, tot és festival ara mateix. Sí, clar, hi ha festivals, o sigui, la SGAE, diguem que és qui ha de quantificar i recaptar diners en funció dels grups que toquen els festivals. Ells tenen una definició que és un festival ha de passar en un lloc tancat durant uns dies concrets, però aquest model tipus Cap Roig, per exemple, o Peralada, que són un mes de concerts, però tu pots anar el dimecres i pagar l'entrada dimecres, llavors tu vas dissabte i pagues la de dissabte, però no has hagut de pagar la de dimecres, doncs això se'n diu cicle de concerts. I llavors el que s'havia dit tota la vida, que era un concert amb dos taloners, doncs ara també es veu que és un festival, encara que només toquin tres grups, no?
0: Sí, clar, ja, tot és festival.
2: Sí, perquè la paraula mateixa s'ha convertit en un fetitx que sembla que si li poses festival al davant ja ho vendràs.
0: Sense l'aportació pública de les administracions, ajuntaments, consells comarcals, diputacions, etc., no serien viables?
2: N'hi ha que no, i n'hi ha que, tot i rebre molts diners, tipus Primavera Sound, aquesta aportació pública és insignificant comparada amb el pressupost global que té. Vull dir que hi ha festivals que viuen directament del diner públic, perquè no tant a Catalunya, però fora de Catalunya, hi ha festivals que estan rebent milions d'euros, i ho dic en plural, per una sola edició, i allà sí que és evident que són festivals que estan recolzats activament per l'administració, que vol que existeixi un festival gros a la seva comunitat, perquè entén que allò portarà turisme. És una mentalitat no de foment de la cultura, sinó de foment del turisme i de foment de la circulació d'economia i de diners. El que ens hem de preguntar és on haurien de posar els diners a l'administració pública, perquè ningú està en contra de que l'administració pública recolzi la cultura econòmicament, però un altre tema és quin sentit té recolzar festivals que tenen artistes pels quals la gent ja està disposada a pagar. Per tant, jo em temo que aquí la clau és que l'administració pública on hauria de posar diners és allà on no arriba l'administració, l'empresa privada, o allà on no té interès d'incidir l'empresa privada. Aquí sí que l'administració pública hauria de recolzar perquè hi hagi una redistribució de la cultura a tot el territori, perquè passin coses que l'administració, que l'empresa privada diu, és que a mi no m'interessa fomentar un festivalet per 500 persones assegudes perquè això no em dona diners. Bueno, doncs potser aquí sí que ha d'incidir el diner públic.
0: Si ens ho mirem des de l'òptica dels artistes, dels grups musicals, dels cantants, clar, ara de discos pràcticament no se'n venen, perquè gairebé tothom consumeix la música a través de plataformes tipus Spotify. Per tant, per ells els hi va bé que hi hagi tants festivals perquè els hi acaben garantint una sèrie de concerts i, per tant, poder guanyar diners?
2: Sí i no. És a dir, que l'únic lloc on es puguin guanyar els diners, on puguin exercir el seu ofici, siguin els festivals, estacionalitzar la seva feina. Això és com si a tu et diguessin, mira, fas programa ràdio, però només pots fer-ne 2 mesos a l'any, o 1 mes a l'any. I què fas la resta de l'any?
0: Parlem-ne, no treballes, si cobro el mateix, parlem-ne.
2: Sí, el que passa és que, clar, com que tothom vol cobrar prou, et trobaràs amb 300 locutors que volen fer el mateix programa. De manera que l'emissora de ràdio dirà, doncs mira, et pagaré menys perquè en tinc 299 aquí fent cua. Saps? I això és el que està passant, que a l'estacionalitzar l'ofici i concentrar-lo en esdeveniments puntuals, tothom, tots els músics, i n'hi ha moltíssims en aquest país, pensen que l'únic lloc on es podran guanyar les garrofes és allà. Per tant, estan disposats o estan obligats a rebaixar les seves expectatives econòmiques, perquè qui té la paella pel mànec són aquests esdeveniments.
0: Tinc aquí a la taula la Isabel García Pagán, que ja m'ha dit que té opinió sobre el tema.
1: I pregunta. I
0: el Jaume Clotet, que suposo que també té opinió, i el Maiol Roger, que té opinió, i a més és usuari de festivals. Per tant, no sé, que tenies pregunta, deies, Isabel?
1: Sí, perquè el que estem veient últimament són grans gires d'artistes que repeteixen concerts a ciutat, diguéssim, o sigui, que poden fer 2, 3 convocatòries, 4, 5, 6, 7, fins a 10 hem vist en algun cas, i ja donem per fet que tots aquests artistes no els veurem als festivals. Els festivals estan sent al final el refugi d'una classe mitjana d'artistes i que els altres ja fan la feina, sí, i els diners amb les seves gires.
2: Sí, així van néixer els festivals. O sigui, els festivals neixen al nostre país i a molts països d'Europa en els anys 80 i 90, en els quals hi ha una sèrie d'artistes que estan omplint el Camp Nou i llocs d'aquests, i artistes petits que no troben el seu encaix perquè els circuits de sales no els acaben d'obrir les portes, llavors diuen, ens ajuntem uns quants i fem aquests festivals. Clar, en aquell moment eren festivals petitets. Conforme els festivals aquests van creixent tant i tant i tant, acaben absorbint i agafant com a caps de cartella els grans artistes de tot el planeta. I ara estem en aquest moment en el qual aquests artistes tan grossos diuen, a mi ja no em surt a compte fer un festival i que em paguin molt bé, perquè segons els meus càlculs jo puc aconseguir tots els diners d'aquest festival portant a tot el públic al meu concert. I llavors està passant això. I està passant un altre tema, això de les residències que comentaves, que la indústria musical el que està fent és abaratir costos pels seus artistes, és a dir, en comptes de muntar 10 escenaris per Europa, en monto un a Madrid o a Barcelona i que vingui tothom aquí, de manera que s'està enfortint molt la idea aquesta del concert com a esdeveniment turístic, que la gent agafi avions i em vingui a veure a mi, reduint costos i convertint aquests esdeveniments en una mena d'olimpiades del reggaeton, si és Bad Bunny o com una visita del Papa, diguem, un superesdeveniment que, bueno, on l'economia està girant d'una altra manera, més enllà de lo cultural.
3: Deixa'm fer una petita reflexió primer, que és reivindicar els festivals autogestionats, que també són part important del país. Jo soc soci d'una entitat que es diu Campistraus, que munta un festival des de fa 19 anys que es diu El Tinglado, i això vol dir que en els últims 19 anys la majoria dels meus amics han estat tots els diumenges a la tarda de tot l'any muntant un festival en el qual no hi han guanyat res i ni tan sols han arribat a gaudir d'un festival com quan van a un altre, sinó que s'han passat el festival corrent perquè hi hagi un esdeveniment cultural a la ciutat, que a més té una certa presència social, com és en el cas de molts festivals autogestionats, i també és important dir-ho. I llavors, un parell de preguntes molt ràpides. La primera és si creus que estem tendint cap a una homogeneïtzació dels festivals de mitjà format. Tinc la sensació que n'estan sortint molts, que mitjans que aspiren a ser grans, amb un cartell similar...
0: És que a vegades veus cartells que dius, són
3: sí,
0: els mateixos.
3: Sí, que són com dos o tres caps de cartell del Canet Rock, per entendre'ns, a nivell català, i que tots més o menys es reparteixen per la geografia, i tu dius, vale, jo vull anar a veure els Figaflaues, on tocaran? Doncs sé que hi ha cinc festivals que tocaran i que hi haurà els cinc companys de cartell similar. Aquesta és la primera pregunta que et volia fer, després si l'Òscar em deixa i si tenim temps i si el Jaume em permet, en faré una altra.
2: Anem tots corrents, ja parlarem el més ràpid possible perquè estem veient realitzar a les 4. Sí, la resposta ràpida és sí. S'està tendint a l'homogenització, però això és producte de la mentalitat, de la mentalitat, diguem, de l'estructura econòmica en la que vivim, que és el capitalisme, Miguel. La mateixa fórmula amb la qual s'està homogenitzant tot el menjar a totes les superfícies on estan oferint menjar i s'està perdent l'essència de cadascuna de les botigues, doncs això, aquest paral·lelisme es pot establir perfectament en el món de la música, on qualsevol que obri un festival diu, ostres, jo això vull que em surtin els números i si pot ser, poder pagar-me unes bones vacances. Qui va triomfar al festival del poble del costat aquest? Doncs aquest any el vull jo. I si són Figaflaues o són Oques Grasses o són Love of Lesbian, doncs aquests són els que, pels que pagaré més i després, en tot cas, ompliré la resta d'hores del dia amb grups als quals els hi pagaré 500-600 euros, si no els hi demano que vinguin a tocar gratis perquè estaran obrint per Oques Grasses i podran posar a la seva memòria, al seu currículum, que han tocat amb el cos gràcies, i ja està. I amb això ja es donen per pagats.
0: Jaume?
4: Sí, jo tinc una pregunta. Avui són dos temes que jo domino zero, són els terratrèmols i els festivals, però tinc una sensació, i a veure si m'ho pots aclarir, que així com és veritat que hi ha molta gent que agafa avions per anar a altres continents per anar a concerts de Rosalía o de Bad Bunny, tinc la sensació que la gent va als festivals catalans, no? Independentment de qui toqui. És a dir, jo tinc amics que han anat cada any a la primavera des de fa... no sé, molts anys, i els propers 10 anys o 15 aniran a la primavera. I arriba un punt que és bé una mica igual qui toqui, perquè aniran al festival igualment, no? I fins a quin punt el festival ja és gairebé, a banda de la música, és un acte social. I has d'anar, i has de ser, t'has de fer fotos a Cap Roig.
0: Penjar-ho a Instagram, perquè la gent vegi que hi has estat.
4: Cap Roig, gent que diu, a Cap Roig, ens veurem a Cap Roig? Saben ni qui tocarà l'any que ve a Cap Roig, no? Llavors, fins a quin punt ja és un esdeveniment social més que un acte musical?
2: És un esdeveniment social. Portem 15-20 anys que aquesta indústria del festival ha treballat moltíssim per convèncer-nos de que si no anem a un festival som uns matats. Això és així. Ara, també et dic, no es pot extrapolar el cas del Primavera, que és un festival on la gent compra les entrades inclús sense saber qui actuarà, perquè realment ha aconseguit generar una confiança i aquest, bueno, aquest prestigi de ser el lloc on has d'estar. Això no passa amb tots els festivals. I si passés, de fet, si tots els festivals tinguessin el gruix de públic que sempre confia en aquest esdeveniment i sempre compra entrades, no estaríem parlant de tantes cancel·lacions com estem vivint en aquest moment. Però sí, hi ha festivals, i el Primavera és un exemple claríssim del lloc on has d'estar, de la mateixa manera que si un segle enrere et volies fer veure, doncs havies d'anar a l'Hipòdromo de la Zarzuela o havies d'anar a aquests llocs així com que donen molt prestigi social als festivals grossos, i quan més cars millor, doncs donen prestigi social, encara que molta gent de la que hi va ni coneix els grups i inclús ni se'ls mira. Ja està per allà fent-se fotos i passejant, però no gaudint del que s'està proposant musicalment, que durant molts anys ha sigut propostes molt interessants.
0: I per acabar l'explotació del Nando, em sembla que el Maia li vol fer una, però
3: no.
0: creus
3: que si es confirma en molts anys el descens del consum d'alcohol entre els joves, podem acabar amb aquest binomi festival empresa alcohòlica que el patrocina, o és un binomi que no es trencarà mai?
2: Pregunta del millón, eh? No només això, si per llei es digués les begudes alcohòliques, cervesa inclosa i vi inclòs, no poden patrocinar esdeveniments on hi hagi jovent, aquí s'enfonsa tot el món dels festivals. I això ens obliga a fer-nos una pregunta, no? Abans parlàvem de... Aquests festivals es poden sostenir si no hi ha diner públic? Bueno, aquests festivals es poden sostenir si no hi ha un consum brutal de cervesa? Si no és així, tenim un model cultural absolutament malalt. perquè sigui rendible un festival, necessitem que tota la gent que estigui allà begui moltíssima, moltíssima, moltíssima cervesa, a preus astronòmics, tot sigui dit, això vol dir que no estem parlant de cultura un cop més.
0: Mm. Haurem d'anar amb la 0-0, per poder-ho compartir amb la gent a tot. Nando Cruz és autor, si us interessa el tema, de dos llibres, Macrofestivales, un agujero negro de la música, i Microfestivales y otros escenarios posibles. Per tant, dos llibres amb dues temàtiques molt relacionades, però que són això, de macrofestivals o de microfestivals. Gràcies per acompanyar-nos, Nando. Bona tarda.
2: A vosaltres, com cap de setmana.
0: I a vosaltres també, ja ho sabeu. N'hi ha pràcticament a tot arreu, Jaume, estaves preguntant als Pallars, sí. N'hi ha... Ara...
4: A la Garrotxa també n'hi ha algun.
0: Sí, sí, i tant, sí, pràcticament a tot arreu.
3: Però podeu venir a Tinglado, que a més hi ha una beguda pròpia, que és el Globo, que és molt interessant, i us la recomano, molt fresqueta, molt estiuenca. Sí? Sí, sí, sí.
0: I nosaltres no som menors d'edat, per tant, podem...
3: Per tant, podeu ingerir-la, i tant.
0: Tot, escoltant,
3: també hi ha el Globo sense alcohol, es pot ingerir perfecte.
0: Sí, no ens faltaria. Isabel García Pagán, Jaume Clotet i Maiol Roger, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
1: Gràcies.
0: Queden pràcticament un minut per arribar a les 4. De seguida, el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio. Estarem molt pendents de l'evolució d'aquest foc de Tiana, que ens diuen els bombers que està amb bones perspectives, però que de moment encara no estava controlat, i de seguida hi haurà una compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon Castellà, i la sentireu a la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga, i també els blocs informatius del 3CatInfo durant tota la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Dilluns tornem a partir de les 2. Fins llavors, ja ho sabeu, bon cap de setmana a tothom.

de Flow Session.

de Flow and Jordi López.

a una nova edició de Jordi Casas House, amb aquella música que va triomfar tant als anys 80, més tard als anys 90, i ara està triomfant també around the world, especialment a Àsia, on fan uns festivals

casa nostra, almenys tenim la bona notícia que el festival Reggae no sé quantos, doncs, s'ha suspès. Això sempre és una bona notícia. No, no, reggaetono. Molt bé, sóc en Jordi Casas, això és Jordi Casas House, des dels anys 90. I bé, saludem ara mateix a tots i a totes qui m'esteu escoltant. Estigueu fent el que estigueu fent, a punt de sortir de festa, segons a quina emissora, a punt de fer el vermut, o bé treballant a casa, conduint el vostre vehicle, si sou taxistes, el vostre taxi, però, òbviament, esteu escoltant Ràdio Islamabad. Bé, res, em podeu escoltar, si voleu, a través d'una...

a banda de línia, el Ripollès, la Selva, també a l'Empordà, Girona Capital i el Gironès, Manlleu i l'Osona, Vic, tota aquella zona, també el Baix Llobregat, el Vallès, el Maresme, Barcelona, tota l'àrea metropolitana, el Bages, l'Anoia, Lleida, Andorra, Formentera, Eivissa, Sitges i també directament a Cunit, a la Costa Daurada, a la província de Tarragona. Doncs res, companys i companyes, anem a encetar el Jordi Casas House, primer de tot amb unes cançons, amb un estil musical

música per les vostres orelles i són directament promos que, reitero, ens envien en exclusiva perquè les escolteu vosaltres a través de Jordi Casas House. Molt bé, la primera és una bonica cançó que està sonant de fons amb Two Shoes, dues sabates, Treasure, i una cançó que no deixarem sencera i que es diu

0: Jordi Casas House.
1: Un programa creat per satisfer les necessitats dels experts bevedors i bevedores d'aigua que surten de Festuki.
2: Jordi Casas House.
3: Bonica cançó tranquil·la per encetar el programa d'en Tuxos Treasure. Una cançó que directament es diu Loco. Cada vegada en som més, eh? Deixo una miqueta taradets. Molt bé, senyors i senyors. Moment ara d'escoltar una altra promo d'aquestes exclusives amb Killian Walsh. De fet, avui només escoltarem promos. I això que es diu Robin. Però atenció, no vol dir que aneu a robar. Vol dir que la cançó es diu Robin. Aviam! Robin! Killian Walsh.

Un estil musical tranquil que avui dia està funcionant 100% amb Killian Walsh. Són noms que no sonen massa, però bé, no sonen massa perquè avui dia la música a nivell general doncs té molts i molts artistes. Abans, per fer una cançó, tenies que anar directament a un estudi, a una taula de mescles, que era com tot el passeig de Gràcia de Barcelona, i actualment és molt més senzill perquè amb un senzill ordinador es pot fer música. Per tant, música pop, música electrònica, té artistes a patades o coses. Seguim ara mateix amb Killian Walsh i Art

0: Aquest nano, en Jordi Casas, ho fa tan bé, tan bé, tan bé, que l'única pregunta que queda és quan li donareu un premi Ondas? Perquè al ritme que aneu, li donareu quan ja s'hagi jubilat, eh?
1: Ponme otra, que me voy.
2: Ponme otra, que me voy. Aviam com queda això, ponme otra, que me voy. Això una mica més lent.
3: Casa, casa tu, Casas. Ponme otra, que me voy.
2: Doncs vinga, ponme otra, que me voy. Això és Jordi Casas House, era Killian Walsh amb Archuba Hatch, un tema amb un nom així una mica raro. És música eclèctica, són novetats que apareixen i que segurament no podreu trobar ni a internet, perquè són temes molt nous i exclusius que cada setmana ens passen per a vosaltres.

a Cada Cançó. És un programa progressiu i ara mateix ens queden dues cançons tranquil·letes, però d'una qualitat exquisida. És Fekka amb Kalima, un remix de Matilde Norberg. Matilde Norberg, aquesta tampoc la coneixen ni a casa seva, però bé, és un tema molt bo de Fekka. Si em voleu contactar, Jordi Casas G, Instagram.

Casas, t'he deixat un like al teu Insta, però no t'has dignat ni a contestar-me. A veure si et deixo de seguir, eh? I me'n vaig a Radio Teletaxi.

nous estils musicals. Això és una mica no reggaetó, però música afro barrejada així amb una miqueta de house, eh? És com un... Sí, mira, afro house. Acabo d'inventar un estil musical. Batundi, Mano Warstar, acompanyats de David Hash, per aquesta cançó que es diu Upside Down i que dona pas ara mateix a un altre ritme contundent amb una cançó que signen K-O-K-O. Estigueu fent el que estigueu fent ara mateix, una mica més de promo musical del que són els temes nous dins l'àmbit de la música house i...

0: senyor Jordi Casas, Faus i Hit Parades. Aviam si en algun moment em treus, encara que sigui amb una veu a moc, així, o fent un jingle. Jordi Casas, Faus.
1: Jordi Casas, Faus.
2: Jordi Casas House.

tussen de Hayden James Bipolar Sunshine for the Girls. I ara, atenció, perquè flipareu. Flipareu perquè ens anem a Nàpols amb un duet format per Michel Tomei i Valeria Benoria. Es diuen Artichokes i han fet un remix d'un tema francament bestial que els més grandets i les més grandetes recordareu. Phil Collins, Another Day in Paradise. Això és de començaments dels 90. Just

amb aquesta nova versió de House Music. I ara, senyores i senyors, molta atenció a això que directament està sonant

Jordi Casas, Instagram. Jordi Casas, G.

n'avait pas.

un tema que ens serveix per dir-vos adeu-siau fins al proper Jordi Casas House. Salutacions de Jordi Casas, Who, Roger, Plastic Dreams. Un tema de començaments dels 90 que vaig presentar com a novetat i que signaven J.D. Apa, doncs a passar-ho bé, conduïu amb precaució, passeu bé, disfruteu al màxim i res, ens hi retrobem, si Déu vol, a la propera edició de Jordi Casas House.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Trescat Info.

0: El doble terratrèmol que hi va haver dijous a la nit a Veneçuela s'ha cobrat ja la vida a més de 920 persones. Segons l'última actualització del govern, també hi ha més de 3.000 persones ferides, però la xifra es podria multiplicar perquè algunes organitzacions apunten que hi ha uns 50.000 desapareguts. El Ministeri d'Exteriors espanyol confirma la mort, de moment, de 5 ciutadans de l'Estat. Damunt del terreny, les organitzacions no governamentals s'afanyen a distribuir l'ajuda a les zones més afectades i a posar mitjans per agilitzar les tasques de rescat. 15 efectius dels bombers de la Generalitat i 10 forenses catalans viatgen cap a Veneçuela per afegir-se a aquestes tasques. Controlar l'incendi de Tiana al Maresme, que ha afectat una superfície d'unes 48 hectàrees de terreny forestal. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat de provocar el foc, que ha començat amb focus simultanis. El govern ha aixecat tots els confinaments de la població i no hi ha hagut cap habitatge o persona afectada. Donald Trump amenaça amb aranzels del 100% a les importacions de productes europeus. El president nord-americà respon així a la voluntat de l'Eurocambra d'aplicar un impost a les multinacionals tecnològiques nord-americanes com Google, Apple o Meta. Israel i el Líban signen un acord marc amb la mediació dels Estats Units amb l'objectiu que l'exèrcit libanès vagi ocupant zones del sud del país actualment envaïdes per les tropes israelianes. Un pacte negociat durant 4 dies a Washington que s'ha fet sense la participació de la milícia libanesa Hezbollah, que rebutja aquest acord. Llet Pasqual ha presentat un ERO per acomiadar tota la plantilla de 80 treballadors de la fàbrica que té a Gurb, a Osona. Casa Tarradellas assumirà la propietat de la planta a finals de juliol i preveu substituir l'actual activitat de tractament i envasat de llet per la producció de mozzarella. El Congrés Mundial d'Arquitectura, que comença diumenge a Barcelona, ha presentat la gran exposició central a l'edifici de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs. Una dotzena d'equips hi presenten els seus projectes de recerca arquitectònica en un espai industrial de 4.000 metres quadrats.
1: Esports.
2: Acaben de començar els primers partits del dia. El Mundial de Futbol són els que posaran punt final al grup I. El Noruega-França empatat a 0 al minut 2 amb Haaland suplent i amb els francesos titularitat del Blaugrana Koundé i també el Senegal 0, Iraq 0. De matinada, les dues tindrem, entre d'altres, l'Uruguai-Espanya. En MotoGP hi ha hagut caiguda d'Àlex Márquez al segon entrenament del Gran Premi dels Països Baixos. Un Àlex Márquez que té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al bas esquerre, però sense cap fractura. I en bàsquet, el Joventut per Cameron Hall, un dels millors jugadors verdinegres d'aquesta temporada. L'escorta nord-americà paga la seva clàusula de sortida i fitxa per l'Unicaja de Màlaga.
0: Ambient càlid i xafogós encara a aquesta hora, amb una nit que serà tropical al litoral i al prelitoral i en alguns punts de l'interior. Comencem un cap de setmana que continuarà la calor intensa demà amb sol i algun núvol baix puntual al matí i diumenge el cel una mica més enterbolit i ruixats a tarda al Pirineu. Les màximes més altes es tornaran a situar a prop dels 38 graus.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen poc més de 4 minuts de les 9 de la nit. Us està parlant Jaume Brufau. El nombre de morts pel terratrèmol de Veneçuela s'incrementa a 920 persones. L'última actualització del govern del país també augmenta a més de 3.000 les persones ferides. Jorge Rodríguez és president de l'Assemblea i l'encarregat d'informar sobre les novetats que està havent-hi al voltant d'aquest doble sisme.
3: Debemos anunciar con dolor, porque son nuestras hermanas y nuestros hermanos, que 920 personas han fallecido por la acción violentísima de los terremotos del 24 de junio, que hemos recibido 3.360 personas heridas o con algún tipo de afectación como consecuencia de la acción de los terremotos y que hasta el actual momento tenemos más de 4.000 personas damnificadas.
0: La xifra total de víctimes del doble sisme es pot, però, multiplicar perquè algunes organitzacions ja apunten que hi ha més de 50.000 persones que encara no han pogut ser localitzades. Les tasques de recerca de víctimes sota la runa es fan en paral·lel algunes veus crítiques sobre com el govern del país està gestionant la tragèdia. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
4: La xifra de desapareguts pels dos terratrèmols podria ser de 50.000 persones, segons les dades que ha recopilat la societat civil veneçolana en una iniciativa solidària per mirar d'ajudar les famílies i les autoritats en la recerca de víctimes i persones en vida. Aquestes dades ja estan en poder de l'ONU per tal que pugui ajudar en les tasques de coordinació. El xavisme, a través dels mitjans que controla, mostra imatges de rescats eficients amb maquinària potent i autoritats rebudes amb estimació per part dels veïns afectats. Però també hi ha desesperació i crítiques a través de les xarxes socials contra la, segons es denuncia, inoperància del xavisme. La presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, parlava així des de La Guaira, una de les zones més afectades.
5: Bueno, estamos aquí en Macuto, del estado La Guaira, acompañando a nuestro pueblo en la búsqueda y para el rescate de personas que fueron tapiadas por estructuras y edificios que colapsaron. Estamos acompañando a la familia, extendemos nuestra solidaridad y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida.
4: També les imatges que arriben de Veneçuela mostren la precarietat que en molts casos hi ha en les tasques de recerca. Són els mateixos veïns dels edificis caiguts els qui a cops de martell o bé amb els gats dels cotxes intenten remoure la runa i les pedres. Ells ja han salvat diverses vides mentre no arriba l'ajut internacional, que sí que ja ha aterrat especialment en una part important a l'aeroport de la ciutat de València, 2 hores en cotxe de Caracas, la capital del país. Caracas, una ciutat situada a 30 quilòmetres d'un dels epicentres més grans del sisme, que és La Guaira.
0: Metges Sense Fronteres ja ha explicat que té un equip a la zona de La Guaira i que enviarà material mèdic a l'hospital tan bon punt el sigui possible logísticament. Halima Hussein és coordinadora de Metges Sense Fronteres a Veneçuela.
6: La zona més afectada continua sent La Guaira, on estem en contacte amb l'hospital principal de la zona per avaluar les necessitats i estem intentant comprovar la llista dels nostres kits per fer-los una donació avui mateix tan aviat com puguem. Només cal comprovar l'accés a l'hospital i també l'accés a La Guaira.
0: Demà al matí volaran cap a Veneçuela un equip d'emergències format per bombers, membres del SEM i Protecció Civil per donar suport a les tasques de rescat. És un equip especialista en estructures col·lapsades homologat per la Unió Europea. Ens ho ha explicat el cap d'aquesta expedició, Oriol Corbella.
7: El que fem és avaluar el risc sobre l'estructura, les formes que tenim d'entrada, els espais vitals que poden haver quedat allà dintre i també la seguretat de les maniobres com per poder actuar en aquests edificis que estan d'una forma molt precària, que poden acabar col·lapsant i també suposar un risc pels propis intervinents.
0: El govern també assegura que ha creat un grup de seguiment de la catàstrofe juntament amb la comunitat veneçolana a Catalunya i l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament per impulsar un programa d'ajuts. Precisament el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha obert una campanya de donacions econòmiques per canalitzar, des d'aquí a Catalunya, l'ajuda que volen oferir els ajuntaments i la població. Ens ho ha explicat a 3Cat Info el president d'aquest fons, Jordi Quadres.
8: La campanya és de recollida de fons, perquè recordem que sempre en aquests casos és molt millor poder recollir fons econòmics per després destinar-los a les ONGs i entitats que ja estan sobre del terreny i es destinen als projectes que puguin aixecar les diferents entitats i ONGs del país, a les quals nosaltres hem començat a buscar.
0: La donació es pot fer per transferència bancària en un número de compte que es pot consultar al web fonscatalà.org i també un número de Bizum que és el 08678.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: El president nord-americà Donald Trump amenaça d'imposar aranzels del 100% a les importacions europees i ho fa després de la proposta de l'Eurocambra de gravar un impost general per als gegants digitals, com ara Google, Apple o Amazon. En declaracions a la seva pròpia xarxa social, Truth Social, Trump ha advertit que pujarà els aranzels a tots els productes europeus del 15% màxim actual a un 100%, a qualsevol país que apliqui la taxa digital a les multinacionals tecnològiques nord-americanes. El president estatunidenc diu que el nou gravamen s'imposarà per damunt de qualsevol acord previ de forma immediata. La Unió Europea vol aprovar el pacte comercial amb els Estats Units, pel qual accepta que els béns industrials nord-americans estiguin lliures d'aranzels al mercat únic, a canvi de fixar el màxim del 15% a les exportacions europees, un acord que havia d'entrar en vigor abans del dia 4 de juliol. Poc més de 4 minuts i mig i serà un quart de 10. Els bombers donen per controlar l'incendi que crema a Tiana al Maresme i que ha cremat com a mínim 48 hectàrees de terreny forestal. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home suposadament relacionat amb l'origen del foc que ha començat en diversos focus simultanis. El govern ha pogut aixecar tots els confinaments de la població i no hi ha ni danys materials ni, per sort, tampoc personals. N'hem fet el seguiment d'aquest incendi i del que n'explicaven els seus responsables a l'hora d'extingir-lo des del centre de comandament dels bombers a la zona esportiva de Tiana, amb la Marta Vallès i en Pep Casanovas.
9: Un foc forestal que començava a 11:15 i que en un primer moment ha generat preocupació. Era molt potent i hi havia la temença que es pogués estendre cap a l'est en direcció a l'Ella. El gran desplegament d'efectius i la ràpida actuació dels bombers l'han pogut estabilitzar i posteriorment tenir-lo sota control. Núria Parlon, consellera d'Interior.
10: Tots els objectius tàctics que preocupaven als bombers, com era el fet doncs, que no generés, que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció, més de 135 bombers. Hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris, a part doncs, dels vehicles que han estat treballant, més d'una cinquantena de vehicles treballant en aquest incendi.
9: Els bombers han explicat que els conreus que envolten Tiana també han contribuït a aturar l'avenç de les flames. Pep Colàs, cap d'intervenció.
11: Tres focus diferenciats, així ha estat, quan hem arribat ho hem vist així, que cremava amb molta intensitat i amb pes per la marinada. Una marinada que s'ha reforçat després i que ha impactat en el flanc dret contra unes vinyes que s'han ajudat moltíssim.
9: Hores després que l'incendi hagués començat a cremar, s'ha confirmat la detenció d'una persona que hauria provocat el foc. Diversos testimonis ho han vist i han alertat. A primera hora de la tarda s'ha aixecat el confinament a tres urbanitzacions on encara hi havia restriccions. Els bombers aniran retirant dotacions al llarg de la tarda, però un parell encara es mantindran de guàrdia durant tota la nit per remullar i controlar que no hi hagi cap revifada.
0: Mentrestant, a la franja encara continua actiu l'incendi que es declarava ahir entre els municipis de Tamarit de Llitera i el Campell. És un foc que ha afectat més de 4.000 hectàrees, la majoria de les quals terreny agrícola, i que en aquests moments, amb les previsions una mica més favorables, sembla que encara es pugui treballar, tot i que les tasques d'extinció hi són complicades. Tres municipis continuen evacuats i de moment tampoc podrien tornar a casa aquestes pròximes hores. Al centre de comandament del Campell, el seguiment l'està fent la nostra companya, Juli Albacar.
12: El foc ara mateix es troba pràcticament perimetrat. Es tracta d'un incendi molt llarg que ha afectat 4.300 hectàrees, de les quals el 70% són agrícoles. Este matí s'ha treballat sobretot al flanc dret, a la zona més boscosa, i a la tarda s'ha intentat evitar revifalles fora del perímetre. Un foc molt complex, segons ha explicat Roberto Bermúdez, conseller d'Interior de l'Aragó.
13: És una barbaritat que la temperatura i lo que sucedió ayer fue muy extraño, que el fruto de los incendios estos nuevos estamos sufriendo y que vamos a sufrir, con una temperatura altísima, con un viento de sur calentísimo, con una circumstàncies molt complexes.
12: Els veïns evacuats tampoc podran tornar a casa esta nit per seguretat, a Calassanç per les poques vies de comunicació que arriben al municipi i a Sanui perquè les flames han arribat pràcticament a la porta de molts habitatges.
13: El municipi de Sanui, la línia de fuego ha estat pràcticament, hi ha fotos, ha estat pegado a un pequeño municipio, pero pegado a las casas, incluso con algún incendio en alguna paridera, en alguna era de fuera, ¿vale?
12: A l'ocàs es retiraran els mitjans aeris i també marxaran en les properes hores els efectius de diferents comunitats autònomes que han treballat en l'extinció del foc.
1: 3CAT Info.
0: Representants del Líban, Israel i els Estats Units han signat avui a Washington un acord marc per iniciar converses formals de cooperació entre els dos països que actualment no tenen relacions diplomàtiques. És un pacte firmat després de 4 dies de negociacions i que té com a objectiu final un escenari de pau i seguretat duradores, segons ha explicat el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio. Segons aquest acord marc, les tropes israelianes que ocupen el sud del Líban es retiraran de determinades zones al nord i al sud del riu Litani, a mesura que aquestes àrees siguin vigilades per l'exèrcit regular libanès. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha anunciat que l'exèrcit del seu país es retirarà de dues àrees del sud del Líban en base a aquest pla pilot. Tot i així, l'acord marc, signat a Washington, dona llibertat a l'exèrcit israelià per actuar a eliminar l'amenaça de qualsevol mena. Israel va decidir envair el sud del Líban el mes de març en plena guerra entre els Estats Units i l'Iran per combatre directament els milicians del moviment xiïta libanès Hezbollah, considerat un grup terrorista per Israel i els Estats Units. Un diputat de Hezbollah al Parlament libanès ha rebutjat l'acord, pactat sense la participació d'aquest grup, i ha advertit que si el govern del Líban implementa aquesta entesa, aquest acord, el país anirà, diu, cap a una guerra civil. És un quart de deu.

0: Tarragona. A la C60, a l'altura d'Argentona, en direcció Mataró, al punt de connexió amb la C32, amb l'autopista del Maresme, on també hi ha lentitud encara a l'altura d'Argentona, en direcció nord, en direcció Girona. A la B20, la Pota Nord, una petita retenció entre Santa Coloma de Gramenet i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, i a la Ronda Litoral queda també lentitud entre Sant Adrià i Santa Coloma en sentit Besòs, i aturant-se els vehicles entre Diagonal Mar i Poble Nou en direcció Llobregat. Pel que fa a altres incidències, a causa del foc de Tiana es manté tallada la B500 entre Badalona i Mollet del Vallès. A la resta de carreteres i autopistes del país, la circulació ja normalitzada.
1: Gràcies, Mariluz. Bona nit.
0: Bona nit.
2: El temps.
1: Gemma Puig.
3: Anem acabant aquest divendres, que ha vingut marcat altre cop per unes temperatures que s'han enfilat, en alguns casos una miqueta més que no pas ahir, sobretot cap a les comarques gironines, aquests 39 graus a Porqueres, 38 a la Bisbal d'Empordà, també 38 a Cabanes, Santa Coloma de Farners, a Lleida també, o a Vilanova de Segrià, moltes màximes per sobre dels 35 graus i l'ambient càlid i xafogós que s'han mantingut a tota la façana litoral. El cap de setmana continuarem amb calor intensa, no desbocada com vam tenir ben bé fins Sant Joan, però encara amb aquestes temperatures que altre cop arribaran amb certa facilitat als 34-35 graus o per sobre, i les més altes tocant aquests 38 o potser diumenge també altre cop 39 graus. Nits matinades tropicals a la costa, cap a Ponent, Catalunya Central, i amb un dissabte de sol en conjunt. Només algun núvol baix a primera hora del matí cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, la resta estabilitat i sol que es mantindrà durant tot el dia, pot créixer alguna nuvolada inofensiva al Pirineu a la tarda, i diumenge sí que augmentaria una mica més la nuvolositat, sobretot de cara al migdia, ja amb cel més enterbolit, enteranyinat, amb l'arribada de pols sahariana, que també deixarà aquest cel una miqueta més terrós, i a la tarda, ruixats, tempestes que poden ser localment intensos cap al Pirineu, Prepirineu, Terç Oest, i per tant aquestes precipitacions aniran acompanyades de fang.
1: Àrea de servei feta. Marc Güell, bona nit.
4: Hola, bona nit.
1: Doncs amb el Marc, aposta per fer.
2: L'aposta.
1: O apostes, les que avui conformaran el Catalunya Nit, que començarem una nit més a partir de les 10 a Catalunya Ràdio i a 3Cat Info. Marc, avui, amb tot un seguit d'ingredients que ara alguns ens els avançaràs.
4: Sí, focus posat d'entrada a Veneçuela, repassant aquest últim balanç de 920 morts i més de 3.000 ferits pel doble terratrèmol, i xifres encara molt provisionals perquè, per exemple, organitzacions com l'ONU ja han xifrat en més de 50.000 les persones desaparegudes per aquest terratrèmol. El govern espanyol també ha confirmat que entre les víctimes hi ha 5 morts, 119 desapareguts i 14 persones que estarien sota la runa. Repassarem i explicarem com està tota la situació amb Joan Biosca, el nostre corresponsal a l'Amèrica Llatina. També estem pendents dels incendis. Hem d'anar fins a Tiana, perquè des d'aquesta tarda ja està controlat aquest incendi que ha obligat a confinar algunes urbanitzacions properes al foc. Ha afectat una cinquantena d'hectàrees i per aquest foc s'ha detingut un home acusat de provocar-lo. Per això, davant d'aquest possible incendi provocat, repassarem com es castiga penalment els piròmens. Quines són les penes que els poden caure. I pendents també de la franja de Ponent, l'incendi que s'hi va declarar ja fa més de 24 hores continua actiu, encara hi ha veïns desallotjats, sembla que les condicions són favorables, però vaja, també n'hem d'estar pendents. Avui també tindrem, això sí, temps per conversar una estona amb el periodista i documentalista Raúl Gallego.
1: Fent una feina ingent i espectacular els últims anys amb el seu punt de no retorn, oi?
4: Sí, justament parlarem d'això. Aquest és el nou tràiler d'aquesta sèrie documental que deies, aquest punt de no retorn, que ja es pot veure a la plataforma 3Cat. Gallego ha estrenat nova temporada i ho fa amb un capítol que sacsejarà més d'un, en què es pregunta per què l'extrema dreta connecta amb tants joves. Recordem que amb aquesta sèrie Raúl Gallego ha guanyat un Emmy internacional, per tant serà interessant el que ens expliqui avui al Catalunya Nit cap al tram final, pels vols de poc abans de les 11, i també serà interessant escoltar en aquest documental el que expliquen els joves amb qui ha parlat, joves tant d'extrema dreta, però també joves que combaten el feixisme.
1: Marc Güell, gràcies.
4: Bona nit.
1: Bona nit.
2: Evitem el soroll.
5: Ens allunyem de les estridències.
2: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.

0: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
1: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
2: Un informatiu sense presses.
0: Per donar context als grans titulars.
1: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
3: Els temors de la plantilla de Llet Pasqual a la fàbrica de Gurb s'han complert i l'empresa ha presentat un expedient de regulació d'ocupació per acomiadar els 80 treballadors que té en aquesta planta a Osona. El tancament definitiu es farà el dia 31 de juliol, quan les instal·lacions passaran a mans de Casa Tarradellas. Ara s'obre un període de negociació d'un mes. Els treballadors denuncien, però, que aquest ERO s'apliqui malgrat que la fàbrica de Llet Pasqual ha obtingut els millors resultats de la seva història. Quim Espanyol, advocat del col·lectiu Ronda, que representa la plantilla, avisa que les protestes contra els acomiadaments tornaran.
4: Lamentablement era més que previsible i, per tant, les mobilitzacions aniran totalment lligades a quina proposta hi ha en el sentit de recuperar l'activitat de la planta o, si més no, de plantejar mecanismes d'extinció del contracte que siguin almenys lesius per la plantilla que a dia d'avui treballa.
3: Treballadors que també retreuen a Casa Tarradellas que no s'hagi posat mai en contacte firmament amb la plantilla per explicar-los els seus plans després que la compra de la nau es parlés de recol·locar personal a la nova línia de producció. I el grup Volkswagen estudia acomiadar 100.000 treballadors a tot el món fins al 2030, segons que afirma la revista alemanya Manager Magazine. D'aquests 100.000 acomiadaments, 50.000 seran a Alemanya, tal com ja va anunciar al març la companyia. El grup automobilístic alemany és propietari de marques com Volkswagen, Audi, Porsche, Seat Cupra i Skoda, i ara té 660.000 treballadors en total. L'operació de retallada de la plantilla no afectaria, en un principi, els més de 13.000 treballadors de Seat Cupra, de Volkswagen, que treballen aquí, a Catalunya. El Congrés Mundial d'Arquitectura, que comença demà passat a Barcelona, ha presentat la seva gran exposició central a l'edifici de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs. Una dotzena d'equips hi presenten els seus projectes de recerca arquitectònica amb maquetes, plànols i vídeos, en un espai industrial de 4.000 metres quadrats. Sant Adrià de Besòs, Òscar Callau.
5: L'exposició Becoming, arquitectures per un planeta en transició, s'ubica a la sala de turbines de l'antiga central elèctrica de Sant Adrià. 12 equips internacionals hi presenten projectes desenvolupats durant l'últim any a través de prototips i instal·lacions conceptuals concebudes específicament per al Congrés. La mostra també recull 200 de treballs dels ponents del Congrés i dissenys d'estudiants internacionals. L'espai serà també l'escenari d'esdeveniments i trobades d'arquitectes per debatre sobre el sector. Sentim Carmen Torres, comissària del Congrés Mundial d'Arquitectura i d'aquesta exposició central.
6: Durant tot aquest any s'han realitzat activitats a la capitalitat que es dona a la ciutat que té el Congrés. Hi ha sigut com aquest escalfament previ amb moltíssimes activitats i ara hi ha activitats dins del Congrés mateix, hi ha també activitats a les Tres Xemeneies. Cada vespre hi haurà xerrades obertes al públic, tallers, seminaris, festes.
5: El Congrés Mundial d'Arquitectura portarà a Barcelona més de 10.000 participants i 250 ponents d'arreu del món. Marta Vall-Llosera és la presidenta del Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectura Espanyols.
7: És la primera vegada que una ciutat repeteix congrés dintre dels congressos de la Unió Internacional d'Arquitectes. El darrer congrés es va fer fa 30 anys, l'any 1996. Ara, en aquests moments, 30 anys després, en un moment molt diferent, amb uns reptes que els hem de donar respostes a través de l'arquitectura i l'urbanisme molt diferents.
5: Mentre duri el Congrés fins dijous 2 de juliol, l'exposició estarà restringida als arquitectes acreditats. Després es podrà visitar fins al 19 de juliol amb accés lliure.
1: 3CAT Info.
3: 5 minuts i seran 9:45.
1: Esports.
3: David Ubach, bona nit.
8: Bona nit. Els encapçalem pendents del Mundial de Futbol. Ja en dansa els dos primers partits del dia. Han arrencat a les 9 i són els que resoldran el grup I. D'una banda, Noruega 1, França 2. Doblet de gols per als francesos de manera inicial per part de Dembélé, l'ex-blaugrana, ara a les files del Paris Saint-Germain. Ha marcat els minuts 7 i 20. Un minut més tard que el segon gol de Dembélé, el noruec Asgard, al 21, ha retallat distàncies. Abans de jugar, francesos i noruecs ja tenien la classificació pels setzens garantida. En aquest mateix grup s'està disputant el Senegal 1, Iraq 0. De fet, la selecció iraquiana ja jugant amb 10 jugadors per expulsió del seu jugador Solaka al minut 13 en vermella directa. Això, el grup I, amb aquests partits en dansa, que seguirem actualitzant en propers blocs informatius. A les 2 de la matinada arrencaran els enfrontaments de la tercera jornada i última del grup H. Són el Cap Verd, Aràbia Saudita, i l'Uruguai, Espanya. Amb una victòria, la selecció espanyola passarà a setzens com a primera de grup. I d'aquest fet en parla, i en general, de les opcions de títol de la selecció espanyola, el seu tècnic Luis de la Fuente.
9: Si algo tenemos claro en el vestuario, que esa confianza, primero es una confianza en nuestras posibilidades, con el máximo respeto a todos los rivales, y que esta confianza es la que nos lleva a pensar que haciendo las cosas bien podremos llegar, podríamos llegar, pero eso no garantiza nada. Porque vuelvo a decirlo, incluso siendo mejor en un partido te puede dejar en el camino fuera eliminado a alguien que no ha sido superior a ti, pero en el fútbol pasa.
8: I finalment al grup G, els partits arrencaran a les 5 de la matinada, són l'Egipte, Iran d'una banda i el Nova Zelanda, Bèlgica de l'altra. També en clau mundialista, un apunt relatiu al Barça, perquè Rafinha, el davanter blaugrana, queda normalment descartat per jugar amb el Brasil al següent partit dels brasilers, que serà el de setzens de final contra el Japó de dilluns vinent, tot plegat per la lesió muscular a la cuixa dreta que Rafinha es va fer a la primera jornada davant d'Haití.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Més futbol. El Madrid ha comunicat la rescisió de contracte de mutu acord del seu migcampista Dani Ceballos, que va arribar al Club Blanc el 2017. Pel que fa als equips catalans, l'Espanyol afrontarà un amistós de pretemporada contra el Sabadell el 25 de juliol a la ciutat esportiva Dani Jarque. Una setmana abans, el Sabadell al seu torn jugarà contra el Castelló a la ciutat esportiva dels castellonencs. També a segona, el Girona ha anunciat els primers amistosos de la seva pretemporada, que iniciarà el 8 de juliol. Seran el 22 de juliol contra l'Olot, al municipal Olotí, i una setmana més tard, el dia 29, contra el Castelló, a la ciutat esportiva, en aquest cas, de l'equip gironí. I l'1 d'agost vindrà el plat fort, que serà el trofeu Costa Brava, que el Girona disputarà a Montilivi contra l'Arsenal. Per cert, el Girona ha comunicat que el porter Rubén Blanco, que va arribar a principis d'any per substituir a la lesionat Ter Stegen, marxa cap a la Lliga japonesa. I encara en futbol un apunt. Ens fem ressò de les declaracions de l'àrbitre internacional català, Víctor García Verdura, que acaba d'assolir, de fet, aquesta internacionalitat. Declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, després de les seves tres primeres temporades a la primera divisió i d'aquesta fita assolint la internacionalitat.
10: Han estat tres temporades on, per sort, ha anat tot bastant bé, i sí que és veritat que hi ha partits doncs, com aquest, que a nivell mediàtic pues, tenen més ressò, i res, per sort, no només aquest partit, sinó la temporada aquesta ha anat força bé, i al final, com has dit, és una recompensa, no només aquesta temporada, sinó les dues també que ja portava.
8: Parlem ara de futbol sala. Perquè també ha passat pels micròfons del Tot Costa l'entrenador del Barça de futbol sala, Javi Rodríguez, l'endemà d'assolir el títol de Lliga, el primer del Barça amb Javi Rodríguez a la banqueta. Un tècnic blaugrana que assegura que han viscut hores de celebracions per la temporada en blanc de l'any passat i també per la classificació per la propera Lliga de Campions.
11: Un poquito, la verdad que ha estado todo muy bien. Que la celebración fue por todo lo alto, como se lo merecía esta victoria, este título, después de una liga, bueno, pues tan peleada y tan buscada, y la verdad que fue una noche larga y dura.

0: 3CAT Info.
1: Bona nit, són 9:40 i a aquesta hora destaquem que el doble terratrèmol de dijous a la nit a Veneçuela s'ha cobrat ja la vida de més de 920 persones, segons l'última actualització del govern, que també apunta que hi ha més de 3.000 ferits, però les víctimes en poden ser moltes més perquè encara hi ha 50.000 persones desaparegudes. Aquí els bombers donen per controlar l'incendi de Tiana, al Maresme, que ha cremat com a mínim 48 hectàrees de terreny forestal. Els Mossos han detingut un home suposadament relacionat amb l'origen del foc, que ha començat en diversos focus simultanis. A la franja encara continua actiu l'incendi que es va declarar ahir entre els municipis de Tamarit, de Llitera i el Campell. Un foc ha afectat més de 4.000 hectàrees, la majoria de terreny agrícola. I entre diverses qüestions, des d'ara fins a arribar a les 10, parlem de Tarragona, perquè calcula que unes 80.000 persones ocuparan els carrers de la ciutat per viure en directe la sortida del Tour de França. Tot el cap de setmana, els dies 4 i 5 de juliol, el cap de setmana vinent, desenes de restriccions viàries i afectacions importants en determinades zones de la ciutat. David Ubach, bona nit.
2: Bona nit.
1: En esports, David, què destaquem a aquesta hora?
2: Els dos partits que hi ha en joc al Mundial de Futbol són els més matiners de la jornada, han arrencat a les 9 i són els que resoldran el grup I. Ara mateix, mitja hora de joc amb el Noruega 1, França 2, el Blaugrana Koundé es titularà amb els francesos, i també en dansa el Senegal 1, Iraq 0.
1: Ambient encara xafogós, al litoral, càlid, a bona part del país. Tindrem una nit tropical, al litoral i al prelitoral, i també en alguns punts de l'interior. I al cap de setmana, calor intensa. Demà, sol, algun núvol baix puntual al matí, i diumenge, cel més enterbolit i ruixats de tarda al Pirineu. El nombre de persones mortes pel terratrèmol de Veneçuela s'incrementa a 920. L'última actualització del govern del país també augmenta a més de 3.000 les persones ferides. Jorge Rodríguez és president de l'Assemblea i l'encarregat d'informar sobre les novetats d'aquest terratrèmol.
3: Debemos anunciar con dolor, porque son nuestras hermanas y nuestros hermanos, que 920 personas han fallecido por la acción violentísima de los terremotos del 24 de junio, que hemos recibido 3.360 personas heridas o con algún tipo de afectación como consecuencia de la acción de los terremotos y que hasta el actual momento tenemos más de 4.000 personas damnificadas.
1: La xifra total de víctimes, però, per aquest doble sisme, es pot multiplicar perquè algunes organitzacions apunten que hi ha més de 50.000 persones encara no localitzades. Les tasques de recerca de víctimes sota la runa es fan en paral·lel a algunes veus crítiques sobre com el govern del país estaria gestionant la catàstrofe. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
4: La xifra de desapareguts pels dos terratrèmols podria ser de 50.000 persones, segons les dades que ha recopilat la societat civil veneçolana en una iniciativa solidària per mirar d'ajudar les famílies i les autoritats en la recerca de víctimes i persones en vida. Aquestes dades ja estan en poder de l'ONU per tal que pugui ajudar en les tasques de coordinació. El xavisme, a través dels mitjans que controla, mostra imatges de rescats eficients amb maquinària potent i autoritats rebudes amb estimació per part dels veïns afectats, però també hi ha desesperació i crítiques a través de les xarxes socials contra la, segons es denuncia, inoperància del xavisme. La presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, parlava així des de La Guaira, una de les zones més afectades.
5: Bueno, estamos aquí en Macuto, del estado La Guaira, acompañando a nuestro pueblo en la búsqueda y para el rescate de personas que fueron tapiadas por estructuras y edificios que colapsaron. Estamos acompañando a la familia, extendemos nuestra solidaridad y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida.
4: També les imatges que arriben de Veneçuela mostren la precarietat que en molts casos hi ha en les tasques de recerca. Són els mateixos veïns dels edificis caiguts els qui a cops de martell o bé amb els gats dels cotxes intenten remoure la runa i les pedres. Ells ja han salvat diverses vides mentre no arriba l'ajut internacional, que sí que ja ha aterrat especialment en una part important a l'aeroport de la ciutat de València, 2 hores en cotxe de Caracas, la capital del país. Caracas, una ciutat situada a 30 quilòmetres d'un dels epicentres més grans del sisme, que és La Guaira.
1: Els bombers han donat per controlar l'incendi de Tiana al Maresme, que ha cremat com a mínim 48 hectàrees de terreny forestal. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home suposadament relacionat amb l'origen del foc, que ha començat en diversos focus simultanis. El govern ja ha aixecat tots els confinaments de la població i per sort no hi ha hagut danys personals ni tampoc d'importants materials. Les dades es donaven al centre de comandament dels bombers a la zona esportiva de Tiana. Les hem anat recollint amb una unitat mòbil de 3CAT Info amb la Marta Vallès i en Pep Casanovas.
0: Un foc forestal que començava a quarts d'11 del matí i que en un primer moment ha generat preocupació. Era molt potent i hi havia la temença que es pogués estendre cap a l'est en direcció a l'Ella. El gran desplegament d'efectius i la ràpida actuació dels bombers l'han pogut estabilitzar i posteriorment tenir-lo sota control. Núria Parlon, consellera d'Interior.
6: Tots els objectius tàctics que preocupaven als bombers, com era el fet doncs, que no generés, que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció, més de 135 bombers. Hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris, a part doncs, dels vehicles que han estat treballant, més d'una cinquantena de vehicles treballant en aquest incendi.
0: Els bombers han explicat que els conreus que envolten Tiana també han contribuït a aturar l'avenç de les flames. Pep Colàs, cap d'intervenció.
7: Tres focus diferenciats, així ha estat, quan hem arribat ho hem vist així, que cremava amb molta intensitat i amb pes per la marinada. Una marinada que s'ha reforçat després i que ha impactat en el flanc dret contra unes vinyes que s'han ajudat moltíssim.
0: Hores després que l'incendi hagués començat a cremar, s'ha confirmat la detenció d'una persona que hauria provocat el foc. Diversos testimonis ho han vist i han alertat. A primera hora de la tarda s'ha aixecat el confinament a tres urbanitzacions on encara hi havia restriccions. Els bombers aniran retirant dotacions al llarg de la tarda, però un parell encara es mantindran de guàrdia durant tota la nit per remullar i controlar que no hi hagi cap revifada.
1: A la franja encara continua actiu l'incendi que es va declarar ahir entre els municipis de Tamarit de Llitera i el Campell, un foc ha afectat més de 4.000 hectàrees, la majoria de terreny agrícola. Tres municipis continuaven evacuats i de moment tampoc poden tornar aquesta nit a casa els seus habitants. Al centre de comandament del Campell n'hem fet el seguiment amb Júlia Albacar.
8: El foc ara mateix es troba pràcticament perimetrat. Es tracta d'un incendi molt llarg que ha afectat 4.300 hectàrees, de les quals el 70% són agrícoles. Este matí s'ha treballat sobretot al flanc dret, a la zona més boscosa, i a la tarda s'ha intentat evitar revifalles fora del perímetre. Un foc molt complex, segons ha explicat Roberto Bermúdez, conseller d'Interior de l'Aragó.
9: És una barbaritat que la temperatura i lo que sucedió ayer fue muy extraño, que el fruto de los incendios estos nuevos estamos sufriendo y que vamos a sufrir. Con una temperatura altísima, con un viento de sur calentísimo, con una circumstàncies molt complexes.
8: Els veïns evacuats tampoc podran tornar a casa esta nit per seguretat, a Calassanç per les poques vies de comunicació que arriben al municipi i a Sant Uí perquè les flames han arribat pràcticament a la porta de molts habitatges.
9: El municipi de Sant Uí, la línia de fuego ha estat pràcticament, hi ha fotos, i ha estat pegado a un pequeño municipio, pero pegado a las casas, incluso con algún incendio en alguna paridera, en alguna era de fuera, ¿vale?
8: A l'ocàs es retiraran els mitjans aeris i també marxaran en les properes hores els efectius de diferents comunitats autònomes que han treballat en l'extinció del foc.
10: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Dos quarts i mig de deu, l'exassessor de Seguretat Nacional de Donald Trump, John Bolton, s'ha declarat avui culpable d'ús indegut d'informació classificada, després de tancar un acord amb la Fiscalia de l'Estat nord-americà de Maryland. El pacte rebaixa els càrrecs contra Bolton i disminueix a 5 els anys de presó a què pot ser condemnat. La Fiscalia de Maryland l'acusava de 18 càrrecs per retenir i després transmetre informació sobre la seguretat nacional, amb penes màximes de presó de 10 anys per cadascun dels càrrecs. L'advocada de la Fiscalia, Haley Hayes, ha explicat aquest acord.
11: Com el senyor Bolton ha admès, va compartir més de 1.000 pàgines d'informació sobre les seves activitats com a assessor de seguretat nacional, incloses dades sobre la defensa nacional, amb dues persones que no estaven autoritzades ni havien d'estar al corrent d'aquesta informació. I ho va fer utilitzant el seu email personal i aplicacions de missatgeria no governamentals.
1: Bolton va ser assessor de Seguretat Nacional de la Casa Blanca durant el primer mandat de Trump i abans havia treballat a les administracions republicanes de Ronald Reagan, George Bush pare i George Bush fill. Sota aquesta última presidència va arribar a ser ambaixador a les Nacions Unides. Després del primer mandat amb Trump, es va distanciar del president fins al punt d'escriure un llibre on el criticava molt durament l'any 2020. Des de llavors que Trump l'ha menyspreuat. L'any passat l'FBI va obrir una investigació en contra seu per ús indegut d'informació classificada. I una avioneta ha impactat contra l'edifici més alt de Pequín, a la Xina. De moment, les autoritats xineses no han informat de víctimes ni tampoc d'una versió oficial de com ha anat l'accident, que ha passat en una de les zones amb més activitat empresarial a tota la ciutat. Pequín, corresponsal, Francesc Canals.
12: Des d'un gratacels veí s'han gravat les poques imatges de mòbil de l'incident que mostren les restes de l'avioneta que ha impactat contra l'edifici més alt de Pequín, la Torre Citic, el fons d'inversió sobirà de la Xina. Eren pocs minuts després de les 6 de la tarda, les 12 del migdia a Catalunya. Ha corregut alguna foto d'un parell de vidrieres trencades per l'avioneta als pisos alts d'aquest gratacels de 528 metres. La policia xinesa feia fora immediatament els curiosos que es congregaven a la zona. El districte financer i de negocis de la capital ja ha tallat el trànsit als carrers adjacents per impedir que ningú pogués acostar-se a l'edifici del CITIC i immortalitzar el mòbil al punt de l'impacte. Vídeos, fotos i comentaris desapareixien de seguida de les xarxes socials xineses que estan sota censura. Pequín no ha ofert d'entrada una versió oficial, ja fos accident o una acció intencionada, malgrat ser un cas absolutament insòlit. L'activitat al cel de Pequín està totalment controlada. De fet, es pot dir que els únics avions i helicòpters que sobrevolen la capital són els de les desfilades militars. L'aproximació als aeroports és molt lluny del centre. Des de l'1 de maig ha quedat completament prohibit fer volar un dron a Pequín sense un permís especial emès per les autoritats.
10: Trescat Info. Trescat Info.
1: L'Observatori contra la LGTBI-fòbia a Catalunya va registrar l'any passat 353 casos de denúncia. És la xifra més alta dels últims 10 anys, des que l'entitat recull les dades. Els homes gais continuen sent el col·lectiu que pateix més homofòbia, a la meitat dels casos, seguits de les persones trans, que representen 3 de cada 10 casos. Segons l'informe, la LGTBI-fòbia no es concentra només a la via pública, sinó que també es produeix en àmbits privats com la feina. Un àmbit en què les agressions han pujat més significativament, com explica Albert Carrasco, un dels coordinadors d'aquest informe.
13: Els tipus de discriminacions que rebem més en l'àmbit laboral són aquestes situacions d'assetjament per persones trans, homes gais, dones lesbianes i bisexuals. Vull dir, el perfil també és divers en aquest sentit. No ens hem trobat, crec, encara en cap cas que la denúncia hagi culminat en una reparació integral per part de la persona, ja sigui legal o interna del lloc de treball.
1: Les principals discriminacions són les mostres d'odi i exaltació, en pràcticament el 25% dels casos, seguides de les agressions físiques i de l'assetjament. L'Ajuntament de Barcelona ha obert un expedient sancionador a l'empresa New Amsterdam Developers per haver desnonat una família amb 3 menors a causa d'una situació d'impagament del lloguer. Ho ha avançat al Matí de Catalunya Ràdio. L'empresa es dedica a comprar pisos per convertir-los en habitatge compartit, el que es coneix com a coallotjament. El desnonament va ser al maig a l'Eixample, i el motiu de l'obertura de l'expedient és que l'empresa no va oferir un lloguer social a la família abans de fer-la fora, tot i que tenia acreditada la situació de vulnerabilitat. Fons municipals confirmen que si l'expedient acaba amb sanció, la multa pot anar dels 9.000 als 90.000 euros. Joan Ramon Riera és el comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
14: Tècnicament hem de complir la llei sí o sí i hem d'actuar i hem d'obrir els expedients que toquen en cada moment, però a la seva vegada, políticament, estem molt compromesos amb les responsabilitats que tenen els grans tenidors especialment per poder garantir el dret a l'habitatge. I aquí tots tenim la nostra part de responsabilitat.
1: El Sindicat d'Habitatge Socialista, que acompanya la família desnonada, reclama més mesures en el marc de la taula de mediació oberta entre l'Ajuntament i la propietat. Anna Olesti n'és la portaveu.
15: L'única mesura que pot solucionar aquest conflicte és l'expropiació, que marxi sense un euro de benefici. És l'única mesura que nosaltres tenim la certesa de que podrà solucionar aquest conflicte.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: 3:15.
10: El temps.
1: Gemma Puig.
16: Aquest divendres, altre cop, les temperatures s'han tornat a enfilar. Fins i tot hem arribat als 39 graus a Porqueres, 38 a Cabanes, la Bisbal d'Empordà, Santa Coloma de Farners, però també a Lleida i a Vilanova de Segrià, sobretot cap a les comarques gironines. Avui respecte ja a pujar la temperatura, però també cap a Ponent. I l'ambient càlid i xafogós que s'ha mantingut a tota la façana litoral. En una tarda, amb un cel clar, ha crescut alguna nuvolada totalment inofensiva i molt puntual. Al cap de setmana continuarem amb aquesta calor intensa, no desbocada, com vam tenir ben bé fins Sant Joan. Però això sí, les temperatures continuaran a la banda alta, moltes màximes per sobre dels 35 graus, tant dissabte com diumenge, i les més altes tocant aquests 38 graus. Amb un dissabte de sol, com a molt, amb algun núvol baix cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, primera hora, una tarda molt estable, i en canvi diumenge tindrem una miqueta més de moviment. Augmentaran els núvols, un cel cada cop una mica més enterbolit, enteranyinat, i a la tarda ruixats i tronades cap al Pirineu i Prepirineu. Localment poden ser intensos, amb tempesta o calamarsa i també afectar sectors del terç oest. Això sí, aquestes precipitacions amb aquesta nova entrada de pols sahariana aniran acompanyades de fang.
17: Evitem el soroll.
18: Ens allunyem de les estridències.
17: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
18: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
10: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
17: Un informatiu sense presses.
18: Per donar context als grans titulars.
10: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
1: La depuradora de Palamós, al Baix Empordà, torna a estar a ple rendiment després que hi han fet unes obres d'urgència per reparar els danys provocats pel temporal Harry al mes de gener. És la depuradora que dona servei a més població d'aquesta part de la Costa Brava, sobretot ara, en la campanya d'estiu. Palamós, Fèlix Martín.
19: Ha calgut una inversió d'urgència de 3 milions i mig d'euros per assegurar la depuració de l'aigua de la zona, no només a Palamós, també a Calonge, Vall-llobrega, Palafrugell o Mont-ras. La depuradora es va inundar al gener, els danys van ser molt greus, i durant aquests mesos ha funcionat només parcialment. És un equipament clau per al litoral de Girona, però això no amaga que cal fer-ne una de nova, que permeti fer ús de l'aigua tractada que en surti. Ho ha concretat avui la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
20: Efectivament, això s'emmarca també en un treball de futurible de la futura depuradora que ha de donar un servei millor, perquè en aquests moments, com també s'ha dit, aquesta aigua prepotable va cap al mar i la voluntat del govern és que tots aquests emissaris que estan anant cap al mar els hi podem donar mitja volta i puguem, a través de terciaris, tenir aigua regenerada que pot tenir usos en el rec, usos urbans.
19: Aquesta recuperació de l'aigua es podrà fer quan hi hagi la nova depuradora de Palamós. No serà immediat, però el projecte va endavant, assegura també avui el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer.
21: D'una depuradora que haurà d'incorporar el terciari, que per tant l'aigua ja no haurà d'anar tota a l'emissari submarí, sinó que se'n podrà recuperar i per tant tindrem una altra depuradora en molt millors condicions. Bé, això vol el seu temps.
19: Els danys a la depuradora de Palamós es van agreujar amb el trencament de la canalització d'aigües residuals que passen per la platja de Castell i que van obligar a prohibir-hi el bany.
1: Tarragona calcula que unes 80.000 persones ocuparan els carrers de la ciutat per viure en directe la sortida del Tour de França el cap de setmana vinent. Els dies 4 i 5 de juliol hi haurà desenes de restriccions viàries i afectacions importants en determinades zones de la ciutat. Tarragona, Manel Sastre.
22: El pla de mobilitat que s'ha desplegat implica molts departaments municipals, la Guàrdia Urbana i també 400 voluntaris. Les restriccions d'aparcament a la via pública començaran el 2 de juliol i s'allargaran fins al dia 5. També afectaran aparcaments municipals com el de Joan 23, Lluís Companys, Saavedra, Imperial Tarraco i Catalunya. Les més importants seran, però, el diumenge dia 5 al matí, fins que marxin els corredors. Es tancarà tot el recorregut al trànsit i per mitigar les afectacions l'Ajuntament ha habilitat fins a 12.000 places en aparcament més dissuasius distribuïts entre la zona de Ponent, Llevant i també al nord de la ciutat, segons la regidora de Mobilitat, Sònia Hors.
23: S'han distribuït estratègicament per facilitar l'arribada de la ciutadania a la ciutat i reduir la pressió sobre el centre urbà. Aquests aparcaments s'ubiquen a la zona de Ponent, de Llevant i a la zona nord. A la zona de Ponent, la gran majoria d'aparcaments tindran bus llançadora.
22: L'Ajuntament de Tarragona recomana als veïns que el diumenge dia 5 es prioritzin els desplaçaments a peu o amb bus, que serà gratuït. Malgrat totes aquestes restriccions, però s'ha garantit l'accés als hospitals.
1: Catalunya preveu invertir 3.000 milions d'euros en la modernització de 181.000 hectàrees de regadiu fins l'any 2040. La meitat de les inversions es destinaran a modernitzar regadius de Ponent, com el Canal d'Urgell. Això detalla l'estratègia d'inversions en regadius a Catalunya-Lleida, per a Joan Álvarez.
2: Dels més de 3.000 milions d'euros, prop de la meitat es destinaran a modernitzar regadius de Ponent, com ara 30 milions d'euros anuals, fins al 2040 per al Canal Segarra-Garrigues i 1.000 milions d'euros al projecte de modernització del Canal d'Urgell. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha explicat que les inversions per als pròxims 15 anys es destinaran principalment a modernitzar el 50% de la xarxa de regadiu de Catalunya, que no està modernitzada encara, i també a projectes d'aigua regenerada. L'objectiu és ser més eficients en l'ús de l'aigua.
3: En el context de canvi climàtic, però també de ser més eficients en la producció d'aliments, cal produir més amb menys. D'aquí al 2050 s'hauran de produir un 60% més d'aliments al món. I s'haurà de fer amb menys energia, amb menys recursos, i a més hi haurà més competència. Per tant, això l'única manera que ho podem fer és amb més tecnologia.
2: Entre altres, el pla preveu la modernització del Canal d'Urgell i de la Muga, completar la construcció de la xarxa del regadiu del Xerta-Sènia o un projecte de regeneració d'aigua dessalada i subterrània al Penedès.
1: Al pantà de Sant Ponç, el Solsonès estrena l'últim tram de la Via Blava del Cardener. És un recorregut que fa tota la volta a l'embassament i que, ara per fi, es pot fer sense passar per la carretera Clariana de Cardener. Joaquim Albalate.
4: El nou tram d'uns 2 quilòmetres evita haver de passar per la carretera C26 a tocar dels cotxes, com fins ara. Això redueix riscos, però també aporta encant a la ruta. Claustre Sunyer és la presidenta del Consell Comarcal del Solsonès.
5: I tenim molta afluència, i aquesta és una manera també de tenir-ho més endreçat i més cuidat. I llavors, clar, això és una atracció turística tant per la gent d'aquí com per tots els visitants. Doncs el passeig és molt bonic, és molt tranquil i, a més, és suficientment ample com perquè hi passin bicicletes i gent caminant.
4: Una de les novetats és un ecocomptador que registra quants passejants passen pel camí. Servirà per millorar la gestió d'aquests espais. David Caselles és tècnic de la Diputació de Lleida.
24: Són equips que comptabilitzen persones, vehicles mòbils, motocicletes, bicicletes i fins i tot cotxes, i que els hem repartit arreu de la província. N'hi ha de col·locats als parcs naturals, als parcs nacionals, i en les vies verdes que hi vies blaves que i camins naturals que de la Diputació estem fent.
4: Les obres han costat uns 220.000 euros de fons europeus i les primeres setmanes ja hi han passat un miler de visitants.
1: I repassa ara les principals novetats musicals que han arribat avui amb els nous discos de la britànica Beth Orton, la banda Badgel Surfers, el cantant de country Cody Johnson i Nil Voladeres, Montse Camps.
25: La britànica Beth Orton publica The Ground Above, el seu 8è àlbum d'estudi. L'àlbum és el successor del seu aclamat treball del 2022, Weather Alive, però té un so més directe, cru i desacomplexat, movent-se entre el folk, el jazz rock i el soul progressiu, amb temes que parlen de la supervivència, la maternitat, la identitat, la resiliència i la nostàlgia. La banda de rock nord-americana de culte, Bad Hole Surfers, treu After the Astronaut, que veu la llum amb l'esperit original gairebé 3 dècades després que es gravés en una primera versió, però va quedar atrapat en els llims de la discogràfica Capitol Records, que considerava que no era prou comercial. Ara, amb Sunset Boulevard Records, es poden escoltar els temes revisats i amb sessions inèdites, en un disc experimental i psicodèlic que farà les delícies dels seus fans. He says, cantant de country Cody Johnson, guanyador de múltiples discos de platí, fan aquest disc, Banks of the Trinity, una reflexió sobre les arrels. Són 16 cançons amb col·laboracions de luxe de Luke Combs i el duet Brothers Osborne. Nil Voladeres publica 53 setmanes que combina l'essència de l'indie folk amb un protagonisme creixent dels sons electrònics. El cantautor de Sant Vicenç dels Horts explora les cruïlles vitals, els canvis i el pas del temps i ho fa des d'una mirada íntima i reflexiva característica del seu univers líric.

0: 3CAT Info.
1: Poc més de 5 minuts i seran les 10.
0: Esports.
1: David Ubach, bona nit.
2: Bona nit. Esports que arrenquem una vegada més ben pendents al Mundial de Futbol. Avui han partit ja en joc des de les 9, per tant, estan al descans. D'una banda, el Noruega 3, França... Noruega 1, volíem dir, França 3, un dels dos partits que resolen el grup I, amb noruecs i francesos ja classificats per als setzens, això sí, abans de jugar. De tota manera, el primer lloc de grup seria per als francesos, amb un triplet de gols de l'ex blaugrana Dembélé, als minuts 7-20, abans que Asgard, el noruec, retallés distàncies al 21, fent l'1-2 provisional, i novament Dembélé al 32, arrodonint aquest 1-3 que hi ha al final de la primera meitat. També tenim en joc el Senegal 1-0, amb els iraquians jugant amb un futbolista menys des del minut 13. Han vist una vermella directa. Aquest Senegal 1-0 és el temps afegit de la primera meitat encara. Pel que fa al grup H, els partits arrencaran a les 2 de la matinada i seran el Cap Verd, Aràbia Saudita i l'Uruguai, Espanya. Amb un triomf, la selecció espanyola passaria a 700 com a primera de grup, i de les perspectives de títol en parla precisament el seleccionador espanyol Luis de la Fuente, també d'aquest partit a curt termini, el que jugaran contra els uruguaians.
3: Si algo tenemos claro en el vestuario, que esa confianza, primero es una confianza en nuestras posibilidades, con el máximo respeto a todos los rivales, y que esta confianza es la que nos lleva a pensar que haciendo las cosas bien podremos llegar, podríamos llegar, pero eso no garantiza nada, porque vuelvo a decirlo, incluso siendo mejor en un partido te puede dejar en el camino fuera eliminado a alguien que no ha sido superior a ti, pero en el fútbol pasa.
2: I a partir de les 5 de la matinada quedarà aclarit el grup G, amb l'Egipte i Iran d'una banda i el Nova Zelanda Bèlgica de l'altra. També del Mundial un apunt. El futbolista del Barça, Rafinha, queda descartat novament per jugar al partit de la selecció brasilera. El següent serà el de 16 de final contra el Japó, tot plegat arran de la lesió muscular que es va fer jugant a la primera jornada contra Haití a la cuixa dreta.
0: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: També en futbol ens fem ressò que el Madrid ha comunicat de mutu acord a la sortida de Dani Ceballos, el seu migcampista que vestia de blanc des del 2017. Pel que fa als equips catalans, tenim a segona dues sortides, una al Girona i una al Sabadell. Al Girona, Rubén Blanco, el porter que els gironins van fitxar per substituir Ter Stegen a principis d'any, que se'n va a la Lliga Japonesa. Al Sabadell, David Astals, que estava cedit per l'Eivissa, doncs finalitza la seva sessió i torna al seu club d'origen. També en futbol, declaracions de l'àrbitre català Víctor García Verdura, que ha complert tot just la seva tercera temporada dirigint partits a la primera divisió i que l'acaben d'anomenar recentment àrbitre internacional, un fet que valorava així als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
4: Han estat tres temporades on, per sort, ha anat tot bastant bé, i sí que és veritat que hi ha partits doncs, com aquest, que a nivell mediàtic pues, tenen més ressò, i res, per sort, no només aquest partit, sinó la temporada aquesta ha anat força bé, i al final, com has dit, és una recompensa, no només aquesta temporada, sinó les dues també que ja portava.
0: 3CAT Info.
2: Recuperant el fil poliesportiu, parlem de futbol sala, perquè l'endemà de guanyar el títol de la Lliga, el tècnic del Barça, Javi Rodríguez, va assolir de retruc doncs, el primer títol com a entrenador del Barça, i de tot plegat n'ha parlat en declaracions també al Tot Costa d'aquesta casa.
5: Un poquito, la verdad que ha estado todo muy bien, que la celebración fue por todo lo alto, como se lo merecía esta victoria, este título, después de una liga bueno, pues tan peleada y tan buscada, y la verdad que fue una noche larga y dura.
2: Un Barça que a hores d'ara festeja amb un sopar a la consecució d'aquest títol de Lliga, després de tres temporades de no assolir-lo, en un sopar encapçalat pel president electe Joan Laporta i pel president interí Rafa Juste. En motor, pendents de l'estat d'Àlex Márquez, que ha tingut una caiguda forta durant el segon entrenament del primer dia del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Àlex Márquez no té cap fractura, si bé sí que ha patit un fort cop a l'espatlla dreta i també abrasions al braç esquerre. Ara bé, ha sortit pel seu propi peu del centre mèdic del circuit d'Assen. Àlex Márquez, això sí, ha pogut superar el tall i estalviar-se la repesca amb el desè millor temps. Marc Márquez també passa directament a la Q2 com a sisè classificat del dia. En canvi, Àlex Rins i Maverick Viñales sí que hauran de fer la repesca. Aquest dissabte demà, doncs, cursa sprint amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.

0: El nombre de morts confirmats pel doble terratrèmol de Venezuela passa de 900, segons l'últim balanç que ha fet el president del Parlament veneçolà.
1: Anunciar con dolor, porque son nuestras hermanas y nuestros hermanos, que 920 personas han fallecido por la acción violentísima de los terremotos del 24 de junio, que hemos recibido 3.360 personas heridas o con algún tipo de afectación como consecuencia de la acción de los terremotos y que hasta el actual momento tenemos más de 4.000 personas damnificadas.
0: Segons les Nacions Unides, s'han reportat més de 50.000 desapareguts. El Ministeri d'Exteriors ha informat que hi ha 5 espanyols entre els morts i 119 desapareguts, i el govern espanyol diu que centra els esforços en les 14 persones que s'han localitzat sota la runa.
2: Catalunya nit.
3: Controlat l'incendi de Tiana, al Maresme, que ha afectat unes 48 hectàrees de terreny forestal. Cap persona ha pres mal, no hi ha cap habitatge malmès i ja no queda ningú confinat. Els Mossos han detingut un home sospitós d'haver provocat el foc. Quan els bombers hi han arribat, s'han trobat diversos focus simultanis.
4: La persona de moment està detinguda, s'ha estat detinguda per Mossos i sembla ser que hi ha hagut testimonis que han pogut veure doncs, que estava provocant els incendis.
3: El foc de la franja de Ponent, d'altra banda, està perimetrat i té una extensió de 60 quilòmetres, però encara no està controlat. S'espera poder-lo estabilitzar aviat. Tot i així, més de 200 veïns passaran una segona nit fora de casa.
0: Del que no hi ha dubte és que el perill d'incendis importants augmenta amb les calorades que estem patint. Aquest Sant Joan ha estat el més càlid que s'ha registrat mai a Catalunya i també hi ha hagut rècords de calor en centenars de ciutats europees. Així ho ha descrit Aleix Serra, tècnic del Meteocat.
5: La tendència a que la temperatura va pujant progressivament és claríssima. Des de l'any 2022 cap aquí, els estius han estat doncs, totalment desbordants, molt calorosos, i sembla que haguem fet un salt de nivell. No? Evidentment, la tendència ja fa dècades que és a l'augment, però aquests últims estius realment hem canviat de rasant. La temperatura ha pujat d'una manera molt més clara.

0: el que també creix a Europa és el nombre de persones que es dediquen al crim organitzat. L'Europol calcula que ja són 400.000.
1: Això no són bandes de carrer. Aquí ja hi ha cooperació criminal a escala multinacional. I tal com passa amb les empreses multinacionals, les xarxes criminals també busquen els mercats més rendibles. Els criminals han après a amagar-se a simple vista. Les nostres economies continuen profundament exposades a la infiltració del crim organitzat.
2: La Guàrdia Urbana de Barcelona portarà pistoles Taser el 2027. Així ho ha aprovat el plenari municipal a proposta del Partit Popular i amb els vots del PSC, Junts i Vox. Barcelona en Comú i Esquerra s'hi oposen. El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, defensa que és una bona mesura.
3: Són eines que permeten reduir riscos, evitar danys i protegir millor tant els agents com la ciutadania. El debat, en tot cas, és de quina manera aquestes eines passen a formar part del material d'intervenció de la Guàrdia Urbana.
0: I abans d'acabar el Catalunya Nit, conversarem amb el periodista i documentalista Raül Gallego. Va guanyar un Emmy en Punt de No Retorn, la sèrie de 3CAT, i ara torna amb la tercera temporada. I ho ha fet amb un doble capítol impactant, amb joves d'extrema dreta que veneren Franco o Hitler i joves que combaten el feixisme.
4: Pero lo que es innegable que la izquierda quiere callar es que Franco hizo muchas cosas bien.
5: És important la lluita als carrers perquè l'extrema dreta, perquè el feixisme no ha guanyat els carrers.
2: Són les 10 i 5 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
0: Fins a les 11 de la nit, notícies sota la llum de la lluna.
6: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
7: Debemos anunciar con dolor, porque son nuestras hermanas y nuestros hermanos, que 920 personas han fallecido por la acción violentísima de los terremotos del 24 de junio, que hemos recibido 3.360 personas heridas o con algún tipo de afectación como consecuencia de la acción de los terremotos y que hasta el actual momento tenemos más de 4.000 personas damnificadas.
0: Aquesta és l'última actualització oficial del doble terratrèmol que aquesta setmana s'ha sacsejat Veneçuela. Gairebé un miler de morts i més de 3.000 ferits. Els equips de rescat continuen treballant contra el rellotge per tal de treure de la runa possibles supervivents encara, però el cert és que cada hora que passa és més difícil que es trobi algú amb vida. Podem saludar aquesta hora en directe al corresponsal a l'Amèrica Llatina de Catalunya Ràdio, Joan Biosca. Bona nit, Joan.
8: Agnès, què tal? Bona nit.
0: Bé, a veure, des del primer moment ja s'ha advertit que la xifra de morts pot ser de milers de persones. De fet, les Nacions Unides han posat avui sobre la taula una xifra impactant de 50.000 desapareguts.
8: Sí, són dades recopilades per grups de voluntaris que han utilitzat xarxes socials i plataformes per recopilar precisament aquestes dades, xifres dramàtiques que ha fet seva d'alguna manera la ONU per ajudar en les tasques de recerca de supervivents. Les imatges que arriben de Veneçuela mostren la precarietat absoluta que hi ha en molts casos en aquestes tasques de recerca. Són els mateixos veïns dels edificis caiguts els qui a cops de martell o fins i tot amb els gats dels cotxes per canviar les rodes intenten remoure la runa. Escoltem ara alguns àudios, alguns sons d'aquests moments de rescat.
9: Escúchame, jálame. Ya, que me está cortando.
10: Ya.
9: Yo subo, yo subo.
10: Sube.
9: Yo subo, que me están cortando.
11: El muro tiene espacio.
8: Ajá.
11: Si ustedes pican esa puerta, yo muevo los pies para acá. ¿Ves? ¿Ves que el muro tiene espacio?
8: Ok. Impactants, els primers avions amb l'ajut internacional ja han aterrat a l'aeroport de la ciutat de València. Això és a 2 hores en cotxe aproximadament de Caracas, la capital del país, la ciutat Caracas, situada a 30 quilòmetres d'un dels epicentres més grans d'aquests sismes, que són La Guaira i Catia la Mar.
0: Joan, ara ens deies que tothom hi està posant una mica de la seva part per tal de desenrunar possibles supervivents, però explica'ns com són aquestes tasques de recerca i gestió de la tragèdia i l'espera que arribi tota aquesta ajuda humanitària i d'equips de rescat.
8: Sí, hi ha dues cares, la que explicàvem i després els mitjans de comunicació que controla el xavisme mostren un operatiu de rescat i ajut humanitari ràpid i efectiu i fins i tot a la presidenta interina veneçolana Delcy Rodríguez al costat dels veïns afectats en una situació una mica kafkiana de calma i serenitat. La saluden, li mostren estimació lluny del que es pot veure, per exemple, a les xarxes socials amb veïns desesperats perquè no reben auxili. Ja aquesta serà la tercera nit al ras en la que passaran milers de veneçolans, especialment en aquesta zona zero afectades a la costa veneçolana, a Cat i a la Mar i a la Guaira, com us explicava. Escoltem el que deia la presidenta interina Delcy Rodríguez fa poca estona, que parlava també de rèpliques.
10: Ja se han producido 214 rèpliques, lo cual demuestra y expresa la actividad sísmica en nuestro territorio. Y bueno, este proceso de liberación de fuerzas sísmicas que se están dando en las últimas horas.
8: Hi ha militars dels Estats Units ja desplegats que lideraran també aquestes tasques de rescat en països que també han enviat ajut, entre ells de governs, per exemple, antixavistes. Governs com el d'El Salvador, Xile i l'Argentina, que són governs amics de Donald Trump, del president dels Estats Units, que li fan costat en aquestes circumstàncies i que, d'una manera molt curiosa, inimaginable, abans de la detenció de Nicolás Maduro, posaran militars d'aquests països antixavistes sobre el terreny en aquesta situació, doncs, impensable no fa tants mesos.
0: Doncs esperarem que aquestes feines també donin els seus resultats, perquè les jornades es fan llargues amb tot el que ens arriba de Veneçuela. Gràcies, Joan, bona nit.
8: Bona nit.
2: Sobre el terreny, les ONGs internacionals estan coordinant el dispositiu d'ajuda a les zones més afectades, com la zona de La Guaira. Metges Sense Fronteres, que té un equip allà, enviarà material sanitari a l'hospital de la zona tan aviat com sigui possible. Ho explica la coordinadora de Metges Sense Fronteres a Veneçuela, que és Halima Hussein.
12: La zona més afectada continua sent La Guaira, on estem en contacte amb l'hospital principal de la zona per avaluar les necessitats i estem intentant comprovar la llista dels nostres kits per fer-los una donació avui mateix tan aviat com puguem. Només cal comprovar l'accés a l'hospital i també l'accés a La Guaira.
2: Des de Catalunya ha sortit un equip d'emergències format per bombers, membres del SEM i de Protecció Civil per donar suport a les tasques de rescat. Maria Costa.
13: Aquesta tarda han viatjat fins a Madrid i demà volaran fins a Veneçuela. Es tracta d'un equip especialista en estructures col·lapsades homologat per la Unió Europea, ho explica el cap de l'expedició, Oriol Corbella.
14: El que fem és avaluar el risc sobre l'estructura, les formes que tenim d'entrada, els espais vitals que poden haver quedat allà dintre i també la seguretat de les maniobres com per poder actuar en aquests edificis que estan d'una forma molt precària, que poden acabar col·lapsant i també suposar un risc pels propis intervinents.
13: Mentrestant, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha obert una campanya de donacions econòmiques per canalitzar des de Catalunya l'ajuda que volen oferir als ajuntaments i la població. N'ha parlat a Catalunya Ràdio el president del Fons, Jordi Quadres.
15: La campanya és de recollida de fons, perquè recordem que sempre és molt millor poder recollir fons econòmics per després destinar-los a les ONGs i entitats que ja estan sobre del terreny i es destinen als projectes que puguin aixecar les diferents entitats i ONGs del país, a les quals nosaltres hem començat a buscar.
13: La donació es pot fer per transferència bancària en un número de compte que es pot consultar al web fonscatalà.org i també el número de Bizum 08678. A tot això, de cara als pròxims dies, el govern crearà un grup de seguiment de la catàstrofe en col·laboració amb la comunitat veneçolana establerta a Catalunya per desenvolupar un programa d'ajuts.
6: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
0: Cinquanta hectàrees cremades. Aquest és el balanç provisional de l'incendi que ha començat aquest matí a Tiana, al Maresme. Els bombers l'han pogut controlar aquesta tarda i no ha causat danys personals ni ha afectat tampoc cap habitatge. Això sí, els Mossos han detingut un home acusat d'haver provocat el foc que s'ha originat amb diversos focus simultanis. Ho ha seguit des de Tiana, Marta Vallès.
16: Hola, bona nit. L'avís del foc arribava a 3:15 del matí, localitzat a la Conreria. tenia molta potència i ha generat preocupació, especialment al flanc dret. Hi havia la por que les flames es poguessin estendre cap a l'est en direcció a Alella. La gran quantitat d'efectius i la ràpida actuació ho ha pogut impedir. Núria Parlon, consellera d'Interior.
17: Tots els objectius tàctics que preocupaven als bombers, com era el fet doncs, que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció. Més de 135 bombers. Hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris, a part doncs, dels vehicles que han estat treballant, més d'una cinquantena, i gràcies també doncs, a tot el terreny de mosaic de les vinyes, ha ajudat a aturar part d'aquest foc que al principi doncs, preocupava molt que es pogués escapar i tinguessin molts més problemes.
16: L'incendi ha fet confinar la zona afectada de Tiana, així com també Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Sant Fost de Capçanselles, al Vallès Oriental. Abans de les 4 de la tarda el foc s'ha estabilitzat i una estona després s'ha donat per controlat i s'han aixecat les restriccions. Poc després que comencés l'incendi, s'ha detingut un home que l'hauria provocat.
17: Està detinguda per Mossos i sembla ser que hi ha hagut testimonis que han pogut veure doncs, que estava provocant els incendis.
16: Durant la tarda s'han anat retirant molts dels efectius i quedarà alguna dotació de guàrdia durant tota la nit per controlar que no hi hagi cap revifada.
0: Marta, justament al Catalunya Nit ens preguntàvem com està penat el delicte d'incendi provocat.
16: Doncs mira, l'estat espanyol provocar un incendi forestal es castiga amb penes que varien segons la gravetat dels fets. Si el foc posa en perill la vida o la integritat de les persones, el Codi Penal preveu entre 10 i 20 anys de presó, si no hi ha risc per les persones, però si incendien boscos o masses forestals, la pena seria entre 1 i 5 anys de presó, a més d'una multa. En casos d'especial gravetat, per exemple, si crema una gran superfície, afecta un espai natural protegit o hi ha un impacte ambiental molt greu, la condemna pot augmentar fins als 6 anys de presó. Hem de pensar que en aquest cas la zona afectada està dins l'espai d'interès natural de la conreria Sant Mateu Cellacs. Per tant, és una zona protegida. I si el foc es provoca per imprudència, les penes també poden ser elevades, especialment si hi ha perill per vides humanes.
2: Gràcies, Marta. A aquesta hora a la franja ja s'han retirat els mitjans aeris després d'una segona jornada treballant per intentar estabilitzar el foc que ha afectat 4.300 hectàrees entre Tamarit de Llitera i el Campell. Tot i que les previsions són bones, els 240 veïns desallotjats encara no han pogut tornar a casa. Anem cap a Lleida, Júlia Albacar.
18: Bona nit, ara es treballa principalment amb mitjans terrestres per evitar que les revifalles saltin el perímetre del foc. S'han anat retirant els avions i helicòpters i també els efectius d'altres comunitats que han col·laborat en l'extinció. Ha estat un foc molt complex per les altes temperatures que s'han assolit, així com el vent. Sentim el conseller d'Interior aragonès, Roberto Bermúdez.
19: És una barbaritat que la temperatura i lo que sucedió ayer fue muy extraño, que el fruto de los incendios estos nuevos estamos sufriendo y que vamos a sufrir. Con una temperatura altísima, con un viento de sur calentísimo, con unas circunstancias muy complejas.
18: I continuen encara desallotjats els 240 veïns de Calassanç, Sanú i Alins per seguretat. Avui han pogut passar alguns per casa a recollir objectes imprescindibles, però en el cas de Sanú han arribat les flames pràcticament a la porta de les cases.
19: El municipi de Sanú, la línia de fuego ha estat pràcticament, hi ha fotos, i ha estat pegado a un pequeño municipio, pero pegado a las casas, incluso en algún incendio, en alguna paridera, en alguna era de fuera, ¿vale?
18: Tot i això, les previsions són favorables a hores d'ara i demà es preveu, si no hi ha canvis, donar el perímetre per estabilitzat.
0: Gràcies, doncs bé, a Targa. Hem de dir que els bombers també han hagut de treballar en les tasques d'extinció d'un altre incendi. En aquest cas, ha calcinat una quarantena d'hectàrees de camps de conreu. El foc ha generat una gran columna de fum. La principal hipòtesi és que una màquina que treballava segant camps de conreu hagi generat aquest incendi. Els bombers

0: Normals pel juny, Oriol Pujadó.
1: Sí, l'onada de calor que va convertir el Sant Joan aquest any amb el més calent des que tenim registres ha estat especialment dur a comarques de Ponent, on els termòmetres han superat de llarg els 40 graus, i en el cas de la ciutat de Lleida, durant 4 dies consecutius han estat per damunt dels 40. Aleix Serra, tècnic del Meteocat, subratlla el fet que amb l'escalfament global cada cop és més habitual assolir temperatures que fa només algunes dècades eren excepcionals.
2: La tendència a que la temperatura va pujant progressivament és claríssima. Des de l'any 2022 cap aquí, els estius han estat doncs, totalment desbordants, molt calorosos, i sembla que haguem fet un salt de nivell. No? Evidentment, la tendència ja fa dècades que és a l'augment, però aquests últims estius realment hem canviat de rasant. La temperatura ha pujat d'una manera molt més clara.
0: Estem parlant de Catalunya, però de fet tota Europa està amb els termòmetres disparats.
1: I posem dades. Segons un estudi del World Weather Attribution, 400 ciutats europees han superat aquests dies els seus rècords d'estrès tèrmic, un concepte que valora la capacitat del cos de regular la temperatura en funció de la humitat i la temperatura exterior. Els autors de l'informe asseguren que els valors registrats serien impossibles fa només unes dècades quan l'escalfament global no tenia la intensitat actual. Theodore Keeping, investigador de fenòmens meteorològics externs a l'Imperial College de Londres.
3: Aquesta situació no seria possible un mes de juny sense canvi climàtic. Les temperatures nocturnes d'aquests tres dies d'onada de calor no les hauríem assolit mai sense canvi climàtic.
1: L'estudi recorda que les onades de calor són ja la principal causa de mortalitat per fenòmens naturals a Europa. Només a l'estat espanyol, aquest ha provocat 212 morts atribuïbles a la calor, sobretot de persones de més de 80 anys.
0: Gràcies, Oriol. Farem ara una pausa per la publicitat i a la tornada parlarem d'un fenomen que també creix i preocupa, el de persones que formen part de grups criminals perillosos a Europa.
4: Catalunya nit.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
7: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
8: El paviment està molt malament, hi ha dèficits de senyalització, hi ha molts vehicles avariats que no retiren, hi ha àrees de servei, la gent es queixa de falta de seguretat.
9: L'AP7 ha deixat de ser una autopista? AP7 al límit. 30 minuts. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
10: 300 grams de paraules.
11: Mig litre d'actitud.
10: Una cullerada de silenci.
11: Dos reflexos de llum.
10: 5 quilos de cadira.
11: I si convé, 150 grams d'ulleres.
10: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
12: Ciutat Maragda. Amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
13: Contes, novel·les, poemes, cançons...
12: Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia. Amb David Guzmán.
14: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
15: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
14: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa. No té sentit queixar-se.
12: Cada dissabte a les 11 de la nit...
15: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
12: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
4: Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
16: Nou minuts i arribarem a tocar de 11:15 de la nit. A la Unió Europea, en els últims 2 anys, s'ha disparat el nombre de persones que formen part de grups criminals perillosos. De 80.000 fins a arribar ara als 400.000. Ho publica avui l'agència comunitària Europol i vincula aquest increment amb l'auge de les estafes en línia i també la facilitat de reclutar gent per combatre delictes en l'esfera digital. Anem cap a Brussel·les. Bruno Forte Amiras, bona nit.
17: Hola, bona nit.
16: Explica'ns, Bruno, aquest informe de l'Europol que assenyala els ciberdelictes i el frau en línia com un problema creixent.
17: Sí, l'esfera digital permet que el crim organitzat continuï delinquint, però en un entorn més segur per als seus membres, perquè corren menys riscos que la vida real. L'informe detecta

0: que en els últims dos anys ha caigut el nombre de grups criminals. La policia n'ha clausurat 3 de cada 4, però el problema és que en reapareixen de nous amb molta facilitat i els que existeixen ara són més nombrosos i operen en més països diferents alhora. Ho ha remarcat el comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner.
1: These are not street gangs.
2: Això no són bandes de carrer. Aquí ja hi ha cooperació criminal a escala multinacional. I tal com passa amb les empreses multinacionals, les xarxes criminals també busquen els mercats més rendibles.
0: El negoci més suculent continua sent, de llarg, el tràfic de drogues, però perd pistonada perquè creix el frau en línia. També destaquen els delictes contra la propietat i el tràfic de migrants. I una dada alarmant, el 85% de tots els grups criminals perillosos tenen empreses legals que utilitzen per blanquejar diners o com una disfressa per cometre altres delictes.
2: Els criminals han après a amagar-se a simple vista. Les nostres economies continuen profundament exposades a la infiltració del crim organitzat.
0: L'hostaleria, bars, restaurants, però també les empreses de transport, logística i construcció són els terrenys més proclius que troben les xarxes criminals per infiltrar-se i camuflar els seus diners.
3: Gràcies, Bruno. Bona nit.
0: Adéu, bona nit.
4: I Ucraïna ha intensificat l'ofensiva contra Rússia aquesta matinada amb més de 600 drons que han estat interceptats pel Kremlin i que es dirigien a una desena de regions russes, incloses també la de Moscou o Crimea, que ha decretat l'estat d'emergència. A les files ucraïneses, però, els comencen a faltar soldats i la Comissió Europea vol començar a denegar el permís de treball i residència als homes ucraïnesos en edat militar que a partir d'ara arribin a la Unió Europea per donar un cop de mà a l'exèrcit de Volodymyr Zelensky. És la manera de forçar-los a quedar-se al seu país i participar d'aquesta manera en la guerra. El comissari europeu de l'Interior s'espolsa les crítiques.
5: Discriminació, per descomptat que no. Els ucraïnesos ens van demanar que ho féssim. No hem de caure en el parany de la propaganda russa. Servirà per ajudar els ucraïnesos. Ells volien que ho féssim i per això ho fem.
3: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha denunciat que l'Iran ha violat l'alto el foc a l'estret d'Hormuz. En un missatge a la seva xarxa social Truth, Trump diu que amb l'atac d'ahir contra un vaixell mercant, la República Islàmica ha actuat de forma estúpida. L'atac va obligar a suspendre temporalment el pla d'evacuació de vaixells organitzat per les Nacions Unides. Ignasi Abad.
6: Sí, segons ha explicat avui el secretari general de l'Organització Marítima Internacional, Arsenio Domínguez, fins ahir van poder abandonar al Golf Pèrsic més d'un centenar de vaixells. We have been
7: able to... Hem pogut evacuar uns 115 vaixells en els darrers 3 dies i mig, cosa que representa uns 2.500 mariners que ja han abandonat amb seguretat l'estret d'Hormuz.
6: El màxim responsable de l'OMI diu que, malgrat la suspensió temporal de l'operació per evacuar embarcacions del Golf Pèrsic per aquest atac d'ahir, aquest divendres han sortit d'Hormuz almenys 15 vaixells. El pla d'aquesta agència de l'ONU preveu facilitar la sortida de 11.000 mariners a bord de 600 naus atrapades al Golf Pèrsic durant 4 mesos des de l'esclat de la guerra a l'Orient Mitjà.
4: Doncs precisament els governs del Líban, Israel i els Estats Units han signat a Washington un acord marc per iniciar converses formals de cooperació entre els dos països del Pròxim Orient, que actualment no tenen relacions diplomàtiques. El pacte firmat després de 4 dies de negociacions té com a objectiu final un escenari de pau i seguretat duradores. Txell Garriga.
8: Sí, segons l'acord marc, les tropes israelianes que ocupen el sud del Líban es retiraran de determinades zones del nord i el sud del riu Litani, a mesura que aquestes àrees siguin vigilades per l'exèrcit regular libanès. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ho ha anunciat en un missatge gravat.
9: Permetrem que l'exèrcit libanès comença a organitzar-se per desplegar-se en territori que ara controlem. Estem creant dues zones pilot per recomanació de les forces armades d'Israel. Una se situa fora de la zona de seguretat, al sud del riu Litani, i l'altra és al nord del riu.
8: L'acord marc entre els governs del Líban i Israel s'ha negociat sense la participació de Hezbollah, que rebutja frontalment aquest pacte. De fet, un diputat de Hezbollah al Parlament libanès ha advertit que si el govern de Beirut implementa aquest acord, el país anirà cap a una guerra civil. Israel va decidir envair el sud del Líban el mes de març, en plena guerra entre els Estats Units i l'Iran, per combatre directament la branca armada del moviment xiita libanès, finançada per l'Iran i considerat grup terrorista per Israel i també els Estats Units.
3: I I hem de tornar a parlar de Donald Trump perquè amenaça d'imposar aranzels del 100% a les importacions europees. I ho fa després de la proposta de l'Eurocambra de gravar un impost general per als gegants digitals com ara Google, Apple, Meta o Amazon. Roger Santaló, bona nit.
10: Bona nit.
3: Què ha indignat Trump?
10: Doncs que els països de la Unió Europea es plantegin aplicar un impost d'entre el 3 i el 5% sobre els ingressos de publicitat que tenen les multinacionals tecnològiques nord-americanes, les dades que venen a tercers o les comissions que cobren pels seus serveis. Trump diu que penalitzarà tots aquells països europeus que apliquin una taxa digital, imposant un aranzel del 100% a qualsevol producte que exportin, i que el nou gravamen s'imposarà per sobre de qualsevol acord previ de forma immediata.
3: Aquesta és la principal mesura que ha incomodat Donald Trump i que ha tornat a llançar aquesta amenaça contra els productes de la Unió Europea. Ara, recordem-ho, quin acord hi ha?
10: Doncs es va firmar justament ahir, quan els 27 van aprovar un nou pacte mercantil amb els Estats Units en què acceptaven que els béns industrials nord-americans entressin lliures d'aranzels al mercat únic europeu, a canvi de fixar un aranzel màxim del 15% a aquests productes. Ara això queda en l'aire després d'aquesta nova amenaça. De fet, la Unió Europea ja ha recordat a Trump que els estats membres tenen dret a regular les activitats econòmiques en territori sobirà i que respondran contra qualsevol coacció.

0: Minut i mig, arribarem a 2:15. La Comissió de la Dignitat reclama a la Generalitat i al Ministeri de Cultura que reactivin les converses pel retorn dels papers de Salamanca, que encara no són a Catalunya i ja fa molt i molt temps que en parlem. Joan Vilaplana, bona nit.
1: Bona nit.
0: De quants documents estem parlant?
1: Doncs mira, es tracta d'uns 34.000 arxius espoliats pel règim franquista que representen el 5% del conjunt dels papers de Salamanca i que encara són a l'Arxiu General de la Guerra Civil, ubicat en aquesta ciutat de Castella i Lleó. Avui, la Comissió de la Dignitat ha denunciat que han passat 21 anys de l'aprovació de la llei que estipulava el retorn dels arxius a Catalunya i 4 de la Llei de Memòria Democràtica i que encara no s'han transferit a Catalunya la totalitat dels documents. Consideren que ni el govern català ni l'espanyol demostren cap interès en el retorn dels arxius. Sentim Josep Cruanyes, és el president de la Comissió de la Dignitat.
2: El Ministeri de Cultura no fa res per tornar els arxius a catalans mantenint un botí de guerra i volem denunciar que per part del senyor Illa no ha tingut com a prioritat el recuperar els fons requisats pel franquisme.
1: Des del col·lectiu demanen una reunió del mecanisme que podria activar el retorn dels arxius, una comissió mixta de cultura amb la Conselleria i el Ministeri. També han anunciat que faran constar l'incompliment de la Llei de Memòria al relator de Nacions Unides de Veritat, Justícia i Reparació.
0: N'hi ha molts, ja hem dit que 34.000. De quin tipus de documents estem parlant, Joan?
1: Doncs mira, un 75%, serien uns 22.000 papers, estarien relacionats amb les lògies o grups de maçons. I, per exemple, hi hauria cartes que s'enviaven entre els seus membres. També hi ha 6.000 documents vinculats amb l'ordre públic de la Generalitat i els 6.000 documents restants serien arxius de més de 47 ajuntaments. A més d'aquests 34.000 documents, també han de tornar de Salamanca els volums que corresponen a Catalunya de l'anomenada causa general que els franquistes feien servir per processar i condemnar republicans.
3: I en plena política estem a les portes d'un superdissabte de convencions internes dels partits. Amb 4 anys de retard i 8 anys després de l'últim, el Partit Popular Català ha convocat el Congrés amb què renovarà la seva cúpula. Això a Barcelona. Mentrestant, a Madrid, Pedro Sánchez presidirà demà el Comitè Federal del PSOE enmig de la tempesta judicial del seu entorn. I Vox també farà la seva assemblea anual. Àlex Giralt Robert, bona nit.
4: Què tal? Bona nit.
3: Doncs expliquem-ho, perquè segurament ha estat l'any més agitat per als socialistes des que Sánchez va agafar les regnes. Què n'hem d'esperar del conclave?
4: Bé, des del partit volen que sigui un punt i a part, un baló d'oxigen i una posada en marxa del pròxim cicle electoral després d'unes setmanes amb moltíssim rebombori judicial i, en definitiva, un any especialment delicat, com deies. De fet, en l'últim comitè federal del PSOE, ara fa un any, Sánchez ja va demanar perdó pel cas de Santos Cerdán, llavors molt recent, i va descartar baixar del vaixell.
5: El capitán no se desenciende cuando viene mala mar. Se queda a capear el temporal, a salvar el rumbo y a ganar el puerto.
4: Ara els casos s'han multiplicat amb causes com la de l'exmilitant socialista Leire Díez, per suposada guerra bruta, i la de l'expresident Zapatero, acusat de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i delicte fiscal, entre d'altres. A més, el Suprem ha castigat recentment amb 24 anys de presó l'exministre José Luis Ábalos per corrupció, mentre el germà de Sánchez espera sentència i la seva dona data de judici. Haurem de veure si l'estratègia de resistir del líder socialista genera més oposició interna de la que habitualment ja té.
3: Més tranquil s'espera que sigui Àlex al Congrés del PP català. Alejandro Fernández repetirà com a líder del partit. Amb alguna incògnita?
4: Sí, la de qui serà el seu número 2. L'històric Santi Rodríguez no repetirà i ara la pregunta és qui el rellevarà. Sembla que el preferit és Juan Fernández, portaveu dels Populars al Parlament, però les últimes hores també han sonat amb força noms com el de David Soler, que és tinent d'alcaldia de Castelldefels. Demà sortirem de dubtes amb una convenció on també hi serà Alberto Núñez Feijóo, amb qui Alejandro Fernández ha reconduït la relació fins al punt d'haver aconseguit el seu aval per continuar al capdavant de la formació. El desgel va començar quan el PP havia d'escollir candidat per a les catalanes del 2024.
6: Ha sido un parto un pelín delicado, pero el niño, os aseguro que ha salido sano, peleón, pero también os aseguro que os va a dejar dormir por las noches.
4: Els bons resultats del PP en aquelles eleccions, amb un salt de 3 a 15 parlamentaris, va deixar la qüestió tancada. Feia 4 anys que el Congrés dels Populars Catalans estava pendent de convocar-se. L'últim es va fer el 2018.
3: I per últim, Àlex, dèiem també que hi ha assemblea ordinària de Vox.
4: I aquí sí que sense cap mena d'oposició interna, després que els de Santiago Abascal s'han desempallegat dels dirigents més crítics, com Javier Ortega Smith. Un tràmit amb què el partit d'extrema dreta presumirà dels resultats que han obligat el PP a dependre d'ells a Extremadura, Aragó, Castella i Lleó i Andalusia.
0: I ja ens anem acostant a la data. El dissabte 4 de juliol arrencarà des de Catalunya el Tour de França i per això es desplegaran 3.600 agents dels Mossos d'Esquadra per garantir la seguretat de les tres etapes inaugurals de la cursa. La prova tallarà 400 quilòmetres de carreteres des del litoral, entre Barcelona i Tarragona, fins a Osona i el Ripollès, Oriol.
7: Els agents dels Mossos s'hi sumaran també policies municipals i guàrdies urbans de la 60ena de municipis que estan implicats amb la prova a banda del els helicòpters i drons policials. Ho ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
8: Una implicació de 61 municipis i d'11 comarques en el decurs d'aquestes tres etapes, amb unes afectacions clares en la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària a través de la coordinació que es farà del CECOR en Mossos d'Esquadra per activar els diferents recursos i fer el seguiment adequat.
7: Les vies afectades seran sobretot la Nacional 340 i la C31 el diumenge 5 de juliol i vies d'Osona i el Ripollès el dilluns 6, la C59, la C17 a partir de Gleva i la Nacional 260. La contrarrellotge de dissabte dia 4 a Barcelona afectarà carrers principals, com per exemple el carrer Mallorca, Aragó o un tram també de la Ronda Litoral. Pel que fa al projecte de voluntariat del Tour, s'ha tancat amb 7.500 sol·licituds. El govern calcula que l'impacte econòmic del Tour a Catalunya superarà els 100 milions d'euros.
3: I a Barcelona, la Guàrdia Urbana portarà pistoles Taser abans que s'acabi la legislatura. Ho ha aprovat el plenari municipal a proposta del Partit Popular i amb els vots a favor del PSC, Junts i també Vox. Ara fa un any, el govern de Jaume Collboni ja va presentar una iniciativa semblant, però es va trobar amb el rebuig de Junts. Barcelona, Anna Escura.
9: Ara el PSC ha arribat a un acord amb el PP que ha renunciat a dos dels punts de la seva proposta inicial. Per una banda, volia que s'adquirissin 150 Tasers a l'acord votat, però no es dona cap xifra de quantes se'n compraran. I per l'altre, volia que aquests dispositius fossin al carrer abans d'acabar l'any, però això no passarà fins a més endavant. Daniel Cirera és el president del grup municipal del PP i Albert Batlle és el tinent d'alcaldia de Seguretat.
10: Aquest instrument ha d'estar en mans de qualsevol patrulla que arriba primer al lloc on s'estan produint els fets.
11: Són eines que permeten reduir riscos, evitar danys i protegir millor tant els agents com la ciutadania.
9: A la comissió de presidència del juliol es farà l'aprovació inicial del reglament i el plenari de l'octubre s'aprovarà definitivament.
0: El grup Volkswagen vol acomiadar 100.000 treballadors a tot el món fins al 2030, segons afirma la revista alemanya Manager Magazine. Dels 100.000 acomiadaments, 50.000 serien a Alemanya.
12: Alemanya, com diu, seria la gran damnificada perquè Volkswagen també preveu tancar 4 fàbriques al país per estalviar 6.000 milions d'euros a finals de la dècada. La companyia vol retallar la plantilla de 660.000 treballadors per recuperar la rendibilitat que s'ha vist afectada per la competència dels fabricants xinesos. De fet, ja va avançar alguns detalls d'aquest pla al mes de març. Per a Catalunya, la bona notícia és que l'operació no afectaria els més de 13.000 empleats catalans de Seat Cupra, marques que també formen part de la companyia. El conseller delegat del grup, que a banda de Volkswagen inclou marques com Audi, Porsche i Skoda, ha presentat la proposta de retallada de personal al Consell d'Administració i ara s'haurà de debatre en un altre òrgan on els representants dels treballadors tenen molt de pes i la majoria està en contra del pla d'ajustos.
3: Roger, expliquem també que al final aquí la fàbrica de llet Pasqual a GURB tancarà el 31 de juliol vinent, després que l'empresa hagi presentat un ERO per acomiadar els 80 treballadors de la planta.
12: Sí, la nau de Llet Pasqual passarà llavors a mans de Casa Tarradellas per fer-hi mozzarella per a pizzas. La plantilla critica el paper de Tarradellas en l'operació perquè ningú de l'empresa osonenca s'hi ha posat en contacte quan prèviament s'havia parlat de recol·locar-los a la nova línia de producció. Quim Espanyol és advocat del col·lectiu Ronda i representant dels treballadors.
13: Per tant, el que entenem és que Casa Tarradellas està intentant rentar-se la cara caram fora davant de que ha provocat amb la compra de la planta el tancament de la planta de GURB, amb els impactes que això té a la comarca d'Osona, a través de dir que ofereix uns llocs de treball que és fals, perquè quan se li ha demanat que els concreti no ha sigut capaç de fer-ho.
12: Ara s'obre un període de negociació d'un mes entre Llet Pasqual i els empleats, que rebutgen l'ERO perquè asseguren que la fàbrica està obtenint els seus millors resultats i retreuen que Pasqual hagi deslocalitzat la producció a Burgos. Per això ja han anunciat mobilitzacions i protestes contra els acomiadaments.

0: I una notícia que hem sabut fa poca estona, els bombers han trobat un excursionista mort al pic de Baborte, al Pallars Sobirà.
1: L'han localitzat avui després que ahir en denunciessin la desaparició. L'home havia sortit al matí a fer una ruta a aquest pic i havia contactat amb la família per últim cop al migdia, després d'haver coronat el cim. Aquesta tarda, efectius dels GRAE han trobat el cos sense vida de l'excursionista en una zona de difícil accés propera a aquest pic de l'Inns.
2: Les denúncies per LGTBI-fòbia baten rècords amb la xifra més alta dels últims 10 anys.
1: L'Observatori contra la LGTBI-fòbia de Catalunya va registrar l'any passat 353 casos. Els homes gais continuen sent el col·lectiu que pateix més homofòbia en la meitat dels casos, seguits de les persones trans. També han augmentat les agressions en àmbits privats com la feina. Albert Carrasco és un dels coordinadors de l'informe.
3: Els tipus de discriminacions que rebem més en l'àmbit laboral són aquestes situacions d'assetjament per persones trans, homes gais, dones lesbianes i bisexuals. Vull dir, el perfil també és divers en aquest sentit. No ens hem trobat, crec, encara en cap cas que la denúncia hagi culminat en una reparació integral per part de la persona, ja sigui legal o interna del lloc de treball.
1: Les principals discriminacions són les mostres d'odi i exaltació en pràcticament el 25% dels casos.
0: Catalunya ha rebut prop de 10.200 milions d'euros dels fons Next Generation,
1: que són les ajudes econòmiques europees per recuperar-se del sotrac de la pandèmia. La xifra l'ha donada el president Salvador Illa, que diu que els diners han ajudat a transformar molts sectors.
4: Si avui Seat fabrica el primer cotxe elèctric 100% europeu i si avui Ebro ha permès salvar milers de llocs de treball en el sector automobilístic és perquè van rebre el suport de 527 milions d'euros dels fons Next Generation EU. Si avui el nostre sector agrari creix 9,3% és perquè han rebut el suport de 290 milions d'euros dels fons Next Generation EU.
1: Segons Illa, Catalunya és la comunitat de l'Estat que més fons Next Generation ha rebut, una desena part del total.
2: I si fa uns dies us explicàvem l'augment dels atacs de dofins a les xarxes dels pescadors de la Costa Daurada i també de l'Ebre, avui ens fem ressò de l'altra cara de la moneda. El Cap de Creus, un estudi de l'entitat Submón, destaca que la relació entre els dofins i els pescadors és bona. Han vist que no els estripen les xarxes. Girona, Núria Pereira.
5: Una embarcació de l'entitat Submón geolocalitza les barques de pesca d'arrossegament per saber quan tiren les xarxes i quan les recullen i avaluar així la interacció dels dofins mular. Han vist que les interaccions són bones perquè els dofins no els fan malbé la pesca, ho explica la cap de projectes de Submón, Carla Álvarez.
6: Aquestes interaccions hem vist a través de posar càmeres, a través de la col·laboració amb el sector pesquer, que no són negatives perquè els dofins s'alimenten dels peixos que queden fora de la xarxa, bàsicament.
5: Gràcies a fons europeus ara incorporen drons, eines d'IA i càmeres de 360 graus per fer fotos als dofins i identificar-los. Volen comprovar si els canvis en l'ecosistema, incloent la pesca, afecten la seva distribució i el nombre de dofins.
7: Catalunya nit.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
10: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
11: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
12: Tot fa la mateixa olor de sempre.
13: Cinema.
14: Estem en una situació crítica.
13: Sèries.
15: This is the most dangerous period I've ever seen.
13: Documentals, plataformes.
16: Vinga, va, selfie i marxem.
13: A les pantalles, cada dia hi ha més i més de tot. I sovint, oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
17: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
18: Memoritzeu la cara del nostre home.
13: La finestra indiscreta. Els divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre.
17: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
19: Jo em quedo aquí. No tiré res. Em quedo aquí.
9: Som 3CAT.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
7: Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Des d'avui fins al 29 de novembre, el Museu d'Art Modern de Ceret presenta la mostra Picàvia Mediterrani. Es tracta d'una exposició que explica la influència catalana sobre el treball del pintor Francis Picàvia i del seu cercle d'amics pioners del moviment Dada a inicis del segle XX. Laura Bertran.
20: Picàvia Mediterrani revela un capítol poc estudiat de la història de l'art. Un important grup d'artistes al voltant de Francis Picàvia va traslladar-se de Nova York fins a Catalunya durant la Primera Guerra Mundial. Junts van desenvolupar el dadaïsme. Jean-Roch Dumont és el director del Museu de Serret i co-comissari.
21: Catalunya també va ser un centre dels més importants de l'avantguarda que unia Nova York i París, gràcies a la revista 391 i als artistes que estaven experimentant una període extraordinària de creativitat compartida.
20: En aquesta mostra s'hi veuen els 19 exemplars de la revista 391, creada el 1917 a Barcelona. També es ret homenatge a Josep Dalmau, un galerista barceloní que els hi va donar suport. Les artistes femenines hi tenen una presència imprescindible, com Juliette Roche i Sonia Delaunay. Sentim Gwendoline Cortier-Ardouin, és co-comissària.
22: També teníem ganes d'ensenyar com aquestes artistes participaven realment a l'avantguarda amb obres que s'han vist molt poc.
20: Picàvia Mediterrani del Museu de Serret és oficialment reconeguda com a exposició d'interès nacional per part del Ministeri de Cultura francès.
2: Avantguarda electrònica i tradició s'uneixen al Festival Can Raon, que es farà demà a Tiana. Músics com Marco Mezquida o Matthew Herbert compartiran escenari amb mostres d'art i també degustacions de vins de la DEO a l'Ella. Marc Ruiz, bona nit.
23: Bona nit. Can Raon és una masia vinícola que hi ha a la zona de l'Alegria a Tiana, tot i que es troba per sota del lloc on hi ha hagut l'incendi, i el festival se celebrarà sense cap problema. Malgrat tot, estaran pendents de les indicacions dels bombers, segons ens han explicat. Hi haurà parelles musicals interessants com la que formen un dels referents de la música electrònica, Matthew Herbert, amb la cantant de soul Momoko Gil, o la que fan el pianista de jazz Marco Mezquida amb la fadista Lina. Una altra de les actuacions interessants és aquesta, la de Cou, un trio misteriós que toca d'esquena al públic, amb els llums apagats i que estan relacionats amb l'entorn del petit de Calaril. Entre les propostes artístiques destaca també una instal·lació de John Ross i Andy Kidd que crearà música amb les plantes de la finca.
24: Aprofitarà les mateixes plantes que tenim a prop de Reon i a través d'algun hardware aconsegueixen que els estímuls elèctrics de les plantes toquin instruments, de tal manera que aconseguirem doncs, escoltar una jam session, si m'ho deixes d'així, de plantes amb instruments robòtics, que també és aquesta manera de donar importància a l'entorn i a la natura, en aquest cas.
23: Al sopar del festival serveix la xef Carme Piques del restaurant i catering Can Ginjoler amb els vins de la Déu de l'Ella, fets a la mateixa masia de Can Raon.

0: Doncs avui amb aquest ritme electrònic, David Ubach, bona nit.
1: Bona nit.
0: Entrem de cara als esports. Avui comencem per el partit que ha de venir aquesta matinada.
2: La persona le ayuda a ser mejor futbolista. Y él, desde luego, le ayuda porque está muy, muy centrado en cuál es su objetivo, cuál es el camino que quiere conseguir, que quiere recorrer para conseguir lo que puede conseguir en el futuro.
1: Parla Luis de la Fuente de Lamine Yamal, que avui apunta a ser titular en el partit que ha d'enfrontar la selecció espanyola a partir de les 2 de la matinada contra l'Uruguai, amb el primer lloc d'Europa en joc. Si la selecció espanyola guanya, serà primera de grup de cara als encreuaments de setzens. A aquella hora també hi haurà l'altre partit del grup, que és el Cap Verd, Aràbia Saudita. Ara tenim en joc els partits que serviran per tancar el grup I. D'una banda, el Noruega 1, França 3, amb el defensa del Barça Koundé titular amb els francesos i triplet de gols de Dembélé. I també el Senegal 4, Iraq 0, són amb els últims 10 minuts de partit.
3: Molt bé. Ai, disculpa.
0: Sí, no, anava a dir, pendents, doncs, de com vagi el Mundial aquesta nit, eh?
1: Exacte, amb aquest Espanya-Uruguai. Sobretot, també apuntar que el jugador del Barça, Rafinha, doncs es perdrà el següent partit del Brasil, que serà el de setzens ja contra el Japó dilluns vinent. Per tant, Rafinha, un partit més de baixa des que es va lesionar en l'estrena.
0: Perfecte, bon cap de setmana.
1: Igualment, adéu-siau.
4: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
5: Los destinos nacionales no pueden decidirse en unas urnas cada 4 años como se pretende. Cuando esos soldados vieron que todo aquello que conocían como mundo...
3: 12 minuts i arribarem a les 11. El que esteu sentint de fons és un petit fragment, ara el tornarem a posar, d'un dels dos capítols que estrenen la tercera temporada a 3CAT de la sèrie Punt de No Retorn, dirigida per Raül Gallego. És una sèrie que, recordem-ho, va guanyar un Emmy internacional i que ara se centra, en aquest cas, en l'avenç de l'extrema dreta entre els joves a Europa, en el primer capítol, i també en joves antifeixistes en el segon capítol. Podem saludar a aquesta hora Raül Gallego. Bona nit.
6: Hola, bona nit, què tal?
3: Com molt esteu? Bé, molt bé. Escolta, hem vist aquests dos capítols que posen el focus, ara ho dèiem, no?, en els joves, d'alguna manera, en posicions extremes per motius molt diferents. Però per què t'hi has volgut fixar, en els joves?
6: Bé, perquè perquè crec que era un tema que s'havia de posar sobre la taula, no?, que últimament sí que es comença a parlar d'aquesta realitat, de que hi ha molts joves, no tots, evidentment, però molts joves, que es senten atrets per aquestes ideologies, no?, d'extrema dreta, inclús de feixisme, inclús de ideologies o grups que són neonazis. I no se n'ha parlat prou, no? Crec que hem estat fent més aquest tipus de cordó sanitari, no?, fent veure com que no existia o intentar ignorar-ho. I tot el contrari, no? Aquestes ideologies, aquests grups han trobat un espai a les xarxes socials que han crescut lliurement i crec que calia treure-ho i posar-ho sobre la taula, no?, i dir, ostres, aquesta és una realitat que hem de parlar i que s'ha de confrontar, no?
3: Mm-hmm. En el primer capítol et centres en l'auge de l'extrema dreta entre els joves, moments com aquest.
5: Los destinos nacionales no pueden decidirse en unas urnas cada 4 años como se pretende. Cuando esos soldados vieron que todo aquello que conocían como mundo civilizado estaba a punto de sucumbir bajo las hordas comunistas, no se quedaron en su casa en el sofá porque llovía. Vamos a defender nuestra sangre, nuestra identidad y nuestra patria por encima de nuestras vidas. ¡Arriba España!
7: ¡Arriba!
3: ¡Arriba! Això és un discurs davant d'una multitud. Tu vas a trobar-los, els entrevistes, ells s'expressen sense manies, tot i que en alguns casos veiem, Raül, una gran desinformació, per exemple, quan parlen del franquisme, no? Es mouen entre els tòpics i les mentides.
6: Sí, és el populisme de tota la vida, no? I que a més ara amb les xarxes socials s'ha incrementat, no? Tots coneixem segurament algú que de cop comença a parlar ostres, que Franco es vivia millor, que era més segur, no? Aquests topicazos, dels pantans, no? Ostres, Franco va fer molts pantans. I el que em sorprèn és que en els últims anys, sobretot a partir de la pandèmia, aquest tipus de discursos feixistes, d'odi, no?, de l'extrema dreta, neonazis, que creem que, a veure, de nazis i feixistes sempre n'hi ha hagut, però era sempre com una minoria, una reminiscència de nostàlgics del passat, no? Però que de cop això es posi de moda, que es comenci a normalitzar, i sobretot entre els joves, és el que és greu, no?
3: Parles amb persones de diferents formacions, aquests que sentíem abans són de Núcleo Nacional, que diuen que la solució ja no és Vox, vull dir, ells estan encara un pas més enllà. Parles amb joves d'Aliança Catalana, altres formacions, perquè l'extrema dreta agafa formes diverses, però en tots ells, què hi has trobat al darrere? Per què hi connecten tant els joves?
6: Suposo que ha estat les xarxes socials, que la gent jove tampoc no se sent apel·lada per altres alternatives polítiques, se senten desenganyats. Com he dit abans, no tots, no? Però sí que hi ha aquest desengany, no?, de no creure's amb els partits polítics, no?, tradicionals, amb el bipartidisme, o les alternatives, no?, que han anat sorgint també, de cop han perdut força, o la gent se sent desenganyada, i molts joves, la majoria també s'ha de dir que són nois, doncs de cop s'han sentit atrets per aquestes ideologies, no? Però al final, que hi hagi aquest ressorgiment de l'extrema dreta és una conseqüència de la crisi aquesta que estem vivint, tant econòmica com de democràcia, no?, d'incertesa de quin futur tindrem, no?
3: Veiem també, en aquest sentit, que ho deies, no?, com l'extrema dreta aconsegueix guanyar en l'estratègia, no?, en el missatge, com es mouen també les xarxes socials. Això ho veiem en part en el primer capítol d'aquests dos que s'han estrenat de la tercera temporada de Punt de No Retorn. En el segon, la segona part és el segon capítol, doneu veu als joves antifeixistes en moments com aquest.
8: Hay un momento en el que ya la gente ha dicho, ya no tenemos, ya no hay caretas. Ya no es una lucha en vivo, ya es una lucha del todo. Entonces, tenemos que poner toda la carne en el asador. Aquí tenéis a un servidor de padres africanos de Nigeria, nacido en Madrid, y mis andanzas se han dedicado a vivir por las calles y luchar contra las opresiones que sufrimos de clase y de raza hasta mis días de hoy. La izquierda y la extrema izquierda se volvió un poco intelectual. Creo que se centraron mucho en ese ámbito intelectual y olvidaron un poco a las clases bajas. Entonces llega un gañán de extrema derecha y dice ¡bueno, bueno, bueno! ¡Bueno! Y la gente hace, pues esto, ¿sabes? Es que es así.
3: Raúl, què t'has trobat amb aquests joves en l'entorn de l'antifeixisme? És una resposta purament reactiva o és una cultura política pròpia?
6: Bueno, les dues coses, no? Crec que portàvem uns anys on els joves no estaven molt involucrats políticament, i per aquest el mateix desengany, no?, que t'havia comentat abans. I és curiós que, per exemple, anava a les manifestacions d'aquestes d'antifeixistes, hi havia la gent que tenien ara entre 40 i 50 anys, que quan eren joves, als anys 80, 90, no, formaven part de grups d'aquests antifeixistes i tal, i després era gent molt jove, no, de 18, de 20 i pocs, no, que ara de cop, al veure que l'extrema dreta està tornant a pujar, no?, que està políticament, estan inclús intenció de vots, són els partits número 1 en bastants països, doncs hi ha aquesta reacció d'una nova generació que han dit, ostres, ens hem d'involucrar i hem d'intentar parar això, el que sí que tant els més grans com els més joves es troben bastant perduts en què s'ha de fer per aturar aquesta onada reaccionària, no?, d'extrema dreta.
3: Són dos bons retrats, aquests dos nous capítols de la tercera temporada de Punt de No Retorn. En Raül, en penjareu més aviat o no, de capítols?
6: Sí, ara ens començarem a editar un altre, que sortirà a finals de setembre.
3: Sobre?
6: Està relacionat amb la intel·ligència artificial, però no t'explico més.
3: Molt bé.
6: Perquè hi hagi sorpresa, doncs. Però serà molt interessant, saps? I, bueno, i després estem preparant dos més.
3: Molt bé.
6: Que ja també ja ho direm. Que
3: ja ho direu, no? Sospito.
6: Ja ho direm. És més per donar misteri, no perquè, uau, el que trobarem, no? Però ja ho direm.
3: A poc a poc, quan arribi el moment. De moment tenim aquests dos nous capítols que hem comentat amb els joves radicalitzats a l'extrema dreta i els joves antifeixistes a Europa. Un bon retrat. Gràcies, Raül Gallego. Que vagi molt bé.
6: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i bona nit.
3: Bona nit, bona nit.

0: Estàvem esperant la tornada, però encara no m'arrisco, eh?
1: El títol no, deu ser?
0: Deu ser el títol, potser sí. Gemma Puig, bona nit.
2: Bona nit, sí, sí, és el títol. És una cançó de Blaumut que es diu Ombra. Per tant, aquest cap de setmana doncs haurem de continuar buscant ombres, refrescant-nos, perquè continua la calor intensa. No és una calor tan desbocada com vam tenir de diumenge fins al dia de Sant Joan, però, clar, sí que és veritat que costa de notar aquest 1 o 2 graus que han baixat les temperatures, perquè es manté la calor intensa, l'aixafogor a la costa, i això és el que continuarà passant aquest cap de setmana. Avui les màximes més altes han arribat als 38 graus i es aniran repetint, tant dissabte com diumenge. Per tant, aquests valors més alts arriben a aquesta xifra, cap a Ponent, a algun punt de l'interior, l'aixafogor, la façana litoral, en un dissabte de sol, d'estabilitat, i en un diumenge que sí que a la tarda tindrem algun ruixat, alguna tronada que pot ser localment una mica més intensa cap al Pirineu. I diumenge tornarem a tenir doncs, aquesta pols sahariana que torna a deixar aquest cel terrós.
0: Doncs a buscar ombres.
1: Sí, tant, això una darrere l'altra.
0: Gràcies, Gemma. Molt bon cap de setmana.
2: Igualment, bona nit. Adéu.

0: Doncs buscarem l'ombra i tot l'equip del Catalunya Nit amb el Marc Güell, el Luis Ángel Alonso, l'Eli Espuny i tota la redacció dels informatius de Catalunya Ràdio. Dilluns de nou aquí a les 10 amb el Catalunya Nit.
1: Bon cap de setmana a tothom. Adéu-siau.

0: Les 9 en punt del matí, senyores i senyors, què tal, com estan? Salutacions cordials i benvinguts a una nova edició de La Cel Obert, el programa d'estiu de Ràdio Maricel. Avui és divendres 26 de juny de 2026, l'endemà del ple. El 6 de juliol, aquesta és la data anunciada per l'alcaldessa Aurora Carbonell per a la celebració d'un ple extraordinari. I no sabem si per estratègia o per quin motiu, en cap moment es va dir que l'objectiu del ple fos un relleu a l'alcaldia, malgrat que la impressió és aquesta. Després que l'alcaldessa anunciés pels micròfons de la ràdio l'acord d'Esquerra Republicana amb els Comuns Verds per facilitar el canvi a l'alcaldia a favor de Carme Gasulla, com marcava el pacte d'investidura de fa 3 anys, ahir Sitges Grup Independent, la tercera pota del govern, va enviar un dur comunicat lamentant que se l'hagi ignorat en aquest procés. Avui, però, la formació celebra una assemblea en què ha de ratificar, o no, el canvi, com han de fer les de la resta de les forces implicades. Aquest possible relleu va planar en el ple municipal d'ahir. Un ple llarguíssim, on els regidors de nou es van perdre en qüestions de matís i on, paradoxalment, el govern es va trencar en la no aprovació d'una modificació urbanística al ratpenat, on sí que va haver-hi unanimitat precedida, això sí, de retrets mutus pels lligams de cada partit, va ser en l'aprovació de la moció contra l'ampliació del termini d'explotació de les pedreres al Garraf. Una intervenció final a l'entorn del públic de la representant de l'alcaldessa al poble de Garraf, Cristina Ronda, va reblar el clau. Avui repassarem el ple.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert,

Vinga, repassem d'entrada, com sempre, les activitats d'agenda. Avui ve una consellera aquí a Sitges, la inauguració, l'acte institucional de la celebració de l'orgull LGTBI. Vindrà la consellera de Drets Socials de la Generalitat, Eva Menor. Serà avui al Miramar a les 6 de la tarda. Però més enllà d'aquesta qüestió, doncs, i més enllà, evidentment, de les exposicions que estan obertes, les dues del Miramar, l'exposició Silhouet, testimoni del meu temps, i l'exposició Pell mutant de Jordi Nin, també les dues exposicions, una al pati de la biblioteca, amb els escrits històrics de les bibliotecàries, el que queda escrit, 90è aniversari de la Biblioteca Santiago Rusiñol a través de les paraules, o l'exposició del concurs de fotografies de Corpus a l'Instagram del Jani Osbar. Més enllà d'aquests llocs que poden anar i poden anar a visitar, comentem que avui, a les 7 de la tarda, la Societat del Retiro, a la sala Gabriel Pallarès, inaugura l'exposició Creacions de l'alumnat de pintura, una mostra de les obres que han fet els alumnes del curs de pintura dirigit per Roger Aldebó. Es podrà veure fins diumenge, com dèiem, a la sala Gabriel Pallarès del Retiro. També el Retiro, en aquest cas a la cantina, a 8:45 del vespre, un concert tribut a Tina Turner, amb entrada gratuïta. I encara en l'apartat de concerts, avui a les 9 del vespre, i a l'Ermita de Sant Sebastià, en el marc del Mediterranean Guitar Festival 2026, un concert a càrrec de String Duo, amb Marta Casas a la guitarra i Ignasi Prunés al cello. I repassem també les activitats d'aquest proper cap de setmana, un cap de setmana centrat en la celebració amb l'arribada del Correllengua. A les 7 de la tarda de demà dissabte, a l'Espai Cultural Pere Stanfli, la seu del Grup d'Estudis Sitgetans, conferència inaugural del Correllengua 2025 com a homenatge a Josep Maria Espinàs, amb la conferència Josep Maria Espinàs, un home de fer feines, a càrrec de Jaume Aulet. Serà demà a les 7 de la tarda a l'Espai Cultural Pere Stanfli. A 8:45, al carrer Bonaire 24, Beer Dance Sinxes, amb la festa Punt Xamalà, també en el marc del Correllengua 2026. I a la nit, a 11:45 de la nit, al Port de Sitges, dintre dels concerts de mitjanit 2026, el concert tribut a ABBA, a càrrec del grup ABBA Golden Dream. L'entrada és gratuïta, com sempre, amb aquests concerts que acostumen a ser un Remembers, doncs, molt celebrat. Serà demà a 11:45 de la nit al Port de Sitges, tribut a ABBA. I activitats també del Correllengua el proper diumenge. A les 12 del migdia, al Passeig de la Ribera, davant de la platja de la Fragata, cercavila i manifest del Correllengua 2026, amb l'acompanyament dels grallers Els Marcets. Amb el recorregut Passeig de la Ribera, davant de la platja de la Fragata, 1er de maig, plaça de la Indústria, Marquès de Montroig, Parellades i arribada al Cap de la Vila. A continuació, a la 1, al Cap de la Vila, lectura del manifest del Correllengua 2026 i acabarà l'acte amb l'himne nacional de Catalunya amb els segadors. A la tarda ja, a 6:45 de la tarda, i a l'auditori del Centre Cultural Miramar tindrà lloc la teatralització Pompeu Fabra, jugada mestra. També en el marc, com dèiem, del Correllengua, una teatralització a l'entorn de la figura de Pompeu Fabra a càrrec d'Òscar Intente. Serà demà a 6:45 de la tarda en el marc de el Correllengua. A les 7 de la tarda, al Casino Prado, un altre tribut a ABBA, en aquest cas a ABBA i a Queen, dintre del Candlelight Summer. Al Casino Prado, a les 7 de la tarda el diumenge. I els actes del Correllengua acabaran el diumenge a les 9 del vespre al Racó de la Calma, amb un concert a càrrec de la cantant Anna Ivory. Serà, com dèiem, al Racó de la Calma a les 9 del vespre de diumenge. 9:07.

0: Tenim algunes qüestions d'actualitat per comentar abans de parlar amb la Carola, amb les notes del dia. Per una banda, doncs repassarem el que porta avui l'Eco de Sitges, com sempre. Avui és divendres, avui surt l'Eco amb les indicacions amb la companyia d'en Manel Carbonell. Bon dia.
1: Bon dia. Aquesta setmana l'Eco analitza el futur relleu a l'alcaldia entre ERC i els comuns, que entra en la seva fase decisiva després de setmanes de negociacions i recerca de suports per garantir la investidura de Carme Gasulla. També abordem una de les grans preocupacions de l'estiu, el risc d'incendis al massís del Garraf, en un context marcat per les onades de calor i l'amenaça dels grans focs forestals. En l'àmbit de societat, destaca l'operació policial que ha comportat la detenció de 9 persones a Sitges per la seva presumpta implicació en una xarxa internacional d'estafes per internet i blanqueig de capitals. La secció cultural posa el focus en el tancament del primer Louvre Intensive de l'Institute of the Arts Barcelona, que ha convertit Sitges en un punt de trobada internacional de la dansa contemporània. Completen l'edició les prèvies de la Festa Major de Ribes i de les Cases Noves, la crònica de Sant Joan a les Roquetes i a Poble Sec i una entrevista amb la futbolista sitgetana Marta Llopis, recent campiona de Lliga i Copa de Grècia amb el PAOK. Tot això, altres notícies i les accions fixes a l'Eco d'aquesta setmana. Podeu comprar-lo en format paper als punts de venda habituals i en format PDF a través de la plataforma digital iquios.cat. Bon cap de setmana i gràcies per la companyia.

I més enllà dels titulars de l'ECO, una carta a l'ECO avui que ens ha cridat molt l'atenció, i més perquè és d'una qüestió que hem tractat en aquesta casa, perquè vam anar a visitar les obres del campanar. Hi ha una carta a l'ECO d'en Ricard Baqués Alari, que és, de fet, el campaner, ara mateix titular del campanar de Sitges. I explica en Ricard Baqués, diu en aquesta carta, que les darreres noves que m'han arribat del campanar són que aviat desmuntaran la bastida, veient a través de la xarxa de protecció l'acabament d'òcara grugós que els professionals del meu ofici, vulgarment en dèiem color de merda d'oca, poso amb alerta a qui correspongui actualment que l'estudi i memòria prèvia especificava que es mantindrien els mateixos tons originals. Vull recordar que aquest espai entre la pedra i la balaustrada mai ha estat pintat ni estucat. Es mantenia amb l'arrebossat original. No crec adequat aquest color d'acabat, ja que canvia la visió que tenim del campanar. Com a mínim, reflexió d'una persona autoritzada, oi? En Ricard Baqués, que doncs, ha publicat aquesta carta avui a l'Eco de Sitges sobre com queda el color del campanar. I ara, bé, una miqueta de política. Ahir va haver ple ordinari a l'Ajuntament i en aquest ple, vulguis que no, plana, aquest possible relleu a l'alcaldia. Ho dèiem a la presentació del programa. Ahir l'alcaldessa va començar el ple anunciant que el 6 de juliol hi haurà un ple extraordinari. Després, quan se li va demanar una mica més de concreció, no la va acabar donant i va dir que tot estava a expenses del resultat de les assemblees dels partits. I, de fet, hi ha diverses formacions que estan implicades en aquesta operació perquè el relleu a l'alcaldia passi a Carme Gasulla. Es necessiten 11 vots, perquè si es fes una votació i no arribés Carme Gasulla a la majoria absoluta, després de la dimissió, si es produeix, d'Aurora Carbonell, l'alcaldessa seria la cap de la llista més votada, i en aquest cas seria Mònica Gallardo. I això ve per llei. Les investidures són així al principi de la legislatura i durant tota la legislatura. Per tant, el que necessiten els partits que estan ara al govern, si volen mantenir la configuració actual, és assegurar-se els 11 vots. I d'aquesta manera hi ha aquesta negociació oberta. Després que guanyem, en principi, doncs, es mostrés partidari de ratificar aquest canvi que en el seu dia doncs, va permetre la investidura d'Aurora Carbonell i que contemplava 3 anys d'alcaldia d'Aurora Carbonell i un de Carme Gasulla, doncs bé, després que Carme Gasulla hagi pogut negociar amb Fets per Sitges el vot favorable, hipotèticament, de Nacho Rubí, i després, doncs, la possibilitat de que la pota del margalló de les botigues doncs, es pugui incorporar en aquesta equació. Per tant, doncs, és tot com un joc de boles molt, molt complets. Ahir Eva García del Partit Popular doncs, va fer fins i tot un joc amb gots, com si doncs, on està la boleta entre les tres formacions que ara formen part del govern. Però bé, més enllà d'aquestes xances, doncs, ahir ens arribava un comunicat. Un altre comunicat. En aquest cas, un comunicat de Sitges Group Independent. El comunicat diu: davant les darreres informacions i moviments polítics relacionats amb el possible relleu a l'alcaldia de Sitges, Sitges Group Independent vol traslladar a la ciutadania el seu posicionament amb la màxima transparència, responsabilitat institucional i respecte cap a totes les forces polítiques representades al consistori. El pacte de govern, signat l'any 2023 entre Esquerra Republicana de Catalunya, Sitges Grup Independent, Verds en Comú Podem i Fets per Sitges, establia un marc de governabilitat per al mandat 2023-2027, amb la voluntat de garantir estabilitat, confiança, lleialtat entre les parts i un projecte compartit al servei de Sitges. Aquell acord també contemplava el relleu a l'alcaldia durant el mandat, amb la renúncia d'Aurora Carbonell i Abella i la posterior elecció de Carme Gasulla Blanco o de la persona designada per Verds en Comú Podem Sitges el juny de 2026.
Sitges G ha estat, des del primer moment, una força lleial als acords signats. Vam actuar amb generositat en la configuració inicial del govern, vam facilitar l'estabilitat institucional i vam assumir amb responsabilitat les àrees que ens van ser encomanades. També hem defensat sempre el compliment dels compromisos adquirits, inclòs el relleu a l'alcaldia previst en el pacte de 2023. Tanmateix, el context polític actual no és el mateix que el que va donar lloc a aquell acord. La sortida d'Ignasi Rubí de Fets per Sitges del govern municipal va alterar l'equilibri inicial del pacte. Posteriorment, l'anunci de Guanyem Sitges de no donar suport al relleu d'alcaldia ha modificat de manera substancial l'escenari d'investidura previst per al juny de 2026. Davant d'aquesta nova realitat, entenem que qualsevol reformulació del pacte o qualsevol recerca de nous suports hauria d'haver estat abordada de manera conjunta, transparent i lleial entre les forces que continuen formant part del govern. El comunicat continua dient que Sitges G lamenta profundament que Verds en Comú Podem Sitges hagi mantingut negociacions i hagi explorat acords amb altres forces polítiques de manera unilateral, sense una participació prèvia, real i efectiva de Sitges G en aquest procés. Ens preocupa que decisions que poden condicionar el futur del govern municipal i l'estabilitat institucional de Sitges s'hagin treballat al marge dels espais de confiança, coordinació i debat que haurien de regir qualsevol pacte de govern. El dimarts 23 de juny, Sitges G va mantenir la

No, la importància de complir els pactes, al contrari. Precisament perquè creiem en el valor de la paraula donada, reclamem que els pactes es compleixin amb la seva integritat, també pel que fa a les formes, a la lleialtat, a la transparència i al respecte per les parts. No es pot reclamar responsabilitat institucional a una força política mentre se la manté al marge de decisions essencials que afecten el conjunt del govern. Acaba dient la nota que ha remès a Sitges Grup Independent que la ciutadania de Sitges mereix una política clara, honesta i respectuosa. Mereix governs que dialoguin, que comparteixin informació, que construeixin consensos i que no converteixin els acords institucionals en una suma d'operacions discretes al marge dels socis del govern. Sitges GIR sempre ha defensat d'una manera de fer política basada en la transversalitat, el respecte institucional i el treball conjunt. És des d'aquests principis que avui expressem el nostre neguit. Per això, Sitges Grup Independent celebrarà aquest divendres una reunió del seu comitè executiu per analitzar la situació generada, valorar el nou escenari polític i prendre una decisió col·lectiva, serena i responsable. Aquesta decisió es prendrà pensant, per damunt de qualsevol interès partidista, en l'estabilitat de l'Ajuntament, en el respecte als compromisos adquirits i, sobretot, en el futur de Sitges. Sitges GIR continuaran actuant amb rigor, responsabilitat i sentit institucional, però també amb la fermesa necessària per defensar el respecte que mereix la nostra formació, els nostres representants i la ciutadania que ens ha fet confiança.

0: 9 i 19 minuts. Aquest és el comunicat que presentava ahir Sitges Grup Independent. Bàsicament, la notícia, més enllà del malestar que ha generat en aquesta formació, és la celebració avui d'una reunió, d'una assemblea en què han de donar o no suport a aquesta opció del canvi de govern. Estarem pendents, per tant, del canvi de govern, sinó del canvi d'alcaldessa, en aquest cas. Estarem pendents del que surti d'aquesta informació. I sense abandonar la política, doncs bé, ahir va haver ple municipal, un ple llarguíssim, després ho comentarem amb la Carola, ben doncs va traspassar la barrera de les 5 hores, per un ple que en principi doncs tenia pocs punts destacables, més enllà de la moció que es va aprovar per unanimitat sobre la qüestió de les pedreres i de doncs escenificar un aspecte concret urbanístic en què les formacions del govern van votar diferent, perquè els comuns va votar en contra seguint la línia d'un tema que, a més, un tema molt complex que ja s'arrossegava de diverses legislatures i que és una modificació urbanística que després explicarem. I aquí els comuns van votar en contra i això, doncs, amb la resta de vots va fer que aquesta modificació que proposava el govern doncs no pogués ser aprovada. Però anem a escoltar les declaracions de les diverses formacions polítiques que ens han enviat les seves notes de veu a Ràdio Maricel abans de les 8 del matí. Escoltarem a Eva García del Partit Popular, a Nacho Rubí de Fets per Sitges, a Josep Maria Tubau de Guanyem Sitges, a Carme Gasulla dels Comuns Verds, a David Martínez de Sitges Grup Independent, Mònica Gallardo de Junts per Sitges i a l'alcaldessa Aurora Carbonell.
1: Bon dia, sóc el Nacho Rubí de Fets per Sitges. Ahir el ple es va aprovar per unanimitat i esperem que sigui així el tancament definitiu de les pedreres del poble de Garraf i hem instat nosaltres, amb el nostre posicionament, que sigui la Generalitat, que de fet és qui al final donarà el sí o el no a la continuïtat de les canteres i de les pedreres, evidentment que tinguin en consideració el que ja han patit fa molts anys els veïns del poble de Garraf i tinguin en consideració i tanquin ja les canteres, perquè ja penso que han pagat un preu molt alt. També volem destacar la denúncia reiterada de la convivència i de lo que s'està succeint a la plaça Pere Rosales del Poble Sec, on la convivència cada vegada s'està complicant més, i esperem que els cossos de seguretat i actuïn d'una vegada i que realment els veïns que tenen el dret a descansar. També ens ha preocupat molt que Fets per Sitges va presentar una

0: proposta per al tema de la pirotècnia de l'ús i no han fet cas, on vam demanar nosaltres que s'habilitessin uns espais i uns horaris en concret per llançar la pirotècnia i d'aquesta manera garantir el benestar de les persones i dels animals. I també donar una forta abraçada a la persona que va patir un acte xenòfob a les festes del Poble Sec, que esperem es recuperi d'hora.
1: Josep Maria Tobau, guanyem Sitges. En aquest ple de juny volem destacar tres coses importants. La primera, que hem facilitat les modificacions de crèdit i les modificacions de la plantilla municipal proposades pel govern i on els sindicats hi han estat d'acord. La segona cosa que volem destacar és que s'han aprovat les dues mocions en les quals ens havíem adherit. Una sobre la finalització de l'activitat extractiva de les pedreres el 2029, que tant estan perjudicant a les veïnes de Garraf i també al medi natural. I l'altra, per adherir l'Ajuntament al Pacte Nacional per la Llengua. Evidentment, hem votat en contra de les mocions que presentava Vox. I la tercera qüestió important ha estat en el torn de precs i preguntes, on ens hem pogut queixar de l'estat del carrer Hipólito Lázaro i on també hem qüestionat la presència de part de la imatgeria festiva del poble per l'etapa del Tour de França. Des de Guanyem Sitges CUP creiem que és una molt bona oportunitat per reivindicar tant la lluita independentista dels Països Catalans com denunciar el genocidi perpetrat per Israel a Palestina. Per tant, cridem a la ciutadania a reivindicar amb dues lluites.
2: Verds en Comú Sitges, en el ple ordinari del mes de juny, s'han portat a aprovació diferents dictàmens que suposen la modificació de crèdit per tirar endavant projectes que calia haver aprovat a través del pressupost ordinari del 2026. També s'ha presentat el terrafós de l'anomenada modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sitges, el PMU2, repen el Marquès de Comillas, que no ha tirat endavant, amb el nostre vot contrari, sobretot perquè pensem que no incorpora la totalitat de les prescripcions fetes per la Comissió Territorial d'Urbanisme en l'informe emès l'1 de març del 2024, i el que entenem és que la més important d'aquestes obligacions és ni més ni menys que la reserva de sostre per HPO, i que sota el nostre parer doncs, cal fer-la obligatòria, i no compartim ni veiem justificat en el terrafós que no calgui. La veritat és que ha estat una proposta que s'ha tombat, que no s'ha pogut aprovar. Seguim pensant que és millorable, és veritat que s'incorpora el 10% d'aprofitament per un valor de 900.000 euros aproximadament, però cal encara millorar-ho. I també destacaria sobretot la moció vinculada al rebuig a la renovació del conveni de l'activitat extractiva a les pedreres del Garraf. Una reivindicació que ve acompanyada de totes les manifestacions que han fet els veïns i veïnes de Garraf.
3: Des de Sitges i valorem positivament el ple ordinari de juny i destaquem sobretot tres punts importants. Un és una modificació de crèdit de 180.000 euros que de governació per l'adquisició de càmeres lectores de matrícula en una segona fase, que aniran destinades a diferents organitzacions de la vila, així com al poble de Garraf i les botigues de Sitges. Després també doncs, valorem els altres dos punts que comento, que són els de recursos humans, de l'ART, tot i el contracte de relleu, en el qual doncs, 5 treballadors municipals s'hi podran adherir, ja que estan a prop de la seva jubilació i contents per aquesta negociació amb els tres sindicats. Sent Sitges un dels ajuntaments doncs, que aplica aquesta nova disposició del contracte relleu. Per tant, doncs, molt, molt, molt satisfets en aquest sentit. I bé, dic que ha estat un ple en el qual doncs, s'han tirat endavant tots els punts que portàvem a aprovació com a govern, menys el d'urbanisme, que afecta a Marquès de Comillas, Ratpenat i Morabito. Satisfets d'haver votat a favor del punt, tot i que no s'ha aprovat. Així que ara esperar el següent ple municipal, que acabi de passar una molt bona setmana.
4: Bon dia, sóc Luis Miguel García, portaveu del grup municipal socialista. El ple d'ahir ha estat marcat per una sorpresa majúscula, l'anunci inesperat de la convocatòria d'un ple extraordinari per investir una nova alcaldessa. Un moviment polític que el govern no havia comunicat ni explicat prèviament i que obre un nou escenari d'inestabilitat institucional. També ha destacat la retirada del punt sobre el futur de Vallcarca, una qüestió de gran transcendència territorial i ambiental. El govern ha decidit no donar explicacions i ajornar una vegada més un debat que la ciutadania espera i que mereix la màxima transparència. En l'àmbit urbanístic també, el ple ha viscut un fet insòlid. La votació del punt de ratpenat ha evidenciat una factura interna al govern, amb vot diferenciat entre l'alcaldessa actual i la seva successora anunciada. Una mostra clara de descoordinació i de manca de rumb en una qüestió tan sensible com l'ordenació del territori. A més, hem constatat que la comunicació institucional del govern ha entrat en mode campanya electoral permanent, prioritzant l'autopromoció per sobre del servei públic i de la informació rigorosa que mereixen els xixetans i xixetanes. Finalment, hem tornat a denunciar l'estat lamentable de la via pública, la descoordinació amb les entitats i associacions. Prova d'això és el que ha passat amb el torneig 7 platja del Rugby Club Sitges, cancel·lat després de més de 30 anys, o de l'estat dels parcs i jardins de la vila. Sitges necessita gestió, planificació i responsabilitat, no improvisació ni propaganda. Que tingueu un bon dia.
5: Bon dia, sóc Mònica Gallardo, de Junts per Sitges. El ple de juny ha tornat a ser un reflex d'un govern esgotat, dividit i sense projecte per Sitges. L'alcaldessa, que és també regidora d'Urbanisme, no ha estat capaç de tirar endavant cap de les seves propostes. Vallcarca, que ha quedat fora del debat, i el projecte urbanístic històric de Marquès de Comillas a les botigues ha significat una vegada més les fractures internes del govern. Els comuns hi han votat en contra. És un exemple paradigmàtic del que estem vivint a l'Ajuntament. Desconfiances, tensions i un govern que ja ni tan sols és capaç de mantenir una posició comú en els temes importants. I la resta del ple ha estat novament una col·lecció de modificacions de crèdit que evidencien la gran falta d'aquest mandat, la manca d'un pressupost i d'un rumb clar pel municipi. Al torn de precs i preguntes hem demanat explicacions pels assentaments que patim a Sitges, un d'ells darrere la Masia, i per ocupacions il·legals tan preocupants com, per exemple, la del Molino. I la neteja, que continua sent un dels grans problemes de Sitges. El govern continua fent propaganda, però la realitat s'imposa. Sitges no està net. Res de nou en una decadència d'un govern preocupat únicament per mantenir la cadira a qualsevol preu i que, mentrestant, deixa de banda les necessitats i les preocupacions dels veïns i les veïnes de Sitges.
6: Hem celebrat el ple ordinari del mes de juny, on s'ha aprovat, en primer lloc, unes modificacions de crèdit pressupostari, és a dir, hem bellugat partides pressupostàries per donar diversos serveis, com, per exemple, la instal·lació de càmeres lectores de matrícula en diversos punts del municipi, o també, per exemple, hem posat diners per una partida pressupostària pel manteniment dels carregadors elèctrics dels vehicles elèctrics. Per altra banda, hem aprovat dos punts de recursos humans, un que era la modificació de la relació de llocs de treball i també una modificació de la plantilla, concretament que anava dirigida en el relleu generacional dels treballadors. I per últim, destacar les dues mocions que s'han aprovat. Una era l'adhesió al Pacte Nacional per la Llengua, en defensa de la llengua catalana. L'hem presentat com a Esquerra Republicana de Catalunya i aquí s'han sumat els partits del govern, Sitges Grup Independent i Verds en Comú Podem, i també s'ha afegit el Partit Socialista i Guanyem. I per altra banda, el govern, els partits de govern, hem presentat una moció en defensa de que no continuï l'activitat extractiva que fan les pedreres al Garraf. En aquesta moció també s'ha afegit el Partit Socialista i Guanyem, i aquesta moció el que defensa bàsicament és perquè aquesta activitat s'acaba el 2029. I les empreses han demanat de continuar. Nosaltres, en aquest cas, ens posem al costat dels veïns i les veïnes de Garraf que volen que aquesta activitat extractiva d'àrids s'acabi.

0: Vinga, un minut passa de 2:15 del matí. Saludem en aquest punt a la Carola Fernández. Carola, bon dia.
1: Bon dia, Joan.
0: I tenim una informació que mirarem de desenvolupar, però que també està passant ara mateix.
1: Sí, sí, està passant i probablement molta gent ja li haurà arribat per xarxes. Es veu que hi ha una persecució policial a hores d'ara pel poble, pel centre del poble. Ens comenten que per la zona de Sant Sebastià, perquè hi ha un home amb algun tipus d'arma blanca que ens comenten que hauria ferit algú i que sembla que està una mica desbocat, descontrolat pel poble i l'està perseguint la policia. Per tant, mirarem d'esbrinar què ha passat. I
0: més que res, si senten sirenes i això,
1: exacte,
0: hi ha moviment.
1: Hi ha moviment, és per això, perquè hi ha aquesta persecució. Per tant, potser ara és moment de quedar-se... No cal anar a mirar, sobretot, aquestes coses. Si senten sirenes, no sé què, aquesta cosa de vegades d'anar, de la curiositat d'anar a veure, doncs no seria gaire recomanable anar a veure què passa a hores d'ara.
0: Doncs, fet aquest apunt, notes que tinguem per avui, Carola.
1: Vinga, comencem amb Tour de França. Va, comencem amb Tour de França perquè aquest dissabte, és a dir, demà de 9 a 3 al Cap de la Vila, hi haurà una carpa informativa del Tour de França amb l'objectiu, doncs, de que tant la ciutadania, visitants com d'aquí coneguin aquesta prova ciclista, la més important del món, i sobretot també i principalment coneguin les afectacions que tindrà el seu pas per Sitges el proper diumenge 5 de juliol. El punt tindrà també material promocional, òbviament, del Tour, que, com saben, fa aquestes tres primeres etapes a Catalunya i la segona de les etapes, diumenge 5 de juliol, surt de Tarragona i acaba a Barcelona i es calcula que passarà per Sitges entorn les 3 de la tarda aproximadament. Això significa que hi haurà restriccions de mobilitat des de les 11 del matí fins a 4:45 aproximadament, estem parlant de diumenge dia 5, i en aquesta franja horària el circuit per on passa el Tour de Sitges estarà tallat, hi haurà, per tant, afectacions als carrers que desemboquin en aquest circuit tallat. Tot això s'explicarà demà en aquest aquesta carpa informativa al Cap de la Vila, que serà de les 9 del matí a les 3 de la tarda, però ja poden intuir que els vehicles no podran circular en la línia que marca el recorregut del Tour de diumenge dia 5.
0: Una dada important sobre això, i és que si han sortit per la sortida de Sitges Nord, hauran vist un cartell indicador que diu que la carretera de les Costes estarà tallada a partir de les 9 del matí. D'acord? És a dir, que els talls en els carrers de Sitges seran a partir de les 11, però el tram interurbà, és a dir, el tram que va de Sitges al poble de Garraf i a les botigues, en principi els Mossos preveuen tallar-lo, sembla, a les 9 del matí. Per tant, a partir de les 9 del matí hi ha restriccions importants de mobilitat ja a fora, diguem, del que és el nucli urbà. Si volen anar a Barcelona, doncs a rascar-se la butxaca passant pels túnels o fer el tomb per Vilafranca.
1: O van més d'hora, o fan el tomb per Vilafranca, o hi van en tren, o...
0: El tren continua funcionant, que els ciclistes per la via no van.
1: Exacte. Sí, vaja, tot això. I si tenen més dubtes, doncs això, s'apropen demà a aquesta carpa informativa que van de donar-los doncs, regalets del Tour i tot plegat, els explicaran bé. A més, recordin que el diumenge 5 de juliol, el dia que el Tour passa per Sitges, hi haurà habilitada aquesta fan zone que ens van explicar aquí els dels viciats. Estarà a la cantonada entre el passeig marítim i l'avinguda Sofia, és a dir, perquè tots ens entenguem allà al pícnic, bàsicament. Aquí hi haurà animació, música, una gran pantalla per seguir també la cursa. I el que explica també la nota de premsa és que s'han registrat fins a 120 voluntaris. Per tant, déu-n'hi-do la xifra de voluntaris aficionats al ciclisme, no? Entenc que han decidit, doncs, ajudar en aquest pas del Tour per Sitges. I vinga, canviem. Ens anem a Festa Major. I algú dirà, home, Festa Major ja... Sí, perquè la Comissió de Festa Major aquest any...
0: Anava a dir, vam parlar de Carnaval aquesta setmana,
1: sí.
0: Ja es pot parlar ja de Festa Major.
1: Sí. Però que, sí, és veritat, perquè la gent ja està preparant-se, és veritat. Anem molt avançat. Bé, en qualsevol cas, ve a col·lació de què? Doncs perquè la Comissió de Festa Major acaba de llançar una col·lecció limitada de samarretes vintage de la festa. És una de les novetats que ha portat la comissió liderada per en Xavi Salmerón, i aquest any, amb la idea de recuperar imatges més emblemàtiques, cartells antics, altres edicions, la idea és que cada any treure un parell d'unitats de samarretes vintage, treure-les al mercat, ho fan reproduint cartell original i tot plegat, però amb una reinterpretació gràfica que va a càrrec del Víctor Bregante, com a mínim la d'aquestes aquestes dues samarretes que presenten aquest any i que corresponen, atenció, per a aquells col·leccionistes o amants de la Festa Major o que tinguin curiositat, corresponen a dos cartells molt representatius, el del 1963, obra de Fuster, i el cartell del 74 d'Agustí Albors. Més enllà de la samarreta, que podran comprar...
0: Són molt xules,
1: les
0: dues.
1: Són molt xules, que poden comprar per 25 euros. Els hi donen també una postal commemorativa amb la reproducció del cartell original, on s'explica la trajectòria, l'obra de l'autor a càrrec de Joan Duran, i també una reproducció d'alta qualitat del cartell en format DIN A3. Per tant, si és d'aquells cartells que els hi fa gràcia. Perquè és l'any que vaig néixer, perquè és un any que el recordo especialment, perquè m'agradava molt aquell cartell, doncs és una manera també de recuperar aquell cartell. Sabem que hi ha molta gent que després els emmarca i els té a casa, perquè realment hi han hagut cartells fantàstic. Tot això, on ho podran comprar? Doncs a través de la Paradeta FM, aquesta iniciativa que van portar dos nois d'aquí de Sitges i que el que fa és com una web paraigua, que el que fa és oferir tot el producte relacionat amb la Festa Major de les diferents colles, comissions, etc, i tot es pot comprar a partir d'aquest web. Doncs aquí també es podran formalitzar els encàrrecs d'aquestes samarretes. Només es podrà fer encàrrec de manera online. Hi haurà una producció màxima de 150 unitats per model, per tant, qui la vulgui que puri a fer-ne l'encàrrec, perquè és probable que s'esgotin, i es lliuraran les setmanes en la parada que posa la comissió al cap de la vila en els dies previs a la Festa Major, entre la setmana d'entre el 14 i el 16 d'agost aproximadament. Allà es lliuraran, però, com dèiem, s'ha d'encarregar prèviament a través de la botiga La Paradeta FM. Per tant, qui vulgui, qui ja ho tingui clar que vulgui, que vagi a la paradeta fm.com i faci l'encàrrec de la samarreta, i ja saben que la podran aconseguir per aquests 25 euros. Una altra qüestió, també hi ha de cara a una activitat que es produirà més endavant. La primera setmana de setembre saben que el Prado celebra aquest festival Dona, Art en Femení, on d'alguna manera posa en valor totes les artistes dones, no? Relacionades amb totes les vessants artístiques que podem trobar, teatre, música, gastronomia, etc. Doncs han anunciat la primera artista del festival Dona, i atenció, perquè és ni més ni menys que Ainhoa Arteta, la soprano. Per tant, un festival Dona que es presenta molt potent. Serà la primera setmana de setembre. De moment no tenim les dates concretes ni més actuacions, però sí que sabem que vindrà Ainhoa Arteta a Sitges, que diguem que és, li dona un caché important al festival. Uh-huh. I acabo, hem començat amb la notícia aquesta que estem ara seguint d'aquest paio que estan perseguint la policia per Sitges. Acabo amb una notícia que ahir ens va arribar a partir de l'Eix Diari, de la ciutat del Penedès Garraf, d'aquest diari també digital, que també apareix a Crònica Global, i que ens ha cridat molt l'atenció tots pel que contenia, no? I és que ha caigut una trama milionària a Sitges, en la que hi han trobat cotxes esportius, lingots d'or i més de 9 milions d'euros blanquejats a partir d'aquesta trama. 9 detinguts que haurien estafat més de 3.500 persones alemanyes per portar un nivell de vida ple d'accessos amb més de 100 comptes bancaris plens de diner. És a dir, vaja, que vivien a tot drap, i al cap de la banda vivia aquí Sitges, entenc que amb alguna villa o mansió d'aquestes potents. Hi havia tota una investigació, feia 2 anys que estaven investigant-los, i l'altre dia els van detenir amb ell i amb tots els membres d'aquesta banda, amb aquesta casa, i com van entrar allà dins, doncs van trobar cotxes esportius, lingots d'or, feixos de bitllets, en fi, una trama milionària espectacular. Per tant, si algú de tant en tant veia cotxes esportius de molta alta gamma, no sé per on, circulant per algun carrer o espai de Sitges, és probable que fossin cotxes...
0: O no, perquè potser... se'n veuen molts,
1: Sí, potser hi ha gent... Ja, però clar, és que aquí apareixen uns Lamborghinis, sí. Porsche, vull dir, que són cotxes molt difícils de veure. Lamborghinis, no sé si se'n veuen gaire a Sitges, no?
0: Jo molts... Porsche, sí. Porsche
1: una mica més. Porsche una mica més, no? En fi, doncs que ho sàpiguen, que Sitges, diguem, va ser la destinació triada per aquest personatge que conduïa aquesta trama criminal, que va arribar a construir fins a 16 empreses, 54 implicats, en fi,
0: Bàsicament estafava a gent alemanya,
1: sí,
0: eh?
1: Sí,
0: és a dir, ells estaven
1: alemanys
0: aquí residint.
1: Sí, i la manera d'estafar es veu que era a través d'una empresa pantalla o empreses pantalla relacionades amb el món de la nàutica i del lloguer de vaixells. Aleshores feien com ingressos i transferències fent veure que els hi llogaven vaixells, però no hi havia ni vaixells, ni empresa nàutica, ni alemanys, ni res. Uh-huh. Una manera de blanquejar diners i a partir d'aquí doncs, aconseguir i portar aquesta vidorra, no? Aquesta vida a tot drap, això sí, els han detingut a tots, començant pel cap d'aquesta trama corrupta. Okay. Ens arriba informació, no?
0: Sí. Sí, la persona aquesta que estaria o hauria causat això estarà mateix davant de l'espigó de la fragata. Uh-huh. I Salvament Marítim està intentant rescatar-lo.
1: És l'espigó de la ribera, eh? El que està entre la platja de la fragata i la ribera.
0: Ah, exacte, aquest. Sí, no l'espigó, exacte, l'espigó de la platja de la ribera, i sembla que estan intentant treure de l'aigua aquesta persona que no vol
1: ser rescatada.
0: Bé, el que passa és que, bueno, diguem que el perill s'ha traslladat a mar, en aquest cas. Són imatges que ens envia el nostre company Jordi López, que també s'ha acostat al lloc, però el que deia la Carola, aquestes coses millor lluny i ens ho explicaran,
1: sí, i després ja ens ho explicaran.
0: El que ha passat. Vinga, 2 minuts per 3 quarts de 10. Carola, gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.

Vinga, doncs en el nostre espai de la cançó de l'estiu, a quin any ens n'anem? Doncs bé, hem triat el 1990. Quan Luis Guerra i 440 ens va deixar aquesta meravellosa cançó amb un merengue dominicà que va conquerir Espanya a través d'aquesta lletra tan bonica. Una cançó poètica i alegre que va introduir massivament la música del Carib als estius peninsulars. Es tracta de Ojalá que llueva café.

Ojalá que llueva café en el campo, aquesta alegre cançó de Juan Luis Guerra ens ha servit per arribar a les efemèrides.

Vinga, un 26 de juny de 1976 es va descobrir la placa del carrer dedicat al mestre Emili Picó. També un 26 de juny de 1986, Josep Maria Font i Llopart va deixar la presidència del Foment del Turisme després de 22 anys en el càrrec. I el 26 de juny de 1987, atenció, es va inaugurar el complex lúdic conegut a Sitges com Aquàtic Paradís. Tal dia com avui, i l'any que ve fa... Quants anys fa l'any que ve, mare de Déu? 40? Clar, 39. Estem al 26? Sí. L'any que ve en farà 40, que van inaugurar l'aquàtic. Ai, com està l'aquàtic. Vinga. I efemèrides d'arreu del món. Un 26 de juny de 1945, els representants de 50 països signen a San Francisco la Carta de les Nacions Unides, el document fundacional de la ONU, de l'Organització de les Nacions Unides. Tal dia com avui, del 1963, el president nord-americà John Fitzgerald Kennedy va pronunciar a Berlín Occidental el seu cèlebre discurs Ich bin ein Berliner. Jo també sóc un berlinès, en plena Guerra Freda. Tal dia com avui, de 1997, es publica al Regne Unit Harry Potter i la Pedra Filosofal, el primer llibre de la saga de J.K. Rowling. I tal dia com avui, un 26 de juny de 1977, Elvis Presley ofereix el darrer concert en directe a Indianapolis poques setmanes abans de la seva mort.

L'actuació va tenir lloc al Market Square Arena d'Indianapolis davant de més de 18.000 persones que van omplir el recinte per veure l'actuació de l'artista que havia canviat per sempre la història de la música pop. Quan Elvis va aparèixer als escenaris a mitjans dels 50, ningú podia imaginar l'impacte que tindria. Amb la seva veu inconfusible, el seu estil provocador i una energia mai vista fins aleshores, va donar forma al rock and roll modern i es va convertir en icona mundial. Èxits com Herbert Hotel, Hound Dog, Love Me Tender, Jailhouse Rock o Suspicious Minds van transformar en el gran rei de la música popular. Però aquell estiu del 77, darrere la llegenda, s'amagava un home cansat. Els problemes de salut, la dependència dels medicaments i l'esgotament acumulat després d'anys de fama havien deteriorat el seu físic. Tot i això, Elvis continuava pujant als escenaris per trobar-se amb els seus seguidors. Aquella nit a Indianapolis va interpretar alguns dels seus clàssics més estimats. El concert va cloure amb aquest Can't Help Falling in Love, la cançó que acostumava a acomiadar al públic. Ningú dels presents podia imaginar que aquella seria l'última vegada que veurien cantar el rei del rock. I és que només 52 dies després, el 16 d'agost de 1977, Elvis Presley moria a la seva residència de Graceland, a Memphis, als 42 anys. La notícia va commocionar el món sencer i va provocar una onada d'emoció sense precedents entre milions de fans. Can't Help Falling in Love, Elvis Presley.

I d'efemèride musical a efemèride musical. Un 26 de juny de 1965, els Beatles tornaven a demostrar que eren molt més que un fenomen passatger. Aquell dia, el senzill Help es convertia en número 1 al Regne Unit.

Després de dos anys de triomfs ininterromputs i de l'esclat de la Beatlemania arreu del món, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr vivien immersos en una activitat frenètica. Concerts, gravacions, entrevistes i viatges ocupaven pràcticament cada minut de les seves vides. Precisament en aquest context va néixer Help. Tot i el seu ritme enèrgic i la seva melodia enganxosa, la cançó amagava un missatge molt més profund. Anys després, John Lennon explicaria que la lletra era un reflex sincer del moment personal que estava vivint. Amb només 24 anys, se sentia aclaparat per la fama i per la pressió constant de ser un dels artistes més coneguts del planeta. Per això, darrere d'aquell Help, repetit una vegada i una altra, hi havia una autèntica crida d'ajuda. La cançó va donar nom tant al cinquè àlbum dels Beatles per la seva segona, com a la seva segona pel·lícula, estrenada aquell mateix estiu. El film, titulat Help, mostrava la faceta més divertida i desenfadada del grup, mentre consolidava la seva enorme popularitat internacional. 60 anys després, Help continua sent una de les peces més estimades del repertori dels Beatles, una cançó que combina l'energia del pop dels 60 amb una sinceritat emocional que va marcar l'inici d'una nova etapa creativa pel grup.

0: I amb el fons de Help repassem també els aniversaris d'avui. Avui que és, per cert, Sant Pelai de Còrdoba, Sant Joan, Sant Pau, Sant David, Sant Josep Maria Escrivà de Balaguer, Santa Magdalena Fontaine, Santa Perseveranda, Sant Salvi i Sant Superi. Avui fa anys l'actor australià Jacob Elordi, fa 29, conegut per Eufòria, The Kissing Booth i per interpretar precisament Elvis Presley a Priscilla. També és el 33 aniversari de la cantant i actriu nord-americana Ariana Grande. Avui també fa 42 anys obri plaça l'actriu nord-americana coneguda per Parks and Recreation o The White Lotus. És el 84è aniversari del cantant, compositor i exministre de Cultura brasiler Gilberto Gil, una de les figures clau de la música popular brasilenya, i també és el 31è aniversari de la influencer i creadora de continguts espanyola Marta Lozano. Ara mateix, fora dels nostres estudis, 28 graus i mig, és a dir, 5 minuts per arribar a les 10, ja hem superat els 28 graus aquesta nit, ja hem tingut nit tropical, 25,2, i hem passat dels 25, ha sortit el sol a les 6:22 del matí i es pondrà a 9:45 de la nit. Coneguem quina és la previsió meteorològica per les properes hores en connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
1: Bon dia, comença la jornada amb temperatura nocturna encara molt elevada, gairebé tot el litoral, especialment el sector central i sud, on s'han superat els 25 graus i fins i tot el 26 el barcelonès. Per contra, tenim temperatura molt inferior, per sota dels 16 graus, a tot el Pirineu i Prepirineu. Altres punts del sector de l'interior de Catalunya ens trobem entre el voltant dels 15 i els 22 graus. Pel que fa a la temperatura respecte a ahir, aquesta ha baixat sobretot a tots els sectors de l'interior, mentre que el litoral central, sud i nord ha pujat de manera notable, en alguns punts encara no tant, assolint només un grau més. Per altra banda, la temperatura màxima que esperem per avui encara serà molt destacada, especialment a Ponent, on poden assolir-se gairebé els 38 graus, i a sectors del nord-est de Catalunya que poden arribar als 37. Per altra banda, esperem que en el litoral no s'arribi a superar els 33 graus, excepte a llocs puntuals. Finalment, l'estat del cel serà, durant aquesta jornada, però també durant les properes, assolellades, fent que continuem amb temperatura molt elevada, i no és fins al diumenge que esperem alguna precipitació poc important en el Pirineu. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

0: Doncs estem pendents encara d'aquesta actuació, molt operatiu,
1: molt
0: policial
1: operatiu.
0: I mèdic, oi?
1: Sí, sí, sí. Ens comenten que com a mínim uns 10 vehicles de Mossos d'Esquadra, un parell de policia, 4 ambulàncies, fins i tot els GRAE, el grup de rescat d'actuacions especials, perquè l'home s'hauria llançat a mar, recordem, aquesta persecució policial que s'hauria produït o que s'estaria produint aquest matí a Sitges, als carrers de Sitges, hauria començat per la zona de Sant Sebastià, segons arriba. Ara les imatges que ens arriben amb els GRAE i el rescat ja s'han traslladat, diguéssim, cap a la platja, entre la platja de Fragata i la platja de la Ribera, i tot apunta que es tracta d'un home que duia una arma blanca. No sabem, no ens consta del cert que hi hagi cap ferit o cap persona, diguem, amb danys a causa d'aquest home. Sí que l'home s'ha llançat al mar i que estan mirant de treure'l del mar, doncs, tots aquests cossos policials.
0: Doncs estarem pendents de com evoluciona aquesta informació. I pel que fa a l'actualitat, bé, Venezuela.
1: Sí, aquests dos terratrèmols terribles que a hores d'ara ja han deixat 235 morts, dos d'ells per ser espanyols, 4.300 ferits i més de 35.000 desapareguts. De moment es contemplen, entre els quals es calculen que uns 80 o una vuitantena serien també espanyols. Imatges terribles les que es veuen avui i cosa que té les xarxes. Hi ha un munt de vídeos a les xarxes del moment del terratrèmol, perquè clar, en quin moment hi havia molta gent gravant per diferents circumstàncies, gent que estava entregant un pastís d'aniversari amb un nen. És que he vist vídeos increïbles, sí. Noies que estaven fent directes de diferents qüestions i clar, es veu just el terratrèmol, el veus en aquell moment.
0: De tota manera, també, algun m'ha cridat l'atenció, perquè hi ha un que també s'ha fet molt viral, d'un senyor que baixava unes escales d'un bloc d'apartaments, sí. Que clar, estàs baixant les escales corrents, a mi no se m'acudeix treure el mòbil per gravar mentre baixo.
1: Sí, no, però és veritat que avui en dia, diguem que portem el mòbil i gravem absolutament tot, i vegades has tret el mòbil doncs per gravar una xorrada o perquè et vols fer un vídeo caminant, és a dir, no sé el que et cas, però és veritat
0: hi ha vídeos,
1: que
0: hi ha vídeos casuals, que aquests els entenc, però hi ha vídeos que es veu que la gent ja té una voluntat de plasmar un fet. Que no és crític, no ho critico, simplement a mi em crida l'atenció.
1: Bé, en qualsevol cas, no sé si és prudent. En el moment de que està tremolant en terra...
0: Que això és la vessant bèstia, per entendre'ns, del treure el vídeo per mirar qualsevol cosa. O sigui, treure el mòbil per mirar qualsevol cosa. Escolti, miri.
1: Sí, i després en registri, si cal.
0: Si vol, però miri, no. Primer traiem el mòbil i abans de pensar en salvar la vida, primer ho gravem.
1: Sí.
0: I si no la salvem, quedarà enregistrada la mort, oi?
1: Per tant, exacte. Una altra cosa és que ja just en aquell moment casualment estiguessin enregistrant, que són alguns dels vídeos que et deia, aquest d'entregant un pastís d'aniversari amb un nen, que és aquell vídeo. I també ets a dir que en imatge, en vídeo, el terratrèmol no se sent tan fort. És a dir, òbviament, després veus els resultats i és terrible. Sí que veus a la gent que crida, no? i que s'espanta, i com tremola, com ho tiembla tot, no? però no es veu allò, una cosa, en imatge costa de percebre.
0: És que el pas de les dues a les tres dimensions és molt important, i aleshores aquestes, que és el mateix que passa, per exemple, quan filmem doncs, una pujada en una muntanya, un ciclista que puja, no dona la sensació del pendent que hi ha. Doncs en el fons és el mateix efecte. Bé, la qüestió és que queden molts indrets per rescatar, estan absolutament col·lapsats a Venezuela, ja parteixen d'una situació desgraciada. A vegades les desgràcies aquestes, quan sents, clar, Haití, Afganistan, és a dir, aquests terratrèmols que s'ho emporten tot, doncs bé, ara li ha tocat a Venezuela en el pitjor moment gairebé de la seva història.
1: Sí, sí, probablement, i el que queda clar també, que el que passa, no?, davant d'aquestes catàstrofes i tragèdies, és que el que activa també és la onada de solidaritat, no? Del món, i ara el que estan també és intentant organitzar-la, perquè aquesta és l'altra. S'entén que tothom vol ser solidari, tothom vol ajudar, però això s'ha d'organitzar bé, perquè si no les ajudes no arriben enlloc i no serveixen per res, i això també ho hem d'entendre.
0: I són contraproduents.
1: Ho hem d'entendre, que les ajudes s'han d'organitzar, és necessari, i és necessari seguir aquestes ordres que marquin des de Venezuela els que en saben, els que se n'encarreguen d'això, hi ha gent professional d'això, perquè si no no serveix de res de vegades l'ajuda. Per tant, ara queda que la resta del món d'alguna manera es coordini, no?, i ajudi, i entenc que sobretot puguin ajudar a treure el màxim de persones, a trobar el màxim de persones desaparegudes.
0: Doncs solidaritat mundial amb Veneçuela, i evidentment doncs els pensaments amb les famílies, amb la gent. Hi ha molta comunitat veneçolana a Catalunya i per tant doncs probablement estan legítimament preocupats pel que pugui estar passant. Què més tenim, Carola?
1: Vinga, doncs que si ens anem en plana política, que sí. Junts va votar ahir junt al Partit Popular i a Vox exigir el fi del govern, no? Van votar junts el fet de tirar endavant una moció sobre la insostenible situació del govern d'Espanya, deien. I aquí, clar, doncs ja està, aquí diu, esteu votant al costat de Vox i del PP, Junts diu que votar el mateix no és votar Junts, però en qualsevol cas diguem que aquesta és la proposta, que el PP ha demanat, òbviament, la dimissió de Pedro Sánchez, i que si el president no convoca eleccions, es podria considerar la possibilitat de plantejar una qüestió de confiança. De moment, sí, cap altre moviment.
0: I això també cal esmentar-ho. La qüestió de confiança la presenta qui governa?
1: Efectivament.
0: La
1: moció de presentar Pedro Sánchez.
0: Exacte. La moció de censura la presenta l'oposició. En els dos casos, salta el govern si hi ha majoria absoluta perquè salti. I en cap dels dos casos sembla que hi ha una configuració de majoria absoluta perquè Pedro Sánchez salti. De manera que, al final, són tot carrerons sense sortida. La moció, que no té efectes pràctics, li demana a Pedro Sánchez que dimiteixi, o que presenti una moció de confiança, cosa que ell no té cap intenció de fer, i Pedro Sánchez els hi contesta que presenti una moció de censura, cosa que l'oposició, evidentment, Feijóo, tampoc té intenció de fer perquè no li surten els números per poder sortir. De manera que estem en aquest carreró sense sortida de la política espanyola, instal·lada, com sempre, en una bronca perpètua que és poc edificant de cara al ciutadà. Més
1: qüestions. Vinga, també en plana de lleis i d'alguna manera decidides a la Càmera Baixa. I és que les mal anomenades teràpies de conversió, saben, per homosexuals, diguéssim, es castigaran ara fins amb 2 anys de presó. Estaven castigades des del 2023 amb una sanció administrativa, eh? És a dir, sabem que encara passa això, que encara hi ha gent que ofereix cursos, retirs, històries per curar-te, entre cometes, òbviament, de l'homosexualitat. Aleshores, això ja estava penat a Espanya des del 2023 amb sancions administratives, però des d'ahir dijous, gràcies als vots, als 178 vots a favor de la Càmera Baixa i amb els vots en contraris de Vox i l'abstenció del Partit Popular, doncs s'ha aprovat que es penalitzin ara, que sancionin amb fins a 2 anys de presó. Per tant, qui se li acudeixi organitzar aquest tipus de teràpies podrà anar a la presó, i no només això, sinó que també s'inclou que les persones que familiars de persones homosexuals que d'alguna manera els portin o els hi aportin, se'ls hi podria treure la tutela, la custòdia, etc. Per tant, diguem que s'incrementa el càstig o la sanció a aquestes mal anomenades teràpies de conversió, gràcies al vot, com dèiem, de tots els partits, a excepció de Vox, que hi va votar en contra, i el Partit Popular, que s'hi va abstenir. I una altra, i avui ho en parlen forces diaris, és que l'Eurocòmera ja ha dit que les xarxes socials són una pandèmia pels nens. Una pandèmia, ja ho ha posat en aquest nom. El Parlament Europeu vol que s'ha de limitar, que la limitació de l'edat d'accés a les pantalles sigui una cosa urgent, que es faci d'una manera ja, diguem, comuna a tota l'Eurocàmera. Sabem que hi ha hagut mesures a diferents països, no? Però volen que sigui així, i ara és la Comissió Europea que ha de decidir si això tira endavant, si es fa una cosa, una decisió comuna de cara a tots els països de la Comunitat Europea o no. Continuen sent mesures, diguem, que implementen canvien cada país, com ha estat, per exemple, també algun, de, una mesura que va posar el govern espanyol. Però a mi el que m'ha cridat l'atenció és aquesta, aquesta qualificació de pandèmia a l'ús de les xarxes socials en menors i aquesta necessitat de dir, de posar la urgència en la mesura, de que sembla ser que és una qüestió que diguem que no s'hauria d'allargar gaire en el temps. De fet, és probable que a finals d'any ja s'hagi pres alguna decisió al respecte. Una altra de molt ràpida. Educació ha tornat a suspendre el requisit del C2 de català pels nous docents. Això era una mesura que es va implantar fa uns anys, es va demanar, el nivell de C2 és el nivell superior de català, per damunt del C1, que és el que t'atorguen a determinada generació, si havies fet el COU et donaven el C1, no? És el que demana el C1, per exemple, pels treballadors, no?, de la Generalitat, treballadors públics, diguéssim. Els professorat, fa uns anys, a partir d'una petició d'Esquerra Republicana, quan anava al govern, es va demanar que, degut a aquesta rebaixa de l'ús del català, no?, o baixada de l'ús del català i una baixada del nivell, doncs es demanés a la docència, al sector docent, el nivell del C2. Això s'ha tornat a suspendre perquè sembla ser que, si no, no arribarien al mínim de docents. És a dir, hi ha molts docents que no tenen el nivell de C2. Aleshores, s'ha fet com una pròrroga i el que se'ls demana ara és, no cal que el tinguis ara, pots entrar a treballar ara en la docència sense tenir el C2, però t'hi has de comprometre a treure d'aquest títol abans del 2027, penso, és a dir, al llarg de l'any vinent. D'alguna manera s'ha hagut de prorrogar per aquesta necessitat de professorat que no tenen aquest títol. Per tant, d'alguna manera, un altre petit retard, diguem, pel que fa a la llengua, no? Òbviament, tenir professorat amb un nivell superior de català, òbviament, és una qüestió de lògica, no? Ha de garantir un millor ús del català també a les aules, que entenc que és el que es mira de fixar. I que alguna cosa més ens esperem. Va,
0: sí,
1: ja ho farem el dilluns, això.
0: Doncs ja ho farem, ja ho direm dilluns. Res, un detall, abans dels esports, un detall de... Hi ha novetats sobre el cas Zapatero. Per una banda, l'expresident del govern ha demanat la nul·litat, o la seva defensa ha demanat la nul·litat del cas perquè no es va mantenir la custòdia correcta de la intervenció telefònica que va permetre o va donar dades sobre la investigació. Això per una banda. I per una altra banda, el jutge, que es diu Calama, per una banda ha ofert a l'advocacia de l'Estat si vol personar-se pel tema de les joies, per si hi hagués delicte fiscal, això per una banda, però per una altra banda, i això ens ha semblat molt interessant, ha obert diligències per saber d'on procedeixen les filtracions del cas. Que això, la majoria dels jutges no ho fan. Per tant, doncs, ens ha cridat positivament l'atenció. Saben que s'ha filtrat de tot, fins i tot d'aspectes que no estan relacionats directament amb el cas, també s'han filtrat, de converses. Doncs bé, el jutge, per una banda, ha restringit l'accés tant de la defensa com de la majoria de les acusacions particulars a les dades del procediment i per tant, doncs, només tindran transcripcions, però no accés als vídeos de les declaracions. I, per una altra banda, ha encomanat una investigació per saber d'on procedeixen aquestes filtracions, a veure quina de les acusacions o defensa ha enviat de manera interessada als mitjans aquestes qüestions que entren més en l'apartat del morbo que en el de l'interès públic. Perquè moltes vegades els marges són molt ficticis. Això per una banda. I després, pel que fa als esports, doncs bé, continua aquest interessantíssim Mundial de Futbol. Ahir més partits, bàsicament uns quants, i hi ha uns quants més que s'han classificat, entre ells a Estats Units, que ja ho estava. Ja s'estan configurant alguns dels interessantíssims setzens de final, per exemple, Brasil-Japó, Països Baixos-Marroc, aquest encara té un punt d'interès, o Estats Units-Bòsnia i Herzegovina, que són algun dels partits. Avui juga Espanya. Toda España, com ho diu el Marc, és que és molt bo el del titular del Marca, deixa-m'ho buscar que el trobo ràpid, que no se duerma España, diu, que és un doble sentit, oi? Perquè el partit és a les 2 de la matinada. Si guanya Espanya, cap problema, passa com a primera de grup. Si perd, passa igual, però em sembla que el creuament segurament tocaria Argentina. Aquest és el...
1: Messi.
0: Tindria un punt de morbo, això, però bé.
1: Faríem un Lamine Yamal Messi, no?
0: Jo hi vaig dir-te, Carola, que Espanya podria quedar eliminada sí. si perd i guanya Costa de Marfil, Cabo Verde.
1: Cabo Verde?
0: No. No, perquè es classifiquen també els millors tercers.
1: És a dir,
0: es classifica tothom.
1: Qui no es classifica?
0: Es classifica tothom, encara. És a dir, el que se'n va cap a casa és que realment ha anat a la piscina. No? És a dir, bueno, la qüestió és que avui a les dues, Espanya-Uruguai, qui tingui ganes, esma, interès o passió, doncs que s'aixequi. I ahir el Barça de futbol sala es va imposar en el quart partit de la Lliga davant del Pozo Múrcia. Després d'un partit disputadíssim, es van posar 1-4, va empatar el Pozo 4-4, pròrroga, i en la pròrroga el Barça va marcar dos gols definitius que li van donar el títol. Per tant, doncs, el Barça, una altra de les seccions, quatre seccions professionals han obtingut la Lliga, l'handbol, el futbol sala i les dues de futbol, el masculí i el femení. No és mal any aquest pel Futbol Club Barcelona en les competicions domèstiques. I una més.
1: Vinga, última hora del tema d'aquesta persecució, i ho explica Anna Ponsí, i ara ens arriba també informació per aquí, per comunicació i coincideix. Per tant, ens anirem a Anna Ponsí, aquesta periodista de successos, que està sempre tan ben informada. Es tractaria d'un home que hauria tagat la seva mare amb un ganivet a casa seva aquí a Sitges, que hauria baixat després armat cap a la platja. Una patrulla de Mossos l'hauria intentat aturar, però

0: I a hores d'ara els Mossos continuen doncs, desplegats a la platja de Sitges, diu l'Anna Ponsí, com recordem, és la platja de la Ribera, entre la Ribera i la Fregata, més o menys en aquella zona de l'Espigó, està l'accés tallat en diversos punts, i Anna Ponsí també ha penjat algunes fotos de la webcam del Calípolis, que és una webcam clar, altíssima, elevadíssima, on es pot veure, i nosaltres també hem pogut penjar una fotografia que ens ha arribat justament d'aquest desplegament policial a la platja. Per tant, un atac d'un home a la seva mare a casa que després hauria sortit i
1: un incident domèstic greu.
0: Sí.
1: D'acord, és a dir, no ha anat més enllà, evidentment, té gravetat, però és un incident domèstic.
0: Sí, i el més important, pel que ens arriben, la dona està ferida, però no estem per la seva vida, segons serveis d'emergències mèdiques, i l'home sembla ser que està controlat, més que res, perquè és a l'aigua, l'únic que no vol sortir de l'aigua.
1: Que es resolgui d'una manera o d'una altra, però en qualsevol cas hem pogut donar complida informació. Carola, fins ara.
0: Fins ara.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: 5 són els minuts que passen d'un quart d'11 del matí. Des d'ara i fins a les 12 repassarem el que va donar de si el ple ordinari del mes de juny. Un ple que en principi portava doncs, poques qüestions a sobre de la taula. Bàsicament, modificacions de crèdit. Unes modificacions destinades per una banda, a incrementar la partida de seguretat privada amb 24.000 euros, també en l'arranjament de vestiari de festa major, 3.900 euros, una altra en la reforma, o una part de la reforma estructural de la Casa de la Vila, 21.000 euros, o, per exemple, la instal·lació, el manteniment de les recàrregues dels vehicles elèctrics, 5.000 euros, la instal·lació de lectors de matrícules, 18.000 euros, una subvenció per la Unió Esportiva Sitges de 32.000 euros i una altra pel Consell Esportiu del Garraf de 15.600 euros. Aquestes són les diverses modificacions, les quatre modificacions de crèdit que incorporava el ple d'ahir, que també va actualitzar l'annex del Pla Estratègic de Subvencions. Hi havia la intenció de traslladar l'aprovació de les subvencions a la Junta de Govern. Finalment es va desestimar i aquesta continuarà estant enmarcada en el ple municipal. Es van aprovar els festius locals de Sitges per l'any 2027, uns festius que continuaran sent Sant Bartomeu i Santa Tecla, bàsicament, 24 d'agost i 23 de setembre, i també hi va haver uns canvis a recursos humans, per una banda, la modificació de la relació de llocs de treball i la plantilla, i la primera i la segona, modificació de llocs de treball i la plantilla, per una banda per cobrir jubilacions anticipades amb 5 contractes de relleu i per una altra banda amb diverses modificacions puntuals que ja hi havia previstes de fer. I per últim, dintre de encara els dictàmens que aportava el govern, es va aprovar les bases específiques reguladores per la concessió de subvencions destinades a les associacions de l'àmbit de la restauració i hostaleria per desenvolupar projectes o activitats de dinamització del sector, una subvenció de 25.000 euros que en principi ha d'anar destinada a l'única entitat que s'ocupa d'aquestes qüestions a Sitges, que és el Gremi d'Hostaleria de Sitges. I aquí el ple, diguem que havia anat amb un cert ritme, es va aturar. Es va aturar, Carola.
1: Aquí es va aturar. Que és sempre arriba el moment en què dius anem bé.
0: Sí. I arrencada a cavall, aturada de ruc. Vinga, va. Doncs això, en l'aprovació de la verificació del text refós de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal número 37, relatiu a l'àmbit d'actuació urbanística del PMU2, Marquès de Comillas Ratpenat Moravito.
1: Sí, aquí, que és un tema també freqüent, el tema d'aquesta ordenació urbanística aquí en aquesta zona de

0: ratpenat, uh-huh. I aquí bé, es van encallar, però per no arribar a res, és a dir, s'encallen com acostuma a passar, sí. per cadascú explicar, diem, lo seu, però sí. No per arribar a cor, eh?
1: A veure, bàsicament, perquè per fer una... L'alcaldessa fa una explicació, és un tema que porta anys,
0: sí,
1: a sobre,
0: i és un tema difícil,
1: és un tema molt difícil, sí. És una zona on hi ha previst un màxim de 69 habitatges, d'aquests 69 habitatges se n'han de fer 55 de nous, però en l'àrea urbanitzada on n'hi havien d'haver 14 se'n van fer 25. Això dona un decalatge de 11, i el problema està en aquests 11. Clar, aquests 11 s'incorporen o es resten dels nous que s'han de fer, però... el problema és que en la redacció que es va fer d'aquest pla de millora urbana i que es va remetre a la Generalitat, no s'incorporava el perquè no s'havia incorporat la cessió del 10% del terreny o la construcció d'habitatge de protecció, de PHO, d'habitatge de protecció.
0: HPO.
1: HPO, ai. Si et, al final el sant se'n va al cel.
0: HPO.
1: HPO, doncs, i la Generalitat demanava que s'argumentés. En aquest text refós, els serveis tècnics municipals han argumentat aquesta qüestió, que parteix d'una base que són els drets adquirits per la propietat. Aquesta propietat, que és una companyia molt important, que es diu Metrovacesa, i que doncs bé, vol tirar endavant això. Metrovacesa va pactar amb l'Ajuntament la donació de 900.000 euros per habitatge a canvi de la no cessió d'aquest 10%. Una qüestió en la que els Comuns Verds no hi està d'acord. I, per tant, aquí, doncs, és el que comentem, es va separar el vot
0: de govern.
1: Del govern. Per una banda, Esquerra Republicana i Sitges Grup Independent, que van donar suport en aquest punt, però els Comuns Verds van votar en contra. De fet, hi havia dubtes sobre què faria el PSC i l'alcaldessa Aurora Carbonell va fer una pausa estratègica just abans d'aquest punt. Doncs es va apuntar que si aquesta pausa havia estat per necessitats fisiològiques, oi? Però a la pràctica alguns regidors, i especialment Eva García del Partit Popular, va denunciar públicament que el que havia fet Aurora Carbonell és intentar negociar amb el PSC durant aquell
0: per evitar intermig, aquell vot en contra.
1: Per aconseguir el vot favorable.
0: Per aconseguir el vot favorable.
1: Perquè finalment el PSC, Luis Miguel García, va optar per l'abstenció. Una abstenció crítica, va dir Luis Miguel García, entenent que això és millorable i, per tant, compromesa a que si hi ha una millora en aquest redactat, doncs poder-s'hi afegir. Què va advertir Aurora Carbonell? Que si això no s'aprova d'aquesta manera, tots els beneficis d'aquest text refós eren, doncs, se n'anaven per l'aigüera. I d'aquesta manera la propietat que ja té uns drets adquirits per poder construir es quedava construint sense que revertir res al municipi. Tot i que alguns dels grups de l'oposició van dir que el que revertia encara era poc i que, per tant, s'hauria d'haver aconseguit més. I el debat va ser aquest.
0: Sí, va ser aquest. Clar, aquesta circumstància de que, diguem, el vot entre dins el govern es dividís, també va ser aprofitat, òbviament, per l'oposició, no?, que va enumerar reiteradament que el fet de que la regidora d'Urbanisme no votés a favor d'aquest tema volia dir alguna cosa. És veritat que, com deies, i com ara has explicat bé, Joan, és un tema complicat d'entendre, és de difícil explicació, no és un tema senzill i en el que no acaben de posar-se d'acord. Veurem ara si es fa aquesta proposta de text millorat i si aquest text millorat acaba aconseguint el vot favorable d'algun altre grup. La sensació que va donar ahir als Comuns és que que no, és, no hi haurà vot favorable ni amb text millorat ni, ni amb text sense millorar, és a dir, que no hi haurà canvi de vot, però vaja, sí que podria ser en el cas del Partit Socialista, no?, que tal com va dir, doncs era una abstenció crítica a l'espera d'una possible millora del, del text.
1: De fet, Elena Alonso de, del Margalló va denunciar el que va anomenar el boom urbanístic a les botigues i va mostrar el seu desacord també amb l'informe tècnic presentat pels serveis municipals. Finalment, aquest punt va ser rebutjat, ja que amb els 8 vots d'Esquerra Republicana, Sitges Grup Independent i Guanyem Sitges, que va mantenir el vot favorable que ja havia tingut en altres ocasions que aquest punt havia passat pel ple, no van contrarrestar els 9 vots contraris de tota la resta de regidors, exceptuant els 4 de PSC i Vox que van votar que abstenció. Van votar abstenció. Evidentment, si el PSC doncs no s'hagués abstingut i hagués votat a favor, doncs aquest punt hagués acabat passant. Escoltem, per tant, tots els argumentaris són llargs, és gairebé una hora, sobre la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal en l'àmbit d'actuació de Marquès de Comillas, Ratpenat i Morabito, que, doncs, com dèiem, finalment no va tirar endavant.
2: El punt número 11 és l'aprovació de la verificació del text refós de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal número 37 relativa a l'àmbit d'actuació urbanística del PMU2, Marquès de Comillas, Ratpenat, Morabito. Per parlar d'aquest punt intentaré, perquè són temes molt complexos i que fa molts anys que es van arrossegant, i per tant intentaré fer una breu explicació del que estem portant aquí a aprovació. Primer de tot, dic que com a regidora d'Urbanisme i també com a alcaldessa em veig amb l'obligació de portar aquest punt a l'ordre del dia, perquè per responsabilitat, tant si s'aprova com si no s'aprova, això s'ha de portar endavant i s'ha de portar en un ple municipal. Ho dic ja d'avançada perquè sé que és un punt que té moltes controvèrsies. De fet, en el propi govern hi ha discrepàncies en aquest punt i jo respecto cadascú que sigui responsable i sigui coherent amb el que ha anat votant al llarg d'aquests de tants anys, no? Us demano una mica de silenci, sisplau, perquè és un tema una mica complicat. Això és un tema, és una modificació de pla urbanístic, no? Com tantes altres que portem aquí. Què passa amb aquesta modificació? Estem parlant de la zona de Ratpenat i la zona de Morabito. Per la gent que no conegui, el Morabito és aquell edifici que s'està caient al final de tot de les costes. Si es mira a l'esquerra amunt, hi ha una casa antiga que s'està caient amb molt derruïda. Allò és el Morabito i tot el de dintre és tot això que parlem del de Marquès de Comillas. És una promoció que fa molts anys, doncs hi ha un privat que va decidir tirar endavant i construir allà unes cases. I van haver-hi una sèrie de problemes, molts. Hi ha hagut moltes fases i molts problemes i, de fet, hi ha sentències judicials perquè es anava a fer una cosa o una altra. Què va passar aquí? Una mica, per fer una mica d'històric, el que s'ha fet aquí és que el 2020 es va començar a tramitar, ara, la segona fase aquesta, en la següent legislatura, es va començar a tramitar una aprovació de tota aquesta modificació. I en aquest sentit es va fer ja una aprovació inicial per aquest ple en data 26 de maig del 21, que es va acordar assumir com a iniciativa pública i aprovar inicialment aquesta modificació del pla urbanístic, i després es va fer una aprovació provisional, que també es va fer el 25 de gener del 2023. Com qualsevol modificació urbanística, primer es fa una aprovació inicial, després es fa una aprovació provisional, i això va a la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat, on ha de fer l'aprovació definitiva. En aquest cas, quan va arribar a la comissió a l'1 de març, la Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès va acordar suspendre aquesta aprovació definitiva. Això és... No és estrany que suspengui, perquè és que si no es suspèn es podria donar un silenci i per tant s'ha de fer alguna actuació, i es va suspendre i es va demanar que es tornés a enviar justificant o explicant una sèrie d'inputs. Els inputs, els més importants, que nosaltres som els que hem detallat més, és que demanaven que es fes o es justifiqués per què no es feia dos punts importants. Un era el 10% de cessió i l'altre era l'HPO, perquè no es fa HPO. Per tant, la Comissió d'Urbanisme et deia justifica'm o fes HPO o justifica'm perquè no fas HPO, dona un 10% de cessió o justifica perquè no dones un 10% de cessió. El que s'ha fet ara, els tècnics, el que fan els tècnics, conjuntament, evidentment, amb el promotor, és un text reforç on respon això que demana la Comissió d'Urbanisme. Per tant, el que portem avui aquí, l'aprovació aquesta aprovació que portem aquí, finalment qui decidirà si això tira endavant o no és Urbanisme de la Generalitat, no som nosaltres. A l'aprovació definitiva encara pot tornar a dir, doncs em sembla bé o no em sembla bé, ho tiro endavant o ho paro aquí, no s'atura aquí el que portem. Per explicar una mica, per posar en context, això que ve, com he dit, de fa molts, molts, molts anys, aquí el POUM, el nostre pla general, reconeix aquí una capacitat residencial màxima de 69 habitatges. Aquí es podien construir 69 habitatges, que és el que aquests privats volien construir en el seu moment, dels quals 14 d'aquests 69 habitatges corresponen a l'àrea edificada i els 55 restants són per edificar. Què va passar aquí? Que amb l'àrea edificada, en lloc de fer-ne aquests 14, se'n van fer 25. O sigui, n'hi ha una sèrie, n'hi ha 11 habitatges que estan fora de regulació. I per tant, entre altres coses, aquesta modificació el que regula precisament és aquests habitatges. I per tant, el promotor renuncia a fer 11 habitatges més i en farà 44 perquè al final sigui el mateix, siguin els 69 habitatges, que és el que s'havia de fer. Per altra banda, aquesta modificació, a part de regularitzar aquests habitatges que han quedat en aquesta forma no regularitzada, també s'aprofita i es fa un canvi en les zones verdes, és a dir, on hi ha l'edifici aquest que hem dit del Moravit, aquest edifici que es veu des de les costes, l'equipament, diguem, d'aquest edifici es tira més enrere i tota aquella zona es fa zona verda. I això és perquè s'afegeixen uns 1.400 metres quadrats de zona verda. Per tant, el que fa una mica aquesta modificació urbanística, a banda, evidentment, com es va iniciar fa tants anys, doncs es justifica perquè algunes coses poden fer i perquè altres no. Finalment, el 10% de cessió, al final, com no es podia fer amb parcel·les, s'ha fet amb quantia econòmica i aproximadament van uns 900.000 euros per l'Ajuntament per dedicar-lo a habitatge. Per tant, tota aquesta modificació urbanística al final el que fa és complir amb el que diu el POUM, perquè allà el POUM evidentment està fixa un número d'habitatges que s'han de fer, i s'aprofita per regularitzar uns habitatges, per fer una zona verda, en fi, una mica com es fa en qualsevol modificació urbanística, que sempre s'ha de vetllar sobretot per l'interès general i l'interès final que aquí reverteix. I això bàsicament és el que explica aquí tota aquesta modificació urbanística. Com he dit al principi, un respecte per totes les votacions que es van fer en el seu moment va tirar endavant perquè van haver-hi 11 vots afirmatius, perquè això, una modificació de POUM, necessita majoria absoluta. Per tant, en el seu moment van haver-hi 11 regidors que van votar que sí, per això es va tirar endavant, tant inicialment com provisionalment, però també van haver-hi regidors que actualment estan al govern que en aquell moment van votar que no. Per tant, es respecta absolutament la responsabilitat i la coherència en el vot. I també, torno a repetir, si això tira endavant i s'aprova, la paraula final la té, evidentment, la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Generalitat, no nosaltres. I també dir-los que si no tira endavant, aquí hi ha un pla de millora urbana que s'ha de fer, per tant, possiblement seguiria endavant, o sigui, els privats tenen dret a fer aquestes construccions, però aleshores sí que no hi ha en absolut la regularització d'aquests habitatges, no hi ha cap cessió del 10%, per tant no hi ha els 900.000 euros i no hi ha evidentment cap cessió d'HPO. És a dir, que si això no tira endavant no és que ja no es faci res, sinó perquè tenen uns drets adquirits, només faltaria, però totes aquestes millores que hem intentat posar durant tants anys, doncs evidentment no es podrien dur a terme. Paraules en aquest punt. Senyora Alonso.
3: Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bueno, l'informe tècnic i jurídic del nostre Ajuntament ofereix diversos aspectes que mereixen ser qüestionats perquè conté decisions interpretatives i afirmacions que cal contrastar i que volem que la senyora alcaldessa també, com a regidora d'Urbanisme, ens contesti aquesta tarda i de forma oral i no per escrit. L'informe reconeix expressament que l'Ajuntament defensava inicialment que no era exigible la cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic, recolzant-se en informes tècnics i jurídics. Però tot i això, i després de l'aprovació definitiva per part de la CETUP, acaba incorporant aquest dret. D'això l'Ajuntament sosté que no era un error, sinó una interpretació jurídica diferent. Però el fet objectiu és que la Generalitat va obligar a modificar el document. També diu aquest informe que no cal reservar el 30% a vivenda protegida, al·legant la baixa densitat i la tipologia d'habitatges unifamiliars. Tot i que jurídicament pugui estar justificat, políticament, senyora Carbonell, planteja interrogants i socialment és del tot immoral. L'informe insisteix diverses vegades que el text refós nou permet continuar el desenvolupament de l'àmbit, però en canvi no s'analitza què obté exactament el municipi davant de lo que obté el promotor, que és Metrovacesa. Com vostè sap, també el seu equip de govern va encarregar l'any 2024 i a través de la seva regidoria d'urbanisme un informe tècnic jurídic extern el qual posa de manifest una realitat preocupant. La modificació puntual del POM de Marquès de Comillas presenta deficiències jurídiques de tal importància que es qüestionen la viabilitat i, sobretot, la manera com s'ha gestionat aquest expedient. Lluny de tractar-se de simples qüestions tècniques o aspectes menors, l'informe indica incompliments i mancances que afecten principis bàsics de la legislació urbanística. Llavors, potser és aquest el motiu per al qual aquest informe de la consultora Clavell Canals, que de data 6 de març va arribar amb aquest ajuntament dies després del ple de febrer de 2024 i on també es parlava del POM número 2 de Marquès de Comillas, ha estat inclòs en l'expedient en data 22 de maig, però no s'ha proporcionat ni adjuntat la documentació en aquest ple ni en sessió informativa. Llavors, si els meus companys encara no han trobat aquest document, els hi puc dir que ho poden cercar a la plana 380 d'un expedient de 381. És a dir, si no et diuen que això existeix, difícilment ho trobaràs. I continuem, perquè l'informe també gestiona la manca de transparència en els càlculs del sostre edificable. Això sí, s'afegeix la creació d'una nova clau urbanística específica per a aquest àmbit, sense una justificació suficient, cosa que podria suposar un tractament singular difícilment compatible amb els principis d'igualtat i seguretat jurídica. A més, aquesta modificació, encara que promoguda inicialment per un operador privat, va ser assumida per l'Ajuntament i, per tant, va passar a ser una iniciativa plenament pública, amb la qual, en conseqüència, senyora Carbonell, la responsabilitat política i administrativa sobre el contingut i la tramitació corresponent és íntegrament del govern municipal. Després d'intentar entre aquestes dades, hem d'entendre que el 10% d'aprofitament urbanístic podria equivaldre a uns 1.800 metres quadrats de solar, cosa que no hem vist, perquè vostès ja s'han assegurat un ínfim pagament de gairebé un milió d'euros, que no sé per què servirà, no sé què faran amb un milió d'euros. Per tal de no afegir habitatge protegit, el promotor rebaixa la densitat un punt per sota la mínima que obligava la Generalitat d'un 25 i la rebaixa a un 23,9%. I l'Ajuntament li accepta, demostrant una gran manca de coherència, atès que en aquests moments les botigues de Sitges sembla que té un boom immobiliari com mai. I això amb el seu vistiplau. Ara si faig un encís, tenim ara en construcció 120 places hoteleres a Vallbona, pendents de construcció, si és que tira endavant, 36, que al final seran 47 habitatges al carrer Ferrocarril, i el 69 d'aquí de Ratpenat. Bueno, no ho sé, en el cas del carrer Ferrocarril aquí canvia el tema, perquè no li donava el promotor privat a l'HPO i vostè li ha deixat construir més metres quadrats. Amb un li treu i amb un altre li dona. I tanmateix, també li dic que no sembla que l'Ajuntament estigui massa preocupat en massificar les botigues de Sitges i fer-ho sense cap mena de previsió dels equipaments i serveis que aquest increment de població requerirà. Una manca de previsió que se sumarà a la manca real actual d'equipaments i serveis. Acabo. Per tots aquests motius, el meu grup municipal votarà en contra, com ha de ser, i convido a la resta de grups de l'oposició a fer una reflexió si en algun moment han tingut algun dubte i espero que ara tot hagi quedat molt més clar. Acabo. L'única veritat i realitat de tot aquest projecte, que no és més que un negoci privat i que impulsa l'alcaldessa a favor d'una empresa multimilionària com és Metrovacesa, és que en cap moment ha posat per davant de tot ni els seus veïns i veïnes estic avant, ni els nostres interessos com a municipi.
4: Té un segon torn de paraules.
2: Té un segon torn de paraules. Més paraules? Senyora García, endavant.
4: Gràcies, senyora.
2: Respectin el temps perquè hi ha un segon torn de paraules, puc continuar parlant, no hi ha problema. Senyora García.
4: Gràcies, senyora alcaldessa. Des del Partit Popular de Sitges no donarem suport en aquesta modificació del text refós de la modificació puntual de, relativa al Marquès de al PMU de Marquès de Comillas. Deia vostè, senyora alcaldessa, que ho portava per responsabilitat. Jo crec que vostè ho porta avui amb irresponsabilitat, perquè haveu hagut de parar el ple per negociar amb el Partit Socialista si això ho retirava vostè o no. Això és de suma irresponsabilitat i això la gent ho ha de saber. Hem aturat el ple 10 minuts perquè vostè negociés amb el Partit
2: Escolti,
4: Socialista.
2: Escolti, també puc anar al lavabo, potser, no sé.
4: No, si és sortit.
2: Li adverteixo.
4: Si tots
2: vostè, no, vostè no té que dir el que jo faig quan plego o no plego aquí, quan pleguem 10 minuts.
4: No.
2: Estigui pel que estem
4: parlant. No, senyora
2: alcaldessa.
4: Senyora alcaldessa, vostè
2: no,
4: per
2: si jo he aturat 10 minuts per anar a on sigui. Per favor, home, una mica de respecte, senyora García.
4: No sé, si fos mentida m'estaria dient que és mentida. Per tant, com és veritat, repeteixo, vostè porta això per irresponsabilitat, perquè ho hagués hagut de tenir-ho consensuat, acordat i negociat amb la resta de grups municipals. Miri, nosaltres no donem suport i ho fem perquè, més enllà de la correcció formal que s'ha fet, doncs considerem que el resultat final d'aquesta operació no és satisfactori per l'interès general dels veïns de Sitges, especialment de les botigues. En primer lloc, cal recordar, com ara s'explicava, que la pròpia Comissió Territorial d'Urbanisme doncs, va haver de suspendre l'aprovació definitiva perquè el document no incorporava adequadament la cessió del 10% del aprofitament urbanístic ni resolia la qüestió de les reserves per habitatge protegit. És a dir, allò que inicialment es plantejava doncs, no complia amb les exigències urbanístiques que garanteixen el retorn social de les operacions de transformació urbana d'aquestes dimensions. Però el problema és també un altre. Han aconseguit una reducció de la densitat i la edificabilitat que permet evitar l'aplicació efectiva de les reserves del 30% per habitatge de protecció oficial. Això vol dir que en una operació urbanística d'aquestes dimensions el resultat final serà que no es generarà ni un sol ni una sola vivenda protegida. El govern d'Esquerres, el seu, senyora Carbonell, no t'ho perdis, cap vivenda de protecció oficial. Miri, tampoc observem una aportació clara d'espais públics ni noves zones verdes municipals ni equipaments que compensin l'impacte de l'actuació en un barri que seria tan necessari com és el de les botigues. La Generalitat exigeix la cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic i la pregunta, per tant, és molt simple. On es materialitza exactament aquest retorn en els ciutadans? On és? On és la reserva de sòl que ha de permetre generar patrimoni municipal? On és l'espai per futurs equipaments? On és la parcel·la que garanteix un benefici col·lectiu real? Sincerament, costa, senyora alcaldessa, costa identificar dins d'aquest projecte una peça de sòl, doncs, diguem-ne, significativa, destinada en qualsevol cas doncs, en aquests objectius. No? I aquest és precisament el problema. El balanç entre l'interès privat i l'interès públic no està equilibrat en aquesta operació. Les botigues, senyora alcaldessa, pateixen des de fa bastant de temps, uns quants anys, una manca evident de serveis i d'infraestructures. Els veïns coneixen perfectament les dificultats de mobilitat, les limitacions d'aparcament, les mancances d'equipament i la pressió creixent sobre l'espai públic. I mentrestant, doncs, acumulen vostès operacions d'aquestes dimensions, d'aquestes característiques. I per acabar, senyora alcaldessa, la pregunta també és evident. Repeteixo, on són les inversions equivalents en serveis, en equipaments, en mobilitat, zones verdes, espais públics? No hi són, perquè construir habitatges sense planificar simultàniament els serveis necessaris que caldran, doncs, és traslladar els problemes en un futur, però en un futur, diguem-ne, immediat, i fer recaure, per tant, els costos sobre els veïns. Des del Partit Popular defensem un urbanisme que generi activitat i oportunitats, però també exigim que qualsevol desenvolupament aporti beneficis a la societat. I aquest no és el cas. I per tant, el Partit Popular no donarem suport en aquesta modificació que vostè ha portat avui a la seva aprovació de manera irresponsable.
2: Moltes gràcies, senyora García. Més paraules? Senyor Rubí.
5: Moltes gràcies, il·lustríssima. Des de Fets per Sitges volem començar deixant molt clar una qüestió, que respectem la feina dels serveis tècnics municipals, respectem els informes jurídics i urbanístics i respectem també la tramitació que s'ha fet des del departament corresponent. Entenem que aquest expedient avui arriba al ple amb una valoració tècnica favorable i amb la voluntat de donar compliment a les prescripcions marcades pels organismes competents i això no ho discutim des del punt de vista tècnic. Ara bé, nosaltres avui no venim només a fer una lectura administrativa de l'expedient. Nosaltres som representants polítics i, per tant, hem de fer una valoració política del model urbanístic que volem per Sitges. I en aquest àmbit, Fets per Sitges ha mantingut històricament una posició contrària respecte a aquest planejament. Sempre hem expressat dubtes i discrepàncies de fons sobre aquest desenvolupament i avui, per coherència amb allò que hem defensat en anteriors votacions, mantindrem el mateix criteri. Especialment en un moment com l'actual, en què l'accés de l'habitatge és un dels principals problemes de Sitges. Considerem que políticament cal ser molt més exigents amb qualsevol operació urbanística. I quan parlem d'habitatge, de protecció oficial, entenem que l'Ajuntament ha d'apretar més, ha d'exigir més i ha d'intentar obtenir el màxim retorn possible per al nostre municipi. No qüestionem que tècnicament l'expedient pugui estar ben tramitat, però políticament no ens conformem amb això. Creiem que un urbanisme no hi ha prou amb complir els mínims legals. Cal defensar amb més força l'interès general, l'habitatge assequible i el model de poble que tots volem. Per tant, per respecte a la feina tècnica, però també per coherència amb la nostra trajectòria política i amb el vot que sempre hem mantingut en aquest tema, des de Fets per Sitges, votarem en contra. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies, senyor Rubí. Més paraules, senyor Gilabert.
6: Moltes gràcies, alcaldessa. En primer lugar, le tengo que mencionar y tengo que hacer patente que esto es una forma de hacer política, es una manera de gobernar que es de espaldas totalmente a la ciudadanía. En el 2024 se aprobó una moción por 13 votos a favor y 8 votos en contra, en la cual ya se hablaba de realizar unas gestiones, una negociación, incluso de que se instaurase una mesa de negociación para llegar a un acuerdo precisamente respecto a este tema. Eso no ha existido. Usted, aunque haya una votación con el respaldo de 13 votos por encima de los votos de su gobierno, usted hace un caso totalmente omiso. Y esto hace 2 años. ¿Qué ocurre? Y aquí tengo que felicitar y al mismo tiempo agradecer a los técnicos de la casa, que han sido los que, en cierta manera, me han ilustrado respecto a la problemática que tenemos en esta modificación del POUM. Es cierto que tiene virtudes, así como preservar el entorno del morábito, y lo más importante es que se legalizarían o se regularizarían, mejor dicho, las 25 viviendas preexistentes. Se ha de tener en cuenta que si no se aprueba hoy esta modificación de POUM, esto irá, se puede aprobar mediante PMU y de hecho tardará un año, año y medio, y que los vecinos de esas viviendas pues tendrán que hacer un pago que rondará entre los 90.000 en algunos casos, 100.000 en algunos casos y 150.000 euros en algunos casos para poder regularizarlo. Es cierto. Lo que ocurre es que ustedes han dejado y no han informado a la oposición, exceptuando los pactos secretos que deben tener, pero con el resto de la oposición ustedes ni han informado ni cuál es su intención. La mayor problema cuando hablas con los vecinos de las butigas, que muchos ni están a favor ni están en contra, pero se decantan en no estar a favor, ¿sabe por qué? Porque no se fían del gobierno municipal, porque hay cuestiones que es verdad, como ha manifestado la señora Alonso, va a aumentar la población, pero ¿qué servicios se va a ofrecer a los nuevos ciudadanos, a los nuevos vecinos de las butigas? Y el gobierno municipal está realizando una gestión desastrosa, por no decir nefasta, en la cual todos los vecinos de las butigas se sienten desprotegidos, y abandonados. ¿Qué ocurre ante esta situación que tiene sus virtudes la modificación del POUM? Hay algunos puntos que pueden ser oscuros. De hecho, la Generalitat en algunas cuestiones no se pronuncia porque deja el albur de la interpretación. De hecho, le puedo decir, el informe de la CETU del PNDES respecto al 10% de la vivienda protegida dice que, bueno, ya se verá si es obligatorio o no es obligatorio. De hecho, literalmente, dice lo siguiente. Dice que en incorporación, salvo que se justifique su innecesidad, y es porque el acuerdo literalmente reconoce que puede ser justificable de que no toca o es innecesario. Ante esto, hubiese sido conveniente que usted hubiese convocado esa mesa de negociación, nos hubiese expuesto todos los extremos y no estemos a día de hoy con el bochorno de parar el pleno, que yo entiendo que sus necesidades fisiológicas, como la de todos los concejales, pues también tienen que darles una salida, lo entiendo, pero como es algo inusual, usted lo que ha parado es para negociar. Negociar y no sabemos en qué términos, porque si hubiese habido una mesa de negociación, pues habríamos las propuestas y las observaciones que realizarían todos los grupos municipales. Igual son con buen criterio, pero lo desconocemos. Lo desconocemos, ¿por qué? Por su opacidad. Ante esto, este grupo municipal va a estar a la espera de lo que manifiesten el resto de grupos y en el turno de réplica para poder emitir su voto.
2: Moltes gràcies. Més paraules? Senyor Tubau.
7: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, després d'haver parlat amb els serveis tècnics de l'Ajuntament i també doncs, venir bueno, amb el votant al mateix sentit del vot que venim fent des de la passada legislatura, nosaltres votarem a favor. De totes maneres, hi ha alguna cosa que no ens agrada i és que si s'aprova no hi hagi HPO en aquest lloc. Això no ens acaba d'agradar. I bé, en el cas, també creiem que en el cas que això no s'aprovi i la Generalitat no ho trobés bé, això retornaria una altra vegada aquí a l'Ajuntament i llavors ja es modificaria el que s'hagués de modificar. Per tant, nosaltres mantenim els vots favorables que hem vingut fent i aquest és el nostre posicionament. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies, senyor Tubau. Més paraules? Senyor García.
8: Gràcies, alcaldessa. Tenim sobre la taula un document tècnica i políticament molt complex. El text reforç de la modificació puntual del PON que afecta l'àmbit PMU2, Marquès de Comillas, Serrat-Penat. És important deixar clar d'entrada que el document que avui arriba al ple incorpora les tres prescripcions obligatòries que la CETUB va exigir l'any 2024. L'informe municipal ho diu explícitament quan afirma que el text reforç incorpora expressament a la fitxa del POU PMU2 la cessió del 10% de l'aprofitament urbanístic i també que es considera justificada i s'informa favorablement la innecessarietat d'incorporar les reserves del 30% destinades a HPO. Això significa que des del punt de vista estrictament procedimental l'Ajuntament ha complert allò que la Generalitat demanava per poder continuar la tramitació. Aquesta constatació és rellevant. El document és avui més sòlid jurídicament que la versió aprovada provisionalment el 2023, també amb els nostres vots favorables. Si han incorporat la cessió del 10% d'aprofitament, la càrrega urbanística de completar l'urbanització de la zona verda del Pau 27 i la correcció dels coeficients d'edificabilitat per ajustar-los al sostre màxim pactat. També és adequat la clau 15E a la normativa vigent, eliminant referències que no eren correctes. Tot plegat reforça la seguretat jurídica del planejament i dona resposta a les exigències de la CETU. Ara bé, una cosa és complir les prescripcions tècniques i una altra és que el resultat sigui el millor possible per Sitges i sobretot pels veïns i veïnes de Rat-Penat. I aquí on és el PSC vol ser clar, responsable i honest. Aquest text reforç ordena, sí, però no ordena tot. Rat-Penat és un àmbit amb dècades de problemes urbanístics, amb dèficits d'urbanització, amb tipologies diverses i amb un entorn paisatgístic extremadament sensible. Necessita una visió global, no una suma de peces parcials. El document resol aspectes puntuals, però no defineix un model urbanístic integral per a tot el barri. No aborda de manera completa la mobilitat interna, la relació entre vials i pendents, la integració paisatgística, la coherència entre els diferents sistemes ni la possibilitat d'introduir habitatge assequible en un municipi tensionat com el nostre. En definitiva, no ofereix una lectura estratègica del conjunt, sinó només d'una part. Els veïns de Rat-Penat fa anys que reclamen seguretat jurídica, urbanització completa, claredat normativa i un entorn digne. Aquest document avança en aquesta direcció, però no tanca el cercle. És positiu que es completi l'urbanització de la zona verda, que es clarifiqui el sostre pendent, que es vinculi el desenvolupament privat a càrregues urbanístiques i que es doni compliment a les sentències i a la CETUP. Però també és cert que s'afegeixin noves edificacions sense una visió global de l'impacte acumulat, que no s'incorpora habitatge protegit, encara que jurídicament es justifiqui la seva innecessarietat, entenent que això no és assumible en la situació actual per manca d'habitatge per als xetans i xetanes, i que no es defineix un model de conjunt per a tot arreu penat, que és el que realment necessita el barri. Per tot això, el PSC exercirà un vot en contra. Ens abstindrem, votarem en contra perquè el document compleix tècnicament a les prescripcions de la CETUP i perquè l'expedient pot continuar la seva tramitació sense risc jurídic immediat. Però votem en contra perquè falta una visió urbanística general del conjunt del barri, perquè no s'aborda el model global de Ratpenat i perquè no s'aprofita l'oportunitat per definir un planejament més complet, més coherent, més just pels veïns. El PSC continuarà defensant un urbanisme seriós, ordenat i pensat per les persones. Continuarem treballant reclamant que Ratpenat tingui una ordenació integral, no fragmentada, i continuarem treballant perquè cada modificació del planejament sigui una oportunitat per millorar Sitges, no només per complir expedients. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies, senyora García. Senyora Tubau.
9: Gràcies, alcaldessa. Bé, estem parlant d'habitatge públic, estem parlant de serveis municipals o serveis públics, estem parlant de zones verdes. Aquest punt reuneix aquests tres punts que hem parlat, habitatge públic, serveis públics, ja siguin municipals o altres àmbits, i zones verdes. I resulta que cap d'aquests tres punts surt reforçat en aquesta proposta que vostès avui ens porten a votació. I vostès ens parlen de polítiques d'esquerres, vostès ens parlen de polítiques públiques d'habitatge, vostès ens parlen de polítiques mediambientals i ecologistes. I el que estan portant aquí va tot a l'inversa. Realment, des de Junts per Sitges, no entenem res de res de res. Si a vostès els sembla, vull dir, que els sembla que és just que 1 milió d'euros per compensar que no hi ha PO en aquest projecte servirà per fer alguna política pública d'habitatge coherent, a vostès això els sembla coherent? Ens estem parlant de xavalla. 1 milió d'euros no pot cobrir cap necessitat de les reals de l'habitatge públic a Sitges. Quan parlem de zones verdes, sabem perfectament que aquest projecte fa perdre zona verda en aquest entorn i, per tant, tampoc ens hi trobaran, perquè només cal veure el que estem patint avui, ahir i abans d'ahir en el nostre entorn. I, per altra banda, només també tornar a recordar que, vull dir, ja ens va passar quan ens van portar la proposta del carrer Ferrocarril, els hi vam dir que estaven tensionant d'una manera innecessària en el barri de les botigues de Sitges i avui ho tornen a fer. Tornen a tensionar i tornen a maltractar, deixi'm que permetin que ho diguem, una altra vegada els veïns i veïnes del barri de les botigues. Per tant, nosaltres votarem en contra. Gràcies.
2: Moltes gràcies. Senyora Gasulla. Endavant.
10: Sí, moltes gràcies. Aprofitant que és final de curs, doncs avui jo vull parlar de deures i de que avui es porta a ple un punt que per nosaltres doncs no fa els deures. Farem una mica d'història. L'any 2021, l'anterior equip de govern ja va portar aquest projecte a l'aprovació inicial i el nostre grup hi va votar en contra, com també ho van fer altres grups municipals. En aquell moment se'ns va dir que aquella era la millor opció i l'única possible. Ens sona perquè una cosa semblant va passar amb la promoció dels 482 habitatges públics. També se'ns va intentar convèncer per activa i per passiva que l'única solució era construir i massificar encara més l'entorn del Venus. El temps ha demostrat que hi havia altres vies possibles. Seguint amb la història, l'any 2024 la CETUP va tirar enrere el projecte i va posar en evidència dues mancances importants, l'aprofitament urbanístic i la reserva d'habitatge públic. En definitiva, allò que el nostre grup ja assenyalava, no veien per enlloc el bé comú. On era l'interès públic d'aquest projecte? Senzillament no estava prou garantit. Dos anys més tard se'ns porta aquest terrafós demanat per la Comissió Territorial d'Urbanisme. És cert que el projecte incorpora aquest 10% d'aprofitament valorat a uns 900 i pico mil euros, però és insuficient, aprofitant aquesta metàfora del final de curs, perquè el millor seria portar-los en aquest sentit a fer una altra convocatòria al setembre, però aquesta vegada amb les coses ben fetes. Hi ha una dada important que cal remarcar. D'aquell projecte que el 2021 se'ns presentava com tan bo, amb aquest terrafós apareix gairebé 1 milió d'euros d'aprofitament urbanístic per al poble de Sitges. Dit d'una altra manera, i que ningú s'ho prengui malament, els que van votar favorablement aquell projecte del 2021 estaven deixant de reclamar 1 milió d'euros que correspon al municipi i que haurien acabat beneficiant a una empresa privada. Quan un privat, és la nostra reflexió, proposa una modificació de planejament, el nivell d'exigència pública ha de ser màxim, ha de vetllar més que mai per l'interès públic. No és millor que aquests recursos siguin a un bé comú per al poble, com un bé comú per al poble de Sitges? Per això ara els tornem a demanar que confiïn en el nostre criteri. El projecte, insisteixo, ha millorat en aquest 1 milió d'euros, però encara manca una qüestió fonamental, com és el cas de l'habitatge social. La veritat és que ens sorprèn i molt que com és possible que els motius legals que justifiquen l'obligació del 10% d'aprofitament, que són els que s'incorpora, que són bàsicament els mateixos, no s'apliquin a l'obligació de la reserva del 30% d'HPO. I justifiquen en un dels annexos, suposadament en l'ex tercer del Terrafos, dient que no és aplicable aquesta reserva d'HPO. Nosaltres no ho compartim ni ho acceptem perquè de cap manera entren dins de les exempcions invocades. S'han d'aplicar aquestes obligacions sobre aquests 6.900-400 metres de sostre i els 44 habitatges pendents d'executar. Des de la llei del suelo i rehabilitació urbana, passant per la disposició transitòria tercera del Terrafos de la llei d'urbanisme de Catalunya, o el mateix article 57.3 deixa molt clar que cal fer aquesta reserva d'habitatge obligatòria. Perquè, en definitiva, estem parlant d'aproximadament doncs, uns 13 habitatges públics, aproximadament 13 habitatges públics, amb els preus aproximats actuals, doncs facin vostès els números. Hem de regalar aquests diners i aquest habitatge a una empresa privada? Estem parlant d'habitatge públic, d'un dret bàsic d'una necessitat urgent a Sitges i no hi podem renunciar. No podem acceptar un projecte que només millora parcialment. I nosaltres el que diem és que s'ha de retornar al projecte, s'ha de millorar, s'ha d'incorporar allò que hauria d'haver incorporat des del principi, aquest aprofitament urbanístic que correspon al municipi i la reserva d'habitatge públic que pertoca. I no ens espantem, no estem fent res estrany. Va ser la mateixa Comissió Territorial d'Urbanisme qui va fer enrere aquest projecte i va demanar un terrafós. Nosaltres només diem que si hem d'aprovar alguna cosa, que siguin garanties i amb un benefici clar per al poble de Sitges. El nostre vot, evidentment, serà contrari. Perquè el nostre grup, estigui a l'oposició o estigui al govern, sempre defensarà el millor i els persitges d'interessos públics. En aquest context d'emergència habitacional, que semblava que tots compartíem, nosaltres no podem acceptar que l'Ajuntament faci seva la innecessarietat de l'HPO en aquest document. Per tant, el nostre vot serà negatiu. Moltes gràcies.
11: Moltes gràcies. Intentaré donar resposta a tothom. Primer de tot, estem en un estat de dret i democràtic. Ho dic perquè algunes, senyora Alonso, han dit que això ho porta la senyora alcaldessa perquè ho vol fer ella. No, o sigui, hi ha una normativa, hi ha alguns partits aquí que semblen predemocràtics per les coses que diuen, no? Que sembla que aquí fem, en fi, fem el que ens diuen uns, que hem de construir, que hem de fer. Aquí hi ha una normativa que exigeix com s'han de fer les coses. El primer de tot, la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Generalitat, si no veu un interès general, això ja no ho accepta. Si ha agafat això és perquè aquí hi ha un interès general. Això per començar. Per tot el que han dit del 10%, a la senyora Tubau penso que s'ha liat una miqueta, el 10% no té res a veure amb l'habitatge, amb l'HPO. Si vostè ha dit que donen 1 milió d'euros perquè no fan l'HPO, no té res a veure. Havia de fer el 10% de les sessions, això és el que es demanava, i que molts de vostès han dit, home, doncs fins ara havíeu dit, fins i tot han dit, vau votar que, vale, que no ens ho donguessin i ara donen quasi 1 milió d'euros, doncs alguna cosa estava malament. Bé, el 10% de les sessions aquestes es fan quan es fa reparcel·lació en un terreny. Aquesta reparcel·lació es va fer fa molts anys, per tant, ells consideraven que la sessió ja s'havia fet i així ho deien molts expedients urbanístics, fins i tot de la Generalitat. Deien, sí, no cal fer el 10%. Després, pel que sigui, doncs s'ha canviat d'opinió. Per nosaltres molt millor, evidentment. Ara es pot fer el 10%, fantàstic. Això és la sessió del 10%, no té res a veure amb l'HPO. Sessió del 10% que la tradueixen, com ja s'ha fet la reparcel·lació fa molts anys, la tradueixen en diners. I és aquests diners que vostè ha dit, i què faran amb aquests diners? Ho he dit moltes vegades, aquests diners s'han de destinar per HPO, per polítiques d'habitatge, per si no els havia quedat clar. No, no hi ha zones verdes, 1.400 metres quadrats de més de zona verda, 1.400 metres quadrats de més de zona verda. També algú ha dit que no hi havia equipaments, també hi ha un equipament previst. És a dir, però tot això ho diu la normativa, no ho diguem nosaltres, això ho diu la normativa. I com s'ha dit, l'únic que els la CETUB l'únic que va dir és justifica'm Digue'm, fes HPO o justifica'm per què no el fas. Dóna'm el 10% de sessió o justifica'm per què no me'l dones. I el que han fet és el 10% de sessió i l'HPO han justificat perquè, com hem dit, aquesta regulació ve de molt antic, doncs han justificat per què no poden fer HPO. Han parlat molt d'HPO. Ningú ha anomenat que a les botigues a Vallbona estem fent 50 habitatges d'HPO, que a la platja hi ha habitatge dotacional. Vull dir que HPO s'està fent i a les botigues, no diguem ja els 482, és a dir, amb una miqueta de sort, com a mínim acabarem amb gairebé 600 habitatges. La tramitació, jo no dic que es facin demà perquè s'estan tramitant, però s'estan tramitant uns 600 habitatges d'HPO a Sitges. Per tant, a mi que ningú em digui que estem deixant que no facin HPO. A veure, aquí ho han justificat i serà la Generalitat qui dirà si això està ben justificat o no, o a veure, o la Generalitat no... És aquí qui realment ha d'aprovar definitivament si això està correcte o no està correcte. Jo no tinc per què convèncer ningú, perquè està clar que això no ho volen tirar endavant. L'únic és que mirem al revés, això no s'aprova ara, cap problema. Com ha dit algú, el pla de millora seguirà endavant. Què no hi haurà aquí segur? No hi haurà el 10% de cessió, aquest milió d'euros que estem parlant, no hi haurà HPO, evidentment. No regularitzaran totes aquelles cases que estan en una situació irregular totalment. No podrem donar 1.400 metres quadrats més de zona verda. Tot això és el que no es farà, perquè la tramitació seguirà endavant, com s'ha dit. Per tant, bé, també s'ha de mirar què és el que estem tirant endavant i si això no tira endavant, què és el que possiblement ha de passar. No és que ja portarem un altre informe, no. Aquest és l'informe que ens demana la Comissió d'Urbanisme, que si aquí no es tira endavant, doncs no es tira endavant. I cadascú que assumeixi la responsabilitat que té en això, no? I com jo he dit, jo com a alcaldessa, com a regidora d'Urbanisme, com a alcaldessa de l'anterior legislatura que vam començar amb això, em sento amb la responsabilitat de portar aquest tema, almenys, i que cadascú respecti el que va votar i en fi, cadascú que actuï en conseqüència, només faltaria, no? Però que quedi clar que algú també ha parlat, penso, de que no hi ha un pla de mobilitat, no hi ha un pla de no sé si deien alguna cosa de local, tot això amb una modificació urbanística no va, això és a part. Amb una modificació urbanística no va un pla de mobilitat, podem fer després tots els plans de mobilitat que vulguin, o tots, no ho contempla normativament, no es pot posar dins d'una modificació urbanística d'un sector concret tot el pla de mobilitat que pot haver-hi amb la zona de les botigues. I repeteixo, zona de les botigues, 50 habitatges d'HPO a Vallbona, habitatge dotacional a la zona de la platja, és a dir, a Garraf també estem fent una modificació urbanística per tenir habitatge d'HPO. Per tant, la política d'habitatge d'aquest govern ningú la discutirà, que almenys ha estat una política per fer HPO a tot arreu, a tot el territori, i que acabarem, com he dit, amb forces habitatges, almenys ja deixar-los preparats perquè es puguin construir. Tenim una altra ronda de paraules. Endavant. Paraules? Senyor Alonso.
12: Gràcies, senyora alcaldessa. Gràcies. Bueno, diu que primer és la construcció i després la mobilitat. Això serà quan es fan bé les coses. Però si ja tens un barri que està ofegat i que no té absolutament res, pretendre construir més vivendes i que la densitat de població encara empitjori, doncs no sé quin concepte té vostè com a regidor d'urbanisme, sincerament. Jo crec que això ha de fer mirar. Però bueno, continuarem amb el meu argumentari. També diem que l'obligació del govern municipal no és defensar un projecte a qualsevol preu, sinó garantir que el plantejament urbanístic sigui impecable des del punt de vista legal i respongui exclusivament a l'interès públic. Quan un dictamen jurídic recomana replantejar o fins i tot retirar una modificació urbanística, el que és responsable no és mirar cap altra banda, sinó rectificar abans que les conseqüències les acabin pagant els veïns i les veïnes de Sitges, en aquest cas els veïns del meu barri de les botigues. Sitges necessita un urbanisme transparent, rigorós i orientat a l'interès general, no expedients que acumulin dubtes jurídics i que puguin acabar perjudicant el municipi. Sembla que l'Ajuntament treballa per donar satisfaccions als interessos d'un particular en comptes de fer-ho en satisfer els interessos de la ciutat, de la ciutadania, i en aquest cas, torno a dir, els nostres veïns, els meus veïns de les botigues. Ja que estem aquí, li voldria plantejar unes preguntes que ens sorgeixen
3: i que amb la primera part del seu argumentari no he vist contestades. Sobre el tema de la cessió del 10% d'aprofitament, senyora Carbonell, voldria saber per què l'Ajuntament va defensar durant tants anys un criteri que finalment ha hagut de rectificar després de la intervenció de la Generalitat. Voldria saber, quan vostè ha parlat de que hi ha un equipament previst, quin és, perquè no l'hem vist ni l'hem pogut trobar enlloc. I també voldria saber qui va assumir la responsabilitat de presentar un document que va ser suspès per la Comissió Territorial, això va ser el 2021. Sobre l'habitatge protegit, voldria saber com encaixa aquesta decisió amb les polítiques municipals d'accés a l'habitatge, quants habitatges deixaran de destinar-se a la protecció oficial com a conseqüència d'aquesta decisió, ja ens ho ha dit, 13 o 14, i per què es considera adequat renunciar a la reserva d'habitatge protegit en un municipi amb unes dificultats d'accés evident a l'habitatge, perquè vostè és la gran avaladora i la gran reina del govern de l'HPO, de les 480 vivendes protegides a la plana. Llavors, per què renuncia a més vivenda social? La pensa construir? Perquè si no la pot construir o no es fa el ratpenat, potser vostès ja tenen un enclau privilegiat on col·locar-les. També voldria saber sobre el benefici de Metrobacesa, que d'això hem parlat poc. Quin benefici concret obté l'Ajuntament amb més de la cessió del 10%? S'ha actualitzat l'estudi econòmic? Quin benefici concret obtenen les botigues de Sitges amb aquest nou text respecte a l'aprovat inicialment, més enllà de complir les exigències imposades per la Generalitat? I acabo preguntant, sap vostè de quan és la plusvàlua urbanística aproximada que obté aquest promotor? Moltes gràcies.
11: Moltes gràcies. Més paraules. Senyora García.
4: Sí, senyora alcaldessa, jo li he fet diverses preguntes i no m'ha contestat cap ni una, més enllà doncs, d'una altra vegada d'amenaçar els que no donem suport a la seva proposta. Jo no entraré a discutir una altra vegada perquè veig que no està gaire receptiva a vostè per intentar entendre el que li diem des de l'oposició. Simplement li dic que la que va ser regidora d'Urbanisme fins abans d'ahir, li està dient clarament que votarà rotundament en contra, no? Per tant, vostè ara és la regidora d'Urbanisme, no sé si també alcaldessa o què, no sé exactament on som, però en qualsevol cas, la seva regidora d'Urbanisme li està dient rotundament que això és una barbaritat, que no hi ha per on agafar-ho. Per tant, jo crec que vostè s'ho hauria de fer mirar, senyora Carbonell. Alguna cosa o diverses coses està fent vostè molt malament i per tant el més assenyat, repeteixo el que li he dit abans, hagués estat retirar aquest punt de l'ordre del dia, negociar-lo, acordar-lo, consensuar-lo i portar-lo aquí a la seva aprovació quan vostè hagués tingut les majories suficients, no intentar darrera hora corrents pactar en el despatx al costat amb un recés fet a pressa i corrents.
11: Muchas gracias, señor Gilabert.
6: Sí, muchas gracias, alcaldesa. Bueno, por lo visto estamos ante la prueba de que mire que lo tenía fácil, de que si realmente se hubiese cumplido la moción que presentó la oposición de crear una mesa de negociación, pues se podría haber llegado a un entente, a un acuerdo, aunque sea de mínimos. Usted solamente utiliza los preceptos legales que encima son confusos, y no me refiero a que sean confusos en su contenido, sino en su interpretación. Y vuelvo a leer literalmente. La ficha de la PAU, PMU2, la cesión del 10% de aprovechamiento urbanístico del sector, así como también las reservas del 30% destinados a HPO, o justificar su innecesariedad. Usted no ha hecho nada para justificar su innecesariedad. No lo ha hecho. Usted ha traído aquí un plan, de hecho nos lo ha introducido, que el primer conocimiento que tuvimos fue la Junta de Portavoces, luego en la Comisión Informativa, y usted realmente no ha intentado ni siquiera sugestionar al resto de grupos políticos. Pero es que aún es más. A nosotros nos gustaría saber muchas veces qué es lo que usted piensa, qué es lo que piensa el gobierno municipal, porque no se escude en la normativa ni en las resoluciones que dictan otros organismos. ¿Sabe? Queremos saber cuál es su plan ante esta situación en la que genera tantas dudas de hecho y de derecho. Y me sabe mal por algunos perjudicados que van a existir por su no aprobación. Pero en ningún caso desde Vox podíamos aprobar lo que hoy nos traen al Pleno. Por lo que el Grupo Municipal de Vox se abstendrá.
11: Moltes gràcies. Més paraules? Senyor García.
8: Gràcies, alcaldessa. Nosaltres recordem amb total serenitat i respecte institucional que ja vam fer un pas de responsabilitat l'any 2023 donant suport a l'aprovació provisional. Ho vam fer perquè calia desbloquejar un expedient encallat i perquè entenien que era necessari avançar. Però una cosa és facilitar la tramitació i una altra és avalar sense matisos un planejament que continua sent una promoció privada amb un abast limitat i sense donar resposta a les necessitats reals del municipi. Sitges necessita habitatge assequible i aquest document, malgrat la justificació

0: no perquè el document no hagi millorat, que ho ha fet, sinó perquè continua sense donar una resposta completa al que el barri necessita i perquè el govern no ha presentat encara una proposta d'ordenació integral que garanteixi un desenvolupament equilibrat, segur i coherent en tot l'entorn. El PSC manté una posició responsable, reconeixem els avanços, però no podem donar un xec en blanc. Per això, li anuncio que exercirem una abstenció crítica. Per ordenar és imprescindible, per ordenar bé és una obligació. Tot i això, volem deixar aquesta porta entreoberta. Ens abstindrem perquè volem que aquest document millori. Donarem una oportunitat al govern que presenti aquest document amb millores clares entre punts molt importants per nosaltres, que és habitatge públic, mobilitat i connectivitat, i sobretot aquest document ha d'estar acordat amb els veïns. Gràcies.
1: Gràcies. Més paraules, senyora Tomau.
2: Senyora alcaldessa, sí, abans doncs, és evident que he barrejat conceptes. He parlat una mica quan parlàvem de l'aprofitament, he dit que en lloc de dir un 10 he dit un 30. Però bé, tornem al que realment a nosaltres interessa, que són les polítiques públiques d'habitatge. Insistim, el fet de no construir habitatge públic en una nova promoció, quan en aquests moments tots sabem que l'urgència més greu que patim en el nostre país és l'habitatge. Si vostè se sent satisfeta amb aquest projecte que porta avui a votació, nosaltres evidentment no l'acompanyarem, com tampoc la vam acompanyar anteriorment a l'any 2024. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Més paraules, senyor Gasulla.
3: Sí, volia entrar, no volia fer un discurs massa tècnic perquè a vegades és complicat, però sí que m'agradaria una mica fer aquesta reflexió. Nosaltres com a grup tenim un posicionament molt clar, que creiem que no és només com a grup, és que ho diu la legislació espanyola, la legislació catalana, però és que fins i tot el mateix informe que emet la CETUP en el març del 2024. És que no podem admetre una transformació de sòl sense l'assumpció de totes les càrregues legals vinculades. No la podem admetre. I per nosaltres estem davant d'un sòl urbà no consolidat que està subjecte a transformació i com a tal, és cert, la propietat pot obtenir el 90% reconegut al planejament cedint el 10% d'aprofitament, com diu la legislació catalana, però ha de fer aquesta reserva obligatòria. Estem parlant d'aquest sostre que es vol implementar aquest àmbit, que va passar d'urbanitzable, va passar urbanitzable programat a través d'un pla parcial del 1971, que no es va acabar mai d'executar ni va ser recepcionat per l'Ajuntament perquè no es van donar compliment a totes les obligacions urbanístiques. I en definitiva, el que nosaltres diem és que per nosaltres no és un text prou convincent, ha d'emetre, òbviament, aquesta reserva, com deia, del 30% obligatori, i el que s'ha parlat molt de la famosa sentència sobre el sostre consumit, una modificació de planejament pot incorporar canvis de claus urbanístiques que puguin suposar més aprofitament residencial, clar que sí. Però de cap manera pot servir per a camuflar-se per obtenir aquests incompliments per nosaltres evidents. I per tant, no entenem que aquest terraforç, com deia abans, no incorpori aquest 30% d'habitatge protegit, que és el que marca la normativa, la legislació catalana i la legislació espanyola. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Per tancar. A veure, a mi, no sé, potser em poden dir il·lusa, no? Però és que em sorprèn que es facin arguments tan negatius, tant que no, que tot està tan mal fet, i no es voti perquè això ho ha de dir la Generalitat. Si està tan mal fet, no faran aprovació definitiva, ja està. Jo no sé per què tant s'ha d'aturar ara i no que ho aturi la Generalitat si és que això està tan mal fet. Això per una banda. Quan diuen la cessió del 10% perquè no van dir res i després... Aquí hi ha un informe, no sé si l'han vist, hi ha un informe del redactor del POM, el POM de 2006. La mateixa persona que va fer el 2006, el mateix redactor, ha fet un informe justificant per què no s'havia de fer la cessió del 10%. Vull dir que justificat, està justificat de moltíssimes maneres. Vostè, senyor Gilabert, em deia, no ho has explicat, és que jo no ho tinc a explicar. Aquí hi ha uns tècnics que han fet un text reforç, que han demanat fins i tot assessorament a tècnics externs com aquest senyor, que és un senyor, un erudit dins de l'urbanisme, que va fer el POM del 2006, que ha fet un informe justificant tot això. És a dir, és un document que està tan absolutament explicat i justificat que a mi m'estranya que ara aquí que no es tiraran endavant, és evident, però que no es deixi que realment... La...

0: la Generalitat, que és qui ha de dir si això està bé o no, pues, es signifiqui i ho digui. No sé, no sé per quins interessos estranys aquí això es té que aturar, no ho puc entendre. Però bé, dit això, jo no parlaré perquè aquí no puc tampoc explicar molt tècnicament, perquè jo crec que molts de nosaltres, i jo la primera, no en sabem prou com per parlar d'aspectes tan tècnics, i aquí s'han dit algunes coses pues, que són autèntiques, anava a dir aberracions, no, però que estan mal dites, la veritat, i per tant no farem més gros algunes de les coses. Però sí que diré que la senyora García m'ha dit que l'antiga regidora d'Urbanisme és la que ens ha dit que no. Jo faig cas al regidor que va tirar això endavant, que per mi va ser el millor regidor que ha tingut mai Sitges d'Urbanisme, que és el senyor Duarte Herrado. Ell és qui ho va tirar endavant i jo amb la seva paraula hi crec al 100%. I per tant, seguint les instruccions que va donar un regidor d'Urbanisme que jo en el seu moment penso que ha estat la persona més honrada i més competent que ha tingut aquest Ajuntament portant l'urbanisme a Sitges, sincerament, per això hem tirat endavant. I evidentment amb el recolzament dels tècnics i creient els tècnics, que realment són qui en saben. A mi m'estan parlant de que si el 10%, que si la reparcel·lació, que aquí hi ha uns tècnics que no tenen cap interès, cap més, com a servidors públics que són, de fer l'interès general i de que això es faci bé i de que al final surti el millor per tothom, el millor per l'urbanisme de les botigues, que és veritat que algú de vostès han dit que estava molt malament, doncs recordem quin hi havia antigament aquí, s'ha fet molt malament l'urbanisme a les botigues, molt malament, i d'allò estem pagant ara, aquesta mala regulació que es va fer a les botigues, per tant, intentem arreglar-ho, intentem mínimament arreglar-ho. Per tant, gràcies igualment a tots plegats, però passarem ara a la votació del punt. Un moment que el busco. Estem, recordem, en el punt número 11. Aprovació de la verificació del text refós de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal número 37, relativa a l'àmbit d'actuació urbanística del PMU2, Marquès de Comillas, Ratpenat, Morabito. Vots a favor?
1: Vuit vots a favor.
0: Vots en contra.
1: Vuit vots en contra. Ai, disculpin, ja saben que no veig massa bé les mans. Nou vots en contra.
0: Abstencions.
1: Quatre abstencions. El punt no queda aprovat.
0: Molt bé, moltes gràcies.
2: Aquest ai de la secretària ens va fer dubtar a nosaltres també, perquè clar, si quedaven 8 a 8, el vot de qualitat de l'alcaldessa feia que el punt passés i els números, diguem, no en sortien. Però sí, efectivament va ser un petit error i aquest punt doncs no va passar, bàsicament, pel posicionament contrari dels Comuns Verds de Sitges a la manca de cessió del 10% o per fer HPO per part de la propietat. Veurem doncs com evoluciona el tema, perquè això ha quedat d'aquesta manera. Si es pot fer un nou text refós incorporant aspectes com els que va apuntar Luis Miguel García, o això tira endavant perquè realment Metro Bacesa té uns drets adquirits i ja considera que aquesta cessió de 900.000 euros per habitatge a l'Ajuntament ja cobreix la part que li toca per llei de cedir a l'àmbit públic. Aquest tema va quedar d'aquesta manera i sense solució de continuïtat immediatament va arribar al torn de les mocions. I la primera de les mocions era la que probablement portava més cua de totes, la proposta d'acord que van presentar els grups polítics municipals d'Esquerra Republicana, Sitges Grup Independent i Verds en Comú Podem, i a la qual s'hi va afegir també el PSC, a la que es van adherir també el grup de Guanyem, per la finalització de l'activitat extractiva a les pedreres del Garraf i per a la protecció i restauració i dignificació del massís del Garraf. D'entrada, aquest punt va ser aprovat per unanimitat. Sentiran debat, espès i clar, per després una votació en què tothom es va posicionar a favor d'aquesta moció. Per què va bé el debat? Doncs bé, perquè alguns dels grups de l'oposició van considerar que amb la moció no hi havia prou, que la moció era un posicionament més estètic que pràctic. Carola.
3: Sí, efectivament. És a dir, tots estaven d'acord en el fons de la qüestió, que és d'alguna manera evitar que hi hagi aquesta pròrroga, que es produeix aquesta pròrroga de l'activitat de les pedreres a partir del 2029, com demanen les empreses i com tampoc no volen pas els veïns, que després també van participar, però el grup de l'oposició, doncs alguns d'ells consideraven que el que deies, que això era més una posada en escena de govern que cap altra cosa, qüestió que després la pròpia alcaldessa l'escoltaran, va defensar, va dir que sí que és important que els ajuntaments i més de manera unànima es posicionin davant d'aquestes qüestions per poder tenir força després, sobretot aquells que tenen representació, és a dir, que representen a partits polítics que tenen representació al Parlament. Aquí després també va haver una mica de debat, que si Parlament, que si Generalitat, que si classes de Barri Sésamo, una cosa una mica estranya,
2: sí,
3: exacte, però en definitiva el que venien a d'aquí. És veritat que de vegades ens passa, que hi ha mocions que arriben, que ens quedem una mica de fins a quin punt això té sentit que el municipi aprovi o no segons quines mocions, però en aquest cas és veritat que és una moció que afecta el terme municipal de Sitges, que hi ha uns ciutadans sitgetans, veïns de Garraf, que estan molt afectats i molt preocupats i que després fins i tot van intervenir en aquest assumpte, i que també és cert que l'Ajuntament no té competències en l'assumpte, és a dir, que l'Ajuntament en això pot, entenc, emetre vot o opinió, però diguem que la decisió no passa pel consistori.
2: És d'una altra instància aquesta decisió, però sí que és cert que alguns grups, com per exemple Junts per Sitges, va reclamar doncs alguna cosa més que aquesta moció en forma d'informes doncs que es puguin remetre a altres organismes on quedi molt més clar aquest posicionament.
3: I en aquí també l'alcaldessa va retreure que el posicionament de vegades d'aquells partits els que representen alguns dels portaveus aquí al consistori, a l'hora de votar en allà, diguéssim, al Parlament, diguem que la votació no va en línia de la que en aquí fan els seus companys de partit. I això ho va retreure també i va posar exemples com el cas de Montcada i Reixac, que hi ha hagut també una qüestió amb un tema d'extracció d'àrids.
2: De l'empresa propietària de la qual és una de les explotadores de la pedrera, d'una de les pedreres en qüestió, de les tres pedreres que volen demanar aquesta nova concessió, que no pròrroga. Diem pròrroga perquè a la pràctica serà així, seria sí. Això, seria una pròrroga, però formalment és improrrogable l'activitat, tal i com està ara mateix la normativa. Per tant, el que necessitarien és una nova concessió que, diguem, prorrogués la concessió actual, però seria una nova concessió. Per cert, va haver també un momentet de mitja sornegueria quan Josep Maria Tubau de Guanyem va dir una frase que, segons ell, és del seu pare, que li diu sí. Malfia dels que van amb trajo i corbata.
3: Sí.
2: Referint-se al dia que els responsables del gremi de les pedreres es van presentar a la Junta de Portaveus doncs per explicar-los aquesta intenció d'ampliar el termini de les pedreres. I clar, vam veure uns senyors amb trajo i corbata i Josep Maria Tubau doncs va recordar aquesta frase del seu pare. Però com dèiem, tot i el llarg debat, hi ha alguns dubtes sobre si el posicionament seria unànim, escoltant també els posicionaments inicials d'alguns dels partits, que no semblava que li donessin prou força pel fet de presentar-se a través d'una moció. Finalment tothom va decidir doncs apostar per aquesta moció i, per tant, votar-la favorablement. Finalment, després de la moció, uns veïns de Garraf van adreçar-se al Saló de Plens i es va fer una fotografia doncs amb unes pancartes que també mostraven el seu rebuig a les pedreres. Escoltem aquest punt, aquesta moció per la finalització de l'activitat extractiva a les pedreres de Garraf i per la protecció, restauració i dignificació del massís del Garraf.
4: És la proposta d'acord que presenten els grups polítics municipals d'Esquerra Republicana de Catalunya, Sitges Grup Independent i Verds en Comú Podem, que són els partits de govern, i a la qual s'hi afegeix, s'hi adhereix el grup de Guanyem Sitges, per a la finalització de l'activitat extractiva de les pedreres del Garraf i per a la protecció, restauració i dignificació del massís del Garraf. Per parlar d'aquest punt, prenc la paraula jo mateixa, com a representant del govern. Sobre aquest punt?
5: Sí, volem afegir-nos nosaltres també a la proposta.
4: D'acord. Secretària, si pot prendre nota que el Partit Socialista també s'afegeix en aquesta moció. Un moment que agafo la moció. Farem una mica de resum de la moció perquè és molt llarga. Bueno, com totes. Bé, com bé saben, el massís del Garraf actualment té tres pedreres que estan actives. D'acord? I tenen una... se'ls acaba la concessió el 2029. No cal dir que el massís de Garraf és un espai d'un altíssim valor natural, valor ecològic, paisatgístic, geològic, patrimonial que tenim aquí a Sitges. I a més, per tal, cal preservar aquesta singularitat mediterrània que té. Però a més, aquestes pedreres, sobretot dues d'elles, estan molt, molt, molt a prop dels veïns del poble de Garraf. Durant moltíssimes dècades, hi ha hagut una activitat extractiva, tothom n'era conscient, també tothom era conscient que el 2019 s'acabaven, i aquesta activitat extractiva el que ha comportat, a part d'un impacte ambiental molt fort, molt agressiu, un impacte paisatgístic i també un impacte social, és a dir, especialment molt perceptible per part del veïnat de Garraf, no? Que ha conviscut dia a dia amb afectacions derivades de la pols, en suspensió del soroll, del trànsit dels vehicles pesants, de les explosions que es feien, per tant, les possibles danys a les cases. Tot això han patit durant moltíssims anys, però també tothom era conscient que el 2029 això s'acabava. En els darrers mesos, no, es van apropar a nosaltres Ciment Català per dir-nos, fer-nos aquesta proposta que ells volen fer a la Generalitat, de demanar un allargament, una pròrroga, que tal com es diu és improrrogable, o una nova concessió per estar durant més anys fent aquesta activitat extractiva. Per tant, un cop vam venir a explicar-ho a l'Ajuntament, evidentment en aquell moment jo mateixa vaig dir, escolta, amb això el primer que heu de fer és explicar-los als veïns de Garraf, que són els primers afectats. Tot Sitges és afectat, perquè tot Sitges estima el parc del Garraf i tot Sitges ha vist els forats que fan aquestes pedreres al parc de Garraf. Però especialment els veïns de Garraf són els que tenen l'afectació cada dia més profundament. Per tant, els vam dir que anessin a explicar-ho als veïns de Garraf i així ho vam fer. I en aquell moment els veïns i les veïnes, com estan aquí, van mostrar evidentment el seu neguit i el seu rebuig total a que s'allargui passat el 2029. Nosaltres pensem que en un context actualment d'emergència climàtica, de pèrdua de biodiversitat, de necessitat sobretot de reforçar la protecció dels espais naturals que ens ho diuen cada dia, la continuïtat indefinida d'activitats extractives intensives com són aquestes en un entorn tan sensible com és el massís de Garraf, resulta molt, molt, molt difícil la compatibilitat amb els objectius aquests que diguem, no? Una indústria extractiva que sigui compatible amb aquests objectius que diguem ambientals, socials i territorials. Per tot això, el ple de l'Ajuntament de Sitges proposa l'adopció d'aquests següents acords. Primer, manifestar la voluntat de l'Ajuntament de Sitges que l'activitat extractiva de les pedreres del Garraf no tingui continuïtat més enllà de l'horitzó temporal actualment previst per l'any 2029 i expressar el posicionament contrari del consistori a qualsevol renovació, pròrroga o ampliació que comporti la prolongació d'aquesta activitat. Segon, instar a la Generalitat de Catalunya, en l'exercici de les seves competències, a revisar les autoritzacions ambientals, mineres i extractives vigents vinculades a les pedreres del Garraf, d'acord amb criteris de màxima protecció ambiental, salut pública, seguretat, transparència i preservació dels espais naturals protegits. Tercer, sol·licitar als organismes competents la realització, actualització i publicació periòdica d'estudis independents sobre la qualitat de l'aire, la contaminació acústica, les emissions de la pols, l'afectació sobre els aqüífers, l'impacte paisatgístic i els possibles efectes sobre la salut de la població del nucli del poble de Garraf. Quart, reclamar a les autoritats competents l'adopció immediata de totes les mesures preventives, cautelars i correctores necessàries per reduir les afectacions derivades de l'activitat extractiva mentre aquesta continuï operativa, especialment pel que fa a les emissions de pols, de soroll, el trànsit pesant i la protecció del veïnat de Garraf. Cinquè, impulsar conjuntament amb les administracions competents l'elaboració d'un pla de finalització, restauració ambiental i recuperació paisatgística de les zones afectades per l'activitat extractiva amb criteris ecològics de renaturalització, de seguiment públic i de participació ciutadana. Sisè, defensar que el futur del massís del Garraf s'ha de fomentar en la protecció del patrimoni natural, la millora de la qualitat de vida del veïnat, la restauració dels espais degradats i la promoció d'un model territorial coherent amb els objectius de sostenibilitat, salut pública i preservació del paisatge. I sisè i últim, traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, al Consell Comarcal del Garraf, als ajuntaments de l'àmbit del Parc de Garraf, a les entitats ecologistes, a les associacions veïnals del municipi i especialment a les entitats representatives del poble de Garraf. Paraules en aquest punt. Senyor Alonso.
6: Sí, ja. Gràcies, senyora alcaldessa. Bueno, com no pot ser d'una altra forma, el Margalló per Sitges votarà favorablement aquesta moció i totes les que es presentin a favor de protegir, defensar i millorar el nostre entorn natural, que és dels patrimonis més preuats que tenim. Ja va ser hora també que la contribució de Sitges, del massís del Garraf i dels veïns i veïnes del poble de Garraf al desenvolupament de l'àrea metropolitana vagi ja finalitzant. Hem de ser conscients que aquesta contribució té uns costos ambientals i paisatgístics importants i que els patim principalment els veïns i veïnes de Sitges, molt particularment els veïns i veïnes del poble del Garraf. I no parlem només de l'impacte de les pedreres, no hem d'oblidar que durant anys l'abocador de Sant Joan va contaminar el subsol del massís, la Falconera, un dels principals aqüífers de Catalunya, del que es preveu que contindrà els nivells de contaminació fins passat el 2050. En aquest moment, tres són les pedreres que fins l'any 2029 poden exhaurar àrids del massís i, com dèiem bé, fins al 2029, que és quan la seva activitat ha de cessar, com ja van fer dues pedreres l'any 2013. I és en aquest punt on veiem la manca de documentació i ambició de la moció que vostès presenten. La moció no ens parla dels diversos convenis signats durant la dècada dels 90 per les empreses explotadores, la Diputació de Barcelona, gestora del Parc del Massís del Garraf i l'Ajuntament de Sitges. Convenis ratificats en plenaris de les administracions. Val dir que en el cas de l'Ajuntament de Sitges, la ratificació d'aquests convenis es va fer en el ple del març del 2005 i van ser ratificats a instàncies del regidor del Medi Ambient del moment, que per cert està aquí entre el públic amb nosaltres. Aquests convenis van comportar dos fets importants. Per una banda, la reducció de l'àmbit d'explotació en el cas de la pedrera de Vallcarca, explotada per Unilan, i aquesta reducció va representar renunciar a 2.106 hectàrees que podien arribar just darrere del Mont Gavina. En total, 2.370 hectàrees del massís es van salvar de ser rebentades. I l'altre acord important és el que es va posar de data de tancament, data improrrogable, que és el proper any 2029. Ja va ser hora que els veïns i les veïnes del poble de Garraf deixin d'estar constantment traient pols dels seus habitatges i vehicles, patint cada migdia per si la barrinada els hi provoca alguna fissura a casa seva, i ja va ser hora que respirin aire net. Ara l'Ajuntament, el que hauria d'estar treballant conjuntament amb les empreses i la Diputació són els plans de restauració, i en el cas del poble de Garraf, l'Ajuntament hauria d'estar treballant en prompte el pla de restauració de la Barceloneta. Fa més de 100 anys que el massís del Garraf, Sitges, veu créixer uns forats que de poc ens beneficien. Sitges no pot viure d'esquenes al seu entorn, tant terrestre com marí, que és un dels principals patrimonis que té. Estem parlant de qualitat de vida, que és el que ens mereixem tots els vilatans i molt en especial, en aquest cas, els veïns i les veïnes del poble de Garraf.
0: Tenim moltes gràcies. Un altre torn de paraules, si no. Senyora García.
7: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, el Partit Popular compartim la preocupació dels veïns del Garraf i la necessitat de protegir el massís del Garraf. El que no compartim és la manera com aquest govern ha gestionat també aquesta qüestió en els últims temps. Avui ens presenten una proposta plena de declaracions d'intencions, d'instàncies a altres administracions, de bons propòsits, demanen manifestar, sol·licitar, reclamar, traslladar... Però la pregunta és inevitable. Què ha fet el govern municipal fins ara? Perquè la preocupació de les Pedreres no va néixer ahir. Fa anys que els veïns, fa molt de temps que els veïns denuncien afectacions i fa anys que aquest govern té responsabilitats també en aquesta qüestió. I ens trobem una vegada més davant d'una moció que sembla més pensada per fer un titular que per obtenir resultats. Quan un govern no és capaç de liderar, acaba presentant mocions. Quan un govern no és capaç d'influir, acaba aprovant declaracions. I quan un govern arriba tard als problemes, com és el cas, intenta compensar-ho amb gestos simbòlics, presentant aquesta moció que ja els avanço doncs, que molt probablement faran el que fan amb totes les mocions que s'aproven, i és no fer absolutament res. Quedar bé amb vostès, amb els veïns, demà tenir un titular de que el govern municipal presenta una moció i s'aprova, però no faran absolutament res, perquè és així. És així el que fan. Perquè, miri, Sitges necessita un govern que lideri aquest debat davant la Generalitat, no el govern actual que no ho ha fet ni ho està fent. Davant també les empreses implicades i davant totes les administracions competents. Necessita un govern que construeixi consensos, que impulsi informes, que faci seguiment dels expedients i que defensi els interessos del municipi amb determinació. El que no necessita és una nova declaració política que arriba després de molt de temps d'inacció. És especialment sorprenent que ara es vulguin presentar doncs, com una gran reivindicació allò que hauria d'haver sigut una línia de treball permanent durant tot el mandat. Els problemes, per tant, no es resolen aprovant mocions en el ple, sinó exercint les responsabilitats del govern. Vostès saben que van tenir una reunió en el seu local i la reacció del govern fins i tot a vegades era surrealista perquè desconeixien fins i tot aportacions econòmiques que havien d'haver rebut i que ni sabien que les havien d'haver rebut. El Partit Popular sí que hem impulsat iniciatives a les institucions competents. Ens vam reunir amb el Jorge, amb el Juan, amb la Cristina i hem presentat una bateria de preguntes que coneixen vostès i que les porto aquí també. Preguntes al govern de Catalunya sobre aquesta qüestió, perquè això sí que és treballar, no fer que ens posicionem en una moció que no té cap sentit. Hem presentat iniciatives parlamentàries, farem preguntes als consellers. Hem fet tot el que hem de fer on s'han de prendre aquestes decisions. Hem intentat i estem actuant allà on hi ha capacitat real d'incidir en aquesta qüestió tan important que a vostès els preocupa i amb tota la raó. Per això creiem que aquest ple hauria d'estar debatent accions concretes, no mocions que avui s'aprovaran molt probablement, però que el govern municipal, que la senyora alcaldessa la ficarà en un calaix.
0: Per tant, tenim un altre torn de paraules.
7: Molt bé, doncs moltes gràcies.
0: Més paraules, senyor Rubí.
8: Gràcies, il·lustríssima. Pues mira, des de Fets per Sitges volem començar dient una cosa molt clara, que entenem perfectament el malestar dels veïns i les veïnes del poble de Garraf, entenem la incomoditat, el cansament i la sensació que durant massa anys heu hagut de conviure una activitat que genera pols, soroll, trànsit passat, impactes al paisatge i preocupació pel futur del vostre entorn. I per això mateix avui no volem fer només un discurs bonic, no volem venir aquí i dir que estem al costat dels veïns, votar una moció i marxar tots cap a casa, una mica en la línia del que diu la senyora Eva, pensant que ja hem fet la feina. Perquè la pregunta és molt senzilla. Amb això n'hi haurà prou? Dir que volem que les Pedreres tanquin el 2029 està bé, però la pregunta que s'ha de fer als veïns i veïnes del poble de Garraf és qui té realment la decisió final? La té aquest Ajuntament? La té aquest ple? O la té la Generalitat de Catalunya? Perquè si la Generalitat de Catalunya pot acabar decidint que aquesta activitat és estratègica, si pot plantejar una pròrroga, si pot buscar fórmules perquè l'activitat continuï més enllà del 2029, aleshores hem de dir que hem de ser molt clar amb els veïns. no n'hi ha prou amb una declaració política d'aquest Ajuntament. I aquí és on nosaltres volem posar el dit a l'anafra, o diem allò que a vegades no volen escoltar, però que a nosaltres ens fa lliures de pensament sense estar lligats a cap marca de partit que ens marqui el que hem de fer a casa nostra. Per això Fets per Sitges és un partit plenament, i ho demostrem dia a dia, municipalista. Què passa si arriba el 2029 i les pedreres no tanquen? Què passa si d'aquí 3 anys es diuen que cal allargar l'activitat unes dècades més? Què passa si els veïns del poble de Garraf han aguantat 3 anys més pensant tot això que s'acabava i després resulta que no? Els direm aleshores, que ho sentim molt, que l'Ajuntament no podia fer res i que la competència, com és d'una altra administració. Doncs nosaltres creiem que aquest no pot ser el paper que ha de fer l'Ajuntament de Sitges. Fets per Sitges és un partit municipalista i això vol dir una cosa molt simple. Nosaltres no ens devem a cap partit a Barcelona, ni a cap conselleria, ni a cap estratègia nacional. Ens devem a Sitges, ens devem als veïns de Sitges i al poble de Garraf també sou Sitges. Per tant, la pregunta no només si és avui si estem a favor o en contra de la continuïtat de les pedreres. La pregunta és què fem a partir de demà. Demanem tota la documentació a la Generalitat, exigirem informes clars sobre la qualitat de l'aire, la pols, el soroll, el trànsit de camions, els aqüífers i la salut dels veïns? Tindrem dades públiques, independents i periòdiques? Podrà el veïnat saber què respira, què suporta i quins riscos n'hi ha? Tindrà l'Ajuntament eines reals per controlar alguna cosa o només podrà mirar-s'ho des de la barrera? Aquest és el debat de fons, perquè una cosa és dir volem protegir el Garraf i una altra cosa és tenir instruments per protegir-ho de veritat. Una cosa és aprovar una moció i una altra cosa és exigir a la Generalitat que, si vol decidir sobre el futur de les pedreres, també assumeixi la seva responsabilitat, i acabo, de protegir el veïnat. I això ho volíem dir molt clar. Si hi ha mesures excepcionals per allargar l'activitat extractiva, també hi ha d'haver-hi mesures excepcionals per protegir els veïns. I seguiré la segona intervenció.
0: Moltes gràcies. Més paraules. Senyor Gilabert.
9: Sí, muchas gracias, alcaldesa. El Grupo Municipal de Vox votará a favor de esta moción, aunque tal como le manifesté en la Junta de Portavoces, consideramos de que utiliza un lenguaje grandilocuente y pocas cuestiones de carácter práctico. Aquí hay una realidad. Hay una realidad que la concesión se otorgó hasta el año 2029. Y en el mismo documento que otorgaba la concesión dice que será improrrogable. ¿Qué ocurre? Que ya vemos lo que se va a intentar hacer, que es no prorrogar la concesión que hay actual para solicitar una nueva concesión. Y aquí es donde ustedes, en lugar de hacer una moción de carácter grandilocuente, lo que tenían que haber hecho era encargar ya a los servicios jurídicos un informe para que no se pueda prorrogar las pedreras al mismo tiempo para evitar que se vuelva a lanzar una nueva concesión de estas pedreras para acabar con ellos en beneficio de los vecinos. Esto es lo que realmente se tenía que haber hecho. Ahora bien, Vox, aunque no esté de acuerdo en la literalidad por su grandilocuencia y poca practicidad de la moción que usted ha presentado, no va a poner palos en las ruedas y por eso vamos a votar a favor de la moción que presentan ustedes.
0: Moltes gràcies. Més paraules. Senyor Tubau.
10: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, nosaltres, com no pot ser d'altra manera, ens hem afegit a la moció a dir als veïns del poble, de veïns i veïnes del poble de Garraf, que apretin, que estem amb vosaltres, que molta força i que des de Guanyem Sitges CUP ho lluitarem al màxim. I de fet, també m'agradaria dir a la resta de grups que votem a favor, doncs que parlem a nivell supramunicipal amb els partits que tenen representació al Parlament perquè es mullin i que impedeixin tots que el 2029 no hi hagi pedreres. Jo crec que és una feina que hem de fer totes. Crec que és més necessari que mai. A Garraf fa molt de temps que pateixen les conseqüències i, com sempre han dit a casa meva, malfia't de les persones que van en trajo i corbata, com va ser el cas quan van venir amb una junta de portaveus aquests senyors, els representants de les pedreres, a fer l'explicació pertinent. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Més paraules, senyor Roig.
11: Sí, gràcies. Bueno, bàsicament, com ja hem dit que ens afegim en aquesta moció i volem manifestar el nostre suport decidit en aquesta proposta d'acord, posant per davant de tot el benestar, la salut i la qualitat de vida dels veïns i les veïnes del poble de Garraf especialment. Som plenament conscients dels impactes que la comunitat ha patit durant dècades a causa de l'activitat de les pedreres, havent de conviure diàriament amb el soroll, la pols en suspensió, el trànsit de vehicles pesats i la degradació de l'entorn natural. L'horitzó de l'any 2029 no ens ofereix una oportunitat històrica per fixar una posició clara des del consens i la defensa de l'interès general, apostant per una finalització ordenada de l'activitat extractiva i rebutjant qualsevol pròrroga o ampliació. Per compromís amb el veïnat, considerem del tot necessari exigir mesures correctores immediates que redueixin les molèsties actuals, realitzar els estudis independents sobre la qualitat de l'aire i planificar doncs, el pla de restauració i de renaturalització verda pel massís. El nostre vot és favorable perquè el futur de Garraf s'ha de guiar pel respecte a la salut pública, a la sostenibilitat territorial i també a la dignitat de la seva gent. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Senyor Van Gorkum.
12: Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, des del nostre grup estem d'acord amb l'objectiu de fons d'aquesta moció. Creiem que l'activitat extractiva al massís del Garraf ha d'arribar al seu final i també compartim que s'han de resoldre i compensar els perjudicis que durant anys han patit els veïns i veïnes de Garraf. Però precisament perquè compartim aquest objectiu, creiem que una moció no és suficient. Governar no és aprovar declaracions d'intencions, sinó és actuar, prendre decisions i liderar les accions necessàries perquè les coses passin. I l'alcaldessa i el govern coneixen i coneixien la situació que afecta el barri del Garraf i la finalització del conveni. Per això ens preocupa que avui se'ns presenti una moció que, més enllà del seu contingut, no té efectes pràctics reals sobre les competències que determinaran el futur de les pedreres. I nosaltres, i em dirigeixo ara a vostès, veïns i veïnes, també ens hem reunit amb vostès, no? La Mònica Gallardo i el grup parlamentari. I el que no voldríem és que es donés per resolt un problema simplement aprovant una moció que tots sabem que no anirà més enllà. Per si sola no canviarà res. I més, no, veient la unanimitat plenària respecte a aquest tema que sembla que estem tenint aquí. I és que quantes mocions aprovades per aquest plenari han quedat arxivades en un calaix? I encara més, senyora alcaldessa, vostè porta 7 anys governant i ni tan sols s'ha fet complir els convenis de compensació econòmica de les pedreres. Per tant, si realment hi ha voluntat política, el que també proposem és que tots els grups municipals treballem conjuntament, definim una posició conjunta com a municipi i anem units davant de la Generalitat o al Parlament de Catalunya per defensar el tancament de l'explotació i les mesures necessàries per reparar les afectacions als veïns. Portin al proper ple mateix un dictamen amb accions reals i accions compensatòries i comptaran amb el nostre suport. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Bé, l'important de portar una moció com aquesta avui és escoltar això precisament, escoltar aquests partits que el Parlament de Catalunya, per exemple, han votat en contra de tancar la cimentera de Holcim, que està a Montcada i Reixac. I justament la diputada del Partit Popular, que ella sí que té molta responsabilitat, perquè és veritat que això, com s'ha dit molt aquí, acabarà la Generalitat, clar que sí. Per això portem una moció, perquè hem dit que almenys la Generalitat sàpiga que aquí el plenari no vol això. Però és veritat que això anirà a la Generalitat i que després Junts, per exemple, Vox, PP, tots van votar en contra de tancar Holcim. Només Comuns va presentar una moció als Comuns per tancar la cimentera i ho va donar suport la CUP i Esquerra. Els altres tots van defensar que Holcim tenia que continuar. Per tant, m'encantarà veure quan arribi això a la Generalitat i nosaltres farem la pressió màxima perquè vostès, és normal, no? És l'oposició, llavors aprofiten per dir no has fet això, no has fet allò, molt bé. Però el que portem avui aquí és una moció de rebuig a que això continuï, a que això el 2029 s'acabi. I tots els que tenim representants polítics a la Generalitat, perquè sí, això acabarà la Generalitat, hem de parlar amb els nostres per dir això a Sitges no es vol. Això és el que hem de fer. Aquesta és la responsabilitat. Quan vegi que vostès que estan dient tant que aquí, que clar que sí, que estem d'acord, quan vegi que la Generalitat voten igual que aquí, llavors els felicitaré i estarem tots contents. Per tant, potser el primer triomf que tindrem és que portant una moció aquí, almenys tothom es tindrà que mullar igual, com a mínim, per coherència a la Generalitat. I això ens agradarà veure-ho. Per tant, penso que això és una bona acció ja, almenys tenir aquesta.
4: Fem un altre segon torn de paraula. Endavant, senyora García.
7: Gràcies, senyora alcaldessa. La veritat és que m'ha deixat vostè molt preocupada, però molt. I li dic amb tota la sinceritat. Vostè, alcaldessa d'una ciutat de 35.000 habitants, que va ser també diputada uns mesos al Parlament de Catalunya, uns anys, està confonent la Generalitat amb el Parlament. Ha dit que tots els partits que tenim representació a la Generalitat... Escolti'm, hi ha tres socialistes que tenen representació a la Generalitat, ningú més. L'altre és Parlament. És de Barrio Sésamo, ja ho sé.
4: Ui, perdó, era el Parlament. Tinc la foto aquí de vostè dient
7: clar,
4: això.
7: Sí, i tant, no cal una foto. Bueno, ja, segurament hi ha vídeos i tot. Jo no dic coses diferents. Vostè menteix. Però sobretot el que és important és que sàpiga que una cosa és la Generalitat, on governa el grup socialista amb el seu suport i el dels comuns, i una altra cosa és el Parlament, que allà és on es debat. I quan això vagi a la Generalitat, no es votarà res, serà la Generalitat qui decidirà si es fa o no es fa. No es portarà cap aprovació, senyora alcaldessa, per favor.
4: Moltes
7: això
4: gràcies.
7: És de Barrio Sésamo.
4: Moltes gràcies, de Barrio Sésamo. La moció instava a portar-ho a la Generalitat, com van vostè votar que no, doncs ja no es porta, és clar que no. Si no es porta, no es porta. Més paraules, senyor Rubí.
8: Gràcies, il·lustríssima. Senyora, amb tota resposta, mucho li li di poco la la la, perquè de fet ja veurem el 2029 qui ostenta càrrecs i quins dels seus partits està governat, i a mi m'agrada veure'ls davant dels seus plantant-li cara. Jo de moment, és com tot, se li suposa la voluntat. Però realment aquí diuen una cosa i després quan arriben allà dalt em diuen una altra, o després buscaran subrefugis, que espero que no, però que quedi molt clar que vostès aquí diuen una cosa i després estan creuant el dit a veure el 2029 qui està a la Generalitat per enfrontar-se o no. Que jo de moment espero que tots els partits que tenen representació a nivell supramunicipal puguin fer la feina i tirar endavant aquesta proposta o aquest acord que avui s'està debatint, no? El que no pot ser és que es faciliti la continuïtat d'aquesta activitat econòmica com si no passés res i, en canvi, els veïns continuïn igual, amb les mateixes molèsties, els mateixos dubtes i la mateixa sensació d'indefensió. I això no seria just. Això seria un greuge per al poble de Garraf. Per això, des de... Acabo. Això des de... Per fet de Sitges, el que volien és que hem de reclamar els informes, hem d'exigir més els controls, hem de demanar més transparència, s'ha de pressionar, com he dit abans, a la Generalitat, i s'ha de defensar el veïnat. Perquè si esperem que el 2029 i després resulta que la decisió ja està presa en altre lloc, haurem arribat tard. I els veïns del poble de Garraf no necessiten que arribem tard, necessitem que aquest Ajuntament estigui al seu costat avui i no només d'aquí a 3 anys.
4: Moltes gràcies. Més paraules, senyor Gilabert.
9: Sí, muchas gracias, alcaldesa. Bueno, en primer lugar, ya decir que ya ha habido varios grupos parlamentarios que han recibido a los afectados de las praderas del Garraf. De hecho, el grupo parlamentario de Vox en el Parlament de Cataluña ya recibió a los afectados y les mostró su total apoyo. O sea, no venga aquí diciendo cuestiones ni saque a colación lo que ocurre en cementeras de otro municipio, que encima son hasta cuestiones distintas. Son hasta cuestiones distintas. No es lo mismo una cementera que la extracción de áridos. ¿Me explico o no? Y es en Moncada y Reixac. No sé qué cuestiones. El grupo parlamentario y el grupo municipal de Vox ya ha manifestado el total apoyo a los afectados de Garraf por la extracción de las canteras. Esa es la realidad y no lo puede usted obviar. Pero muy mal debe estar el gobierno municipal para hacer este tipo de reflexiones en lugar de hacer lo que tiene que hacer, que es un dictamen, un informe jurídico, para evitar que salga una nueva concesión en el 2029.
4: Moltes gràcies. Més paraules, senyor Roig.
11: Sí, gràcies. No, només un missatge de senyora alcaldessa, si realment busca consensos, aquest no és el camí. O sigui, començar a assenyalar una votació al Parlament que no té res a veure, si m'expliquin vostè què té a veure el tancament d'una planta cimentera amb permisos i activitat al dia, amb el que estem parlant aquí, que és de no renovar les pedreres. Si busca consensos, aquest no és el camí. A més, si ens posem a recordar, no? Podem veure qui va promocionar o qui va impulsar el Pla Especial de Protecció del Garraf, que és on es van posar aquestes dates, per ordenar una mica qui després quin diputat va ser la persona que va estar apretant, perquè durant anys allò estava firmat, però anava tirant. Llavors va haver un senyor, un tal Montilla, no sé si li sona, no? Que va, quan va agafar mediament la Diputació, va quadrar les, o va intentar quadrar les pedreres i va posar una mica d'ordre. Per tant, si us plau, si anem a buscar consensos, no calen aquests retrets, perquè a més no venen a cuento. Com molts cops hem comentat amb altres temes, no? Un Pisuerga, pues és el que acaba de fer vostè.
4: Moltes gràcies. Senyor Gorcón.
12: Gràcies, senyora alcaldessa. Sap què passa? Que torno, però ens costa confiar en el recorregut de les mocions aprovades en aquest ple, però els donarem confiança en aquesta moció i votarem a favor. Però sí que els demanaríem que portin un dictamen al proper ple de juliol per enfortir encara més el que s'està expressant en aquest ple avui. I sí que li demanaria si em pogués contestar com s'ha fet el seguiment dels convenis de compensacions econòmiques amb el municipi de Garraf. Gràcies.